0: Humans Fest. Ja sabeu que és el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans, se celebra a València. Enguany llança un crit ben clar de no a la guerra, no war, no. Esta vesprada tindrà lloc la inauguració al Movin de València. I allà està Mar Hernández. Hola, Mar, com va la cosa?
1: Bona vesprada, companys. Doncs sí, ara a les 5 començarà oficialment este festival, una cita imprescindible per al cinema compromès dedicat als drets humans, que suma enguany a més eixa edició número 17. Fins al 5 de juny, a València, distints espais de la ciutat, com són el Cinemes Babel o també la Filmoteca, s'ompliran de cinema dedicat als drets humans, de films compromesos. Concretament són quasi 70 pel·lícules les que podrem veure en esta edició del Humans Fest, algunes dedicades, per exemple, als drets de la infància, altres de la situació que s'està vivint a Palestina, per exemple, com una de les pel·lícules que inaugurarà esta vesprada el festival, o també sobre la guerra a l'Iran. És un festival que dirigeix la periodista Pilar Almenar i que cada any organitza la Fundació per la Justícia, i estic amb la directora i amb José María Tomás, que n'és el president de la Fundació. Bona vesprada als dos.
2: Hola, bona vesprada.
3: Hola, tal, buenas tardes.
1: Il·lusionats, imagine, d'un any més Human Fest ací a València.
2: Sí, la veritat és que avui és un dia molt especial perquè duem un any treballant en este projecte i la veritat és que és molt emocionant posar-lo ja al carrer i que deixi de ser nostre per a ser de la ciutadania.
1: Que siga de la ciutadania, que al final sempre així ha sigut d'alguna forma l'objectiu del Humans Fest. I volia preguntar-vos també per aquesta necessitat, en els temps que corren, José María, la necessitat d'un cinema compromès, implicat, que ens faça reflexionar també sobre els drets socials.
4: Ja, no tiene sentido, un festival como este no tiene sentido si no fuera para generar al menos un poquito, un espacio para la reflexión. Como dice muy bien la directora, es un festival en el que nos gusta traer la realidad al cine y a la inversa llevar el cine a una realidad para que la gente también entienda que hay situaciones muy carenciales de derechos que tienen que ser visibilizadas para poder ser entendidas y una vez entendidas al menos ser compasivos.
1: Ser compassius amb totes aquestes situacions, i apel·laves precisament al que diu Pilar, no? Que és un cinema que té que aterrar d'alguna forma els problemes socials. Pilar, això ha sigut un dels objectius d'enguany, no? De preguntar a la gent què és el que els interessa i dir, això ho hem de tractar en el nostre festival.
2: Sí, en realitat el tema central del festival d'enguany és els drets de la infància i de la joventut, i justament la infància i la joventut són un estrat social al que normalment la gent no atén, no escolta, diríem, per a aprendre i per a moure fitxa, no? per tractar les seues opinions de manera vinculant. Aleshores, al festival enguany el que hem volgut fer ha sigut preguntar-los directament què els preocupa, de quines coses parlen al carrer, i hem dut tots aquests temes que els preocupen a la pantalla precisament per tenir espais de trobada, de reflexió i de teixir una xarxa per repensar alternatives i per a tal que la cultura al final siga un refugi per a les persones que tenim ganes de canviar la realitat.
1: I en aquest espai de trobada passeu per 12 països, si no m'equivoque, exploreu a més tots els gèneres i teniu molt de pes en el curtmetratge. Enguany heu apostat molt fortament per ell.
2: Sí, nosaltres vam ser seleccionats l'any passat per l'Acadèmia del Cinema Espanyol com a festival qualificador per als Premis Goya, i això ha suposat que enguany hem tingut més de 500 curtmetratges candidats per a concurs. D'ahir hem hagut de filtrar i hem hagut d'eliminar malauradament molts, i tenim una selecció final de 36, i es projectaran a la sala SGAE de l'1 al 5 de juny, i en realitat és una secció molt especial d'aquest festival i animem molt a anar a veure-la, perquè probablement els curtmetratges que tenim enguany ací podreu veure'ls l'any que ve a les llistes dels Goya, dels finalistes, i direu, ah mira, jo el vaig veure en Humans Fest, no? el Duguel Humans Fest. Aleshores animem molt a anar a aquestes sessions.
1: Que això fa molta il·lusió, també és una responsabilitat, però que imagina que crea un sentiment molt xulo. I vos volia preguntar pel que immediatament passarà ací i d'ací unes horetes, perquè tindreu la inauguració amb un convidat a més d'excepció, Pilar.
2: Sí, tindrem avui ací a Pavel Talankin. Ell és un professor i un cineasta rus que ha guanyat recentment, ara en març, el premi Oscar al millor llargmetratge documental per una pel·lícula que es diu Mr. Nobody Against Putin, on bàsicament ell documenta com la seva escola es va convertir en un centre d'adoctrinament i de reclutament.

0: també militar, amb propaganda militar dins de les aules imposada pel govern rus en este moment, no? Ell és una persona que ha rebut molts premis ara per esta tasca que ha fet, però alhora ha sigut molt proscrit d'alguna manera en Rússia i viu en situació d'asil i refugi en República Txeca, i nosaltres hem decidit premiar-lo justament pel coratge de decidir emprar la cultura com a eina per a la denúncia i per a la defensa dels drets humans.
1: És el Premi Pau i Justícia d'enguany, com comentaves, i a més la projecció precisament d'aquest film es veu que ha sigut un èxit perquè té totes les entrades esgotades.
0: Sí, des d'ahir vam rebre la notícia de que estaven les entrades esgotades. Serà una projecció que té lloc demà divendres a la Filmoteca, divendres a les 6:30, i l'única qüestió és que si hi ha alguna persona interessada encara en rebre alguna d'aquestes entrades, en comprar-la, encara hi haurà algunes entrades en taquilla, i si van en antelació potser podem fer la cua i tractar d'accedir a una d'aquestes entrades, però vaja, en principi ja online no es poden comprar, i per a nosaltres ha sigut una sorpresa i un goig enorme perquè hi haurà un col·loqui amb el director i amb Katia Kitsa, que és ajudant de direcció, que també estarà avui ací, i demà serà una sessió molt especial que pensem que Humans Fest havia de programar.
1: Que això és una alegria màxima, saber que hi ha resposta després de la ciutadania per part d'aixes en pel·lícules que es programen. Jo volia preguntar-te també, José María, una mica per el balanç, perquè ja són 17 edicions amb este festival. Cada any d'alguna forma heu parlat d'unes temàtiques diferents, des de els drets de les dones, drets mediambientals, en este cas, per exemple, els drets de la infància i de l'adolescència. Quin recorregut li queda al Humans Fest?
2: Pues yo creo que queda seguramente hasta el siglo 35 aproximadamente, porque temas tenemos muchísimos, porque lamentablemente derechos que están violándose continuamente. Estamos, ¿cómo no vamos a estar preocupados con la situación que ahora hay en el mundo? El año pasado tratamos conflictos armados y parece como si no se hubieran enterado de que hay más de 60 conflictos actualmente vivos en el mundo, y no ponemos remedio, pero por lo menos nosotros aportamos pues un pequeño grano de arena que sirve al menos para la reflexión. No podemos consentir en vivir como si no pasara nada, porque la vida pasa, y estamos naturalmente preocupados. Así es que este año hablaremos de la infancia y juventud. Lo que pasa es que hablaremos de muchas más cosas. Y el año que viene, pues de otros temas. Y al siguiente. Pilar me ha dicho que hasta el 3000 está por aguantar.
1: Está muy bien.
2: Está por aguantar. Sí, mira. Es lo que hay, ¿eh?
1: Hasta el 3000. Vale. Y clar, volia preguntar-vos, perquè al final el cinema, no, és la temàtica o és l'eix vertebrador de tot este festival, però hi ha unes pindoletes molt xules, Pilar, que teniu preparades, que es tracten d'uns vermuts humans. Això de què es tracta? Perquè pinta molt bé.
0: La veritat és que nosaltres emprem qualsevol eina per a parlar sobre drets humans. Ací, al nostre país, la majoria de gent es queixa als bars, i aquest sí. Tipus de queixes no van enlloc, no? Nosaltres el que volíem fer era transformar aquestes converses en converses amb especialistes, amb activistes, i el que fem és generar una mena de debat, d'una trobada, unes taules redones, només en format vermut, aleshores a les 12 de migdia, tant este dissabte com dissabte dia 6 de juny, hi ha dues taules sobre dos drets diferents, els drets a la salut mental dels joves, este dissabte al bar del Babel a les 12, i també diríem joves actius pels drets humans, i ja tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 12 també al bar Babel. I són converses que estan molt guais, en realitat, perquè s'estableix un format molt horitzontal, la gent pot preguntar, aleshores és una conversa només que amb especialistes i amb professionals en un format molt planer, i és molt interessant.
1: Un fòrum de diàleg xulíssim. Com xulíssima serà la inauguració que teniu preparada de Si no res amb Maria Zamora, presentadora estrella, ja que forma part, és una membre més de la família de l'Human.
0: Totalment, ja duem 3 anys comptant amb ella, i és un goig treballar amb gent professional que comprèn molt bé el que fem i que ens mira i ens entén sense que li expliquem massa coses.
1: Doncs Pilar Almenar, José María Tomás, del Humans Fest, moltíssimes gràcies i enhorabona per esta edició número 10 del festival, que vaja molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Bueno, y a vosotros también, porque difundir también acontecimientos como este, esto es como revolucionario, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos cuenten las cosas bien como son, sin riesgos, sin hacer daño a nadie, sencillamente ofrecer posibilidades de reflexionar y de meterse uno en sí mismo, en su tranquilidad de su conciencia y ver qué pasa.
1: Y explorar tots aquests problemes que al final ens colpegen d'una forma o d'una altra. Moltíssimes gràcies. Vos deixo que acabeu de preparar perquè ja comença a arribar la gent ací al Movim i, com sabeu, n'hi ha sempre aquestes pel·lícules inaugurals. En aquest cas, com vos deia abans, han apostat pel curt en esta edició i, de fet, una de les pel·lícules que es projectarà d'ací no res a partir de les 5 de la vesprada és L'hora escrita. És un curtmetratge participat per esta casa per Apunt, i és un film que tracta sobre la desbandada, que és el bombardeig de la població civil que fugia per la carretera de Màlaga a Almeria el 1937 i que va ser rodat així a casa nostra, a Benidorm. Es tracta d'un curt dirigit pel malagueny Coque Arijo i en què està protagonitzat per l'actriu valenciana Rosana Pastor. Ells estan ja per així. Bona vesprada, Coque.
3: Hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Rosa.
4: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Imagina que esteu contents amb este curtmetratge, que ja l'hem vist rodar, no? L'hem vist rodar per Màlaga, per Benidorm. Com està anant este recorregut, Coque?
3: Bueno, pues muy contentos de poder mostrarlo aquí hoy, porque para nosotros tiene mucho sentido, porque además poder enseñarlo aquí en Valencia rinde un homenaje a esa gente que consiguió sobrevivir a aquella masacre. Llegaron a Almería con vida y muchas de esas familias continuaron el camino hacia arriba, llegaron a Alicante, llegaron a Valencia. Aquí tuvieron mucha acogida esas familias de refugiados. De hecho, precisamente esta tarde viene a la proyección una amiga, una compañera que es valenciana y es hija de supervivientes de la desbandada. Entonces, estamos muy, muy contentos de poder enseñarlo aquí esta tarde.
1: Això imagina que farà més il·lusió, però serà doblement emotiu també. Rosana, jo volia que em contaràs una mica, tu interpretes a Mònica, no?, i eixa protagonista. Quina és la seva història? Perquè veiem la desbandada a través d'ella.
4: Bueno, el curt en realitat està centrat en dos personatges, que és el personatge de Mònica i el personatge d'un xiquet que es troba. Llavors, el que veiem és això, una dona que camina a la desesperada, que camina fugint de l'horror que preveu i que camina això, fugint, és la millor descripció. Fugint en tot el que això comporta, en tota la desesperació, en tot el que ha deixat enrere, i a més en un afegit que li dona com un element que és un gran, un fort dolor de peus, no? I és com aquest dolor de peus en un moment determinat pot fer que el cap estiga ple del dolor físic més present, però que estiga completament emboirat de tota la pena i tot el patiment que porten ixa dona, Mònica, i totes les altres persones que fugen en allò que poden portar en les mans, fugint de les seues cases per por al terror feixista que arribava a Andalusia, i sabíem per la ràdio que arribava amb molta brutalitat, violant a les dones, saquejant les cases, i esta dona narra, pues, això en un moment, no?, que agafa i fa com una fotografia fixa, no?, quasi fixa en 12 minuts, no?, aproximadament, de la desbanda, i és el patiment de totes aquestes persones que hagueren de deixar les seues cases.
1: Que complicat condensar-ho també en aquest curtmetratge, un curtmetratge que ho comentàvem abans també ha sigut rodat a Benidorm. Què tal l'experiència per allà? Com va ser el rodatge?
3: Pues horrible. Bueno, no, fue una experiencia súper bonita, ¿no? Lo que pasa es que sí fue duro porque estábamos recreando el mes de febrero a finales de julio, de junio. Y entonces, bajo un sol de justicia, estaban los actores y los figurantes pues con ropa de invierno, con vestuario, un muy buen trabajo del departamento de vestuario, recreando esa imagen de los años 30. però fue
1: complicadet en condicions.
3: Exacte, sí.
1: Rosana, tu que has viscut mil batalles en el món cinematogràfic també, coincideixes amb el que diu Coque?
4: Absolutament, absolutament. L'entorn era magnífic, el paisatge d'on estàvem rodant, la Serra Gelada, era un espai natural que ens deixaren en permisos especials rodar allà en molta cura, però feia una calina horrorosa, que segurament si enguany tornarem a tindre que reproduir les circumstàncies, es produiria la mateixa situació, molta, molta calor, encara que era el mes de juny, feia molta calor, anàvem en roba d'hivern, jo patia molt per les persones de figuració, perquè hi havia molta gent, en este curt apareix molta gent que fent personatges com això, que passen, que
1: transiten,
4: que
1: no?
4: Transiten.
3: Gente mayor, niños pequeños.
4: Sí. N'hi haven, com diu Coque, gent gran i xiques xicotets, i feia patir molt, però bueno, aquestes són les condicions de la nostra professió, sabem com és, però els que estem acostumats i sabem que això és el preu de la nostra il·lusió i de la nostra vocació, estem disposats a assumir-lo, però les persones que venen un dia, pues, intentàvem que fora el més
1: fàcil
4: per a ells, però la veritat és que el paisatge és magnífic i recreava, segons contava Coque, recrea molt bé la carretera original per la qual transitaven aquestes persones, homes, dones, xiquets i gent gran que fugien d'Almeria. Sí.
1: Que en la línia del que expliques també, Rosana, clar, este festival està sempre adreçat a cinema compromès, cinema i drets humans, va un poc en la línia del que voleu plasmar en este curtmetratge. No sé si també ha sigut il·lusionant el fet de poder-lo presentar així i més davant, com comentaves abans, Coque, davant de valencians, descendents d'eixes persones que van fer eixa desbanda.
3: Sí, absolutamente. Lo grave de esto es que el cortometraje recrea y trae a la ficción por primera vez una historia desconocida, silenciada, de las más graves de la historia de nuestro país, pero que aunque ocurrió hace casi 100 años, sigue siendo hoy en día de máxima actualidad, por desgracia, y sigue ocurriendo exactamente lo mismo en otras partes del mundo. Entonces, este festival, que está muy comprometido con los derechos humanos, este año el lema, si no me equivoco, es el no a la guerra, pues es que tiene todo el sentido del mundo y estamos muy felices de como decía antes, de poder enseñar la película aquí esta tarde.
1: ¿En quin missatge vos agradaria que isquera la gent que veja esta vesprada a l'hora escrita, Rosana?
4: Pues és una molt bona pregunta. ¿En quin missatge? Que cap guerra és bona, que l'ambició pel poder no pot justificar els mitjans. I en aquests moments estem veient com ja no a través pot ser de guerres cruentes en les nostres latituds, en el nostre país i rodalies, però sí en altres països estan produint situacions bèl·liques molt, molt doloroses, en molt de patiment i en molta pèrdua de vides humanes. Però jo el missatge que diria, si ha de ser curt, és que cap guerra està justificada, cap guerra justifica l'horror i el patiment i la pèrdua de vides humanes.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedem, que és el missatge també que vol llançar aquesta edició del Humans Fest. Rosana Pastor, Coque Arijo, que vagi molt bé aquesta presentació de l'hora escrita i aquesta inauguració del Humans Fest. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Doncs ja ho sabeu, fins el 6 de juny, 70 pel·lícules, quasi 70 pel·lícules de cinema implicat amb els drets humans, implicats amb els drets de la infància i de l'adolescència i amb eixe crit de no a la guerra.
5: Que arropleguem, vivament.
6: Arropleguem, sí, per descomptat, no, i de reflexions tant de Coque com de
5: Rosana, fantàstiques.
6: Sí, bueno, tant cinema de ficció com cinema documental per gràcies, a contar-nos el món, en efecte, i per a prendre consciència. Moltes gràcies, Marc, que vagi molt bé aquest festival, que de moment també s'està contant-nos, no? Ens deien que hi havia algunes entrades exaurides en algunes de les projeccions, en fi, i a més que amb convidats molt especials. Bueno, doncs un dels festivals importants que mereix la cultura així a la comunitat valenciana. Ja tenim les 4:32 i ja ves per així a Susana Golf, sí? Aventant-se de palmito per contar-nos la refrescant crònica social. Ara en seguida.

0: un programa eclèctic com este, generem del cinema de denúncia a la crònica social sense solució de continuïtat, des 4 i mitja a les 4 i 34. Escolteu, perquè, clar, venim de parlar de coses realment rigoroses, serioses, de consciència, i ara dius, quant d'important és la primera novel·la de la filla de Terelu? Bueno, mira, no és important, però...
1: Hi ha distints compartiments estancs en la vida d'unes persones.
0: O, per exemple, el remedio para la calvície de Nadia Abascal. Vull dir, jo crec que són coses que igual no són precises de saber. No, però el acervo...
1: Però a tot hora parlar de la cosa intensa, tampoc. Ens diem un respir i aquestes notícies que són... que fan gràcia, en realitat, donen-hi ser respir.
0: Una miqueta de bon humor el que ens porta en clau... gamberra, àcida,
1: sí,
0: corrosiva, sí. La Susana Golf. Què tal,
2: sí,
0: Susana?
2: Sí, el millor de tot és que ells es pensen que sí que és intens.
1: Sí, ells ho agafen seriosament.
2: Ells ho agafen seriosament.
1: Però vist des de perspectiva.
0: De
2: efectivament.
0: Claro que sí.
1: Perquè, a veure, si hagués de definir en paraules els ingredients bàsics de la nostra crònica social d'avui serien...
2: Ui.
1: Llibres?
2: Ui, tenim. Llibre, LED... Reptils a la jungla, reptils? Imagina't, eh? Sí, reptils, i bé, reptils tenim sempre.
1: Sí.
0: Algunes
1: serps. Alguna llengua viperida.
0: I algunes lagartos. Sí, algunes lagartos també. Però per arrencar, per alguna cosa, per alguna manera...
1: Comencem amb el reptil?
0: Eso es, molt bé. Amor, serps i crocs en Tailàndia.
3: Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Danzalo, lo muy esencial.
1: ¿Qué pasa en la jungla?
2: ¿Qué pasa en la jungla? Que tenim al nostre Frank de la jungla.
1: Frank de la Idem.
0: Frank de la Idem està en la jungla. Ninguna sorpresa, de momento.
1: Però també ha tingut una vida turbulenta. No sé de quina turbulència anem a parlar ara.
2: Efectivament, que igual li pica un bicho que... No, ara és que s'ha casat.
0: Ah, mira.
2: S'ha casat ahir a Tailàndia, boda exòtica i tot allò. Però és que s'ha casat amb una valenciana.
1: Què me dius?
2: Que sí, amb una xica valenciana.
1: Dimos, conta'ns més cosetes.
0: Però, claro, dona'ns detalls.
1: Estava jo fora del radar.
2: Ai, és que recordeu que estava casat amb Yuji, que va acabar a la presó. Bé. Doncs va fer un càsting per a treballar allà al santuari.
1: No, que no vas a dir un càsting per trobar dona. És que la jungla no li sentava.
0: Estic molt tonto, però no arribarà això. No, un càsting
1: per a...
2: Ai, he dit un càsting, no.
0: Per un tema de faena o algo.
2: No, sí, que va demanar currículums.
1: Per a una bossa de treball.
2: Una bossa de treball.
1: De la jungla.
2: Efectivament, és que jo ja no sé en què pensava.
0: En algun...
2: Allà al santuari.
0: Per les seues coses d'ell.
2: Sí, allà dels seus
0: animals. Coses salvajes.
2: Efectivament. I Paloma Ramón, que és una dona valenciana... que era fan de Frank Cuesta, li agradava molt això dels serps i tot allò, i va enviar el seu currículum, la va agafar Frank per a treballar, i mira, va sorgir l'amor.
1: Perquè en lloc de cantar Luis Miguel un bolero, te sona això, quan t'enamores.
2: I com és una boda?
0: I mucha gent en una espasa toledana i tal. És un altre rotllo.
2: No, i clar, i me'n preguntareu, com és una boda tailandesa?
0: Claro, com és una boda... És thai.
1: Gran pregunta.
2: Com és una boda thai? Picantona. Un poc així, sí.
0: És un poc així.
2: Sí, aleshores, ells anaven vestits amb els trajes tradicionals tailandesos. Sí, ell...

0: ja molt guapa, amb un vestit blanc, típic i tal, però és que ja ell portava el sua para chatán, atenció, el sua para chatán, que és el traje típic per a casar-se els tailandesos, que és un traje com de bermuda i jaqueta rosa. Rosa.
1: Ah, però fresquet.
0: Fresquet, sí.
1: Però igual no és...
2: Igual no ha anat suficientment mudador.
0: Però és que com ell anava a donar-li el seu toc, aleshores portava el traje típic, però portava calcetins blancs.
1: Això és molt guiri.
0: Sí, sí. Els crocs. Sabeu que sempre porta crocs? Sí.
1: Ai, la xicona sempre porta, també.
2: Els crocs, bruts. Passar per casa.
0: Però ben bruts, ben bruts.
2: Algo caro, algo viejo, algo nuevo.
0: I la gorra... que porta sempre...
2: la visera cap arrere.
0: Sí, exacte, amb la visera cap arrere. I si era el look. Va demanar permís als monjos i els monjos van dir, fes el que vulgués. I així... I clar...
2: Que ella diu, el problema és que Frank li va afegir, ens ha escrit,
0: sí, sí.
2: La PAC...
0: El pack Frank, que són els...
2: Jo que m'estic... Vaig a buscar la imatge.
1: Però calcetins llargs.
0: Calcetins llargs.
1: O sigui, no un calcetí
0: llargs.
1: Perquè no sueu el peu i això. El calcetí...
0: Aleshores, el resultat era, doncs...
2: Bueno... Jo m'estic imaginant una cosa horrorosa i sí que vaig a buscar imatges.
0: Sí, busca.
2: A veure si...
0: Busca. Aleshores...
2: Oh, my goodness.
0: Una dona de bon gust, com la Carmen Lomana, clar...
2: S'ha posat les mans al cap o què?
0: Clar.
2: I què
0: dir? Va dir això.
3: Però d'on vas, alma de Dios, con esa pinta?
4: Bad Bunny iba como a la playa.
3: El cuadro, es que eso se debía prohibir y así por la calle.
5: En la Sagrada Familia no se permite entrar con gorra, no se permite ir en pantalones cortos.
3: No tienen asesores.
5: Independientemente de la pinta, que cualquier otra persona quizá vaya vestido así y no le dejen pasar.
4: Obvio.
5: Y otro que iba... curioso vestido es Fran Cuesta, que se ha casado.
4: Sí.
5: Bueno, y entonces iba vestido de Fran Cuesta. Sí. Llevaba su gorra típica para atrás, sus crocs estos, que yo creo que los tiene desde que hacía el programa en 4.
4: Son los mismos,
5: yo
4: ¿no?
5: creo que son los mismos.
4: Para que veas que son duraderos.
3: Iba igual que Cristobalito, el niño del aro. Una cosa... ¿Cómo no lo voy a suspender? ¿Pero lo has visto?
4: Sí, lo he visto, pero a ver, es su boda, su día, está ahí.
3: Pero precisamente, ¿cómo se te ocurre ir a la boda? Yo soy la novia, veo que viene aquí... el sujeto que se va a casar conmigo y salgo corriendo.
2: Es que...
1: El sujeto.
2: ¿Qué?
1: El sujeto.
0: Claro.
1: Es que de veres que el look...
0: Y yo... Y, claro, y yo...
2: Punto. Yo no me casaría en Fran de la Jungla. Punto 2. Guapo no está.
0: No está.
2: Porque
0: no
2: el pantalón es una bombachet. Es como un chique de estos que le fiquen borles.
0: A favorín no está.
2: Y bombachos, pero con señor mayor y con cruces sucias.
0: Le han preguntado y él ha dicho, es que si fos yo tailandés... em pararia millor, però com que no ho soc...
2: Tu vols dir que...
1: Però un pantaló bombacho...
2: Ei, guapo,
1: un pantaló bombacho no el senta bé. I després és com un xupetí, sí, és un color aixina...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Maquillatge lleig, però...
2: No està afavorida, la
1: persona.
2: Però
1: mira, la Lomana, si que ja té una edat... Bueno, i nosaltres també, clar, per a què no enganyar-nos...
0: Es recorda de Cristobalito.
1: Cristobalito
0: Gazmoño. I jo, mira, que també tinc una edat, però no me'n
1: recordava. No te'n recordaves? Hombre, Cristobalito Gazmoño, el número de Toni Leblanc, de Cristobalito Gazmoño, és comparable al de pelar una poma i menjar-se una poma.
0: De típico... Oh,
1: no, d'ell. Ell, de Toni Leblanc. No, típico fent claro, un gerro d'aigua. Bueno, Cristobalito Gazmoño. No se'n recordeu, Cristobalito Gazmoño?
6: Mi padre está un poco incomodado conmigo porque he sacado malas notas y me dijo, como sigas trayendo malas notas, te voy a meter interno.
1: Se feia passar per un xiquet i anava vestit un poc així, com de...
2: El pantaló bombacho, camisa blanca, una llaçaeta, un gorret, una cosa així.
1: Cristobalito Gazmoño, però que ningú en tenia res quan la Lomana ha dit això.
0: La referència era...
2: La referència. La
1: Lomana, quina edat té, Xina? Entre tu i jo. No se val a dir...
0: És infinita.
1: No, és infinita.
0: Com algunes dones.
1: No,
0: perdona.
1: No se val a dir...
0: Isabel Preisler, Carmen Lomana i jo no tenim edat.
1: No, tu no.
0: Perdona que et diga.
1: Tu no, però la Lomana té 77 anys. Ui, i Nati Abismal, que després parlarem d'ella.
2: Abismal.
0: 80, no?
1: 83.
0: 83. Però és divina.
1: És divina.
2: Sí. Divina i major, que és compatible.
0: Però està ben portat el Cristobalito Gazmoño, perquè saps com es diuen els nens, els xiquets de Frank de la Jungla?
2: No.
0: Els noms? Mira, es diu.
2: Però esto es va tindre la dona que està en la presó.
0: En la Yuyi.
2: En la Yuyi.
1: En la Yuyi.
2: En la Yuyi va tindre aquí.
0: Mira, a Zipi, que va morir, desgraciadament, malauradament.
1: Zipi va morir, el xiquet.
0: Sí,

0: poc després
1: de... Zipi-zape?
0: Zipi-zape.
1: No me digues.
0: Zipi-zape.
2: No me digues, és a posar Zipi-za.
3: Molt d'això.
0: Zorro, zorro, zorro, zorro, zen i Pepsi. Això són els fills de Frontera.
2: És que això...
0: No poses esa cara, que així es diu.
2: Són noms de la jungla. No, és que ni en la jungla.
3: La jungla
2: és un Tarzán. Un Tarzán és un...
3: Pepsi és poc de la jungla.
2: Però Pepsi no és de la jungla. I Zipi-zape tampoc.
3: Encara Zen.
2: Mira, així que va vestir que pareix Zipi-zape. Zen és el que més li pega a aquest entorn.
3: Zorro, li posa...
0: Zorro,
3: zorro.
0: Sí, sí. Zorro, zorro i Zape són futbolistes.
3: Ah, sí?
0: Sí, sí, Asia
3: Espanya. Futbol, en
0: Espanya. Sí, sí, juguen al futbol a Asia Espanya.
3: Zorro Cuesta.
0: Zorro Cuesta.
3: I Zape
0: Zorro Cuesta, Yuji, Chungalín.
3: A tu ton pare te diu Zape.
0: I no li perdones la teua vida.
2: I quan tens edat de fugir de la jungla,
0: que és el que ha fet el
2: xiquet.
3: Tiene el Zape i jo me voy a poner un nom que a mi m'agrada.
2: Quin personatge més curiós el nom este, el més estrany i més de tot.
3: Que curiós. Bueno, mirant l'edat de Carmen Lomana, que en té 77... I té edat, en efecte, per a que... Home, jo no tinc 77, però... Però que pa Cristobalito Gazmoño tenim...
2: Pa Cristobalito Gazmoño, ella tenia edat.
3: Bueno, i Nàtia Abascal...
2: Que ens deus pocs més.
0: Que també té edat, per recordar a Cristobalito Gazmoño.
3: Inclús el pare de Cristobalito Gazmoño.
2: Una cosa, has pronunciat el nom de Nàtia Abascal 3 o 4 més
3: perquè,
2: vegades.
3: Perquè a mi m'inspira molt.
0: És que ens fascina. M'inspira molt.
3: Vinga, perquè Nàtia Abascal presenta un producte miraculós.
4: He llegado lejos por mi talento. No por el que tengo, sino por el que me invento. Aunque voy sobrada de aspiraciones.
3: Dius, un Instagramer influencer de 83. Pues claro que sí.
0: Per
3: què no? Si ella és influencer...
2: Mocatriz. Ella és mocatriz.
0: És mocatriz.
3: Ah, perdoneu, estava jo xafant. Però mocatriz què és?
0: És que ens agrada.
2: Modelo, cantante i actriz. Mocatriz. És que estos són els ojets de calor que són.
3: No, que no hi ha jo mocatriz. Ella és, sí, ella és mocatriz.
0: És tot això.
3: Home, cantant.
0: Home, cantant. Si es posa, canta.
2: Canta por soleares, contra l'esposa.
3: I actriz.
0: Mira, no. Actriz, sí, ha fet algun paper, no? Alguna cosa haurà fet allà amb Andy Warhol a la Factory o alguna cosa, no? A l'estudio 54.
2: La seva vida podria ser-ho.
0: Home, perdona, musa de Warhol, musa de Valentino. O sigui, i ara, ens presenta a les seues xarxes socials un casc, que si tu te poses el casc...
2: Com este que portem nosaltres?
0: No.
3: De moto?
0: Un casc, no. Un casc com futurista. Com futurista. Un casc futurista. Què és? Atenció.
3: Què fa?
0: Què fa? El que fa és estimular els folicles pilosos mitjançant fotobiomodulació de baixa intensitat. O sigui, s'encén una llum roja...
3: Dins del casco?
0: Ella ahí, tota divina...
3: Però se ho posa ella?
0: Sí, sí, ho suposa. Sí, sí. Tu imagina l'escena. Tota divina, vestida d'alta costura, amb talons, i es posa el casc i de sobte una llum roja... Llum roja que tu dius, ai, alguna cosa passarà.
2: I això serveix per a la què? Per estimular el folícul capilar.
0: Per a fer créixer els cabells.
3: Ah, és un tractament capilar.
0: Clar,
3: és un tractament capilar. Però allà no li fa falta, allà té moñassa.
0: Allà té moñas, clar. Ni allò de Cristiano Ronaldo de pose...
3: De pelito a pelito. Ni anar a Turquia.
0: Ni anar a Turquia ni res, te poses el casc. I també hi ha model de gorra.
3: Com de gorra?
0: De gorra. Tu et poses una gorra.
3: I de la gorra, te deixen
0: rojos. I de la gorra. Tu pots anar, com fan tots els famosos, a l'aeroport amb la gorra.
3: Me fan una gorra d'estes per mi?
0: Sí, sí, sí. Amb la llum LED.
3: I me creixeria el moño. Me taparia la calva.
0: Clar.
2: Diu, Susana, fotobiomodulació.
0: Mira
2: la paraula. Que podria ser un tractament capilar, que sí. Una assignatura de medicina.
0: O el nom d'un DJ alemany. Perfectament, no?
3: Fotobiomodulació.
0: Fotobiomodulació.
3: DJ Tornillo del 4, en efecte.
0: Efectivament, qualsevol cosa.
3: Mamma mia. Però anem a veure, tenim el moment en què ella ho explica?
0: Ho tenim.
3: Home, encara que faci publicitat.
0: Bé, és que, mira, també t'he dit que com no s'entén el nom...
2: Claro, i no cal que vos suposeu.
0: No s'entén...
3: Perquè té un nom raro.
0: Perquè no, perquè parla... I com parla ella...
3: Però és que a Nati no se li entén molt.
0: Però com no se li entén a ella...
2: Disfruteu de la Nati i no vos poseu el cas.
0: I té nom de DJ alemany...
2: Què vols?
0: Què vols?
3: Ah, però ella diu lo de la foto...
0: Sí, sí, sí.
2: Vinga, escoltem-la.
0: Va.
5: Si
1: Si sientes que tu pelo ya no es lo que era, todo empieza en el cuero cabelludo, porque también es piel. Root Defense Lab trabaja desde la raíz con tecnología LED para mejorar la densidad y reducir la caída en solo 10 minutos al día y con diagnóstico inteligente que adapta la rutina a tu cuero cabelludo. No es solo cuidarlo, es entenderlo. Más fuerte, más brillante, desde dentro. No es magia, pero casi. Pero,
2: porque también es piel, digo ella. ¿Eh? Y de fons, sí, ya es lo más grande. Y respecto.
0: ¿Qué piel? ¿Eh?
2: Y de amor ella compara un poco andaluz. Y ahí quiere hacerlo bien, hacerle modulando.
0: Es que es lo... ¿Te imaginas ya les festes?
3: ¡Qué maravilla!
0: De, las festes de l'alta societat, a les festes de l'alta societat.
3: Per favor, que sempre vaja Nàtia Bismal amb el casc i a la llum.
0: Amb el casc.
3: I creciéndole la piel de dentro i los folículos biomusculares estos.
0: Oi, oi, oi, oi, que maravilla. Tu pots anar a la festa amb el casc. Totes ahí amb perles i amb tot allò, i ella amb el casc.
2: Totes les amigues amb els collarots, els diamants, els valentinos...
3: I la gent compra el casc, este, perquè quan va...
2: Jo crec que no.
0: És un poc car.
3: Sí, així era quan...
0: 700 euros.
3: Calla. Em va costar 700 euros. Si fa una llum roja, si això no...
0: 700 euros. Bé, també, això és el cas. El de Nati, que és el cas. Després ho tens als xinos i tot això.
2: Per 4
0: perres. Per 60.
2: Per 4 perres.
3: En AliExpress, ara, ja, anirà per 60.
0: Ja, si et crema, però no, si et crema el
2: que és cabell, pilosos,
0: jo ja no respon.
3: Com me quemé el color cabelludo, que també és piel por dentro.
0: Clar, jo ja...
2: I de dir-vos una cosa, és difícil d'entendre-se-li, però hem de reconèixer que Siu està... Perquè està darrere l'altra cantant. Perquè ella ho intenta.
0: Ella ho intenta. Ella ho intenta vocalitzar. Intenta vocalitzar, sí o no.
3: Sí, sí, sí. Sobretot quan diu fotobio... M'ha encantat.
0: Sí, eh?
3: M'ha encantat.
0: Fotobiomodulació.
3: No cromparem el casc.
0: Recordeu el terme. Fotobiomodulació.
3: Fotobiomodulació, que és la piel por dentro.
2: I ara anem a escoltar-la com ella és en realitat.
3: A ver.
5: Porque yo quiero a todo el mundo. O sea, te quiero a ti, quiero a este, quiero al otro. Yo quiero a todo el mundo. Yo soy una persona que quiero a todo el mundo. Yo soy una, de un, no sé, soy una cosa muy, soy muy humana.
2: Que ella és molt humana.
0: És que...
2: I com és molt humana, els seus folículos pilosos
0: que...
2: necessita posar un casc com mentre l'altra canta Rispe.
0: És que... És
2: ja
0: així.
2: Ella... Mare, ella... el dia de que soy muy humana, la dona anava perjudicada.
0: És que anava... No, anava feliç.
2: I tan feliç.
0: I amorosa.
2: Amorosa.
0: I amorosa. I volia...
2: Jacarandosa.
3: S'havia pres una llimonada.
2: Sí, ja. I estava en la fase de enaltació de l'amistat.
0: Que moment, tan meravellós.
3: Això és hemeroteca. Això és
2: hemeroteca.
3: Això ho conservem.
2: Això ho ha viscut nosaltres.
0: Només li faltava el casc. Tu imagina't l'escena amb el casc.
3: Però ella se'l posa.
0: Clar. Mira, se'l posa al seu saló, al seu saloncito.
3: En casa?
0: Sí, sí.
2: En totes les figuretes de lladró que té per allà.
0: En totes les figuretes de lladró. Ella tota elegant, allí llegint un llibre... llegint un llibre i tal.
3: I mentre els folículos...
0: I mentre estan,
3: clar. Els folículos i els rayos.
2: Els folículos van fent.
0: Ho vas fent.
3: Tu ho has fet.
2: Mentre fas l'escura, això funciona.
0: Ella no escura.
2: Ja, ella llit, diu.
3: Ella lee poemes de Góngora.
0: Clar, ella reposa en la xeslong i es posa el casc i ara... Pelasso.
3: Muy bien.
0: Pelasso.
3: Nati.
0: Nati Pelasso.
2: Ella que sempre ha dut el moscardat impossible. És quan l'època en què parlava Jacarandosa.
0: Això gràcies al casc.
2: Gràcies al casc.
3: ¿Qué li faria el moño? Este, el Te Necesito, Rupert. Esta no era de la cuadrilla de Rupert.
0: Del team Rupert.
3: Ja tenim una edat també per a recordar-nos de Rupert. Bueno, seguim en la secció Cultura Contemporània.
0: Sí.
3: Arriba a les llibreries una novetat editorial que no l'hem demanat, però bueno. Debuta com a novel·lista, bueno, és la primera novel·la, bueno, és el primer llibre, que publica La filla de Terelu. Era precís?
0: No era precís.
3: O no?
0: No era precís.
3: Alejandra Ale?
0: Ale. Ara és Ale.
3: Ale?
0: Bé, al seu paper d'escriptora.
3: En el seu paper d'escriptora?
0: És Ale Rubio.
3: Ale Rubio. Tenim detalls? Has pogut llegir algun capítol?
0: Sí, no. He fet la fitxa i tot. He fet la fitxa i tot.
3: Fitxa tècnica, molt bé.
0: Novel·la.
3: Sí.
2: Novel·la.
0: Títol. Si decido arriesgarme.
2: Oi?
0: Autora.
3: Ah, això és condicional.
0: Si decido arriesgarme.
3: Si decido. Si no lo decido, no.
0: Autora, Ale Rubio.
2: Ale.
0: Gènere.
3: Sí.
0: Això m'agrada molt. Romàntica contemporània.
3: Xiclit.
0: I els keywords, ja em fascinen. Mira, triangle amorós. Enemies to lovers. Enemies to lovers. O sea, que, enemics de, de los enamorados.
3: Que passen d'enemics a ser amants. O sea, un poco el viaje este.
0: Proximitat forçada. Tensió sexual. Sí. Escenes spicy. Traïció emocional.
3: Això és el que n'hi ha dins, no?
0: Sí, sí.
3: I això, i la gent ho compra?
0: De 7 euros.
2: De 7 euros. 360.
3: En los establecimientos del ramo. I 360 pàgines.
0: Més econòmic que el cas, Leo.
2: La xica té inquietud d'escriure o de...
3: I la sinopsi, així,
0: I la sinopsi, això és la història d'una noia, que és Carla, que arriba a Madrid i té un nòvio, però s'enamora del germà del nòvio, que és Ulisses, que acaba d'eixir de la presó.
3: Vale.
0: I clar, hi ha un triangle, tal, tal. I és un poc com eròtica soft.
3: Té el seu puntillo i
2: calentorri.
3: I en general, així, la crítica literària, com ha rebut la novel·la?
2: Ahí está, escriu bé. El que a mi m'estava interessant, de veritat.
0: A veure, hi ha qui li agrada, ella té els seus fans, però... En general, hi ha hagut també unes crítiques molt dures, no?
3: Sí, la gent és dura.
0: Tens gent que diu, ay, me ha encantado, me lo he leído un poco tiempo, sí, t'enganxa des del principio, que bien escrita y tal. Oh. I uns altres diuen,
3: les seues amigues,
0: infumable, mal escrito, plano, vocabulario escaso y repetitivo. I esta que
3: me sembla creïble, esta.
2: Sí, esta la sorpresa de nadie. Y esta
0: es como 50 sombras de Grey, escrita por un adolescente de 12 años.
3: Toma. I ella que...
2: Ella com encaixa.
0: I ella diu, clar, com que conquista la tele, en tenen enveja.
3: Ser famosa.
0: I la gent parla sense llegir, i tal.
2: Això és de veres. Si voleu criticar el llibre, llegiu-lo.
0: O no.
2: Però que sapigueu que és un 50 de Grey, com si l'haguera escrit.
0: Que... Falta tampoc fa.
2: I la de llibres bons que n'hi ha en les llibreries i les biblioteques i en les files dels llibres.
3: Però no vos pareix...
0: Ara, pots posar-te el casc i, mentrestant...
2: I ets el del llibre d'Ale.
3: Molt bé.
0: I si te crema, les neurones, doncs mira.
3: Tu mismo.
2: Atem una cosa. Que ens queden 4 minuts.
3: Venga.
2: Jo a mi me superencanta sempre la teva crònica Pantojil.
0: Ai, sí.
2: Tenim novetats o no? Sí. Igual no n'hi ha.
0: Ja tenim data per al reencontre públic de mare i fill.
2: Públic?
0: Públic.
3: Patrocinat.
2: Segurament.
0: Patrocinat. En un festival a Sevilla. L'icònica Santa Lucía Sevilla Fest. A la plaça d'Espanya de Sevilla. Imagineu el marc incomparable.
3: Allí enmig se van a trobar.
0: La tonadillera, ara quan torne d'Amèrica, cantarà, atenció, Amildivo. Amildivo. I orquesta sinfònica.
2: Ella és allà Bascabàs.
3: Sí, no.
2: Senzilla, ella no se conforma una bandúrria.
0: No.
2: Ella vol l'orquestra sinfònica.
0: I els tres tenors i tot allò.
2: I la depilació láser, tot.
0: I ja està. I això és el concert, però després...
3: A la matinada... I aquells pegant-li a la veu
0: barítona. No ho sé.
3: Estoy enamorada, un poquet així.
0: I després a la nit, a la matinada, després, quan acaben els concerts, els DJs... I entre els DJs,
3: no,
0: qui s'ha col·locat? No, qui s'ha col·locat?
3: Per Kiko.
0: Kiko Rivera, DJ.
3: I
0: jo imaginava una cosa així, que és com un remix de la Pantoja.
2: Bumba, bumba, bumba, bumba. Mira, ai!
0: Una cosa així.
2: Sí, arriba. Voy a llevar esta estrella
3: que pesa tanto. Això és un xalquico, capaç seria.
0: Ai, no
3: seria,
0: ho sabem, capaç. Què passarà?
3: Bueno, no ho sabem.
0: Què passarà? No ho sabem, imagina't ahí.
3: Però com serà el reencontre? Ella en la cabina i ella cantant?
0: És que no ho sabem.
3: Si tindran que dir alguna cosa.
0: Sabem que actuaran el mateix dia, la mateixa nit. Ara, si hi haurà foto, haurà posat, si compartiran camerí, per així...
2: Això està en l'aire, això no segons les circumstàncies econòmiques de la revista que ho haig de pagar.
3: I tu creus que haver coincidit...
0: Anirà Isa Pantoja? El que sé és que Kiko no estava en el programa i l'han ficat a última hora.
2: Pues que igual la mare ha dit, i mi niño... Que luego no... Luego no ha tenido DJ 6 esto, no ha tenido DJ 6.
0: Un pack familiar. I la Lola, ja veurem si la Lola no és també allí a ballar o alguna cosa. I ja tot queda en família.
3: La nòvia.
0: La nòvia.
3: La nora.
0: La Lola es balla ara.
3: Ah, que és clar.
0: Es balla ara.

0: La vesprada da punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A punt ràdio.
2: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A Punt Ràdio.
0: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iats.
10: Que comenci l'espectacle.
0: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
6: Clar que sí.
0: Diftong, diftong, diftong.
11: Bona vesprada.
12: Bona vesprada.
11: Has dut la casalla?
12: Sí.
11: Pues passa, passa.
0: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
13: Pues és la A.
0: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
14: Efectivament.
0: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
14: Efectivament.
0: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòdrom...

0: vosaltres.
1: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
6: I què li sembla?
5: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
0: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
7: Efectivament.
0: Tancat... obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
8: Missatge rebut.
0: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
9: Valencià.
0: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
10: Vale o no vale?
0: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
11: Ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
12: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
12: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
12: Senyor, sí, senyor!
0: És fàcil, veritat?
12: Senyor, sí, senyor!
0: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
13: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
0: Ara sí. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
3: De tu.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2. De tu

0: A este ritme que s'ha pegat tant de la Lady Gaga, parlem ara del Festival de Cine d'Alacant, perquè dins la secció Fashion Cinema sabeu que es fan actes i activitats ben interessants. Parem atenció a una exposició homenatge a la dissenyadora de vestuari i creativa Cristina Rodríguez.
1: Cristina és una ben estimada professional, molt volguda, molt apreciada, és de Benidorm. I ser de Benidorm, convingam, que això marca caràcter.
0: Sí, sí.
1: I sobretot en ella, ja que la seva procedència... Benidorm és un municipi tan, tan urbanita, no? Tan, tan eclèctic. I això jo crec que, d'alguna manera, no? Es deixa veure també en la seva creativitat.
0: Sí, no? Jo crec que ja ho ha dit, en alguna ocasió. Vos contem que des del dia de neu, que fou inaugurada l'exposició, fins a este cap de setmana podem veure-la, està al MACA, a Alacant, i l'exposició porta per títol Más es poco, el universo de Cristina Rodríguez.
1: Más es poco, me encanta. Contraposició, al menos es más, ¿no?
0: Correcte.
1: De Mies van der Rohe. Presenta un recorregut pel treball de Cristina, que és una dona vital, una dona molt expressiva, molt autèntica, no diria jo també. És una dona molt arrolladora, té una gran energia, molt lluminosa, i té una visió de la vida... Igual que parlàvem adés, no?, de que si ella diu que Benidorm d'alguna manera, aquesta llum, aquesta manera de ser mediterrània, aquest eclecticisme, també la seva manera de ser, a reflectir en els seus treballs, no? I què passa en quasi totes ordres de la vida, no?
0: En algunes entrevistes que l'hem vist parla del seu imaginari estètic i sempre ve un poc matisat per coses dorades o coses brillants, no? I això parla molt també del seu caràcter.
1: Molt valencià, molt també. Valencià. A la cantí, no?
0: Hem de dir que en esta mostra han treballat alumnes de l'Escola d'Art Costura de l'Escola Superior de Disseny d'Alacant i estan coordinades per les professores Anna Peris, Manuel Hernández, és més. Hi ha peces que han confeccionat l'alumnat supervisats per la professora Tatiana Fucurina. Exemples, una peça inspirada en el Saskia Parell i una altra en Alexander McQueen, però totes creacions de Cristina. I ella està... A l'altre costat del fil telefònic. Hola, Cristina, com estàs de contenta?
1: Hola.
2: Os oigo un poco mal, espero que vosotros me oigáis bien, pero que poco es en la vida, es en el diseño y en la vida. La mejor más es poco, que menos es más, ¿no?
0: Más es poco, nos parece genial, absolutamente genial. Escucha, ¿estás contenta en esta rebuda del Festival de Cine de Alacant?
2: Estoy, fíjate que yo soy una persona que no me suelo poner... Y anoche mi marido me decía, cariño, lo que te está pasando es muy bonito.
0: Sí, que
2: va a salir todo bien, no te vas a caer al subir a recoger el premio. No, estoy contentísima, es un regalo y muchas razones. Una de ellas es porque es en mi tierra, que es muy difícil. Así que estoy feliz, feliz, espero hacerlo bien y espero estar motivada, es lo único que espero en esta vida ya.
1: Bueno, que ens encanta el teu sentit de l'humor, com ho expresses i la teua vitalitat. Cristina, no sé si n'hi ha manera, ja sé que dir-te això és un poc complicat, però vaja, com que estem fent la connexió via telefonada online, a veure si és possible que pogueres anar, no sé si estàs en un interior, si hi ha possibilitat de buscar algun lloc
2: on
1: tingueres millor cobertura...
2: Donde tengo muy poca cobertura, chicos. ¿Me oís?
1: Sí, pero entretallada, es una pena.
2: ¿Me oís mejor?
1: Sí, a ver.
0: Se nos corta de vez en cuando.
2: Ya.
1: Mira, fem una cosa, Cristina. Ens diuen des de la part tècnica, ¿vale?, que penses, per favor, i ara te tornem a telefonar.
0: Sí, a veure si aconseguim arreglar-ho. Gràcies, Mónica.
1: Gràcies, Cristina. És que és un torbellino, eh?
0: És un torbellino, Cristina.
1: Molt expressiva, molt vital, no?
0: Si la busqueu en xarxes, la reconeixereu perquè ha fet programes de moda, d'estos de canvi d'imatge, amb altres estilistes famosos. Van presentar fins i tot ells un any les campanades. Després també és de les dissenyadores que ha fet les màscares de Mark Singer, per exemple. Això en qüestions relacionades amb la televisió.
1: Que tenen molta repercussió.
0: Molt de predicament.
1: De tota manera, en el cine... Bueno, té una trajectòria impressionant perquè, escolta, que tenen...

0: El nostre benvolgudíssim Gemma Juan porta un dia d'aixos memorables per a marcar en no sé quin color en el calendari, però...
1: No el podré oblidar. Per els desastres que he fet al llarg del dia.
0: Coses de la vida, coses de la vida. Bueno, temps per al temps. Temps per a l'horatge. Està així... Lluís Oviol i Sol Busto.
2: Hola,
0: Sol, com esteu?
3: Hola, hola.
2: Hola, molt bé.
0: Hola, Sol.
2: Hola.
0: Què tal? Bé. Ai, tenim un poquet de coseta avui.
2: Sí.
0: Ja, i tu com estàs?
2: Bueno, un poquet trista.
0: Un poquet ofum, sí.
1: Ja. Expliquem que és perquè acaba el seu període
2: de pràctiques.
1: De pràctiques.
2: Sí, avui ja és el meu últim dia i res, em acomiade.
0: Bueno, però si estàs una bona, molt bonica,
1: contenta,
0: i uns moments molt xulos que hem compartit,
2: sí, la veritat,
0: la ràdio,
2: és que sí.
0: I la tele i els companys,
2: sí,
0: segur.
2: No, i que he après moltíssim, la veritat.
0: I eres molt generosa per haver portat dolcets.
2: Sí.
1: T'han tratat bé, aquestes personetes de l'oratge.
2: Sí.
0: Bona gent.
1: Són boniquets i boniquetes.
2: La veritat és que sí.
1: Oviol, què farem sense sol?
3: No. Escolta'm una cosa. Deixa't estar de... Va, entrem en matèria perquè ha de contar una cosa que la gent està molt expectant perquè, clar, el nom sí, enganya. De què ens parlaràs?
1: Sí, de què ens parles, no, Lluís?
2: De la lluna blava. Per què?
1: Perquè no és blava?
2: No.
1: Ai,
2: este cap de setmana hi ha lluna plena.
0: Ah.
2: Però no és una lluna plena habitual.
0: Ah, no.
2: És una lluna blava. Això significa que la veurem blava.
0: La licantropia anirà més...

0: forta. Els homes llops seran... No.
1: No. Igual de sempre. Ah, perquè la lluna va estar igual que sempre. No és veurable.
2: És una lluna plena...
1: Normal. Però,
2: tradicional.
1: Clar, però sí que es diu així per una coincidència del calendari. Val? Hi ha dues definicions de lluna blava. La primera és... La, bueno, a veure, vaig a començar l'altra vegada. En un any hi ha 12 llunes, val?
2: Sí.
1: Perquè hi ha 12 mesos, pues cada mes té una lluna,
2: té la seva,
1: no?
2: Sí.
1: Val, què passa? Que el cicle lunar dura un poquet menys del que dura un mes. Aleshores, sí, com que s'obren uns dies, no? I aquests dies s'acumulen i cada 2-3 anys hi ha una lluna més. En plan, hi ha 13 llunes en un mateix any. Clar. Val, pues aquesta lluna és la lluna blava.
2: Ah.
1: Val? I així entra el que dic...
2: És com una lluna de regal,
1: exacte,
2: entre cometes.
1: És el que entra que és el que dic que hi ha dues definicions.
2: Sí.
1: Una tradicional i una moderna. La tradicional és que és en una estació, pues, una estació de l'any astronòmica, sí, ha d'haver tres llunes, perquè hi ha tres mesos. Però si hi ha 13 llunes en un any, pues, significa que una d'aquestes estacions tindrà quatre llunes. Val, pues, la tercera d'aquestes quatre llunes és la lluna blava. Aquesta és la
2: no és
1: definició
2: la quarta,
1: tradicional, és la tercera, sí.
2: Aquesta és la tradicional.
1: Però hi ha una definició moderna, que és la que és més popular, que és la segona lluna d'un mateix mes. I és el que passa este cap de setmana, perquè vam tindre lluna plena l'1 de maig,
2: sí,
1: i ara tenim lluna plena el 31 de maig, la segona lluna del mateix mes.
2: Quan coincidís el mateix mes, la segona.
1: Exacte, i per això es diu lluna blava, però que no es veurà blava. És només que en el calendari tenim dues llunes el mateix mes. I hasta la lluna continua igual.
2: I per què li han posat lluna blava i no li han posat...
0: Nom poètic, suposo.
2: Sí, nom poètic.
3: Bé, això també... No ve dels astrofísics.
1: No
3: ve dels astrofísics.
0: No m'agradaria.
3: És una tradició americana, no?
1: Sí.
3: Ja sabeu que cada... Però en este cas, o sigui, cada lluna plena... Sí, cada lluna plena, ells li posen un nom, la lluna del cèrvol, la lluna de la cirera, la lluna del que siga. Nosaltres ara ho estem adoptant, però evidentment tampoc casa massa, perquè hi ha moltes coses que deien. La lluna de l'ars, de l'arbre, per exemple.
2: Així
3: no hi ha arsos. La lluna de l'os, així no hi ha ossos, saps? Vull dir que hauríem de ser un poquet més originals a l'hora d'adaptar, no? Podríem posar la lluna de la xufa, per exemple.
2: Correcte.
3: I en este cas, la lluna blava...
2: Sí,
3: i en este cas, la lluna blava, clar, indica... És un sentit pejoratiu, un poquet del terme, no? No?
1: Sí, o sigui, la veritat és que he estat buscant molt de l'origen i no està molt clar.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, per
2: una part de llegenda que se barreja...
1: Sí, tal, no? La llegenda diu que ve de que de l'anglès antic, de la paraula belegue, que era traïdora, que de belegue va evolucionar a blue.
2: Ah-ha.
1: I de blue moon. I era com una lluna que traicionava el calendari perquè era una més, una que no s'esperaven. Però ja dic que això és com una mica llegenda. El que crec que pot ser més
2: fiable,
1: sí, és que ve de l'expressió once in a blue moon, que és com dir de tant en tant, com que una lluna blava, que és una cosa que no pot passar mai, pues,
2: passa de tant en tant,
1: de tant en tant, exacte,
2: i aleshores
1: és la lluna blava.
2: Sí,
3: bé,
0: que xula aquesta història.
3: Sí.
0: Gràcies per contar-nos-la i per tot el que ens has aportat durant tot aquest
1: temps. Moltes gràcies també a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Eres una bonica.
0: Bé, bueno, Viols, en un minut...
3: En un minut,
2: mira com estem.
3: Avui hem superat per primera volta els 35 graus.
0: Oh.
3: 36 graus a Vilafamés. Perdó. Hi ha tres observatoris al poble i un d'ells ja ha marcat pràcticament 36 graus. Els primers 36 graus. Demà s'activen avisos ja. Tenim els primers avisos per calor al litoral i al prelitoral central de la província de València. Eixes màximes, que sobretot al prelitoral, superaran els 35 graus, 36, 37, puntualment 38 graus a les comarques centrals. La bona notícia és que dissabte començaran a baixar i sí que la pròxima setmana, sí que dimarts podrien pujar un poquet, però es normalitzaran les temperatures. No vindrà fred, però no farà la calor tan intensa.
2: Ai, sí que és... Mira, Blue Moon. Dedicat a la nostra Sol, que te vaja molt bé en la professió i en la vida.
0: Gràcies, carinyet. Anem a les notícies. Gràcies, adiós.
4: La vesprada d'A Punt. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.

0: 7.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: Apunt

0: Això sí, el podem pronunciar amb E tancada, que...
1: Efectivament.
0: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
2: Senyor, sí, senyor!
0: I alerta, si trobem un que darrere d'una preposició com per, de, a, amb... L'hem d'accentuar sempre. La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el que fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai. La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du. Accentuem el que quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. Oh. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
3: Cuidao!
0: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
4: Està tot molt mal.
0: No podem tindre un que sense accent darrere d'una preposició.
5: No és possible! No és possible!
0: En aquest cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
6: Ah! Ara ho he entès.
0: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
7: Adiós, chao, bambina.
5: Adiós!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
8: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
9: De tu a tu.
10: Les llengüetes de punts de llengua.
8: A Punt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
6: Què és això? No tinc ni idea.
0: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
5: Sí!
0: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és la iaia dona la carta al iaio.
11: La iaia li la dona.
0: Molt bé, iaia, has encertat! Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
12: No sé. El iaio els les regala?
0: Ho has fet de categoria? L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
11: La iaia li l'explica.
0: Molt bé, impressionant! Ha guanyat la iaia, l'enhorabona!
13: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí senyor.
0: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
5: Ho fas molt bé.
14: Això és el més gran del món.
15: Està de categoria.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
8: A Punt Ràdio.
10: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Les llengüetes de punts de llengua.
8: A Punt Ràdio.
0: Avui parlarem de quan no saps si posar-li a una paraula la jota de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
17: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
18: Ole tu, ole tu!
0: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
1: Efectivament.
0: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
19: Estan les mares patint, saps?
0: No patiu.
19: Això és.
0: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
20: No m'esperava això.
0: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Oh. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
21: Vols dir?
0: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb jota.
21: És de veres, és de veres.
0: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval. I, per tant, s'escriuen amb jota. Llatí medieval! colores.

0: Ipsum. Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5. De tu!

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
1: De tu a tu.
2: Pasado con mi mente, la han echado de la ciudad, como a todos, últimamente.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: La vesprada da punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La pantalla gran i la sala fosca, anem al cine, la mà de Pau Gómez.
1: Què passa, Pau?
2: Què tal, com esteu?
0: Què tal? Ostres, que sort que ens portes aquestes dones tan talentoses i aquesta pel·li tan molona.
3: Sí? Ens crea molta curiositat i moltes ganes de descobrir.
2: Correcte, vinga. Corredora, eh?
3: Corredora, bueno, és el títol de la pel·lícula.
2: Sabeu, no? Que moltes vegades hi ha assumptes tan complexos d'abordar a la vida real que quan arriba el moment de parlar d'aquests assumptes en la ficció i en el cinema, concretament, s'acaben diluint en una representació massa superficial,
3: sí,
2: que no
3: passa,
2: són fàcils de portar al cinema.
3: Sí.
2: Un d'aquests temes és la salut mental, encara que hi ha tabús al seu voltant, i costa trobar històries a la gran pantalla que tracten amb el rigor i la profunditat que requerís.
3: Totalment.
2: Bueno, doncs demà divendres
3: arriba
2: a les pantalles una pel·lícula que va a trencar tots els estereotips respecte a com es parla de salut mental des de les pel·lícules. Es diu Corredora, és l'òpera prima de Laura García Alonso i s'endinsa sense contemplacions en el món dels esportistes d'elit per aprofundir en qüestions com l'acceptació, l'autoexigència o la por al fracàs. És la història de Chris, una corredora d'èlit obsessionada amb el triomf, que es veu obligada a deixar l'alta competició després d'un brot psicòtic. Mentre es recupera, només pensa en quan podrà tornar a competir, mentre son pare i la seva germana es converteixen en l'únic refugi que té per acceptar la seva condició i canviar la seva vida. La pregunta sí és: realment ha de tornar a córrer per a sentir-se ella mateixa, o el que ha de fer és no córrer més?

0: És un dilema molt interessant que la pel·lícula planteja i del qual és...
1: Ostres, és un dilema importantíssim.
0: L'espectador, durant tota la pel·lícula, està participant sense donar-se compte. Bueno, escoltem si voleu...
1: Perquè té una malaltia mental, te pot llevar de la teua trajectòria? Sí, no?
2: Guanyaré. Faré història.
3: Sí, sí.
4: Bona. I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
5: Ah, molt bé.
2: Però normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
3: Quins? El company?
2: No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
6: Què m'estàs parlant?
5: Bona.
2: Guanyaré.
3: Que sempre guanyes.
2: I tornaré a guanyar. Per història.
7: Què fas, tio?
2: Has parlat amb ells?
3: Amb qui?
2: Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
8: Què és?
9: Cristina, t'estàs prenent la medicació?
2: Guanyaré, guanyaré. Faré història.
10: Està bé que facis esport.
11: A vegades es pot convertir, no, la competició, el guanyar, en una obsessió. Està venint al cap el cas de Ricky Rubio, sí. El cas de l'esport, diguem, nacional. Rafa Nadal, en un moment donat, també va comentar alguna cosa, però Ricky Rubio va fer d'una manera, a més, tan noble, tan oberta. Simone Veil també ho va fer, en els Jocs Olímpics, també. Sí. Ha hagut casos en l'esport d'elit, però tractar-ho des del cine és un tema... I després el dilema que tu planteja la pel·li, no? Que estaves dient-nos, hòstia, si jo fos el germà de la corredora, jo què li diria? O el pare.
0: O el pare, pues, clar. Què li dius? Continua fent el que t'apassiona?
11: Que és el que t'ha portat a estar així?
0: O
1: curar la salut pressionar. I després ja veurem? Bueno,
0: això és el que planteja la pel·lícula, una de les sensacions del passat Festival de Màlaga, on va guanyar el premi a Secant, a la millor òpera prima. I atenció, està produïda per tres dones que estan impulsant una nova manera de fer i d'entendre les pel·lícules a Espanya. Sí. Míriam Porté, directora de Sorda, Àngels Masclans, productora de Romeria, i la valenciana Maria Zamora, reconeguda amb el Premi Nacional de Cinematografia, ni més ni menys, l'any 2024.
11: Que a més es comentava Mar Hernández, que està a València justament perquè està formant part de la, diguem, de la gran família de Humans Fest, que és el festival, ja sabeu, de cine, tant de ficció com documental, que posa, diguem, el focus en els drets humans. Escolta, quin trio tan
1: potent.
11: De creadores. Dius, tan potents, si i d'alguna manera és com una...
0: Han ajuntat les seues forces.
11: Una generació, no?
0: És que la pel·lícula val la pena. Bueno, el que fa Alba Sáez com a protagonista, el seu primer protagonista, és espectacular. És una interpretació plena de matisos que, bueno, per a mi és la gran revelació interpretativa de la temporada.
11: I ell és per ahir, que va estar preparant-se físicament per al paper durant un any. Entrenant un any per a
0: físicament,
11: per a que cole, que és una corredora.
0: I emocionalment, clar.
11: Hòstia, claro.
1: La part dura,
11: no?, d'interpretar lo que és el brot psicòtic, la malaltia mental, a veure...
1: Ha de ser l'esportista i la malalta.
11: Les dues coses.
0: Bueno, al seu costat, noms consolidats, com els de Marina Salas o Alex Brendemühl, completen un repartiment d'una pel·lícula cridada a remoure consciències i a convertir-se, com dèiem, en un dels títols espanyols més aclamats de l'any. Avui tenim el plaer de conversar amb la seua directora i la seua protagonista, Laura García Alonso i Alba Sáez. Bona vesprada, com esteu?
11: Guai. Bona vesprada, benvingudes.
1: Hola, Laura.
12: Hola. Bona tarda.
0: Bueno, enhorabona lo primer per la pel·lícula, que és una pel·lícula absolutament magnífica, una pel·lícula gens fàcil de fer i de consumir com a espectador, perquè te fa pensar tot el temps. Jo volia preguntar, Laura, al primer, l'origen del projecte es troba en la teua anterior col·laboració amb Míriam Porté, que va ser el curtmetratge Tormenta de Verano, on tu ja tractaves la qüestió de la salut mental des de la perspectiva de la persona que està cuidant, no de la persona cuidada. I va ser precisament ella, Míriam, la que tenia molt clar que tu tenies la sensibilitat adequada per a tornar a parlar del tema, però en un llargmetratge.
12: Sí, exactament. Ens vam conèixer en un pitch de curtmetratges. És una oportunitat per exposar el teu projecte de curtmetratge. Li va agradar molt Tormenta de Verano i vam iniciar aquesta col·laboració on ja rodant el curtmetratge ja estàvem parlant de la primera pel·lícula. Llavors jo ja li vaig dir que la voluntat era continuar explorant el tema de les malalties mentals, però des d'un altre prisma, i es va unir molt ràpidament.
0: Tu senties, Laura, que hi havia un buit al cinema espanyol.

0: pel que fa a les malalties mentals. No a les malalties mentals com a tema, que estan presents, sinó a la honestedat quan abordes aquesta qüestió.
1: Sí, sí, hi havia un buit i d'aquí també la meva inquietud i les meves ganes de fer aquesta pel·lícula. Una de les pel·lícules que més recordo, que crec que ho feia, que abordaven el tema des d'una mirada realista, és La herida, de Fernando Franco. Mm-hmm.
0: Sí.
1: Però no masses més, i de fet em veia d'algunes, que no diré quines, que ho feien des d'un prisma una mica, bueno, una mica no, estigmatitzant, i arquetípic i estereotipat, i llavors a mi em molestava, molestava una mica.
0: Uh-huh. Parlàvem del paper que fa Alba Sáez com a Cris. Ella és el motor de la pel·lícula, és tot, està pràcticament tots els plans de la pel·lícula. En quin moment, ara parlarem amb Alba, però jo te vull preguntar, Laura, en quin moment es creua ella en el teu camí i tu saps que és la persona idònia per a este paper i que no pot fer-ho cap altra actriu?
1: Doncs en el moment que va creuar la porta de la sala de càstings, ja vaig veure que caminava d'una manera molt semblant a la d'un atleta, perquè ella és ballarina i caminava doncs molt recta i amb l'abdomen apretat i tenia un físic prim, esbel. Jo a part d'una superactriu anava buscant també un físic que es pogués preparar durant un any, però al cap i a la fi no podia ser un físic qualsevol, havia de partir d'una certa, bueno, d'un físic que pogués ser semblant d'un atleta. Llavors l'Alba ja físicament encaixava i després ja a nivell interpretatiu doncs el càsting que va fer va ser espectacular i de fet jo recordo sortir de la sala de càsting i dir-li per WhatsApp al coguionista, que també és la meva parella, el Pol Cortecans, dir-li, la tenim.
2: Sí. Alba, Alba.
0: Com recordes tu aquell dia, no? Bueno, tu venies ja, tenies experiència al cinema, a la televisió, mai havies fet un protagonista, de sobte t'arriba la possibilitat d'interpretar a Cris, què va ser el que més te va captivar del seu viatge emocional? Ja parlarem del viatge físic, que feia Ximo referència, però sobretot aquest viatge emocional que té el personatge tan interessant i tan difícil d'assumir per a una actriu.
3: Bueno, és que jo crec que hi ha algo també, com que és molt especial que t'arribi un personatge amb tantes capes i que sigui tan complexa. Llavors, només amb això ja tot té com, tot és, el caldo de cultiu ja és un bon punt de partida. Després també com el temps, des d'on estava tractat el tema, quan vaig llegir el guió em va semblar que era molt honest, que tenia molta sensibilitat, que s'estava tractant des d'un lloc que em semblava molt important que es tractés, perquè jo no havia vist mai com una pel·lícula que es tractés tot des d'aquest prisma, no? Amb tant de respecte, d'una manera tan orgànica i natural. Bueno, em va semblar un caramel que havia d'agafar amb molta responsabilitat i vaig anar de cap, o sigui, no vaig dubtar en cap moment, saps? Per la complexitat que hi havia. Vaig confiar molt també amb el criteri de la Laura, de dir, si ella m'ha vist que jo puc fer això, ho puc fer. Però no vaig dubtar, amb mi. O sigui, vaig connectar ja des del primer càsting, vaig connectar amb el personatge des d'un lloc com molt intuïtiu, i em va passar algo raro, no sé, és que mai m'havia passat un càsting, això. O sigui, vaig sentir que el temps va parar, es va parar, i quan de cop vam acabar el càsting és com que vaig tornar del viatge que jo estava fent i em vaig girar i la directora de càsting, la Irene Roquer, la seva ajudant, o sigui, tothom estava emocionat i plorant a la sala. No vaig entendre què és el que havia passat, però és com que em vaig connectar amb algo com ancestral, quasi, saps? Va ser
2: era
3: místic.
2: Era per tu, era teu. Havies de fer-la tu. Sí. Això és així.
0: Mm-hmm. I què va ser més exigent, Alba? Preparar físicament el personatge, que ja va ser molt dur, o fer-ho des d'un punt de vista més emocional, més psicològic?
3: És que quan em fan aquesta pregunta sempre penso que no té gaire sentit com discernir entre el cos i la ment. Mm-hmm. És totalment normal que es faci, però és que jo quan entrenava també estava preparant psicològicament el personatge i no sé, potser

0: Per això no m'he enganxat al running. No, hi ha algú de que jo entrava a la pista i jo estava entrenant, evidentment, l'Alba estava entrenant el seu cos com per poder fer planos extremadament exigents i semblar un atleta d'elit. Però jo aprofitava per assajar el personatge i van ser moltes hores. O sigui, va ser durant un any sencer, 3 cops per setmana, una pista d'atletisme amb un entrenador personal especialitzat en 800 metres, que és l'especialitat de la Cris, del personatge. I jo estava treballant també personatge en aquell moment. Llavors, bueno, és com que ho tenia integrat al cos, saps? D'alguna manera li vam trobar una fisicalitat, una manera de córrer específica amb l'entrenador i amb el que li estava passant al personatge. Vull dir que jo tampoc corro així. És la Cris que corre així, saps?
1: Mm-hmm. Wow. I què... ¿Qué sentirés l'últim dia de rodatge, el dia que hagueres de dir-li adeu a Cris després d'un viatge compartit tan intens?
0: Va ser molt emotiu, va ser superemotiu. Jo a vegades la trobo a faltar i ara que estem ja com a la recta final que s'estrena ja demà, tot com... Sento que ara és quan li estic dient adeu de veritat, saps? Mm-hmm. Ja quan la gent vegi la feina i s'emporti el personatge, però me la guardo i és un personatge que recordaré tota la meva vida, sens dubte. L'estimo molt, a la Cris l'estimo molt. Li abraçaria molt fort.
1: Demà, Cris ja pertany als espectadors, pertany a l'audiència, i ese viatge l'acompanyarem, jo ja l'he fet, però qui puga veure la pel·lícula, evidentment, podrà acompanyar el personatge com l'ha fet Alba durant el rodatge. Laura, moltes persones coincideixen en que per ambició i per risc temàtic, la teua pel·lícula no sembla una òpera prima. Les òperes primes solen ser com més positives, més esperançadores, no? Però és una pel·lícula amb una càrrega, ja ho estem dient, emocional molt gran, i això demostra una ambició que no és habitual en un director o una directora que està començant.
2: Això és un halago enorme, moltes gràcies. Sí, realment per mi va ser un repte majúscul. Hi havia estones que pensava, no sé si he ambicionat massa, però en realitat sempre tornava a l'origen de tot i de dir, no, tu tampoc has ambicionat tant, el que estàs explicant és una cosa molt senzilla. És veritat que demanava de molt esforç de l'Alba i demanava de molt esforç de l'equip i de mi en general, però la història en si és senzilla, és el problema, el conflicte intern i psicològic que té aquest personatge i com això afecta el seu entorn familiar, que és un entorn molt petit, que és un pare i una germana. Dic, jo això ho puc controlar, saps? Sí. Malgrat que realment tracti un tema que és difícil, com les malalties mentals, va, estic preparada. Crec que puc parlar-ho des de la senzillesa. I jo m'aferrava a aquesta idea perquè no m'engullis la pel·lícula.
1: La pel·lícula estableix una connexió molt clara, un diàleg amb els espectadors que se poden sentir, aquí els més joves, evidentment, que tenen l'edat de Cris, es poden sentir identificats, els familiars, evidentment, també. Però jo crec que la pel·lícula s'interpreta també com una metàfora d'esta època frenètica, una mica absurda, no?, que estem vivint. Jo no sé si penseu que la pel·lícula ens pot ajudar a replantejar-nos que estem duent un estil de vida incorrecte, no?, desaconsellable.
2: Sí, efectivament també hi ha aquest comentari a la pel·lícula que crec que és el que fa que sigui una mica universal o que pugui transcendir, diguéssim, lo específic del tema, que és que, bueno, justament, no? I a part també està molt lligat al tipus de pel·lícula esportiva, no?, on la competició sembla que sigui, bueno, un motor, no?, i que valgui la pena competir i buscar l'èxit i buscar la glòria i l'exigència. Són tot atributs que sempre associem a emocions positives, no? Llavors, a mi m'interessava parlar de què passa quan tot això en realitat és negatiu, no?, per algú. I, de fet, és més negatiu del que reflexionem molts cops, no?, en aquesta societat tan meritocràtica i capitalista on ens exprimim i sentim que, bueno, que sí, que hem de deixar enrere la nostra vida personal per la nostra professió, no?, i posem la nostra atenció en coses que potser no són tan importants.

0: com a l'èxit, per exemple, no?
1: Mm-hmm. Sí. Sí. Mm-hmm.
2: Alba, hi ha una relació familiar molt ben definida en la pel·lícula entre Chris i la seva germana i son pare. Tant Marina, que interpreta a la teua germana, com Àlex estigueren molt implicats en el procés des del principi, construint els personatges. Jo vull preguntar-te com vau treballar este aspecte familiar entre els actors, vull dir, aquesta complicitat que es veu a la pel·lícula i que era tan important per entendre el procés de la protagonista, com es va treballar des del punt de vista dels actors?
0: Doncs amb la germana, amb la Marina Sales, vam estar treballant, vam fer moltes sessions d'assajos, vam generar com uns records comuns a mesura que anàvem fent improvisacions, i després també treballàvem les seqüències en si que passen a la pel·lícula. Potser la Laura ens demanava que les estripéssim i de cop com només hi hagués com el pozo del que passa o del que es diu a la seqüència, i de cop sorgien coses noves i llavors la Laura les ubicava en llocs com dins la seqüència ja com reescrita. Sí, va ser algo com molt orgànic, molt gustós, perquè treballar amb la Marina i amb l'Àlex ha sigut increïble. Són super generosos, he après moltíssim d'ells també. I sí, i això, clar, com havíem fet i estàvem fent paral·lelament amb la Laura una feina molt, com, molt concreta i molt heavy en quant a dedicació per construir la Cris i perquè el personatge fos sòlid, quan van entrar la Marina i després l'Àlex, clar, hi havia molta cosa ja feta perquè girava entorn al personatge de la Cris, llavors ells havien de reaccionar a això, no? Però, bueno, sí, va ser molt guai, va ser molt xulo. Mm-hmm.
2: Doncs, Laura, Alba, gràcies per aquesta mirada honesta, reparadora.
3: Ganes de
2: cap
3: volar.
2: A la salut mental. És una pel·lícula excel·lent.
3: A mi tots els vídeos que m'han aplegat dels que voleu pogut veure són extraordinaris.
2: Jo vos dic que potser estem davant de la gran revelació de l'any en el cinema espanyol.
3: Corredora.
4: Pues
2: demà a
4: les
2: sales.
4: Per la faena i...
3: Abraçades.
4: Cine.
0: Laura. Moltes gràcies.
4: De totes, a partir de demà en l'estrena.
2: Gràcies.
0: Tothom al cine, tothom al cine.
3: Tothom al cine.
4: Trobem al cine. Gràcies, Pau Gómez.
2: De res, un plaer, adéu.
4: I pren el relleu després de l'exà de la vesprada de les notícies. Rei Joan, que ha patit una espècie de síndrome de Jonathan Swift.
5: No, es diu esfondrament de cadira.
4: Sí, no?
3: Perquè, Álvaro, que m'he dit més dades, l'ha baixat.
4: Està aponat.
5: Algú ha estat... Sí, és com si estiguera agenollada.
2: És que jo, perdona, jo li he canviat la cadira.
5: Ah, eres tu el que
2: estaves... S'ha trobat amb el Frodo, amb el...
5: Clar. Soc com una
3: mena
5: Frodo de la cultura.
4: En realitat és sí. La niña polaca ha generat tot això.
3: Sí, senyor.
5: No em diguis.
4: Per acabar de
3: fer
5: un surrealisme. Mira tu. Doncs bé, no passa res, perquè mira, baixa el micro i ja me'l posa a l'altura de la boca, perquè el tenia per damunt del cap. Parlem de cultura, no?
3: Per favor.
5: Va, que veniu de parlar de cultura, de cine. Però mira, avui parlem amb un músic, amb Carlos Sandnes, que torna amb un disc que es diu Arenal Sound, i li demanarem que ens conte què és el que està fent i què és el que ha fet, i parlem de música i de llibres. Moltes voltes estan lligades. Quantes cançons es fan a partir de històries que estan en els llibres, no? Ens acompanyaran dos bibliotecàries. I direu, per què? Perquè dissabte es lliuren els Premis Samaruc, que atorga el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Marina Calatayud i Carmen Navarro són la bibliotecària de l'any i la bibliotecària honorífica d'enguany. I escolta, que important és això de la biblioteca. I com s'ho monten a les biblioteques ara?
3: Bueno, fan unes feines xulíssimes.
4: Ara tant d'escroll i tot això. Sí.
5: Doncs de tot això parlem.
4: Que visquen les biblioteques i els llibres i que sobrevisquen. Gràcies, en l'hora de la cultura. Besit. Tot això i més. I nosaltres tanquem la paradeta.
3: Demà a les 4 que has de fer, tonto.
4: Que bo, ben passat. Quedar amb tu a fer un cafè. Turri. I a tots nosaltres. Adéu, bonicots.
6: La vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Make a wish. Ha!
7: A la mar, senyores.
8: Volem descobrir la nostra geografia amb

0: El seu nom.
1: De les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. Apunt Ràdio, de tu a tu.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. L'economia per a totes i tots.
10: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
9: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
9: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En Apunt Ràdio.
13: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
14: De tu a tu.
15: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
9: Apunt Ràdio.
16: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
17: La primera paraula és ira.
16: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
18: Ah, vale.
16: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
18: Cuidao!
16: Vinga, continuem. La història de por. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
19: Home, pues clar.
16: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
20: L'última paraula és un C.
16: Temps. Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant, s'apostrofa.
21: És de veres, és de veres.
16: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
18: Això s'ha de celebrar.
16: Apostrofar com cal és de guapes.
22: Oh, i tant, i molt.
16: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca, sí, si no, no.
18: No, no, no.
9: Apunt Ràdio. Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
14: De tu!

0: Jo voldria estar millor i cada dia estic més a prop.
1: Sonem, músiques de quilòmetre zero i la ràdio de punt.

0: dos, tres.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu.
3: Noranta minuts, en A punt ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, ja amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. 90 minuts ràdio per a TikTok, i 90 també en xifra, també en número. I sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, però per a Instagram, també 90 minuts ràdio. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa. I sobre la pregunta que vull vos fer a mi, que és: a partir de quants diners escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez? Ja sabeu que ahir estava folgado, vos contà que el Celta sabia, té interès en el futbolista. Avui Salva Folgado vos va contar alguna dada més d'esta història. Per això la pregunta és ixa: a partir de quants diners escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez? Des de fa ja setmanes venim diguent, demanant en estos editorials i en el programa que el València hauria de donar explicacions públiques després del desastre d'enguany. El València, més concretament, Ron Garbi. I que hauria de donar-les al voltant d'un fum de temes: la temporada, l'organigrama, la inversió, els poders de l'entrenador, els objectius, els servicis mèdics. Després de la victòria de l'equip en Anoeta en la jornada 37, justament quan l'equip deixa de o va a tancar la permanència, el club va filtrar que hi hauria una roda de premsa de Ron Garbi en quant acabara la temporada per a fer balanç. Conforme han passat els dies, i se suposa la roda de premsa ha anat diluint-se i ha mutat en una de les pantomimes preferides del club: explicar en privat el que saben que en públic no cola. Avui hem tingut ronda, i demà també, de por la mañana café, por la tarde ron. És a dir, aquestes reunions privades que Gurley té amb alguns. Ja avisaven la setmana passada que s'acostava el moment de vendre la moto. Ja sabeu, com altres anys. No sóc jo qui per entrar en casa aliena, i prou tinc amb el treball que dona a fer este programa, que segons l'últim GM sembla que algú escolta. Per tant, vaig explicar de la manera en la que jo treballo, o en la que sí treballem. Primer, és evident que ni ens han cridat a eixos cafès ni ho esperàvem tampoc. Ja fa temps que demostrem, i esta nit tornareu a comprovar-ho, que no necessitem per a res que en el club ens atenguen al telèfon ni ens l'agarren. El telèfon. Segon, és que, al igual que han fet alguns companys, si ens hagueren convidat, no hauríem anat. En la nostra manera d'entendre això, ni millor ni pitjor, la nostra. No comprem discursos de qui ha demostrat mentir per sistema en el dia a dia dels últims 12 anys. Ni els amplifiquem. No tenim cap problema en dir que Meriton és mentiron. Mentides per sistema. Això tenen eixa valentia a l'hora d'admetre que fa anys que ens tenen vetats i que han cridat als directors de mitjans on hem treballat per a intentar silenciar-los. A més de mentir, són covards. I per últim, però per a mi, la raó o el motiu més greu de tots en esta afer dels cafès amb Ron és que el València torna a entendre que a dia d'avui a tu no té per què donar-te cap explicació. El València torna a considerar-te, a tu aficionat, insignificant. El València torna a entendre que ells estan per damunt del bé i del mal i et menyspreen. Per a què anem a donar explicacions a estos morts de fam? Es preguntaran els senyorets. És fàcil no eixir a donar la cara. Això sí, és tan fàcil com covard.
és fàcil i covard no donar explicacions d'una temporada lamentable. És tan fàcil com covard no fixar objectius o fer promeses entre quatre parets i quan no se complixen dir que se'ls ha malinterpretat. El 30 de març de l'any passat es parlava de la tornada a l'elit europea i 15 dies després ja estàvem parlant de que no era per ara, que amb sort la idea era copiar el model del Rayo Vallecano, que té collons, que el model que vulgui copiar tot en València sigui el del Rayo Vallecano, amb tots els respectes per al Rayo. És com si el model de la bodega Vega Sicília fora aconseguir un vi com els dels Brics de Don Simón. A la fi, els fets posen cada cosa en el seu puesto i, curiosament, són els o les otrora banderes de Meriton els que acaben per traure-los els colors. La entrevista concedida per Thierry a FaceScore demostra que en el club no hi ha hagut ni exigència ni objectius, que el tema mèdic deixa molt que desitjar i que el València és tot excepte el que va dir Gorli, un club estable. Nosaltres ens reafirmem en el nostre treball diari, que afortunadament vola fora del radar del club. I quan dic que ens reafirmem en totes les informacions que donem, en totes, de la primera a l'última. Igual que quan dic que per a fer el nostre treball no es fa falta que el club ens atenga, no és una frase feta. I esta nit tornareu a comprovar-ho. Digueu-me raro, però jo els cafès preferisc fer-me-los amb els meus amics. On va parar? Les 11 de la nit i 10 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Tu has pres avui cafè?
1: Jo avui he pres...
0: Uno que jo sàpiga.
1: Uno, dos, tres.
0: Tres.
1: Tres. Tallats.
0: Tallats. Tallats, sí. O sigui, que no són amb ron.
1: No, no, jo tallat. Ara ja talla del temps.
0: Talla del
1: temps. Des de falles, talla del temps.
0: Sí,
1: no em preguntes per què, però... És entrar en falles i automàticament li posa aixer al tallat.
0: Café.
1: No sé per què, de veres, però sempre ho faig. Sí, sí, li el retira en novembre, per què? Tampoc ho sé.
0: Tampoc
1: ho
0: saps? Sí. Són les teues.
1: És un costum.
0: Són les teues normes.
1: És un costum, sí, són les meves normes.
0: T'has pres els cafès a soles o acompanyat?
1: Una soles...
0: Sí.
1: Dos acompanyats.
0: I dos acompanyat.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Uno... La companyia no m'agrada massa, que era la teua, però no podia evitar-ho. Tenia que raonar d'algun assumpte.
0: I aquests sí, sí. Problemes no els té el club.
1: No,
0: per què? Perquè no mos quirden.
1: Sóc un tio sincer.
0: I no tenia aquest problema amb nosaltres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, bueno, pues, ja saps, n'hi ha rondeta, eh?
1: M'ha sorprès.
0: Ronda però... informativa per als campos d'Espanya, que deia el clàssic.
1: M'ha sorprès o no, el que jo... A veure, el que jo... Crec, m'agradaria que el València no substituïra la famosa roda de premsa que ha de donar Ron Garli per esta ronda
0: de cafès
1: amagats, perquè a la fi no donen la cara davant l'aficionat.
0: Hi ha una marca, no sé si continua existint, que me perdoni i me disculpe.
1: Sí, de cafè.
0: Sí, que era Cafès Valiente. No sembla que sigui el cas, eh?
1: No, no són cafès valents, estos. No, no, no.
0: No sembla, no sembla. Bueno, avui mateix que tornem a parlar del tema Celta-Vázquez.
1: Sí, perquè al final és informació de la ràdio.

0: Tarla, el tècnic del Celta de Vigo, Claudio Giraldez, ja ha parlat amb Jesús Vázquez. De fet, algun mitjà de comunicació en Galícia dona una informació que parla de que en l'operació econòmica el Celta de Vigo podria incloure a Unai Núñez, que és un futbolista del Celta, que acaba la temporada, primer va jugar a Itàlia i després ha conclòs la temporada, s'evita en el València, torna al Celta de Vigo, i que el Celta, en l'operació econòmica, podria incloure a Unai Núñez. És informació que arriba des de Galícia, nosaltres no l'hem contrastada, no l'hem confirmada, però la informació que avui ha contat la Ràdio Gàlega. Claudio Giraldez ha parlat amb Jesús Vázquez i en l'operació se podria incloure Unai Núñez.
1: Ahir parlàvem que el Celta està buscant lateral esquerre, parlàvem també que en aquesta llista, a més de Jesús Vázquez, estava Javi Galán.
0: Hi ha un altre futbolista, Manolo, que
1: Jorge Salinas.
0: Jorge Salinas, lateral esquerra del Racing de Santander, que és opció. Opció que és complicada econòmicament perquè si el Racing de Santander no haguera pujat a primera divisió, la clàusula d'eixida d'este futbolista era de 4 milions d'euros. Com que el Racing de Santander ha pujat a primera divisió, la clàusula ha pujat automàticament als 10 milions d'euros. Això vol dir que el Racing no acceptarà negociar per davall dels 10 milions d'euros? No, perquè al final, Manolo, els clubs sempre negocien per davall de la clàusula. Simplement que la postura negociadora del Racing de Santander és més forta. Si no haguera pujat a primera, negociaria a partir de 4 milions d'euros, com que ha pujat va negociar a partir dels 10 milions d'euros. A hores d'ara, la primera opció és Jesús Vázquez, segons la Ràdio Galega, la segona és Salinas, del Racing de Santander, i també està Javi Galán, actual jugador de Osasuna.
1: Bueno, pues esa és la situació que teníem que contar-vos al voltant del València Club de Futbol. El València que, de moment, imagine que esperarà esdeveniments. Des de Galícia encara no sembla que s'hagi contactat a nivell club. Sí que ho ha fet, sí que ha parlat, com és normal, l'entrenador del Celta, en este cas Giraldez, amb el futbolista. Bueno, hi havia altra situació que avui ens cridava l'atenció, Salva, tot i que, i no ser futbolística, però sí d'un jugador, o sí d'una situació que es va produir quan era jugador de València. Parlem del judici contra en Rafa Mir.
0: Comença avui el judici contra Rafa Mir i el jugador ha negat en ixe judici l'agressió sexual a una jove. Tot va ser consentit, ha dit. En canvi, la jove denunciant assegura que va demanar al futbolista que parara i ha refermat la seva versió, que és contrària a la del jugador. En tot cas, el company d'Apunt, Paco Miguel, ens conta què ha passat en la jornada d'avui.
2: Envoltat de periodistes i sense fer declaracions, així ha abandonat Rafa Mir els jutjats esta vesprada, després que el judici contra ell hagi quedat vist per a sentència. L'actual davanter de l'Elx s'enfronta a una petició de 10 anys i mig de presó per una presumpta agressió sexual i un delicte de lesions a una jove de 21 anys. El seu advocat no ha volgut parlar. Per a l'altre acusat, el també futbolista Pablo Jara, demanen també 3 anys per agressió sexual a un altre jove. I l'acusació particular ha afegit avui un any més per un delicte contra la integritat moral.
3: Porque a las chicas, sobre todo a mi clienta, pues la habían echado de malas maneras de la casa, la habían dejado semidesnuda en la calle.
2: Han sigut 7 hores i mitja de vista. Les dos víctimes han declarat protegides per una mampara. Han descrit amb detall com van conèixer els acusats en una discoteca des d'on es van traslladar al xalet de Mir, a Bétera. Una de les xiques acusa Mir de 2 agressions sexuals, una a la piscina i l'altra al bany, mentre plorava, li demanava marxar i es trobava immobilitzada. La segona denunciant ha ratificat també tocaments no consentits per part de Jara. Rafa Mir ha defès en tot moment la seva innocència, insistint que les relacions van ser plenament consentides. Tot el contrari que el que diuen les acusacions, que consideren provats els fets basant-se en el relat coherent de les joves i els atacs d'ansietat que van patir aquella nit.
3: El tribunal creo que tiene una difícil papeleta a la hora de decantarse por unas o por otras.
2: Ara la decisió queda en mans del jutge.
1: Gràcies, company. Bueno, pues ahí la justícia qui tindrà que determinar i qui tindrà, Salva, que dictar sentència.
0: Sí, bueno, que és el que ocorre, Manolo, 7 hores i mitja, eh? Però, bueno, el cas ja ha vist per a la sentència.
1: Perfecte. Estem també molt pendents, Salva, del Llevant Unió Esportiva i del Llevant que ve. Bueno, avui hem conegut que serà ja adeu, ell estava cantat. Morales, que sembla que ha sigut una miqueta per la porta de darrere, no sé, molt poc lluïda la seva eixida per al futbolista que ha sigut per al Llevant, però hi ha encara molts noms sobre la taula, no?
0: Sí, hi ha molts assumptes d'interès que passen per la venda de Carlos Espí, per la continuïtat o no de Pablo Martínez, mm-hmm. i evidentment avui per ese adeu molt fred porta de darrere per a José Luis Morales. Ojo,

0: Vale, dai, dai. Jugado. Dale.
1: Dai, dai, no m'agrada massa la cançó a mi, eh? No, no, no. Per cert, mira, avui se m'ha oblidat, però hi ha una cançó...
0: Sí?
1: ...sobre la selecció espanyola i el Mundial. No està mal. Te la posaré diumenge.
0: Diumenge?
1: Sí, te la posaré. Fes memòria.
0: Val? Te faré memòria. Però jo soc molt...
1: Me la passava a Santi Marín, este migdia.
0: Bueno, si la passava a Santi, ja haurà com a mínim que escoltar-la.
1: A mi no me desagrada. Vale. Bueno, te conto molt ràpidament. T'hauries de preguntar-me tu, però ara vols que vols no, que tire jo, pues tire. Lo que
0: Neymar té una lesió que ara mateix està a Brasil, però Brasil, jo he vist noticiaris, però que haurien en Neymar, eh?
1: Bueno, té una lesió muscular grau 2, és a dir, un trencament fibrilar. Estarà de baixa 3 setmanes amb el Brasil. Està lesionat a la zona del beso, de la cama esquerra, si no m'equivoque, de 2 a 3 setmanes de baixa. Ha informat la Federació Brasilera de Futbol. Avui ha parlat Rodrigo Lasmar en roda de premsa, el metge de la Canarinha, que va seguir un tractament intensiu per a recuperar-se. Així que pues, Brasil, efectivament, pendent de si recupera o no Neymar, que ha sigut la gran notícia en la llista d'Ancelotti.
0: No, no, és la bogeria absoluta. No, vull dir, ja s'havia filtrat que anava a dur la 10 en la Canarinha, que tal, que... però és que avui han obert un fum d'informatius en Brasil en la tele, jo he vist reportatges, sí. Però, bueno, era, vull dir, no sé si hi haurà algun problema polític en Brasil, que entenc que també ha d'haver-ne,
1: no,
0: però...
1: No, solament
0: però,
1: mundial,
0: Neymar. Neymar, no.
1: No, no, Mundial no.
0: No, Brasil no. Neymar.
1: No hi ha altra cosa.
0: Neymar, no hi ha altra cosa. Bueno, també estem ahí... clar, és que ja la primera comunitat era una fan. També estem també en la incertesa de saber què passa amb Manuel Neuer.
1: Sí, encara que després tu vols ser futbolistes veterans. Sí, incertesa amb Neuer en Alemanya, Manolo, perquè si Neymar ha tingut un problema en el bessó, també està recuperant-se de la seva lesió en el bessó d'una cama. Uh-huh. Manolito Neuer, el porter de la selecció d'Alemanya, va més lenta i se recupera això del que semblava. No estarà disponible per afrontar el primer amistós preparatori abans del Mundial, on juga Alemanya contra Finlàndia el pròxim diumenge. Este cada setmana ja comencen a haver ja amistosos, ja mundialistes, ja tenim ahí, ahí la perusilla del Mundial.
0: Ahí el bosc en el que s'ha clavat Nagelsmann, el home Nagels, és que va dir que comptava amb Neuer com a número 1. Si Neuer no arriba al Mundial, a veure aquí, en quina cara li dius als altres que han anat. No, és que no anàveu a jugar, però ara vos toca a vosaltres.
1: Sí, bueno, sí, és un risc que va prendre Nagelsmann quan va donar la convocatòria, Manolo, perquè Neuer va tindre un problema contra el Colònia, 16 de maig, i a partir d'ahir encara no s'ha recuperat, ja veurem què és el que ocorre.
0: Bueno, a vegades que Neuer està entrant al Mundial... jo no me'n recordo. Jo crec que el 2006, que és en Alemanya, no el juga ell, el juga Lehmann, però a partir del 2010... És més, a partir de l'Euro del 2008 que guanya Espanya...
1: Sí, és probable.
0: Ahí ja crec... Ahí no sé si està Neuer, no. Ahí crec que encara és Lehmann i a partir del 2010 ja
1: Neuer.
0: És Neuer. Bueno, de fet, el gol de Puyol en la semifinal del Mundial del 2010 de Sud-àfrica li el fica a Manuel Neuer. Bueno, escolta, el senyor Taronja continua fent de l'SOS en el Mundial, no?
1: Sí, perquè l'FBI alerta de possibles assassinats ordenats per governs estrangers hostils durant el Mundial. Vull dir, avui el director de l'FBI, Kash Patel, ha alertat que governs estrangers podrien intensificar activitats d'intimidació, assetjament i fins i tot atacs contra persones considerades amenaces per als seus règims durant la Copa Mundial FIFA als Estats Units. Vull dir, una barbaritat. La paranoia conspiranoica dels Estats Units, que també, bueno, pues, alerta de possibles amenaces en el Mundial de governs estrangers hostils que entenc tenen allà les seues eleccions.
0: Bueno, i per a tancar el nostre bloc de Mundial, una bona notícia per als que vagin als estadis al respecte de l'última Eurocopa i l'últim Mundial.
1: Mundial de 2026 dona un gir i permet el consum d'alcohol en les graderies.
0: Pues ahí anirà el multi.
1: Els aficionats podran beure cervesa en els seus seients en els estadis dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Una decisió que revertís, bueno, jo crec que era obvi, la prohibició del Mundial de Qatar 2022. Han confirmat les autoritats dels països anfitrions que es permetrà el consum d'alcohol en les graderies.
0: Bueno, pues si és la notícia, que imagine que en algun lloc de Suïssa, de Ginebra, haurà posat molt content a Neil Multi. I les 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de
3: buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. La pregunta que vos fem... Bueno, comencem el test de debat de tertúlia d'anàlisi. Sabeu que estem fent-vos una pregunta. Pues recordem, @90minuts. @90minuts, el 90 amb xifra, amb número per a X o Twitter. També el 90 amb xifra o el número per a 90 Minuts Ràdio, que és el nostre perfil de TikTok, i per al perfil d'Instagram. També és 90 Minuts Ràdio, però sense xifres i números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. La pregunta que estem fent vos esta nit: si el cafè el preneu amb ron o sense ron. No, estem preguntant-vos en este cas a partir de quants diners escoltaríeu una oferta per Jesús Vázquez, que és la informació, sigui la informació que es va donar a Elisaba i que ho ens ha ampliat. Vos fem ixa pregunta: a partir de quants diners acceptaríeu o escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez. D'això i de moltes coses més anem a xerrar amb el capo de Ràdio Marca en València, amb Javi Lázaro. Hola, Lázaro, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Manolo.
0: I amb el company del diari Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, molt bé.
0: Bé?
2: Sí, ja més tranquils després d'haver tancat la temporada. D'una forma un poc decepcionant, però bueno, però anem més tranquil.
0: Bueno, però ens espera... A Meriton sempre ens espera un futur...
2: No, i segur que...
0: Sí. Vamos, super...
3: El verano uno empezó y se me está haciendo bola ya. ¿Ya uno empezado?
0: ¿Ya? ¿Ya?
3: Sí, no, perquè estic a punt ja de...
2: Ja olores que la maquinària de la venda de la cabra ja es comença a carburar.
0: Jo vaig avisar ja la setmana passada. La setmana passada, que és el primer dia que jo vaig fer l'editorial on vas dir... és necessària una roda de premsa on isquen a explicar moltes coses, ja parlava de que era temps de vendre la moto. Sí. I, en efecte, la maquinària de vendre la cabra, pues...
3: A ver, la moto la tiene que vender, trabajen bien o trabajen
4: moto
3: mal.
4: Moto time.
3: Me refiero, o sea, eso hay que hacerlo igualmente.
0: Kia Mercamotos está ahí, ¿eh?
3: No, eso tengo claro. Tengo claro porque, además, te digo una cosa, Manolo, lo raro sería lo contrario. Me refiero, lo que sería noticia ya, ¿no? Supongo, si hablamos un poco de periodismo...
0: Es que
3: y
0: no digan mentiras.
3: Claro, de qué es noticia y qué no es noticia, pues ya un poco lo que es cotidiano deja de ser noticia hasta que de repente pasa algo extraordinario, ¿no? Pues si de repente Mérito dice la verdad, o si de repente Mérito no hace un buen mercado de verano, pues será extraordinario. Y entonces será noticia, ¿no? Y yo creo que nos sorprende. Aprenderá a todos muchísimo.
4: Un moment, abans de parlar de València. La cançó que vull que escolteu té relació amb Espanya i el Mundial.
3: A veure.

0: a la directiva. Va haver un desdeig informatiu, una quidrada a la tregua, etc., quan els futbolistes no estaven rebent pràcticament la pressió. Tot el contrari, l'entorn mediàtic estava a favor dels nanos de Baraja, etc., etc. I quan aquesta temporada la situació ha estat inclús pitjor, però senyalats eren els futbolistes, com a directiu es sentia fora del foco i fora de la foto.
1: Ha tirat veneny al foc.
0: Vamos, no te ha convocat a pactar aquest tipus de tregua, perquè jo crec que dins de la seva consciència estava que enguany estaven eixint-se d'aquest conflicte.
1: Sí, i perquè també d'aquesta manera faculten la decisió que s'ha pres, encara que ara ho neguen, però la decisió que s'ha pres sobre la continuïtat de l'entrenador i l'ampliació del contracte. Jo crec que és habilitar el... Així el Roy no és el nostre, són estos. Vull dir, bueno, pues seran els roïns, però seran roïns perquè el seu deixar ser roïns. Vull dir, a la fi, els futbolistes no se fan un contracte i se claven dins d'un vestidor. Algú els firma i algú passa anys que no els exigís. I a més, el que estan donant a entendre, perdona, Javi, és... són una panda de caprichosos, no perquè l'entrenador o nosaltres ho estiguem fent mal, sinó perquè no volen treballar. Això no ho diuen... Però el que emana d'aquest missatge és que com els apreten, són uns niñatos. No. Vull dir, a la fi, quan l'entrenador ha tingut problemes no sols amb els futbolistes, sinó amb molts empleats del club, pues, el problema, possiblement, la plantilla té un problema, no dic jo que no, el problema residís més en l'entrenador i en el poder que se ha donat a l'entrenador.
2: Al final nos vamos por demasiados sitios. Yo creo que esto, el análisis en el que estamos es mucho más sencillo. Es que tú, que eres mi jefe, en vez de ayudarme, me boicoteas. Es un resumen sencillísimo. En vez de ponerme almohadones, me pones pinchos. Entonces, esto no está claro, en esta relación no está clara. Lo que pasa es que esto es lo de siempre al final, que pues, las cosas pasan, se olvidan. El futbolista al final y el equipo necesita un poco tirar para adelante porque la temporada es así. Y porque seguramente a la plantilla había que exigirle más también, si yo no digo que no. Pero hombre, es que creo que al final también en esta parte de la historia, las declaraciones de Thierry lo que viene a hablar es de eso. Es decir, oigan, es que aparte de que antiguamente ya nos molestaba el ruido que hay alrededor, es que ahora ya el ruido nos lo tiran a nosotros. Me parece que es una declaración muy importante, o sea...
1: Sí, correcte.
0: Sí, també vull dir que vosaltres sigueu els directius del València, a vosaltres en el camp us perjudica.
1: Abans me molestava el veí que tenia, que no parava de tocar la guitarra a les 3 del matí, i ara resulta que el que toca la guitarra a les 3 del matí és el meu fill, escolte.
2: Ahí no hay quien duerma,
1: Car,
2: ahí no hay quien duerma, pues.
1: Car, esta es la historia. Per cert, me quita molt l'atenció a altres declaracions que han passat més desapercebudes, però ara estic llegint una versió més extensa de l'entrevista. Diu, Thierry confirma que a dia d'avui no hi ha hagut converses amb el club per renovar el seu contracte. Diu, no hi ha res decidit. Diu, el club no ha parlat amb mi i jo no he parlat amb el club. Curiós.
2: Bueno, yo creo que ya estando donde está la temporada.
1: Correcte.
2: Me refiero, creo yo, vamos. Yo por lo que creo, el Valencia busca lateral derecho, que no va a ser Thierry.
1: Correcte.
2: Entonces, esa decisión está tomada. Y bueno, después, yo he de decir que a mí me sabe mal, porque es un futbolista que algún momento me llegué a creer pensando que podía ser un futbolista que al final ni las lesiones ni yo creo que un poco la capacidad de ser mínimamente regular le ha permitido serlo. Ha tenido ratitos que yo creo que en algún momento...
0: Micha temporada en Bordalás.
2: Sí, sí, pero
0: yo arribé a pensar que podía
1: despegar. Ell parla d'aquesta temporada, Ell parla d'aquesta temporada en Bordalás i del principi de la de Gattuso. També hi ha una situació que me queda l'atenció, diu... A veure si la trobe. Parla del periodista d'inestabilitat, parla, com tu dius, del tema de Bordalàs i diu algo així com... A veure si trobe, perquè... Así diu, soy un jugador fuerte, rápido, ataco bien y creo que defiendo bien. Vull dir, no, ni ell mateix... No, acaba de tindre-ho clar.
2: No tiene una confianza absoluta en sí mismo, aparentemente, de verdad, sí.
1: Y remata.
0: Debo de decir, ¿no?
1: Y remata. Al principi vas cometre un parell d'errades defensives que varen fer que me digueren que sóc mal defensor. A veure, Thierry.
2: Al principi solo.
1: Al principi, a l'inici... A mi el problema de Thierry Render és que crec que és un jugador que tàcticament no ha evolucionat per el que es demana en primera divisió, i a nivell d'intensitat tampoc té la intensitat per a ser un lateral competitiu en primera divisió. Que té condicions? Hosti, un físic privilegiat quan no es trenca perquè té un problema molt gros que tots coneixem.
2: Per a mi la cabeza. Yo a Thierry lo que le veo capacidad física y le veo que cuando está, digamos, para un ejemplo que vamos a entender yo creo todos, es como el típico alumno que es muy listo pero muy despistado. Entonces, el día que está concentrado y que de verdad está metido en lo que tiene que estar, le dice, bueno, sí, puede valer para esto, o por lo menos el nivel lo da. Pero no le da, no tiene una cabeza, la sensación que tengo, sin querer falta de respeto, pero la sensación esa de que le falta esa competitividad que te hace morder sin parar constantemente, ¿no? Esa capacidad de no despistarte, de no salir del partido. Uh-huh. Y eso siempre me da la sensación de que a Thierry le ha faltado. I això a primer nivell és molt important. Uh-huh.
0: Sí, perquè més allà de les lesions, jo crec que Thierry ha fallat en coses entrenables. Vull dir, al final la condició física, la condició tècnica, tampoc crec que siga roïn, crec que Thierry ha fallat en coses entrenables. A nivell tàctic, a nivell d'esperit competitiu, jo crec que un Thierry que no s'haguera lesionat de forma tan constant podria haver sigut un bon lateral.
1: Jo, per exemple, i vaig a parlar de partits de temporada que, per exemple, Salva, jo hem estat mirant així en la redacció i tal, jo vole que, per exemple, pujava i baixava el trote, a mi era una cosa que me treia de les o sigui, me tornava boig. Vull dir, però com un jugador en primera divisió pot tornar al trote, tio? O sigui, tens que tornar, perquè ets el cul.
0: I damunt del lateral.
1: De lateral, que no eres ni el interior, eres el lateral.
0: Que si és l'extrem el que, bueno, li pots pegar un tiro d'orelles, però és veritat que té la seguretat de que està lateral per darrere.
1: Però això moltes voltes jo crec que a lo millor més del que es desitjaria, ho sabrem la pròxima temporada, hem vist a Rioja a la dreta, perquè és un tio que té molta capacitat de treball i tu sabies que a lo millor els laterals que tenies, l'un perquè no arribava i l'altre perquè se passava, pues no eren la millor solució per a aquesta banda. I a la fi, bueno, Rioja a lo millor el perquè en la faceta defensiva, però guanya en treball.
2: Sí. Yo creo que es parte de lo que es Rioja. Además, yo creo que esta temporada, que ha sido seguramente de lo más regular que ha tenido el equipo, no sé si decir el más, pero de lo más de la temporada, de medio campo hacia adelante, tampoco ha sido tan definitivo. En los últimos partidos algo más, pero yo creo que Rioja ha perdido un poco de chispa este año. No sé si la recuperará el año que viene, pero bueno, tiene esa parte que es dar mucho trabajo, es saber que el chaval se lo deja todo. Yo creo que no hay ninguna duda con la profesionalidad de Rioja, pero yo creo que este año le ha costado también.
1: Si vos sembra tots i setze, avancem l'opinió de que, perquè quan anem a parlar de Jesús Vázquez i després anem a reprendre el tema, és millor avançar una miqueta l'opinió de que i respondrem a la pregunta que li he fet a la gent, que va precisament per Jesús Vázquez.
3: Opino de que...
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
1: Doce i deset. Vinga, la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, en les nostres xarxes socials, en el nostre WhatsApp, és... a partir de quants diners, a partir de la informació que ens va donar Salva ahir i la que ens ha donat avui, a partir de quants diners escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez. I, bueno, pues, la gent del que ens diu és el següent. Sergio Sánchez... una miqueta més endavant. Diu Ferrer de Matazul, 15 milions... Ricky Navarro diu 20 millones y suyo. Jorge Lleo diu no. Rukutu diu para mí es titularísimo aquí. Luis Ramón diu no, que no aceptaría, vamos. Vicente Moreno diu, pues hablando de laterales izquierdos, vendería antes al que menos rendimiento deportivo ofrece de los dos, y para mí a día de hoy no es Jesús Vázquez. Rafa González Sisamón diu no, titular este año. Ángel Ramírez diu mare siempre con esas cositas. Ertonente diu si te dan 10 ahora mismo. Carol Tomás diu tos gintonis i un jacet. Gens empatet, Sergio Bala diu no vendo, Tito. El famós xiste que contava Eugenio. Mandaloriano VCF diu jo no lo vendia, me gustaría ver a Jesús 25 partidos seguidos, creo que nos iba a sorprender para bien. Rob diu per a vendre-lo abans ella hauria de veure el rendiment real durant una temporada i no dos ratets. Ara, si el que volen extraordinaris, la clàusula 45 quilos ascendents, i si volen vendre un jugador de 23 anys amb projecció, mínim per 30. MME diu, jo no lo vendería, si yo fuese Carlos Charlatán le daría todo el peso del lateral y dejaría a Gallán en segundo plano para vender, mejor que se centren en otros. Alex R. Berna diu, a partir de 12 quilos, per lo menys no me quedes en ser un lateral en futur de l'equip. Tabo de Benimodo, jo no escoltaría cap oferta, el que tengo que escoltar es Slim y arrear d'ací. Pedro Simo, Colberán hace público que el que quiera ir se tiene la puerta abierta y no hay nadie imprescindible, le subamos dejar ir a jugadores con un potencial que veis que esa temporada pueden explotar y supuestamente aumentar su caché, ¿qué sentido tiene querer venderlo ya? Pau Martí, yo lo vendría per 12 meses en variables y un 20% de una futura venda, pot ser que el jugador esclate o no. Ara mateix el mercat és escàs de jugador d'aquest perfil, 23 anys, o te'l quedes i te la jugues a veure què passa, o tens que vendre-lo però en bones condicions. José diu 20 milions o que es quede, i el tio Gru que diu, la venda que hauria de fer és Gallà. Jesús mereix almenys 5 partits seguits a veure el seu rendiment per atraure 4 duros, i si continua centrat, me'l quede molt abans que qualsevol tuercebota s'ha dit que van a dur per ell. Javi Lú diu, a la canció del món del que ha posat Folgado solo le falta mencionar la paella, la sangria i un poco de los toros. I Bill Chesby diu, depende de l'oferta. El Villarreal o l'Atlético le saca este 10 kilitos. Nosotros, como mucho, le sacamos 2. Això és el que diu la gent en el dia de avui. A veure, per així, si podem tindre algun comentari en la pàgina de TikTok. Per així, diu, per exemple, tens un nom molt estrany. Diu, jo no escoltaria una oferta, i és quan manca, diu, cap, si ja tens a casa la solució, no fem com en Jare, que mira com va acabar l'assumpte. Estos del todo a 100 vendran hasta les rajoles del vell Mestalla. 12 i 20, i a més Salva Folgado, crec que tenim també algun àudio dels oients, no?
3: Sí, l'escoltia, vinga.
5: Bona nit, Manolo i Salva, soc Toni de Torrent. En cuanto a la oferta del Celta per Vázquez, pues home, yo estoy seguro que el director esportivo del València estarà analitzant el preu admissible en funció de la negociació que tinga per Gallà i per Diacabí, ajustant el cost de les plantilles i les incorporacions. Vosaltres tranquils, que el director esportiu del València ho està estudiant, però vamos, des de ja fa mesos. Per una altra part, també vos puc dir que, encara que no haveu anat al cafè del València, estic preparant uns pastissets nous de cafè i ron per al dia que pugui anar al vostre programa. És una nova fórmula que no ve d'Escòcia, ve d'Irlanda, però la podeu provar. Gràcies i bona nit.
1: Pastissets de cafè i ron, gràcies, Toni.
3: No, Toni, si tu vens així, has de portar pastissets.
1: Correcte. Ah. I a més, segur que Toni porta els pastissets de cafè i ron per a tots. Sí. No per a un sí i per a altres no. Per a tots.
3: Ah, pues yo portaría per a un sí y per a altres no.
1: Ah, sí?
3: Bueno, yo sí.
1: ¿Tú farías?
3: Yo sí.
2: ¿A quién no?
3: A Manolo.
1: Ya sabía que anaba, tío. Ya sabía que anaba, tío.
2: Bien salido, bueno, del marrón.
1: También te digo una cosa, no serías el primer que falla esas cosas de no donarme lo mateix que has de mes, ¿eh?
3: Supongo.
1: 12 y 22. ¿A partir de cuántos diners escoltaría una oferta per Jesús Vázquez?
2: Yo te digo, Manolo, que cuando he visto la pregunta, he pensado, no voy a contestarla. Pero soy malísimo para estas cosas, o sea, no valgo para ponerle un precio en el mercado, porque de verdad que no lo valgo, o sea, no lo sé. Por favor, que empiece Pau.
1: Bueno, Pau, ya que Javi Lázaro acaba de...
2: Yo luego te puedo hablar acaba de Jesús, de Gallá y cosas de esas, pero no me veo para poner precios.
1: Acabes de fer un ron, has escurrit el bulto.
2: Sí, tal qual.
0: A veure, jo tinc clar que esta temporada és la primera en la que Jesús Vázquez demostra que té nivell per a ser el lateral suplent del València i que la posició estiga ben coberta quan Gallà no pot estar. Per lo qual, jo és un futbolista que no ficaria en el mercat, però que, òbviament, com tots els futbolistes del món, i especialment del València, tenen un preu. Jo quasi que m'importaria inclús més que el percentatge de futura venda que el València es quedara fora important, per si el jugador acabarà d'esclatar de veritat. Un preu, 4-5 milions, si el percentatge de futura venda que va junta la operació és important, doncs bueno, crec que seria una oferta estudiable, però com dic, en la de problemes que té el València en altres demarcacions, tinguent en compte que el lateral esquerre el té ben cobert en Gallà i en Jesús, espera que el València traga diners d'altres futbolistes, perquè a més tampoc me fia res del futbolista que vindria per a cobrir el seu espai.
2: Yo sí, sin tener ni idea de cifras, lo que sí que me gustaría es que Valencia tenga claro qué quiere con su lateral. Yo creo que esa es un poco la clave para mí de este verano, o sea, de

0: Bon dia. Divendres 29 de maig tanquem la tercera setmana lectiva de vaga en l'educació valenciana, encara sense acord. La negociació entre la Conselleria d'Educació i sindicats continua oberta i la vaga indefinida en l'ensenyament es manté. Ja en són 15 dies. Marc Candelas, TPB.
1: La bona notícia és això, que la negociació continua oberta, que és possible que entren encara més millores i que hem d'avaluar-les per a veure com si satisfan o no satisfan les expectatives nostres. L'altre problema és que, clar, estem dilatant la negociació fins a una setmana més.
0: També des de l'administració, més optimisme a l'eixida de la trobada d'ahir. Així s'expressava Pablo Ortega, director general de personal docent.
2: Estem apropant-nos i que estem al 80% d'acord en les qüestions fonamentals. Hi ha voluntat d'acord, voluntat per la conselleria que està negociant contínuament, voluntat per els sindicats que estan venint a les reunions i estan fent un esforç per encontrar un punt entre les seues ambicions i la realitat.
0: Educació s'ha compromès a enviar-los abans que arribi dilluns un document amb tota la documentació que s'ha discutit fins ara, amb noves versions de les propostes pels blocs temàtics en què s'ha dividit la negociació. I això és important, és una novetat. La conselleria vol que des d'ara les reunions siguin sectorials, directament amb els responsables de cada departament de la conselleria. Un extrem que no acaba de convèncer els sindicats del bloc unitari. Volen que la conselleria accepte reunir-se al llarg d'este cap de setmana i consideren que l'emplaçament de dilluns i el nou sistema de negociació és una manera d'allargar les converses i de desgastar un professorat que porta ja, com dèiem, 3 setmanes de vaga. Este divendres obriran ja el formulari per a recaptar l'opinió dels docents sobre els documents que tenen a hores d'ara damunt la taula, les possibles noves propostes que puga afegir Educació en el text refet que els ha d'enviar seran també consultades. De seguida ampliem tot això, repassem ara altres assumptes destacats d'avui en el sumari.

0: Este matí el ple del Consell aprovarà el projecte de llei dels pressupostos valencians per a 2026, després de l'acord anunciat entre PP i Vox. Toni Cano, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Sí, al migdia, després d'aquest ple, es faran les presentacions i en coneixerem, per tant, el detall. La partida que contemplen per a educació es devorà 8.000 milions d'euros i inclourà l'increment salarial del professorat i el pla de millores en les infraestructures.
0: Pedro Sánchez compareixerà en el Congrés per a informar sobre la situació política després de les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE.
1: No hi ha encara data, però sí que sabem que serà després de l'últim Consell Europeu i quan Zapatero ja hagi declarat en l'Audiència Nacional. Ho va demanar Sánchez ahir i instants després ho feien els grups de Podem, Esquerra Republicana, Compromís i BNG.
0: Estos problemes judicials al voltant del Partit Socialista continuen monopolitzant l'actualitat política espanyola i provoquen reaccions contraposades fins i tot dins del mateix PSOE.
1: Algunes veus socialistes apunten a una operació per a tombar el govern espanyol per mètodes gens democràtics. És el cas del ministre de Transports, Óscar Puente.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democrático.
1: En canvi, l'expresident Felipe González suggerís Sánchez no arribar a Nadal.
3: Señor González, ¿cree que Sánchez debería dar un paso adelante hacia un adelanto electoral?
4: Creo que sí, que el otoño estaría bien.
0: I la xifra de víctimes mortals al Líban està a punt de superar ja les registrades a la guerra amb l'Iran. Ja en són més de 3.300. La fonts de la Casa Blanca asseguren que Washington i que Teheran haurien arribat a un acord que desbloquejaria l'estret d'Hormuz i estendria durant 60 dies l'alto el foc, però l'Iran, de moment, ho nega.
1: En tot cas, aquest acord està pendent de l'aprovació del president dels Estats Units, Donald Trump, que de moment no té pressa. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a l'exèrcit israelià que prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Actualment, controla el 52% d'este territori i esta declaració suposa l'incompliment de l'acord de pau que ell va firmar.
0: Arribem als esports corrents de bon matí, Òscar Forés. Hola.
5: Bon dia, Alba. Sí, mai millor dit, perquè parlarem entre altres coses d'una gran notícia per a la Marató de València. La prova buscarà aconseguir el pròxim 6 de desembre el rècord del món amb Yomif Kehelcha. L'etíop és un dels dos atletes que ha aconseguit baixar de les 2 hores de la distància i estarà present a casa nostra en la 46a edició de la prova.
0: Gràcies. I tenim ja el dia més càlid de la setmana arribat. Veníem advertint-ho. Sol i avisos, nivell groc actius per temperatures que poden arribar als 36 graus o més. Joan Carles Fortea, bon dia.
6: Molt bon dia, Alba. Efectivament, ja tenim temperatures que estan oscil·lant entre els 18 i els 24 graus al litoral, alguns punts de muntanya de Castelló 25 graus, hores d'ara, i efectivament nivell groc d'avís, sobretot a les zones prelitorals de València, amb temperatures màximes que estaran entre els 35 i els 38 graus, punts del litoral valors entre els 31 i els 33, per tant un dia de molta calor, de sol, amb unes temperatures que baixaran lleugerament el cap de setmana. Ho expliquem tot d'ací no res.
0: A partir de la mitja ampliem, sí. I quant a la situació del trànsit i del transport públic, Sonia López, bon dia.
7: Bon dia. Normalitat a les principals carreteres valencianes i a València, congestió ja a la Ronda Nord i la B30 a Xirivella, Mislata i Paterna. A Metro València, una avaria elèctrica provoca retards en les tramvies de les línies 4 i 6 i Renfe també avisa de possibles retards i detencions en les línies C1 i C2 al Rodalia de València per una avaria en la infraestructura entre Silla i Catarroja.
0: També, a partir de la mitja, tornem a revisar com estan eixes carreteres i com està el transport públic. Gràcies, Sònia. Així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions. En la producció està avui la nostra companya Maria Salvador, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
8: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
9: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
11: De tu a tu.
12: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: La reunió dels sindicats de l'ensenyament amb conselleria va acabar ahir novament sense acord. El bloc de sindicats amb representació majoritària ja havia avisat que no signaria un acord sense haver fet una consulta prèvia i també van dir a les portes de l'octava reunió amb educació que intentarien reobrir la negociació almenys en alguns punts, Toni.
1: A l'eixida parlaven d'un nou escenari perquè la conselleria ha pausat les negociacions amb els sindicats i els ha citat dilluns per a tornar a una nova mesa sectorial. Una proposta que desperta recels entre alguns sindicats. Txelo Valls, Comissions Obreres del País
13: Valencià. Este emplaçament per a la setmana vinent, no sé si ha de veure en què demà passen els pressupostos per el Consell i que això té una... se poden refer repenses de dedicacions pressupostàries o simplement que estan allargant el temps per a que no hi hagi demà una notícia coincidente ni això.
0: I abans que arribi dilluns, la conselleria s'ha compromès, Toni, a enviar-los un document amb tota la documentació que s'ha discutit fins ara, amb noves versions de les propostes dividides per aquests blocs temàtics en què s'ha dividit la negociació.
1: Sí, perquè, així està la novetat, la conselleria vol que des d'ara les reunions siguin monogràfiques. Ahir va anunciar un nou sistema de converses que es faran sectorialment amb els responsables directes de cada departament de la Conselleria d'Educació. Aquest extrem tampoc agrada als sindicats del bloc unitari. Marc Candela, de l'STPB, i Maite Tarazona, de la UGT.
14: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
15: No es descarta cap possibilitat. El que hem de fer ara és veure-ho, estudiar-ho i, sobretot, consultar-ho amb els companys i companyes per a veure què pensen.
1: Volen que la conselleria accepte reunir-se al llarg d'este cap de setmana i consideren que l'emplaçament a dilluns i el nou sistema de negociació és només una forma d'allargar les converses i desgastar, diuen, el professorat. De moment, la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari continua, però els sindicats no tanquen la porta a la possibilitat de desconvocar-la, com ja ha fet la CESIF, que ha proposat que a l'acord salarial ja signat s'afegisquen altres reivindicacions que acceptarien, diuen, tots els sindicats. Ho explica José Seco.
16: En esa adenda se pueden introducir otras mejoras que otros sindicatos y nosotros mismos hemos llevado en reivindicaciones, como era la reducción efectiva para mayores de 55 años o, por ejemplo, ante la preocupación del colectivo interino sobre una nueva orden que se garantice, sobre todo, el orden en las bolsas.
1: Per la seva banda, AMPE, Comunitat Valenciana, l'altre sindicat que també ha firmat l'acord salarial, diu que la resta de propostes encara es queda curta. Lauren Bárcenas n'és el president.
17: De los 8 bloques de este acuerdo ómnibus se firmó 1 por parte de esta organización y los otros 7 no los hemos firmado porque consideramos las mejoras y las propuestas de la administración totalmente insuficientes.
1: Per part de la conselleria, el director general de personal docent, Pablo Ortega, ha destacat l'esforç negociador de les dues parts i ha anunciat...
18: Anirem a tratar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
0: Una derivada d'esta vaga. El professorat de formació professional ha denunciat en les últimes hores que la falta de correcció i d'avaluació de les proves finals impedeix que nombrosos estudiants puguen obtindre la titulació en els terminis previstos per a poder accedir a la universitat. En molts casos, asseguren, els estudiants no podran tindre el certificat de notes a final de notes finals a temps i, per tant, tampoc podran formalitzar l'accés a la universitat, tot i haver fet i haver aprovat la PAU. I, mentrestant, i quan falta menys d'una setmana per a, precisament, comencen eixos exàmens de la PAU, els sindicats d'estudiants estudien impugnar els servicis mínims del 100% decretats per l'administració valenciana per als professors que formaran part d'eixos tribunals i que, per tant, Toni, corregiran les proves de la PAU.
1: La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, diu que garantirà els exàmens i les avaluacions i advertix el professorat de l'obligació de complir els servicis mínims.
19: Se incoa un expediente, puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo, sin salario y demás. O sea, que tiene, yo no me sé toda la legislación laboral, pero vamos, que hay consecuencias. Para eso están los servicios mínimos decretados.
1: Els sindicats recorden que els servicis mínims només afecten professors de segon de batxillerat, com explica Txelo Valls, portaveu de Comissions Obreres del País.

0: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato y no en aquella redacción no se nombraba les PAU.
1: Este dijous precisament s'ha presentat, Toni, el dispositiu previst per a eixes proves de la PAU. La secretària autonòmica ha recordat a l'alumnat que enguany els 55 tribunals de la PAU disposaran de detectors per a evitar la transmissió d'exàmens i de respostes.
2: Es controlaran els mòbils i dispositius com ulleres o auriculars. Els detectors seran infal·libles, diu el director de l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions, Héctor Esteban.
3: La telefonia mòbil, 3G, 4G, 5G, el wifi, el GPS, todo esto lo detecta, de tal manera que cuando unos pinganillos se conectan con el móvil para transmitir información, lo detecta. Cuando un móvil se conecta a internet, bien sea a través de wifi o de redes de comunicaciones móviles, cualquier radiación la detecta.
2: La sanció per als infractors localitzats és molt clara, un zero en l'examen. Ho diu el coordinador general de la PAU, José Mas.
4: I si se detecta algun senyal i se comprova que efectivament algun estudiant ha portat algun aparell que no està permès, pues se li posarà un 0 en l'examen corresponent.
1: I en este context, avui hi haurà una nova mobilització de la vaga educativa. Este matí, a les 9:30, els sindicats docents han convocat una concentració a la porta del Palau de la Generalitat, coincidint amb el ple del Consell, que està prevista a les 10 i que donarà llum verda al projecte de llei dels comptes públics.
2: Així és, els pressupostos de la Generalitat del 2026 iniciaran avui el camí per aprovar-se a les Corts a final de juliol amb el suport de Vox. Quan estem pràcticament en l'equador de l'exercici, d'ací a poques hores, el ple del Consell donarà llum verd al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per enguany, després de l'acord tancat esta setmana amb Vox, formació fora del govern valencià des de juliol del 2024. Seran els tercers comptes de la legislatura, però els primers de Juan Fran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat. Després d'aquest ple del Consell a les 12:30 del migdia, està previst que Pérez Llorca presenti al Palau de la Generalitat aquest projecte de comptes públics per al 2026. L'acord per a aquests pressupostos d'enguany el va anunciar dilluns el síndic de Vox, José María Llanos. Segons va dir, l'acord amb el PP es basa en tres eixos: una important reducció fiscal, abordar de forma ferma i eficient el problema de la vivenda i, especialment, va dir, la consideració de la prioritat nacional.
1: 7:14, Pedro Sánchez compareixerà en el Congrés per a informar sobre la situació política després de les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE. No hi ha encara data, però sí que sabem que serà després de l'últim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny.
2: Sí, serà després amb tota seguretat, perquè diuen fonts de l'executiu central que també s'aprofitarà per a informar del resultat d'aquesta reunió en la compareixença de Sánchez. Tant Podem com Esquerra Republicana, Compromís i BNG han presentat també este dijous la petició de compareixença de Sánchez per a donar explicacions sobre les noves informacions relatives a investigacions judicials que afecten el partit majoritari del govern espanyol. Ara bé, ha sigut la Moncloa qui s'ha avançat, Alba, a fer l'anunci.
1: Toni, i estos problemes judicials al voltant de Pedro Sánchez continuen monopolitzant l'actualitat política espanyola.
2: Des del PSOE, algunes veus apunten a una operació per a tombar el govern per mètodes gens democràtics. És el cas del ministre de Transports, Òscar Puente, i el president de la Generalitat de Catalunya.
5: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
6: Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. Y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia.
2: En el Partit Popular, el president Alberto Núñez Feijóo assegura que farà tot el possible per acabar amb un govern que considera que està podrit.
7: Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: Sobre la convocatòria d'eleccions, el president del PNB, soci d'investidura, assegura que la legislatura està en via morta i apela a la responsabilitat del president. És Aitor Esteban. I l'expresident Felipe González suggereix a Sánchez no arribar a Nadal.
8: A nosotros nos parece, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura ha llegado a su fin. Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones es el propio presidente. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco una moción de censura.
9: Señor González, ¿cree que Sánchez debería dar un paso adelante hacia un adelanto electoral?
10: Creo que sí, que el otoño estaría bien.
1: Este dijous també està marcat per l'inici del judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, que estarà al banc dels acusats per prevaricació i tràfic d'influències.
2: S'investiga si va ser contractat de manera irregular en la Diputació de Badajoz com a coordinador de les activitats dels conservatoris i després de càrrecs vinculats al Departament d'Arts Escèniques. Sánchez està imputat juntament amb l'exlíder del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, i altres 9 persones.
1: La sessió s'ha dedicat este dijous a les qüestions prèvies i no està previst que David Sánchez declaré fins almenys el 4 de juny.
2: Sí, el seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa perquè diu està basada en retalls de premsa i mentides.
11: Esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie. Solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para darnos...
12: Vamos a centrarnos en el debate y resuma, señor Letrano.
11: Sí, esto es una pura invención. Esto es mentira. Ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia.
2: En el juí hi ha fins a 7 acusacions populars, entre elles Manos Limpias, ATOIR, el PP o Vox. En l'escrit d'acusacions sostenen que el lloc de treball es va crear a mida per a ell, per al germà de Pedro Sánchez, i que es va fingir el procés selectiu. També alerten que no es van controlar les seues absències en la faena.
1: I en el cas Kitchen, que es jutja a l'Audiència Nacional, han declarat este dijous 2 dels principals acusats, l'exministre de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que farà el seu número 2, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Els dos han mantingut una línia molt semblant de defensa i només han contestat les preguntes dels seus advocats.
2: Tant l'exministre Fernández Díaz com el número 2 en Interior, Francisco Martínez, han negat qualsevol coneixement de l'operació policial que va espiar Luis Bárcenas per a evitar que l'extresorer del PP publicara informació sobre el finançament il·legal del partit. La Kitchen, diu Martínez, és un invent de la premsa i per la premsa s'hauria assabentat l'exministre.
13: Usted llegó a hablar alguna vez durante el tiempo que estuvo, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no?, de una operación Kitchen como tal.
14: Nunca, nunca jamás. Operación Kitchen es una denominación periodística, como otras.
15: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como Operación Kitchen.
2: Línies de defensa molt semblants, amb algunes discrepàncies. Martínez sí que coneixia Sergio Ríos, el xòfer de Luis Bárcenas captat com a confident, però l'exministre Fernández Díaz diu que no sap res d'ell.
16: ¿Usted tenía conocimiento de si había un confidente en el entorno del señor Bárcenas?
15: En absoluto.
16: ¿O de cómo se llamaba?
15: En absoluto, en absoluto.
16: ¿Y se interesó por esta cuestión?
15: Antes de salir en los medios, o sea, no sabía de qué existía, no podía interesarme por algo que no sabía que existía.
2: L'exsecretari d'Estat, Francisco Martínez, també ha contat que van contactar amb el comissari Villarejo, també acusat en el juí, per recomanació del valencià Juan Cotino, quan era director general de la policia.
14: Que el señor Cotino le ha dicho que es bueno que hablemos con el señor Villarejo, que él siempre ha tenido, durante su etapa de director general de la policía, interlocución con el señor Villarejo, y recuerdo que lo que me dice el ministro que le dijo Cotino es a mí nunca me ha dado mala información. Es una persona fiable.
2: Els dos, Martínez i Fernández Díaz, s'enfronten a una petició de pena de 15 anys de presó. El juí continuarà dilluns.
1: I a l'Audiència de València, i davant d'una gran expectació mediàtica, s'ha celebrat també el juí a Rafa Mir, actual davanter d'Elx, club de futbol i exjugador del València. Està acusat d'agressió sexual a una jove fa 2 anys a sa casa, a Bétera, i amb ell jutgen també un amic acusat d'abusar d'una altra xica. Paco Miguel ha seguit este juí.
17: Envoltat de periodistes i sense fer declaracions, així ha abandonat Rafa Mir el jutjat després que el juí contra ell hagi quedat vist per a sentència.
18: Igual de tranquil.
19: Cuidado ahí.
17: L'actual davanter de l'Elx s'enfronta a una petició de 10 anys i mig de presó per una presumpta agressió sexual i un delicte de lesions a una jove de 21 anys. El seu advocat no ha volgut parlar. Per a l'altre acusat, el també futbolista Pablo Jara, demanen també 3 anys per agressió sexual a un altre jove. I l'acusació particular ha afegit un any més per un delicte contra la integritat moral.
20: Porque a las chicas, sobre todo a mi clienta, pues la habían echado de malas maneras de la casa, la habían dejado semidesnuda en la calle.
17: Han sigut 7 hores i mitja de vista. Les dues víctimes han declarat protegides per una mampara. Han descrit amb detall com van conèixer els acusats en una discoteca des d'on es van traslladar al xalet de Mir, a Bétera. Una de les xiques acusa Samir de dos agressions sexuals, una a la piscina i l'altra al bany. Mentre plorava, li demanava marxar i es trobava immobilitzada. La segona denunciant ha ratificat també tocaments no consentits per part de Jara. Rafa Mira defensa en tot moment la seva innocència, insistint que les relacions van ser plenament consentides. Tot el contrari que el que diuen les acusacions, que consideren provats els fets basant-se en el relat coherent de les joves i els atacs d'ansietat que van patir aquella nit.
20: El tribunal creo que tiene una difícil papeleta a la hora de decantarse por unas o por otras.
17: Ara la decisió queda en mans del jutge.
1: Avui, ho hem comentat, s'espera el pic màxim de temperatura d'esta onada de calor, una situació ambiental que genera un estrès addicional al cos. És tant així que s'han disparat les morts atribuïdes a la calor. Anem a Castelló, ens ho conta Jordi Fuentes. Jordi, bon dia.
18: Bon dia. Unes dades que conviden a la precaució. L'Institut de Salut Carlos III del Ministeri d'Innovació publica cada dia una estimació de la mortalitat per causes com la que ens ocupa estos dies. L'excés de calor, segons els càlculs, des de dilluns han mort 46 persones a Espanya per causes relacionades amb les altes temperatures. 8 dilluns, 11 dimarts, 11 dimecres i 16 ahir dijous. Més morts atribuïbles a la calor a mesura que s'ha intensificat l'onada. Per tant, avui com a dia amb les altes, en les temperatures més altes de la setmana, se'n podrien relacionar encara més. Busquen l'ombra, hidraten-se i, sobretot, estiguen pendents de xiquets, majors i persones amb patologies prèvies, perquè la calor no només es molesta, també és un risc per a la salut.
1: Eixim ja al món, la xifra de víctimes mortals al Líban està a punt de superar les registrades a la guerra amb l'Iran. Fonts de la Casa Blanca asseguren que Washington i Teheran haurien arribat a un acord que desbloquejaria l'estret d'Hormuz i estendria durant 60 dies més l'alto el foc, però l'Iran ho nega. Rafa Salom.
19: També es confirma que tot passa per l'aprovació del president Trump, que de moment no té pressa. A més, ha amenaçat de destruir Oman si tracta de fer negoci amb l'Iran. Oficialment, l'acord es diu Memoràndum d'Entesa. El punt més important és l'extensió de 60 dies d'alto el foc. S'estipula que la navegació a través de l'estret serà sense restriccions i sense peatges. Per la seva banda, els Estats Units alçaran el bloqueig marítim que ha imposat contra els vaixells iranians. El memoràndum inclou el compromís de l'Iran de no desenvolupar armes nuclears, tot i que deixa les negociacions de limitar l'enriquiment d'urani per a més avant. Quan fa 3 mesos de la guerra, l'Iran ha llançat un atac contra una base aèria dels Estats Units en resposta a una ofensiva prèvia de Washington contra el sud del país.
1: I atenció, perquè el sector majoritari de l'oposició veneçolana anuncia que estan disposats a negociar amb les autoritats xavistes del país per a restaurar la democràcia. Innocenci Ortín, bon dia.
21: Bon dia. En un comunicat difós a través de les xarxes socials amb el nom de Manifest de Panamà, per ser el país on s'ha firmat, els líders de l'oposició proposen encetar un diàleg amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, amb l'acompanyament dels Estats Units. Per part de les forces opositores, les converses estarien liderades per Maria Corina Machado. L'objectiu és arribar a un acord per a celebrar unes eleccions presidencials lliures i transparents amb observadors internacionals. Maria Corina Machado ja va expressar fa uns dies el seu desig de ser candidata a la presidència.
22: Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato. Claro que sí.
1: Gràcies, Innocenci. Continuem. I ho fem amb els esports. Ahir de vesprada es va fer oficial una gran notícia per a l'atletisme valencià. Òscar Forés, hola de nou.
23: Hola, bon dia, Alba. Crec, ja ho crec, la Marató de València ha confirmat la presència de Yomif Kehelcha en la carrera del pròxim mes de desembre. El corredor etíop és un dels dos atletes que ha aconseguit baixar de les 2 hores en els 42 quilòmetres. Ja va guanyar la mitja marató a la capital valenciana. La Marató, per tant, aposta clarament per tractar de batre el rècord del món en poder ara mateix de Sebastián Saue, després de la Marató de Londres d'enguany.
1: Anem ja amb el futbol. En el València i en el Llevant, ahir va ser dia de comiats.
23: Sí, primer, en el Llevant, José Luis Morales va confirmar que se'n va. El comandante diu adeu després de 10 temporades separades en 2 etapes. És el jugador amb més partits del Llevant en primera i segona divisió, màxim golejador de l'equip en les 2 categories i un del selecte grup de jugadors granotes que han estat en 2 ascensos del club a primera divisió. El Llevant ha confirmat que li farà un homenatge al futbolista madrileny. D'altra banda, en el València, qui confirma la seva marxa és Thierry Correia, el jugador portuguès, acabava la vinculació amb el club i ha parlat per a un mitjà digital deixant alguna que altra perla sobre els anys a València. Per exemple, ha dit que és un club molt inestable, que hi ha un ambient tòxic entre la directiva i l'afició i que aquesta temporada eixe mal ambient també ha arribat als jugadors. A més, per a ell, la temporada ha sigut de suspens i els jugadors mai han tingut clar per quin objectiu lluitava el club, però no tot han sigut crítiques. El portuguès ha destacat l'afició de Mestalla, que fins en els pitjors moments omplia el camp. Thierry deixarà el València després de 7 temporades amb una trajectòria marcada per un fum de lesions. Salva.
1: Bé, s'ha quedat a gust.
2: A gust.
1: L'entrenador del València Bàsquet, Pedro Martínez, que va compareixer ahir en roda de premsa, què va dir?
23: Per a valorar tots els rumors sobre possibles eixides de jugadors, especialment la de Montero. El tècnic taronja va tirar d'experiència per eixir al pas sobre el futur de mitja plantilla. El tècnic no té cap queixa de la implicació dels seus.
0: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, es que me da igual. Yo veo bien al equipo, los veo súper centrados, entrenando bien. Hablo de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si algún día se va él y todos, el Valencia Basket va a seguir existiendo y el club siempre va a estar por encima de todos.
23: Sempre, sempre clar, Pedro Martínez. L'equip jugarà esta vesprada a les 8:30 al Roig Arena contra el Gran Canària i diumenge visitarà el Barça per a tancar la lliga regular. Pel que fa a l'equip femení, ahir continuaren els comiats. El club va anunciar l'adeu d'Abdelkader. La jugadora va fer un bon primer tram de temporada, però en l'últim va perdre protagonisme i el club ha decidit no oferir-li la renovació, Alba.
1: Doncs ara, després de la mitja, parlem de més assumptes.
23: Exacte.
1: Vale, adeu.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
5: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund. Un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
24: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
25: De tu a tu.
26: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
24: Amb Alba Requejo.
1: 7:29, 7:30 del matí. La negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats continua oberta i la vaga indefinida en l'ensenyament es manté.
2: La Conselleria s'ha compromès a enviar-los abans que arribi dilluns un document amb tota la documentació que s'ha discutit fins ara. La proposta d'Educació és que des d'ara les reunions siguin sectorials amb els responsables directes de cada departament. Un extrem que no acaba de convèncer els sindicats del bloc unitari. Volen que la Conselleria accepti reunir-se al llarg d'este cap de setmana i consideren que l'emplaçament de dilluns i el nou sistema de negociació és només una forma d'allargar les converses i de desgastar el professorat.
1: Este matí el ple del Consell aprovarà el projecte de llei de pressupostos valencians per a 2026 després de l'acord anunciat entre PP i Vox.
2: Sí, al migdia, després d'eixe ple, es faran les presentacions i en coneixerem, per tant, el detall. La partida que contemplen per a educació es devorà 8.000 milions d'euros i inclourà l'increment salarial del professorat i el pla de millores en les infraestructures educatives.
1: Pedro Sánchez compareixerà en el Congrés per a informar sobre la situació política després de les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE.
2: No hi ha encara data, però sí que sabem que serà després de l'últim Consell Europeu i quan Zapatero ja hagi declarat en l'Audiència Nacional. Ho va demanar Sánchez ahir i també ho van fer els grups de Podem, Esquerra Republicana, Compromís i BNG.
1: Estos problemes judicials al voltant del Partit Socialista continuen monopolitzant l'actualitat política espanyola i provoquen reaccions contraposades, fins i tot dins del mateix PSOE.
2: Algunes veus socialistes apunten a una operació per a tombar el govern espanyol per mètodes gens democràtics, ho ha dit el ministre de Transports, Òscar Puente. I en les últimes hores, hem sentit també la veu discordant de l'expresident espanyol, el socialista Felipe González, que suggereix a Sánchez no arribar a Nadal sense convocar eleccions.
1: Són les 7:31 del matí i actualitzem la situació del trànsit i les incidències al transport públic. Com va la cosa, Sònia López? Hola de nou.
6: Hola de nou, bon dia, Alba. Mira, per una banda tindrem, atenció, complicacions ara mateix a la costera, a l'A35, per unes obres que s'estan realitzant a Vallada. Hi ha un carril tallat en un tram d'un quilòmetre i això està generant retenció, ja passava a ir en direcció a València. Pel que fa a València, la congestió del trànsit d'hora punta es localitza sobretot els problemes, la congestió a la zona del riu, la B30, des de la connexió de la

0: SB36, l'autovia de Torrent fins a Mislata. També tot el que és la Ronda Nord en els dos sentits quan s'incorpora la B30 en la zona de Quart de Poblet i continua en sentit al port fins a Xirivella. També tenim congestió a l'autovia de Torrent des de Picanya cap al riu i el bypass de la Z a la zona de Manises comença a congestionar-se també en direcció a Castelló. Pel que fa als trens, atenció, el servici de Rodalia de València està registrant problemes a la zona sud i est de la xarxa. Les línies C1 i C2 que connecten València amb Gandia i Moixent registren retards per una avària d'infraestructura entre Silla i Catarroja. I fa uns moments Alba Renfe ha informat que també es produeixen i es van produir retards en la línia C3 Bunyol-València per una avària en la infraestructura entre Loriguilla i Cheste. I continuem amb més problemes. Metro València informava ja a les 6 del matí d'una avària elèctrica que està generant retards en els tramvies de les línies 4 i 6. Un últim apunt en relació amb la vaga educativa, dir-los que d'ací a una hora s'espera afectació al trànsit a Alacant, més de l'habitual, vaja, en el que és l'entrada nord a la ciutat. Hi ha convocada una manifestació per la zona nord-est de la ciutat. Ell serà a les 8 des de l'avinguda de Dénia cap a l'avinguda Caixa d'Estalvis i finalitzarà previsiblement sobre les 12 al carrer de les Xarxes.
1: Gràcies, Sonia. Això pel que fa al trànsit. Ara repassem el que ens espera pel que fa a l'oratge. Ja saben que este divendres serà assolellat i, sobretot, molt calorós, amb avisos per calor actius esta vesprada. Joan Carles Forte, hola de nou.
2: Hola, molt bon dia, Alba. Efectivament, el primer dia d'avisos per calor que tenim enguany i temperatures que s'espera que superen de manera en les zones costaneres els 31-32 graus. A Castelló de la Plana, València, Alacant, Elx, esperem màximes que estaran al voltant dels 32, 33 o 34 graus i superant els 35 cap a la zona prelitoral. De fet, els avisos fan referència principalment al prelitoral de València, punts de Camp de Túria, Foia de Bunyol, Ribera Alta, també zones est de la Vall d'Albaida o de la Costera, l'interior de la Safor, alguns punts de l'Horta podrien superar els 36 graus de màxima. Ahir ja tinguérem 35 graus en punts com ara Vilafamés o també Sant Jordi i, de fet, ara tenim temperatures a Castelló de la Plana al voltant de 22-24, València entre 20 i 22, Alacant entre 18 i 20 i destaca molt les temperatures que tenim ara en zones de muntanya de Castelló. Tenim el Cinder Bartolo amb 25 graus, quan la Pobla de Tornesa està al voltant de 14. A la Serratella hi ha 24 graus, les Coves de Mirrobà 15. Tenim també cap a l'interior, a la zona de muntanya de Sant Mateu, 25 graus. Les zones més fresques estan al Coll entre 16 i 18 i a Utiel 15. Ja són les temperatures hores d'ara, però recordem, el dia continuarà assolellat tota la jornada i les màximes que superaran els 32 graus cap al litoral i els 36 en punts del prelitoral. Són eixos avisos que fem referència a nivell groc. Demà les temperatures seran més altes de nit, les mínimes no baixaran dels 20 graus en molts punts del litoral, serà una nit tropical en moltes zones. Ara bé, la calor al migdia afluixarà, no vol dir que demà farà fred, però la calor intensa de 8 d'ixos 37 o 38, demà quedarà entre 30 i 34. Així es mantindrà també diumenge, amb unes temperatures que sembla tot apunta, que tendirien a ser més normals per a aquestes dates la segona part de la setmana que ve, ja més típiques de juny. Les que tenim en el dia d'avui o tindrem en el dia d'avui són típiques de final de juliol. Dia assolellat, demà també, i probabilitat demà i després demà de ruixatge alguna tempesta de vesprada cap a l'interior. Paciència avui, molta precaució a aquestes temperatures, que és el primer dia de temperatures molt elevades que poden superar-se perfectament i són 36 graus de màxima amb un llindar que implica ja activitats a l'aire lliure, precaució, hidratació en aquest sentit.
1: Molta precaució. Moltes gràcies, Joan Carles. Fins dilluns.
3: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: Els heu venim comptant. La reunió d'ahir dels sindicats de l'ensenyament va acabar novament sense acord. El bloc de sindicats amb representació majoritària ja havia avisat que no signaria un acord sense haver fet abans una consulta. I també van dir a les portes de l'octava reunió que intentarien tornar a reobrir la negociació en alguns punts.
4: A l'eixida parlaven d'un nou escenari perquè la conselleria ha pausat les negociacions amb els sindicats i els ha citat dilluns per a tornar a una nova mesa sectorial. Una proposta que desperta recels entre alguns sindicats. Txelo Valls, Comissions Obreres.
5: Este emplaçament per a la setmana vinent, no sé si ha de veure en què demà passen els pressupostos per el Consell i que això té una... se poden refer repenses de dedicacions pressupostàries o simplement que estan allargant el temps per a que no hi hagi demà una notícia coincident en això.
1: I abans que arribi dilluns, la conselleria s'ha compromès a enviar-los un document amb tota la documentació que s'ha discutit fins ara, amb noves versions de les propostes per blocs temàtics en què s'ha dividit la negociació.
4: Sí, perquè així està la novetat. La conselleria vol que des d'ara les reunions siguin monogràfiques. Ahir va anunciar un nou sistema de converses que es faran sectorialment amb els responsables directes de cada departament de la Conselleria d'Educació. Aquest extrem tampoc agrada als sindicats del bloc unitari.

0: Marc Candela, de l'STPB, i Maite Tarazona, de la UGT.
1: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
2: No es descarta cap possibilitat. El que hem de fer ara és veure-ho, estudiar-ho i, sobretot consultar-ho amb els companys i companyes per a veure què pensen.
0: Volen que la conselleria accepte reunir-se al llarg d'este cap de setmana i consideren que l'emplaçament a dilluns i el nou sistema de negociació és només una forma d'allargar les converses i desgastar el professorat. De moment, la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari continua, però els sindicats no tanquen la porta a la possibilitat de desconvocar-la, com ja ha fet la CESIP, que ha proposat que a l'acord salarial ja firmat s'afegisquen altres reivindicacions que acceptarien, diuen, tots els sindicats. Ho explica José Seco.
3: En esa adenda se pueden introducir otras mejoras que otros sindicatos y nosotros mismos hemos llevado en reivindicaciones, como era la reducción efectiva para mayores de 55 años o, por ejemplo, ante la preocupación del colectivo interino sobre una nueva orden que se garantice, sobre todo, el orden en las bolsas.
0: AMPE, l'altre sindicat que també ha signat l'acord salarial, diu que la resta de propostes encara es queda curta. Lauren Bárcena n'és el president.
4: De los 8 bloques de este acuerdo ómnibus se firmó uno por parte de esta organización y los otros 7 no los hemos firmado porque consideramos las mejoras y las propuestas de la administración totalmente insuficientes.
0: Part de la Conselleria d'Educació, el director general de personal docent, Pablo Ortega, ha destacat l'esforç negociador de les dues parts i ha anunciat el següent.
5: Anirem a tratar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
6: En aquest context, avui hi haurà una nova mobilització de la vaga educativa. Este matí a les 9:30 els sindicats docents han convocat una concentració a la porta del Palau de la Generalitat, coincidint amb el ple del Consell, que està previst a les 10 i que donarà llum verda al projecte de llei dels comptes públics. Toni.
0: Així és, els pressupostos de la Generalitat del 2026 iniciaran avui el camí per aprovar-se a les Corts a final del juliol, amb el suport de Vox. Quan estem pràcticament en l'equador de l'exercici, d'ací a poques hores, el ple del Consell donarà llum verda al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per enguany, després de l'acord tancat esta setmana amb Vox, formació, recordem-ho, fora del govern valencià des de juliol del 2024. Seran els tercers comptes de la legislatura, però els primers de Juan Fran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat. Després d'aquest ple del Consell, a les 12:30 del migdia, està previst que Pérez Llorca presenti al Palau de la Generalitat aquest projecte de comptes públics per al 2026.
6: Són les 7:40. Pedro Sánchez compareixerà en el Congrés per a informar sobre la situació política després de les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE. No hi ha encara data, però sí sabem que serà després de l'últim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny. Els problemes judicials al voltant de Pedro Sánchez i del PSOE continuen, mentrestant, monopolitzant l'actualitat política espanyola.
0: Des del PSOE, algunes veus apunten a una operació per a tombar el govern per mètodes gens democràtics. És el cas del ministre de Transports, Óscar Puente, i també del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
7: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
8: Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. Y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia.
0: En el Partit Popular, el president, Alberto Núñez Feijóo, assegura que farà tot el possible per acabar amb un govern central que considera que està podrit.
9: Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Sobre la convocatòria d'eleccions, el president del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, recordem, este partit soci d'investidura, assegura que la legislatura està en via morta i apela a la responsabilitat del president. I l'expresident socialista Felipe González suggerís a Sánchez no arribar a Nadal.
10: A nosotros nos parece, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura ha llegado a su fin. Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones es el propio presidente. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco una moción de censura.
11: Señor González, ¿cree que Sánchez debería dar un paso adelante hacia un adelanto electoral?
12: Creo que sí, que en otoño estaría bien.
6: I canviem d'assumpte. L'actriu valenciana Anna Duato defendrà la seva innocència davant de l'Audiència Nacional. Inma Vijuesca, sola.
13: Alba, ja que el tribunal ha ordenat repetir el judici per frau fiscal després d'anul·lar la sentència que va absoldre a l'actriu i al seu home, Miguel Ángel Bernadeu, productor de la sèrie Cuéntame. La sentència dictada en juliol del 2025 la va absoldre per un delicte de frau fiscal a la hisenda pública i ara demanen que es torni a repetir contra els dos amb un tribunal diferent. Duato, a través d'un comunicat, ha afirmat que Hisenda utilitza les persones públiques per a exemplificar i espantar la resta de contribuents.
6: I almenys 10 persones han estat detingudes en una macrooperació contra el terrorisme jihadista en diverses províncies d'Espanya, entre d'elles Alacant. S'espera que avui passen totes elles a disposició judicial, Toni.
0: Així és, l'operació de la Policia Nacional s'ha desenvolupat a Alacant, Màlaga, Barcelona, Múrcia i Madrid. No ha transcendit encara molt de detall, però des del Ministeri de l'Interior expliquen que els detinguts no tenien en un principi intenció d'atemptar a Espanya. Se'ls acusa d'intentar enviar armes a l'exterior a zones de conflicte. Espanya està a hores d'ara en el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista.
6: Quan són les 7:43, anem amb la instrucció de la Dana. Ja coneixem la data en què l'alcaldessa de València, Maria José Català, haurà de declarar en el jutge de Catarroja. Ho ha decidit la jutgessa instructora, que ha publicat una nova tanda de 15 citacions que s'estendran fins al 31 de juliol. Català declararà el dia 8 d'eixe mes i uns dies abans ho farà per segona vegada el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Serà el 30 de juny.
0: El torna a convocar després de que l'alcaldessa de Torre Torrent, la també popular Amparo Folgado, informarà la jutgessa que la vesprada de la tragèdia va avisar Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, que és un dels que alimenten el del Pollo. La declaració de l'alcaldessa contraviria el que havia declarat Mompó, que va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud. També està convocada Ruth Merino, que era la portaveu del Consell aleshores, quan es va produir la dana, i les alcaldesses de Godelleta i Carlet, entre altres.
6: I un apunt més, este dijous ha començat a València el muntatge dels escenaris del Festival de les Arts a la Ciutat de les Arts i les Ciències, previst per al 5 i el 6 de juny, és a dir, per a divendres i dissabte de la setmana que ve.
0: Un muntatge que es du a terme mentre l'Ajuntament de València analitza la documentació que ha entregat l'organització per a poder respectar la normativa acústica. Escoltem l'alcaldessa Maria José Català.
14: Evidentemente el festival tiene un contrato, un precontrato con Caxa, que le habilita evidentemente en el marco de ese contrato con Ciudad de las Artes y las Ciencias a comenzar esas labores, pero es nosotros lo que estamos haciendo es supervisar toda lo que es el estudio acústico. Y evidentemente, pues bueno, cuando esté, pues lo comunicaremos.
0: En les xarxes socials, el festival continua anunciant amb normalitat la seva celebració a la Ciutat de les Arts i, de fet, ja ha començat el repartiment de polseres al centre comercial de Saler. Des de l'organització insistixen que tot està correcte i que el festival continua avant, però entre alguns assistents encara hi ha qui mira de reull la situació.
15: Esperem que sí. A on? No ho sabem.
16: Hay un vacío ahí de información un poquito, sí.
0: Queda poc més d'una setmana perquè comença una edició que s'enfrontarà al repte de no sobrepassar els 90 decibels permesos.
6: 7:46, anem ara al Baix Segura. En els pròxims dies començaran a arrencar els arbres de les parcel·les de cítrics infectats de clorosi nerviosa. Assaig a Alacant reclama als vivers que van vendre plançons afectats pel virus que reposen gratuïtament el material vegetal per a alleujar les pèrdues econòmiques dels agricultors afectats. Ens heu contat, Carol Martínez.
17: Esta setmana comença la tala dels arbres infectats per la clorosi nerviosa a les localitats de Torremendo, La Murada i Algorfa. Totes les mostres positives són de plantacions del 2024 i 2025 procedents de vivers certificats. El president de Saja Alacant, José Vicente Andreu, denuncia una mala gestió en el tractament del cultiu als vivers.
18: Que los procedimientos de los viveros han fallado, de higiene y sanidad del cultivo, de control de vectores, es decir, de buenas prácticas de gestión del vivero, y eso se debe a una gestión no correcta, una gestión higiénica de las tijeras de podar, de las navajas de injertar, hay que desinfectarlas continuamente por si te entra un patógeno, por lo menos que no te lo transmita ahí.
17: Asaja calcula que les pèrdues per als agricultors poden arribar a 800.000 euros. Per això, l'associació exigís compensar els afectats amb la reposició de les plantacions per part dels vivers. A més, demanen una coordinació amb el Ministeri i les comunitats autònomes

0: per a evitar que es propagui el virus.
1: I quan són les 7 i 47 minuts, volem desviar la mirada de la ràdio i mirar un poc a la tele. Volem saber què és el que estan preparant les companyes i companys de les notícies del matí en televisió. Ja saben que l'informatiu comença a les 8 i mitja. Elena Riego, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Doncs avui tenim un programa carregat de directes per a tractar temes que marquin la setmana i dels quals ja heu estat parlant així, com la vaga d'educació, però és que avui de nou hi ha convocada una concentració a les portes del Palau de la Generalitat. Per cert, que avui es lliura el projecte dels pressupostos del 2026 al ple del Consell i també estarem en directe allí, tot en un matí amb diverses cites judicials. A Catarroja declara Cristina Solà, la comissària d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Estarem en directe. I a Alacant comença el juí a un home per intentar matar la seva parella cremant sa casa. El gos de la dona va morir en este incendi. També estarem en directe a les portes del jutjat. I l'últim punt de directe que tenim és a Xilxes, perquè dos homes han agredit un operari de l'Ajuntament mentre treballava al carrer. El treballador ha acabat amb una fractura de 5 ossos diferents. A partir de les 8 i mitja els contarem tot això.
1: Doncs estarem pendents per a saber què és el que ha passat a Xilxes i la resta de continguts. Elena Riego, gràcies.
2: Gràcies, Alba.
1: Miren este titular, més ramen i menys llentilles. És la realitat de la nostra societat. En un món en què la globalització ens ha transformat les rutines, l'alimentació també ho està notant. I és que al nostre estómac li està passant factura. Avui, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Digestiva, parlem amb veus expertes. Iria Sebastià, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Pues aixina és. Com has dit, més del 40% de la població patís algun trastorn digestiu. Maite Navarro, presidenta del Col·legi Oficial de Nutricionistes de la Comunitat Valenciana, explica la importància de la detecció per a no caure en mites i evitar certs aliments.
4: Tienen miedo a ese exceso que luego en la práctica lo que hace es que dificulta realmente su beneficio del tratamiento, tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento nutricional.
3: A casa nostra, este problema ja suposa vora el 8% de les consultes al metge de capçalera i fins a quasi la meitat de les visites a l'especialista. El pitjor és que els metges adverteixen que és només la punta de l'iceberg perquè la meitat dels afectats ni demana cita. Pilar Gómez, dietista i nutricionista, ho afirma.
5: Sí que es cierto que se ha tendido a normalizar, ¿no? El estreñimiento, la hinchazón, la inflamación.
3: Pilar confirma que este tipus de dieta estrangera pot afectar a la microbiota.
5: Todos esos aditivos emulsionantes, saborizantes, potenciadores del sabor y demás, sí que puede haber un cambio en lo que es la microbiota, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de comidas y puede que nuestra microbiota lo note así.
3: Segons els experts, la clau no és només el que mengem, sinó com ho mengem en un món cada vegada més accelerat. Així ho expliquen.
6: N'hi ha que adaptar-se moltíssim perquè cada persona és un món i en situacions de molt estrès, molta ansietat, és normal que l'estómac se tanque o que tirem a menjar de més. El que hauríem que fer és individualitzar el màxim possible, però, com sempre, prioritzem aliments que siguin d'origen vegetal i evitem tot el que serien els ultraprocessats.
5: Cocinando más en casa. Creo que tenemos que volver un poco más a esa cocinar.
7: Les Arts presenta Carmina Burana por el Ballet de Dortmund. Un despliegue nunca antes visto, con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistas vocales y la histórica Compañía de Ballet. Últimas entradas. Les Arts.
8: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
1: Reprenem aquesta informació esportiva i una gran notícia per a l'atletisme valencià en general i per a la marató en particular.
11: Sí, Alba, perquè la Marató de València ha confirmat la presència de Yomif Gehelcha en la carrera del pròxim 6 de desembre. El corredor etíop, que és un dels dos atletes que han aconseguit baixar de les 2 hores en els 42 quilòmetres, ja va guanyar la mitja a la capital valenciana. La Marató, per tant, aposta clarament per tractar de batre el rècord del món en poder ara mateix de Sebastián Schaue des de la passada Marató de Londres.
1: Parlem ara de futbol. Ahir, dia de comiats, tant tanto en el Valencia como en el Llevant.
11: Sí, en el Llevant va confirmar que José Luis Morales se'n va. El comandante diu adeu després de 10 temporades separades en dos etapes. És el jugador amb més partits amb l'equip granota en primera i segona divisió. Màxim

0: molt inestable, que hi ha un ambient tòxic entre la directiva i l'afició i que esta temporada eixe mal ambient també ha arribat als jugadors. A més, per a ell, la temporada ha sigut de suspens i els jugadors mai han tingut clar per quin objectiu lluitava el club. Però no tot han sigut crítiques. El portuguès destaca l'afició de Mestalla que fins en els pitjors moments omplia el camp. Thierry deixarà el València després de 7 temporades amb una trajectòria marcada per un fum de lesions.
1: I parlem també del València Bàsquet i del seu entrenador, Pedro Martínez, que ahir va parlar.
0: Sí, per a valorar tots els rumors sobre els possibles, les possibles eixides de jugadors, especialment la de Jan Montero. El tècnic taronja va tirar d'experiència per eixir al pas sobre el futur de mitja plantilla. El tècnic no té cap queixa de la implicació dels seus.
2: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, es que me da igual. Yo veo bien al equipo, los veo súper centrados, entrenando bien. Hablo de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si algún día se va él y todos, el Valencia Basket va a seguir existiendo y el club siempre va a estar por encima de todos.
0: L'equip jugarà a vesprada a les 8:30 al Roig Arena contra el Gran Canària i diumenge visitarà el Barça per a tancar la lliga regular. Pel que fa a l'equip femení, ahir continuaren els comiats. El club va anunciar l'adeu d'Abdelkader. La jugadora va fer un bon primer tram de temporada, però en l'últim va perdre protagonisme i el club ha decidit no oferir-li la renovació, Alba.
1: I un apunt per al tenis.
0: Sí, amb la sorprenent eliminació de Jannik Sinner en la segona ronda de Roland Garros. El tenista italià, amb problemes físics, estava a un joc sols de guanyar el partit, però va perdre les forces i acabar cedint 3 sets consecutius per a caure eliminat a la terra batuda de París. El número 1 del món, per tant, no podrà sumar al seu palmarès este nou trofeu d'un guany.
1: Doncs Òscar Forés, gràcies, dilluns més. Adeu. Bon cap de setmana.
0: Igualment, Alba.
1: Adeu. Bé, és cultura, però és molt més, i per això l'hem parlat, l'hem posat la primera en este bloc dels minuts que dediquem a tancar amb música, amb cultura, amb teatre. I és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, atenció, complís, Inma, 25 anys d'història.
3: Sí, i ahir al Monestir Sant Miquel de Reis s'han iniciat des d'este dijous les celebracions que han culminat amb l'actuació de la cantant La Maria. Abans, els actes han començat amb una taula redona que reflexiona sobre el paper de l'acadèmia. Ex-acadèmics, juristes, periodistes, reflexionen sobre el passat, present i futur. Un missatge clar, el valencià continua necessitant suport, prestigi i l'ús normalitzat en tots els àmbits. A punt, ha parlat amb la presidenta de l'acadèmia, Verònica Cantó, que ha fet una crida a fer del valencià una llengua útil.
4: El valencià no té un problema de normativització. Té un tema de normalització. I així, aquest problema ens interpel·la a tots, a les institucions, als governs i a la societat.
1: Anem ara a Elda, perquè avui comencen les festes de moros i cristians, són de les més multitudinàries de la Comunitat Valenciana, però a més, enguany podem dir, Pere Conca, bon dia, que són històriques.
5: Bon dia, sí, ho som perquè estrenen enguany el reconeixement com a festa d'interès turístic internacional. Però no és l'únic motiu de celebració. El pas doble que dona començament a la festa, Idea de Pedro Díaz, complix el seu 75 aniversari. Així arrencava una nova edició de la festa gran d'esta localitat del Vinalopó Mitjà, després d'una multitudinària entrada de bandes. El tir d'eixida d'una celebració on participen 7.200 festers.
6: Llevamos todo el año esperando. Todo el año, todo el año. La calle está muy llena y con muchas ganas.
7: El mejor momento del año y ya que son de interés turístico, internacional, ya está, las mejores.
5: I amb este ànim, avui a les 10 s'acompanyarà l'estendard de Sant Anton a l'ermita i esta vesprada se celebrarà la desfilada infantil.
1: En canvi de música, perquè canviem d'assumpte, avui divendres els contem algunes propostes culturals que tenim, molt poquetes, però algunes, per a gaudir el cap de setmana, Inma.
3: Sí, a Castelló de la Plana acull Sonores en l'espai d'art contemporani la trobada de música electrònica i experimental creada per dones, actuacions com The Pitches, Cora Novoa, Orma, Asel

0: Rare i Rachel. Cita imprescindible per a veure este tip, per a escoltar este tipus de música. I a Alacant canviem de música perquè arriba el Spring Festival, on avui i demà passaran per l'escenari Siloé, Ginebra, Joel López, que estem escoltant-lo, Dorian Hens o Marian Reche. Dos dies de música en directe per a tots els públics en Alacant.
1: A la Rambleta, València, Inma arriba el 30 de maig hasta el final de la fiesta.
0: Sí, una comèdia musical amb un to desordenat, cantat i contat per el personatge de Marta de Laúd, interpretat per Mamen García, d'aquesta forma desinvolta que la caracteritza.
2: Buenas noches. Me llamo Marta de la Cruz y estoy aquí por culpa de unas torrijas.
0: Amb molt d'humor ens parla de l'amor, el feminisme, dels desitjos i de les passions. Música en directe al piano el seu fill, que és músic i compositor, Albert Sanz. Un espectacle per a veure i disfrutar-lo.
2: Canciones para nadie.
1: I tanquem ens permetran últim minut per a la cantanta Maya, que actua diumenge al Roig Arena Ilia. I Ria Sebastià, hola de nou.
3: Hola, Alba, què tal? Els fans de l'artista podran escoltar temes com este, que escoltem, El Relàmpago, i altres com Nana o Tengo un pensamiento, un concert que s'espera tot un èxit, com tot el que fa Maya.
4: Pero no le doy al corazón.
1: Doncs amb la bonica veu de Maya ens acomiadem esta setmana. D'ací una hora ja saben que actualitzem tota la informació en el butlletí de les 9. Donem el relleu a Sergi Olzina i a la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Sergi, bon dia.
5: Què tal, Alba? Bon dia. Descanseu una miqueta, feu-vos un cafenet, un donut o una coseta d'estes i de seguida ens trobem en qüestió d'una horeta. Això, 60 minuts exactes. Que descanseu.
1: Vinga, adéu. Ara.
5: Són les 8 en punt del matí. Les reflexions de Mahatma Gandhi són un gran recordatori sobre com viure amb propòsit, amb pau i autenticitat. D'ahir que tinguera frases com esta: viu com si anares a morir demà i aprèn com si anares a viure per a sempre.
6: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olzina.
5: És divendres 29 de maig de 2026. S'acaba el mes, un dels mesos més calorosos que hem conegut en el registre històric. Avui, de fet, serà un divendres de temperatures màximes en les que el sol apretarà de valent i tindrem que buscar refugis, sobretot a la sombra. Ja sabeu que últimament es parla d'això, precisament, de refugis climàtics. És a dir, que quan pitjor estigues, busques, si és possible, un lloc on estar fresquet, perquè serà el millor que podràs fer. I això només ha fet que compensar, igual que este programa, que comença ja mateix a aquestes hores. Per això vos donem la benvinguda a este espai multiformat que comença a les 8 del matí tots els dies, de dilluns a divendres, i això és una altra alegria, que és divendres, i acaba a les 2 de la vesprada, com sempre, en esta, la casa de tots els valencians, la Ràdio Autonòmica Valenciana, i amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
6: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
5: L'octava reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament valencià tornava a acabar sense un acord que posi fi a la vaga indefinida que mantenen tres d'ells, l'STPB, Comissions Obreres i UGT, des de l'11 de maig, pràcticament des de que va començar el mes. Les altres dues organitzacions sindicals representades en la taula sectorial, CESIF i AMPE, continuen en les negociacions, però han baixat el carro de l'aturada després d'haver signat la proposta retributiva de la Generalitat Valenciana. Després d'una nova trobada a la seu de la Conselleria a València, que s'allargava quasi 4 hores i en què no ha hagut tampoc grans avanços cap a l'entesa final, l'administració autonòmica donava pausa al debat fins a la pròxima setmana i tornarà a citar els 5 sindicats dilluns que ve, segons diverses de les organitzacions implicades en la negociació.
7: No som capaços de posar-nos d'acord a estar, doncs tenim un suspens per ambes parts. A veure si som capaços de posar-nos d'acord.
8: N'hi haurà que anar a l'extraordinària, però n'hi haurà que
9: posar alguna cosa, no? En primera persona, i de segur que això s'haurà acabat més
7: per entrar. No, jo no soc Superman, eh?
9: No, però almenys dialoga.
8: També el calendari.
7: Buscar equilibri entre tot.
9: Intentem buscar
8: la solució. També molestem a l'alumnat, no l'han de classe.
7: Tenim la mà paraula, que anem a intentar buscar.
8: Polític. I vostè sap que d'un any...
5: El president Pérez Llorca, negociant i, a més, tractant directament...

0: està fent pràcticament des del primer dia. Ara s'encetarà una nova fase amb una metodologia de treball diferent. El govern valencià s'ha compromès a enviar-los entre avui divendres i dilluns tota la informació que s'ha discutit fins ara, amb noves versions de les propostes pels blocs temàtics en què s'ha dividit la negociació i les incorporacions del que s'ha parlat estos dies. Entre altres, recordem, ràtios, infraestructures, plantilles, salaris i ús del valencià. La idea per a la setmana que ve és continuar discutint, però en taules específiques per matèries amb els directors generals implicats en les reivindicacions sindicals i acabar en una reunió final, encara sense data, segons ha explicat almenys Comissions Obreres. Abril Peidro, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Els sindicats han celebrat que la negociació continua oberta. Ahir dijous ja s'arrossegaven 14 dies de parada del professorat i novament es va convocar una concentració de docents a les portes de les dependències d'educació coincidint amb aquesta reunió.
0: En principi, la trobada d'este dijous havia de servir perquè el departament de Mari Carmen Ortí facilitara als representants sindicals la proposta definitiva, de la qual ja es va fer un avanç dimecres a la vesprada. Finalment, rebran el document refet com a molt tard dilluns, com vos diem. Una vegada els arribi, els sindicats volen obrir una consulta al professorat perquè es pronuncie, d'una banda, sobre cadascun dels aspectes objecte de la negociació i, d'una altra, sobre la continuïtat de les mobilitzacions. Cada docent podrà votar de manera telemàtica i una única vegada. A més, la votació no serà en bloc, sinó tema per tema, com aclareix Comissions Obreres.
1: Una vegada activada, els docents tindran 24 hores per a pronunciar-se sobre aquests blocs, com diem, que aclaria Comissions Obreres. No obstant això, amb les propostes de la conselleria que tenen ara mateix en la mà, els sindicats majoritaris ja han avançat les reticències, en especial pel que fa a aspectes com les ràtios i les retribucions. A més d'estos assumptes, en la bateria de punts pendents de consensuar, estan les condicions laborals, la burocràcia, les plantilles, les infraestructures educatives, les polítiques d'inclusió per a atendre la diversitat educativa, la formació professional i la docència en valencià. Este últim aspecte, el de formació en la nostra llengua, és un dels que més distancia les parts negociadores, segons indica Marc Candela, president coordinador de l'STPB.
2: La notícia que podem donar avui és que la negociació continua oberta.
1: La UGT ha assenyalat que la part positiva és que Educació s'ha mostrat disposada a continuar negociant. La responsable d'ensenyament, Maite Tarazona, ha lamentat que la millora dels documents i la inclusió de les reivindicacions es fa d'una manera molt lenta, diu. Per tant, no entenen aquest procediment. Txelo Valls, de Comissions Obreres.
3: Però la setmana vinent, no sé si ha de veure en què demà passen els pressupostos.
0: Per això, la consulta telemàtica al professorat afiliat haurà d'ajornar-se a la setmana que ve quan tinguin el document definitiu. I han indicat que necessiten reorganitzar-se per a valorar quines seran les mobilitzacions de cara a la setmana que ve, de manera que no descarten cap possibilitat, segons l'STPB. Tot queda igual, diuen, de moment, fins que puguen parlar internament i amb la resta de sindicats convocants. Això ho confirmava de nou Marc Candela, que és, com diem, el coordinador d'acció sindical de l'STPB. Per part de la Generalitat, compareixia el director general de personal docent, Pablo Ortega, que remarcava que la reunió d'este dijous va ser en un ambient de cordialitat i comprensió recíproca. Segons ell, estan acostant-se ja les posicions i arribant al 80% d'acord en les qüestions fonamentals.
4: Jo crec que ara podríem dir que estem apropant-nos i que estem al 80% d'acord en les qüestions fonamentals. Estan sorgint altres qüestions que estem incorporant al debat, però en principi la meva impressió, crec que ells estaran d'acord en el que jo estic dient, és que hi ha voluntat d'acord, voluntat per la conselleria que està negociant contínuament. Per primera vegada, l'administració arriba a una negociació en el recolzament de les comptes, que els futurs pressupostos que segurament s'aprovaran pròximament ja inclouen totes les partides que nosaltres hem presentat així. Per tant, això sí que és un avanç objectiu.
0: Veurem si comença a vislumbrar-se la llum al final del túnel. Lucía Nadal, bon dia.
5: Bon dia. El CESIF ha celebrat que han acabat la reunió amb certs avanços i han afirmat que ells estarien d'acord a signar els punts de burocràcia i de valencià, que són dos grans avanços en la negociació. El representant del sindicat, José Seco, afegia que han oferit una adenda en l'apartat de retribucions salarials que ja firmaren dilluns. Així mateix, Lauren Bárcenas, d'AMPE, ha assegurat que per ara no secunden la resta de blocs del document de la conselleria perquè consideren les millores i propostes totalment insuficients. Per això, esperen que s'aconseguisquen passos més grans en les taules sectorials separades.
1: I el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maquevoy, qualificava el passat dimecres de molt bo l'últim document presentat als sindicats. Al seu parer, qualsevol comunitat autònoma el signaria, diu, amb els ulls tancats. Però les TPB, Comissions Obreres i UGT avançaven ja la seva posició a les propostes en matèria retributiva, que sí que han acceptat els sindicats AMPE i CESIF, com venim contant en les últimes jornades, per ser clarament insuficients, diuen. Estar elaborades en unes condicions de mala fe negociadora i no incorporar millores laborals per al professorat itinerari. Se son paraules dels sindicats.
6: Y esperamos ahora que en esas mesas sectoriales que se vayan negociando poco a poco se consigan esas mejoras que realmente necesita el profesorado de la Comunidad Valenciana.
1: També rebutgen la proposta sobre ràtios perquè consideren que ofereix una millora insuficient per davall de la proposta inicial d'arribar almenys a la ràtio proposada en l'esborrany del govern central i la conselleria no concreta el límit de ràtio que acceptaria.
0: En matèria de plantilles, els sindicats valoren algunes de les novetats afegides, com la reducció del termini per a cobrir substitucions i que s'obri una negociació per les plantilles, però no accepten la falta de compromisos pel que fa a la recuperació del professorat retallat dels acords de plantilles. En clau econòmica, els tres sindicats veuen insuficient el pressupost per a infraestructures educatives i critiquen la falta de concreció sobre els centres afectats per la Dana, però veuen positiva l'acceptació de reunions monogràfiques i periòdiques per a fer el seguiment d'execució de les infraestructures. El punt que compta amb més consens per part de les organitzacions sindicals és el de la burocràcia. Clar, en aquest sentit, han valorat aspectes com l'elaboració d'un decret de simplificació administrativa en 6 mesos, la simplificació dels documents oficials d'avaluació, la unificació de les aplicacions informàtiques en un únic canal o l'agilització de les substitucions i cobertura de vacants del personal de suport educatiu i el personal d'administració i servicis també, clar.
1: Quant a la formació professional, els sindicats lamenten que no s'accepte el manteniment dels cicles retallats per al curs 2026-2027, però valoren que s'hagi acceptat la constitució d'un grup de treball durant el pròxim curs per a millorar el desenvolupament de la formació en empresa. En matèria d'inclusió, afirmen que es manté la major part de la proposta inicial, però s'afegeix la regulació del procediment de selecció de centres docents públics que desenvoluparan plans d'acció comunitària a partir del curs 2027-2028 i un augment del 30% addicional de professionals d'educació social per al curs 2026-2027. També s'ha afegit l'atenció a l'alumnat dels ensenyaments de règim especial i d'adults a través de les unitats especialitzades d'orientació. Avaluar l'actual marc normatiu d'inclusió i els resultats obtinguts per a dissenyar-ne un més acord amb les actuals necessitats del sistema educatiu. Però lamenten que no s'accepte una comissió per a tractar els criteris sobre la dotació del personal especialitzat. Quant al valencià, les TPB, Comissions Obreres i UGT consideren una burla la proposta de la Conselleria d'Educació i denuncien la falta d'interès de l'administració per la llengua pròpia, mentre que destaquen que no s'ha acceptat la proposta de millorar les condicions laborals del professorat interí.
0: Coincidint amb l'inici de la reunió dels sindicats i els representants d'educació, els docents han protagonitzat, com diem, una nova concentració davant de la Conselleria. D'altra banda, directors de 50 centres educatius de Castelló tenien previst també reunir-se amb la Direcció Territorial d'Educació per a exposar-los el malestar per aquesta situació que viuen i les reclamacions, igual com van fer també el dimecres a València els representants directius d'una 20ena de centres educatius. Per cert, la secretària autonòmica d'Universitats i presidenta de la Comissió Gestora de la Prova d'Accés a la Universitat, la PAU, Esther Gómez, ja ha assegurat que els tribunals per als exàmens que començaran el 2 de juny s'estan constituint fins al moment sense incidències. Segons detalla, ja s'han format una desena de tribunals i la resta es completaran entre avui i demà, de manera que ja estaran pràcticament en el balanç definitiu. Les declaracions arriben en un context marcat per les renúncies anunciades per part de l'Assemblea de Professorat Corrector de la Pau, integrada, atenció, per més de 250 especialistes, que ha advertit, entre altres coses, si recordeu, de possibles baixes en bloc el dia de constitució dels tribunals i d'altres mesures en relació amb les qualificacions. Gómez explicava que el procés s'està desenvolupant amb normalitat perquè cada tribunal disposa de membres titulars i suplents, de manera que, si falta algun docent, es recorre als substituts i es completa la constitució. La secretària autonòmica ha defensat també la decisió d'establir servicis mínims del 100% per a garantir la realització y la evaluación de las pruebas.
7: Desde la Comisión Gestora de la PAU hemos propuesto servicios mínimos del 100% en los tribunales evaluadores para garantizar el derecho del alumnado a realizar las pruebas con normalidad. Hablamos de un servicio esencial que afecta directamente al acceso a la universidad a nivel estatal y a la igualdad de oportunidades de miles de estudiantes de la Comunidad Valenciana.
0: Gómez subratlla que la Comissió Gestora, formada per les 5 universitats públiques i la Conselleria d'Educació, va aprovar dimecres per unanimitat la petició d'estos servicis mínims i ha recordat que el seu compliment és obligatori en qualsevol convocatòria de vaga. Finalment ha apuntat que l'incompliment dels servicis mínims podria comportar l'obertura d'expedients disciplinaris, com ocorre, per exemple, en altres situacions de vaga en l'àmbit de la funció pública.
1: Per la seva banda, els correctors de la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana han començat a presentar renúncies pocs dies abans de l'inici dels exàmens. Després de qualificar d'abusiva aquesta decisió de la Conselleria d'Educació d'imposar servicis mínims del 100% en el marc de la vaga indefinida del professorat. Els docents consideren que aquesta mesura els deixa totalment desprotegits en l'àmbit legal i representa una vulneració del dret de vaga de forma flagrant, diuen. Segons ha explicat Miguel Edo, que és professor d'Història de l'IES Alcalans de Montserrat i integrant dels equips correctors de la Pau. Miguel Edo ha advertit que una possible consideració de la seva actuació com a abandó del servei podria comportar expedients disciplinaris amb sancions greus que anirien des de suspensions temporals fins a la inhabilitació. En aquest context, molts docents opten per formalitzar la renúncia davant de les presidències dels tribunals que ja han començat a reunir-se de manera telemàtica.
8: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
0: Precisament este dia 2, quan comencen aquestes proves de la Pau, estarà este programa també present en algun dels centres educatius per a comprovar i viure en primera persona com s'estan polsant els moments i xos inicials d'aixes proves d'accés a la universitat. Però n'hi ha altres coses també de les que tenim que parlar en este inici del divendres. Són les 8:15 del matí. Sánchez sol·licita compareixer en el Congrés després de la imputació de Zapatero, per una banda, i també de la investigació del cas Leire Díez.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer en la Cambra Baixa per a informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes, així com de l'última reunió del Consell Europeu. Això és el que han avançat fonts de la Moncloa. Esta petició arriba després de conèixer la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i els requeriments d'informació del passat dimecres en la seu del Partit Socialista vinculats al cas Leire Díez. Fonts del Congrés precisen que la compareixença es donarà després de la visita del Papa i del Consell Europeu de juny. Esquerra Republicana de Catalunya, Podemos, el BNG i Compromís també havien demanat que Sánchez compareguera en la Cambra Baixa.
0: Per cert, Lucy, la Inspecció de Treball deixarà d'entrar en oficines de directius?
5: Sí, la direcció de l'Organisme Estatal d'Inspecció de Treball i Seguretat Social ha emès una instrucció per a marcar el camí als inspectors després d'una sentència del Tribunal Suprem del passat 14 d'abril. La Inspecció de Treball deixarà d'entrar sense autorització judicial als despatxos dels directius, sales de reunions del Consell d'Administració i espais en els quals hi ha arxius confidencials.
0: Això també ens donarà per a parlar i esbrinar en les pròximes hores, o almenys la pròxima setmana. Per cert, també parlem de 10 detinguts en una macrooperació contra el jihadisme en diverses províncies d'Espanya, Abril.
1: Les detencions es van produir este dimecres en Alacant, Màlaga, Barcelona, Múrcia, Madrid, i la macrooperació continua oberta. Segons fonts del cas, els 10 detinguts estaven connectats entre si, formaven part d'un grup altament radicalitzat, repartit per diverses províncies i amb un perfil violent. La investigació es troba, a més, baix secret. Recordem que Espanya està en nivell 4 sobre 5 per alerta antiterrorista i que el Ministeri de l'Interior situa el país en risc alt actualment.
8: A.Ràdio, Sergi Olcina.
0: Bé, un altre assumpte candent del futbolista Rafa Mir ha negat este dijous a l'Audiència de València haver agredit sexualment a una jove en el seu domicili de Bétera la nit del 31 d'agost del 2024. L'exjugador del València Club de Futbol i actual davanter de l'Elx Club de Futbol ho ha assegurat en una declaració en la qual contestava únicament a preguntes del seu advocat. Tot, diu, va ser consentit, i ho assegurava en eixa primera sessió del juí. La jove denunciant, per contra, relatava la doble agressió sexual per la qual està acusat el jugador i com es va sentir en el moment en el qual es va posar a plorar. Li costava respirar, afirmava, tenia por i li va demanar que parara. La fiscalia sol·licita per al futbolista una pena de 10 anys i mig de presó.
5: Per contra, com estem contant-lo, Rafa Mir ha sostingut que tot va ser consentit, ha assenyalat que en cap moment va pensar que la jove el denunciaria perquè tot, com diu, va ser consentit. Mir ha apuntat que durant la nit va haver disputes i gelosia entre les dues amigues que van anar a sa casa. Segons el seu relat, ja va començar a festejar en la discoteca amb la suposada víctima, es van besar i va haver una primera trobada trobada en la qual li va introduir els dits a la vagina. En el taxi de camí a casa es va besar amb altra jove, per la qual cosa la primera es va enfadar i es va assentar davant. Van arribar a casa del futbolista en una urbanització de Bétera a les 8 i 20 del matí i van tindre relacions sexuals, diu, consentides, i van eixir junts a la piscina on l'altra jove estava enfadada en una cadira. Ja en el bany assegura que ella li va tocar per damunt i que ell li va tocar les seues parts íntimes.
0: D'una altra banda, toquem a casa també nosaltres, desenes d'embarcacions recreatives travessen i fondegen el Freu del Portitxol, un dels

0: Tresors naturals del litoral de Xàbia, una imatge habitual a l'estiu, però que enguany no es produirà per la decisió de l'Ajuntament de protegir l'espai.
1: I també animamos a que sean más ambiciosos y vean que hay zonas donde también deberían poner balizas, ya no solamente para que no entren las embarcaciones, sino para fijar la zona de nado.
0: Han col·locat balisses per a impedir el pas de les embarcacions recreatives per raons de protecció ambiental patrimonial en este estret entre la costa i l'illa del Portitxol, com vos diem. Dins del nou projecte de construcció i manteniment de les instal·lacions d'abalissament i plataformes lúdiques al litoral de Xàtia, esta actuació estratègica busca compatibilitzar la seguretat marítima i recreativa del litoral amb la conservació d'un dels enclavaments més valuosos i sensibles de la Mediterrània. És un dels espais que més pateixen la pressió nàutica durant estos mesos. Per això, el projecte preveu, específicament, abalisar el freu del Portitxol mitjançant una banda litoral formada per boies de senyalització que impediran el pas d'embarcacions per aquest estret natural situat entre la costa de l'illa del Portitxol, com vos diem, i segons informa l'Ajuntament en un comunicat.
2: Ha posat una línia de boies perquè les embarcacions no puguen entrar, perquè a part de que té un calat molt, molt... no és profund, sinó tot el contrari, un calat mínim, ¿vale? Entonces les barques sí que s'enganxaven molt baix i tenien molt d'accident.
3: Segons arreplega la memòria tècnica, l'actuació té el triple objectiu de protegir la zona arqueològica de la Ruta de les Àncores, la zona de bany situada a 200 metres des de la costa, i preservar este pulmó verd submergit. L'alcaldessa de Xàbia, Rosa Cardona, ha declarat que protegir l'entorn litoral no és una opció i que és una obligació moral amb les generacions futures i amb qui vol i viuen i disfruten de Xàbia cada dia. L'Ajuntament destaca que el freu del Portitxol representa un espai d'altíssim valor mediambiental, paisatgístic i arqueològic, on conflueixen ecosistemes marins de gran sensibilitat, fonts amb presència de fanerògames marines protegides i un important patrimoni subaquàtic vinculat a antigues rutes comercials mediterrànies.
4: El que passa en aquestes embarcacions, o inclús que fondegen, estropegen aquest fons marí que està cobert de roques, les arenes.
3: Per això, el nou sistema d'abalisament permetrà ordenar la navegació, augmentar la seguretat i reduir l'impacte de les embarcacions en un entorn especialment fràgil. L'actuació forma part d'un pla integral d'abalisament de tot el litoral de Xàbia, amb una inversió global superior als 443.000 euros i una planificació a 4 anys.
0: Més coses. Els pressupostos autonòmics d'enguany comencen a fer camí avui divendres, quan estem pràcticament en l'equador de l'exercici. Ens farem ressò d'això i, a ser possible, vos ho contarem en directe. El ple del Consell donarà llum verd el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2026, després de l'acord tancat esta setmana amb Vox, formació fora del govern des de juliol de 2024, però que arriba a acords puntuals amb el Partit Popular. Seran els tercers comptes de la legislatura, però els primers de Juanfran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat. El síndic de Vox, José María Llanos, anunciava dilluns l'acord al qual havia arribat amb els populars per als pressupostos i que, segons va dir, es basava en tres eixos. Una important reducció fiscal, abordar de forma ferma i eficient el problema de la vivienda y especialmente la consideración de la prioridad nacional.
5: Prioridad nacional, problema de la vivienda y reducción de la carga fiscal. Los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
0: D'esta manera, a la Comunitat Valenciana, Vox continua la línia marcada per la formació en altres autonomies i on han possibilitat la formació de govern com ara Extremadura o Aragó. Pel que fa i pel que s'ha deixat entreveure, ja no està més estos últims dies, els pressupostos contindran mesures per a combatre la immigració il·legal, massiva i descontrolada i el frau a l'accés a ajudes públiques, entre altres, la creació d'un servici específic de control del frau en el padró i la sobreocupació de vivendes, així com una important reducció fiscal, a més d'una retallada de la despesa superflua en aspectes que, això sí, no ha concretat.
6: El president de la Generalitat, per la seva banda, ha anticipat esta setmana que els comptes del 2026 faran justícia fiscal. També ha avançat que la partida d'educació superarà els 7.000 milions d'euros i inclourà els 372 milions per a infraestructures. A falta de conèixer els detalls dels comptes públics, el cap del Consell també confirmava fa uns dies que arrepleguen l'increment retributiu compromès en la negociació amb els sindicats docents per a desencallar la vaga indefinida.
7: Para mí la prioridad, ¿sabe qué es? Atender el tema educativo. Estos presupuestos que aprobaremos el viernes van a ser los presupuestos donde más consignación económica va a tener la educación en la historia de la Comunidad Valenciana. Donde vamos a situar el gasto por alumno en 7.600 euros, por lo tanto vamos a convertir la Comunidad Valenciana en la tercera comunidad de España en gasto por alumno. Va a haber una partida importante.

0: para climatización de centros educativos. Se va a incrementar en casi 400 millones de euros las infraestructuras educativas.
1: En l'oposició, el PSPB i Compromís han criticat que el Partit Popular faça noves sessions a Vox en referència a l'acord al qual han arribat per a tancar estos pressupostos. Estes dos forces polítiques han considerat que els comptes de la Generalitat inclouran retallades en servicis bàsics i més desigualtat, a pesar de que els populars han defensat la capacitat de diàleg i d'arribar a acords del president.
2: Per a poder avançar en el tràmit dels pressupostos, les Corts han ampliat el període de sessions que estava previst acabar el 3 de juliol. Avui divendres, el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, rebrà el projecte de llei dels comptes públics i el 22 de juliol està previst aprovar els comptes públics en el ple. Abans, la pròxima setmana, compareixeran en la Comissió Parlamentària d'Economia, Pressupostos i Hisenda tots els consellers per a explicar els eixos principals de les seues àrees. I serà el 17 de juny el ple de debat d'esmenes a la totalitat, on es podran presentar esmenes parcials fins també al 26 de juny.
1: Eixes esmenes parcials es debatran en comissió del 13 al 15 de juliol. Després només faltarà que les al·legacions que no hagin prosperat en debat i es voten en el ple del 21 i 22 de juliol, amb el qual, a més, es posarà fi a l'actual període de sessions i començaran les vacances parlamentàries. Els pressupostos del 2026 seran els tercers d'una legislatura en què s'han fet dos pròrrogues pressupostàries. Els comptes del 2024, que van presentar el Consell del PP i Vox, es van prorrogar després de la Dana, i els del 2025, que va presentar el Consell del PP i es van aprovar a finals de maig amb el suport de Vox, es van prorrogar al desembre.
2: Parlant de pressupostos, però en este cas els que ens permeten els sous, parlar de la bretxa salarial, que creix de nou a la Comunitat Valenciana. En 2024, el salari mitjà d'una dona a la comunitat era de 24.205 euros, 5.151 en 69 euros menys que el d'un home, segons les últimes dades publicades el dijous per l'Institut Nacional de Estadística. Una diferència que és major entre dones i homes des de l'any 2021, segons el INE.
3: He solicitado excedencia, sí, cuando han nacido mis hijos.
4: Cuando nació mi hijo tuve que pedir una excedencia.
5: En general, la que se pide el día es la madre.
2: La bretxa salarial no té una tendència clara. Si bé entre 2018 i 2020 es va reduir durant tres exercicis consecutius, mai havia baixat dels 5.000 euros fins a 2022, quan la diferència entre el que cobren les dos sexes es va situar de mitjana en 4.500 euros. En 2023, aquesta distància es va tornar a incrementar i en l'últim any, registrat, que és 2024, es va tornar a situar per damunt dels 5.000 euros.
6: També ha passat. En el mateix lloc que jo ha cobrat dos vegades més.
7: En rangos que sean cargos importantes.
8: En les fàbriques, en els puestos comuns, i si ja mos empuixem més amunt, pues més encara.
2: Per tant, el salari mitjà de les treballadores de la nostra comunitat autònoma va pujar un 4,3%, i mentre que el dels seus companys va repuntar un 5,1%, per damunt i per davall del 5,5% a tot el país.
4: Ese es un poco también mi problema, que al no cotizar tanto porque estás más en casa...
8: Pues anem a arreglar-nos la jubilació i no tenim prou jornals perquè hem estat uns anys en casa.
2: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, canviem de tema, Infraestructures i Territori de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, i la consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano, que ahir va estar en esta casa, han mantingut una trobada amb representants de la Cambra de Comerç d'Alcoi, on s'ha confirmat l'avanç en la tramitació del projecte empresarial Alcoi, el teixit industrial de la comarca, i que continua sent viable. Martínez Mus i Cano recordaven que es va acordar un protocol de col·laboració entre la Generalitat, l'Ajuntament d'Alcoi i la Cambra de Comerç de la ciutat, amb el qual establir les bases per desenvolupar un nou sòl industrial a la ciutat després de dècades de reivindicacions del teixit empresarial. L'actuació preveu la creació de sòl industrial a la zona sud amb l'objectiu d'ampliar la capacitat de creixement empresarial i d'atraure noves inversions.
9: La Generalitat hem recolzat aquest projecte des del principi i tots els informes van venint, òbviament ficant condicionants. Sabem des del principi que tenim que facilitar aquesta creació de sòl industrial en Alcoi, però també que estem treballant en un entorn, en uns valors ambientals que s'han de protegir i s'han de preservar en totes les garanties. Per tant, és satisfactori saber que podem anar avançant. La iniciativa privada de la Càmera de Comerç continua intacta i el recolzament de la Generalitat també.
10: El protocol va establir el repartiment de funcions entre les tres parts implicades per agilitzar el desenvolupament del projecte. La Generalitat va assumir la tramitació del pla especial necessari per a reclassificar els terrenys i gestionar directament la urbanització del futur parc empresarial dins de l'estratègia autonòmica per a generar grans parcel·les industrials competitives. L'Ajuntament d'Alcoi va quedar encarregat de col·laborar en la tramitació administrativa i urbanística mitjançant l'aportació d'informes i documentació tècnica, mentre que la Cambra de Comerç es va comprometre

0: prometre a donar suport a la iniciativa i canalitzar les necessitats de l'empresària de la comarca. Des d'aquest moment, la tramitació ha avançat i s'han emès informes per part de diferents organismes que este dijous han estat analitzats i que es confirmava que tots els punts són assolibles, cosa que confirma que el projecte pot seguir endavant. Martínez Mus ha recordat que el desenvolupament del Coll Sud pretén respondre a eixa manca de sòl industrial disponible a la ciutat i al conjunt de les comarques centrals, especialment per a empreses que requereixen parcel·les de grans dimensions.
1: Una altra cosa, només un de cada 8 migrants pot accedir a un compte bancari. És el problema al qual han d'enfrontar-se cada dia les persones migrants que encara no estan regularitzades. Ho denuncia el Banc d'Espanya, que fa un toc d'atenció a les entitats bancàries en el seu informe sobre inclusió financera del 2025, presentat el dimarts. Recorda que estan obligades a oferir-ne fins i tot a persones sense permís de residència. I a Espanya, vora 600.000 d'aquestes persones no poden tindre'n un, tot i ser un dret.
2: No pagar la llum, no pagar l'aigua, inclús perdre un lloc de treball, que és un dret fonamental. Està en una llei del 2014 de la Unió Europea, està en reis decrets, un del 2017 i l'altre del 2019, però que no s'està aplicant.
3: Segons ONGs com CEAR, els bancs no accepten documents com el passaport, a pesar d'estar obligats per llei. Fins i tot el Banc d'Espanya ha denunciat aquest incompliment. Diu que els bancs privats apenes creen comptes de pagament bàsics.
4: Cada 8 immigrants podrien tenir una cuenta de pagos bàsics. Se está utilizando bastante poco.
3: Segons el Banc d'Espanya, els bancs mostren poca disposició a obrir CPB i apliquen les condicions d'obertura d'aquest tipus de comptes de manera restrictiva, aduint com a raó principal la normativa antiblanqueig, que exposaria les entitats a riscos de sancions i reputacionals. A Espanya s'obren unes 25.000 de mitjana anual, xifra molt inferior al flux d'immigrants en situació irregular, el nombre dels quals a Espanya s'estima entre 614.000 i 838.000 persones, i a l'inici de 2025 no s'arribava a una per cada 8 immigrants irregulars.
2: Això es diu discriminació racial i ètnica i es diu aporofòbia bancària. Ens alegrem que el Banc d'Espanya ens ha tret aquesta notícia. Nosaltres estàvem demanant-la des de fa molts anys.
1: Més coses. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat durant la inauguració de l'Spain Global Rare Disease Summit 2026, organitzat a l'Hospital La Fe, que actualment la Conselleria de Sanitat està formant a prop de 1.500 professionals en l'àmbit de les malalties rares perquè adquirisquen els coneixements necessaris que els permet oferir ocupacional a aquells pacients que pateixen algun tipus de malaltia rara.
5: Nosotros estamos formando a casi 1.500 profesionales para que atiendan bajo una perspectiva, insisto, personalizada, predictiva, asistencial, terapéutica, psicológica y ocupacional, que es el pilar básico del plan estratégico de enfermedades raras de la Comunidad Valenciana que estamos haciendo con la Consejería de Bienestar Social.
3: Així s'ha expressat el conseller durant la inauguració d'esta trobada nacional de referència dedicada a la investigació, la innovació i la gestió sanitària a l'àmbit de les malalties rares que se celebra a la FE durant els dies 28 i 29 de maig. En l'acte inaugural, el conseller ha estat acompanyat pel gerent de l'hospital, José Luis Poveda, el president de SEDISA, José Soto, i el vicepresident de la Fundació SEDISA, Jesús Sanz.
6: Nuestra comunidad es pionera en el tema de las enfermedades raras por tres aspectos fundamentales. El primero, por el aspecto de la asistencia multidisciplinar. Tenemos unidades multidisciplinares en Castellón, en el Balmis, en Alicante y aquí mismo en La Fe, donde no solamente atienden facultativos, sino que hay facultativos, enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. Es decir, viendo todo el aspecto transversal de la enfermedad.
3: Durant la seva intervenció, el conseller ha indicat que l'impuls de la formació i la docència dels professionals del sistema sanitari constitueix un dels pilars fonamentals de l'estratègia sobre malalties rares que estan dissenyant actualment. De fet, en estos moments, la conselleria compta amb 11 activitats formatives especialitzades en actiu dirigides al personal sanitari, incloent màsters, cursos, entre d'altres.
6: En segon lloc, por supuesto, la innovació i la investigació, que és el que ens hace avançar. Ya he comentado muchas veces, somos referentes en los nodos genómicos. Los nodos genómicos que tenemos es en la comunidad con una inversión de 6 millones de euros, que lo que nos permite, con una tecnología de X-Space, en fin, con tecnología, lo que nos permite es averiguar el genoma, el código genético de los pacientes y poder hacer una medicina predictiva y personalizada.
7: Envía'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: A esta hora y en este inicio.

0: I del 29 de maig de 2026 també donem una ullada a les primeres edicions dels principals periòdics que inclouen, entre altres, moltes notícies en les següents portades. Abril.
1: En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que el Partit Popular nega línies roges amb Vox per acordar els nous pressupostos i la imatge de portada és per al president de la Generalitat i els docents en vaga. Els docents urgeixen al president a prendre el comandament.
2: Les províncies porten portada que el jutge apunta a maniobres contra la Guàrdia Civil per a frenar la investigació al PSOE i la imatge espera el debat clave, el primer dels diàlegs entre els principals representants de la societat valenciana, organitzat conjuntament per les províncies, la cadena COPE i la 8 Mediterrània.
1: En clau nacional, el País obri amb la petició de Sánchez de compareixer en el Congrés davant de la cascada d'escàndols i amb l'exministre Fernández Díaz, que alega que va saber de l'espionatge a Bárcenas per la premsa.
2: Pel que fa al diari El Mundo, destaca avui que la UCO va trobar missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire amb el excap de CEPI i la imatge de portada és per al germà de Pedro Sánchez.
1: En ABC, gran part de la portada és també per a aquesta fotografia del germà del president del govern i el titular està dedicat a l'executiu. Diu que Moncloa depura a l'escolta de Begoña Gómez per por a filtracions.
2: I en La Razón titula El pla de les cloaques ajudar a Ábalos acudint a Zapatero, la imatge de nou per al germà de Pedro Sánchez.
0: Més coses.
3: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Quan parlem de l'oratge, parlem de calor desbocada per avui divendres, amb màximes que superaran els 35 graus al prelitoral central i es quedaran entre 30 i 35 graus a la resta. La calor es moderarà el cap de setmana amb l'arribada d'algunes tronades de vesprada. Això sí, la setmana que ve tendiran a normalitzar-se les temperatures. Pel que fa al trànsit, a esta hora tenim retencions d'accés a València amb una major congestió a la B30 i Ronda Nord. Alacant registra congestions a la 70 en sentit Elx, poc abans de la connexió amb la 77. I a la costera, unes obres a Vallada, com tota la setmana, estan generant retencions en direcció a València. Durant les primeres hores del matí, el servici de Rodalies de València també ha registrat problemes a la zona sud i l'est de la xarxa. Les línies C1 i C2 que connecten València amb Gandia i Moixent comencen a recuperar ara la normalitat després de registrar importants retards per una avaria d'infraestructura entre Silla i Catarroja. I també la línia C3 Bunyol-València per una altra avaria entre Logriguilla i Xeste. I, a més, Metro València informava ja a les 6 del matí també d'una avaria elèctrica que està generant retards en els tramvies de les línies 4 i 6. S'està treballant també per a solucionar-la. I, per últim, en relació amb la vaga educativa, dir que s'espera afectació al trànsit més de l'habitual, vaja, en l'entrada nord d'Alacant, perquè hi ha convocada una manifestació per la zona nord-oest de la ciutat. Eixirà a les 8 des de l'avinguda de Dénia cap a l'avinguda Caixa d'Estalvis i finalitzarà a les 12 al carrer de les Xarxes. Però anem a ampliar tota informació referida a l'oratge que ens porta entre avui i demà, pot ser el cap de setmana, després de que tinguem aquesta esperança de que s'alleugeren temperatures de rècord. Joan Carles Fortea, què tal? Company, bon dia.
4: Hola, bon dia. De rècord...
0: Pel que tenim registres en un mes de maig, no?
4: A la Comunitat Valenciana de rècord, no. Han sigut en Espanya, ahir en Zamora, ha estat estos dies en Oviedo, en Santander...
0: Sí.
4: Nosaltres hem tingut rècord, curiosament, a la mar, ahir, en un mes de maig...
0: Però
4: mai...
0: de calmaeta?
4: No, de temperatura.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Ara
4: sí.
0: No, pues comencem pronte.
4: La boia ixa que està aixurant davant del Golf de València, tal, que un dia anem a buscar-la i no la trobarem, però bé, algun dia la trobarem.
0: D'això me'n recorde.
4: Sí, sí, però bé, la trobarem, no te preocupes. Està per ahir amb el termòmetre, ahir va marcar 23 graus. Mai abans en un mes de maig, en un mes de maig, havia marcat una temperatura tan alta. La conseqüència futura és que tindrem nits més càlides les pròximes nits i les caps de setmana. De moment, el dia de màximes més altes al migdia és avui. El cap de setmana no farà tanta calor al migdia, però farà calor. Però dels 38 que esperem avui, passarem a 34, i dels 33 del litoral als 30. Avui farà calor i els avisos que tenim són avisos nivell groc i és el prelitoral. Podríem dir que els primers 10 quilòmetres més a prop del litoral estaran entre 30 i 33, que farà calor. Ara bé, te'n vas 10 quilòmetres terra endins, que és a partir ja de Burjassot cap endins, a partir de, ja de seguida agafes Camp de Túria, agafes tota la zona de Folla de Bunyol i la part oest de l'Horta, i ja te'n vas a 37 i 38. Per tant, molta calor la que tindrem esta vesprada, precaució, és avís groc, però són temperatures de juliol. Anem a veure, són en un final de mes de maig, temperatures sí, de juliol.
0: I els avisos comencen pronte, també.
4: És el primer dia d'avisos, sí, sí, ja, els primers dies d'avisos per temperatures sí. Que tenim enguany. Tot està sent, tot va com a...
0: precipitat.
4: Sí, i avançant-se, això de que l'estiu tot i s'està estirant. L'estiu mos està agafant per davant i està agafant-mos per darrere, que és
0: al
4: el que està...
0: Al final durarà 6 mesos, l'estiu.
4: Bé, al final tindrem estiu i altra cosa que serà no estiu, però bé, sí, és problemàtic i és preocupant, però bé, bé. Calor i les tronades de vesprada continuen sent probables a l'interior de Castelló el dissabte i el diumenge. A l'interior també fins i tot de València demà dissabte de vesprada. Molt localitzades. Per tant, de matí aprofiteu i de vesprada estarà molt tapat i pesadet al litoral, però sobretot avui, calor de juliol.
0: Anem a aguantar-la com puguem. Que tingues bon cap de setmana, Fortea.
4: Disfruteu tot el que pugui.
0: Ho intentarem. 8:38. Més cosetes encara que contar.
5: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Una miqueta de festa, per favor, perquè l'Ajuntament de València donarà el dilluns 1 de juny a les 8 de la vesprada un espectacle pirotècnic a la plaça de l'Ajuntament amb motiu dels Premis Rei Jaume I, que reuneix el jurat ixe dia per a deliberar abans d'anunciar els guardons dels prestigiosos Premis Científics. David, bon dia.
6: Bon dia, sí. La pirotècnia Tomàs de Benicarló serà l'empresa encarregada de disparar l'espectacle que portarà per nom La Màgia dels Colors i es compondrà de 80 quilos i mig de pólvora que es disparan des de 12 punts amb una duració aproximada de 5 minuts, segons informat l'Ajuntament en un comunicat ahir dijous. El disseny del castell de focs artificials s'estructurarà en tres fases diferenciades i culminarà amb un tancament final de gran potència pirotècnica. Per això oferirà una proposta dinàmica i d'alta intensitat visual i sonora, segons la nota. L'espectacle s'obrirà amb uns visuals diurns combinats amb so, seguits d'efectes de soroll, amb crepitadora i xiulets. Anirà generant-se un increment progressiu de la intensitat sonora i en la tercera fase s'incorporaran trons, xiulades i serpentines amb una progressió ascendent en ritme i intensitat que prepararà per al tram final, que està compost per una combinació de monotirs, efectes digitals i trons terrestres. Aquest espectacle pirotècnic forma part dels actes, com tu deies, Sergi, a la reunió dels membres del jurat dels Premis Rei Jaume I, que es donaran a conèixer a València el dimarts dia 2 de juny i pretén reforçar el caràcter institucional i festiu d'esta cita científica i empresarial que cada any reuneix a la ciutat quasi 100 investigadors de l'elit mundial. A més, hi destaca la participació històrica del Premi 25, dels 25ens Premis Nobel entre el jurat, fet que consolida este panell com una de les concentracions més grans de guardonats d'Europa.
0: I el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Human's Fest, inicia este dijous la programació, va iniciar, millor dit, ahir dijous, la programació completa del que és la 17a edició, amb el director i documentalista rus Pavel Talankin com una de les figures protagonistes del certamen. El cineasta, guanyador de l'Oscar al millor documental per Mr. Nobody Again Putin, rebrà el Premi Pau i Justícia en reconeixement a la seva trajectòria en la defensa dels drets humans. El festival, que organitza la Fundació per la Justícia, es celebrarà fins al 6 de juny i reunirà prop de 70 pel·lícules de més de 12 països, centrades en conflictes armats, vulneracions de drets i emergència climàtica.
7: L'inici de l'edició arriba amb totes les entrades exaurides per a la projecció de Mr. Nobody Again Putin, prevista avui divendres a la Filmoteca Valenciana. El documental mostra com el govern rus transforma una escola en un centre de reclutament de soldats per a la guerra d'Ucraïna. Després de la projecció, Talankin participarà en un col·loqui junt amb l'ajudant de direcció Katia Kice i la directora del Human's Fest, Pilar Almenar. Almenar ha explicat que enguany el festival ha volgut estar atent a l'actualitat amb una programació que reflectisca les mirades del present. Segons ha afirmat, si un tema està en les converses del carrer, ha d'estar en el Human's Fest, perquè el certamen vol acompanyar la reflexió ciutadana a través del cinema. La programació inclou llargmetratges de ficció i documentals, curtmetratges i un cicle dedicat a la infància i la joventut. Entre les produccions seleccionades hi ha films sobre la militarització del jovent, la salut mental, els drets de les persones LGTBIQ+, el racisme i la situació de les dones trans. A més de les projeccions, el festival acollirà debats, trobades professionals i activitats paral·leles centrades en la salut mental, l'activisme juvenil i la defensa dels drets humans.
0: I atenció que torna la polèmica, perquè l'Audiència Nacional ha anul·lat la sentència que absolia l'actriu Anna Duato i el productor Miguel Ángel Bernardo en el conegut com a cas Numària i ha ordenat repetir el juí amb un tribunal diferent. La sala d'apel·lació considera que la resolució anterior no motivava prou l'absolució dels dos acusats pels suposats delictes fiscals relacionats amb l'IRPF entre 2010 i 2012 en el cas de Duato i de 2011 en el de Bernardo. Els magistrats expliquen que no poden condemnar directament els absolts ni revisar lliurement les proves personals, però sí anul·lar una sentència quan la motivació dels fets és insuficient, il·lògica o arbitrària. Una resolució també rebaixa que rebaixa, millor dir, de 80 a 78 anys la condemna de presó al assessor fiscal de Fernando Peña, propietari del despatx Numària, en considerar prescrit un dels delictes fiscals pels quals havia sigut condemnat. Però això continua, Marina.
7: Sí, segons els magistrats, la fórmula emprada va permetre que l'actriu tributara menys del que li corresponia. De fet, remarquen que entre el 2010 i el 2012 només va tributar pel 40% de 2,24 milions d'euros ingressats. El tribunal també qüestiona que es justificara l'actuació de Duato pel fet d'haver confiat en assessorament especialitzat. La sentència absolutòria sostenia que l'actriu no tenia coneixements fiscals específics i que podia pensar raonablement que actuava dins de la legalitat. Per contra, l'advocat de l'Estat argumentava que ningú pot percebre durant 3 anys consecutius quantitats 20 vegades superiors a les pactades sense advertir el caràcter fictici del contracte, una interpretació que la sala considera rellevant. Pel que el fa a Miguel Ángel Bernardo, els magistrats entenen que els ingressos investigats es van canalitzar també a través d'una societat creada per ell mateix. La resolució estableix que el juí haurà de repetir-se respecte a Ana Duato i Bernardo davant d'un tribunal diferent. La fiscalia demanava inicialment 16 anys de presó per a l'actriu, 18 anys i mig per a Bernardo i més de 231 anys per a Fernando Peña.
0: Ai, res, pareix de ciència-ficció, o almenys de ficció completament. Parlem de ficció perquè el Teatre Principal de Castelló, espai de l'Institut Valencià de Cultura, tanca el mes de maig amb una proposta escènica doble, l'espectacle familiar Copiar de la companyia Animal Religion i la nova versió teatral de La Ratonera basada en el clàssic d'Agatha Christie, David.
6: Sí, d'una banda, el dissabte 30 de maig a les 6 de la vesprada, el Teatre Principal de Castelló acollirà l'espectacle familiar Copiar. La proposta guanyadora del Premi a Millor Espectacle Immersiu a FETEN 2025 és una combinació de circ contemporani i de creació participativa adreçada al públic familiar. L'obra convida a reflexionar sobre la imitació com a eina natural d'aprenentatge, connexió i evolució social. Sobre l'escenari, un grup de nens i nenes entre 8 i 10 anys participa sense assajos previs amb la companyia Animal Religion en una experiència escènica, oberta, espontània i emocional, on cada gest copiat es transforma en una nova creació.
0: I mirem un poquet cap al medi ambient, Marina.
7: Sí, perquè no és la primera vegada que ho parlem. Ja fa temps que el govern de Donald Trump té la guerra declarada a les energies renovables i ha retallat de forma impactant els subsidis a la fotovoltaica i a l'eòlica. Impulsa al mateix temps les centrals de carbó i als combustibles. Tot i això, les xifres li han guanyat la partida. Les fonts d'energia renovable van augmentar la generació d'electricitat en Estats Units en més d'un 11% durant els primers 3 mesos de 2026, segons les últimes dades conegudes. Es tracta de xifres que confirmen la solidesa d'este sector en Estats Units en un moment en què es veu sotmès a un fort vaivé per les pressions i obstacles procedents del propi govern, empenyat en ressuscitar els combustibles fòssils i en enterrar les renovables. Així les coses, i a pesar del boicot, Estats Units continua en la mateixa senda que la resta de grans potències del planeta, amb una reducció neta de l'ús de combustibles fòssils i un augment paral·lel de les energies netes, brindant així una oportunitat per a la descarbonització de la Terra en els terminis previstos per l'Acord de París.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
9: De tu a tu.
10: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
11: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
12: Som la veu de tots.

Tenim alguns temes d'actualitat que també tenim que comentar en este inici de divendres que ens porta, entre altres coses, a estar pendents de moltes qüestions de les que tenim entre mans. Perquè, entre altres qüestions, n'hi ha que mirar a tots els llocs més propet, més lluny i en un terme mitjà. És a dir, que tota la nostra actualitat i tot allò que ens du per davant, doncs almenys tot el que tenim que estar treballant, conforma, entre altres coses, el gros de tot allò que vos podem contar. Són les 8:47. Estem molt pendents de tot allò que tenim al voltant. Avui vos recordem, a més, que parlarem de pressupostos i, sobretot, de moltes d'aixes coses que mos interessen. Si tenim un moment, també d'aixe requeriment judicial i el registre tan polèmic des del divendres, que al final ha estat en aixe terme mitjà de saber realment el que significa. I d'ahir derivar en això, en aixa presència de la UCO a la seu del PSOE de

0: hemos oído expresiones como autojudicial, parte dispositiva o razonamientos jurídicos. No sé qué valor tiene cada parte en un auto.
1: Aquí tenemos que diferenciar las distintas resoluciones judiciales. El auto es una decisión que toma un juez, es una resolución dictada por un juez. Sí. La parte dispositiva es la parte en la que manifiesta el contenido de la decisión por parte del juez. Luego el fundamento jurídico es la que explica la razón jurídica, la normativa y la jurisprudencia aplicable a cada caso, por la que adopta la decisión de la parte dispositiva.
0: Y en este caso concreto, un par de cositas solamente. El juez dejaba abierta, me imagino, la posibilidad de un registro posterior, si no se colabora, claro.
1: Todas las veces que necesite el juez de instrucción realizar una entrada de registro y esa decisión sea proporcional, el juez puede acordar esa entrada de registro.
0: Ya está. ¿Y hasta qué punto las filtraciones parciales de documentos judiciales, y eso nos toca un poco, pueden generar desinformación?
1: Todo depende de la persona que recibe la información, cómo la quiera interpretar. Igual que en la hemeroteca de los distintos vídeos se pueden sacar partes, lo mismo ocurre en los escritos judiciales. Sí. Existen elementos que son justificados con extractos de una resolución que se puedan malinterpretar. Todo depende de la intención de la persona que esté divulgando la información.
0: Está claro, pues bastantes cosas aclaradas. David Fenerbach, abogado penalista y director de Fenerbach Abogados. Muchas gracias por habernos ayudado y habernos echado un poquito de luz en esto. Buenos días y buen fin de semana. Hasta luego.
1: Igualmente.
0: Hasta luego.
2: Apunt Radio, Sergi Olcina.
0: 5 minuts per a que siguin les 9 del matí, 3 apunts diferents. Un que ens conta Maria Alarte. Què tal, Maria? Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Així Maria Alarte, per part de hortanoticias.com, per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb el ple extraordinari de Rafael Buñol, aprova el pressupost més alt de la seva història. El pressupost municipal per a 2026 ascendís a 15.291.204,95 euros i inclou un important reforç de l'estructura municipal i dels serveis públics, convertint-se així en el major pressupost de la història del municipi. També trobem Mislata finançarà el transport i personal en el barri de l'Avinguda de la Pau en quedar-se fora de les ajudes d'ANA. El govern municipal ha de fer el pla de regeneració urbana i neteja de l'Avinguda de la Pau que està executant el propi consistori i ha criticat que la Generalitat hagi deixat fora el barri de determinades ajudes vinculades a municipis afectats per la dana. I ara proposem dos plans per este cap de setmana. El primer, el Cinturó Verd d'Aldaia, acull dos dies de tapes, concerts i activitats familiars amb Gastronòmica 2026. Aldaia celebrarà avui divendres 29 i demà dissabte 30 de maig la Fira Gastronòmica 2026, una cita organitzada per l'Associació de Comerç d'Aldaia que reunirà en el Cinturó Verd les propostes culinàries de quasi una vintena d'establiments locals. I, finalment, el Festival Quart Creixent torna a Quart de Poblet amb música, xocs i cultura per a tota la família. Quart de Poblet celebrarà el pròxim 30 de maig la segona edició de Quart Creixent, el festival familiar impulsat per l'àrea de cultura i organitzat conjuntament amb Feretes i Cançonetes, que tornarà a convertir el Parc de Sant Onofre en un espai de trobada per a xiquets i famílies a través de la música, els xocs i les activitats culturals. I això és tot de moment. Moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats de tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
0: Igualment, anem a veure ara què ens conta Maria Reig. Maria, bon dia.
4: Molt bon dia des d'Ontinyent. Lo clar i estàs quioscos esta setmana amb una notícia que feia un parell de dècades que la ciutat esperava. El nou hospital. I és que a partir de demà dissabte les urgències començaran a ser ateses al nou hospital i els malalts ingressats al vell seran traslladats al nou centre. En l'edició d'esta setmana els lectors trobaran una ampla informació i fotografies sobre el nou hospital, el seu equipament i tots els detalls de l'entrada en funcionament del nou centre hospitalari d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Per altre costat, els contem que el projecte Trèvol va reconèixer ahir dijous el compromís d'empreses d'Ontinyent i la comarca amb la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Per a este reconeixement, se'ls va entregar un

0: segell, obra del pintor ontinyentí Francisco Bolinches. A les pàgines interiors es contem també quins han sigut els projectes més votats a l'última fase del procés on Tinyen participa. Espais verds, infància i joventut lideren els projectes guanyadors. Per altra banda, fem un balanç del Festival de Primavera que Tinyen va celebrar amb una alta participació el passat cap de setmana. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de l'Oclar. Molt bon dia des d'Ontinyen.
1: Bon dia, Maria Reig. Que vagin preparant-se també la gent d'Ontinyent i de tota la vall d'Albaida, la costera, la Canal de Navarrés, perquè este divendres, si en la resta de la comunitat autònoma patirem l'efecte de les altes temperatures, especialment per aquelles zones, també s'enterraran una miqueta. Bueno, és que més alleujats estan, ja ho sabeu, seran aquells de les zones de l'interior. No excessivament dins de l'interior de tot, sinó ja una volta hem passat el litoral, la costa. És una de les ressenyes del dia. Saber que avui els termòmetres pujaran molt i ho faran com s'ha fet de forma inusual en els últims registres històrics en un mes de maig, amb temperatures, com heu escoltat, mos contava Fortea, corresponents al mes de juliol. Intentarem portar-ho en tota la dignitat possible. També heu escoltat que hi ha comunitats autònomes que en estos moments han estat i estan pitjor que nosaltres. N'hi ha altres coses que vos tenim que contar al tornar Juan Nieto, el Dia Mundial sense Tabac i algunes qüestions més, però ara és moment de refrescar tota la informació que portem entre mans la gent de la ràdio i ho fem, com sempre, amb Alba Requejo, que ja arriba en el pròxim butlletí de notícies. Fins ara.
2: Són les 9.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia. Primera parada informativa a la plaça de la Mare de Déu de València. D'ací a mitja hora hi ha convocada una nova concentració del professorat de vaga des de l'11 de maig. Convocatòria, Sofia Riego, bon dia, que era en un inici a les portes del Palau de la Generalitat, tota on a les 10 està previst que comenci el ple del Consell, però que l'organització, Sofia, acaba de canviar.
4: Sí, l'acaba de canviar ací on estem, a la plaça de la Mare de Déu. Volíem protestar a les portes del Palau perquè precisament avui el ple del Consell aprova els pressupostos de la Generalitat que ja inclouen la pujada salarial signada esta setmana pels sindicats AMPE i CESIF. I tot després d'una reunió, la d'ahir, la que ja feia 8, en la que van eixir sense un acord signat. No volen esperar fins dilluns, que és quan els ha citat la consellera, per continuar negociant. Consideren que això seria allargar innecessàriament les negociacions i desgastar al professorat i demanen reunir-se amb la conselleria al llarg d'este cap de setmana. Però primer necessiten, han dit que els arribi la documentació actualitzada amb els últims punts que s'han tractat. Volen saber quines són les mesures que la conselleria ha acceptat i inclouen el nou document i quines són les propostes que deixa fora. I també necessiten este document per elaborar la consulta que volen fer al professorat. Una consulta, recordem, que és en la que preguntaran als docents si volen o no continuar amb la vaga. No els agrada sobre la reunió d'ahir la proposta de conselleria que a partir de dilluns les reunions seran monogràfiques, negociar cada reivindicació per separat i ja no amb la conselleria sinó amb les diferents direccions generals. De moment, la vaga i les mobilitzacions continuen convocades per l'UGT, les comissions obreres i també les TPB.
2: Gràcies, Sofia. Efectivament, continuen eixes negociacions. El bloc de sindicats amb representació majoritària ja havia avisat, abans d'entrar a la reunió d'ahir, que no signaria un acord sense haver fet una consulta prèvia. Tot i això, es mostren optimistes respecte a poder encara reobrir negociació en alguns punts que semblaven fins ara tancats, també des de l'administració. Visió positiva a l'eixida de la trobada ahir. Sentim Marc Candela, del sindicat majoritari les TPB, i Pablo Ortega, director general de personal docent.
5: La notícia que podem donar avui és que la negociació continua oberta. Demà o dilluns ens enviaran la proposta que han fet refeta de nou. Hem d'estar vigilants que accepten que no, que queda dins, que queda fora.
6: Estem apropant-nos i que estem al 80% d'acord en les qüestions fonamentals. Hi ha voluntat d'acord, voluntat per la conselleria que està negociant contínuament, voluntat per els sindicats que estan venint a les reunions i estan fent un esforç per encontrar un punt entre les seues ambicions i la realitat.
2: Recordem, la conselleria s'ha compromès a enviar-los abans que arribi dilluns un document amb tota aquesta documentació que s'ha discutit fins ara, amb noves versions de les propostes pels blocs temàtics en què s'ha dividit la negociació, volent, com dèiem, que des d'ara les reunions siguin sectorials amb els responsables directes de cada departament. I canviem d'assumpte, almenys 10 persones han estat detingudes en una macrooperació contra el terrorisme jihadista en diverses províncies d'Espanya, entre elles Alacant. S'espera que avui passen a disposició judicial. L'operació de la Policia Nacional s'ha desenvolupat concretament a Alacant, a Màlaga, Barcelona, Múrcia i Madrid. No ha transcendit encara molt de detall, però des del Ministeri de l'Interior expliquen que aquestes persones detingudes no tenien en un principi intenció d'atemptar a Espanya. Se'ls acusa d'intentar enviar armes a l'exterior a zones de conflicte. Espanya està a hores d'ara en el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. I avui s'espera el pic màxim de temperatura d'esta onada de calor, amb temperatures típiques de juliol. Esta vesprada tenim avisos nivell groc al prelitoral de València per màximes de 36 graus que localment arribaran als 38. Una situació ambiental que genera un estrès addicional al cos, tant és així que s'han disparat les morts atribuïdes a la calor. L'Institut de Salut Carlos III del Ministeri d'Innovació publica cada dia una estimació de l'excés de mortalitat per causes com la que ens ocupa estos dies, la de l'excés de calor. Segons els seus càlculs, des de dilluns han mort 46 persones a Espanya per causes relacionades amb les altes temperatures. 8 dilluns, 11 dimarts, 11 dimecres i 16 ahir dijous. I tenim una última hora. Parlem de preus. La taxa d'inflació interanual es manté i se situa en maig a Espanya en el 3,2%, la mateixa taxa que en el mes anterior. Són dades que, com dèiem, són d'última hora. Les acaba d'avançar l'Institut Nacional d'Estadística. En canvi, la inflació subjacent, la que no té en compte els aliments frescos ni l'energia, ha pujat una dècima respecte a abril fins al 2,9%. En els esports, el València Bàsquet juga esta nit l'últim partit de la fase regular de la Lliga a casa, tractant d'abastar la segona plaça d'Eva Casany.
7: A les 8:30 rebrà el Gran Canària, un equip que ho donarà tota la pista. Només li val guanyar per no dependre de resultats de tercers per a mantindre la categoria. El tècnic Pedro Martínez tanca files al voltant dels seus. Vol allunyar els rumors que es vinculen amb altres clubs per a la pròxima temporada i centrar-los a lluitar pel títol de Lliga.
8: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, es que me da igual. Yo veo bien al equipo, los veo súper centrados, entrenando bien. Hablo de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si algún día se va él y todos, el Valencia Basket va a seguir existiendo y el club siempre va a estar por encima de todos.
7: Martínez manté les baixes de Puerto i Xabé López Arostegui. En futbol, el president del Llevant, Pablo Sánchez, compareixerà este migdia per a fer balanç de la temporada de l'equip granota i les perspectives per a la pròxima temporada.
2: Gràcies, Eva. Esto de moment tenen tota l'actualitat en les xarxes socials d'Apunt i en el web d'Apunt Media. La pròxima cita així en la ràdio és a partir de les 10 en punt. Ara continuen amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
3: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
9: De tu a tu.
10: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
11: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
10: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
14: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
15: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
16: L'esport que realment t'apassiona.
17: Humo, duro.
18: Aleluya, aleluya, m'empatalet.
16: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Són les 9 i 8 del matí. Este és el programa multiformat, el magazín de 6 hores de duració que posa en antena tots els dies la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, que és esta, sempre amb el patrocini de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la seva producció també. La setmana va començar, sempre ho dic, minina. Ens preguntàvem en esta taula, totes les persones que passaven, donava igual qui fora, de quina seria la capacitat de digestió, podríem dir, que tindríem davant el que estava arribant molt només el dilluns. Però és que a partir del dilluns la cosa va anar, jo no sé si dir, evolucionant, escalant fins a nivells estratosfèrics que, bueno, van tocar ja la velocitat de la llum, ja per continuar utilitzant termes científics, el dimecres, quan ens desdejunàvem i molta gent es despertava. Bueno, això sí, també n'hi ha que dir que alguns havien arribat les 11 del matí, les 12 i fins i tot l'hora de dinar i mos hagueren fet creure que no sabien res encara. Sabeu aquella frase que diu «Ho sap hasta el papa de Roma»? Pues ho sabia fins al papa de Roma, però qui tenia que saber-ho mos va dir que no s'havia acabat d'enterar. I potser siga un dels moments memorables de la setmana. Alguns es van tindre que quedar, es van quedar en la ràdio, es van quedar en la tele, altres es van lliurar pels pèls. I un dels que es van lliurar va ser Sergi Pitarch, que entre altres coses, que el, ixe moment el va pillar en directe, te'n recordes, Sergi? Bon dia, què tal?
1: Bon dia. Bueno, me va lliurar de quedar-me així, però no en el diari.
0: No. Bueno, els que no es van lliurar van ser els de la UCO, que van estar 12 hores, que es diuen pronte, eh? Per a ser... avui hem estat parlant d'això dels requeriments, dels registres... Jo al final ho he dit, ho vaig deixar en operació policial i així ni pa uns ni pa altres. Però a veure, 12 hores és perquè n'hi havia molt que arreplegar, diria jo, no?
1: Pues a veure, si estan 12 hores n'hi havia molt que requerir, no? Com va dir el president del govern.
0: O no ho trobaven.
1: A veure, aquestes coses... Pa no tornar a tres vegades, pues, se pregunta, se demana, se torna a demanar, van acompanyats de la gent. Bueno, la realitat és que al final la gerent del PSOE ha acabat imputada en esta operació i crec que s'han de donar encara moltes explicacions de l'Eire Díez, de Santos Cerdán, que ja sabem que està...
0: Per segona volta.
1: Que està també imputat i que té damunt tot el tema Avalos també esguitat. Vull dir, home, com a mínim hi ha indicis seriosos de que tant l'Eire Díez com Santos Cerdán, jo no sé si amb el coneixement o no del uno que diuen, no?, que en algunes gravacions sí, que no se diu qui és, però vamos, tots podem intuir o a què se refereix la investigació o a què se refereixen, s'hauran de donar explicacions de hasta quin punt podia tindre influència estos persones per a fer això, per a sobornar fiscals, que bueno, que una cosa és que tu ho digues, que després també està ple de bocasses, no?, este món de la corrupció, de gent que diu que pot arribar a més persones a les que arriba, de que pot fer més coses a les que...
0: Sí, en castellà canta mañanas, podríem dir, no? Avui aneu a estar relativament tranquils. Dia l'altre dia Ferran Belda que n'hi ha certs contertulians que són forats negres que tot ho absorbixen. Avui esteu vosaltres dos soles i m'imagino que per a ser divendres, bé, que encaminem a ser una miqueta més calmats. Ho dic perquè Arturo Checastes, que mantenen el temple. Com estàs, Arturo?
2: Què tal? Muy buenas.
0: Te va agradar el Circo del Sol, eh?
2: Sí, bueno, un espectáculo, la verdad, maravilloso, lo comentábamos antes, ¿no? Es un poco, yo creo, la magia de la simplicidad en cuanto a los números que utilizan, pero la genialidad en la ejecución, ¿no? O sea, bueno, y cómo cuidan todo, la música, el vestuario, la complicidad con el público... un circo bonito, ¿no? No el circo que estamos viviendo.
0: Ah, viviendo. El Circo del Sol, tenint el circo que tenim en este país.
2: Efectivamente, comentaba Sergi, esas 13 horas, mucho me parece, ¿no?, para un requerimiento, ¿no?, como tal. Yo creo que al final aquí estamos jugando, sobre todo, bueno,

0: PSOE, ¿no? Con el lenguaje. Precisamente ayer en la tertulia de la mañana de Apunt Televisión hablaba Fernando de Rosa, diputado y juez, y explicaba un poco, pues, que al final es una entrada y registro con una obligación por parte del PSOE de proporcionar esa información. Y lo que está muy claro es que la Unidad Central Operativa, que es la unidad élite de la Guardia Civil, está rastreando algo que es muy grave, y sobre todo llama mucho la atención, ¿no? Que no hacemos ahora prácticamente más que hablar de esta entrada de registro en Ferraz, y parece que el caso Zapatero se ha diluido con toda la gravedad que conlleva además este otro caso.
1: Però al final tot això es convertirà, m'imagino, que en una amalgama que donarà seus resultats, clar. És de veres que la capacitat d'olvid, sobretot de tots nosaltres, no especialment els que ens dediquem a la actualitat, encara que també el ritme frenètic ens porta d'això, no ho oblidem, però per a la resta de la gent sempre queda, no?, una espècie de pozo ahí.
0: Sí, a ver, es evidente que son todo casos interrelacionados con esa, bueno, la SEPI y esas pagos supuestamente al PSOE, con esas facturas falsas para, según sostiene el juez Pedraz, presionar a la Guardia Civil para que no investigara al PSOE, pero bueno, no hay que olvidar toda, como decimos, toda esa amalgama, ¿no?, de casos que están rodeando al PSOE. Yo hoy hace un ratito leía un poco, no sé, la genialidad de la gente con esos memes tan inmediatos que lanzan prácticamente al instante en las redes, de alguien que decía: yo pensaba que era zapatero y resulta que era joyero, ¿no? O sea, en referencia a todos esos, bueno, pedruscos, joyas y relojes que le han encontrado en la caja fuerte de su despacho.
1: Ni Nefertiti té una colección de joyas comicias, ¿eh?
0: No, la verdad es que no. Absolutamente espectacular, más allá del valor o no que tenga, ¿no? O sea, el hecho de encontrar todo eso en un despacho profesional, y no olvidemos, bueno, un poco el carácter simbólico, ¿no?, enfrente de la sede del PSOE. Y
1: bueno, Arturo, i Dèneu, són Dèneu, Sergi, els comptes que li han immobilitzat? Qui té, ahir ho preguntava jo, qui té Dèneu comptes? És que, a veure, jo crec que
0: ni
1: a
0: Nadie, Ortega té Dèneu comptes.
2: La gent normal no.
1: Clar, bueno, però ell se suposa que era normal, era una persona molt normal, ese senyor bueno.
2: A veure, jo crec que ja a nivell ètic, crec que ho en parlarem així l'altre dia. Una cosa és el nivell penal. Jo crec que lamentablement en la política espanyola hem anat a parar a que només lo penal servisca perquè la gent assumisca responsabilitat. Claro. Jo crec que en tot el que sabem, jo crec que ho he dit així moltes vegades, no podem tindre president del govern, o en el cas de Zapatero, no podem tindre un president del govern amb tot el que ha sigut, amb tota la informació que tenen, amb tots els contactes que tenen, amb tot el que saben del CNI, del que li passa al país, descontrolats per ahí en règims estrangers, en països estrangers, i cobrant d'empreses privades que tenen interessos en concursos públics, encara que tu no acabes, que això s'haurà de demostrar, que hi va mediar i que va fer tràfic d'influències, però èticament és intolerable. I jo sé que ara estem tots en embunquerissats, però no passa res perquè se li diga: a veure, president Zapatero, t'has equivocat. Vull dir, jo crec que t'has passat èticament, com a mínim èticament, que era el que tu també reivindicaves, perquè el problema és que quan tu te convertixes en un referent ètic i moral. Y claro, es que es demoledor, ¿no? El audio dice un D-Way, los socialistas tenemos que vivir con poco. Y de repente tú, pues, vius con un poco más de poco, ¿no? Yo creo que això ya servís per al menos una reprimenda, ¿no?
1: Es equiparable a lo de por encima de nuestras posibilidades. Ah,
2: insistís, yo porté diguent-ho molt de temps, y això yo ho he tingut cara a cara també molts polítics que han fet així en València coses que no tocaven, i a mi va dir una vegada un polític valencià que li havien regalat, un contratista al que ell li ajudava a contar, li havia regalat un rifle, i ell dia que lo legal és ètic. Dic: no, tio, no, lo, pot ser legal, però evidentment no és ètic. I en este cas exactament igual. Vull dir, jo no sé on arribarà el tema penal, que lamentablement l'Audiència Nacional acaparà 60 sodes i 10 anys i ja estarem en altres coses, però jo crec que la figura de Zapatero queda molt tocada, i el que ha sigut referent de moltes persones de l'esquerra queda molt tocat en tot el que s'està

0: s'està coneguent. Que això acabe penalment siga relevable, relevant o que hi hagi temes de la investigació que encara no estan clars, també.
1: Yo creo que es muy importante.
0: Pero son planos distintos.
1: Es muy importante eso que dice Sergi, ¿no? Es decir, cómo, hasta qué punto hemos, o los políticos han puesto ya el baremo penal únicamente como digamos listón que tienen enfrente. Es decir, ya no lo ético o la responsabilidad política. Es decir, o me pillan y me echan o yo sigo aquí en mi poltrona. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, hace recientemente un caso en Japón, es decir, un ministro, creo que era de Economía, que dimitió en medio de una crisis enorme por el precio de la fruta simplemente por jactarse en un programa que a él le regalaban la fruta. Entonces no había ningún problema y no era una circunstancia grave para
2: si la ciudadanía.
1: Y dimitió por eso, ¿eh?
2: Feliz.
1: Exacto. Dimitió por eso, ¿eh? O sea, nada más. Yeah. Pero no, aquí en nuestro mundo político, como hubiera dicho Sergi, yo creo que...
2: Bueno, ho vaig dir ahir, els japonesos se van el harakiri per salvar-se un semàforo.
1: Claro, precisamente. O sea, o te ponen encima la guillotina penal o nuestra clase política en general, de un lado o de otro, no renuncia.
2: És curiós, mira, acabes de mencionar, Sergi, el tema dels regals, com hi s'ha travolta això dels regals a la palestra. Jo m'imagino que dependria també dels regals. A veure, personalment, com a persona del món, de carn mortal, jo que s'estigues on estigues, eres susceptible de que el regalen coses. Bueno, que el regalen un rifle no ho veig jo molt normal, però que et regalen un rellonge, o que te regalen un bolso, se'n recordeu, o que te regalen, no ho sé, qualsevol cosa. No sé si per agraïment, o perquè representes a qui siga, o perquè una marca ve a fer determinada cosa i tal, estaria dins de la normalitat, però depèn, clar, que si el regalen un
0: Tesla... Segons el preu del bolso, no?
1: Claro, claro, claro.
2: No ho sé.
0: Lamentablement, moltes vegades se perd la perspectiva. Jo també ho he dit sempre respecte a la dona del president. Vull dir, la dona del president, lamentablement, no pot fer negocis. Perquè quan algú se senta la dona del president que siga, no se senta perquè és la més lista o perquè és el més listo. Se senta perquè és la dona del president amb una intenció d'influir, de caure bé, de tal. I uno això ho ha de saber.
1: És com lo de la mujer del César, no?
0: Que penalment, per això insistir, la política ha d'acabar ja o ha de deslligar-se ja del procediment penal. És que el procediment penal és una altra història. No. I té uns altres temps i tant per a dimitir com per a no dimitir, com per a assumir responsabilitats com per a no... Uno ha de ser el plano penal i l'altre ha de ser el plano ètic. I en el plano ètic, evidentment, és molt qüestionable el que ha fet l'expresident Zapatero. I aprofite per a veure si els espanyols ens posem ja la feina i regulem quina ha de ser la vida dels expresidents o quina volem que siga. Igual ens han de rascar la butxaca perquè no facin segons què coses, no? Zapatero...
2: Què vols dir en això?
0: Mediava en Venezuela o tenia molt bona relació en Xina amb la intenció de que vinguin inversors xines així. Perfecte. El president Aznar treballa per Murdoch, que és una empresa de comunicació global que en Estats Units té unes tendències molt ultres.
2: Bueno, realment l'únic que no està en cap cosa d'estes, si no m'enganyes, és Rajoy, no?
0: Rajoy és l'únic que no està. Jo crec que ell és registrat de la propietat de la plaça en Santa Pola. No sé si crec que després li la van canviar. I després González lo mateix. González està en no sé quants consells d'administració. Volem això o preferim que estigui en el Consell d'Estat amb un jornal? Perquè n'hi ha que l'altre dia ho llegia, 200.000 euros cobren en el... cobren en el Consell d'Estat.
2: La pensioneta és de 200.000 euros.
1: Però això no és tot aquest laberinto de les portes giratòries, efectivament.
2: Però bueno, això, Arturo, només es canvia constitucionalment. Per això li preguntava a Sergi que diguera, bueno, els espanyols ens hem de posar les piles i a lo millor ens hem de tocar la butxaca allà, però això ni tan sols ho decidim nosaltres. És algo que està ahí, que ens ve...
1: El problema és que, com dice el dicho, ¿quién vigila al vigilante? Es decir, al final está en sus manos. Es decir, al final son los propios políticos los que tienen la capacidad de regular con las cámaras y con el Parlamento todo esto. Evidentemente, el gato no se va a poner el cascabel a sí mismo, es decir, no va a fijar una serie de mecanismos de regulación y de cortapisas para que esas puertas giratorias no ocurran. Pero bueno, es evidente que como bien decía Sergi, hay que poner un coto o no, pero en cualquier caso que esté regulado, es decir, que esté fijado de alguna manera, que esté negro sobre blanco y que sepamos a lo que jugamos, es decir, cuáles son las reglas del juego.
2: Claro, el problema es el cascabell, qui el posa i de quina forma es posa.
1: Claro, perquè el gato a sí mismo no se lo va

0: las cartas sobre la mesa en un asunto pues muy grave y además sobre todo en un ambiente, ¿no?, de corrupción generalizada y de sensación sobre todo de la ciudadanía de que aquí no pasa nada, ¿no?, de que hay impunidad.
1: Jo és que, claro, veure Míriam Nogueras amb tot el que li va passar, no era un poc... Al final, això de la corrupció, ningú està lliure i quan la gent agafa cop, per això insistir sempre en que és molt important demanar exemplaritat. I en este cas el partit que precedeix a Junts pues no ha sigut el més exemplar. De fet, li canviaren el nom bàsicament perquè...
2: Perquè la marca estava cremada.
1: La marca estava cremada perquè n'hi havia sospites de finançament... No, sospites no, condenes de finançament il·legal. La família Pujol tots saben com ha acabat. Per això jo demanaria més celeritat a Xutxes i tornant a lo de Zapatero, ja veurem a son que acaba. Ja veurem en què acaba a nivell penal, insistir, però jo crec que a nivell ètic i a nivell d'imatge del president Zapatero s'ha acabat.
0: El problema és el
1: jo
0: que...
1: crec que això ja no alça, claro. Aquesta reputació
0: serà
1: molt difícil alçar-la. Lamentablement, el problema de fiar-ho tot a la justícia és que el temps de la justícia és una exageració.
0: Estamos hablando de 8, 9, 10 años para que...
1: 8 o 9 anys i tu imagina 8 o 9 anys... Primera, és injust per a l'acusat i és injust també per a la ciutadania, no? De dir, home, és que així tu no pots tindre una persona 10 anys per a veure un procediment, no? Bueno, tenim un dia també l'altre dia així, no? És que la sentència d'Eduardo Zaplana, quant de temps porta aquesta feta? No. Quant de temps se li acusa d'uns delictes... Bueno, se li ha condenat per uns delictes suposadament fets en l'any 2003. Estem en 2026, encara amb una sentència d'entrada en presó de 10 anys i mig de presó, i encara està per ahir. I l'home ara, si el Suprem, que per cert porta un any, des de març, en març feu un any que té allí el recurs de cassació de Zaplana, si imagina que falla d'ací uns mesos o l'any que ve, li tocarà entrar en presó per una història de 2003, però que és que la condena fa 3 anys... És un despropòsit la lentitud de la justícia, per això és important que la política trenque ese lligam que té en els temps judicials i actue amb els temps polítics.
0: El problema és que, el que comentaves antes, ¿no? O sea, pràcticament ja no hi ha quien sea el primero en poder tirar la piedra, ¿no? Es muy complicado ya que cualquiera pueda demandar responsabilidades porque en su propia casa... las tiene. Y bueno, a nivel penal tenemos ese problema y efectivamente hay un elemento procesal que regula todo esto, que es bueno, la atenuante de dilaciones indebidas. Es decir, yo creo que es el elemento bueno, que regula o que atenúa la pena de alguien en caso de que el proceso se haya dilatado durante un tiempo mayor al debido por circunstancias ajenas a un acusado. Posiblemente, en todos los casos de corrupción, habría que aplicar esa circunstancia porque los tiempos que penalmente cumplen no se ajustan ni para el acusado ni para la víctima en ningún caso, y por supuesto muchísimo menos para el ciudadano, ¿no?, que recibe esa sensación de impunidad, mientras a nivel político pues sigue sin pasar nada. Y ese es duro, y sobre todo el mensaje que traslada la ciudadanía, ¿no?, el de que, quiero decir, si alguien en su empresa hace cualquier cosa de estas que ha hecho cualquiera de estos políticos, pues está en la calle a los dos días. Es decir, por decisión de su superior, posiblemente tampoco por decisión propia, pero sin embargo en la política no ocurre.
1: Bueno, en el cas de... Assisten parlant també d'un expolític, vull dir, intentar fer...
2: Bueno, d'un expolític, no, d'un excàrrec polític, però ell la política l'exerceix,
1: no,
2: encara.
1: Sí, però, claro. Sí, però no és membre del govern, volia dir. Vull dir, estan intentant que caiga un govern perquè un expresident ha fet segons que coses... Tampoc no sé si s'ha de lligar d'aquesta manera, no?
0: Però és que no solo és el caso Zapatero.
1: No, però Ábalos
0: en el... Una bomba de racimo.
1: Ábalos en el carrer.
2: No, la onda expansiva...
1: Ábalos en el carrer, Ábalos en el carrer, Santos Cerdán ha anat al carrer...
2: Què passa, entonces, en un nivell d'estos? En un nivell superior de pantalla?
1: Clar, vull dir...
2: És que això és la pregunta que es farà molta gent, clar.
1: Clar, el que passa és que al final un govern... convocar eleccions, home, pot convocar-les, però així en 230 mots tampoc se convocaran eleccions ni als dos mesos ni un any després. Vull dir, per què? Exactament per la mateixa raó. Perquè ni guanyava Sánchez ni guanyava Mazón.
2: Bueno, segons

0: Sánchez, ¿no? Sánchez está convencido de que va a traer una mayoría tan arrasa ahora
1: que no...
0: Sí,
1: sí,
0: claro.
2: No
0: va a tallar un pelo.
2: No va a ir Pedri en la selección.
0: Home, pero yo creo que podría ser un poco más prudente.
3: Bromeando, yo creo, en ese caso es grave.
2: Es evidente que... Que les enquestes, la mayoría enquestes, no donen una victoria... aclaparadora de l'esquerra. Vull dir, exactament igual que les enquestes que tenia Mazón i que tenia Pérez Llorca en desembre de l'any passat no donaven per a un avançament electoral. A veure, ara tenim un president que no ha sigut elegit per ningú, que ha sigut elegit per les Corts, però que no en eleccions. Podia perfectament haver amb el botó ros que té el president de la Generalitat haver convocat eleccions. Per què no les convoquen? Pues perquè volen esperar al millor, i és legítim, volen aspirar al millor moment d'apretar el botó roig, i això li passa exactament a Pedro Sánchez, perquè si Feijó poguera i li isqueren els números amb Junts o amb el PNV que ara està més crític, doncs presentaria una moció de censura. El problema és que no pot presentar una moció de censura perquè Vox, PNV i Junts és com l'aigua i l'oli.
0: Són incompatibles, clar, són inmissibles.
2: Llavors el PP en realitat no té una majoria per a que canvie.
3: Pero yo creo que sería que no es comparable el escenario de la Dana con el escenario nacional. Aparte,
0: bueno, son diferentes, comenzando por ahí.
2: Son diferentes,
3: pero en este caso quiere decir
2: lo que mesures.
3: No, pero quiero decir, en este caso ha habido un presidente de la Generalitat que ha dimitido, es decir, sí que ha habido una responsabilidad al más alto nivel que ha tenido una consecuencia sin ninguna sin ningún cuestionamiento penal en el entorno de Mazón, como sí que está viendo, por ejemplo, a nivel nacional con Sánchez. Es decir, son circunstancias y situaciones diferentes, como también es diferente un poco el mensaje, ¿no? A mí también me llama mucho la atención, también es parte del juego, como la oposición aquí pide eleccions anticipades i no lo hace a nivell nacional con Sánchez.
0: Ara ho comentarem, si voleu. Són les 9:35, això és A Punt Ràdio, i és la Ràdio Autonòmica Valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Vaig a dir-vos una cosa. Jo crec que agrairia especialment això, que avui siga com està sent un divendres més tranquil. Sobretot després de tota la que ha anat caent-mos durant esta setmana, que vos dic i vos torno a repetir, començava de forma abrupta. Els disgustos també se'ns emportaven altres, encara que el treball ens emportàvem nosaltres, la gent que treballem en comunicació. Estem de tertúlia amb Sergi Pitarch i Arturo Checa. Continuem parlant, com és evident, de les qüestions governamentals, del tema de Zapatero, del cas Leire, bueno, totes aquestes qüestions que mos tenen entre mans. Jo no volia deixar de comentar amb vosaltres, perquè ho ha fet en altres tertulians, però no en els que estàveu així, sobretot perquè a tu ja el va pillar fora, Sergi,

0: però a mi no deixa de cridar-me l'atenció aquesta compareixença que, a veure, a provocar certs incendis en molts mitjans de comunicació, però és que continues sense trobar-li moltes de les explicacions a com podies tindre la situació que tenies en el teu país. Pots arribar a pensar que, bé, estaves en el Papa, tampoc podia dir-te en aquest moment ningú, escolta, s'està liant parda en la seu del partit, etc etc. Però sabies que tot el país i part del planeta estava pendent de tu i del que estava passant en aquest moment, com per a obviar-ho fins al punt de no... En la compareixença no mencionar-ho, i després en les preguntes, que van ser quatre, recordem, dels determinats periodistes, de passada i agranant cap a casa.
1: Bueno, aquesta pregunta, com sabeu, se pacten. Sí. Se li va preguntar les dues coses. Ell s'entera de la imputació... No, no s'entera, lo de la UCO ho porta preparat, lo del registre, que ell sí diu que no és un registre, que és un requeriment, que bueno, que això...
0: Muy largo, sí, ahí podíem estar, però...
1: Que, no, però això sempre és igual. Sempre que va a la Guàrdia Civil o a la policia, alguna administració, els periodistes publiquem registre i les administracions afectades sí. Sempre parlen de requeriments
2: sí.
1: o petició. Això jo crec que és evident que va ser així. Ell s'entera en directe i diu, ai, pues, això no ho sé, ho hauré de mirar quan que han imputat a la gerent del partit, no? S'entera en directe. Evidentment, a mi les explicacions que dona no me satisfan. És veritat que te pilla allà enxelat i tal. Bueno, ha dit que va comparèixer en el Congrés, no? A petició pròpia, ja ho havien demanat els socis, ho havien demanat Compromís, Esquerra, Bildu, crec, i BNG, ja havien demanat que compareguera, pues, tinc molt d'interès en veure la seva compareixença en els Corts i sobretot la de Zapatero en el jutjat. Ja m'interessa.
0: Però de la de Sánchez, dubtes quins ens caben. I interès. Ell és especialista en això. Si sense temps per a preparar-ho pot arribar a controlar la situació fins als límits que ho controla, en temps suficient per a poder tindre-ho tot controlat, què pots esperar del que serà aquesta compareixença?
1: Bueno, però ahir l'oposició també parla. Serà important veure què diu Sumar, què diu Compromís, què diu Esquerra, què diu... Serà important saber-ho, saber en quin nivell... És evident, i jo crec que això no va haver eleccions. Vull dir, Pedro Sánchez no va convocar eleccions. Ja és, els que saben un poc de això
2: preveuen
1: juliol de l'any que ve.
2: Lo ha dejado muy claro, ya.
1: Vol acabar la legislatura, vol presentar pressupostos, presentarà pressupostos en novembre... I no va. A partir d'ahí podem garbellar aigua o garbellar tota l'aigua que vulguem, però és que no va haver elecció, perquè el que ha de convocar i ha de dissoldre, el que té la potestat de dissoldre les Corts és ell. I entén que la situació no espera convocar. Lo que te diuen, no, quan parles amb gent del seu equip, és que això és una espècie de, entre comillas, no es meu, es de ahí, un golpe blando, un colp de gent de fora que volen derrocar el govern i per això no van a doblar i que l'economia va bé.
0: L'economia acaba d'eixir la inflació. Tres mesos consecutius per damunt de la barrera del 3%, segons, a més, això ho adelanta l'INE, i la subjacent que escala una dècima fins al 2,9%, quasi en el 3%.
1: Sí, però bueno, això...
0: No, però ens va tots superbé.
2: Recordando...
1: No, però vull dir, el número macroeconòmic, evidentment que no, que n'hi ha una crisi en la vivenda brutal, tenim els professors manifestant-se... No, t'ho dic...
0: Home, vas a comprar i en dos tonteries que compres...
1: Te dic que és en el país de la Unió Europea. No, però jo te dic que a vegades mos posem en... O sea, si te poses en el cap quan preguntes, no? Perquè sí. Jo crides i preguntes, i dius, ahí què passa? I te diuen, no, pues home, com anem a parar si és el país que més creix de la Unió Europea? Que tenim un problema de vivenda brutal, que això farà caure no només ixe govern, sinó governs autonòmics també, pel tema de la vivenda, i clubs municipals, perquè no hi ha manera de posar-li fre a la pujada de preu.
0: Sí, sí, la gent no té on viure.
1: I a la falta de... de vivenda, però els números macroeconòmics no, tampoc podem dir que no van bé, els números macroeconòmics i els ingressos de l'Estat, que és una de les coses que a mi m'he sorprès. Vull dir, si ara no fem polítiques expansives en sanitat i educació pública, ara que el país va... Vull dir, o per lo menos que els ingressos de l'Estat van molt bé perquè n'hi ha 22 milions de persones treballant, perquè n'hi ha empreses donant beneficis rècords, els bancs donant beneficis rècords, les elèctriques donant beneficis rècords, això són dineritos.
0: Però anem a ser realistes, i tu eres una persona que té els peus en la terra. Sí. A la gent, això que estem dient, al final li interessa un nap, a veure, i torna a fer d'intermediari dels que estan escoltant-nos, i tu realment que li digues que al govern li va bé, que això funciona tal, que tenim

0: unes xifres d'atur que ja n'hi ha molta gent treballant, etcètera, etcètera. Tots i totes les que estan escoltant-nos i estaran pensant, sí, però a mi em costa un munt arribar a la final de mes.
1: Uno va al
0: la llum és una vergonya.
2: L'altre dia anava un reportatge en El País boníssim.
0: Que havia no pujat, ho dic per tu, havia per la realitat.
2: No, t'ho dic. L'altre dia anava un reportatge en El País boníssim, havia pujat un 47 els preus de l'alimentació en els últims 5 anys, un 47% de preu de l'alimentació, que no sé, que eren més de lo que havia pujat la inflació.
0: Però
2: que
0: no està parlar en, si vas a posar gasolina.
2: I que estaven canviant els... diguem, les costums de la gent, feia compres més menudes...
1: Microcompres, sí.
2: Anava més vegades al supermercat, feia compres més menudes per no tirar menjar. Pues això és molt evident, però bueno, el govern ha pres mesures per a reduir la inflació, intentar, sobretot en tema de combustibles, energies i tal. Però sí, és evident. Lo que vos deia era, i per això he insistit, dic, quan tu preguntes, dic, així què passa? Així està tot el món, bueno, tot el món. El PP demana eleccions, però bueno, és el que ha de fer. I vosaltres no voleu, per què? Dos arguments principals. Perquè les dades macroeconòmiques i perquè consideren que hi ha una espècie de... contuberni, no? O operació per a derrocar el govern, no en les urnes, sinó a través de operacions judicials, policials i mediàtiques no legítimes.
1: Jo tenia l'esperança de que con Sánchez, con el representante de Dios en la tierra, tuviera un momento de revelación, ¿no? Como San Pablo cuando se cayó del caballo y se convirtió al cristianismo, pero no hubo suerte. Bueno, Sánchez volvió a dar para mí un espectáculo surreal en esa rueda de prensa, surreal, grotesco, triste e irresponsable, sobre todo incluso bromeando, ¿no? Como decíamos a la hora de decir, algún compañero dice que adelante elecciones para que saque mayoría. Bueno, es lamentable desde luego que con todo lo que está cayendo se pueda permitir incluso el lujo, ¿no?, de bromear. Y es un poco, como hablábamos un poco, ¿no?, de todo el tema económico, parece que ha vuelto, ¿no?, aquella frase famosa de Aznar de España va bien. Es decir, no, aquí, bueno, estamos defendiendo los derechos sociales, somos adalides de la paz, de la alimentación y de la justicia en el mundo. Bueno, da igual que supuestamente a mi alrededor todo el mundo esté... con cuestiones de corrupción, robando dinero a las puertas, como sostienen supuestamente los jueces Pedraz y el otro compañero de la Audiencia Nacional.
0: Y por una otra parte, el que ellos consideren esa teoría conspiranoica de que ni aún en con día Sergi
1: ya, pero es que esa teoría conspiranoica no sirve ya, de hecho, bueno,
0: y está afectando a los mitjans de comunicación.
1: Claro, el propio PSOE tuvo una pasada de frenada al atribuir a manos limpias esa querella contra Zapatero como origen un poco de la investigación, cuando es algo que viene en una comisión rogatoria de Francia y Suiza. Es decir, no vale la excusa de la conspiración política, cuando además hay dos jueces de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, la UCO. Ahora, si ponemos en duda todo eso, es decir, si ponemos en duda todo el sistema judicial y policial de España, pues entonces sí, evidentemente podemos hablar de una conspiración, pero me parece muy grave.
0: Hombre, lo de la Guardia Civil, averiguant sobre la pròpia Guardia Civil, claro, també és, claro, és que sí. Va fer subòria.
1: És absolutament inaudito.
2: Sí, hem tingut així, vull dir, és que hem tingut, en aquests moments està jutjant Kitchen, l'operació Kitchen, que era bàsicament policies intentant rebentar la investigació de la Gürtel, des de dins de l'Estat. Vull dir, això és gravíssim. Hem tingut 20 acusacions contra Podemos, contra Pablo Iglesias, inclús un informe de l'UDEF, un comissari corrupte i un diari publicant el número de la cuenta corriente de Pablo Iglesias en Granadines. Vull dir, home, a veure, algo ha passat en els últims anys en este país de passades de frenar, d'operacions... Contra els independentistes el mateix. Per això insistim que és molt important deslligar els tempos polítics dels penals, perquè no tot el que n'hi ha ara obert contra Pedro Sánchez té la mateixa dimensió. Vull dir, lo de Begoña Gómez, lo de la dona i la instrucció que està portant el juez Peinado, pues és bastant qüestionable. En canvi, la última operació, la de la UCO i la de Zapatero, pues per lo que vejan, que tampoc són tontetges que mos mirem els autors i tal, pues ahí marro pareix que n'hi ha. Vull dir, entonces, Així, si agarrem i ho fiquem tots en el mateix sac, pues acabarem dient, bueno, pues sí, això, tot. No, vull dir, jo crec que hem de mirar cas per cas i s'han de donar moltes explicacions, en sobretot jo crec que en el de Leire Díez i Santos s'han de donar moltes explicacions, en el de Zapatero també, el de Ábalos tindrem la sentència d'ací poquet, és evident que Ábalos va fer un moviment, però jo crec que ni se podrà demostrar que s'ha manyat al contar de les mascaretes, bàsicament, perquè és que van viure la dana... Ah, perdó, bueno, és que hem viscut la dana en els contractes d'emergència i és que hem viscut la pandèmia en els contractes...
0: Sí, de lliure.
2: No cal amanyar els contractes, és que no cal. A missatia amb ell no cal.
0: Home, però el senyor Ábalos a Euro Disney no se n'anirà.
2: Correcte. No. I és el tema. I anirà per enxufar a les nòvies, per agar, pel tren de vida... Vull dir,
0: dentistes, nòvies.
2: N'hi ha que explicar...
1: Sí,
2: però n'hi ha que explicar-ho, eh? Vull dir, se parlava, no, milers de milions ahí robats. No, lo que hay es una red para enxufar y para pagarle dinero al ministro que no tenía prou en el jornal que guanyava. Pues això ho pagarà i jo crec que la sentència la tindrem en diverses setmanes.
0: Esta setmana, no? Bueno, sabia jo que esta
2: setmana...
0: Sí,
2: esta ola que ve, vamos, sí.
0: Després, una altra qüestió, lo que mos costa tot això...
1: Correcto.
0: I és que em veu i és que em mal, perquè, per exemple, també parlàveu de totes aquestes històries. Bueno, mencionàvem a Camps estos dies. Camps, en tot el que tenia, va ser triomfant, però després tampoc es parla de tot el que mos costa als contribuents, als espanyols, als valencians, totes aquestes coses, siguen del front que siguen. A sobre una pasta, també. I també utilitza els recursos judicials, que tan saturats estan entre unes coses i altres. Si ho penses, lo que deia Arturo, el racimo se va fent cada volta més
1: sí,
0: gran.
1: Sí, i además que incluso a nivel de racionamiento, ¿no? Digamos, judicial, es decir, la Audiencia Nacional tampoco, no es precisamente un órgano que esté liberado de trabajo, ni siquiera la propia Unidad Central Operativa. Hay que recordar que mientras se dedica a indagar qué ha pasado en Ferraz, qué ha pasado en todo en el entorno de supuesta corrupción del Partido Socialista, pues no puede estar en otras circunstancias delictivas, ¿no? Que nos afectan a todos, más allá de que hay evidentemente sus grupos y sus brigadas determinadas de corrupción política, económica y otros aspectos, pero bueno, es triste, ¿no? Que la politización de la vida judicial, aunque sea con razón, ¿no? Es decir, no solo por una guerra que también se produce a menudo de querellas entre partidos, sino por cuestiones de dinero cuando son grupos dedicados a investigar la delincuencia.
0: La qüestió és que això deriva sempre, i a més ho comentàvem l'altre dia, en la desafecció de la gent a l'hora de decidir o racionalitzar. Que és el que preferixen.
2: Jo crec que és un més mal li fa, no? Un més fa aquest tipus de comportaments. Pareix que les institucions estan podrides, que n'hi ha una corrupció sistèmica que en realitat tampoc és aixina. Vull dir, no és aixina perquè... Per la mateixa manera que n'hi ha casos de corrupció destapats per la justícia, la Fiscalia Anticorrupció i la policia, això acredita que el sistema funciona. Que o sigui, que sí que n'hi ha contrapesos, no? Diguem, als abusos que puguen vindre des de la política, no? Està la justícia, que estan condenant a persones per corrompre's, està la Fiscalia que actua, i jo crec que en això també... Vull dir, al final posem el foco que és on s'ha de posar, que és en la corrupció i en els mals comportaments dels mitjans de comunicació, fem lo que n'hi ha que fer, però a la seva vegada, no? L'argument que jo donaria és que el sistema va funcionant, millor que pitjor, però va funcionant. El problema és que això no arriba igual a la ciutadania.
1: Claro.
2: I llavors n'hi ha una desafecció,
1: és el problema.
2: que ja veurem això com acaba.
1: El problema es lo que comentamos, el tremendo baño de la sensación de impunidad que percibe la gente y lo que dice Sergi, la desafección y cómo se va a trasladar eso a la hora del voto. Es decir, cuando los dos grandes partidos políticos de este país, PP y PSOE, evidentemente, de lógica, porque son los que han mandado, son los que pueden estar pringados, ¿no? Porque son los que han estado en el poder, los que han tocado dinero.
0: Estadísticas.
1: Exacto. De los otros, por estadística, no han podido meterse en problemas. Pero eso la gente lo
0: que a otros niveles que se han clavado, los otros en algunos puestos también la han liado ya, ¿eh?
1: Claro, claro. O sea, pero la repercusión que se va a tener en el voto a nivel de los... De los extremos, partidos, bueno, no olvidemos que al final no tienen una mentalidad de hacer país o de hacer comunidad o de hacer nación en el sentido de país, no de prioridad nacional como defiende Vox, pues es muy peligroso. Es decir, el no centrarse en esos dos partidos de Estado i tirar-se hacia los extremos és grave, i bueno, lo vemos en les encuestes que ja està passant.
0: Ja sé que queda poquet temps, només 7 minuts per a que siguin les 10 del matí, però n'hi ha un altre tema que així tenim de plena actualitat, que porta també somoent part del sistema.

0: No sé si comença, i a més li vaig preguntar l'altre dia a Txelo, a la representant de Comissions Obreres, si n'hi ha consciència de que a lo millor també la gent en aquestes qüestions comença a cansar-se i a veure resultats que no són els que s'esperaven.
1: Yo escuchaba el otro día, precisamente a Txelo Miralles, los sindicatos tienen un problema y es, yo escuchando esa entrevista, a pesar de que como profesional sí que conozco qué es lo que ellos piden y todavía no se les ha dado, no son capaces de trasladar a la sociedad qué es lo que falta.
0: Es decir, para no arribar al punto de que la gente se pregunte, ¿y qué más valen?
1: Claro, esa es la cuestión. Yo creo, bueno, hoy en el periódico llevamos un artículo del director que es simplemente, ya está bien. Es decir, yo creo que, pero no referente a educación y a los profesores, sino a ambos. Es decir, yo creo que la sociedad, sobre todo los padres, ¿no? La sociedad valenciana, los ciudadanos valencianos han llegado a un punto de decir, vamos ya para la cuarta semana de huelga. Es decir, nos metemos en plena PAU con todos los alumnos, bueno, que van a empezar esa prueba directamente con esa protesta y con esos pares y con esa huelga. Ya está bien, yo creo, bueno, que llegará a un punto de acuerdo.
0: Ni a que diros, estas personas están perdiendo diners desde el primer día y no poquets.
1: Sí, sí, eso es así.
2: Hombre, es que yo creo que es una de las cosas que más es legítima. Y, pero a eso yo sé que le interesa molt al govern valencià trasladar que es un tema de salaris y que es un tema no més de salaris, ¿no? Y los profesores tienen el suport, cuando parlem de gent, los profesores tienen el suport de las familias, porque saben cómo está la educación. Saben que aburretáis en educació, saben que hi ha menys professors i saben que n'hi ha alguns centres, i amb el canvi climàtic i la calina que fa ara en el mes de maig, que n'hi ha centres on no se pot ni estar. Són edificis vells que podien haver-ho fet 8 anys del Botànic, sí, el que vulguis, però la situació ara, el que estàs governant eres tu, no és el Botànic, tu podràs dir que el Botànic no feu, el que vulguis, però el que estàs manant eres tu i és el que té la responsabilitat d'atendre aquestes demandes.
1: Però les pròpies famílies Serí piden ja a ambos, ayer lo dijeron, sí, en reunió con la consellera, sí, consensuen,
2: sí,
1: en plural.
2: Sí, sí, consensuen, però la situació... Ja, però que me pareix molt bé, a ningú li agrada, però tranquil, que les paus se faran, servicis mínims del 100%, se faran les paus, se corregiran les paus, que en això els professors són bastant responsables. No, jo el que vinc a dir és que és un cri... O sea, quan uno perd 1.500 pavos de la seva butxaca,
1: sí, sí,
2: per fer vagues...
1: Sí, sí, això és cert.
2: Home, no sé, vosaltres, però que vos lleven una nòmina del mes seria per algo verdaderament important, i jo crec que així n'hi ha algo verdaderament important, i és que en l'educació pública n'hi ha un problema, i és que falten recursos, i és que falten professors, i és que n'hi ha una classe... amb 33 alumnes, amb dos persones amb autisme, amb dos xiquets que acaben d'arribar i no parlen castellà, amb quatre amb hiperactivitat i amb no sé què, vull dir, i no n'hi ha manera, i lo que era sempre un lloc de treball refugi per les bones condicions, per les vacances, ara s'ha convertit en un infern i la gent s'està deixant de treballar en educació perquè no se pot, perquè no n'hi ha recursos. Vull dir, estem demanant los que facin una tasca per a la que fan falta més professors i baixar les ràtios. I no crec que sigui un capritxo.
0: Puc preguntar una cosa? I d'on traiem més diners?
1: Claro, es que el grave problema es de la infrafinanciación.
2: Es un tema de priori, claro.
1: Claro.
2: Uno.
1: Por supuesto, uno no, nuclear.
2: Evidentemente, claro, el nuclear, pero bueno, ni hay una oferta ahí de 3.700 millones de euros que ha dicho el presidente de la Generalitat que no lo vol.
1: Es decir, Cataluña puede poner encima de la mesa 400 euros como ha puesto.
2: No, 300, pero si está, bueno, no, allí no, se han trencat el pacte también. Ahora Abu tanca menos en institutos.
1: Bueno, pero pueden llegar a ofrecerlo, es decir, sí, pueden subir, bueno, esa cantidad ya. por esa mayor, al final, financiación y presupuesto educativo. El problema es...
2: Sí, pero que tornes al salari, vull dir, no només es un tema de salari, es un tema de
0: tot és qüestió de diners.
2: Són més coses, clar.
0: Hi ha que invertir per millorar tot això.
2: Són més coses, clar.
0: Fer més centres, posar los aires condicionats o calefaccions, pagar més...
1: Ojalá pudiéramos tener aulas de 20 alumnos, pero la inversión presupuestaria que hay que hacer para eso...
2: Tot el món és conscient que no, però no de 30 i pico.
1: Hay un término medio, evidentemente.
2: Posar reforços, vull dir, no crec que això siga un capritxo de sindicat, vull dir, això n'hi ha molta... La comunitat està bastant cansada ja de la situació...
1: Yo te lo compro todo, Sergi, pero sí que lo considero un capricho en cuanto al momento en el que se ha hecho, en un momento clave.
2: La huelga en Maid va a estar a gusto de todo, y la huelga se fa para que tenga impacto, claro.
1: Bueno, pero cuando estamos jugando con el futuro de los alumnos de segundo de bachillerato,
2: creo... Pero que no, pero checa, per l'amor de Déu, quin futur? No fas demagogia.

0: Tu quan... No, no és de mal, ojo.
1: Ha hagut algun problema en les classes? Mira, és pitjor...
0: Tu estaves tenso quan estudiaste la selectivitat, simplement sí, en condicions normales. Tu imagínate lo que es estudiar con la sensación de la huelga, de...
1: Però Arturo, ha hagut serveis...
0: Creo que hay otros momentos para
1: hacer huelga. Però ha hagut serveis mínim del 100%. Serveis mínim del 100%.
0: Sí, sí, però...
1: No, no serà pitjor que un professor d'història quan agarra la baixa en els de segon de batxiller no el reemplacen?
0: És igual,
1: perquè
0: igualmente
1: no s'importava
0: grave,
1: molt l'educació.
0: Igualmente grave, però crec que hi ha moments i moments per fer una huelga.
2: Bé, de moment la cosa continua, el cap de setmana el tenim per davant i la setmana que ve es tornarà a reunir i a més amb més documents i coses més ampliades per veure si s'arriba a un acord, que és el que desitgem tots, així que també ho desitjarem els que tenim gent en edat de fer ixa prova de la pau. Gràcies, Arturo, que tingues bon cap de setmana.
0: Un plaer, igualment.
2: Sergi, igualment, cuida't.
1: Gràcies.
2: Que nades molt, la setmana que ve ens trobem.
1: Passeu-ho bé.
2: Ho intentarem passar el millor possible, almenys de forma relaxada, que la setmana que ve, no sé per què, dona, serà entretinguda. Ara venim, són les 10, temps de les notícies.
3: Són les 10 del matí.
4: A punt. Notícies.
3: I avui és 14è dia de la vaga indefinida en l'ensenyament. A hores d'ara, el professorat està protestant a València a la plaça de la Mare de Déu, coincidint amb la reunió del ple del Consell que comença a hores d'ara. També, de moment, la pròxima reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats està prevista per a dilluns. Sofia Riego està seguint la protesta. Bon dia.
5: Bon dia, Elpíria. Sí, és una protesta que ha començat a les 9:30 del matí, que inicialment estava convocada a les portes del Palau de la Generalitat, precisament perquè allí dins estan la consellera i Juan Fran Pérez Llorca, el president de la Generalitat, aprovant amb la resta del Consell els pressupostos. Uns pressupostos, per cert, en els quals estan incluïdes ja les pujades salarials que es van acordar dilluns. Bé, volien manifestar-se allí, però no els han autoritzat i estan a la plaça de la Mare de Déu ara mateix reclamant el mateix, que les negociacions siguen reals, que siguen efectives i sobretot que no se dilaten en el temps. No estan gens d'acord en que continuen aquestes negociacions dilluns i tampoc aquestes negociacions estiguen fragmentades, cada reunió només amb una de les reivindicacions. Volen poder tindre ja un document seriós, han dit, sobre la taula que es puga consultar a les professores i als professors i poder per fi avançar en aquesta situació.
3: Gràcies, Sofia. Estarem pendents de tot el que passe tant al Palau de la Generalitat, evidentment, en ese ple del Consell i sa aprovació dels pressupostos, com ara fora amb la protesta del professorat. Però hi ha més assumptes en marxa als jutjats de Catarroja. La declaració de la comissària d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en la instrucció de la gestió de la Dana. Cristina Solà García ho fa com a testimoni per aclarir el flux d'informació sobre els cabals de rius i barrancs, la vigilància i la gestió de les alertes. Parlem ara de preus. La taxa d'inflació interanual es manté i se situa en maig a Espanya en el 3,2%, la mateixa taxa que en el mes anterior. Són les dades que ha publicat l'INE. Han afavorit esta contenció dels preus el vestit i el calcer, que estan a la baixa, i els aliments i begudes no alcohòliques, el que es mantenen estables. En canvi, el transport i les activitats recreatives, d'esport i cultura són els preus que baixen menys que en maig del 2025. I una altra dada econòmica que afecta les hipoteques variables. No arriben bones notícies. L'Euríbor tanca este mes per damunt del 2,8%, cosa que suposa un lleuger increment d'unes poques mil·lèsimes respecte a la taxa d'abril i 7 dècimes més que fa un any. És el tercer mes consecutiu, això sí, de pujada en l'indicador més utilitzat per a calcular l'interès en les hipoteques. Amb este Euríbor, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1% i revisió anual de mitjana, passarà a pagar vora 843 euros més de 900. Passa de 843 a 900, la qual cosa suposa una variació mensual de 58 euros. Més assumptes. La Guàrdia Civil de Castelló ha desmantellat dos cultius interiors de marihuana a Benicarló i Torreblanca amb més de 1.300 plantes en una nau i en un xalet d'aquestes localitats. Els agents han detingut dues persones acusades

0: de delictes contra la salut pública, de frau de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes. També han trobat material destinat al cultiu intensiu de cànnabis amb sistemes d'il·luminació, extracció i filtres d'aire. I un apunt més, un dron rus ha impactat esta matinada contra un edifici d'apartaments a Romania. Ha sigut a la ciutat de Galati, prop de la frontera amb Ucraïna, segons ha informat un portaveu de les forces armades romaneses.
1: Drona care a provocat incidentul de la Galati a fost descoperită la ora...
0: L'impacte del dron rus ha ferit dos persones i ha provocat un incendi que ja està extingit. Uns 70 veïns que vivien a l'immoble han estat evacuats. Romania és un país membre de l'OTAN que ha condemnat la imprudència de Rússia. El ministre d'Afers Estrangers romanès ha qualificat l'incident com una escalada greu i irresponsable. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat que Rússia ha traspassat una altra línia roja. L'AEMET, recordem, ha activat a partir de les 2 de la vesprada l'avís groc, indica perill baix per temperatures màximes al voltant dels 36 graus. Al litoral de València són temperatures més pròpies de juliol i que convertiran el dia d'avui en el més càlid en este episodi prolongat i anòmal que està actiu a la península des de fa 12 dies. D'altra banda, l'EMET ha avisat que la temperatura del mar Mediterrani ja està entre 3,54 graus per damunt dels valors normals, en concret a l'àrea pròxima a les Illes Balears. S'ha alertat del calfament molt destacat a apuntar per a aquestes dates. I en els esports parlem de tennis. Avui, Gonzalo López, comença la tercera ronda del Roland Garros.
2: Sí, els espanyols Pablo Carreño i Rafa Jodar s'enfronten a l'estatuïnenc Àlex Mikkelsen i a l'argentí Thiago Agustín Tirante, que va eliminar a Davidovich en la ronda anterior. En la jornada d'ahir, Martín Landaluce va guanyar en 5 sets a Vítor Priba i demà jugarà contra Cerúndolo. Tot en un torneig que s'ha quedat sense els dos màxims favorits després de l'eliminació de Jannik Sinner i l'absència per lesió de Carlos Alcaraz. Totes les mirades estaran sobre Alexander Zverev i Novak Djokovic, que jugaran contra el francès Quentin Haylis i el brasiler Joao Fonseca.
0: Gràcies, Gonzalo. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes i el web. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Continuen en el programa Amunt i Avall.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2.
8: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
12: Descansa la vista.
13: Què és la inspiració per a tu?
14: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
15: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
12: Obri la ment. Eres creient?
16: Depèn de l'estació de l'any.
17: Con les carxofes.
12: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
18: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
19: Ara sí que m'has pegat.
3: L'economia per a totes i tots.
20: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
3: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
4: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
21: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
22: Què tal? Poquet a poquet va avançant este matí, que tenim pràcticament recent inaugurat. Són les 10 i 9 del matí d'este 29 de maig de 2026. Encara en dia esperem, així siga, un cap de setmana que, tot i que serà calor,

0: horrorós, per damunt del que mos puguem imaginar. Anem a prendre-ho amb calma i sobretot amb coses fresques, perquè és important estar hidratats i sobretot frescos en llocs on no patim massa aquestes elevades temperatures. També ho farem de forma tranquil·la. Esperem que així siga i així continuï. Anem a donar una ulleta en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a alguna de les nostres emissores que sempre col·laboren amb nosaltres. En este cas, ben prop d'on estem. La gent de Guadassuar Ràdio, com sempre, encapçalada i representada per Miguel Ángel Canet. Què tal, Miguel Ángel? Bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Guadassuar informa que el municipi disposa de càmeres de seguretat amb la finalitat de reforçar la seguretat i la convivència als nostres carrers. Demanem la col·laboració de tots els veïns i veïnes si alguna persona observa alguna actitud estranya o sospitosa d'alguna persona o grup pel carrer. Preguem que avisen immediatament a la policia local per tal de poder fer el seguiment corresponent. Així mateix, si alguna persona es sent agredida, intimidada o pateix qualsevol situació desagradable, és molt important que ho comunique també a la policia local perquè es puguen prendre les mesures oportunes. I ens anem a Carcaixent, perquè torna la 36a Setmana Esportiva Musical a Carcaixent. Preparat per a una setmana plena d'esport, diversió i molt bon rotllo. Del 15 al 19 de juny, forma el teu equip o participa de manera individual. No t'ho pots perdre. T'espera enguany modalitats esportives, futbol 8 i sala, bàsquet 3x3, voleibol mixt, pàdel, tennis, aquatló, mádel, badminton i molt més. Jocs de taula, truc, parxís, darts, escacs, dominó i trivial per equips. O si alternatiu, el divendres 19 tancarem la setmana amb una gran festa final amb animació musical. Categories sub-17, nascuts entre 2009 i 2013, i majors de 17, amb almenys un jugador nascut a partir del 2008 cap amunt. Edat mínima per a participar, nascuts al 2013 o cursant en estos moments primer d'ESO. Inscripcions obertes, més informació a la web de l'Ajuntament de Carcaixent. I la Generalitat Valenciana ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes destinades a joves agricultors i nous agricultors de la Comunitat Valenciana. Estes subvencions tenen com a objectiu facilitar la incorporació de nous titulars a explotacions agràries viables, sostenibles i competitives, així com fomentar el relleu generacional i millorar la formació en el sector agrícola. Fins al 26 d'octubre de 2026. I això és tot el que vos podem contar. Bon cap de setmana.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura a Punt Ràdio.
4: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les 6.
2: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Bueno, hi ha algunes històries, tot siga dit, que alguns ja les vam deixar enrere fa molt de temps, afortunadament. I és una discussió que molt sovint tenim en este programa perquè el que més i el que menys, n'hi han certes pràctiques que ja les ha abandonat, afortunadament, encara que això doni per a celebrar-ho almenys un dia a l'any, veritat, Abril?
5: Sí, efectivament. Fa uns dies, no sé si els oients ho recordaran, contava que fa ja 20 anys d'eixa regulació del tabac que tanta polèmica va generar ací a Espanya. Unes mesures que buscaven limitar el consum en espais públics i, en definitiva, reduir el número de fumadors. Clar, qui anava a dir en aquell moment que 20 anys després serien les generacions més joves les que més altes taxes de fumadors presentarien?

0: generalitzable.
1: Vaig a contar-te una miqueta perquè porto unes dades. Diumenge 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac.
0: Sí.
1: I en motiu d'esta efemèride, la Societat Espanyola de Metges de Família ha elaborat l'enquesta de la Setmana Sense Fum. I les dades, com pots imaginar-te, no són tot l'esperançadores que ens agradaria. El 13,2% dels menors d'edat és fumador. I en el cas dels joves d'entre 19 i 24 anys, esta xifra arriba al 24,8%.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, un quart pràcticament dels joves d'entre 19 i 24 anys és fumador. És a dir, són dades que sobretot amb la conscienciació i la informació que tenim avui dia resulten sorprenents.
0: Sí, tot i quan està pensant-se en altres països regular fins i tot ja per generacions la prohibició del tabac.
1: Efectivament. Però el més sorprenent no són les xifres, sinó el tipus de tabac que es fuma. En els últims anys, els cigarrets electrònics s'han erigit com la gran alternativa al tabac convencional, més encara que el fet propi de deixar de fumar. I entre aquest tipus de consum destaquen el que s'anomenen vapers o vapejadors. Però què són realment els vapers? Doncs es tracta de dispositius electrònics a bateria que el que fan és calfar un líquid per a transformar-lo en un aerosol que després la persona inhala. I clar, com el pots imaginar, este líquid no porta aulla simplement.
0: A mi és que quan em parlen dels vapejadors, és com si em digueren, mira, anem a posar-te en un spray d'estos de pintar, de pintura en spray, ambientador.
1: Però és que damunt tenen sabor.
0: Claro, anem a encendre-lo, anem a calfar-lo i vas a xuplar-te-lo tot, via aèrea. Em dona la mateixa sensació. Jo que ha sigut megafumador, per exemple, ja no fumador, sinó megafumador, només pensar-ho em dona un asco que em gira del revés. Seria com això, com fumar-me un ambientador.
1: Home, evidentment els sabors no són tan forts. Són més dolcets, més suaus, que jo crec que això és una de les coses que fa que enganxen, sobretot.
0: Ja. Yeah. Bueno, i això de que jo sempre dic que els que fumen, després de fumar...
1: Se'ls queda la boca.
0: Sí, l'alè els fa olor a bonyiga de cavall. En això, igual, l'alè tampoc és massa bona, tot i els sabors que puga tindre.
1: No ho sé, la veritat, però no m'estranyaria. Clar, al no tractar-se de cigarrets a l'ús, no semblen tan perjudicials com el tabac. Per això, no resulta estrany que el seu consum s'hagi estès entre la població més jove. Segons esta enquesta de la que parlàvem, elaborada per la Setmana Sense Fum, sí, entre adolescents de 14 a 18 anys, el 79,2% identifica els sabors atractius dels vapers com un element clau per afavorir el consum. El 64,5% esmenta la moda i el 57,9% la pressió social. Però vaja, que la gran part fuma vapers per aquests saborets dels quals estàvem parlant.
0: Sí, perquè fan gustet, no? Que s'ho prenen com si fos un xupa-xup.
1: Totalment. I per a conèixer millor aquesta tendència, hem preguntat a qui més la viu, és a dir, a la gent jove.
2: Pues yo sí que he probat lo que és el vaper fa ja temps i en un ambient social, festiu, de festa amb els amics, cap de setmana, que jo penso que és on més la gent el sol gastar, sobretot la gent que no sol fumar habitualment.
1: Com es conta este jove, el consum de vapers s'associa sobretot al context festiu i en moltes ocasions com a substitutiu del tabac convencional.
3: Hace años probé el vaper y lo utilicé como un sustitutivo del tabaco ocasionalmente cuando salía de fiesta. Al principio crees que es más sano que el tabaco y al final pues te das cuenta de que es igual de malo.
1: Clar, els sabors dolcets no impliquen, sí, que siga una cosa innocua.
0: Igual podreix un poquet més fins i tot que el tabac.
1: Este fenomen preocupa molt als experts perquè molts dels consumidors de vapers, com sobretot la gent adolescent, no són conscients dels riscos que comporta. Antoni Baena és doctor en investigació psicològica per la Universitat Ramon Llull, investigador i expert en el control de tabaquisme i professor de la Universitat Oberta de Catalunya.
0: Bon dia, què tal, Ramon?
4: Hola, bon dia.
0: Què conté, Antoni, t'ha dit Ramon, sempre em passa el mateix.
4: Sí, quan parlem, el nom de la universitat.
0: Sempre acaba dient, a no ser que siguin dones, sempre acaba dient-vos el nom de la universitat. Sí. És el que tenim ja a aquestes altures de la setmana, discúlpam. Antoni, anem a començar per ahir. Què conté un vàper?
4: que els vapers contenen diferents substàncies per crear el vapor, i això és precisament on estan les substàncies que són més nocives, no? Però per sobre de tot, el que conté és nicotina, que són addictives, que és addictiva, és una substància addictiva. I la majoria dels vapers posa que no té nicotina, però sí que té. Per què? Perquè l'estratègia precisament és enganxar els joves.
0: O sigui que bàsicament, a banda dels centenars de components nocius que té el tabac, el principal, que és com tu dius, l'addictiu, que és la nicotina, el vaper no deixa de tindre'l. Ens quedem pràcticament igual o pitjor.
4: Sí, i a més, molt bé, heu fet una introducció molt bona i els testimonis eren molt clars. I una cosa que s'ha prohibit amb el tabac, que són els sabors i tal, doncs amb els vapers no. O sigui, la indústria aposta per això. Per què? Perquè sap que és una mena una forma d'enganyar els joves perquè pensen que és menys nociu, perquè és com si fos un caramel i tal, i a més atrau molt l'inici de consum, tens la nicotina i al final t'acabes enganxant. També hi ha un efecte molt interessant que una de les noies que ho explicava, no? Deia, bueno, jo he provat ocasionalment el vàper en els jocs on no fumava, no? És a dir, aquest és l'impacte que té realment el vàper. És a dir, el vàper no és que tu saltis de fumar i vapeges i mira, és que el vàper és menys nociu, no, és que al final fas un consum dual, això està claríssim. I per això el que s'intenta moltes vegades, la indústria intenta, és potenciar aquesta idea de... No, són menys nocius, passa't el vàper. Però ningú es passa el vàper, al final fan un consum dual.
1: I al final, si parlem d'un consum dual, estem parlant de riscos augmentats o multiplicats per dos, perquè, clar, imagina que la gent no deixa de fumar, a lo millor 3 o 4 cigarrets al dia per fumar vàper, sinó que ho suma i al final acaba fumant molt més que si només utilitzarà un dels dos mètodes.
4: Clar, és que té un impacte sobre els joves, perquè sabem que és la porta d'entrada del tabac, perquè, clar, se li acaba perdent la por i, a més, estàs desenvolupant l'addicció a la nicotina, que és el principal, diguem-ne, component del tabac que fa que tinguis més ganes de fumar, sobretot perquè quan són inhalats o vapejats i arriben tan ràpid al cervell que en res, en 7 segons ja t'estan fent un efecte al cervell. Per tant, la capacitat d'addicció és molt alta. Després, clar, si tu estàs fent un consum dual i tens la sensació, mira, jo abans fumava 20 cigarretes, ara estic fumant una miqueta menys. Què fas? Hem d'arredir el moment de deixar-ho.
1: Clar.
4: Per tant, és un win-win, tant per als fumadors, de cara a la indústria.
1: Com per la indústria.
4: Tant pels fumadors com pels joves, no?
0: De totes formes, Antoni, estava preguntant-me jo, és allò com què va ser primer, l'ou o la gallina. Realment, el tema dels vapers naix com una alternativa als que volen deixar de fumar i s'agafen als vapers, o realment és un inductiu, començant per ahir, com comentàvem, per a que acabes fumant tabac?
1: Una estratègia de màrqueting?
0: Clar.
4: La indústria de tabac ha treballat sempre moltíssim amb la idea de la reducció de riscos. No va començar posant els filtres, que per cert es va equivocar, va posar filtres d'asbestos, d'amianto, per tant va posar dues substàncies cancerígenes, ràpidament.
0: Exacte.
4: Ho va corregir.
0: Sí, tenies un 2 per 1.
4: Exacte. Després va començar a parlar que si baixos amb nicotina, que sense additius, sense... i ara és el vàper, no? Clarament. Perquè els hi surt una estratègia molt bona. Si realment els vàper fos una eina per deixar de fumar, es vendria a farmàcies, és regulat, i això no ho han demanat mai.
0: Clar.
4: O sigui, curiosament, no? O si volen també que hi hagi una regulació, que no l'agafin els joves, també estaria bé que el venguessin als estancs i no als supermercats, que és el que ens passa, no? I més als desitjables, que tenen un impacte doble. Primer, el preu és molt més baix que qualsevol altre vapejador i a més, contamina molt més, perquè tot el plàstic i tot això, hi ha països que l'han prohibit, no?
0: Clar.
4: Precisament per això. És a dir, el que s'han trobat és una tecnologia que ja existia. Jo recordo els primers vapers venien a farmàcies, és que és molt curiós, però clar, eren tan dolents i tan lents que no van tenir èxit. És la tecnologia la que ha fet que ara ràpidament les molècules que genera de nicotina en el vapor són més petites, per tant, arriben molt ràpidament al cervell i imiten molt bé el que és la capacitat d'addicció a la nicotina amb el tabac de combustió.
1: Uh-huh.
4: Clar, això, quan ho van veure, ràpidament es van saltar i van, de la indústria de tabac van començar a comprar i tenen indústria de vapeig, perquè saben que en països en els quals comença a haver-hi una baixada de consum de tabac, és una forma d'endarrerir aquesta baixada.
0: Antoni, una cosa que no sé si estaràs en disposició de contestar-me, però que m'ha passat pel cap en estos moments. Els vapers i les substàncies per a vapejar paguen els mateixos impostos o paguen impostos com el tabac?
4: No, perquè no són productes de tabac. Precisament el que es vol, hi ha diferents lleis que s'estan preparant, és per equiparar-los d'alguna forma, perquè existeix un consumidor passiu, perquè sabem que la indústria que hi ha darrere és la mateixa, perquè sabem que al final hi ha un enllaç entre un producte i un altre, però clar, la regulació no pot ser la mateixa perquè en realitat no té cap component de tabac, no hi ha tabac. O sigui, hi ha substàncies que són les mateixes, però no és un producte que es desenvolupa a partir del tabac.
1: Clar, no, no és un derivat de, del tabac, en aquest sentit.
4: No, com home, la nicotina, òbviament, s'agafa de, del tabac o es sintetitza a partir de la planta, però no, les altres substàncies o el quitrà i tot això és totalment diferent la, la forma de generar el líquid del vapeig.
1: Com estem comentant, els vapers s'han popularitzat molt en els últims anys, per tant, és molt difícil que hi hagin encara tants estudis sobre el seu impacte com en el cas del tabac. No obstant, sí que és cert que ja comencen a veure els primers efectes o les primeres evidències científiques sobre els seus perills.
4: Sí, sobretot a nivell cardiovascular, però sobretot a nivell pulmonar. No? Està molt clar, ja hem tingut experiències d'algunes pneumonies molt concretes que pot provocar la cigarreta electrònica, i ja anirem veient a llarg termini doncs quin impacte pot tenir, sobretot en consumidors que siguin que portin força temps. Com bé deies, amb el tabac ja tenim experiència amb fumadors que poden portar 30 anys fumant i veus clarament l'impacte. No? Amb la cigarreta electrònica encara no tenim aquesta longitudinalitat, no? de dades.
1: Clar. Ens contaves que un dels èxits, per dir-ho d'alguna manera, dels vapers, dels cigarrets electrònics, és com de ràpid i sense nicotina arriba al cervell. Però sí que és de veres que hi ha alguns vapers que es venen amb aquest reclam de que són sense nicotina. És això de veres? Són igualment perillosos que els vapers amb nicotina? Quines altres substàncies tenen estos vapers que es venen sense nicotina que d'alguna manera poden també fomentar esta addicció?
4: Clar, és que quan, és el que deia abans, quan s'han fet estudis independents s'ha vist que el 90% de les marques de vapor tenen nicotina, encara que posin que no la tenen. I quan la tenen en quantitats més elevades del que diu la fitxa, bueno, el que digui, perquè no, ni tan sols té un prospecte o una advertència, que això estaria bé, perquè el tabac sí que la té. Inclús quan compres nicotina a la farmàcia ve quasi un llibre que t'explica la nicotina, en canvi amb el tabac només et posa nic i la quantitat. No? Per tant, això està claríssim, no? de que s'hauria de regular i s'hauria d'etiquetar perquè és fals el que diu. La majoria tenen nicotina. De totes formes, com la gent jove va comprar primer una marca, després una altra, al final és com una ruleta russa.
1: Clar.
4: Tocarà amb nicotina, segur.
0: I encara que ho hem deixat mitjanament clar quan t'ha fet jo aquell plantejament de l'operació de màrqueting, són els consumidors de vapor els potencials futurs fumadors de tabac convencional?
4: Claríssim. Hi ha diversos estudis que demostren això. O sigui, inclús es fan a nivell de prediccions no matemàtiques de consum i de més, d'inclús joves que no haguessin fumat, entren pel vapor i acaben tenint l'addicció a la nicotina i acaben fumant. No? Per tant, això és una de les coses que se sap i que sí que hi ha una evidència científica clara en diferents poblacions, no únicament a Espanya, sinó en altres països que potser porten o tenen un consum més elevat de vapers que el nostre, que encara estem en una fase primerenca, per dir-ho d'alguna forma.
1: I en aquest sentit és més difícil deixar el vaper que el tabac o igual, o és el tabac que continua sent el més complicat de deixar?
4: Clar, el tabac és el que continua sent el més complicat, i això és com quan jo treballava molt amb pacients i em deien per deixar el puros, per deixar les pipes, és que jo pacients de puros i de pipes pràcticament no he tingut cap. No? Pues, pacients, o sigui, gent que realment vagi a deixar el vapor difícilment es trobaran perquè, com deia, són consums dual, no? I encara són gent molt jove que habitualment l'edat en la qual es planteja una mica l'abandonament del tabac acostuma a ser vora els 40, una cosa així, l'anirem veient. També les prevalences són més baixes que el tabac. Si no estem veient gent que digui necessito deixar el vapor, segurament hi ha casos aïllats i de més, no? L'hauríem de veure. Però sí, per ara el tabac, per descomptat, continua sent el més difícil de deixar-ho. Però hi ha tractaments, és a dir, hi ha tractaments de primera línia, hi ha tractaments coneguts, i a més, per primera vegada, just abans de la pandèmia, va haver-hi aquesta mala sort, es va finançar a nivell de tota Espanya el tractament a la sanitat pública.
1: Abans parlàvem de com no, en el cas del tabac sí que existeix una forta regulació pel que fa a impostos, etc. I això no ho veiem en el cas del vapor, però pel que fa a la seva prohibició o limitació de consum en certs espais, hauria de regular-se igual com s'ha fet fa, com comentàvem a l'inici, ara 20 anys amb el tabac, perquè sí que és cert que és molt comú dins de discoteques, de pubs, de bars, etc., veure gent vapejant.
4: Sí, s'hauria de regular exactament igual. De fet, ja s'està fent, però clar, són eleccions de, doncs, de determinades empreses, no? Doncs un hospital que decideix, doncs aquí no es pot vapejar, òbviament el Sabiot ja s'ha posat, doncs, i es diu, no? per megafonia allò de no es pot fumar, però tampoc es pot vapejar. Mm-hmm. Però la legislació que està preparada, doncs ara cal treure-la i desenvolupar-la clarament perquè sigui

0: igual de protectiu, no, l'entorn, no, un ambient sa, tant pel fum del tabac com pel vàper.
1: I creus que a hores d'ara hi ha intenció en les institucions per fer-ho, per ampliar aquesta regulació també als cigarrets electrònics?
0: Almenys entre els professionals de la salut que porten anys treballant en tabac, seguríssim. I segur que, ho dic perquè de vegades surten notícies a premsa i tal, diuen els investigadors, els experts, no. Els experts ho tenim molt clar fa molts anys. O sigui, el 90-95% dels experts estem per un control del vapeig, perquè claríssimament no aporta res, sinó al contrari, que tot el que he estat explicant. Després hi ha alguns que estan cobrant de la indústria tabaquera i llavors volen crear una certa confusió. Clar, sí, la legislació s'ha de basar en l'evidència, i l'evidència del moment és aquesta. S'ha de regular igual el vàper que el tabac.
2: Antoni, estem tot el temps, pel poquet temps que mos queda, també t'ho diem, parlant dels joves, però els majors crec que també cauen en la trampa. I a lo millor pot ser amb major incidència o persistència que els joves.
0: No tinc dades separades ara mateix aquí, però és el que deia. O sigui, hi ha diferents estudis que diuen que... hi ha coses inclús curioses, no? De fer un estudi per veure si el vàper, realment la cigarreta electrònica ajuda a deixar de fumar, i quan acaba l'estudi, els que van participar, que no havien vapejat mai, acaben fent fumar.
1: Van acabar vapejant. Mare meva.
0: Sí, això està publicat i és fàcilment trobable, no? I per això, que al final acaben sent consumidors duals, perquè diuen, mira, això puc fer-lo servir perquè li faig una pipada, li faig una calada en un moment determinat i n'està esperant, és molt fàcil, no he d'encendre una cigarreta, vale? Ja tinc la meva dosi de nicotina en entorns que potser amb el tabac seria més complicat, no?
1: Clar.
0: I això què fa? Doncs que tinguis la sensació de que ja estàs fent alguna cosa, perquè el màrqueting t'està dient que això és més sa, que t'estàs estalviant algunes cigarretes, que és dolent, etcètera. I al final endarrereixes, com deia abans, el moment en el qual et planteges realment deixar el tabac. Per què? Perquè estàs mantenint la teva addicció a la nicotina.
1: Han parlat de cigarrets electrònics, en concret dels vapers, però sí que és cert que, com comentàvem a l'inici, el pròxim diumenge, 31 de maig, se celebra aquest Dia Mundial contra el tabac. Parlem, si et sembla, per acabar una miqueta del tabac convencional. S'ha vist reduït realment el seu consum en termes generals en els últims anys? Almenys hem avançat en aquest sentit com a societat?
0: Sí, s'ha vist que s'ha reduït una miqueta, també és que si mirem una mica les estadístiques de fa molts anys, clar, és terrible, no? O sigui, els anys 94, per exemple, hi havia un consum entre els homes de més del 55%, clar, això és una barbaritat. Clar, ara estem a vora del 21, 22, 23%, que continua sent un consum molt elevat, i que a més és la primera causa de mort evitable, i que això es correspon amb 56.000, 60.000 persones que moren prematurament a l'any a Espanya. No? Això són dades que no han anat variant en els últims anys, és a dir, que continuen sent molt semblants, perquè, òbviament,
1: clar,
0: encara que hi hagi una davallada, la davallada la reculls al cap d'uns anys, no? Amb la prevenció i amb aquesta millora de la salut a nivell de la població. Per tant, la majoria de persones no fumen, l'entorn habitual és de no fumador, i no s'entén moltes vegades algunes lleis o algun intent de controlar algunes qüestions quan el 80%, 75% de la població el que vol és un entorn sense fum, no?
1: Clar.
0: Perquè no fuma.
2: Està clar, i s'agraeix també, inclús havent sigut fumadors. Antoni Baena, doctor en investigació psicològica per la Universitat Ramon Llull, investigador i expert en el control del tabaquisme i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos també ajudat una miqueta, o esperem que això hagi ajudat a que alguns i algunes s'ho pensen per a no caure en aquesta trampa, ja no sols del tabac, sinó també dels perillosos vapers. Com deia jo, el més paregut a fumar-se un ambientador.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Adéu, una abraçada. 10:33, vos parlàvem este matí de com estava la situació pel que fa al trànsit. A primera hora ja es parlava de retencions d'accés a València amb una major congestió, sobretot, com sempre, en la B30 i la Ronda Nord. En Alacant estaven registrant-se congestions en l'A70 en sentit Elx, després de la connexió amb l'A77, però destacava la Costera, on hi ha unes obres a Vallada que estaven generant, i m'imagino que ara regeneren també certa retenció, en direcció a València. Durant les primeres hores del matí, també hem tingut que assenyalar que el servici de Rodalia de València registrava problemes a la zona sud i a l'est de la xarxa. Ens referíem a les C1 i C2 que connecten València amb Gandia i Moixent, que començaven i ara ja tindran pràcticament recuperada la normalitat després d'haver registrat importants retards per una avaria d'infraestructura entre Silla i Catarroja. I com no podia ser començar d'altra forma també la línia C3 Bunyol-València, que tenia certes incidències per una altra varia entre Loriguilla i Xest. No han estat exents de tot això a Metro València, que a les 6 del matí comentava també una avaria elèctrica que s'ha anat produint mentre generava retards en els tramvies de les línies 4 i 6. Fins fa una hora pràcticament encara s'estava treballant en la seva solució i m'imagino que a aquestes hores, si no s'està encara ja solucionada, estarà a punt de solucionar-se. I pel que fa a la vaga educativa, recordar-vos que n'hi han certes afectacions de trànsit més de l'habitual en l'entrada nord d'Alacant, perquè hi havia convocada, està convocada una manifestació per la zona nord-est de la ciutat, que eixia a les 8 de l'avinguda de Dénia cap a l'avinguda de Caixa d'Estalvis, i com que finalitzava i finalitzarà a les 12 del migdia al carrer de Xarxes, potser encara n'hi hagin certes complicacions en la xarxa viària. Però és moment d'actualitzar, com sempre, tota aquesta informació, i ho fem connectant amb la DGT. Darío Carnicero, què tal?
3: Buenos días, hasta ahora situación tranquila en las carreteras valencianas, tan solo encontrarán circulación en aumento en la A35 a la altura de Moixent y en dirección a Xàtiva, además de circulación en aumento en Alicante, en la A70 a la altura de San Vicente del Raspeig, todo ello en ambas direcciones.
4: Amunt i avall, Sergi Olcina.
2: La veritat és que la vida també té episodis totalment obscurs, és a dir, com diríem en llenguatge col·loquial, de color formiga. Anem a parlar ara amb Juan Nieto, que ja el tinc ahí a l'altre costat del telèfon, ara mateix el saludarem, d'un cas que estos dies està pendent de juí. Juan, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Què tal? Bon dia, company.
2: Abriga't, que farà rasca avui, eh?
5: Sí, no? Això sembla.
2: Escolta, una cosa, parlem-nos una miqueta d'aquest alemany conegut, baix el fals, àlies de Jesse Marson, sona molt a personatge truculent de novel·la o de pel·lícula nord-americana, que somet a juí...
5: Sí, de pel·lícula, no? Anava a dir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es somet, dic, a juí a l'Audiència Provincial de València per dos presumptes delictes d'agressió sexual i, el que és més greu, a menors. Això segons publica el diari Levante. Posa-nos en context, per fa.
5: Sí, és un dels juïs més foscos que van a celebrar-se aquest estiu en l'Audiència Provincial de València. I és una investigació que arriba d'un jutjat de Xàtiva que ha practicat en els últims anys i que ho ha practicat, la veritat, que d'una manera molt diligent i molt discreta, no? Precisament perquè les víctimes són menors, no? Són víctimes de la província de València. Este senyor, Jesse Merson, no és el seu nom verdader, és un dels molts pseudònims que utilitzava, és un ciutadà d'origen alemany que havia sigut conegut en el seu país en els últims anys perquè liderava una espècie de grup conspiranoic, no?, que fins i tot va arribar a declarar un microestat dins de l'actual República Federal Alemanya que reivindicava el Tercer Reich, no? És un home que en el seu país ja havia sigut condemnat per abusos sexuals i ell arriba ací, a la Comunitat Valenciana, al voltant de l'any 2020 i s'estableix en alguns municipis de la zona de Canal de Navarrés i també de la Ribera, val? Anem a ficar-nos en context, l'any 2020...
2: Bueno, un perla en tota regla, no?
5: Sí, sí, sí, sí, esclata la pandèmia i esta zona de la Canal de Navarrés i de la Ribera el permetix passar d'una manera desapercebuda. Ell és una persona i el seu entorn que comença a adquirir propietats en aquesta zona i fins i tot ell va impulsar la creació d'una organització que en teoria anava a ajudar a xiquets i a xiquetes vulnerables i que havien sigut víctimes d'abusos sexuals, quan en realitat el monstre era ell i això ho va utilitzar per a practicar més abusos sexuals.
2: Això en llenguatge col·loquial, Juan, és doble delicte.
5: A la Comunitat Valenciana.
2: O sigui, no sols abusava dels xiquets, sinó que abusava de xiquets abusats.
5: Efectivament. Per tant, ell... al haver aquesta situació de pandèmia, pel que sabem, a ella això li serveix per a passar d'una manera desapercebuda. També sabeu que la Comunitat Valenciana és un territori dins d'Europa on s'oculten molts fugitius de nacionalitat estrangera, precisament perquè com així hi ha tants residents estrangers, es permeteix passar d'una manera discreta. Hi ha molta gent que parla, en aquest cas, el seu idioma, l'alemà, i bé, no, le permetís no cridar l'atenció. Val? Tot això passa a partir de l'any 2020, ell se situa així, el seu entorn comença a adquirir propietats en esta zona de la Canal de Navarres i de la Ribera, i és quan comet eixos abusos sexuals. No? I ara, en els pròxims dies, se celebrarà este juí en l'Audiència Provincial de València. El que ha demanat la Fiscalia és que no declaren els menors, perquè ja van declarar en una fase d'instrucció prèvia i per a no revictimitzar-los en este juí. En principi, s'utilitzaran 2 dies per a poder jutjar els fets, i ell, mentre, des de l'any 2024, fa un any i mig aproximadament, que és quan esclata aquesta operació, des d'aquest mateix moment està en presó provisional i tenim la seguretat que no ha pogut abusar de més menors així en la Comunitat Valenciana.
2: M'imagino que seria un personatge que en la zona, només mencionar-lo, se li posaran els pèls de punta al personal, clar.
5: Sí, efectivament, perquè és que ell damunt va crear esta organització, com comentàvem abans, per a intentar ajudar a xiquets vulnerables, a xiquets que havien sigut abusats. Mm-hmm. Cal tindre en compte que es tracta d'una forma de treballar, per dir-ho d'alguna manera, molt habitual en els abusadors, no? Perquè aprofiten aquesta situació de vulnerabilitat per a poder captar més xiquets, no? En concret, ell el que va fer és, sa mare, en l'any 2021, un any després d'haver-se instal·lat en la Canal de Navarrés, en el municipi d'Agna, sa mare va comprar una antiga fàbrica de tabac que estava abandonat, i ella es va gravar un vídeo dient que anava a reconvertir aquesta fàbrica en una zona, no?, per a reunir a xiquets i xiquetes vulnerables. I el nom del projecte és ja Projectos Niños, no?, que sols escoltar el nom...
2: Anava a dir que jo ja poses pèls de punta, sí.
5: Sí, fins i tot va obrir una pàgina al Facebook, Sergi, on demanava d'una manera altruista que li donaren fons per a poder dur a terme este projecte. No? L'associació era, en teoria, el projecte és ja Projecte Niños, i també va crear una altra associació on anaven a anar a parar també part d'estos fons destinats en la Comunitat Valenciana, que es deia l'Associació per a la Promoció de los Medios de Comunicació Libres de Censura. Això era una associació que a ell li servia per a captar més fons que anaven directament ingressats a un compte registrat a Suïssa, que el va obrir sa mare també en l'any 2010, i que permetia traure els diners que podia obtindre d'aquesta manera il·legal a Espanya sense tindre que declarar-los, no? I d'una manera molt discreta. I a banda, en paral·lel, ell cometia aquests abusos sexuals. Així és important dir que són dos casos els que arriben a juí, però la Guàrdia Civil, en els seus informes, sí, el que diu és que no pot assegurar que hi hagin més casos de xiquets i xiquetes abusades per este senyor, però que convenen d'un entorn molt vulnerable o no s'han pogut denunciar, o fins i tot que aquests xiquets i xiquetes no han comunicat que han sigut abusats.
2: Que
5: no?
2: És el que sol passar habitualment, entre altres
5: per
2: coses.
5: Per este personatge. Clar, es tracta d'un delinqüent molt perillós.
2: Sí, perquè una cosa, mos contaves que currículum ja el portava. De fet, ell va vindre en 2020, però venia de l'estranger, venia d'Alemanya, si no m'enganya, o me'n recorde mal que has dit. Sí, sí, sí, sí. Allí ja venia condemnat per diferents delictes relacionats amb la pornografia infantil, o almenys per tindre fotos indecents de les criatures.
5: Sí, i per emmagatzenar tot este material, i també per diverses estafes. Ell, la primera volta que el seu nom, que Jesse Merson, no?, perquè és el seu pseudònim, un de tants que en té, ixa als mitjans de comunicació alemanys, és en l'any 2009, ja fa uns quants anys, no? I ell, en aquest moment, va comprar un castell, val?, amb uns altres ciutadans d'origen alemany que asseguraven que defensaven l'antic Reich, no? I fins i tot van transcendir sentir els mitjans de comunicació i van ocupar la primera plana dels diaris d'Alemanya perquè van proclamar fins i tot la fundació d'un microestat fictici, no? Li dien el Principado de Germania, no? I que en teoria renegava de la República Federal Alemanya, no? En paral·lel a la creació d'este microestat, ell va formar part d'una xarxa de pornografia infantil i va ser condemnat en l'any 2020 quan estava a Espanya allà, quan estava refugiat a la Comunitat Valenciana i, per tant, ell no va poder pagar aquesta pena a Alemanya, la té pendent de compliment. El que passa és que com ja van ser les autoritats espanyoles les que el van detindre per altres casos, primer ha de complir, diguem, les investigacions que té pendents en Espanya i després les d'Alemanya, no? Però es tracta d'un delinqüent molt perillós que havia aconseguit refugiar-se sense alçar la més mínima sospita.
2: Estos dios solen ser pajaritos que en ese ámbito es manejen molt bé, és a dir, en l'art del camuflatge, Juan.
5: Sí, efectivament, i insistim, és que la Comunitat Valenciana és una terra on se refugien molts delinqüents. Per això, tots els anys, les autoritats europees el que fan és iniciar una campanya on divulguen fotos d'aquests delinqüents per a convidar a la col·laboració ciutadana i que les persones que puguen tindre alguna pista sobre aquests delinqüents es fiquen en contacte en seguida amb les autoritats espanyoles, no?, per a poder detenir-los. En els últims dos mesos s'han detès ja tres fugitius molt perillosos que, en aquest cas, estaven en la província d'Alacant, però en la província de València també s'amaguen, no? Ell ha passat aquest any i mig en presó i el que conten des de fonts penitenciàries, i així ho arreplega també el diari Levante en els últims dies, és que ell, per exemple, s'ha queixat de que estava passant un autèntic calvari en la presó, no? Per exemple, vaig a donar-te una dada que reflexa molt bé el personatge. Se queixava, per exemple, que tenia al·lèrgia a la ceba i a l'all, no? I que això interpretava que era una forma de violència cap a ell, no? Bé, és una
2: poc persona... Poc més que es creuria vampir o no mort, no?
5: Per sí, és una persona absolutament perturbada. Sí. Estem parlant d'un psicòpata, però que això no significa que no fora conscient del que estava fent. El que diuen els anàlisis forenses és que és una persona imputable, és a dir, que era coneixedor dels delictes que estava cometent i que per això ha de ser jutjat, no? Per aquest motiu. No significa que perquè tinga aquesta ment perturbada, perquè tinga aquest caràcter conspiranoic, no puga pagar pel que ha fet, no? Que són delictes molt greus.
2: Estava establit en dos dies, no? En dos jornades, el juí.
5: Sí, i els xiquets... està establit en dos dies, tot dependrà un poc de l'estratègia de defensa que seguisca. En aquests casos, sí, on les proves són tan sòlides, normalment el que fan aquests acusats és, en el primer dia de juí, abans de començar la sessió, és intentar arribar a un acord en la Fiscalia. A mi em consta, de fons de la Fiscalia Provincial de València, que el Ministeri Públic oferirà la possibilitat d'aquest acord, perquè és una possibilitat que replega el nostre ordenament jurídic i que està a l'abast de l'acusats. I si en el cas de que ell admitira els fets, implicaria que li considerarien una rebaixa de la pena. Per tant, no és descartable que ell pugui acollir-se a esta prerrogativa que dona la llei, sí, malgrat que estem parlant de dos delitos d'agressió sexuals molt greus perquè són menors de 16 anys.
2: No, estem parlant, no?
5: Que en qualsevol edat són greus, no? Però és que en este cas estem parlant de xiquets i xiquetes molt menuts, no? Sí. El que demana l'acusació particular, per exemple, ara és una pena de 14 anys de presó, no? Pel primer dels delictes
2: i poc en pareix,
5: sí, efectivament. Per una banda, 14 anys de presó per un dels delictes i per una altra 8, en total 22 anys. En canvi, la Fiscalia el que demana és una condena global de 15 anys de presó. De quant estaríem parlant? De quants anys es quedaria si finalment ell admet la pena? Estaríem parlant de que hi ha casos en què aquestes rebaixes arriben al 50%, no? I que podria quedar-se per baix des de 10 anys. Tot dependrà de l'estratègia de defensa que seguisca l'acusat.
2: Molt bé, doncs anem a veure com acaba tot això, perquè que li caiga la major pena possible i sobretot el que és millor. Si tot allò revertix en que no puga tornar a cometre cap tipus d'actes d'esta índole, millor encara. Juan, ens trobem, sí, que et direm en falta, d'acord?
5: Gràcies.
2: Una abraçada molt forta, cuida't, adéu. I en 12 minuts...

0: les 11, en aquest moment, refrescarem tot tipus d'informacions que porten entre mans els nostres companys de la redacció d'informatius, així, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Però ara, este camí el fem tocant una miqueta més l'actualitat, però avui alterant els factors, per dir-ho d'alguna forma. Mireia Ballarri, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, l'ordre del factor, però que no va alterar el producte.
0: Exacte.
1: Ja te ho dic. Ja te ho dic.
0: Sobretot perquè els productes vindran d'ací un rato, i més del que mos cuidem d'ells, i més avui divendres.
1: I tens molt de producte, que ja veig jo que tens així el mercat ple. Jo dic, mira, vaig a deixar-los unes idees del que està passant pel món, perquè així després també vos avellis les podeu comentar. La primera és un tema seriós, perquè la guerra a Ucrània ha pegat un, diguem, ha pegat un colp especialment delicat esta matinada. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna, i hi ha almenys dos ferits lleus i unes 70 persones han hagut de ser evacuades. I sí, Sergi, el dron ha caigut justament en un edifici d'un país membre de l'OTAN. Això vol dir que d'alguna manera sembla que la guerra pot agafar un camí diferent. Segons el govern romanès, el dron formava part d'un atac rus contra infraestructures ucraïneses i va entrar en espai aeri romanès abans d'estavellar-se. En les pròximes hores estarem pendents del que passa, perquè la OTAN ha condemnat l'acció i ha qualificat de comportament rus temerari, i la traducció diplomàtica podria ser que deixeu de jugar a tant de risc amb els drons explosius, o això podria tindre greus conseqüències. Mentrestant, Rússia no comenta oficialment el succés, així que anem a veure què passa en les següents hores. I contar-vos també, no sé si compres a Temu, Sergi.
0: No és dels llocs on jo tinga especial confiança.
1: M'alegre de
0: Pere Valenciano potser sí que està més enganxat a aquestes coses, pues, però
1: jo no. Dis-li-ho que si és un material girl o un material boy. Vaig amb compte, perquè Brussel·les ha decidit que això de comprar un carregador per 80 cèntims i que la teua supervivència en la sala de casa estiga baix perill, pues que això que no està bé, la comissió ha multat a Temu amb 200 milions d'euros per no controlar la venda de productes il·legals i potencialment perillosos. És a dir, que sembla que tu poses en l'endoll el carregador este de 80 cèntims i això te carrega perquè explote ta casa i la
0: nevera. Anava a dir-te que poc em fio i dixes coses.
1: Claro, i és que no estan controlant sobretot joguets infantils que tenen substàncies tòxiques, peces amb risc d'asfíxia i carregadors, com te dia, que poden pues, organitzar-te una mascleta així fàcilment. La Unió Europea considera que els algoritmes i les recomanacions de la plataforma ajuden a difondre estos productes insegurs i Temu que diu que si tu també vols un carregador explosiu, pues te'l pots comprar allí, i això no és una bona notícia.
0: Bueno, segur que no és de les úniques coses del Temu que exploten.
1: No, més d'una, però clar, ixes són altament... Clar, tu vas a carregar el mòbil i de repente, ui, mascletà, no. No mola.
0: Això sí, es salven els diferencials de tota la casa, perquè mai se saben aquestes coses com pot acabar la festa.
1: I clar, si vas a donar-li un biberó al teu xiquet o a la teua xiqueta i està menjant ahí més tòxics que jo que sé què...
0: Bueno, entre altres coses, poc mos fem mirar tot allò que comprem en estos puestos, però des de l'esmalt de les ungles... Ai, és que és el mal de les...
1: Que jo pensar, me l'estava arrossegant ahir, imagina't.
0: Però igual dona que te les rosegues. El esmalt de les ungles entra també per la pell, per l'organisme. Tu, quan el poses una crema medicamentosa perquè el fa mal l'esquena o perquè t'ha eixit un prurito, jo que sé,
1: qualsevol cosa. Estàs absorbint a través dels pors de la pell.
0: Claro, el esmalt o el maquillatge o qualsevol cosa d'estes, també, encara que siguin d'allà de...
1: Aixina que tot el que és tan barat, pues, anem amb compte, perquè de vegades ens pot eixir car.
0: Per això el dic jo, que no em fia ni un pèl, perquè no m'agrada gens.
1: Conta-li-ho a Pere ara quan vinga. Igual que parleu, per favor, d'este tema, perquè Itàlia avala que els bars i els hotels es neguen ja a servir aigua de l'aixeta. És a dir, que això d'anar-te'n a Roma, gastar-te-ho tot en pasta de menjar, vull dir,
0: sí.
1: I demanar-te aigua de l'aixeta, això ja no se pot fer.
0: O sigui, no pots demanar uns fettuccini, jo que sé, al pesto, i dir, escolta, vull beure aigua.
1: Posa'm un got d'aigua, deixa de l'aixeta de gratis. No,
0: sí.
1: Ja no se pot. Només així, aigua embotellada.
0: Així no poden dir-te que no.
1: Així al revés. Així això és no el que anava a contar-vos. Clar, sembla que una dona va posar una denúncia perquè va estar en Dolomitis en l'any 2019, se va gastar una pasta en aigua embotellada perquè es van negar a posar-li de l'aixeta, va denunciar, i ara, gràcies a ella, pues ja el govern ha regulat en una llei en la que diu que els bars dels establiments no estan obligats a servir de forma gratuïta aigua de l'aixeta. Que has de consumir aigua embotellada.
0: Pues és curiós, perquè ja veus tu, just és al contrari. De fet, es podia considerar fins i tot com una necessitat bàsica, el que tu necessites un got d'aigua.
1: És que així és on s'ha obert el debat. Si l'aigua hauria de ser algo bàsic que tu tingués dret a consumir i t'hagin de posar sí o sí de l'aixeta, no es poden negar.
0: Sí.
1: I, per exemple, així ho

0: interpreten normatives de països com el nostre o com els nostres veïns francesos, però els italians han dit que...
1: De totes formes, jo penso que depèn del pollastre que li montes al del bar, al final acaba donant el gol.

0: galleta d'estes.
1: És espectacular,
0: de quant és esta? De 33, no?
1: Sí, 33,
0: no, de 50. De 50. De 50.
1: Però que en molts llocs és més car beure't una botella d'aigua que beure't una cervesa.
0: Sí, sí, sí.
1: Com
0: sí.
1: pot ser això?
0: Vamos, o que si el posaren gasoil per a beure.
1: Efectivament. I jo sé que tu eres, que t'agrada molt Taylor Swift. Ho sé. Sé que t'agrada el concepte d'anar en bolquers.
0: D'anar en bolquers a un concert.
1: A un concert, de fer cues infinites.
0: A veure, Mariajo, mira, tard o pront anirem en un bolquer a un concert, eh?
1: Tu creus?
0: O fins i tot a la cuina, sí.
1: Jo, que tinga que utilitzar bolquer ja en etapes avançades de la meva vida, no puc dir que no, això ningú pot dir-ho.
0: Pues,
1: però anar per pròpia voluntat a un concert en bolquer...
0: No.
1: No, passe. Definitivament no. I més és que ens hem estrat que a Àustria, un jove de 21 anys, ha sigut condenat a 15 anys de presó perquè estava organitzant un atemptat terrorista durant un concert de Taylor Swift que anava de celebrar-se en l'agost de 2024, com diguem, a Viena. Volia fer-se un Mission Impossible, així, mentre la gent cantava Shake It Off, pues ell volia muntar-se un Mission Impossible. Per sort, el van pillar. I què va passar? Imagina't cancel·lar 3 concerts de Taylor Swift en Àustria, 170.000 fans plorant perquè el trauma col·lectiu mundial, perquè havien pagat hotel, avió, les polseretes brillants...
0: No.
1: I el tema...
0: És perquè, a veure, la gent no està bé realment.
1: Ja, però mira, tu estàs ahí... jo he comprat ara unes entrades, Sergi, però un concert que aniré en octubre, ¿vale? d'una cantant internacional. Si ara de sobte jo me compro les entrades, hotel, tren, me monte el meu pla i de sobte el cancelen, això és un bajón en toda regla. Això és una cosa molt dura.
0: A veure, com vols que te diga, però per la pasta.
1: Bueno, per la pasta i per la il·lusió. Que tu no tens il·lusió.
0: Il·lusions a aquestes altures te'n queden ben poques. Arribar al final
1: malamente,
0: del dia i poques.
1: Malamente.
0: Veritat, Mariajo?
1: Bueno, no, Mariajo sí té il·lusió.
0: I no portar bolquer
1: claro que sí.
0: Per anar a la cuina, per exemple.
1: No te faria il·lusió cap concert?
0: Pues en estos moments no ho sé, no ho sé, no ho sé.
1: Pensa-ho.
0: Perdona, ara ho contaré, ahir vam estar en el Cirque du Soleil, vam al·lucinar, o sigui, realment...
1: I te va fer il·lusió.
0: Em va fer il·lusió una volta estava allí. És que jo m'ha tornat un poquet metido pa dentro, pa aquestes coses.
1: No, pues tens que eixir cap a fora.
0: Vaig viure...
1: Vitamina D,
0: Sergi. El meu primer fotocall en la vida.
1: I què tal? Què se siente?
0: És que ho tinc que contar després, va ser una cosa molt rara.
1: Vas a contar a les 11 que jo no estic.
0: Però vas quedar-te.
1: Ja, no li han caigut, les he contat. Per què te creus que he vingut abans? No. Jo t'he dit que si n'hi ha molta gent que té coses interessants que contar.
0: Escolta-ho per la ràdio.
1: Ara t'escolto des de dalt.
0: Bueno, és que, clar, de repente el traten d'una forma diferent i acostumar-te a això és tota una experiència.
1: A tots acostumar-ho. Mira, anava a contar-te també, el tema espacial te va o no te va? El tema de la carrera espacial.
0: Sí, però ja ho vam deixar clar que no pa anar i vindre, ni pa quedar-te, claro.
1: Claro, però és que tu saps que els multimilionaris ells viuen en un altre món i ara tenen pues, una carrera per crear un coet espacial pues, el millor, no? Aleshores, el coet New Glenn de Blue Origin de l'empresa de Jeff Bezos ha explotat durant una prova en Cabo Cañaveral.
0: Claro, perquè no ho vau veure?
1: No, ho he vist avui?
0: No, però ja fa uns dies.
1: No.
0: Coet... Que em porta 2 en una setmana, entonces?
1: Possiblement.
0: L'altre dia, pues, ja li han explotat 2 en una setmana. L'altre dia van llançar el coet
1: durant
0: més car.
1: Durant una nova prova.
0: Claro, el coet més car de la història.
1: Sí.
0: Va xutar cap amunt... I quan tenia camerizar, més camerizar va petar. I era, vamos, era del paio este.
1: Ah, pues ara han dit que, mira, que és una anomalia, una nova anomalia, que és una manera molt elegant de dir, mira... Això pues, és una foguera i poc més, no és un coet. Perquè...
0: Encara que has dit que este era de Jeff Bezos.
1: Sí, este és el de Bezos.
0: Ah, no, el de l'altre dia era del pirata este, de l'altre, del
1: de
0: Tesla.
1: Musk.
0: Sí.
1: Clar, és que ells estan, per això t'he dit, que com ells estan ahí fent
0: proves...
1: La carrera
0: espacial de Rússia i els Estats Units abans...
1: Ara ha passat als milionaris.
0: Ara és la dels milionaris.
1: Bueno, milionaris no, multimilionaris.
0: Home, molt de multimilionaris. Tenen que ser perquè me compren... No, que em fabriquen un coet.
1: I ara les noves xutxes són els coets.
0: Yeah.
1: I entonces has de veure qui les té més guais, qui les fa millors, i de moment estan fracassant.
0: Mira, si era així Carmina Gramaje...
1: Sí...
0: La que el dia que el quedaves assentat en la taula i el menjares els fresols, i si no els tendries esta nit, i si no demà,
1: demà...
0: Esta els haguera educat bé al Bezos i al Musk.
1: Dos palmaetes?
0: Sí. Dos palmaetes. Anem a deixar-los dos palmaetes.
1: Dos palmaetes. Sí. Pues esta nova prova, esta nova encesa... per sort no hi havia ni tripulació, ni abuferits, ni personal evacuat, ni res aixina cridaner, però sí que a nivell de repercussió mediàtica, pues està siguent, Sergi, perdona que ho diga, està siguent un fracàs. Yeah. Dir gent que igual té un disseny

0: coches de luxe que tienen, no sé, ya no saben a qué dedicarse, bueno, pues eso queda demostrado que no todo el mundo puede hacer estas cosas.
1: Sí, bueno, yo es que voleu que vos diga, estas cosas me fan un poco de poreta, porque esta gente, igual que te para lanzar un cohet, te para tres cosas prou perjudicials para nosotros en la vida. Bé, Mireia, si vols estar bien després,
0: ara t'escolte segur.
1: Sí, experiència fotocall. Bé, en qüestió de segons, hora de butlletí. Ara tornem.
2: Són les 11 del matí.
3: A punt. Notícies.
2: Des de les 9 i mitja està declarant com a testimoni la comissària d'Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Santi Hernández, està seguint esta declaració als jutjats de Catarroja.
4: Sí, el pide a la comissària d'Aigües, Cristina Solà, que ja va declarar en la comissió del Senat, manté que la Confederació va enviar tota la informació disponible a emergències i que les dades del sistema SAI es publicaven cada 5 minuts. Segons la següent interpretació, del pla d'inundacions, una vegada es va decretar l'alerta hidrològica, la vigilància directa dels barrancs corresponia als serveis d'emergència de la Generalitat. Sola assegura que la presa de Forata va complir la seva funció i va resistir l'entrada d'aigua. Està subratllant que la infraestructura va aconseguir reduir a la meitat el cabal de la riuada, evitant danys encara majors. Aigües avall.
2: Gràcies, Santi Hernández. D'ací a mitja hora, el conseller portaveu Miguel Barrachina informarà sobre els temes tractats al ple del Consell, principalment l'aprovació dels pressupostos pactats amb els preceptes ideològics de Vox. Carme Montagudó.
5: Sí, estem parlant d'uns comptes que, segons ha dit el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, preveuen més de 7.000 milions d'euros per a l'educació. Inclouen, assegura, els pocs acords alcançats amb alguns sindicats del professorat i, en cas d'arribar a més acords, s'inclourien via esmena. De manera que estos pressupostos, amb estos pressupostos, la Comunitat Valenciana assegura que es convertiria en la tercera autonomia que més diners destina als estudiants. Amb l'educació, la sanitat i les polítiques socials són els altres pilars bàsics d'estos comptes que, diu Llorca, faran justícia social. Són els primers pressupostos de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat. El full de ruta és el següent. A les 10 del matí comença el ple del Consell, aprova esta llei de pressupostos, es presenten este mateix matí a les Corts Valencianes per a la seva tramitació, que finalitzarà a finals de juliol amb l'aprovació dels pressupostos gràcies a aquest acord, Elena, que comentaves, entre el PP i Vox. Però no és l'únic tema que porta avui damunt la taula el ple del Consell, perquè avui també està previst que s'aprove un altre tema que ha acaparat portades en els últims mesos, que és l'aprovació de la nova normativa de taxis i VTCs.
2: I un total de 4.681 alumnes es presentaran a les proves d'accés a la Universitat La Pau, a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Són dades aportades pel vicerrectorat d'estudiants d'esta universitat. Del total de l'alumnat matriculat, vora un 60% són dones. Cal recordar que la setmana que ve està previst que es facin aquestes proves, de dimarts a dijous, però la vaga educativa es manté davant d'esta situació i per tal de garantir que es facin els exàmens, la Conselleria d'Educació ha decidit establir uns serveis mínims del 100% per al personal docent designat com a membre dels tribunals avaluadors de la Pau. També els hem de recordar que a hores d'ara protesten a la plaça de la Mare de Déu de València el professorat davant el Palau de la Generalitat. Més assumptes. A Alacant, la Policia Nacional ha detingut un home de 49 anys sobre el que pesa un ordre internacional de detenció per una extradició dictada per les autoritats d'Ucraïna. El detingut està implicat en els delictes de tentativa d'homicidi i lesions. Al seu país, l'home estava condemnat a una pena màxima de 12 anys de presó per uns fets ocorreguts entre 2021 i 2023. Va organitzar l'agressió a un advocat vinculat amb una empresa agrícola. També els contem que a Gandia, a la Safor, la Guàrdia Civil, en col·laboració de la policia local, ha rescatat una dona d'un edifici d'on deixia fum a través d'una finestra. La vivenda estava molt a prop de la caserna i els agents van detectar una gran quantitat de fum negre i, per tant, un possible incendi. Els agents i alguns veïns alertats que alertaren a la Guàrdia Civil van detectar que la dona estava desorientada i respirava amb dificultats. A punt de política, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Noguera, s'ha assegurat que en el seu partit l'única cosa

0: que esperen és que el president Pedro Sánchez convoque eleccions. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Nosotros no esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control. Parece que ahora cada vez hay más partidos que se suman a esta petición de Junts per Catalunya.
0: Noguera s'ha afegit que no li val l'argument que el que podria vindre després seria pitjor en referència a un possible govern del PP i de Vox, perquè això ha dit no ho ha d'escollir la gent. I un apunt d'AEMET acaba de publicar que la Comunitat Valenciana, en alguns observatoris, ha registrat la primera nit tropical de l'any, en concret a les zones de València i Castelló, però principalment a zones urbanes com ara València, Castelló de la Plana, Gandia, Vila-real o Sagunt. Mínimes en aquestes ciutats al voltant del 21,4, en el cas de Castelló de la Plana, Almassora, València s'ha dormit a 20,5 graus i Alacant no ha sigut ni tropical, 16,6 graus. En els esports, la ciutat de Castelló estarà volcada amb els seus equips este cap de setmana. Gonzalo López.
2: El Club Esportiu Castelló es prepara per a l'assalt a la promoció diumenge contra l'Eibar. Un partit que és tota una final que els orelluts s'han de guanyar per assegurar-se la lluita per l'ascens a primera i no dependre d'altres resultats. Serà fonamental la força de Castalia, que estarà a rebentar i prepara una rebuda especial. Per la seva banda, l'Amics Castelló haurà de remuntar diumenge a les 12 els 6 punts de desavantatge contra l'Albacete. Els de José Luis Pichel buscaran sorprendre's per a tornar a l'Ebor. Javier Fortuño és president de l'Amics Castelló i no dubta que s'aconseguirà l'objectiu.
3: Sí, jo crec que podem guanyar i remuntar. Tenim equip suficient per a remuntar i ganes. Està molt propet i tenim ganes. I a més, és que ho diuen els jugadors, que anem a guanyar, presi. I ja està, entonces no tenim cap problema. Nosaltres anem a guanyar. És que és l'equip de la ciutat, de baloncesto. Entonces volem que tota la ciutat estigui en aquest pavelló. Que intentar aplegar els 4.000 espectadors és difícil. Me diuen que no. Jo dic que sí, perquè la gent està en nosaltres.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes i el web. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
5: De tu a tu.
6: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
13: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio...

0: Ja veus tu, 10 minuts sobre les 11. A voltes em pregunten, i no se te fa llarg? Pues, de deberes, palabrita del niño Jesús, que no. Que jo us dic així, bueno, Manolo Mas diu que sóc un malalt, però tinc una malaltia justa, crònica. Bueno, en tinc un parell, cròniques, però justes. Per una deurien de donar-me una pagueta i no me la donin, tinc que dir-vos, però en fi. No fa falta que entre en més detalls. En fi, torne a repetir. No, passa molt ràpid i m'imagina que el desig és que als que esteu escoltant o a les que esteu escoltant vos passi igual de ràpid este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Parlant de municipis i províncies, Sergio Mensua, que ve des d'allí, ahir estava així la Gómez. Xa, xica.
1: No sé què fer jo con ella.
0: Veritat. Com estàs, Sergio?
1: Molt bé. Con nuestras malalties, ¿no? También todos tenemos...
0: Sí, cada un tenim la nostra patologia particular, sí. Algunes en tratament i altres sense tratament.
1: I algunes confessables.
0: També. Bueno, i si no les confesses, a voltes te les pillen. O sea, que anem a fer. Com està Àlex Ladrón de Guevara, el director del València? Extra, que esta setmana estava... Bueno, ara ja estàs més tranquil.
2: Bueno, sí, lo que pasa es que tinc tants focs oberts que quan passa un ojo continua l'altre, o sea, que no parar.
0: Sí, sí, no el dona, ¿no? És una espècie de...
2: El dijous ahir, jo ja no sé ni el dia que sí, me va dir, bueno, vull de relax, no? Digo, relax? Relax, no pare.
0: No vaig ser jo el que el vaig preguntar de relax. No, va dir, com tu, va la ressaca? No,
2: tu vas ser diferent. Tu vas ser
0: claro,
2: diferent.
0: Sí. Bueno, van estar dit com si jo no haguera estat. És que veus com...
2: De fet, molta gent... bueno, és que m'agrada que... El conscient de l'equip de València. I dic, bueno, pues, més o menys.
0: Sí, perquè de fet en parlaven com si fora de l'equip de València. Tipo, bueno, toca-ho en família, és de veres.
2: Toca-ho en família,
0: clar. En aquest moment, fins i tot el conseller Valderrama, quan parlava, en parlava com si fora...
2: Sí.
0: I dic, però sí, ell sap. Per cert, supergraciós, una persona... molt amable i molt proper.
2: Va bailar el discurs institucional durant la gala. Vull dir que té mèrit, sí. Això. Ell va fer cosetes en el discurs a...
0: Vaig fer la conya de les estaques penjades en l'auditori del... del Caixa Fòrum, i després ell em va seguir la corrent, a més, cosa que em va deixar realment pasmat. Coneixes coses que passen. A banda de tot això, tot bé. La veritat és que el personal content... Bueno, podíem posar l'aire condicionat un poquet més fresc. Com en els cines.
2: Nivell refrigerador.
0: Frozen.
2: Frozen.
0: Com està Manolo Montalt?
3: De categoria i més allà.
0: Tinc per ahir que me l'han passat el tall de les advocades de les xiques pel cas de Rafa Mir i tal. Sí. A més, si li tinc que preguntar a algú, t'ha de preguntar a tu. Ara ho comentem, si li pareix, val? Perquè ja està vist per sentència, entre altres
3: coses. Sí, i bueno, sembla que per tal com ha anat la vista, no ho té bé, Rafa Mir.
0: La cosa pinta color formiga.
3: Sí.
0: Color formiga. Mar Gómez, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, cargada de noticias, sí, para comentar.
0: Estupendo. Això. Estan passant a munt de coses al nostre voltant. Estic emocionat perquè ahir vaig viure, que li ho contava a Mireia, el meu primer fotocall. A veure, els famosos això ho teniu superat, però jo no sóc ningú. I vaig viure ahir el meu primer fotocall.
2: A on?
0: En el Circo del Sol. Però va ser tot molt flipant, perquè el dones...
3: Però com a espectador van a desactuar.
0: No, el payaso ya lo facha así.
3: Yo he de preguntar.
2: Yo he de preguntar
3: siempre. A mí me pagan por preguntar.
0: No. Pero, a ver, no te acostumes, no me acostumas mai porque tampoco ha discutido de esa forma, ¿no? Pero,
2: yo es que pensaba normalment... que en el Cirque del Sol anabas a hacer el Dragon Khan este que vas a decir.
0: El Dragon Khan de la otra día.
2: Después del drag.
3: Correcto, ¿eh?
0: Allo va a ser memorable lo del Dragon Khan. Podría, ¿eh? La Genisha, además, casi ufa.
2: Sí,
0: l'únic que li sobra és el mallot, però realment Dragons Khan en fan molt. És al·lucinant. Com nosaltres no podem ni posar-nos crema en l'esquena, aquesta penya fa coses al·lucinants. Sí. Bueno, es van portar superbé en la gent. La cosa és que arribem allí, estava jo a Asun Hernández, tal, Luis Urrutia... Bueno, si mencioné a tots, estava quasi tota la casa, perquè vaig a negar-ho. I entres allí i tal, i tu, jo ahí, les meves entraetes, les meves invitacions, el mòbil i tal, les ulleres de sol, perquè no veia res en la solana que estava caent, i me ve un home superamable que diu que mos escolta, que portava càmera en mà, i me fa, tu eres el de la ràdio, ven para acá al fotocall, i jo, ja, però jo soy el de la ràdio, jo, que no, que jo t'escolte, tu eres Sergi, no sé què, jo, sí, et diu el desmatins, jo, sí, ven para acá.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, acaba de presentar els pressupostos de la Generalitat a la presidenta de les Corts per a iniciar la seva tramitació. Ho ha fet en un suport de tableta d'informàtica que ha lliurat a la presidenta en presència dels síndics, d'alguns dels síndics i dels membres de la mesa de les Corts. Prèviament al ple del Consell s'ha aprovat els comptes del govern valencià que quedaran aprovats a finals de juliol després que Vox hagi donat el vistiplau. Serà a partir de les 12:30 del migdia quan el president de la Generalitat explique i doni els detalls d'estos comptes. Mentrestant, abans el Consell està donant compte d'altres acords, entre altres el decret que regula la convivència entre el sector del taxi i dels vehicles de transport amb conductor, les conegudes com a VTCs. Un decret que, segons el conseller d'Infraestructures, dota de major estabilitat jurídica i és fruit del diàleg. Entre altres novetats, paralitza temporalment les noves llicències, augmenta les sancions fins a 6.000 euros, facilita que els ajuntaments puguin assumir competències sancionadores i vigila la ingerència de vingudes d'altres autonomies. Escoltem Vicente Martínez Mus.
2: Paralitzar temporalment les noves llicències davant de l'allau de milers de sol·licituds registrades en els últims anys. Esta suspensió es mantindrà fins que es dispose d'un estudi rigorós sobre la situació real de la mobilitat en tots dos sectors. També incorporem un règim sancionador contundent perquè la normativa es complisca de manera estricta. El decret és taxatiu. Qui incomplisca les limitacions establides podrà afrontar multes de fins a 6.000 euros.
0: A hores d'ara, està previst que comence la consulta telemàtica dels sindicats al professorat perquè voten les últimes propostes de la Conselleria d'Educació. El professorat en vaga està des d'este matí concentrat a la plaça de la Mare de Déu de València. De moment, la pròxima reunió negociadora entre la Conselleria d'Educació i els sindicats està prevista per a dilluns. L'STPB, Comissions Obreres i UGT del País Valencià, diuen que el Consell està allargant les negociacions de manera innecessària. Escoltem Beatriu Cardona, d'Intersindical Valenciana, Hermínia Montins, de Comissions Obreres, i Kilian Cuerda, d'UGT.
3: Considerem que la negociació no pot esperar al dilluns. El professorat, la comunitat educativa, el poble valencià no pot esperar a que es prenguin un cap de setmana lliure per part de responsables de la conselleria. Això no és prendre seriosament ni el conflicte, ni al professorat, ni a les famílies, ni al nostre alumnat.
4: Estem veient com aquesta conselleria està dilatant en el temps de manera innecessària i una vegada més hem de dir-li a la senyora consellera que si no és capaç de negociar, que se'n tira enrere.
5: Ahir el senyor Llorca va dir a un professor que li preguntava i li demanava ajuda per resoldre això, li deia que ell no era Superman. Dius, no ens fa falta. Només necessitem que siguis president per un dia en la vida. I actues com a president, prengues les regnes de la situació.
0: Més assumptes. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer està fent obres d'emergència en 4 municipis de la Ribera Alta afectats per la dana del 29 d'octubre. Són treballs per a reforçar la protecció davant de les inundacions i recuperar la capacitat hidràulica del riu Magre. Els treballs s'estan realitzant a Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar i el Gemesí amb un pressupost de 15 milions d'euros. Algunes de les actuacions són la millora de l'estabilitat dels talussos, el reforçament dels murs i l'eixam ampliament del llit del riu. I també podem contar-los que a Xilxes, a la Plana Baixa, el municipi ha convocat en estos moments una concentració de rebuig després de la greu agressió patida per un treballador de la brigada municipal que continua hospitalitzat. L'Ajuntament ha fet una crida per a mostrar suport als empleats públics i a condemnar uns fets que han commocionat el municipi. Jordi Fuentes.
6: Sí, en aquest moment estan realitzant-se els parlaments per part dels representants municipals en suport a aquest treballador i en condemna de tot tipus d'agressions i, en aquest cas, en l'agressió que ha patit aquest funcionari públic. Hi ha centenars de persones en un municipi molt menut. El poble s'ha volcat per a donar suport a la família. Si està la família més propera d'esta persona que ara mateix està esperant a l'hospital poder-se recuperar de les ferides per a poder ser intervingut quirúrgicament.
0: Gràcies, Jordi.

0: I Fuentes, i un apunt més, la reina Letícia ha fet una crida a les persones fumadores perquè demanen ajuda per a deshabituar-se del tabac, en lloc de passar-se al consum dels vapeadors i dels cigarrets electrònics. Ho ha fet per mitjà d'un missatge gravat en vídeo amb motiu del Dia Sense Tabac que se celebra este diumenge.
1: A nadie se le escapa que estos productos de tabaco calentado no son inocuos y la propia industria lo admite sin problema. Y que la población más vulnerable, menores de edad y jóvenes, tienen una percepción del riesgo menor. De hecho, lo que explica este año la OMS es que estos productos están diseñados para atrapar a los más jóvenes.
0: Y también tenemos noticias afortunadamente que vienen de la cultura. Estan escoltant el fragment del Nessun Dorma, Que ningú dorma, una de les àries més famoses de la història de l'òpera. És el moment clau de Turandot, de Giuseppe Verdi. A Estora, al Palau de les Arts, es presenta la que és l'última òpera de la temporada del 25-26. Recordem, Turandot és una cruel i freda princesa xinesa que posa a prova tots els pretendents per a casar-se i els condena a mort si no resolen tres endevinalles. El príncep Calaf, a qui estan escoltant en esta àrea, ho aconseguís, però Turandot vol trencar aquest compromís. I ara és Calaf, el príncep, que li posa una endevinalla. Ha de dir quin és el verdader nom, el seu verdader nom. La princesa ordena a tota la ciutadania no dormir fins que no descobrisca el nom. No anem a fer spoiler, els aconsellem que busquen com acaba la història. Ara els esports. El València Bàsquet juga esta nit l'últim partit de la fase regular de la Lliga a casa, tractant d'abastar la segona plaça a Gonzalo López.
2: Ara mateix està quint i vol escalar en la taula per atindre el factor pista en el play-off. Això passa per guanyar a les 8 i mitja el Gran Canària. El rival ho donarà tota la pista perquè només li val guanyar per a no dependre dels resultats de tercers per a mantindre la categoria. Pedro Martínez espera un partit complicat. A més, reconeix que estan de baixó i cal recuperar la identitat per a continuar lluitant pel títol de Lliga.
3: Lo que habíamos conseguido durante el año, llevar muy bien dos competiciones extremadamente duras y que no pagar demasiado el peaje, ahora seguramente estamos en ese punto de bajada. Pierdes un poquito de identidad, de frescura, ¿no? Es jodido, pero hay que entender que es normal. Además, nosotros jugamos contra equipos que están o descansando o que te están preparando para jugar contra nosotros y nosotros jugando competiciones muy exigentes. Mira el otro equipo que ha jugado la Final Four en Madrid, ¿cómo le va? Yo creo que tanto ellos como nosotros subiremos, pero por el camino vas teniendo disgustos.
2: I un apunt de futbol, Carlos Romero torna al Villarreal després de la seva sessió a l'Espanyol. El defensa valencià, format en les seues categories inferiors del club groguet, amplia més el seu contracte fins al 2031.
0: Gràcies, Gonzalo. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web Apunt Media. Sí, la pròxima cinta, com sempre, a la una. Els deixem ara, continuen en la sintonia del programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
5: tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
10: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
11: Són les 12:10, és a dir que ja hem superat aquest llindar del Equador del dia d'avui, 29 de maig de 2026. En quant a les coses que estan passant en aquests moments en Paterne, en directe, i des d'ací, des de València, està l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que, entre altres coses, està referint-se al futur de la legislatura després de que s'hagi plantejat des de diferents fronts la possibilitat d'adelantar les eleccions, cosa que el president Sánchez va totalment no ometre, sinó realment negar, i referint-se a que no anava a adelantar les eleccions. Crec que d'això està parlant Arcadi Espanya en estos moments, igual el podem escoltar i fer-nos ressò d'algunes de les coses que està dient.
12: Un trabajo normal dentro de una democracia, que es un buen sistema tributario progresivo. Y quiero poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la dignidad y el buen hacer de todos los funcionarios de la Administración General del Estado, en este caso la tributaria.
13: Se han presentado los presupuestos de la Generalitat. ¿Tiene alguna valoración sobre
11: van fer-li diferents preguntes al ministre d'Hisenda en estos moments. Ell estava parlant dels funcionaris, ara parla dels pressupostos. Pues recordem que el govern espanyol porta ja varios exercicis sense presentar els pressupostos i, evidentment, entre altres coses, també està referint-se a aquest futur de la legislatura, o almenys el que queda de legislatura, tot i així. Com us dic, està en directe en estos moments des de Paterna, en València, compareixent junta a la subdelegada del govern, entre altres coses, explicant, no?, també moltes de les qüestions que tenen que veure amb aquests casos que en estos dies també estem seguint. Bueno, són les 12:12 i, entre altres coses, n'hi ha altres qüestions que tenim que comentar. D'ací no res, també entrarem en directe per a conèixer, parlant de pressupostos, quins seran els pressupostos al final per a la nostra comunitat autònoma, els pressupostos que presentaran des de la Generalitat Valenciana, i això ho tindrem i ho donarem també en directe, justet ací, en la Ràdio Autonòmica Valenciana, sobretot per a saber pues, tots aquests diners, no?, on es destinen, què va fer-se amb ells i què és el que, bueno, anem a conèixer en detall. Serà, si no m'enganya, a partir de les 12:30, que és el moment en el que està previst la compareixença pertinent, en este cas, si res no falla, del propi president de la Generalitat per explicar-nos aquests pressupostos. Bé, anem ara ja sí a entrar en altres temes que directament són els que desenvolupem en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
10: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
11: Bé, ja veus que formen part de la memòria col·lectiva d'un país. Veus que ens han fet emocionar-nos davant d'una final olímpica, descobrir esports que semblaven minoritaris i entendre la bellesa d'una coreografia sobre gel o també d'un exercici de gimnàstica. Ens referim a Paloma del Río, que avui ens acompanya, això sí, per telèfon, perquè té l'agenda atapeïda i no pot vindre a l'estudi. Ella és una de les grans referents del periodisme esportiu a Espanya. Estem parlant de més de 30 anys. Són tres dècades, o més de tres dècades, retransmetent Jocs Olímpics i acostant disciplines com la gimnàstica, la natació artística o el patinatge a milions d'espectadors. Ahir va estar precisament en València, dins de la segona edició de la iniciativa Leer con Ciencia, que està organitzada per la Universitat Politècnica de València, i ho va fer presentant el seu llibre Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos. Vull dir-vos en això que poques persones han viscut els Jocs Olímpics amb tanta intensitat, amb tanta constància i dedicació com ella. Perquè durant dècades la seva narració ha acompanyat a millors d'espectadors, convertint-se en referent indiscutible a l'hora de contar l'olimpisme amb tres fonamentals pilars: rigor, sensibilitat i passió. Paloma, què tal? Bon dia, buenos días.
14: Buen día. Muchas gracias, Sergi. Yo no voy a hablar de presupuestos, ¿eh? Yo de esto no sé, eso es muy espeso para mí.
11: Ni yo tampoco, ¿sabes? El tema de los dineros, como dicen las señoras mayores,
14: las abuelas,
11: como dicen, las abuelas, no lo llevo muy bien. Oye, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te fue?
14: Muchísimas gracias.
11: ¿Cómo te fue en Valencia todo esto?
14: Bueno, ayer fenomenal. En la Universidad Politécnica vino mucha gente, fue muy agradable. Y luego hubo muchas preguntas, sobre todo pues la gente que no ha leído el libro todavía, bueno, les desgrané un poquito de lo

0: Aquesta és una cita imprescindible en el calendari festiu valencià. De fet, avui, a les 7:30 de la vesprada, tenim una mostra de música popular valenciana per a qualsevol que vulga apropar-se.
1: Porten 33 edicions ja, a més, no? Però si volen aprofitar el cap de setmana, què es troben, per exemple, el dissabte?
0: Demà dissabte tenim aquest trasllat de l'imatge del Crist de Sant Bull des de la seu social fins a l'església de Sant Tomàs, a més, seguit del pregó oficial de les festes. I diumenge, que és el dia gran, es celebra la missa major de matí i la processó cívico-religiosa per la vesprada, pels carrers del barri de la Xerea, acompanyats, com sempre, per eixa música popular, per eixos tabals i dolçaines, a més de celebrar-ho amb balls tradicionals i ser representacions de personatges històrics.
1: I la setmana que ve, a més, parlarem del Corpus i entre altres coses. Gràcies, David.
0: Cascada de festivitats.
1: Cascada de festes. Sense oblidar que allà en el teu poble també estan ja escalfant motors, però en el, ja estan en el ralentí posat.
0: Ja estem encenent les fogueres i encara no estan plantats.
1: I encara no estan plantats. Vinga, després xerrem. Fins ara. 12:36, pendents del Palau. Pendents, com dia, del Palau de la Generalitat i deixar presentació dels pressupostos d'enguany que coneixerem en no res.
2: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
3: De tu a tu.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
5: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
7: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
8: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estem ja pràcticament superant ixe llindar que vos deia jo, no només de l'Equador del dia d'avui, 29 de maig de 2026, sinó també d'este programa que correspon també a esta jornada. Ja hem començat a les 8 del matí parlant-vos de pressupostos, perquè els pressupostos d'enguany a nivell autonòmic comencen a fer camí. I ho fan avui divendres, quan estem pràcticament, pues això, també parlant d'equadors en l'equador de l'exercici. El ple del Consell dona llum verda al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a enguany 2026, després d'aquest acord tancat esta setmana amb Vox. Arriben a acords puntuals amb el Partit Popular. Seran els tercers comptes de la legislatura, però els primers del president Juanfran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat. El president, per tant, que és el que estem esperant ara, és qui donarà a conèixer els detalls d'estos comptes just en una roda de premsa que s'oferirà des del Palau de la Generalitat, on tenim els nostres ulls posats en estos moments. Per el que s'ha deixat veure estos dies, especialment el síndic de Vox, José María Llanos, el dilluns parlava de l'acord al qual havien arribat amb els populars per als pressupostos i que, segons dies, basava en tres eixos: una important reducció fiscal, abordar de forma ferma i eficient el problema de la vivenda i, especialment, la consideració de la prioritat nacional de la que estem escoltant molt parlar en les últimes setmanes. Precisament, d'aquest últim punt va avançar que en estos comptes s'aplica el principi de prioritat nacional en assumptes com, sense anar més lluny, les ajudes socials i la vivenda pública. D'esta forma, en la nostra Comunitat Valenciana, la formació continua en eixa línia marcada en altres autonomies, on han possibilitat, entre altres coses, la formació de govern, com ara Extremadura i Aragó. Pel que deixava entreveure també ja en els últims dies, els pressupostos contindran mesures per a combatre la immigració il·legal, massiva i descontrolada, i el frau en l'accés a ajudes públiques, entre altres, la creació d'un servici específic de control del frau en el padró i la sobreocupació de vivendes, també una important reducció fiscal i una retallada de la despesa superflua. Això són aspectes que no ha concretat, però avui coneixerem detalls sobre aquests pressupostos que no res es presentaran. El president de la Generalitat, per la seva banda, que és qui mos presentarà aquests pressupostos, anticipava esta setmana que els comptes del 2026, com mos hem contat, faran justícia fiscal. També ha avançat que la partida d'educació, que està damunt de la taula, superarà els 7.000 milions d'euros, és a dir, que inclourà 372,7 milions per a infraestructures. I a falta de conèixer els detalls dels comptes públics, el cap del Consell també confirmava fa uns dies que arrepleguen l'increment retributiu compromès en la negociació amb els sindicats docents per a desencallar esta vaga indefinida, que també és un dels punts d'actualitat que estem treballant durant totes aquestes jornades i que la setmana que ve reprendran les negociacions establides entre l'administració, és a dir, la Conselleria d'Educació i els sindicats convocants que queden, sobretot, immersos en la mobilització. També està l'oposició, el PSPB i Compromís critiquen que el Partit Popular faça noves sessions a Vox en referència a l'acord al qual arriben per a tancar els dos pressupostos que d'ací no res es presenten i coneixerem. Estes dos forces polítiques consideren que els comptes de la Generalitat inclouen retallades en servicis bàsics i més desigualtat, a pesar que els populars defensen la capacitat de diàleg i l'arribada a acords del president Pérez Llorca. Per a poder avançar en el tràmit dels pressupostos, per cert, les Corts han ampliat el període de sessions que estava previst acabar el 3 de juliol. És a dir, divendres, el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ja ha rebut el projecte de llei dels comptes públics i el 22 de juliol està previst aprovar eixos comptes en el ple. Abans, la pròxima setmana, recordeu, compareixeran en la Comissió Parlamentària d'Economia, Pressupostos i Hisenda tots els consellers per a explicar els eixos principals de les seues àrees. I el 17 de juny serà el ple de debat d'esmenes a la totalitat i es podran esmentar esmenes parcials fins al 26 de juny. Més coses, eixes esmenes parcials es debatran en comissió del 13 al 15 de juliol. Després, només faltarà que les al·legacions que no hagin prosperat es debatisquen i es voten en el ple del 21 i el 22 de juliol, amb el qual al mes es posarà fi amb l'actual període de sessions. Per tant, començaran les vacances parlamentàries, tot el món de vacances, i ens oblidem que pràcticament estem això, en el mes de juny, en el que s'acaben els cursos, en el que la gent comença a agarrar vacances i, evidentment, els parlamentaris també estan en el punt d'eixida del seu descans. Uns pressupostos del 2026 que seran, com vos dia al principi, els tercers d'una legislatura en què s'han fet dos pròrrogues pressupostàries. Els comptes de 2024, que va presentar el Consell del Partit Popular i també Vox, que es van prorrogar després del temporal del 29 d'octubre de 2024. I els de 2025, que va presentar el Consell del Partit Popular i es van aprovar fins a final de maig amb el suport de Vox i que es van provocar, millor dit, prorrogar fins al desembre. Ara, de nou, el Partit Popular està amb els vots de Vox, és a dir, el PP té 40 escons a les Corts i li falten 10 per a tindre majoria absoluta que s'aconsegueix amb ixe suport dels 13 parlamentaris de Vox. Estem completament immersos, precisament, en ixe pati del Palau de la Generalitat, on, d'ací no res, es preveu que intervinga el propi president autonòmic Pérez Llorca per a presentar-nos ixos pressupostos 2026 que marquen el full de ruta de l'eixida de moltes de les despeses públiques, entre elles les de la majoria de les conselleries, que a poc també van passant per este programa i van desmenuçant-nos totes les seues actuacions. Per cert, si res no falla en l'agenda, el dilluns tindrem el conseller portaveu i també d'Agricultura, Pesca i Aigua, que passarà pels estudis d'este programa i mos contarà també quines són les diferents actuacions que està duent a terme des de la seva conselleria i també des de la portavocia, pel lloc importantíssim que té dins del propi govern valencià. Va retrasant-se un poquet ixa compareixença, però nosaltres continuem molt pendents de saber què és allò que van a presentar-nos i ho fem en directe, com la majoria de totes aquestes compareixences, per l'interès general que susciten aquest tipus de matèries i per tot allò que mos aporta i ens afecta com a ciutadans el que es fa en els diners públics i també en el que es recapta pel que fa als impostos que paguem. Com vos dia, són els primers pressupostos en este cas del president Juanfran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat. Ell és qui donarà a conèixer aquests detalls d'estos comptes i hauria de començar, d'ací no res, a fer-ho des d'eixe Palau de la Generalitat, on està ja

0: De ahí que hayamos dado prioridad también a bajar los impuestos a la vez que ofrecer eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos. Muchas gracias.
1: Ahí està, eixa presentació dels pressupostos de la Comunitat Valenciana en la compareixença que ha fet el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Entre altres coses, d'ací no res també coneixerem de la mà dels nostres companys d'informatius, tal i com la resta de consellers vagin presentant les seues partides, quines són les despeses dedicades a cadascuna de les matèries i, sobretot, tot allò que va desmenuçant-se en estos pressupostos d'enguany, que, entre altres qüestions, vos hem intentat donar en directe, sobretot en els trets principals i en el que es refereix a aixòs pressupostos d'enguany, que, com diem, presentava, millor dit, especialment el president de la Generalitat, perquè són els seus primers pressupostos, i d'ahir que precisament haguem pogut fer-nos ressò de tot això en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Són les 12:56, pràcticament 57. El ritme del nostre programa no para i, entre altres coses, anem ja fent camí cap a les 2 de la vesprada. És un camí curtet el que ens queda ja perquè, entre altres qüestions, hem consumit pràcticament tot el nostre temps. En un moment, com vos dic, els nostres companys vos aproparan. Patricia està ja per ahí preparada, però Patricia Ayr, per cert, també va estar en el gran espectacle del Circo del Sol i estàvem tots allí impressionats. I aquestes coses, Patri, que vam veure ahir, no les fem ni tu, ni jo, ni ningú. Nosaltres de lligar-nos les sabates ja, sí, mos agarra un mal i mos fem unes guins i una contractura, però esta gent, jo vos aconsello que aneu a veure-lo perquè fan coses realment espectaculars. No només físicament, sinó que visualment és tot, mai millor dit, un espectacle. Ens vam tornar tots bojos en aplaudir allí. Bé, parlant de qüestions de les que s'aplaudixen o qüestions que n'hi ha que tindre en compte i de les que ens envolten abans de les notícies, Mar Gómez, què tal? Com estàs de nou?
2: Hola, pues hoy es un buen día para recordar la música de Jeff Buckley, porque fue uno de los músicos más influyentes y enigmáticos de los años 90. Nació en California en el 66 y era hijo del también músico y muy bueno también Tim Buckley, aunque apenas convivió con él. Su carrera fue breve pero muy intensa, la de Jeff, ¿no? Publicó un único álbum de estudio en vida, este Grace que estamos escuchando, que es considerado hoy una obra de culto. En el disco mezcla rock, folk, jazz y una voz extraordinaria, capaz de pasar de la fragilidad al desgarro en segundos. Buckley, tengo que decirte que muere un 29 de mayo en el 97 y le estaba contando ahora a David, a los compañeros, porque ese día yo me dirigí a hacer el Micha.
1: ¿Ah?
2: Sí, a las 8 de la mañana y entonces en un semáforo oigo la noticia y era uno de los mis músicos.
1: Y te va a donar un shock.
2: Y era como llegué a hacer el Micha, que por cierto luego probé, pero con un disgusto de miedo. Y era porque acababan de decirme que había aparecido, además, muere ahogado accidentalmente en uno de los afluentes del Mississippi, ¿no? Sí. En Memphis. Le encontraron vestido.
1: Sort es que no se le había menjado un caimán.
2: Ya.
1: Tratándose del Mississippi, ¿no?
2: Pero claro, eso también le dio pues ese halo también que ha quedado en la figura de Jeff Buckley en su música, ¿no?
1: Bueno, los misterios estos que tienen los artistas, fins y tot per a morir, no les seues vides son destacades per les coses que fan, sino que molts d'ells, no sé, això igual va.
2: Bueno, en este caso por lo que hizo, aunque en 30 años esa muy pronto y por luego también cómo se fue.
1: Claro. Ja hem parlat de més d'una ocasió de com se'n van molts d'ells.
2: Sí, d'una manera absurda, perquè no havia restos de droga, no havia alcohol, i bueno, aparece en el río Mississippi después de haber estado, por lo visto, con amigos, cantando y demás por allí.
1: Sí,
2: quizá fue un accidente, no lo sabremos nunca.
1: Un tall de digestió, una mala esbarà, un mango que se va fer, qualsevol cosa.
2: Però bueno, sempre és un bon moment per recordar-li.
1: Lo millor de tot és que sempre són gent que el deixa un legat, en este cas artístic, com és la seva música. Gràcies, Marc. Xerrem en un ratet.
2: Un plaer.
1: Ara sí. Patricia Orge està en l'estudi del costat per a apropar-nos tot el que és l'actualitat més immediata entre eixes qüestions i els pressupostos.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
5: Que és
3: ministros se ha olvidado.
4: Es la señal que nos arriba en estos momentos desde el Palau de la Generalitat, donde el presidente Juan Fran Pérez Llorca acaba de presentar els comptes, el proyecto de presupuestos de la Generalitat, después del acuerdo entre el PP y Vox. En estos momentos intervé el conseller d'Hisenda, José Luis Rovira, uns pressupostos de 33.305 milions d'euros, un 3% més que l'exercici anterior.

0: Enmig del conflicte amb el professorat d'Educació Pública, en vaga indefinida, ja ho saben, el pressupost de la Conselleria d'Educació augmenta en 450 milions d'euros, en du pràcticament la meitat de l'augment d'entre el 25 i l'exercici del 26. Escoltem a Juan Fran Pérez Llorca.
1: Y quiero resaltar las competencias de educación. Sin duda, este es, junto a la sanidad y las políticas sociales que hemos dicho siempre, este también es el presupuesto más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación. Aumenta el presupuesto en casi 500 millones de euros y que supera la cifra de los 7.740 millones. Por lo tanto, insisto, es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado en la historia de la Comunidad Valenciana.
0: Bé, primeres reaccions dels partits polítics al projecte de llei de pressupostos. Des de Vox insistissin que el concepte de prioritat nacional basat en el criteri de l'arrelament serà un dels pilars dels comptes públics juntament amb la baixada dels impostos. José María Llanos.
2: Los españoles primero. Vamos a establecer prioritariamente, como ya se está haciendo en muchos municipios a nivel consistorial, prioridad nacional, primero los nuestros y desde luego estableciendo medidas de arraigo, estableciendo un acumulado histórico para poder acceder a esas viviendas con prioridad, quienes lo pagan, quienes lo sostienen y quienes lo merecen.
3: Per a l'oposició, la baixada d'impostos del Partit Popular és només per a les rendes altes i això està posant en perill els servicis públics. Carles Esteve, Compromís.
4: Esta baixada d'impostos als més rics l'està pagant la majoria de famílies valencians i valencianes en uns serveis públics que estan agonitzant. És difícil que ens sorprenguin avui en uns pressupostos que siguin útils per al que està patint la gent, i el que estem veient és això, que una altra vegada li donem un valor d'oxigen a Vox per a que parlem de coses que no és el que ens està passant a la majoria.
3: Des del PSPB, José Muñoz assenyala que estos pressupostos reflecteixen l'ideari de Vox i demostren la debilitat de Pérez Llorca.
5: Pérez Llorca ha hecho algo que pensábamos que no iba a ocurrir nunca en la Comunidad Valenciana, y es que las premisas y el ideario de Vox ha acabado imponiéndose en un presupuesto que es para todos los valencianos y valencianas. Y esto demuestra fundamentalmente una debilidad tremenda del presidente de la Generalitat.
3: El Partit Popular, en canvi, posa el focus en l'estabilitat política que ofereix el president Pérez Llorca després d'haver arribat a este acord de pressupostos. Nando Pastor.
6: Contentos y satisfechos de ver que la estabilidad política que Juanfran Pérez Llorca imprime a la política valenciana, pues posibilita que hoy se hayan podido presentar unos presupuestos de la Generalitat Valenciana, ¿no?
0: I de la vaga indefinida del professorat, acabem de saber que sindicats i conselleria tornaran a reunir-se a negociar diumenge a les 6 de la vesprada. En paral·lel, continua, ja ho saben, la pressió al carrer, especialment avui, als voltants del Palau de la Generalitat, mentre es produïa la reunió del Consell en ple. Patricia Ramírez, bona vesprada.
7: Sí, Patricia, bona vesprada. I el moment més tens del matí s'ha produït precisament a l'eixida de la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, d'eixe ple del Consell. Un grup de manifestants han aconseguit arribar a les portes del Palau, l'han escridassat amb crits de dimissió. Es els contem. Diverses columnes de manifestants han intentat accedir, però el fort cordó policial els ho ha impedit i s'han quedat als voltants del Palau de la Generalitat, també des de bon matí, des de les 9:30, concentrat a la plaça de la Mare de Déu, i demanant que es reprenguin les negociacions, unes negociacions que ens acaben de confirmar tornaran a produir-se diumenge a les de la vesprada. Però ara també, en aquests moments, la pressió es trasllada cap a la Conselleria d'Educació, a Campanar. Allí els representants sindicals podran veure's amb la consellera i demanar-li el document que des de les 12 del migdia estan votant en consulta telemàtica tots els docents als que s'ho han presentat. També des del matí i a partir de les 5 de la vesprada faran assemblees per a poder conèixer l'opinió de tot el professorat davant les accions que hauran de començar a emprendre a partir de la pròxima setmana.
0: Gràcies, Patricia. I més coses. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat fa uns minuts a Paterna que només falta fixar la data per a reunir-se amb el cap del Consell, amb Juan Fran Pérez Llorca, per a abordar el nou model de finançament autonòmic que ha presentat el govern d'Espanya i que preveu lliurar ara 3.700 milions d'euros més al govern valencià, a la Generalitat.
3: El ministre ha assegurat que la reunió serà cordial i li ha recomanat al president que abans li demane a Núñez Feijóo que els diputats valencians del Partit Popular no voten en contra dels interessos valencians per a castigar l'executiu central al Congrés.
8: de la Comunitat Valenciana. La última va ser en els 1.300 milions d'euros que el govern d'Espanya ha transferit a la Generalitat per ajudar-lo a fer front a les despeses de la Dana. La primera volta van votar en contra. Hem tingut que dur-lo una segona volta. Jo li demano també al president Pérez Llorca que es reunisca amb mi en tota la normalitat, i així serà, i també, per favor, que es reunisca amb el senyor Feijó i que li demani a Feijó que no vote en contra dels interessos de la Comunitat Valenciana.
0: I acabem d'eixir les dades del CIS, una enquesta, la de maig, que es va fer durant la campanya andalusa i abans que es conegueren la imputació de Rodríguez Zapatero i el cas Leire, les últimes derivades. El PSOE manté una diferència d'11 punts per damunt del PP, els socialistes on tindrien el 36,2% dels vots si avui hi haguera eleccions generals, enfront del 24,9% del Partit Popular.
3: Vox es manté com a tercera força amb un 16,2%, Sumar un 5,7% i Podem el 2,5%, segons el baròmetre de l'institut que dirigís José Félix Tezanos. D'aquestes formacions pugen percentualment el Partit Popular amb un 1,3 punts percentuals, Vox el que més puja amb un 1,5% i Podem lleugerament un 0,3%. En canvi, baixa el PSOE un 0,2% i Sumar un 0,1%.
0: Dels esports, el Llevant tancarà l'exercici amb un balanç econòmic positiu. Gonzalo López, bona vesprada.
9: Bona vesprada. I si ho està explicant el president del club, que s'ha mostrat molt satisfet amb haver aconseguit mantenir la permanència en primera. Pablo Sánchez remarca que portava molts anys en perdues i ara podran continuar creixent.
10: Mantenernos en primera división nos da oxígeno para cumplir con nuestros compromisos de pago, el plan de reestructuración de pagos que tenemos aprobado. Es una temporada, va a ser por primera vez positiva en cuanto al resultado del ejercicio. Tenemos ahora mismo una proyección sin ventas de 4 millones de euros de beneficio. Esto nos va a ayudar en cuanto al fair play, que queremos mantener esa estabilidad. Seguiremos estudiando esas vías de encontrar ese compañero de viaje que sea el ideal para el club.
9: Sánchez lamenta el descens de la secció femenina, però assegura que no està en venda. Avança que confeccionaran un equip competitiu per a poder tornar a la primera divisió. El president també ha avançat que no hi haurà nous abonats la pròxima temporada perquè estan en màxims. Només es podrien donar en el cas de que hagueren baixes.
0: La 1:08. Acabem este temps de notícies. A les 3 actualitzem. Continua l'última hora d'Amunt i Avall amb Sergi Olcina. Nosaltres ja ho sabem, a les 3. Fins ara.
11: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
12: De tu a tu.
13: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
16: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
11: Gracias por sintonizarnos. Som Apple.

0: habiendo gente que les dé valor, ese libro se conserva. Yo lo que digo, un libro elegido es un libro protegido.
1: Claro, es que puede pasar que para alguna persona ese libro no signifique res, pero claro, para atrás siga la vida.
0: Exacto, sí, sí. Bueno, si es que eso es el pan nuestro de cada día, porque normalmente hay veces que te traen, bueno, joyas según el punto de vista de las personas que sean. Y la gente que se está desprendiendo de ellas no le da valor. Pero sí que hay otras personas que lo ven y dicen, bueno, esto, pero esto ¿quién lo ha dejado aquí? No sé lo que harán. A mí lo que me importa personalmente es que el libro esté siempre en buenas manos. Y las buenas manos, pues es una persona que lo va a valorar.
2: Bueno, és una forma de fer de bons samaritans, però en este cas sí. Portat als llibres. Ulisses, sí. Rafael, ja sabeu com és el temps en la ràdio. En les vostres llibreries, no ho sé, però així corre que vola i a la mínima que mos donem compte, la cosa ha desaparegut. Que continueu fent ixa labor que diu molt de vosaltres i també en l'aportació que realment revertix en els demés. Gràcies als dos, a un en València i a l'altre en Alacant. Perdó, no sé quin dels dos tindrà més calor en aquests moments, però em dona que Rafael, no?
0: Sí, sí, ahora sí, en Valencia, masa.
2: Más
0: pues nada, saludos a todo el equipo y a todos los radio oyentes y un abrazo muy fuerte a mi amigo Ulisses.
2: Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, bon cap de setmana, dos. Adéu,
0: adéu. Adéu.
2: Queda't, si vols. Total, d'ací un ratet, és que tornar, no?
1: Vinga, sí.
2: Per què vols anar i vindre? Ja te la vaig presentar la
1: setmana passada. Para atenció, aquí, sí, sí, sí.
2: Si tens alguna cosa d'estes de les cotxes, de la circulació i de tal que vols parlar, ara és el moment ideal per a poder parlar-ho amb Mari Carmen García, que acaba d'entrar per la porta. Com està la professora d'Educació Vial del programa?
3: Pues mira, jo crec que com la setmana passada ja vam deixar algo pendent,
2: sí,
3: esta setmana mos ha desitjat el temps, el moment de parlar de lo que tu volies, la
2: vale.
3: roba...
2: Sí, de no conduir en conill, entre altres
3: sí,
2: coses.
3: Sí, sí, claro.
2: Però abans...
3: Abracitos, una... hoy no damos abracitos.
2: No. Bueno, a la directora de l'Autoescola Túria de València i, a més, pertanyent a la VAE, vaig a fer-te una pregunta inicial que, a més, ha suscitat debat així entre la gent del programa i fora del programa. I és tocar el claxon dentro de poblado.
3: Ah, mira... Què voleu, la llei?
2: No, volem la veritat. És a dir, l'altre dia, ahir, precisament, crec que estàvem parlant d'això, precisament, quan ens posem nerviosos i li pitem al personal, o quan ens aparquen davant, pel famós aparcament en segona fila, en la que se suposa que el cotxe té que estar en el freno de mà llevat...
3: No. En el que se suposa que el cotxe no té que estar.
2: No té que estar, ja, val, però...
1: Clar, és que... No ha d'estar.
2: Però per què anem a enganyar-nos si la realitat és que tots els cotxes suposadament estan i estan en el freno de mà llevat, però n'hi ha qui el deixa posat, o n'hi ha qui directament el posa davant quan estan aparcats, jo que sé, per exemple, en interseccions, i te'l posen allí, te'l falquen i no el menegen, i tu comences a pitar. Això jo tinc entès que no es pot fer.
3: No es deu fer. Está prohibido.
2: Hombre, con poder puedes pegarle foca al coche.
3: Ahí
2: si vols,
3: estamos.
1: Pero es que ese coche en segunda fila, yo es algo que he visto así a Valencia. Es que, bueno, tú en Alcoy no lo has visto.
2: Hombre, en Sorita no lo veig. Pero,
1: Claro, no, pero en Alacant tampoco he visto porque el coche se te va cap avall.
2: És
1: molt valencià, esto de deixar el coche darrere perquè tenim una ciutat, una València que és
2: plana.
1: Pero fora no, yo no había visto mai.
3: Anem a veure. Es comença pel principi. El primer, l'estacionament en doble fila, evidentment, està prohibit. Per tant, anem a dir què podríem fer en doble fila si no hi ha lloc per fer-ho junt al bordillo. I seria una parada. Una parada, per definició legal, suposa temps inferior a 2 minuts i que el conductor no abandoni el vehicle. Vull dir, però se tenen que donar les dues coses. Que el conductor no abandoni el vehicle vol dir que si jo arribe i li dic que me voy, s'aparta i a lo millor li ve fenomenal perquè clava el cotxe on jo no me'n vaig. Claro. I que, ojo, que estiga més de 2 minuts ja està considerat avançament, o sea, estacionament en doble fila, estiga o no estiga dins. Inclús aquell que diu, no, si vuelvo en un momentito, si ha sido menos de 1 minuto, és una parada, no, has abandonat el vehicle, és dir, se tenen que donar les dos. Un estacionament en doble fila, per tant, si n'hi ha puesto per a que la circulació continue rodant, no on hi ha només un carril, sinó on hi hagueren varios, la continuació, o sea, la circulació continua, pues una parada al final no seria molt molesta i està permesa per la llei. Ara, lo de el claxon, echa la aclaració de la doble fila.
2: Sí.
3: El claxon està prohibit.

0: Digantes que dentro de poblado no se puede tocar.
1: Ahora, ni dentro ni fuera. El claxon está para evitar algún accidente, algún atropello, es decir, algo de avís per urgencia. Y dins de la ciutat, essencialment es prohibix tocar el claxon propet dels hospitals. Esto quan te ho expliques, els alumnes sempre pensen que a lo millor és per no molestar els malalts. Jo sempre dic que per molestar, entre cometes, i en tota la meua amor a la gent que es dedica als malalts, és a dir, ja es molesten prou quan estan en l'hospital que a qualsevol hora estan sense deixar-los dormir, menjant a mal hora i de qualsevol manera. Però per què al voltant dels hospitals? Pues perquè n'hi ha un dels dos motius que permet utilitzar el claxon, no, obliga a utilitzar el claxon, i és quan qualsevol de nosaltres estem fent un servei d'urgència sense ser un vehicle d'urgència. L'exemple és molt fàcil. Arriba, conforme arriba a casa, baixa la meva veïna. Ai, que bé, Mari, que has baixat. Per favor, que a Pepe s'ha caigut i no sé què li passa. I és que mentre quirde, no quirde...
0: Sí, allò d'anar en el cotxe, en el mocador
1: molt
0: o alguna cosa, no?
1: I que això se està... Es considera un vehicle fent un trasllat d'emergència sense ser un vehicle prioritari. Aleshores, deu anar avisant a la resta dels usuaris, tocant claxon, fent llums, agitant ixe mocador, utilitzant inclús les llums d'emergència per a que la gent s'assabente, i la gent, el que devem de fer en aquests casos és favorir-li que arribe, però favorir-li que arribe...
0: Estàs de conya, veritat?
1: No, favorir-li que arribe segur. Ojo.
0: No afavoreixen a les ambulàncies, als bombers i als servicis d'emergència de veritat. Està, i això ho saps tan cert com que estem així assentats, que la gent
1: és
0: especialment torpona. Això en Alemanya no passa.
1: Anem a veure. Estem parlant de... Ojo, que jo estic puntualitzant molt en que arribes segur. És dir, igual que a les ambulàncies o als serveis d'emergència, els deuríem fer l'apertura de les aguas del Jordán para que passaran
0: més,
1: i llegaran...
0: És més, no deuria així, no te'n recordes que van comentar que els carrils...
1: Si sí, baix bus, passos
0: taxi,
1: elevats...
0: Deurien de ser per això?
1: No, però mira, no, això no els utilitzen mai, saben que sempre estan utilitzats.
0: Claro, no.
1: Però bueno, aleshores estem parlant de quan podem o no tocar el claxon,
0: sí. ¿Vale?
1: I lo que puede hacer esta persona que ha tenido que hacer un traslado de emergencia. No pot vulnerar les normes, és a dir, no pot fer el que fa una ambulància, bombers, policia, de botar-se un semàforo.
0: Però
1: és de més, li permetríem, en la mesura del que sea possible, arribar a la línia de detenció per a quan el semàfor se fique verd i sí. Que el primer. Eixe és un moment de tocar claxon.
0: Però, senyor, una cosa. Jo tinc entès també que els propis servicis d'emergència n'hi han coses que crec, no sé si ho vam comentar alguna volta, pel que fa a la poli i coses d'estes, tampoc poden fer. És a dir, excedir-se en les velocitats i algunes normes de seguretat vial que no poden passar-se pel forro de la gorra.
1: Sí, poden fer-les. El que passa és que el que tenen que fer si succeeix un accident és justificar el motiu i tenen responsabilitat civil. Puntualicemos.
0: Vale.
1: Ara, en el cas del claxon, que és en el que estàvamos, és que este home a mi
0: me mareja...
1: O sigui,
0: que un senyor en una ambulància pot anar, per exemple, si ho té més o menys apanyat, a 120 per dins de la ciutat perquè porta una persona morint-se?
1: En la seva responsabilitat, en aquest vehicle identificat com tal i assabentar-se de que és de més, estem clars que va en eixa missió, diria les llums d'emergència, faria ús, per supost, de la sirena... Sí, sí, claro.
2: Clar, però si passa alguna cosa ja no poden dir que és un accident. És una...
1: No.
0: Un acte de servici.
1: No. Té que justificar el motiu. Això passa sobretot no en les ambulàncies, però sí moltes vegades en la policia, que tira darrere d'una persecució, i a lo millor en el moment ixe en el que ixe algú d'estos que ixen moltes vegades entre dos contenidors o entre dos cotxes, que miren pa que una banda i tu vens per l'altra, ixes coses, no? I a lo millor, pam, encalomen. I evidentment, claro, té una... Per això la majoria de vegades ixes coses les veiem en les policies americanes. Els espanyols ja saben ixa... o almenys, espere, que sàpiguen, estos conductors sí que saben la seva responsabilitat i no es veurem normalment fent... Vulneren,
0: sí,
1: però no vulneren hasta ese punt de que la seguretat es fique en risc. Respecte al claxon, ja acabem en el claxon, si vols...
0: Lo de posar-se damunt de la vorera a traure diners en el caixer i tot això sí que no compta, no?
1: Per aquí? Per ningú.
0: El senyor policia
1: no, o qui sigui.
0: Que això, com ho ha vist, dic, doncs pues igual...
1: I on està prohibit estacionar...
0: Perdona, la realitat és això, hombre... ¿Será que no han visto en la moto de policía o en el coche?

0: de policia per ara on li dóna la gana, perquè jo lo valgo, o inclús en els caixers, directament, sense baixar de la moto, que jo ho he vist, traient diners del caixer.
1: O parar en doble fila per ficar multa als que estan en doble fila.
0: Claro.
2: Claro, sí, és que això és la meta infracció.
0: O les direccions contràries, que això també claro, seria un capítol a banda,
1: que,
0: ¿no?
1: Yo, como soy de las que tiene que aquí reproducir la legalidad, tengo mi opinió i sí, normalment sí, sí, sí. Ya... preferís que siga la de Sergi, encara que jo també me banye moltes vegades.
0: No, bé, a veure, jo no conté coses que no hagi vist.
1: Claxon.
0: A les proves me remito.
1: Nada, de claxon, nada. Aquí nos vamos un poquito, però no se mareixeu, no se mareixeu. Sols el que volia dir sobre el claxon i, per supost, en evitació d'un accident, d'un atropello, però només perquè te moleste el de davant, només perquè te cregues que t'ha tocat la fila de los tontos, només perquè, jo què sé, el de davant, chico, se... frena en un stop, oye, pues claro, si es que hi ha un stop, o sea, només que perquè sí, el nervioset, que ese es el que yo no puc suportar. ¿Tú no puedes suportar algunas cosas?
0: Uy, yo la tenía, pues si el conte...
1: els nerviosets que van fent zigzag i que se pensen que són, vamos, el amo de la pista, o sea, ho sent moltíssim, però a mi no, ningú me fa fer sentir capulla, sí, sí. Sent una persona que està complint la normativa.
0: Sí, conté lo que em va passar a mi l'altre dia. Bueno, la sort, i lo que anava a fer. La sort és que portava els gossos darrere i no volia que m'isqueren els gossos per el parabrises de davant, sinó... Va haver una que se me va posar a pitar, a perseguir-me pitant-me darrere del cotxe. I... perquè total, perquè... però, vamos, jo anava normal, va ser en València.
1: Li malestaves, tio.
0: I, vamos, jo tampoc sóc la tortuga Manolita, vamos. I vaig dir, que no frenaré en colp i que es menge enmig del
1: pues
0: meu
1: cotxe.
0: Pues el
1: que pega por detrás paga. Sí,
2: però
1: sí.
2: Claro, però...
0: I vaig dir, pues mira, i vos ho dic en serio, i això s'ho hauria de dir-ho, perquè portaves gossos i hagueren eixit disparats, tot i que porten el seu cinturó i tot, però claro,
1: no, tampoc no, no, és
0: qüestió. Dic, però si no, mira...
1: Jo te dic que,
2: a veure,
1: la lliçó de
0: humil... Pa lo que mos trauen, que es guanyen la vida que...
1: la lliçó de humilitat que tenim els professors d'autoescola mos fa estar més que acostumats a situacions d'estes en el que la gent pareix que n'haig que ensenyar i no perdona, és més, condena qualsevol situació en un vehicle que està absolutament identificat i absolutament contemplat el que en alguna ocasió tinga algun problema. Ara, quan conduís jo, pues jo soy más humana que divina i també tengo mis momentos. No obstant...
0: És que ja és molt bona.
1: No obstant... sí que si me fa ganes de recordar-me d'algun antepassat, d'algun personatge...
0: Viu o mort, no? Igual dona.
1: Sí, no, me dona igual. Lo únic que sí que faig és no baixar la ventanilla i pegar-li el crit pac a dins.
0: Ho hem constatat, dir, que això ho fem molts així en el
1: programa. Perquè, claro, ni toque, me fan ganes de tocar el claxon, pues com que no arribe, claro. Com que no. Però jo me sento un poc millor...
0: Que ahora es terapèutic.
1: No, ojito lo que vos vaig a dir. Si en ese momento llegara un agent regulador del tráfico...
0: Del orden.
1: Muy bien, del orden del tráfico. Pitar, insultar, pelearse, no sols está considerado una sanción molt greu, fins a 300 euros, sinó també a la resta de hasta 4 punts. O sigui que jo, a estos xulitos, lo últim que faria, evidentment, és, si ho faig, que no ho faria, mirar primer si n'hi haguera algun policia.
2: Claro.
1: Davant.
2: Fer un poc
1: que
2: esto de...
1: Que això és lo més divertit. Però bueno, és que, claro, són tan tontos que inclús se graven en el TikTok.
0: Ja, això és...
1: Igual que el que va per ahí fent en la moto a 220. I crec que passa... que la policia no és tonta i tenen investigadors també en redes socials,
0: claro.
1: I els arriba la sanció i no cal que la justifiquen perquè la tenen justificada,
0: claro. Bueno, conta-li a la criatura. Digues, David.
2: No, que s'ha desvirtuat un poc lo del claxon, que al final tu escoltes el claxon i te poses de mala llet automàticament,
0: claro.
2: Que no, ja no, tu has dit lo de l'urgència, però és que ja no existís, és que jo escolto el claxon per darrere i dic, què vol este pesat.
0: Sí, per a qualsevol cosa.
1: Sí, sí, perquè és que, a més, una de les causes per les que no hi ha que utilitzar-lo des de la ciutat és justament perquè en el conductor que el sent no crea una bona sensació. Difícilment crea una bona sensació. Claro. Bueno. Sí que les llums aixina, quan veus que venen blaves, sí que dius, oh, i sí que mires, si sents una sirena també mires, però si sents un claxon, el primer que te'n recordes és d'algun davantpassat d'esta criatura.
2: De mala llet.
1: I a lo millor té raó més que un sant, però bueno, no, està evitant un accident o un atropello, però no causa una bona impressió.
0: Tinc un missatge al 660-78-39-80 que diu, però si és que què vas a contar-me? Al meu poble la policia aparcada amunt la vorera o malament sense estar d'emergència, per exemple, per a fer-se un cafè.
1: Sí, o circula per el carril bus... O...
0: Una cosa vos dic, i vos ho dic jo que sóc un guerrillero de cuidado, ni se vos ocurrís que fer-li una foto. Està realment castigat.
1: Sí, és de veres.
0: No digues... Este com en cau mal, ara s'enteraran que es passa la seva jornada laboral en la gorra llevar i fent-se
1: al mes que jo he
0: xurros
1: arribat,
0: en xocolata.
1: Si estem,
0: ni se vos ocurrista.
1: Si estem en moments de confessió, al mes que...
0: Ara que no mos sent ningú.
1: Això no espere que sigui així.
0: No, no, però t'he dit que ni ironia,
1: precisament. Sobretot és que caureu, o sigui, jo espere que això funcione de categoria. Però bueno, potser fica el puntet este, diuen la iaia esta, que se li va la olla, pues sí, com ja estem a viernes. És dir, al mes que jo he arribat, ha sigut a veure com un vehicle de policia anava pel carril bus-taxi i alçar-li la mà com si estiguera lliure per demanar-li que parara...
0: Fer-li l'alto per a que pujara.
1: Sí.
0: Ho vaig veure ahir, que per cert ho he contat, i a més els taxistes estan molt enfadats en això, en un Uber. No sé si era un Uber o un Cabify, era un dels negres. Que no sé com ho va notar la persona, perquè realment tu pots donar-te compte, si no porta distintius, ni pegatines, ni res, que és un Uber o un Cabify, o un Bolt, o un... De tot això que n'hi ha ara... Bueno, els Bolts estos sí, perquè són verds. Sí. Però si no veus la matrícula, que és blava, la trasera, tu no saps que és un cotxe d'estos, perquè és un cotxe negre o gris o sí, normal
1: no,
0: i corrent.
1: No, és que no estan identificats.
0: I anava per el carril bus-taxi, que no pot anar.
1: Absolutament prohibido, sí, sí.
0: I damunt li va fer el alto un senyor, va parar, el va replegar i se'n va anar. I el taxista de
1: darrere
0: va dir,
1: mare, este sí que se n'ha recordat. Però ni el bus escolar, ni el de la despedida de solteros, ni el de los yayos jubilados...
0: És EMT o bus urbano.
1: EMT significa... Empresa Municipal de Transportes, que la gent se pensa que la EMT sols està...
0: Sí, o Subús,
1: no, no està
0: o
1: en, tato, en tots els municipis que tenen Empresa Municipal de Transportes. Entonces, i si no fica la paraula taxi, tampoc és taxi.
0: Ui, l'altre dia li vaig dir lo de la bici, lo del patinet a uno.
1: Ui, mira.
0: I no s'ho creia. Dic, sí, no pots anar en patinet pel carril bici. Dic, palabrita ahí de la Mari Carmen.
1: Exacto. Ahí n'hi ha una marca vial que té el símbol d'un ciclo. Pues mira, des de juliol de 2025 ja tenim símbols nous en senyals, que ja ho hem estat parlant quasi l'any passat, quan teníem a punt i quan ja les teníem a punt, i ja tenim el del patinete. Per tant, si l'Ajuntament decidira que eixos carrils, a més de ser reservats per a ciclos, vulgueren que els utilitzaren els vehicles de mobilitat personal, pintarien la marca vial en el dibuixet, que ja el tenim, que és molt graciós. Sí,
0: el
1: sí,
0: pictograma.
1: Sí. Bueno, mira, jo no sé si tinc temps.
0: Sí, però al final tindrem que parlar de si podem si anar mudats dins del cotxe o no la setmana que ve.
1: Continua calor. Però bueno, això també és important. N'hi ha campanyes... no sé si s'ha donat compte que últimament estem veient, almenys a la ciutat de València, on jo, evidentment, puc parlar, molts menys patinets.
0: Patinets, claro, ho vam estar comentant després ahir, perquè, clar, ja sabeu que la normativa esta de tindre que donar-los de alta, de tindre que registrar-los, tindre que legalitzar-los, tindre que posar-te el casco, comprar-te un casco pel patinet, el tema del segur i totes aquestes coses...
1: En la última campanya que està fent l'Ajuntament de València, parlo sols de l'Ajuntament de València, que és del que tinc dades, val? En apenes uns dies, més de 160 patinets han sigut confiscats.
0: 160.
1: Més de 160, en uns dies. En
0: però una cosa, bueno, igual això igual tinc que quitar a l'Ajuntament per preguntar-ho, què fan en ells.
1: També depèn de que estaven en un barri o que estaven en un altre.
0: Claro. Ja, ja, ja, ja.
1: Perquè no estan en tota la ciutat, fan campanyes, avui a este barri, demà a l'altre, i bueno, pues en no res, se nota moltíssim que la gent ja se dona compte que estan passant el temps, que donaven un poquet de gràcia, i que... pues eso, que se está acabando la gracia y que están, n'hi han brigades especials, equips especials de policia local que ja estan preparats en els seus patinets per a eixa feina concreta. Sí. I ja te dic que el que no la té, no la té, i el que la té, pues són poquets. Jo vas mirant la banda de darrere i ja vas veient algunes matriculetes d'estes, que no són matrícules, són una espècie de pegatina, però és una senyalització, és una V, guión i senyal de vehículo, catalogada com cal. Els que no tenen... Senyors, si encara teniu algun patinet d'aixòs de Feber, de Choguet, registreu-lo. Registreu-lo, és gratis.
0: Però no està tan fàcil registrar-lo. Si te l'has comprat, si te l'has comprat en el Wallapop i no tens els papers, el pots registrar.
1: Com que no? Atén-me. El que no té papers, el que no li van a matricular, té que registrar-lo igualment. Li fa una foto, una foto, tio, una foto, que la puja a la web de la DGT i li val per a conduir eixe mateix patinet fins al 27 de gener de 2027. S'ha acabat.
0: O sea, el tema, dir, el tema, tens patinet per un any només.
1: Muy bien. No, no, cada vez menos de tiempo porque se nos acaba...
2: I a partir d'ahí?
1: A partir d'ahí, eixe no és legal. Per tant, ja no va a poder circular. Claro. Ara, és que tenen uns patinets con cal i en papers, i això no tenen cap problema, però si el segur del patinet anual no val la pena.
0: A més, 6 euros no valdrà. El de la moto val una pasta ja, eh?
1: No, no, no te quebo en el de la moto. És una
0: cantidad... Pues fa més mal que les motos.
1: Sí, però ja ho sé. Claro. Dime a mi que el que passa i te dice perdón ja t'ha dejado la rayita en el cotxe.
0: O en el cotxe, bueno, o t'ha tret la ròtula del puesto.
1: Però mira, ara si tinguera el segur, que és de lo que se trata, jo aniria i li diria, no, no, perdón, no. Dame papeles y para eso está el seguro, para que me arregle la rayita que me acabes de hacer, que yo soy muy buena perdonadora, pero no, perdona, soy buena pero no santa.
0: Bueno, no te'n vagis, encara que se t'ha acabat el temps com aquell que diu, perquè has vist la tropa que ha entrat.
1: Ai,
0: de repente. Ai,
1: m'encanta. Jo a Marley lleva creure el puesto, no?
3: No, no passa res.
1: Ah, no, no. Li passa, diu la neu.
0: Tinc que enjuntar a Mari Carmen i Amparo, la Bunyolera, un dia així, perquè són tan... Tan, les dos.
1: Bunyolera no ho havia dit mai. Sí, sí,
0: és la bunyolera més antiga que n'hi ha en Russafa, des del 28 que porten allí. Porten ja crec que 5 generacions. Vos portaríeu bé?
1: Segur.
0: No, no, sí, sí, ja vos diu que vos portaríeu bé.
1: Jo les amistats les trié, però dur-me me duc bé en tot el món.
0: I els bunyols, no te dic jo. Fa uns són uns normals i uns altres són de Figues al Bardaes.
1: Espai en està, que jo sóc de Benimaclet i ahí estan los Bolea.
0: Pues,
1: cuidadito també, eh?
0: Pues, con la iglesia hemos topado. Bueno, com està Maritín? Com està Marina i com està Lorena?
4: Hola,
3: molt bé. Mari Carmen, te vamos a decir un montón de propuestas para que elijas el fin de semana, la que más te gusta.
1: Perdona, yo tengo dos Fernandos en casa y mañana es San Fernando, luego tengo el fin de con overbooking.
0: Pero lo de San Fernando es per lo vostre, por un ratito a pie y otro andando.
1: Pues mira, no me había caído en el asunto. Pero sí, como ya en uno no tenía prau, pues bastín de un altre y fiquí. Bueno, pues el nombre de su padre, que es lo más fácil.
0: Que es lo que es fea,
1: normalmente. El
0: nombre
1: del padre,
0: ¿no?
1: Y del hijo, exacto.
0: Sí, en fin. Bueno, pues...
1: Yo me la aniré poquet a poquet, ¿vale?
0: Te faràs un... Pero no te vas a la francesa, ¿no? Tú te vas sempre bé, te vas...
1: Bueno, dic adiós, però la gent no ho sap, que jo me'n vaig a Espallet i entre Espallet, sí. Va, que vos estic llevant temps.
3: Que va, si estem super a gust, així.
1: Mira-la a ella, que morro.
0: En fi, bueno, però on comencem? Tinc que començar jo, no?
3: Arranca tu.
0: Sí, perquè ahir va començar el cicle de concerts Nits de Vivers 2026. La Tamayo estarà encantada de la vida.
3: Pues mira, jo vaig estar ahir.
0: Dels concerts.
3: Jo vaig estar ahir, sí, efectivament, perquè va començar ahir este cicle de concerts a l'aire lliure, que ja s'ha consolidat com un dels més destacats de l'estiu, i que es va inaugurar amb la banda madrilenya Sidecars, que presentava el seu nou disc Everest, junt amb la formació Bajo 79. El concert d'avui serà de pop-rock amb els directes de Carlos Ares i la banda de Niña Polaca, i demà dissabte 30 se celebra la gira antològica d'Ivan Ferreiro pel seu 35 aniversari en la música. La recta final del cicle serà el pròxim divendres 5 de juny amb sons més contundents i un gran concert de metal i punk que reuneix dalt de l'escenari a Societat Alcohòlica, Angelus Apatrida, Bala, Death Devils i Baire, amb la cloenda del rap local Doque.
0: Ah, però si a tu te pilla propet, els Vivers.
1: A costaet.
0: Claro.
1: I lo del Sidecar encara va fer-me gràcia.
0: Ja no se'n veuen, de Sidecars. Tu has arribat a pujar en algun?
1: No pujaria
0: algú
1: mai.
0: Algú, tu, Mar, que eres de les que sí que has pujat en un Sidecar?
1: Jo no pujaria mai.
3: En el
1: mai.
3: De mi tío, sí.
0: Jo no he pujat mai en un Sidecar.
1: Són peces de museu.
3: Sí. Sí.
0: Bueno, devia d'acojonar pujar en un Sidecar, no? Depenent de la versió.
3: Imaginaos, él se hacía de Madrid a Almería, en Sidecar, con las dos niñas en el Sidecar y su mujer detrás.
0: Bueno, pero ahora las dos niñas como si fueran dos Pokémon no poder nada.
3: Llegaban como si
0: Sidecar,
3: les hubiera,
0: ¿no?,
3: pasado un tractor por encima.
0: Claro, normal. Imagina tú, les dos ahí tienes
1: clavadas. A ver tú cómo te encanar. Claro. Clave la pota y a la chiquita le tengo yo.
0: No, Lora, no, qué va. Bueno, toco. Eso no es la nueva
1: sí que
0: versión
1: que
0: de...
1: La verdad es que los concerts de Vivero son una pasada.
3: Son chulísimos. Sí. Que quiero quedar.
1: cante qui canti, estiga qui estiga, perquè sols l'escenari
3: és preciós.
0: Claro. Bueno, pues ya sabeu. A més, bon horatge farà, així que...
3: Ai, ahir estava molt a gust, eh?
0: Per això. En fi, lo de toco, toco, toco, toco, toco, toco, és perquè em recorda la nova campanya de la 11, que és de toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Però també té que veure precisament en Amaya, que actua el diumenge i ho fa en el Roig Arena.
4: Sí, la ganadora de Operación Triunfo inicia su primera gira de arenas y no faltarán

0: sus temas más recientes como este Toco Toco, Nanay o Tengo un pensamiento.
1: Corre, caballito, sigue la carrera, que si no nos despistamos podremos tomar la delantera. Voy contra el viento.
2: I una coseta, Mar, la nostra amiga Mamen García, no tu, una altra Mamen García, que és més artista que tu encara, si cap, està en la Rambleta, veritat, i en espectacle musical.
0: Hasta el final de la fiesta. És una antologia musical i emocional, desordenada, cantada i contada en primera persona por Marta de la Luz, que és el personatge que interpreta Mamen García. És una obra que habla con humor de lo que implica ser mujer en estos tiempos, pero también de amor, de libertad, de deseos, de pasiones, de encuentros y desencuentros. Habla de letras, de música y de cumplir las cosas pendientes. Así que la reconocida actriz y cantante valenciana trabaja codo con codo en este espectáculo con su hijo, el pianista y compositor Albert Sanz, considerado actualmente como uno de los pianistas de jazz valencianos con mayor proyección tanto en el panorama nacional como en el internacional.
2: És dir, que ahí deixa de costat a la marquesa Victoria Rafaela Balmaceda de Unceta y Tellez Girón. Per a convertir-se en una altra persona que, a més, canta, perquè ella, vos recorde que...
0: Abans... Marta de la Luz, en esta ocasió.
2: Va ser cantanta.
3: Sí.
2: Sabeu de quina és la cançó més famosa que té esta dona, no?
4: Sí. Ah, home, clar, bueno, clar.
2: Tu sí que ho saps, no, Lorena?
5: Ara m'has pillat. No sé què estic
4: la
5: pensant
4: en
5: una altra
4: famosa,
5: cosa.
4: La prova més famosa...
2: Quan hi ha vist la cara, dic, ai, mare...
5: La prova... Has anat a pillar-me?
2: No, jo no sóc tan xungo. En fi, sí, jo diria que és un dels jingles més coneguts que n'hi ha en este cas.
4: No tenia la veu tan rasgada, encara.
2: Que va, no? La tenia de...
4: Era molt dolceta.
2: Sí. Bueno, en fi, de totes formes... Ui, els noms dels grups no deixaran mai de sorprendre, en este cas. Tira-li, Mariajo. Què sona això? Perquè comença Alacant i ahir el pilla a tu proper, David, l'Spring Festival.
4: Ahir en el multiespai Rabassa, avui demà té lloc ixe Spring Festival 2026, consolidat ja com un gran festival de referència de la música indie i del pop. Les actuacions es divideixen en dos grans jornades musicals. Per avui, per esta nit, divendres 29, tindrem a Carolina Durante, a Siloé, Joel López, Sexy Zebras i Natàlia Lacunza. I per a demà... Queden dissabte, dia 30, els espectadors podran gaudir de Love of Lesbian, Dorian, Ginebras, Ultraligera, la banda internacional Temples i esto es la Dilla Russa, que sonen ara mateix.
2: Sí. Què tal, Mari Carmen? T'apeteix algun de tots?
3: Sí.
5: Fes-me un mesclaet.
6: Escolta, Sergi, esto es la Dilla Russa, són dels anys 70, sí. O sea, com si visquerem la nostra pel·lícula de la vida de quan érem xicotets, tal qual els vídeos, és una barreja entre, què diem, Camela, Tecno...
2: Sí, i... són una mescla entre Camela i la Terremoto d'Alcorcón,
6: diria
2: jo.
6: Tal qual.
4: Són actuals, però tenen aquesta estètica setentera.
6: Sí, però els vídeos...
5: De casete de...
6: A mi me'ls ha recomanat, David, te ho he de dir. Per això hem triat este tema.
2: M'han dit que Camela... Ríete de Andy i Lucas de lo mal que es porten, saps?
6: Sí.
2: Els dos
6: sí?
2: Que queden. Sí.
6: Ai, sí que no.
2: Mira, ha obert els ulls com a platja seguida.
6: Sí,
2: m'han dit
6: lo
2: que
6: aprenc jo així.
2: Malament. Bueno, Marineta, i a Castelló, què?
7: A Castelló, Modavisión 2026, que se celebra ja des d'ahir, un esdeveniment internacional que uneix disseny, cultura i projecció turística global. Participen dissenyadors oficials de 12 països que competeixen pel títol de millor dissenyador del món 2026. N'hi ha votació interactiva perquè el guanyador es tria mitjançant un sistema mixte que combina les notes d'un jurat professional i el vot del públic en temps real a través de la web Modavisión Televisió, perquè ho vull veure. La plaça major serà l'escenari central a l'aire lliure amb capacitat per a més de 4.000 espectadors on es realitzen les grans desfilades i la gran final internacional que serà demà dissabte a la nit. També es dona suport al comerç local perquè avui divendres es dedica la desfilada del comerç local a la plaça major connectant les botigues del centre històric amb el festival. A més, el certamen inclou taules rodones sobre el sector i exposicions entre altres activitats.
2: No lleves el bou, no, que jo crec que esta és una de les cançons més ben parides de la història de la música.

0: També el Human Fest celebra la seva 17a edició abordant els drets humans amb més de 70 pel·lícules, Lore.
1: Sí, el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, del que apunta és mitjà oficial, va iniciar ahir la seva edició número 17 amb una programació marcada pels conflictes del present i

i els drets de la infància i la joventut com a tema central. Se celebra fins al 6 de juny i un dels protagonistes d'esta edició és Pavel Talankin, director rus, guanyador de l'Òscar

0: Mallorca Confidencial, en qui ho fa amb Lolita Amar.
1: Sí, con un thriller policíaco ambientado en 2007, donde la historia viaja a la cara oculta de la isla, marcada por la corrupción y el narcotráfico. La trama empieza cuando una matriarca defiende su poblado del desalojo, enfrentándose a un empresario corrupto que quiere construir apartamentos en la zona, lo que desata una lucha intensa por el control del territorio. La dirección del proyecto es David Ilundain y Lolita Flores interpreta a la protagonista, a la Chusa. En el reparto, y le acompañan Asia Ortega, Elena Furiase y Jordi Sánchez.
0: Y entre otras cosas también, el pioner del rock español, que ya es de los que parten muchos años damunt dels escenarios, Massa i Tot, actúa hoy en el concert que forma parte de la su aclamada gira nacional El Último Vals. Ofereix una propuesta íntima en formato electroacústico con fusión al rock tradicional amb mateixos country, David.
2: Sí, sobre l'escenari, Miguel Ríos estarà acompanyat per quatre reconeguts músics multi-instrumentistes. El repertori de la nit entrellaça els seus nous temes d'estudi amb els grans himnes de tota la vida, de la història del rock espanyol, que formen part de la memòria col·lectiva, com ara Bienvenidos, Santa Lucía o Todo a Pulmón.
0: La veritat és que estava venint-me a la ment... Jo soc una persona molt maligna... Com la peli, la saga esta de pelis que han fet Stallone i tots estos que ja estan, compa... Pues podien fer-ne una de cantants espanyols. És a dir, Miguel Ríos, Rafael... com seria això?
1: Sí, Víctor Manuel. Serrat.
0: Perdona, en tots els respectes, però...
1: Ara que es duen tant,
0: passant al prove Miguel.
1: Ara que es duen tant les pel·lícules, no?, de biopics, de cantants i històries de vides, pues sí que tenim prou històries així per contar.
0: L'únic que se l'ha deixat fer ha sigut Rafael, eh?
1: Sí.
0: És l'únic que se l'ha deixat fer.
1: Escolta, Rafael estarà la setmana pròxima a Castelló.
0: Altra volta.
1: Intentarem a veure si l'entrevistem.
0: I d'ací, pues mira, sí, estaria bé, veus?
1: Estem en
0: això. Te ho compre, el dic que sí. Bueno, i a la plaça de Bous, que no és de la plaça de Bous. Tots els estius estic en casa i sent cantar a Rafael allà. Escàndalo. I dic, però com pot estar aquest home encara? Bueno, en la UCI, en la porta, però en fi.
2: Ja, va tindre ja sustos, eh? Ha tingut sustos.
0: Home, és que...
1: Sempre estem preocupats, però tenim ganes de...
0: És una conya marinera, però este, lo de morir en l'escenari, està portant ja a l'extrem, eh? O sigui que sempre n'hi ha una edat per retirar-se, diria jo, però en fi.
2: En este cas no.
0: En este cas diu que no. Bueno, pues acabem la setmana i donem la benvinguda al cap de setmana amb este clàssic de Miguel Ríos que podran veure en Alacant i és en el Muelle Live. La gent es torna majareta. ¿Alguna cosa que objetar, Margomiz, abans d'anar-te'n?
1: Nada, estaba viendo entre toda esta oferta.
0: ¿Algo, David, abans d'anar-te'n?
2: Res, que bon cap de setmana. A aprofitar-lo, que de seguida és dilluns.
0: És dilluns, o ara o el dilluns ja, verita marineta.
3: Així no és.
0: Bueno, passa-ho bé, descansa. I posa molt morena, que va fer...
3: Sí, que jo t'hi agarren color en seguida.
0: Calor, Lorena.
1: Bon cap de setmana, Sergi.
0: Igualment. Mari Carmen García.
4: Jo ja prometo no volver a quedar-me hasta última hora.
0: Però per què?
4: Però la meva ignorància en lo de Castelló, de la moda, de veres que me l'emporte per estudiar-me.
3: A tu estudiateu.
0: En lo fàcil que tu eres. Tornem el dilluns a les 8 del matí. Bon cap de setmana a tot el món. Així, en la ràdio, vos esperem. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Estamos muy ilusionados porque Yomif Keyelcha es el atleta que más rápidamente se ha adaptado en la historia a la distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Su fantástico debut no ha hecho sino aumentar nuestras ganas de verle aquí, porque hay una cosa indudable: el Maratón de Londres es uno de los más grandes maratones del mundo, es un maratón maravilloso, pero el circuito de Valencia es más rápido que el de Londres.
2: ¿Qué tal, com esteu? Son les 2 de la vesprada. Heu escoltat Juan Botella, que és el director esportiu de la Marató de València, amb qui hem parlat este matí. Yomif Keyelcha estarà el desembre a València i buscarà un nou rècord mundial. És sens dubte la notícia de l'esport de la comunitat valenciana en les últimes hores. Keyelcha és un clàssic de València, però sempre en la mitjana distància, la mitja marató, que ha guanyat en 3 ocasions. Ara correrà la llarga distància, és a dir, els 42 quilòmetres de la coneguda com Ciutat del Running. En Ixolimp, l'etiop Keyelcha i el kenià Sebastian Sau, que

0: Fa unes setmanes va aconseguir el rècord del món a Londres. Són dos dels grans déus, els dos únics corredors que han aconseguit abaixar de les 2 hores en la distància. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Tu has parlat amb Juan Botella este matí. Què t'ha dit?
1: He parlat amb Juan Botella este matí. M'ha dit que Yelcha és un atleta molt versàtil, que ha nascut per a córrer maratons i que té un idili especial en València, ja ho has comentat tu. Ha corregut així en la mitja marató, una d'elles ha fet el rècord mundial. I la veritat és que ens ha comentat una cosa que ara parlareu més endavant, i és que hi ha expectatives amb ell tan altes que potser tinguin un problema.
2: Tenemos las expectativas muy, muy altas con él. Tan altas que una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos es a encontrar a atletas de su rango, de su nivel, para poder tirarle, encontrar liebres capaces de ir al ritmo que va en maratón. Así que vamos a necesitar auténticos superhombres que sean capaces de tirar de un superhombre en maratón como es Yomifke Yelcha.
0: Chimo Tamarí, buena vesprada.
3: Hola, Dani, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, això és un altre problema, en el que jo almenys no havia caigut. Bueno, no sóc un especialista com tu i com Ferches, que ara parlarem amb ell, però jo no havia caigut en aquest tema. Ara,
3: bueno, a veure, sí és un problema el tema dels pràctics de les llebres que porten estos atletes d'elit, que van a uns ritmes que, òbviament, són pràcticament ells els únics d'aconseguir-los, però sí que tenim l'experiència de veure a Yomif correr per València en solitari, perquè una volta li rebenten les seues llebres, pues ell és capaç de fer-ho a soles. Tenim també l'experiència de l'últim marató de Londres, on Sauer i ell van córrer junts, i d'alguna manera un era la llebre de l'altre. A veure, exagerant molt la situació, no? I també sabem, perquè ho ha dit ell, que aquell dia on va quedar segon, i és en la història l'únic corredor que ha participat en la seva primera marató i ha baixat de les 2 hores, és un cas curiós, el de Yomifke Yelcha, que aquell dia encara podia haver anat més ràpid. Això ho ha dit ell després de competir a Londres. Per tant, clar, estem davant un fet impressionant. S'han passat molts anys esperant que vinguera a córrer Kipchoge a València, en Pau Borea, que ni sabe què le correrà en València, però són corredors que estaven en la seva part final de la trajectòria com a professionals, però és que hem vist a tots aquests corredors d'alguna manera néixer a València. Així van veure a Kevin Kiptum, l'anterior recordman del món, córrer, guanyar i fer una gran marca. Sebastián Saue va debutar a València en la distància de la marató, l'actual recordman, i a Yomifke Yelcha pues l'hem vist córrer i guanyar 3 voltes la mitja marató. Per tant, hem estat esperant veure els grans corredors en València i ja els teníem així.
0: Fernando Miñana, Ferches, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, quina gran notícia. Quina notícia, tu es deies allò de la barbaritat que va suposar que els tres primers corredors de la marató de Londres feren rècord del món, i dos d'ells per baix de les 2 hores, i un l'anem a tindre així.
4: Sí, después de derribar esa barrera que llevábamos años y décadas esperando, en cuanto se derribó surgieron nuevas preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y todo el mundo habla de que, bueno, pues con todos los avances tecnológicos que hay en diferentes campos, ¿vale? De la nutrición, preparación, entrenamiento y, por supuesto, calzado, que se puede llegar más lejos todavía. Aquí tenemos una cosa a favor y una cosa en contra, ¿vale? En contra, que lo ha dicho Chimo antes, ¿no? Que Yelcha tuvo la mejor liebre que podía tener, que es Sebastián Saue, que era el mejor maratoniano que hay este año en el mundo, y no va a tener una liebre mejor que él nunca más en su vida. A favor, que su preparación no fue perfecta. Que Yelcha, yo estuve hace un par de semanas hablando con gente de su entorno, estuvo 2 veces a punto de frenar su preparación, de renunciar al maratón de Londres. Tuvieron que llamar de urgencia a un traumatólogo español, David López Carapé, que le infiltró, que eso le permitió seguir su preparación. Que dice, no llegó en plenitud, ni con una preparación completa, podemos decir, a la línea de salida del maratón de Londres, y eso va a jugar a su favor en Valencia. por otro lado, Saúl va a correr, igual que Yelcho ha elegido Valencia, Saúl ha elegido Berlín, que es el otro, digamos, maratón rápido que hay en el mundo, y vamos a ver por separado de qué son capaces los dos.
0: Escolta, en joc, Fer, Ximo, i 100 milió d'euros, no?, que ha promès o que va prometre en el seu moment Juan Roig per a aquell que conquistara o batera el rècord del món en València, no?
3: Potser en el seu moment podria ser un farol,
0: sí,
3: aconseguir el rècord del món, però és que ara està ahí. Està ahí i està l'atleta que pot aconseguir-lo, perquè l'altre atleta que l'ha aconseguit ja ha decidit correr, com diu Fernando, en Berlín. Bueno, però no. Tenim el segon més ràpid. L'altre que ha baixat de les 2 hores i que se queda a 11 segons. Que 11 segons pues, és possible. Ara, se tenen que donar moltíssimes circumstàncies. Estem només en el mes de maig. Se tenga unas moltíssimes circumstàncies. Paco Borau ha d'aconseguir la meteorologia perfecta com en tantes altres edicions. No té que fer aire, la humitat correcta, la temperatura que toca, les llebres que siguen òptimes almenys fins a n'aguanten, que ells han anitatge a dormir bé, que se tenen que juntar tantes coses, però ara sí és possible.
0: Molt bé. Ferxes, alguna cosa més a afegir un poc el que comentava Ximo sobre ese rècord?
4: Nada, dos coses molt ràpides. Una, que parece un chiste però no lo es, el cambio climático juega a favor de València. Cada vez es más común que los maratones de otoño, de octubre, noviembre, Berlín, Nueva York, cada vez hace más calor y esas condiciones juegan en su contra. Y València, que se colocó a principios de diciembre, a final de año, eso juega a su favor. Y por otro lado, que Yelcha ha entrenado mucho con un atleta español que entrena en Castellón, con Lluís Torlà, Rodríguez Cuicera, nacionalizado hace muy poquito. Debutará en Valencia en medio maratón con el objetivo de batir récord Europa. Y que Yelcha dice que no ha visto nunca en su vida a un atleta con tanta capacidad como Rodríguez Cuicera. Y antes del maratón de Londres, le preguntaron quién pensaba que sería primero en bajar a las 2 horas. Y el nombre que dijo fue Rodríguez Cuicera, que debutará en maratón el próximo año y ya veremos dónde.
0: Bueno, pues ahí queden tots els apunts, la informació completíssima, la notícia, jo crec que almenys de les últimes hores, però jo crec que és la notícia, la gran notícia, és que ell ja va estar en la pròxima marató. Gràcies, Ferxes, gràcies, Ximo.
4: Molt bé.
2: Vosaltres, adéu.
0: Vinga, gràcies, Mònica.
1: Adéu.
0: Acabem ara la nostra portada. Repassarem les coses més importants del món de l'esport de les últimes hores. Recorda que a les 3 més quart, com sempre, ens espera la tertúlia de llegendes amb Fernando Gómez Colomer i Nacho Rodilla. Patricia està en la realització tècnica del programa, en la redacció i en la producció. Eva Casanyola, Eva, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
0: Uns consells i parlem de més coses.
6: Esports a punt.
7: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
8: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
11: Som

0: Pues ahora mismo es ninguna necesidad de malvender. Ahora, si viene una oferta irrechazable, pues evidentemente no vamos a rechazarla porque, como decía, somos un club vendedor. Si alguien viene con la cláusula, evidentemente no se puede hacer nada. Él tiene todo el derecho del mundo a seguir creciendo y el club tiene una oportunidad importante también para, como decías tú, rebajar deuda.
1: Es Pablo Sánchez, el presidente del Levante. El club es consciente que Carlos Espí, el davanter de moda de la Liga Española, pot eixir este mercat d'estiu. El mandatari ha fet balanç de la temporada i ha dit que el club acabarà l'exercici en positiu, sense vendes, i també que el femení, pel qual s'havia negociat una possible venda, un possible soci, no es farà i es construirà un projecte per a tornar al futbol professional. Després, ampliarem.
2: Si usted cree que hoy, en un día como este, vamos a hablar del futuro proyecto, sea cual sea, y vamos a manchar el cierre de un círculo de 2 años y medio en el que estamos hablando de procesos, de amor, de entrega de unos jugadores, porque tampoco le he visto en ninguna rueda de prensa hasta ahora. Le respeto la pregunta, pero no se la voy a contestar, evidentemente.
1: Bé, així no contestava, o contestava d'esta manera, Íñigo Pérez, de la rueda de premsa en què ha dit adeu el Rayo Vallecano després de firmar una gran temporada. Tot i això, Íñigo, en principi, arribarà a Vila-real la pròxima setmana i es convertirà, com és un secret a veus, en el substitut de Marcelino en la temporada en què el Villarreal comptarà amb el lateral esquerre Carlos Romero, cedit les dues últimes temporades de l'Espanyol, on ha destacat, per la qual cosa el conjunt groguet ha mogut ja fitxa i Romero ha renovat pel Villarreal fins el 2031. Fem un alt en la informació futbolera, parlem de pilota, perquè este diumenge podran veure per la televisió d'Apunt la final de l'individual de raspall femení a partir de les 11 al trinquet de la Llosa de Ranes. El trinquet de la Llosa de Ranes acollirà el de desenllaç del mà a mà, Eva.
3: Per quart any consecutiu, les protagonistes seran les mateixes, Anna de Beniparrell i Victòria de València. Parlem amb les dos protagonistes.
1: Tenim a Anna i tenim a Victòria. Anna, bona vesprada. Victòria, bona vesprada.
4: Hola, com esteu?
1: Molt bé.
5: Hola, bones tardes.
1: Bueno, Anna, tu intentaràs aconseguir el teu tercer mà a mà, però mai li has guanyat a Victòria. Quina estensió en la mànega?
4: Bueno, estic molts anys intentant-ho, estic entrenant molt i encara que no l'he guanyat, pues, jo crec que cada volta estic més propet i el diumenge pues, una nova oportunitat, a veure si és la cosa.
3: Victòria, tu buscaràs el nou títol, encara tens nervis? Com veus si se duela amb Anna? Vos conegueu de sobra.
5: No puede ser, aunque no sea la primera final, tengo los mismos nervios que al principio, pero es el campeonato que más ilusión me hace. Uh-huh. Y al final, pues siempre pues tengo muchísima ilusión por jugarlo y los nervios siempre están.
3: Anna, enguany de moment ja has guanyat mestres i copa. Quin balanç fas del que dus de temporada?
4: Pues molt bo, al final he estat en totes les finals dels campionats més importants i vist així un poc de lluny, pues, supercontenta de la feina que faig. He invertit moltes hores per estar en molt bon estat de forma, però està clar que quan arribes a una final pues, la vols guanyar.
3: I Victòria, el que diu Anna, ja ha arribat a les finals importants, tu t'has fet amb la Lliga, s'enfronteu les dues pilotaries en millor estat de forma. Com ho aconseguiu? Com treballeu?
5: No, pues yo creo que al final los resultados que llegan, pues se nota todo el trabajo que hay detrás, pero las dos dedicamos muchísimo tiempo a prepararnos bien los campeonatos y luego pues las partidas y los resultados pues van acompañando.
3: I veureu-vos ahir, segons les referents de la nova generació, tant en el treball que n'hi ha darrere com en lluitar totes aquestes competicions. Anna, com veus si ses joves que venen per darrere?
4: Pues yo creo que cada volta n'hi ha molt de més nivell i moltes més xiquetes que volen arribar a ser professionals. Per la meva part, i crec que per totes les que estem en les lligues professionals, estem molt orgullosos, no, de la feina, perquè al final nosaltres començarem sense tindre pràcticament referents. Jo vaig començar a entrenar en els xics i aleshores estic molt contenta, no, de que les xiquetes ara sí que tinguin algunes referents femenines i vulguin ser com nosaltres.
3: I tu, Victòria, com veus que van apuntant?
5: No, pues, a ver, yo creo que ahora también las bases que tienen ellas, pues es muchísimo más sólido y, pues, al final, como ellas también llevan trabajando, pues, desde más pequeñas, pues yo creo que, pues, de aquí a unos años podrán, o sea, ya estarán jugando.

0: con nosotras y a muchos pues nos acabarán retirando.
1: Es llei de vida, ¿no? Ana, Victoria, moltíssimes gràcies, moltíssima sort en la final de diumenge. Recordeu, a les 11 al Trinquet de la Llosa de Ranes i en directe per la nostra televisió. Gràcies a les dos.
2: Moltes gràcies, adeu.
0: A vosaltres, adeu.
1: Continuem la nostra portada, continuem i tornem a parlar de futbol. A banda de la deu de Íñigo en el mercat de fitxatges, avui és el nom del dia, és el de Anthony Gordon, el primer reforç del Barça per a la temporada 2026-2027 i també la primera presentació del mercat espanyol, Eva.
3: Sí, firma per 5 temporades amb el Barça, arriba procedent del Newcastle, té 24 anys i esta temporada marcada és a gols 10 en la Champions. El futbolista, un dels més ràpids del futbol mundial, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació just després de firmar el contracte amb el president Rafa Juste. Anàvem a una miqueta de retard, sí, i encara no tenim les seues primeres paraules.
1: Com vos dèiem ahir, el Barça també va per Julián Álvarez, la primera oferta, 100 milions d'euros, lluny de la clàusula de 500 que l'argentí té. El fulletó només acaba de començar. Demà, la capital d'Hongria, Budapest, canviant d'assumpte, serà la seu de la final de la Lliga de Campions, on sabrem qui és el nou rei d'Europa, Eva.
3: Sí, el vigent campió, el PSG de Luis Enrique, busca la segona copa per al club parisenc, mentre que l'Arsenal d'Arteta persegueix el doblet després de fer-se amb la Premier i intentarà la seva primera Champions.
1: Anem amb el diari del Mundial. Argentina amb Messi, però amb novetats després que Lionel Scaloni hagi anunciat ja la llista per al Mundial. Per cert, que el valencianista Guido Rodríguez no està i l'Atleti de Madrid és un dels equips el més representat, Eva.
3: Sí, tampoc estarà del Real Mastantuono, si el Betis, Giovanni, lo Chelsea, tot i arrossegar molestes físiques últimament. L'Atlètic, amb 6 futbolistes, com deies, és el més representant. Juan Musso, Julián Álvarez, Nico González, Thiago Almada, Nahuel Miranda i Giuliano Simeone. També està en la llista Nico Paz, jugador que ha jugat les últimes temporades al Como, que podria ser recuperat pel Madrid si Florentino, com es preveu, guanya les eleccions.
1: Canviant d'assumpte, 1.500 esportistes de 15 nacionalitats es donaran cita este cap de setmana a Orpesa en la quinta edició de l'Escot Mediterranean Epic Triathlon.
3: Una prova que enguany serà l'única d'Espanya que congregarà en dos dies 6 disciplines diferents. Serà el campionat a més autonòmic de triatló de llarga distància de la comunitat. Hi haurà 4 modalitats de triatló i 2 d'aquabike. La prova reina serà la distància full, que requerirà molta resistència. S'ha modificat un trosset de segment ciclista per a millorar la seguretat i l'experiència de l'esportista.
1: I esta vesprada comença la 78 edició del Gran Premi Vila-Real de Ciclisme, tot un clàssic del calendari Eli Sub-23 amb 3 jornades de competició i traçat que combinarà l'espectacular inici a Vila-Real amb l'exigència de la muntanya Camí de Morella.
3: La prova començarà a les 6:30 amb una contrarrellotge per equips que fixarà les primeres diferències ja en la general i serà dels voltants de l'Estadi de la Ceràmica i acabarà en la zona de l'Ermitori de la Verge de Gràcia al paratge del Termet.
1: Canviant d'esports, anem al bàsquet. Els Spurs guanyen igual en la sèrie i forcen el 7è partit. Sí, en la NBA, parlem de la NBA.
3: És de San Antonio, guanyar en 118-91 d'Oklahoma gràcies a un gran parcial de 20-0 en el tercer quart. Jojus Alexander fou el millor de Standards, però el nom és amb 15 punts, mentre que els Spurs brillaren Wemanyama amb 28 i 10 assistències o el rookie Harper amb 18 punts.
1: En el Giro, en ciclisme, victòria a l'esprint del francès del Soudal Pol Manier, que s'imposa amb molta autoritat als també esprinters Eduardo Sanbanini i Jonathan Milan.
3: I en la classificació, cap novetat, líder continua Vingegaard amb més de 4 minuts d'avantatge sobre els rivals. En la primera 8 de les etapes des Dolomites, amb el Paso Llau de categoria especial a la meitat de l'etapa i final a Piani di Pietze, un port de segona categoria però molt dur, amb 5 quilòmetres amb una mitjana d'un desnivell de 9,8%.
1: I acabem amb tenis i parlem de l'altra gran bomba dels últims dies. Parlem de Roland Garros i de l'eliminació del número del món, Jannik Sinner.
3: Sí, el màxim favorit al títol va perdre l'oportunitat d'aconseguir l'únic gran slam que li falta, perquè va ser superat per Cherundolo en 5 sets després de veure's afectat per un cop de calor o per un mareig quan estava en la pista central. Sinner estava guanyant els dos primers, 5-1 en el tercer, quan es quedava només a un xoc de tancar el partit i va patir un mareig que el va fer anar-se'n al vestidor més de 20 minuts i després va cedir ja els 18 punts consecutius en la resta de sets. Cherundolo es va fer amb doble 6-1 amb el partit i Sinner altre any més sense aconseguir el gran que li falta.
4: Starting to feel very dizzy and very low of energy and try to serve it out, but didn't have a lot of energy. Fourth set, I let it go a little bit, trying to have a bit more energy in the fifth. Woke up this morning, didn't feel very well.
3: Diu que no se sentia bé ja de matí, que després es va sentir marejat en la pista i que no va poder recuperar-se perquè va perdre energia i era incapaç de llançar la bola.
1: I no és la primera vegada. El torneig se queda sense els dos massis favorits després de la seva eliminació i l'absència de per lesió de Carlos Alcaraz. Totes les mirades estaran ara sobre Alexander Zverev i Novak Djokovic, que jugaran contra el francès Quentin Halys i el brasiler Joao Fonseca en tercera ronda. Quantes espanyols, Eva?
3: Pablo Carreño està en el quart set del duel contra l'argentí Tirante, que va eliminar Davidovich en la ronda anterior. Van de moment 2-1 a favor de Carreño, i Rafa Jodar ha guanyat en el tiebreak el primer a l'estadounidense Alex Mitchelson, i en set anarà el segon. En la jornada d'ahir, l'andaluce guanyà Copriva i demà jugarà contra Cherundo.
1: Anem ja amb l'esport femení.
5: El Bon Vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Tornem a parlar de la final del play-off de segona divisió de femenina del futbol. Dissabte al Pujades es jugarà la final de les finals. València Femines, Villarreal Femines, es jugarà la representació valenciana en la primera divisió del Futfem espanyol. No hi ha altra que acceptar que malauradament un dels dos es quedarà en la primera federació, l'altre recuperarà la màxima categoria i acompanyarà l'Alavés a primera. Arriba el final del play-off i la igualtat és màxima, i més després de l'empat sense gols del primer partit disputat a la Ciutat Esportiva José Manuel Llanes. Així les coses, el València, que queda per davant de la Lliga i juga a casa, sembla que partís amb un lleuger avantatge. Dimecres parlàvem amb Miquel Crespo, amb el tècnic de València, i avui ho fem amb l'entrenador del Villarreal, amb Jordi Ferrés. Aquí ja saludem. Jordi Ferrés, bona vesprada, bones tardes.
6: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, en un partit com este i després del que passa la nada i els resultats contra ells en la temporada, podem dir que el València és favorit o és una final?
6: Bueno, jo no m'agrada parlar de favorits en ningun dels dos casos. Pense que són 90 minuts molt diferents, és una competició completament diferent respecte a la Lliga. Uh-huh. Apareixen molts factors també, com les emocions, la pressió per intentar pujar també a primera divisió. Uh-huh. El 90 minuts per a decidir a veure quin dels dos equips estem a primera divisió.
1: Sí, te preguntava, mira, la segona pregunta que tenia per a tu és allò típic de dominar les àrees, dominar la pressió, dominar els detalls. En estos partits compten moltíssim, no? Els detalls, una expulsió, una falta, alguna cosa que puga decantar el partit i no tant partits anteriors, no?
6: Sí, així és. Al final, a part de tot el futbolístic, que poca cosa podem fer ja els entrenadors, és més ajudar-les a com afrontem els possibles escenaris que se'ns poden donar, ja no només a nivell de futbol, sinó també a nivell emocional, i estar atents a aquests xicotes detalls que van a marcar la diferència.
1: Efectivament. Quina, per a tu, va ser la clau, independentment dels detalls, després de tant de temps, de tants enfrontaments entre els dos, on veus tu la clau del partit?
6: Molt bé, pues les claus del partit són molt fàcils. Respectar les conductes que ens han portat fins on estem, que pense que té molt de mèrit. I si el que ens ha fet aplegar fins a aquest punt és conforme se representa o la imatge que té el Villarreal femení, pues no deixar-ho. Sabem on tenim les nostres fortaleses, sabem on tenim les nostres debilitats, pues intentar amagar aquestes debilitats i les nostres fortaleses, pues, intentar treure-les a llum i, per què no, pues, tenir la sort de tirar-la dins de la red, que és el més important.
1: Exactament. Escolta, heu destacat la importància de l'afició. El Villarreal té 60 entrades per al Pujades. Jo crec que això també va ser fonamental, no?
6: Sí, a veure, sabem que el camp estarà massíficament una miqueta més per part del València.
1: Clar.
6: Però bé, crec que bonic, i són coses que estem treballant, que poder jugar per a la teva gent, no? Pues això, 60, sabem que van a fer força, i després, per sort, l'afició no fa gol. La que fa gol són els jugadors que estan jugant al camp, les 11 contra 11 que s'estan pegant ahí dins, i preparar-nos estem i en ganes d'enfrontar-ho. Serà un ambient molt, molt xulo, però això no mos pot desvirtuar de lo important que és jugar 11 contra 11 a la piloteta i intentar tirar d'allí.
1: Jordi, anem a acabar. Et vaig a demanar una xicoteta endivina ja, Vull que acabes la frase, amb una paraula o amb una altra frase. Tornar a la màxima categoria per a un club com el Villarreal és?
6: Estar on se mereix.
1: Molt bé. Veus? Concret i al gra i directe a la Diana. Te desitgem el millor, com li hem desitjat ja també a Miquel Crespo, i anem a veure què passa dissabte al Pujades. Gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Teica, el Bon Vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
7: Si alguien viene con la cláusula, evidentemente, no se puede hacer nada. Él tiene todo el derecho del mundo a seguir creciendo y el club tiene una oportunidad importante también para, como decías tú, rebajar deuda. Tenemos que cumplir el plan de reestructuración y parte de ese dinero. No te sé decir ahora mismo en qué porcentajes, porque no lo tengo en la cabeza, no me quiero equivocar, pero evidentemente parte de ese porcentaje irá a pago de deuda, sí.
1: És Pablo Sánchez, s'ha referit este matí en una llarga roda de presa de bales de la temporada al futbolista de moda del futbol espanyol, que no és altre que Carlos Espí. Ha deixat molts titulars, però ha parlat molt poca cosa del mercat, perquè no li corresponia, com ha dit, correspon a Héctor Rodas, com a Pepe Danvila, però no li corresponia ahir parlar d'això. Diu que el Llevant no necessita vendre, de fet ha presentat un panorama econòmic millor del que pensàvem, amb un saldo positiu de 4,5 milions d'euros en l'exercici actual. Això sí, ha dit que el Llevant és un club venedor per absoluta necessitat. Ha dit, com acabeu d'escoltar, que si algú ve en els 25 milions d'euros de la clàusula de Carlos Espí no tindran més remei que acceptar-la. També ha dit que el Llevant té una de les millors planters d'Espanya i que Luis Castro ajuda també la revalorització de la plantilla i també la revalorització de del que és el planter. Ha anunciat que el 4 de juny començarà una campanya d'abonaments molt especial perquè hi ha 21.000 abonats i no hi haurà cap alta perquè no tenen més disponibilitat, més aquelles entrades que els obliga a lligar, posar a la venda. I en l'economia, ja vos he dit, 4,5 milions de l'exercici, ja resumit d'esta forma, com està el club en estos moments.
7: Venimos de 5 años de pérdidas. Este ejercicio 25-26 vamos a cerrar en positivo. Tenemos ahora mismo una proyección sin ventas de 4 millones de euros de beneficio. Esta consecución de la permanencia nos ayuda a crecer, nos ayuda en cuanto al fair play, porque el año pasado, como sabéis, teníamos el fair play, el límite salarial más bajo de la primera división. Nosotros decíamos que el club era solvente en segunda división, pero evidentemente está en primera división, nos da un balón de oxígeno para cumplir con nuestros compromisos de pago, para seguir cumpliendo con el plan de reestructuración de pagos que tenemos aprobado.
1: I ese pla de reestructuració, o aquests pagaments, o aquest deute, hem de dir que qualsevol venda, fins i tot, evidentment, també la de Carlos Espí, amb la clàusula de rescisió en este cas, una part d'això aniria a reduir ixe deute segons ixe pla de reestructuració del deute que té el Llevant. Acabem amb un altre titular. Sabeu que el Llevant femení ha estat en venda o almenys ha buscat un soci que ajudi a l'economia del Llevant Unió Esportiva. Avui el president ha dit que el Llevant femení no està en venda.
7: Ha sido la decepció de este año. Ha sido de esas temporadas en las que todo sale mal. Haremos un equipo para intentar volver a la primera categoría. No vamos a vender el femenino. Hay gente interesada. Estamos convencidos de que tenemos que apostar por él y no entra dentro de nuestras opciones el vender la sección femenina.
8: Hay mucho en juego y al final esto sí que se puede considerar como una final. Después de esto ya no hay nada, ¿no? De lo que hagas este partido, de lo que depende, ¿no? El futuro. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, ayudar a los jugadores a controlar, ¿no? Esas emociones, esos nervios, transformar todo eso en cosas positivas, conectar con la afición desde el minuto uno, lograr los tres puntos, que es lo que sabemos que nos vale.
1: Nervios, emociones y el Totorres, el típico de un Totorres. Últim partit, finalíssima Castalla contra un rival directe con l'Eibar. Si guanyes a la promoció, si perds, final de temporada. Xavi Robert, Castelló, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Efectivament, així és. No queda altra que guanyar i controlar les emocions des de l'arribada a l'estadi, on l'afició rebrà l'autobús, asserenant els nervis per a ser el Castelló fidel al seu joc, espentat per un Castalia que estarà a rebentar, ja que des de fa dies no hi ha entrades. Pablo té la baixa de Mellot i també de Mabil, convocada amb la seva selecció. Mellot, recordem que està lesionat, però sí que pot comptar amb Chipenga, que avui ja li hem vist d'entrenar amb el grup. Dilluns volarà ja per incorporar-se a la selecció del Congo i també està Camara, que ha renunciat a un amistós amb Guinea, davant un Eibar que és octau, que està a dos punts del Castelló i al que també sols li val la victòria per arribar al mateix objectiu que els orelluts, és a dir, la promoció. Pablo Hernández parla així sobre el partit i el rival.
8: Un Eibar que necessita la victòria, que necessita ganar, Eso no creo que vaya a hacer que se vuelvan locos ni que vengan a hacer nada distinto a lo que hacen, porque es un equipo agresivo en la presión, un equipo que presiona hacia adelante, que intenta proponer, que intenta jugar al fútbol y que vamos a tener que estar muy bien en la presión, ¿no? Para impedirles hacer su juego. Jugar como siempre jugamos, no cambiar nada, sino ser nosotros.
1: Pero se sabía, atención a la situació de quatre jugadors que podrien perdre l'hipotètic primer partit del playoff.
9: Sí, es tracta de Brignani, Ronaldo Pompeu, Barry i Suero, que tenen quatre targetes i si diumenge veuen la quinta es perdrien el primer partit de la promoció. Si no la veuen, passarien nets a aquesta hipotètica promoció.
1: Anem amb un possible 11?
9: Matís en porteria, defensa per a Guere Navarrena, inicia lateral dret per Mellot, Brignani, Alberto i Alcázar, mig camp per a Barri i Ronaldo Pompeu, bandes per a Jacobsen i Chipenga, i en la davantera Cala i Camara.
1: Patria punta a les 6 i mitja, diumenge a Castàlia, Castelló, Eibar, anem amb el Villarreal. Com heu escoltat en la nostra portada, Íñigo Pérez s'ha acomiadat avui del Rayo Vallecano, han estat les últimes tres temporades i ha dit adeu, no ha volgut respondre a la pregunta que li han fet, evidentment, sobre la seua pròxima parada, que serà la del Villarreal. L'esperen per a la pròxima setmana, no, Xavi?
9: Sí, efectivament, així és. A mitjan de la setmana que ve començarà l'etapa Íñigo Pérez amb el Villarreal, així ho té previst del club, que ha volgut respectar els temps del futur tècnic del Villarreal amb el Rayo Vallecano, com tu bé dius, d'ahir avui s'ha acomiadat ja de l'equip madrileny, després de dos temporades i mitja, on aterra com a segon d'Andoni Iraola i ha signat ara, esta temporada, una de les pàgines més glorioses del club de Vallecas.
1: Un dels futbolistes que tindrà Íñigo serà Carlos Romero, que torna i per molts anys.
9: Ampliant per dos temporades el seu contracte fins al 2031. Carlos Romero, després de dos anys cedit a l'Espanyol, on ha estat un fixe amb 71 partits i 8 gols, 6 d'ells esta temporada, s'ha destapat com un dels millors defensors de la Lliga, fet al planter, agafa el relleu al lateral esquerre de Pedraza, que se'n va a la Lazio, segueix, per tant, l'ascens de jugadors fets a casa, com es pot veure en l'anunci que ha fet del club, que va des de Pau Torres a Baena, Trigueros o Rodri. Carlos Romero, natural de Torrent, amb 24 anys, torna feliç. L'escoltem.
10: Volver a ampliar el contrato aquí, de seguir formando parte del Villarreal y sobre todo de la confianza, ¿no?, que hace el club en mí. Muy feliz, la verdad es que sentirte valorado, ¿no?, en un sitio es lo principal. La verdad es que aquí lo siento así, siempre ha sido mi casa desde que llegué en juvenil A y eso para mí pues es lo más importante.
1: Un Carlos Romero que, per cert, d'ahir en la gala de la Lliga parlava així sobre el que segurament serà el tècnic groguet, el seu nou tècnic la pròxima temporada.
11: Bueno, es un entrenador muy bueno, sabemos, ¿no?, lo que ha hecho con el Rayo, es súper joven y el que venga, pues bienvenido será, pero bueno, a ver cuando anuncian y qué pasa.
1: Exactamente, anem a por. En el Villarreal, tota l'atenció està en el filial, que inicia el playoff d'ascens contra el Zamora. Xavi.
9: Serà el diumenge. El Villarreal ve de David Albelda, juga ese primer partit de la promoció contra el Zamora, al Ministadi. El rival, el Zamora, ve de ser tercer del grup 1 i afronta el partit després de dos derrotes que van trencar una ratxa de 5 victòries seguides. Els groguets han acabat quarts, un equip que de la mà d'Albelda ha anat de menys a més. El minisubmarí arriba amb una ratxa d'11 partits sense perdre, amb 6 victòries i 5 empats. L'última derrota va ser a casa el 8 de març contra el Terol. Escoltem a l'entrenador David Albelda.
12: Es una competición nueva, a doble partido. Todo lo que hemos hecho nos tiene que servir para tener la confianza y la convicción. Aunque sea una competición diferente, a ida y vuelta contra un muy buen equipo, nuestro plan no va a alterar mucho. Lo que se nos está dando bien durante la liga es lo que vamos a intentar hacer en esta eliminatoria y sobre todo este primer partido en casa.
1: Anem a veure si té sort el Villarreal. Dilluns ens ho contaràs. Xavi, gràcies.
9: Adéu, fins dilluns.
1: En l'ells, després de l'adeu de Saràbia, comença el ball de possibles substituts. Bernat Picó, Alacant, bona vesprada.
13: Què tal, Dani? Bona vesprada. El buit que deixa Sarabia en l'Elx obliga a Cristian Bragarnic, el propietari, a prendre una de les decisions més transcendentals a les que s'ha pogut enfrontar durant la seva etapa a Elx, perquè el llistó estava en amunt. Per ara, els noms que han sorgit són 5. Francesc Xavier García Pimienta pareix el millor col·locat. Sense equip, des que va eixir del Sevilla, abans havia estat en Las Palmas i en el Barça B. Michel Sánchez és una

0: alternativa atractiva, però que no sembla massa possible perquè en realitat està molt a prop de firmar per l'Ajax. Ivan Ania, tècnic actualment en segona divisió amb contracte en vigor amb el Córdoba. Hernán Crespo, l'ex conegut exfutbolista, sense equip actualment i sonant per a alguns clubs argentins sense experiència a les banquetes europees. I per últim, Alessio Licci, que s'hauria oferit després, això sí, d'una mala temporada a l'Osasuna. Són alguns dels noms que s'han barallat en estos primers dies post-Saràbia, però encara poden passar moltes coses i més encara tenint en compte que Bragarnik no sol acudir als noms més convencionals, als que estarien en el cap de qualsevol aficionat. També hi ha la possibilitat que entre ahir el mercat sud-americà d'entrenadors, on Bragarnik evidentment té una notable ascendència. Haurem d'estar pendents en els pròxims dies perquè evidentment esta arribada d'un nou entrenador és ara mateix prioritària per a la directiva de l'Elx per poder afiançar i començar a treballar ja en el projecte de la pròxima temporada.
1: Estàs escoltant Esports a punt.
2: Són les 2:37 en el València. La notícia és que no hi ha notícia. Sí que hem de comentar, per exemple, l'oferta, com van desvelar els companys de 90 minuts. Fa un parell de dies, l'oferta del Celta per... l'interès del Celta per Jesús Vázquez, que lògicament està pendent també del futur de Gallà i del paper que José Luis Gallà, el capità, vaig a tindre en el València de la pròxima temporada. De seguida, la nostra tertúlia, parlarem d'este i molts altres temes. Recordem que Jesús Vázquez té contracte fins al 2028 i, per tant, s'hauria de negociar una possible venda. Altre dels candidats a aquesta posició, segons vas desvelar, Salva Folgado i Manolo Montales, Javi Galán, que és de... el que passa és que és una miqueta major, 31 anys, vindria d'Osasuna, també estaria en la llista. En tot cas, el Celta voldria una opció d'un futbolista més jove i també tots pendents, lògicament, de que puga parlar o no, també ho comentarem ara, Ron Gourlay, perquè s'esperava per a esta setmana un balanç de la temporada, com acaba de fer, per exemple, el president del Levante Unió Esportiva, Pablo Sánchez, o com ha fet també, o com han fet altres equips. De moment no tenim notícies que es vagi a produir un balanç de temporada i què es planteja per a la pròxima i si hi haurà un objectiu o no. Ho analitzarem ara en la nostra tertúlia, se n'anem al bàsquet. Perquè València Bàsquet juga este nit l'últim partit de la fase regular de la Lliga a casa, tractant d'abastar la segona plaça.
3: Ara mateix està quinta d'escalar per a tindre el factor pista en el play-off. Això passa per guanyar a les 8 i mitja de Gran Canària. El rival també ho donarà tot perquè només li val guanyar per a no dependre dels resultats de tercers per a quedar-se en la sede. Pedro Martínez va estar a Gran Canària 10 anys, lamentaria el descens de l'equip i alerta que serà un partit dur per davant. Després d'haver tancat files al voltant dels seus per allunyar els rumors que vinculen la mitja plantilla amb altres clubs per a la pròxima temporada, el club reconeix que estan de baixó i cal recuperar la identitat.
4: Lo que habíamos conseguido durante el año, llevar muy bien dos competiciones extremadamente duras y que no pagar demasiado el peaje, ahora seguramente estamos en ese punto de bajada. Pierdes un poquito de identidad, de frescura, ¿no? Es jodido, pero hay que entender que es normal. Además, nosotros jugamos contra equipos que están o descansando o que te están preparando para jugar contra nosotros y nosotros jugando competiciones muy exigentes. Era el otro equipo que ha jugado la Final Four en Madrid, ¿cómo le va? Yo creo que tanto ellos como nosotros subiremos, pero por el camino vas teniendo disgustos.
3: Després de la derrota en semis de l'Euroliga, és la primera vegada que es retrobaran amb l'afició. Pedro ha dit que tinguin en compte tot el que han fet i que animen perquè tots junts, si ha de patir, que patisquen tots junts. Manté les baixes de Puerto Xavi López Arostegui, comptarà amb Álvaro Cárdenas. Recordem que als taronges queda encara el diumenge visitar el Barça, però que molts acaben avui. N'hi ha el Granada baixa segur i n'hi ha una altra plaça que es disputen tres equips avui. El Gran Canària se salva si guanya, i o perd, però també el Saragossa. L'Andorra se salva si guanya el Barça i si perd només baixa si guanyen Gran Canària i Saragossa, i el Saragossa de guanyar el Breogán i esperar que perguen Granca o Andorra. O sigui que...
2: Increïble la guia sobre la jornada. Parlem del femení i parlem de Rubén Burgos, Eva.
3: Sí, perquè n'hi ha cada vegada més rumors al voltant de que no va continuar en esta banqueta taronja. Pot ser si continua en el club, però en una altra funció. I

0: Així van eixir noms d'altres possibles substituts, com el del seleccionador actual i tècnic del Fenerbahçe, Miguel Álvarez, però a 4 mesos del Mundial no podria compatibilitzar estos càrrecs. Podria ser una cortineta per a demanar més sou als turcs. A més, no se porta molt bé amb Leticia Romero, perquè per més grans números que faça no la convoca per saber morir. I també han vinculat un altre rumor a Queralt amb el Girona.
1: Nacho Rodilla, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Bueno, jo volia fer-te una valoració de València Bàsquet. Parlarem dilluns i esperem que puga abastar aquesta segona posició, però si sobre la continuïtat de Rubén Burgos.
2: Bueno, és un tema difícil perquè realment jo crec que la idea era una i conforme avança la temporada i evidentment de dos títols això s'ha frenat una micoteta. Rubén té una reunió pendent en la direcció esportiva, la direcció general del club, en Enric Carbonell i en Esteban Albert, i d'ahí té que eixir un poc aquesta valoració final. Que té les portes obertes del club és evident, el que ha fet és per a poder tindre-les, i que també crec que la parcel·la esportiva de València Bàsquet, encapçalada per Esteban, requereix d'alguna peça més, però s'ha frenat tot, no? I això em dona que pensar que la valoració ixa que se té entre mans, pues, igual no se té tan clara, perquè el rendiment de Rubén Burgos i de seus jugadors ha sigut important. És qüestió de dies, de una setmana, del que siga. Van apareguent molts rumors perquè, com això està en l'aire, pues no s'acaba de concretar. Jo no acabo de veure del tot ixe tema de Miguel Méndez, perquè hi ha cosetes ahí que de primeres te xoquen. És evident que com a trajectòria d'entrenador tens galons per a poder entrar en València Bàsquet, però no acabo d'encaixar-ho a la perfecció, encara que se podria donar. Però jo m'aniria al foco de Rubén Burgos, que és mereixedor de tot, i per tant ahí sí que té que tindre, jo crec que la claretat per part del club per a que encalçar-li o el projecte esportiu a la pista o que recolse diguem aquesta direcció esportiva.
1: Tu hores d'ara apostes per Rubén en la pista?
2: Jo diria que sí. Vale. És a dir, a veure, jo el que tenia clar, ho tenia clar perquè la informació era la que era, i ho tenia clar que Rubén donava aixe, anava a pegar un pas o el
1: al
2: club,
1: costat.
2: Sí, al costat. Però quan se frenen aquestes coses és perquè la decisió s'està mesurant i s'està valorant, no? I anem a veure cap a on tira. El que estava tan clar de primeres sembla que s'ha girat i el rendiment de l'equip te fa que te frenes i prengues la decisió correcta.
1: Molt bé, Nacho, ara t'escoltem en la nostra tertúlia. Acabem un apunt de Castelló, un punt important, perquè la Miss Castelló haurà de remuntar diumenge a les 12 els 6 punts de desavantatge contra l'Albacete. Els de José Luis Pigel buscaran sorprendre'ls per a tornar a la Lebor. Javier Fortuño és president de la Miss de Castelló i ja en su dia, que no dubta d'aconseguir el objectiu.
3: Sí, jo crec que podem guanyar i remuntar. Tenim equip suficient per a remuntar i ganes. Està molt propet i tenim ganes. I a més, és que ho diuen els jugadors, que anem a guanyar, presi. I ja està, no tenim cap problema. Nosaltres anem a guanyar. És que és l'equip de la ciutat, de baloncesto. Entonces volem que tota la ciutat estigui en aquest pavelló. Que intentar aplegar els 4.000 espectadors és difícil. Me diuen que no. Jo dic que sí, perquè la gent està en nosaltres.
4: L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a Punt.
1: Són les 2:45, per tant tenim 15 minuts per a parlar amb les nostres llegendes. Fernando Gómez Colomer, el 10 del València.
5: Què tal?
1: Bones tardes.
5: ¿Te recuerdas del 10? Muchos otros 10.
1: Sí, bueno, pero tú eres uno.
5: Uno.
1: Y el 11 de Valencia Basket ya tenían, le presentan Nacho Rodilla, buena vesprada.
2: ¿Qué tal?
1: Bueno, yo os voy a hacer una valoración sobre probablemente la noticia de la semana en el mundo del fútbol. Este en any de Mundial, en estiu de Mundial, que va a comenzar en Norres. ¿Qué vos esperáis? ¿La lista de Luis de la Fuente?
5: Bueno, a mí me parece bastante lógica, ¿no? Yo creo que todos hubiésemos acertado un 90% de la lista. Estaba claro que faltaba cómo completar, a ver, el tema de los centrales o por quién decidirse, porque Lenormand pues ha caído, ha entrado Eric García, que a mí me parecía normal que entrase. Ha entrado Pubil, que la verdad es que se lo ha ganado en la segunda mitad de la liga, se lo ha ganado plenamente desde que empezó a jugar, además, y ha jugado todos los partidos en un equipo que ha llegado a semifinales de Champions League y a la final de la Copa del Rey. Bueno, son cositas que no te sorprenden. Y luego el hecho de que hay que tener en cuenta que a pesar de ser una selección y un seleccionador, también funciona un poco como entrenador. Es decir, tiene su núcleo de confianza, sus jugadores que, aunque no hayan estado demasiado bien, van, porque además en la selección siempre han rendido. Incluso algunos tocados que podían, también se los lleva esperando que se recuperen con lo que queda de tiempo hasta que empiecen los partidos. E incluso alguno puede que se recupere después, pues tipo Merino, Lamín. Luego en el caso de los que quizá han estado peor, Nico también, Baena, Jeremy Pino, que claro, se fue al Crystal Palace, es verdad que ha hecho una gran temporada, pero ya no es la Liga Española, ya no lo está
1: siguiendo, con obligado,
5: ya no lo está siguiendo con tanta participación y comprobando y con tanto tiempo, ¿no? Con tantos partidos. Pero bueno, bien, me parece una lista bastante lógica.
1: Del lesionar, probablemente la incógnita més gran, Nacho, puga ser la de Miquel Merino, ¿no? Que és un futbolista molt d'ell, és el fals nou, un jugador molt important en l'Arsenal, molt important en la selecció, no cal dir-ho. Jo és el que més dubtes me genera, ¿no? Però per l'estat físic, claro.
2: Clar, l'estat físic de Miquel Merino no dona aquesta tranquil·litat, però jo crec que al seleccionador sí que li la dona la trajectòria i la confiança que té, ¿no? Perquè damunt pot ocupar diferents posicions, ¿no? Quan també va ocupar aquesta posició de davanter, ho va fer bé, és una peça que pot encaixar. Jo tiraria de menys el tema a Moleiro, que ha ratllat a gran alçada.
1: És un dels noms, sí.
2: Em sembla que sí, que pot estar ahí un poquetet en certs jugadors, però en la baixa de Fermín podria haver entrat. I com deia Fernando, el tema de centrals, és que no és que hi haguera conflicte, però sí que és cert que deixar els que millor estaven per ficar claro, altres que venien claro. Estan, tampoc tenia massa lògica, i després tot el run-run este que genera el Real Madrid que me crema perquè si no juguen, és a dir, el tema de Hausen és que no està participant,
1: és a dir, les vegades que ho ha fet no està
5: i està fent una temporada fluixa,
2: per tant, ostres, que se comenten coses com el tema de Moleiro, que em sembla de justícia, perquè ahí ja és una decisió de seleccionador, però l'altre...
5: I además és que se havia comentado también el tema de Spi o de Toni Martínez. Es verdad que han hecho una gran temporada, Spi la segunda vuelta cuando ha empezado a participar y Toni a lo largo de toda la temporada. Pero es verdad que a mí me parecía injusto que no fuese Borja Iglesias. Claro. O sea, si va Spi o va Toni Martínez, pero también Borja. Entonces, como solo tenía que elegir uno, pues ha elegido a uno. Yo creo que ha elegido al que más merecía ir. Y yo también estoy de acuerdo con Nacho porque, además de lo que ha comentado de Moleiro, es que Nico ha estado mucho tiempo lesionado. Y es que ni Jeremy ni Baena han rayado a una grandísima... Bueno, Jeremy ya, no lo sé. Porque como he dicho antes, no he tenido tiempo de verlo tantas veces.
1: Bueno, el otro día en la final bastante.
5: Estaba en la final y estuvo bien. Sí. Y además hombre de confianza también del seleccionador.
1: Brutal,
5: pero Baena tampoco ha estado...
1: Pero es uno
5: yo pensaba que Moleiro ahí Ben Izquierda podía entrar por las dudas de todos esos jugadores. Pero claro, es que también puedes poner a Olmo, puedes poner a... Bueno, Fermín no está, pero podrías haber puesto a Fermín, yo qué sé.
1: Sí.
5: Al final, pues tiene muchas alternativas y quizá tantas alternativas pues, le ha hecho por seleccionar y elegir a los que él quería elegir.
1: Bueno, es que repetís Hussein, es repetís a Mastantuono en el Real Madrid, que tampoco se le acaba de importar Scaloni.
5: Sí,
1: la temporada del Real Madrid ha sido mediocre desde el punto de vista de dels títols i a més ha sigut una temporada molt complicada en el que pocs futbolistes, i ara ho traslladarem al València, han donat la seva millor versió, no?
5: Sí, sí. No, incluso luego hay otros futbolistas del Real Madrid que van porque tienen que ir. O sea, Mbappé tiene que ir a Francia, pero creo que Rodrigo ha caído, ¿no? O no ha caído de la selección.
1: Rodrigo tampoco fue
5: y no sé si hubiese ido, si hubiese participado poco, aunque sí que es verdad que Ancelotti confía mucho en él.
1: Sí.
5: Pero seguro que ha habido otros jugadores. Fíjate en la selección inglesa, Gagni, Foden, Cole Palmer, en todas las selecciones hay jugadores que esperábamos que estuviesen, pero por unas circunstancias u otras han caído y principalmente el Real Madrid tiene pocos españoles, la temporada en colectivo ha sido mala y a nivel individual tampoco es que han rayado a gran altura.
1: Es deixa un altre titular esta llista que després de molt de temps no hi ha cap jugador dels nostres equips. És a dir, sí que hi ha dos valencians, que són Grimaldo i Torres i Ferran Torres, però no hi ha cap jugador ni del Villarreal, ni del València, ni del Levant en la situació d'Espí, ni de l'Elx. Bueno, això sorprèn també, no?
2: Home, sorprèn, sí, sorprèn, perquè sempre, sempre ha tingut jugadors d'equips d'ací de la comunitat, però sorprèn una micoteta. Jo crec que també cada vegada se

I moltes vegades deixem córrer el temps perquè volem estar en casa i volem defendre els colors de la teua samarreta, però per a mi tens que prendre decisions. I jo,

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Este también es el presupuesto más importante a la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación.
3: La negociació no pot esperar al dilluns.
4: Y reiterar la urgencia de que el gobierno apruebe un fondo de nivelación transitorio.
5: En els 1.300 milions d'euros que el govern d'Espanya ha transferit a la Generalitat per ajudar-lo a fer front a les despeses de la Dana, la primera volta van votar en contra.
6: Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
7: Paralizar temporalment les noves llicències davant de la llau de milers de sol·licituds registrades en els últims anys.
8: La cara a un mapa no el poden operar perquè la inflamació que té en la cara i tot.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? El president Llorca ha presentat este migdia els comptes públics de 2026, el repartiment dels diners públics del govern valencià per a sostindre l'estat de benestar, decidir quant i on va destinat cada euro. Són, per tant, la peça a mullar els pressupostos de la gestió per a qualsevol administració i també marquen clarament les intencions, depenent de com es distribuïsquen. Estos seran els primers pressupostos del president Llorca, els tercers de la legislatura, 33.305 milions d'euros, creixen un 3,1% respecte a l'any anterior, mil milions d'euros més, de moment és projecte de llei, hauran ara de passar per les Corts per a la seva aprovació perquè que es dona evidentment per feta amb els vots dels Popular i dels d'Abascal. Els comptes

0: per tant, tisen endavant amb un acord de, amb Vox, que és qui va encarregar-se esta setmana d'anunciar que hi havia fumata blanca i que inclou mesures per a aplicar el concepte i ese concepte de prioritat nacional tant en accés a ajudes socials com en accés a la vivenda pública. Lògicament, la major porció del pastís se la queden les partides socials, sanitat i educació. 8 de cada 10 d'estos euros van a parar a estos departaments. En el cas de l'educació, el govern de Pérez Llorca ha volgut posar l'accent enmig de la vaga general indefinida del professorat i de la negociació encara amb els sindicats en què 450 milions, que és vora la meitat de tot l'increment del pressupost d'enguany, se l'endú l'educació.
1: Y quiero resaltar las competencias de educación. Sin duda, este es, junto a la sanidad y las políticas sociales que hemos dicho siempre, este también es el presupuesto más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación. Aumenta el presupuesto en casi 500 millones de euros y que supera la cifra de los 7.740 millones. Por lo tanto, insisto, es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado en la historia de la Comunidad Valenciana.
0: 3 i 3 minuts, Majo Collada a la tècnica, més coses.
2: Les notícies del migdia, Patricia Orts.
0: La presentació dels pressupostos es produïa mentre a les immediacions avui del Palau de la Generalitat hi havia una nova protesta dels sindicats de l'ensenyament que reclamaven per reprendre les negociacions en este dia 15 ja de la vaga indefinida. Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha sigut escridassada per un grup de manifestants a l'eixida de la reunió del ple del Consell en el Palau de la Generalitat. I este migdia l'atenció s'ha traslladat de nou a la Conselleria d'Educació, on l'equip negociador dels sindicats ha reclamat una reunió amb la consellera perquè els doni el nou document amb les propostes. La consellera Ortí ha acceptat reunir-se amb els representants del professorat. Al remat, la taula de negociació es reprendrà diumenge que ve per la vesprada i no dilluns, com es va acordar inicialment ahir.
0: Lola Oliver, bona vesprada.
4: Efectivament, Patricia, diumenge reprenen les negociacions en les que estarà damunt la taula el document en què treballa ara mateix la conselleria i que presentarà al llarg del dia d'avui als sindicats. Segons Marc Candela, portaveu de l'Estep, la seva pressió ha propiciat que Educació moga fitxa.
5: La gent està aguantant, però també té ganes, òbviament, que tanquem un acord. La consellera també sap que ha de donar la resposta, perquè si les mobilitzacions continuen, el desgast per al govern és impressionant. Ara falta veure això, fins on arriben.
4: Una volta els sindicats tinguen a les mans el document, el faran arribar a les bases. Han transcendit que hi haurà millores de ràtios i que l'assumpte retributiu està tancat. Txelo Valls és portaveu de Comissions Obreres.
6: El document que estem esperant és important, no només per a els sindicats que estem així, sinó per al conjunt del professorat, perquè establís el que seria fonamental i imprescindible per al professorat.
4: De la consulta al personal docent depèn, afirmen els sindicats, la continuïtat o no de la vaga indefinida. Maica Martínez és portaveu d'UGT.
7: Hem forçat la negociació, volíem ja, avui, demà, i ara han aconseguit diumenge de vesprada, que estem ahir a per totes. Ara tenim el treball de avui que tenim reprenent la documentació, fer l'estudi i el diumenge ja anarà per totes.
0: I avui han eixit noves dades del CIS, una enquesta a la de maig que es va fer durant la campanya andalusa i abans que es conegueren la imputació de Rodríguez Zapatero i el cas Leire. El PSOE manté una diferència d'11 punts per damunt del Partit Popular, els socialistes obtindrien el 36,2% dels vots i si avui hi haguera eleccions generals enfront del 24,9% del Partit Popular.
3: Sí, Vox es manté com a tercera força política amb una intenció del vot del 17,2, sumar la quarta amb el 5,7 i Podem és la quinta amb el 2,5, segons el baròmetre de maig de l'institut que dirigís José Félix Tezanos. Bueno, aquí Puig en són el PP, 1,3 punts, Vox el que més, 1,5 punts, i Podem lleugerament 3 dècimes. I el PSOE baixa 2 dècimes respecte al baròmetre d'abril, sumar només baixa una dècima. El CIS també ha preguntat per la prioritat nacional que s'ha incorporat en els pactes de govern de Vox i el PP a Extremadura i Aragó i que és, recordem, una de les condicions de l'ultradreta per aprovar els pressupostos de la Generalitat enguany així a casa nostra. Doncs bé, 4 de cada 10 enquestats avala que els espanyols vagin primer que les persones migrants en l'accés als serveis públics. 4 de cada 10. El 44% la considera inconstitucional, per contra vora un 40% opina que la prioritat nacional no és constitucional.
0: I parlem de temperatures, a moltes comarques ja ho hauran notat. La cúpula de calor que ens afecta tota la setmana arriba avui al màxim en el prelitoral de València.

0: on es poden superar, atenció, els 36 graus. Decretat avís groc, per tant, i molta prevenció per les altes temperatures. Paco Morrió.
1: Sí, bona vesprada. En localitats de la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol, des de bon matí es couen. Temperatures més típiques del mes de juliol. El rècord ja s'ha batut a la Boia de València. Mai el Mediterrani havia arribat als 23 graus un mes de maig. Una màxima històrica que se suma a les que s'han produït tota la setmana a Espanya i Portugal, que ja ha arribat als 40 graus. S'estima que el que duem de maig han mort a Espanya 64 persones per raons atribuïdes a la calor. L'any passat, en tot el mes, només n'hi hagué 6. Màxima precaució per a les persones de risc. Així ens parlaven al GMSI a l'hora d'esmorzar.
2: Buah! Moltíssima, insuportable.
3: Ai, mare, massa pesat, massa pesat.
4: Moltíssima calor, horrorós.
5: Vas visquint un àtic i te vols morir, te vols morir.
0: Mirem ja cap a la previsió de l'horatge amb Javi Miró, que fa l'estic de setmana. Bona vesprada.
6: Bona vesprada. Situació de bloqueig anticiclònic. Continuem amb esta dinàmica. Avui la novetat que ha bufat el vent de ponent fluix pràcticament durant tot el matí i la temperatura s'ha disparat per damunt dels 30 graus en molts punts, inclús del litoral. La ciutat de València en este any 2026 encara no havia passat dels 30 graus i avui ha sobrepassat esta fita amb 34,6 a Vivers. I així a Burjassot, per exemple, la temperatura s'ha enfilat fins als 36,4. A hores d'ara ja són molts municipis que passen inclús dels 37. És el cas de la zona de Manises, la zona de la Presa, també Aldaia, al barri del Crist. Màximes molt elevades que continuaran pujant, sobretot en punts de l'interior, la comarca de la Ribera Alta, inclús la Costera o la Canal de Navarrés. Avui serà on es registraran les temperatures més altes, amb valors que quedaran a prop dels 38 o puntualment dels 39 graus. Així que encara queden unes quantes hores d'ascens tèrmic, tot i que en punts de litoral aquesta temperatura ja no és tan alta. De cara a demà, això sí, bones notícies perquè baixen les temperatures màximes, sobretot on més ha pujat avui. Bufarà una miqueta més la brisa i això farà que el termòmetre baixi entre 4 i 10 graus respecte les màximes d'avui. Serà una jornada de nou assolellada amb temperatures mínimes, això sí, molt elevades, i de vesprada núvols de desenvolupament en punts de muntanya que podrien deixar alguna tempesta, sobretot cap a l'interior nord. Però en general, avui màximes molt altes, valors que podran fregar els 39 graus en algunes comarques, i demà descens tèrmic.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
9: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Les 3 i 10 de la vesprada, la Generalitat comptarà amb 33.305 milions d'euros per pressupost quan el 24 de juliol s'aprova el projecte dels comptes autonòmics que el Partit Popular té previst pactar amb Vox i que este migdia ha presentat ja el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
10: Bueno, sí, segons la informació facilitada pel govern valencià, el projecte de pressupostos augmenta 1.014 milions d'euros, és un 1,3% més de la xifra dels comptes de l'any 25, els que estan prorrogats des de gener. I els objectius que ha presentat el president passen per reforçar els serveis públics, per a millorar el benestar social, continuar abaixant impostos, oferir una administració més propera i amb menys burocràcia i impulsar l'economia. Encara que el PP aprovarà els pressupostos amb Vox, Pérez Llorca ha demanat col·laboració a la resta de grups parlamentaris de les Corts per a millorar el projecte de llei.
11: Y yo creo que es importante para toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Tener la capacidad de diálogo, de entendimiento y de conseguir que la herramienta fundamental de un gobierno, que son los presupuestos, empiecen a funcionar y empiece su tramitación, ¿no? Yo creo que es una de las demandas que nos exigen los ciudadanos a los que somos elegidos como representantes de ellos en las instituciones.
10: Enmig del conflicte laboral amb el professorat de l'educació pública no universitària en vaga indefinida des de fa 15 dies i sense que s'albire una solució, el pressupost de la Conselleria d'Educació augmentarà en 450 milions d'euros. Segons Llorca, el projecte de llei de pressupostos recull les reivindicacions que es negocien amb el professorat.
11: Yo quiero reflejar que todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación y que se han recogido las inquietudes de los sindicatos

0: sindicatos ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
1: Segons el Consell, la Conselleria de Sanitat s'endurà el 26% del pressupost global, 9.453 milions d'euros, es compromet a contractar a més personal sanitari i a millorar l'atenció primària i augmentarà en 400 les places de persones majors en els centres sociosanitaris. El Consell ha remarcat l'esforç que, en la seva opinió, està fent per a reduir el dèficit. Assenyala que ha passat de vora 3.777 milions d'euros de dèficit de l'any 2022, és l'últim del govern del Botànic, als 2.373 de l'any 2025, segons les dades facilitades avui.
2: Bé, els pressupostos ara inicien camí per a aprovar-se al juliol. Les línies estan consensuades amb Vox i això allunya el bloc de l'esquerra. Els socialistes anuncien la presentació d'uns comptes alternatius on s'eliminarà la prioritat nacional. Carme Domingo.
3: Sí, Patricia, són uns pressupostos, però hi ha dos valoracions radicalment diferents des de la dreta i l'esquerra.
4: És un dia molt trist per a la Comunitat Valenciana.
5: Contentos i satisfechos.
3: El Consell ha consensuat els comptes de la Generalitat amb Vox, que marca prioritats. José María Llanos es el síndic de Vox.
6: Los españoles primero, en las ayudas sociales, en el acceso a la vivienda.
3: Per a Carles Esteve, de Compromís, la prioritat són els serveis públics.
7: Trau en pit del que anomenen com una baixada d'impostos i la realitat és el que estem veient és que se baixa els impostos de qui més té i qui ho està pagant són els serveis públics.
3: Els socialistes no han volgut estar en la foto institucional. El síndic José Muñoz ha anunciat que presentaran uns pressupostos alternatius.
4: Eliminen este principi de prioritat nacional i sobretot que estiguen en les demandes reals. És que Abascal dirige la Comunitat Valenciana còmodament sentado en Madrid.
3: L'acord amb Vox és per a l'esquerra una sessió i per al PP una mostra de lideratge i estabilitat. Nando Pastor és el síndic del Grup Popular.
8: Ver que la mano tendida, la capacitat de diàleg i de llegar a acords del president Pérez Llorca no és paper mojado, no és un eslògan, és una realitat i la millor prova d'avui és que s'han presentat pressupostos per a 2026.
2: Bé, el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha explicat que del deute multimilionari de la Generalitat el 80% es deu a l'infrafinançament que la Generalitat arrossega des de fa molts anys i el 20% restant no és pel gasto, sinó per falta d'ingressos.
1: Bueno, i Rovira ha criticat al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, perquè, segons ha dit el conseller, res sap de la proposta del nou model de finançament autonòmic, li ha reiterat l'exigència d'un fons d'anivellament transitori.
9: I reiterar la urgència de que el govern apruebe en tanto y cuanto se establece un nuevo modelo de financiación, apruebe un fondo de nivelación transitorio para la Comunidad Valenciana. Un fondo que el señor ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando era conseller de Sanidad, de Hacienda, aquí lo pedía. Pero ahora parece que desde que es ministro se ha olvidado.
1: Bé, Espanya ha afirmat este migdia que només falta fixar la data per a reunir-se ell amb el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, per abordar el nou model de finançament autonòmic i que prevé lliurar vora 3.700 milions d'euros més a la Generalitat. I li ha reclamat a Llorca que li demani a Feijóo que els diputats valencians del PP no torpedegen els interessos valencians al Congrés.
10: Perquè han votat diverses voltes en contra dels interessos de la Comunitat Valenciana. La última va ser en els 1.300 milions d'euros que el govern d'Espanya ha transferit a la Generalitat per ajudar-lo a fer front a les despeses de la Dana, la primera volta van votar en contra. Hem tingut que dur-lo una segona volta. Jo li demano també al president Pérez Llorca que es reunisca amb mi en tota la normalitat, i així serà, i també, per favor, que es reunisca amb el senyor Feijóo i que li demani a Feijóo que no vote en contra dels interessos de la Comunitat Valenciana.
11: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Sobre la vaga educativa, ha sigut un matí intens el d'avui, primer amb el professorat protestant a les portes del Palau de la Generalitat, després amb aquesta reunió que s'ha produït amb la consellera Ortí i els principals líders sindicals, mentre està en marxa el procés de consulta de l'última oferta als docents. Finalment, com hem dit, les dues parts s'assentaran de nou diumenge. Carmen Bort.
12: Este matí la protesta del professorat s'ha traslladat a la plaça de la Mare de Déu de València amb un crit unànime. Beatriu Cardona, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià.
13: Considerem que la negociació no pot esperar al dilluns.
12: Tot després que ahir l'última taula de negociació acabara sense cap acord. Demanen a Conselleria que els envie ja avui mateix el document per aprofitar el cap de setmana i poder consultar els docents. Consulta telemàtica.

0: que ha començat ja a les 12 del migdia. Tampoc volen que la negociació siga en taules segmentades per temes. El govern valencià ha dit que els nous pressupostos que s'aproven avui ja inclouen, per exemple, la pujada salarial acordada. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
1: Este presupuesto contempla ya la posibilidad de una elevación salarial.
0: De moment està en l'aire la continuïtat de la mobilització. La vaga encara la quarta setmana i ho fa a les portes de la selectivitat.
2: I a més, avui del projecte dels pressupostos, el Consell ha aprovat també el decret que regula la convivència entre els taxis i les VTC. La nova normativa, recull una bona part de les demandes dels dos sectors, no totes, i busca que el principal beneficiat siga l'usuari. Maria Poveda.
3: Després de mesos de protestes i negociació, el nou decret que regula els taxis i els VTC ja és una realitat. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures i Transport.
4: Pensem que va a millorar el servei de transport per al conjunt de la ciutadania i, sobretot, per a garantir la convivència entre dos sectors essencials.
3: Des de la Generalitat reconeixen que era impossible satisfer totes les demandes dels dos sectors, però la nova normativa inclou punts en comú.
4: En primer lloc, paralitzar temporalment les noves llicències. També incorporem un règim sancionador contundent.
3: Pel que fa al sector del taxi, el document reconeix reivindicacions històriques com l'ampliació del nombre de conductors per llicència o poder traspassar la llicència en l'àmbit familiar. Quant als VTCs, també els permet el transport urbà, principal punt de polèmica entre els dos sectors, i elimina la restricció d'esperar 15 minuts entre la contractació i la prestació del servici. Des dels sectors implicats no descarten mobilitzacions si este nou decret no satisfà les seues reivindicacions.
2: La inflació s'estabilitza en maig en el 3,2% i el preu dels aliments s'ha mantingut sense canvi, segons les dades avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: El ritme de pujada de preus ha contingut este mes el 3,2, igual que durant l'anterior, i en un context encara marcat per la incertesa energètica per la guerra d'Iran. I quan el paquet de mesures d'ajudes aprovat pel govern espanyol està a punt de decaure, però parcialment. A falta de saber detalls més concrets, es faran públics d'ací a dues setmanes, la dada avançada per l'INE constata que el preu dels aliments no s'ha contagiat de l'alça dels combustibles i de l'energia. La inflació subjacent és la que exclou l'energia i els aliments no elaborats. S'ha situat al maig en el 2,9, és una dècima per damunt de la taxa d'abril.
2: I parlem de la política a nivell nacional. El cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a final de mes, ja ho saben, al Congrés dels Diputats per a explicar els casos judicials que salpiquen el seu partit. Ho fa a petició pròpia. Junts per Catalunya refreda avui la idea de que puguen donar suport a una moció de censura un dia després que el PNB donarà per terminada la legislatura. Lorena Diego.
6: Sí, bona vesprada. Sánchez pren la iniciativa i anirà al Congrés a donar explicacions pels casos judicials a final de mes, després que els socis li ho demanaren, mentre des del govern central, Arcadi Espanya...
7: Unas filtraciones hechas formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo, algo extraño.
6: I així ha contestat la vicesecretària d'Organització del PP, Alma Ezcurra.
8: Hablar de un golpe de Estado desde un ministerio del Gobierno de España es reventar la institucionalidad en este país. Están conspiranoicos.
6: També missatge per als socis.
8: Elegir entre responsabilidad o complicidad.
6: Tot després que el PNB considera que la legislatura ha tocat fons i Junts refreda la idea de la moció de censura. Míriam Nogueras.
9: Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones ni tenemos el botón de la moción.
6: I diu la portaveu de Junts que no espera res de la compareixença de Sánchez.
2: Més coses. Anem a parlar dels jutjats de la Dana, que avui, allí ha declarat avui com a testimoni la comissària d'Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va participar precisament en el Secopi el dia de la barrancada.
5: Sí, davant de la jutge s'ha afirmat que ja abans de les 7 de la vesprada se sabia de l'alarmant crescuda del barranc de Pollo, que ja veia informació i intercanvi de correus electrònics, i ha explicat que no va traslladar la informació verbalment perquè en aquest moment la reunió del Secopi estava interrompuda, però interpretava que Emergències estava seguint totes les dades que estaven a l'abast de l'U2.
2: Informa Santi Hernández.
10: La comissària d'Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que estava connectada a la vesprada del 29 d'octubre al Secopi, ha precisat que a les 7 de la vesprada el Secopi ja sabia de la crescuda del barranc del Pollo. Ha dit que es van remetre diversos correus al llarg de la vesprada al Secopi. En concret, un a les 18:43 alertava ja de la important crescuda del Pollo. A preguntes de l'Esparx ha dit que no es va comunicar verbalment perquè a aquesta hora estaven desconnectats del Secopi i tenien la pantalla en negre. Ha dit que creia que Emergències estava consultant la informació en tot moment. Diu que a les 7 de la vesprada es van reprendre la reunió del Secopi i li va sorprendre que no s'haguera enviat l'alert. Ha assegurat també que la presa de

0: forata va estar controlada durant tota la vesprada i van estar desembassant aigua des de les 5:30 de la vesprada.
1: Més coses. Les famílies d'alumnes que tenen discapacitat demanen que els seus fills i filles puguen estudiar FP més enllà dels 21 anys, que és l'edat límit en este moment. Ara només poden accedir a una formació professional adaptada fins a aquesta edat.
2: Bueno, a través d'una iniciativa legislativa popular el que volen és que s'elimini esta barrera. També denuncien que moltes persones d'este col·lectiu es queden sense alternatives formatives. Jorge Moliner és orientador del Centre de Formació Professional Canastell de Sant Vicent del Raspeig i Camila Krieger es la impulsora de esta iniciativa.
3: A partir de los 21 años parece que caduque la inclusividad porque se acaban los recursos para ellos. Si no dejas formarse una persona, la persona no va a ir hacia adelante, no va a seguir su proceso de autorrealización personal.
4: ¿Por qué le quitamos este derecho a una parte de la población que justamente necesita más tiempo para poder integrarse bien en la sociedad?
1: I avui ha començat a la Ciutat de la Justícia de València el judici per una agressió sexual en grup a Cullera. Els detalls, Victòria Masso.
5: 5 homes estan acusats de violació en grup amb submissió química a una jove de 29 anys. Els fets passaren el 2021. La víctima va anar a un sopar a un xalet confiant en un amic. Una vegada allí i per l'ambient enrarit li va demanar anar-se'n, però ell no hi va accedir. La víctima denuncia que després de beure una copa que li van oferir va trobar-se malament i es va desmaiar. Tot i esta situació va poder cridar una amiga. Escoltem Víctor Muñoz, advocat de la víctima.
6: Li va demanar la ubicació en directe i gràcies a que li va passar, abans de que es tornara a desmaiar, pues la va facilitar la Guàrdia Civil, que va acudir allí a rescatar-la i a detindre a les persones que estaven.
5: Els informes mèdics constaten múltiples lesions i el de drogues apunten a una submissió química. La fiscalia sosté que els acusats la drogaren amb la intenció de deixar-la sense consciència per a poder violar-la. Fiscalia demana per a 3 d'ells 10 anys de presó per un delicte d'agressió sexual. L'acusació particular va més enllà. Demana per a 5 d'ells més de 50 anys de presó per agressió sexual i cooperació necessària.
1: I desenes de persones s'han concentrat este migdia a Xilxes per tal de condemnar la violenta agressió patida per un treballador municipal en la zona marítima. L'Ajuntament ha condemnat els fets, ha mostrat també el seu suport a la víctima, que continua ingressada a l'Hospital Clínic de València. Adrià Sant Martín.
7: La víctima és el cap de la brigada municipal, un veí molt conegut al municipi que treballava en les obres del passeig marítim quan es va produir l'agressió. Segons les primeres informacions, l'atenció va començar quan dos ciclistes, pare i fill, van apartar una tanca de seguretat. I els operaris es van advertir que el pas estava prohibit. Després d'una discussió i un forcejament, un dels implicats hauria propinat una forta puntada a la cara del treballador, que li havia provocat la fractura de 5 ossos facials. La Guàrdia Civil investiga ara els fets per identificar els agressors. Escoltem Ismael Minguet, alcalde de Xilxes.
8: Vaig estar ahir en el hospital, la cara un mapa, no el poden operar perquè la inflamació que té en la cara i tot, ha estat així una setmana que se li rebaixa això, en el gotero ficat per el tema dels dolors i tot, la veritat que molt mal.
1: Del món, dos persones han resultat ferides per impacte d'un dron rus contra un edifici residencial de Romania. La Unió Europea i l'OTAN s'han volcat a denunciar l'incident més greu que ha patit el país des de la invasió russa d'Ucraïna. Carme Pastor.
9: El dron ha impactat de matinada contra un edifici residencial de Galați, una ciutat del sud-est de Romania, fronterera amb Ucraïna. Dos persones han resultat ferides i els bombers han evacuat 70 veïns.
10: Atacul ha început en hora...
9: Segons el Ministeri de Defensa, l'artefacte ha recorregut 10 quilòmetres de l'espai aeri de Romania, país membre de la Unió Europea i de l'OTAN, que ha patit 28 intrusions de drons russos des de l'inici de la guerra. Però, a diferència d'altres episodis, és la primera vegada que impacta en una zona densament poblada i ferís població civil.
11: Noaptea trecută un incident.
9: El president romanès ha anunciat mesures proporcionades a l'atac que el secretari general de l'OTAN ha qualificat d'imprudència per part de Rússia i els líders de la Unió Europea d'escalada temerària i irresponsable.
1: I només 3 dies després que la NASA anunciara que la companyia espacial de Jeff Bezos posarà la primera pedra de la futura base a la Lluna, ha passat això.
2: Un dels coets que el propietari d'Amazon havia destinat a la missió ha explotat, ha obligat a paralitzar temporalment el programa Artemis, amb què els Estats Units pretenen avançar-se a la Xina en la carrera espacial. La NASA ha posat a disposició els seus recursos per evitar que l'accident canviï els terminis previstos, però la plataforma de llançament a Cap Canaveral ha quedat molt danyada. Blue Origin no obtindrà el permís per a tornar a volar fins que no s'aclarisca què ha passat i es corregisquen les possibles errades.
1: De la cultura, Pavel Talankin, director del documental rus Mr. Nobody contra Putin, va guanyar un Òscar, però ara és un refugiat polític que viu a la República Txeca. Esta vesprada presenta la pel·lícula a València. Carmen Marc.
12: Té 35 anys, és

0: educador i cineasta, el rus Pavel Talankin, va gravar d'amagat el seu treball en una xicoteta escola dels Urals, un centre d'adoctrinament a favor de l'odi contra Ucraïna. Aules per a reclutar soldats entre menuts que aprenen lliçons de guerra i propaganda.
1: Привет, это я.
0: Pavel diu que quan va començar la guerra contra Ucraïna van vindre a les escoles amb instruccions per a saber què havíem de dir. Quan el règim es va assabentar del que feia Pavel, el declarà agent estranger, una etiqueta legal per a reprimir opositors i que ha convertit a este mestre en refugiat polític a la República Txeca. Allà va poder editar Mr. Nobody contra Putin. Talankin confirma que per a l'estat rus nosaltres som una generació perduda perquè no estem a favor de fer propaganda. L'actual guanyador de l'Òscar a millor documental no pot tornar a Rússia, tampoc Boris Samari. Amenaça de mort el Humans Fest, el certamen valencià del qual apunt és mitjà oficial, l'ha premiat per la seva lluita a favor dels drets humans.
2: I si no tenen pla per al cap de setmana i els agrada la música contemporània, anar a Sueca és una bona opció. Iria Sebastià els explica per què.
3: La ciutat de Sueca acull una nova edició de la Mostra Sonora, el festival internacional dedicat a la música contemporània i a l'art sonor. Enguany, el certamen vertebra la seva programació al voltant del lema Migracions en el temps. Ens ho explica José Luis Escrivá, director artístic de Mostra Sonora.
4: La Mostra Sonora 2026, en la seva edició 22, es presenta baix el lema de Migracions en el temps i és un homenatge al moviment d'idees, de cultures i de persones.
3: Els concerts que es van iniciar el passat diumenge continuen fins este diumenge 31 de maig amb concerts diaris de diferents sonoritats i instruments. Jacobo Díaz, violista de Fabric Quartet, ens conta què podem trobar al concert de clausura.
5: Tocaremos dos quintetos, uno de José Manuel López López y Miharu Ogura con Ricard Capellino y el último cuarteto de cuerdas de Lisa Lim.
3: De Jacobo Díaz i molts més artistes podem gaudir avui, demà i el diumenge de músics amb una proposta que combina concerts d'electrònica, contemporani i noves experiències sensorials.
2: Hem arribat a les 3 i mitja i és divendres, així que arriba el cap de setmana, que el disfruten. Nosaltres tornem dilluns, més i millor. Adeu.
6: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: La Lliga se ve al... Punt a punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, jornada unificada. En directe des del Roig Arena, València Bàsquet Gran Canària. Amb la plaça del play-off valenciana en joc i el descens dels canaris. Viu el partit amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Este divendres, des de les 8 i mitja, la Lliga ACB a Punt a punt.
8: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, com estan? Són les 3 i mitja. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, és l'últim divendres del mes perquè és 29 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada calorosa, però amb bona ràdio, en valencià i en directe. Comencem perquè avui el Consell ha aprovat el decret llei que regula el sector del taxi i els VTC. Entre les novetats, se suspèn per 2 anys la concessió de noves llicències i els VTC podran realitzar transports urbans. A més, també s'endureixen les sancions. De seguida, ho veurem en detall i analitzarem des del punt de vista de la mobilitat urbana com impactarà este nou decret. Per altra banda, avui hem conegut les xifres de l'IPC. La inflació va mantindre la seva taxa interanual al mes de maig en el 3,2% i acumula ja 3 mesos consecutius per damunt del 3% en ple xoc energètic per la guerra a l'Iran. A més, la inflació subjacent, ja saben, sense els

0: aliments no elaborats ni productes energètics va avançar en el mes de maig una dècima fins al 2,9%. Per tant, quin impacte tenen les mesures anticrisi del govern central en aquestes xifres? Es podran prolongar? I què podrem fer per evitar que la inflació ens lleve el poder adquisitiu? Intentarem donar resposta a tot això. Per si fora poc, atenció, perquè l'Euribor torna a pujar en el mes de maig per tercer mes consecutiu, situant-se en una mitjana mensual estimada del 2,8%, i això tindrà conseqüències en aquelles persones que hagin de revisar les seues hipoteques de forma anual. A més de tot això, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món del dia d'avui.
1: Economia, actualitat, finances... En cadena de valor.
0: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem per a tancar setmana i ho fem arrencant el programa d'avui analitzant aquestes xifres al voltant de l'IPC.
0: La inflació s'ha mantingut al mes de maig en el 3,2% interanual, encadenant així 3 mesos per damunt del 3% a causa de l'impacte energètic del conflicte a l'Iran. Segons l'INE, la pujada de preus en el transport i l'oci s'han compensat gràcies a l'estabilitat dels aliments i també al descens en roba i calçat. Però a més, ja saben que l'indicador més interessant és la inflació subjacent. On es situa aquest, Arturo?
2: En este cas, la inflació subjacent, recordem, és aquella que no inclou l'energia ni els aliments no elaborats per ser productes molt volàtils. Ha pujat una dècima fins a arribar al 2,9%. El Ministeri d'Economia aposta perquè l'anomenat escut renovable i les mesures del govern estan funcionant per a protegir el poder adquisitiu de les llars. Analitzem este tema amb l'economista i docent de SIC Marketing and Business School, Mabel Pisa. Molt bona vesprada, Mabel.
3: Bona vesprada.
0: Mabel, com hem vist, la inflació general s'ha estancat en el 3,2%, la inflació subjacent sí que puja una dècima al 2,9%. Quina valoració fem d'aquestes xifres?
3: Pues mira, jo diria un poc que la situació a dia d'avui és de precaució, ¿vale? Sí que és veritat que a priori pot pareixer que aquesta inflació congelada del 3,2% siga un aspecte positiu, però tampoc tenim que oblidar que portem 3 mesos ja en una inflació per dalt del 2%. I després, al final, el que diguem sempre, que la que de veres ens interessa és la subjacent. I esta no havia pujat, però sí que és cert que este mes ha pujat una dècima respecte al mes anterior. Entonces, lo que ens està dient un poc esto, bueno, o jo ho analitzaria, diria que la inflació, en el pujar la subjacent, lo que ens diu és que la inflació pareix que ja no siga tant un problema temporal del petroli o d'esta crisi, sinó que esto ens indica que s'està començant a traslladar ja a aquests serveis i productes que consumim dia a dia. I si passa això, sí que és més difícil de baixar a llarg plaç.
0: En aquest sentit, Mabel, l'INE destaca que el transport i l'oci han impulsat els preus cap a punt, una situació que s'ha compensat temporalment amb el manteniment de la roba i de l'alimentació. Creus que aquest equilibri es podria trencar ara de cara a la campanya d'estiu o es mantindrà perquè, per exemple, venen les rebaixes?
3: Pues mira, jo pense que sí que es va trencar i que lo que va passar al final és que van a pujar un poc els preus, ¿vale? Perquè de cara a l'estiu, al final la pressió turística, ¿vale? Les ganes de viatjar, el consum, lo que va a fer és que estos serveis, estos béns i l'oci pues es mantinga car. ¿Vale? I sí que és veritat que igual les rebaixes poden ajudar un poc, però les rebaixes no salgo de manera indefinida. Entonces va a ser algo com un efecte temporal. ¿Vale? I així lo que ens preocupa més, lo que deuríem tindre en compte un poc, és el preu dels aliments. Vale, perquè al final, si el transport es manté car, degut a la crisi i a tot el que està passant, sí que és veritat que se va encarir per la distribució i al final el que va passar és que se va trasladar totalment al preu dels aliments.
0: Clar, davant d'esta situació, com comentes, no, estos 3 mesos que ja portem en la inflació per dalt del 3%, s'encarix una dècima la inflació subjacent, tot això... tinguem en compte que estan actives aquestes mesures anticrisi del govern central. Estan fent efecte aquestes mesures i el més important, es poden prolongar?
3: Pues mira, sí que estan fent efecte, com es veu, però jo pense que totes no es poden prolongar. ¿Vale? Hi ha algunes que ja tenen fecha de caducitat i que a final de juny desapareixen. Entonces sí que és veritat que en el que és eficiència energètica i sí que les anem a mantindre un poc hasta final d'any, però pense que totes no es van a poder mantindre. Entonces, no mos queda altra que ho estem fent molt bé, que és apostar un poc per aquestes energies renovables que mos donen un poc de fortalesa davant tota aquesta volatilitat que hi ha avui en dia en el petroli i en aquesta crisi.
0: Mabel, si hagués de donar un consell pràctic per a tots nosaltres, per a intentar protegir els nostres estalvis en aquest context on els preus continuen alts, però estables, això sí, quin seria?
3: Pues mira, si tenim estalvis, jo sempre dic que al final...

0: final es estar rich per age, lo único que fan es perdre valor, ¿vale? Entonces, si también podemos preguntar un poco de que el Euribor está alto, entonces si tenemos estalvis, podemos buscar algún producto seguro, ¿vale?, que tenga poco de risk, y por lo tanto lo que va a hacer invertir en este producto es que por lo menos el nuestro poder adquisitivo no baixe, y mantenga un poco este valor de nuestros estalvis, aunque la inflación puche. Una recomanació que faria.
1: Ens quedem, per tant, en tot això, Mabel Pisa, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per ajudar-nos a entendre com ens està afectant aquestes xifres que tenen a veure amb la inflació.
0: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Bona vesprada, gràcies.
0: Bona vesprada.
2: Ho acaba de mencionar fa res Mabel Pisa, i és que l'Euribor està alt. De fet, l'Euribor torna a pujar al mes de maig per tercer mes consecutiu, situant-se en una mitjana mensual estimada del 2,8%. Es tracta del nivell més alt registrat des de setembre de l'any 2024, un repunt impulsat directament per la guerra a l'Iran i el temor a una nova crisi energètica que dispare la inflació en tota Europa.
1: Xifres importants, ja que trenquen la ratxa d'alleujament financer provocats un encariment notable en els pràctics préstecs per a l'habitatge. En concret, a les famílies que revisen la seva hipoteca variable de manera anual, amb aquest indicador afrontaran una pujada d'uns 673 euros a l'any, mentre que les de revisió semestral pagaran uns 256 euros més al semestre.
2: L'indicador sembla haver tocat sostre perquè ja anticipa possibles pujades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, fins a arribar al 2,5%. El futur de les quotes dependrà d'un equilibri delicat, que es normalitza el trànsit marítim a Orient Pròxim i que el Banc Central Europeu aconsegueix frenar els preus de l'energia, això sí, sense ofegar per complir l'economia general.
1: I continuem parlant de preus i de l'encariment, perquè resulta que els preus d'exportació dels productes industrials van pujar un 3,7% al mes d'abril respecte a l'any anterior, registrant la seva major pujada en 14 mesos. Per la seva part, els preus de les importacions d'aquests mateixos productes es van disparar un 6% de manera interanual, marcant l'increment més elevat des de febrer de 2023. Estos dos indicadors encadenen dos mesos consecutius de pujades a causa de l'impacte directe de la guerra a l'Iran. Ara bé, què vol dir tot això, Arturo?
2: Això vol dir que la importància d'aquestes dades radica en l'encariment de l'energia i de les matèries primeres, com el cas de la química i els fertilitzants, que són claus per a la indústria. En les importacions, la factura de l'extracció de cru i gas natural va pujar en més d'un 15%, sols en un mes, mentre que en el cas de les exportacions, l'energia es va disparar en una xifra superior al 35% interanual, impulsada pels costos del refinament del petroli i l'electricitat.
1: La rellevància d'esta escalada és que pressiona a l'alça la inflació de tota l'economia. Estàvem parlant abans amb Mabel Pisa, ja que encareix els costos de producció que les empreses valencianes han d'assumir en comprar fora. Encara que vendre més car a l'estranger alleuja el marge comercial, la forta pujada del 5,9% en el que importem afeblix la competitivitat general i amenaça amb traslladar-se directament als preus finals del consum. Moment ara d'obrir una finestra al món perquè Mar Hernández ens porta els titulars internacionals.
3: A França, l'economia ha començat 2026 amb una lleugera contracció del 0,1% del producte interior brut en el primer trimestre, segons les últimes dades de l'Institut Estadístic INSEE. La caiguda s'explica principalment pel descens del consum de béns, la frenada de la construcció i una forta reducció de les exportacions. Al mateix temps, la inflació ha repuntat al maig fins al 2,4%, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia i dels aliments frescos. Anthropic continua guanyant pes en la carrera global de la intel·ligència artificial. La companyia ha captat 65.000 milions de dòlars en una nova ronda de finançament que situa la seva valoració en 965.000 milions, molt a prop del bilió de dòlars i per damunt de la valoració estimada d'OpenAI, creadora de ChatGPT. L'empresa destaca també el fort creixement de la demanda dels seus models d'intel·ligència artificial i assegura que els seus ingressos anuals ja superen els 47.000 milions de dòlars.

0: Mango i Puig han iniciat accions judicials als Estats Units per a reclamar la devolució dels aranzels pagats entre 2025 i 2026, després que la Cort Suprema declarara il·legals bona part d'aquestes taxes impulsades per l'administració Trump. Les dues empreses asseguren que els gravaments els van generar costos addicionals importants i reclamen el reemborsament amb interessos, en un procés que podria obrir la porta a noves reclamacions d'altres companyies espanyoles afectades.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: I tornem així a casa nostra, la nostra economia. Notícia d'avui, perquè el Consell ha aprovat un nou decret llei de mobilitat per a regular la convivència entre el taxi i els vehicles amb conductor, els VTC, així en la Comunitat Valenciana. Com a mesura principal, se suspèn temporalment per 2 anys la concessió de noves llicències per als dos sectors. L'objectiu al final és reforçar la seguretat jurídica i frenar el conflicte després de diverses sentències judicials que van anul·lar les normatives anteriors.
3: Per al sector del taxi, la norma el que fa és eliminar l'exigència de dedicació exclusiva i permetre que una mateixa persona física acumule fins a 3 llicències normals i 5 si són per a vehicles adaptats, buscant així crear més ocupació assalariada. A més, es flexibilitza la concessió de llicències si hi ha una alta demanda i es regula també la transmissió d'estes als hereus, fins i tot si són menors d'edat, a través d'un representant.
2: Pel que fa a les VTC, se'ls habilita provisionalment per a realitzar transport urbà durant 2 anys i s'elimina, això sí, l'obligació d'esperar 15 minuts per a poder contractar-les. Ara bé, a canvi, es crea un règim sancionador estricte que permet als ajuntaments multar amb fins a 6.000 euros i mobilitzar vehicles si les VTC busquen clients pel carrer sense la contractació prèvia. Volem analitzar este tema amb l'expert en mobilitat urbana, Jorge Melero. Jorge, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: Jorge, per què era necessària esta regulació des del punt de vista econòmic, però també des del punt de vista de la mobilitat?
4: Doncs ara mateixa existia una inseguretat jurídica que feia que tant VTC com taxi estigueren en permanent guerra per la qüestió de llicències, de quins vehicles podien agarrar a quines persones, en quins trajectes, en moltes facetes, i feia falta, calia una nova regulació que tinguera en compte els dos grans actors d'este sector de la mobilitat en cotxe. Uh-huh. i per això s'ha aprovat.
2: Amb aquestes noves normes, qui és guanyant? El taxi o les VTC? Perquè ja sabem que portem setmanes de mobilitzacions perquè fa al sector del taxi demanant precisament que se regule esta situació. Ara bé, no sé si aquestes seran les mesures que esperaven.
4: Doncs el que ha succeït, pel que he pogut llegir en la llei, uh-huh, és s'ha obert la mà, si es pot dir així, amb el sector de les VTC, perquè ara mateixa abans tenien limitats, tot i que de fet un podia agarrar una VTC a València i fer un trajecte dintre de la ciutat. Ara mateixa se li dona en part dintre de la llei a que puguem fer aquests trajectes urbans. Uh-huh. També es fa una moratòria de totes les llicències, tant de taxi com de VTC, per això, bueno, sense mullar-me, perquè en teoria el decret diu que s'ha sentit a tots dos actors.
2: Exacte.
4: S'han atès demandes dels dos bàndols. Uh-huh. Tot i que la VTC ha agarrat algunes coses, però també el taxi, també, per l'altra banda, també ha desaparegut la dedicació exclusiva, es poden tenir més llicències per particular i unes altres mesures que busquen equilibrar els dos.
2: En este sentit, ho estaves comentant, Jorge, el decret preveu la suspensió temporal durant un màxim de 2 anys, l'atorgament de noves autoritzacions de taxi, uh-huh, també de VTC. Però què suposa això, sobretot pel que fa a la mobilitat de la ciutat, de València, per exemple, o Castelló-Alacant?
4: Aquesta moratòria que n'hi havia, que s'ha fet, té que veure en el fet de que al caure la normativa anterior n'hi ha hagut com una avalanxa de sol·licituds de creació de noves llicències de VTC i de taxi. Clar, no podem inundar una ciutat en llicències perquè es desregularia el mercat de dins. Sí que és veritat que el que van a fer-se va fer una situació de mobilitat per a veure com està, i després es mirarà que de fer si es continua, si es atorguen noves llicències. Ara, ell sí que es diu que en el cas del taxi, si és necessari,

0: necessari per un increment de la demanda s'obrirà una altra volta el procés d'atorgament de llicències.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, ara les BTC sí que podran fer els trajectes urbans. És positiu un model amb els dos negocis dins de les nostres ciutats?
0: Bé, dintre de que la competència estiga ben feta, perquè no n'hi ha que oblidar que el taxi és un sector regulat, amb unes tarifes regulares que es posen per llei, i la BTC, per una altra banda, és un sector que les tarifes les pot posar com vulga, és a dir, com el del mercat, com l'oferta i demanda. Segur que un ha provat a agarrar un VTC després d'un partit de futbol i veu que el preu puja, i un diumenge per la vesprada que no hi ha ningú, pues probablement siga molt
1: sí, sí, és
0: molt més barat.
1: Molt més barat, sí.
0: Per aquest punt de vista, bé, en altres països, de fet, la VTC pot ser qualsevol persona en un cotxe pot tenir una VTC, però jo pense que s'ha de fer una regulació per a tindre, no fer-li mal a un servei públic com és el taxi.
1: Mm-hmm. I aquest tipus de serveis són una opció al vehicle privat? Vull dir, són una opció per a reduir el nombre de vehicles dins de les nostres ciutats, o precisament van al contrari, no ajuden?
0: Eixe punt jo diria que és delicat, perquè un, si pensa els trajectes en taxi o en la majoria, pensant particularment com es fan, els taxis, per exemple, i les VTC, jo crec que, per exemple, tenen moltíssima importància per a turistes, per a turisme de congressos, per a events. Eixa gent fa servir moltes coses, molts d'aquests vehicles, per la naturalesa dels viatges. Però per a lo que és el desplaçament en massa dintre de l'àrea metropolitana, jo crec que ha de ser una combinació de transport públic, de ferrocarril, autobusos interurbans i urbans. Això és el que ha de desplaçar la majoria de la població. Aquests serveis també han d'ajudar, són part de tot aquest ecosistema i també juguen un paper molt gran, però s'ha de veure tot en el seu conjunt.
1: Jorge Melero, ens quedem en esta lectura que en fas d'aquest nou decret. Moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: A tu.
1: Gràcies, bona vesprada. Adéu.
0: Bona vesprada.
2: I continuem el repàs a l'actualitat econòmica d'avui parlant d'eixa proposta de pressupostos de la Generalitat per a 2026, una proposta que supera els 33.300 milions d'euros, cosa que representa un augment de més del 3% respecte a l'any anterior. Es tracta d'uns comptes dissenyats pel Consell amb el suport de Vox. Arriben pràcticament a la meitat de l'any i es caracteritzen per una forta inversió en despesa social, sector on es destinaran 8 de cada 10 euros del total pressupostat.
1: En este sentit, i segons ha traslladat del Consell, Educació rebrà al voltant de 450 milions més, situant a la Comunitat Valenciana com la tercera autonomia amb la major despesa per alumne, mentre que Sanitat s'emporta el 36% del pressupost global per a reforçar el personal, l'atenció primària i les infraestructures d'hospitals, com per exemple el d'Ontinyent o el Clínic de València.
2: Així és, Javi. A més, la partida d'habitatge creix quasi un 15% com a prioritat social i Servei Social guanya 144 milions d'euros per a crear, entre molts altres projectes, 400 noves places en residències de majors. Tot i l'augment de la despesa general, la rellevància d'este pla econòmic també rau en la gestió fiscal, ja que el govern autonòmic destaca una reducció del dèficit de més de 1.400 milions d'euros en comparació amb l'any 2022. I tanquem avui el repàs a l'actualitat econòmica parlant de pensions. I és que l'Institut Santa Lucía ha publicat el baròmetre de les pensions. Un baròmetre relatiu al primer trimestre d'este any 2026 i que ens dona unes conclusions ben clares. L'evolució recent de la incapacitat temporal a Espanya posa de manifest que es tracta d'una prestació cada vegada més rellevant des del punt de vista financer. De fet, es situa ja entre les principals partides del sistema contributiu de la Seguretat Social.
1: Hem de tindre en compte que en 2025 la despesa va superar els 18.400 milions d'euros, consolidant una tendència ascendent que, lluny de corregir-se després de la pandèmia, s'ha intensificat en el període posterior. El gasto de per afiliació ha augmentat un 85,9% en termes reals. L'anàlisi mostra que el creixement no correspon solament a una causa, perquè, per una banda, una part de l'augment respon a factors vinculats a l'evolució del mercat de treball, especialment l'increment de la població protegida i l'augment de les bases de cotització. I, per altra banda, hem de tindre en compte també el fort creixement de la incidència de la incapacitat temporal, que ha exercit un paper fonamental.
2: Des de la perspectiva dels comptes públics, els gràfics analitzats mostren que el gasto en incapacitat temporal ha incrementat de manera molt notable el seu pes relatiu respecte al PIB, als ingressos per cotitzacions socials i al gasto en pensions contributives. És una evolució que evidencia que la incapacitat temporal ha deixat de ser una partida secundària dins del gasto contributiu de la Seguretat Social per a convertir-se en un factor de pressió pressupostària cada vegada més rellevant dins del sistema contributiu.
3: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar el programa d'avui, de tancar també la setmana, hem de mirar la nostra agenda, el nostre calendari, saber per on vindran els pròxims dies pel que fa a l'economia, i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys.
1: Què tal?
4: De divendres, ja. Sí, doncs si mirem un poquet el calendari, este diumenge, este cap de setmana, per exemple, el diumenge tenim el Dia Mundial Sense Tabac.
1: Mm-hmm.
4: I si ho fem des del punt de vista de l'economia, podríem dir que igual trobem una dicotomia, una controvèrsia, perquè està revisant un poquet dades i és un negoci que genera 850.000 milions de dòlars a l'any arreu de tot el món. Però si és que si mirem la despesa de salut...
1: Ahí anem.
4: O sigui, és que estem parlant entre 400.000 o 600.000 milions de dòlars. Aleshores, jo no sé si és un negoci que compensa, podríem dir, no?
1: Home, a la vista està que no. Ja no solament pel que fa que no, a nivell econòmic, que tampoc, sinó també pel que fa a la salut, vaja.
4: Però una qüestió de salut, ja.
1: Exacte.
4: Perquè la xifra de despesa sanitària també tinc present que no té en compte les baixes laborals, ni pitjor encara no, les morts, ni esa reducció de productivitat. Però bueno, tenim clar que el tabac no és un bon negoci.
1: Ahí
4: no,
1: està. En efecte, és així, Pere.
4: Si mirem ja l'agenda de cara a la setmana següent, en clau local, per exemple, el dilluns, en clau local, però llavors, o sea, el dilluns, el director general de turisme participa en una jornada de promoció de la Comunitat Valenciana a Montreal, a Canadà, perquè en aquesta estratègia també d'obrir mercats, no? Que jo crec que sempre va bé.
1: No? Exacte, diversificar, no? Que és fonamental.
4: Sí. També tindrem, per altra banda, el dilluns una jornada commemorativa del 35 aniversari de l'IBI, l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, i des d'ací felicitar igual a tots els companys que han anat passant per el programa, que són prou, no?
1: Exacte, sí, sí.
4: Mm. I tindrem, per altra banda, ja de vesprada, el dilluns, la reunió del jurat dels Premis Jaume I per a l'edició de 2026. Uns premis que s'entregaran que celebren entre l'1 i el 2 de juny, i el 2 coneixerem els guardonats, i ahí sempre n'hi ha algun protagonista en matèria d'economia. Estarem presents, estarem pendents, també.
1: Clar, clar.
4: En clau global tenim, per exemple, que es publica finalment el PMI manufacturer al mes de maig per a les principals economies de l'eurozona i també per al Regne Unit, i també ho farà els Estats Units, que informarà del seu PMI manufacturer, però també de lo que suposa la inversió al sector de la construcció.
1: Uh-huh.
4: I per últim, podria avançar que, per exemple, n'hi hauran borses tancades a països com Grècia, Xipre, Indonèsia i Nova Zelanda, però per qüestions de festivitats locals. Mira, com sempre, si ens dona temps, un poquet l'evolució del preu del combustible.
1: Sí.
4: Ja sabeu que sempre és una mitjana de preu, perquè basta que te'n vagis a una gasolinera que està a 400 metres de l'altra i el preu ja siga diferent.
1: Exacte, no? Però exacte.
4: La mitjana en gasolina 95, que està en torn a 1,57 euros el litre, mentre que el gasoil es baralla entre l'1,68 euros per litre. Aleshores, una última dada, que sí que acaba de veure també aquesta revisió de l'Euribor a l'alça, el que suposa que les hipoteques per a aquells que la tinguen a un interès variable pues van a notar ese increment. En torno a 60 euros al mes, si no m'equivoque.
1: Sí que van a notar-ho, sí. En fi.
4: Sí que van a notar-ho.
1: Pere Ferrer, moltes gràcies i molt bon cap de setmana, company.
4: Igual per a vosaltres.
1: Adeu.
4: Bon cap de setmana, adeu.
1: I d'ací uns instants comença també l'últim programa de la setmana de la vesprada de punta amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així. Ximo, com estàs?
5: Hola, molt
1: estàs
5: bé.
1: Estàs de divendres?
5: Molt bé. Tinc ganes, en efecte, d'este últim programa de la setmana, últim divendres també del mes, rematant este mes de maig en una calor de ple juliol.

0: Cabo de Sant Grantana, perquè, entre les coses, va crear el Cacau d'Or, Premi Esbarça Esmorzadors, va crear la Wiki Parella...
1: La Wiki Parella també podia...
0: Wiki Parella. I es presenta el seu nou llibre, La cultura del mercat. És un enamorat del nostre temple, del producte, i ens contarà quins són els mals que té el mercat central i si està tocat de mort. I aquí diu que sí, que com a essència de mercat del que ha sigut tota la vida, el mercat central i altres mercats valencians estan ferits de mort davant les amenaces turístiques.
2: Sí,
0: ara en parlarem, si hi ha manera de revertir-ho, això. Una cantant molt interessant que camina entre el folk, el country, de vegades el bluegrass, és d'origen neerlandès, però fa 20 anys, 17 anys llargs, està afincada a València. Li diuen Nina May Harper. Presenta un àlbum molt interessant, A Long Time Coming, amb influències de Lucinda Williams, Emilio Harris, toca una miqueta eixe pal, està molt guai, ven la seva guitarra, presentarà algunes de les cançons d'este àlbum que anuncia que per a este cap de setmana té un encontre també amb fans i això, que està superguai.
2: Que interessant.
0: Entre els quals crec que Arturo Rico el Salamà, que estarà allà, no?
1: Ah,
0: la Viti Bar té un encontre molt xulo.
1: Estaré pendent. Moltes ganes d'escoltar-la.
0: Està molt, molt, molt guai. I més coses. Pablo Alborán, que no està en el programa, però que està en el Roig Arena, vos contem l'agenda del cap de setmana.
1: Ah, no? Val.
0: Jo ho hem intentat. Li hem dit que tenim piano de Clemente.
1: Sí.
0: Però no,
1: sí,
0: no. No, de manera. Més coses. Hi haurà un festival per a mans. És que tenim una agenda brutal. Si te molen els gossos, és un gos fest, és un can fest. Sí, sí, a Canet, és una cosa, un encontre, una cosa mundial.
2: Per més,
0: Festival de cine en Alacant, ciutat. Festes de la Cirera, a la Salsa d'Ella, a la Calderona, Moros i Cristiança, Elda, festes a Picasset.
1: Bueno. Espectacular. Espectacular. Tot això i molt més en la vesprada de punt dels universitats. Gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, tanquem setmana, però tornem dilluns, Arturo.
3: Tornarem dilluns, com sempre, en l'horari habitual, a les 3:30 de la vesprada. Javi.
1: Adéu, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.

0: són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Fa 2 hores que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc, un avís que indica perill baix per temperatures màximes al voltant de 36 graus al prelitoral de València. Alejandro Molés.
2: Doncs fem una ràpida ullada als termòmetres per comprovar ara mateix on fa més calor al nostre territori segons les dades que proporciona l'Agència Valenciana de Meteorologia. Segons la VAMET, la màxima es registra en estos moments al terme de Sumarcàrcel a la Ribera Alta, on se superen els 38 graus. Uns graus que acaba també de marcar la localitat de Gavarda, també a la Ribera Alta. Escoltem tot seguit un grapat de testimonis arreplegats este migdia al GMSI, on hores d'ara els termòmetres marquen uns 34 graus i mig.
3: Buah, insuportable.
4: Ai, mare, massa pesat, massa pesat.
5: Moltíssima calor, horrorós.
6: Vas visquint un àtic i te vols morir, te vols morir.
2: Segons els experts, temperatures que es registren hores d'ara són més pròpies de juliol i tot indica que convertiran el dia d'avui en el més càlid en este episodi prolongat i també anormal que està actiu a la península des de fa 12 dies.
0: El Consell ha presentat avui els pressupostos de la Generalitat d'enguany. Uns comptes que s'aprovaran definitivament a les Corts a finals de juliol amb el suport del Partit Popular i Vox. Rubén Dempere.
7: Parlem de més de 33.300 milions d'euros, és a dir, un 3% més que l'any passat. I entre les partides destaca l'increment substancial de diners que es destinaran a la Conselleria d'Educació i tot enmig, a hores d'ara, del conflicte amb el professorat de l'educació pública en vaga indefinida. Així ho ha detallat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en assegurar que no s'havia invertit mai tant en educació.
8: Y quiero resaltar las competencias de educación. Aumenta el presupuesto en casi 500 millones de euros y que supera la cifra de los 7.740 millones. Por lo tanto, es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado en la historia.

0: història de la Comunitat Valenciana.
1: I les reaccions a la presentació dels pressupostos de la Generalitat no s'han fet esperar.
2: Mentre des de l'oposició el portaveu socialista a les Corts, José Muñoz, considera que són uns comptes que reflecteixen l'ideari de Vox i demostren la debilitat de Pérez Llorca. El síndic del PP, Nando Pastor, posa en canvi el focus en l'estabilitat política que ofereix el president de la Generalitat després d'haver aconseguit un acord per a aprovar els comptes. Escoltem tots dos.
3: Pérez Llorca ha hecho algo que pensábamos que no iba a ocurrir nunca en la Comunidad Valenciana, y es que las premisas y el ideario de Vox ha acabado imponiéndose en un presupuesto que es para todos los valencianos y valencianas. Y esto demuestra fundamentalmente una debilidad tremenda del presidente de la Generalitat.
4: Contentos y satisfechos de ver que la estabilidad política que Juanfran Pérez Llorca imprime a la política valenciana pues posibilita que hoy se hayan podido presentar unos presupuestos de la Generalitat Valenciana.
2: Per cert, que el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ja ha presentat, com hem dit, els pressupostos de la Generalitat a la presidenta de les Corts per a iniciar-ne la tramitació. Una tramitació que acabarà, com hem dit, en el ple que tindrà lloc a finals de mes de juliol, on els comptes seran aprovats amb el suport dels diputats del Partit Popular i de Vox.
1: Més assumptes del ple del Consell, i és que avui el govern valencià ha aprovat el decret que regula la convivència entre el sector del taxi i dels vehicles de transports amb conductor, les conegudes com BTC. Xavier García del Valle.
5: Un decret que, entre altres novetats, paralitza temporalment les noves llicències, augmenta les sancions fins a 6.000 euros, facilita que els ajuntaments puguen assumir competències sancionadores i vigila la ingerència de vingudes d'altres autonomies. Així ho detalla el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
6: Paralitzar temporalment les noves llicències davant de l'allau de milers de sol·licituds registrades en els últims anys. Esta suspensió es mantindrà fins que es dispose d'un estudi rigorós sobre la situació real de la mobilitat en tots dos sectors. També incorporem un règim sancionador contundent perquè la normativa es complisca de manera estricta. Qui incomplisca les limitacions establides podrà afrontar multes de fins a 6.000 euros.
1: Pel que fa a la vaga indefinida del professorat, els docents estan a l'espera de poder participar en una nova consulta dels sindicats via telemàtica per tal que decidisquen si volen firmar el preacord, el nou document de propostes que avui els ha de lliurar la Conselleria d'Educació, o bé si volen continuar amb la vaga.
5: Una consulta que es farà en unes hores abans que diumenge a les 6 de la vesprada es reprenguen les negociacions amb l'administració valenciana. Escoltem el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
7: Hem aconseguit, una, que avui tindrem sí o sí el document, i dos, que la mesa al final serà diumenge.
5: I com de moment la vaga continua, també ho fan les protestes, com la que este matí ha tingut lloc a la plaça de la Mare de Déu de València, molt a prop del Palau de la Generalitat, mentre es reunia el ple del Consell.
1: I el sí s'ha publicat avui el baròmetre del mes de maig. L'enquesta, que inclou intenció de vot, la van elaborar durant la campanya andalusa i abans de conèixer-se la imputació de Rodríguez Zapatero i les novetats sobre el cas Leire.
8: Segons el baròmetre, el PSOE manté una diferència de 11 punts per davant del PP. Els socialistes obtindrien poc més del 36% dels vots si avui hi haguera eleccions generals, contra vora el 25% del PP. Vox es manté com a tercera força política amb una intenció de vot del 16,2%, Sumar amb un 5,7% i Podem amb un 2,5%. Així les coses, les dades indiquen que els partits que pugen són el Partit Popular, Vox i Podem, mentre que baixen PSOE i Sumar.
1: I a Xilxes, el municipi ha fet una concentració de rebuig després de la greu agressió que ha patit un treballador de la brigada municipal que continua hospitalitzat.
8: L'Ajuntament ha fet una crida a mostrar suport als empleats públics i a condemnar uns fets que han commocionat el municipi, uns fets que es van originar arran de l'advertència que el ferit es va fer a uns ciclistes que no podien circular per l'espai en què ho feien. Escoltem l'estat de salut de l'agredit i la veu de l'alcalde de Xilxes, d'Ismael Minguet.
9: Vaig estar ahir en el hospital, la cara un mapa, no el poden operar perquè la inflamació que té en la cara i tot, ha estat així una setmana que se li rebaixa això, en el gotero ficat per el tema dels dolors i tot, la veritat que molt mal.
1: La La Unió Europea ha acusat Rússia de violar impunement el seu espai aeri després de la caiguda d'un dron en un edifici residencial de Romania.
5: Romania és membre de la Unió i també de l'OTAN i ja ha patit 28 incursions de drons russos des que va començar la invasió d'Ucraïna. Però este és l'incident més greu perquè és la primera vegada que l'atac es produeix en una zona densament poblada i la primera vegada que deixa ferits civils. N'han sigut dos, concretament. Els bombers, a més, han hagut d'evacuar 70 veïns del barri atacat. El dron ha recorregut 10 quilòmetres dins l'espai romanès. El secretari general de l'OTAN ha qualificat l'atac d'imprudència i la Unió d'escalada temerària i irresponsable.
1: I en els esports, el València Club d'Hockey Femení ja és de primera divisió.
2: Sí, el club de Campo Villa de Madrid en la Final Four de la Divisió d'Honor B ha vençut en la primera semifinal el Jolaseta per 4-1. Les valencianes, després d'imposar-se al conjunt basc, passen a la final de la competició i ja tenen una plaça en l'elit de l'hoquei espanyol.
1: Fins així, l'última informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su compte a Punt Ràdio.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
10: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
11: La Lliga se ve al punt a punt. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, jornada unificada. En directe des del Roig Arena, València Bàsquet Gran Canària. Amb la plaça del play-off valencià en joc i el descens dels canaris. Viu el partit amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Este divendres, des de les 8:30, la Lliga ACB a punt a punt.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
14: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
15: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
16: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
15: No pintem les coses de color de rosa.
16: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
15: I parlem l'idioma de l'esport.
17: Los 11 que salgan a morder como perros.
18: Tornarem al 4-4-2
19: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
20: Al mando.
21: Tu li has donat les claus.
20: Por algún lado saldrá la rata.
15: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
22: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
23: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
24: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
22: En Apunt Ràdio.
15: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
25: Rematant este mes de maig, en este divendres sofocant que està anunciant-nos ja l'estiu. Ja vem, amics.
26: Ai, com esteu, Joaquí? Ah, mira, les xitxarres. Un divendres ple de propostes xules i de xitxarres i plans morons per a la cap de setmana i de xitxarres. Vinga, anem! Vinga,
3: Així comença la vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
25: Ja venen contant-nos els companys de l'horatge que arribava un estiu avançat i no s'encatjaven ni gens ni miqueta, eh? Quin dia de...

0: Que calora, vaja, de ple juliol. De fet, tenim avisos, ja sabeu, per calor d'EMET, són avisos grocs, al prelitoral de València. Des de les 2 de la vesprada estan en marxa, ara mateix estan en color alt, fins a les 8 de la vesprada. Així que atenció a la calor, als cols de calor i a, bueno, i això, a l'exposició solar en general. Tot això, després d'haver passat, s'ha notat una nit tropical a costa dormir al litoral del territori. En fi, per als que diuen que el clima no està canviant, no vegeu el que estic fent, però això estic fent. Vinga, va!
1: Jo vull multiplicar-me per mil perquè en l'agenda del cap de setmana és un no parar. Pablo Alborán al Roig Arena. Un festival per als amants dels gossos a Canet. Anirem a Alacant al Festival de Cine de la Ciutat Estems de Cirera i tenim Festes de la Cirera tant a la Salzadella o a la Calderona, a Serra, Moros i Cristians a Elda, Festes a Picassera. Enteneu que jo vull acudir a tot i no me donarà la vida. Organització, com us ho dic, un no parar per a tots els gustos.
0: I el que tampoc no para, perquè sembla que està fet de rabó de Sant Grandana, és el periodista Paco Alonso, creador del Cacau d'Or. Sabeu, els premis als bars esmorzadors de la Wikipaella. Ara ens presenten el seu nou llibre que se diu La cultura del mercat, un llibre bonico, bonico, de veritat, que ha fet bromera, unes fotos, una maravilla.
1: Un enquadernat, és molt xulo.
0: I és versa, està al voltant de la cultura de mercat, la fotografia, i té la molla principal, és el mercat central de València, però parla també de molts altres mercats del territori. Paco és...
1: I de la filosofia d'anar a comprar als mercats.
0: Molt bé.
1: Com ha anat canviant i a veure què tenim de cara al futur en aquest sentit.
0: Sí, una cosa que després no parlem en ell, però diu que el personal més jove diu que no s'ha comprat en un mercat, que no s'ha demanat quarta i mitja de quina cosa, o jo què sé, o parlar en confiança de que te preparen un arreglo en la carnisseria. En fi, ell és un enamorat, com tots, no? Del nostre temple, del producte, del mercat central de València, que està assetjant amenaces turístiques.
1: Sí.
0: És que anem a parlar en Paco del futur dels nostres mercats a les 5 i 10.
1: I després, a les 5 i mitja, per a rematar el programa, sabeu que en divendres acabem a les 6, la bona música tindrem avui. Música d'arrel americana de Nina Mae Harper, una neerlandesa afincada a València, enamorada de València, que ens presenta en directe les cançons de A Long Time Coming, el seu nou treball on barreja country, folk, amb una veu magnífica i unes històries molt autèntiques. Ai, comencem o què?
0: Vinga, va, tira-li. Plans per al cap de setmana, no?
1: Sí, vinga. Sabeu que així ens agrada molt parlar de gastronomia i si no m'heu notat és perquè no esteu ben atents, perquè som uns pesats. Ens encanten les coses gastronòmiques i un dels plaers gastronòmics, especialment en aquesta època de l'any al llarg de l'estiu, és trobar una bona tomaca.

0: Agli el pomodoro. Agli el
1: en italià mola tot.
0: Mola tot.
1: Pomodoro. Però com podem dir la tomaca? Pomodoro, una cosa tan bonica. Bé, hi ha molta cosa a dir, no, ja és que les tomàquies no saben com abans. Si rasques un
0: búscales.
1: Miqueta i vas al mercat, busques opcions, i hi ha llauradors que treballen també de manera tradicional i ecològica, pots comprar online. Si te'n vas al súper a veure el que queda a les 6 de la vesprada, portes una castanya de tomàquet que no sap res. Però vaja, que ens encanta el sabor autèntic. Una tomàquet de temporada.
0: A huerteta, en un raig d'oli bo, de la Serra d'Espadà, perquè és el que jo tinc.
1: Ai, si vols també posar-li, que
0: maravilla. I toques el sal. Això és res. En les nostres comarques hi ha una tradició fantàstica de conreu de tomàquets, com deia Ximo, i això es veu en cites com la que tenim este cap de setmana a la Ribera Alta, perquè el municipi de Rafael Guaraf celebra la tercera edició de la Fira de la Tomata, i allà està, anava a dir la nostra tomatita favorita, bueno, és però una... és que igual me pego una patada a la boca quan veig, perquè este que cuenta, com este cuenta. Mar Bonica,
2: bona vesprada.
0: Que ens agrada una Fira de la Tomaca, què?
1: Matadolça,
2: els tios. T'agafa el sobrenom, que m'agrada ja més. I m'agrada ja més com totes aquestes tomaques que estan al meu davant. Estic en el pati de les Escoles Velles d'ací de Rafael Guaraf, al costat d'eixes paradetes que han plantat per a esta tercera edició de la Fira de la Tomaca. I és que la veritat és que és un espectacle, vos he de dir, perquè ja si al davant tinc tomaques de diverses varietats, a més, darrere veig que n'hi ha confitures, que n'hi ha fritures també, el que veig per ahí, no sé si en Samorra també, m'estan assenyalant, crec que és tomaca seca. N'hi ha una miqueta de tot, per a tots els gustos, de totes les varietats. Això és una meravella i sobretot és una manera de fomentar i d'impulsar eixa producció local, de proximitat autèntica, de temporada, que és la millor època més per a la tomaca. I este matí ja ha començat la programació d'esta fira, que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Este matí han tingut el concurs de la tapa de tomaca, i ara tot es prepara per a celebrar l'autèntic concurs de tomaca, que és que jo tinc ganes d'agafar-les i de menjar-me-les directament, clar, de pegar-les un bon mos, perquè tenen una pinta espectacular. I si no, que ens ho conten els organitzadors d'esta fira, Paco Peiró, que és un dels productors. Bona vesprada, Paco.
3: Bona vesprada.
2: I Carles Galletero, que és periodista, i és un dels organitzadors una miqueta d'esta fira. Bona vesprada.
4: Sí, un manifester, un manifester.
1: Un manifester, diu.
0: És que te volem fins al moll de l'os, que dius tu.
4: Sí, jo també vos vull molt, ja així estic jo. Estem, la veritat, en la nostra salsa de tomaca. En la caloreta que fa, està la tomaca que, vamos, estem nadant en tomaca.
2: Ens posarem nosaltres color tomaca, també vos dic.
4: Jo ja la tinc. Sí.
2: Escolta, ho teniu tot preparat. Este matí ja ho he obert boca una miqueta, però això és un espectacle del producte local.
3: Sí, és la tercera fira. Estem consolidant ja la fira, sí, a la Ribera Alta. I vull des d'ací, pues, ara aprofitar i convidar a tota la gent que vinga, que el que estaves dient, que consumisca productes de temporada i de proximitat, que és una cosa que la veritat que va desapareixent poc a poc, i poden aprofitar i vindre ací, que només n'hi ha tomaca, n'hi ha moltes coses i s'ho poden passar molt bé.
2: Perquè contem una miqueta, quina tradició hi ha ací a Rafael Guaraf de la tomaca, Paco?
3: Ací la tradició ve dels nostres avis, ¿vale?, que sempre han plantat tomacar i plantaven... d'una collita fent moltes coses, i la veritat que així antigament se plantava arròs, tomaca, i després vingueren els cítrics. I ara, doncs, bueno, estem continuant alguna de les tradicions que s'està perdent.
4: Bueno, Paco és molt modest, molt modest, però ell té la llavor de les llavors de la tomaca certificada.
1: Ahir hi ha molt que rascar, el tema de les llavors.
4: Clar, hi ha molt que rascar. Ací no era l'Associació de Productors Valencians que s'han especialitzat en una llavor certificada gràcies a l'esforç també que ha fet la Universitat Politècnica de València i de catedràtics en Biologia Genètica, que són els que conserven i preserven que si s'acabara el món, en Rafael Guaraf encara n'hi hauria llavor de tomaca en llavor certificada.
2: Que la conserven en el banc de llavors, que just aquesta setmana vam estar parlant.
4: Exacte. Sí, banc de llavors, que Paco té un banc de llavors en sa casa, vaja.
3: Sí, tinc de tot, eh?
1: El congelador.
3: Rosa, valenciana, mascle, tinc quasi de tot.
0: Paco, si ve l'apocalipsis, fem lloc, que és millor que vagis a casa.
3: Moratros no patirem fam.
2: Si arriba l'apocalipsi, ací tenim tomàques de Rafael Guaraf, bona cosa. I explica'm una miqueta, perquè ací teniu l'expositor muntat. A veure, Paco, explica'm una mica quines varietats teniu per ací.
3: Pues, a veure, ací tinguem la tomàca de Rafael Guaraf, després tinguem la masclet, tinguem la rosa d'Altea, que és bueníssima, sí.
2: Tinc... Estan grosses, com a punts.
3: Sí, però sí. Té un sabor espectacular. El rodo té a més que m'encanta. I després també hem portat enguany una pera que és fora de lo comú, que és molt bona de menjar. Mm-hmm. Vale? També és d'un productor d'ací de l'associació.
2: Que eixa amb un ratget d'oli ja ho tens prou.
3: Bueno, jo us dic a tots que sal d'escames i oli d'oliva. Ja està. Això sempre, jo sempre insistir que és el mateix. Després també poden comprar plantetes, que tinguem plantetes de la varietat blanca, que no la tinc ara si es posa, però la varietat blanca és la que hem gastat i hem guanyat algun concurs, el primer concurs de Mundial de Tomaca Valenciana, un altre viatge que d'en segon. Bueno, tinguem diversos premis, de veritat. També tinguem conserva de tomaca, tinguem...
2: Confitura per ahir veig també.
3: Confitura de tomaca, confitura de tomaca. I també tinguem llavors, perquè la gent que vulgui començar a ser els seus pinitos, pues, també pot plantar-les les tomaqueres. Ixen
2: fàcils, les tomaques? Ixen fàcils, les tomaqueres? Que siguin fàcils, que s'hi brollen fàcilment. Són delicaetes.
3: Depèn de varietats, vale? La varietat blanca és un poc més delicada, però bueno, al final, si t'has collita, s'agraeix, perquè el sabor és espectacular. És que la gent no se pot imaginar el sabor que pot tindre una tomaca que se la cultive ell, però que siga una varietat antiga, no varietats modernes, híbrides, que no saben a res.
1: Ja. Però, i clar, Paco, volia... aquí comenteu el tema de les llavors. Es pot, diguem, sense tindre molt de coneixement de, pues, com vosaltres que sou uns savis del camp, no? En una maceteta ben cuidadeta, encara que siga un jo què sé, tinc un balconet, però no, o sigui, no tinc un trosset, però podria en casa fer-me una tomaquereta i tindre satisfacció de fer-me jo la meva tomaca? Igual, algú està preguntant-se-ho, sí. I no sé si és possible, si porta molt de cuidado, com va això?
3: Pues a veure, clar que és possible.

0: possible. Este matí justament ha vingut una xica i la pregunta era ixa, me ho puc fer jo amb macetetes? I clar que sí. Tu agarres les llavors, les hidrates un dia antes i ja després les plantes, ja les 4 o 5 dies ja comencen a eixir. Així que jo el que sol fer en les bandejes, és un consell que dono jo, jo ho plante en les bandejetes i el que faig és tapar-ho en una bolsa de plàstic de basura, d'estes negres. Entonces la humitat d'ahir no se'n va. I a les 5 dies ja l'obris i ja comences a veure els primers brotets de les tomaqueres.
1: I ja tens la mateixa per poder-la posar en una, maceteta. I després fa falta una canya perquè vaja pujant o què fa falta?
0: Si no li fiques una canya, pues saps que rastrera.
1: Clar.
0: Perquè ella per mateixa no s'aguanta. Però sí que li pots ficar una canyeta.
1: Una canyeta i anar lligant-la, no?
0: Molt bé. Correcte.
2: A veure, Carles, tu has tingut experiència, no?
3: No, jo directament m'ha fet amic de Paco Peiro i no tinc que comprar ni canyetes ni quales.
4: Claro, vas directe per la tomaca.
3: I Paco me fa...
5: Aneu al tros i te fas unes plantes.
3: Paco me fa unes tomaques fantàstiques, vamos.
4: Esa és la meva filosofia, galletero. Soc del teu team.
3: Ah, sí, clar, és que és veritat. És que tu saps, l'home, per veure els tomaques perfectes, que donen ganes de besar-los a les galtes, perquè són unes tomaques rogetes. A mi m'agrada aquesta forma de supositori. Aquesta, com es dius tu?
6: La masclet
3: de forma, una forma llarga i té una pell fina i té una cosa... Sí. Són joies.
4: Són joies.
3: Veig que estic en una joieria, no són tomaques. És obres d'art.
2: Obres d'art fetes amb molta estima, no, Conrades? Amb moltíssima estima. I a mi m'encanta perquè així a Rafael Guaraf heu aconseguit una complicitat també molt xula, no?, entre els productors i també els cuiners d'ací, que això jo crec que també es veu en la Fira de la Tomaca.
3: Efectivament, duquem des de la setmana passada ficant tomaca en tots els bars del poble. És a dir, fèiem l'esmorzar tomaquer, que tingué lloc el divendres de la setmana passada. Ahir començarem a... Perquè, clar, hem nomenat un padrí de la tomaca, que és Quico Peiro Canyamàs, que és un padrí que va acompanyar-nos durant tota la fira, donant-nos pues, el seu recolzament econòmic, que sempre fa falta una miqueta d'ajuda econòmica, perquè són germans Canyamàs. I després tenim també tots els bars durant tota una setmana que han estat oferint l'esmorzar tomaquer. Titaina, llomello en tomaca, amanides de tomaca, tortades de tomaca per a confitura de tomaca. Bueno, la tomaca estem ja, que mira, estem ja tots mullats en tomaca.
2: Però ja no vos fartareu de la tomaca, perquè és que tan bones que són, és impossible.
3: Clar, jo menjaria tomaca de matí, per desdijunar, per a migdia menjaria un poc de tomaca per la vesprada, en el tardeo, tomaca, i de sopar un poc de tomaca.
4: Sí, claro. Tomaqueta partidita.
1: Perquè és una fruita, en realitat. La tomata, més que una verdura, no? La tenim més associada a això, a les amanides i això, però és una fruita, no?
0: És una fruita, sí. És una fruita.
7: L'he vist a
0: Barcolón,
7: no?
0: Bueno, la portaren d'Amèrica, sí. La portaren d'Amèrica i ja se va establir així i des d'entonces perquè estem cultivant-la.
4: Quina tristora abans...
2: Una bona temporada.
4: Quina tristora abans de la tomaca.
1: Sí, veritat.
2: La
4: història diu, abans de Jesucrist i després, però en les nostres corses, abans de la tomaca i després. O de la creïlla, que ja també és important.
2: A té de té.
3: La paella sense sofregir de tomaca, què és? Una cosa rara.
4: Disculpa.
2: Clar, i volia preguntar-te, Paco, en guanyar ha sigut una bona temporada per a la tomaca, vull dir, a nivell climàtic, meteorològic...
0: A veure, portem més complicats, eh? Com heu vist i haureu sabut, fa un mes els preus estaven superdisparats. Ja tomàques bàsiques estaven a 4 euros i per ahir, i és degut a les males o canvis molt bruscos que està portant la temperatura. El clima està un poquet inestable. Llavors, com han hagut moltes pluges, ara avui, per exemple, està fent calor, demà farà més fresqueta, o sigui, d'un dia a un altre m'ho puguem anar en 10 o 12 graus. I després, humitats relatives, la veritat és que ha sigut un començament un poquet complicat, però ara s'està normalitzant.
2: L'horatge ens porta a tots bojos i a les tomaques també especialment. Pues volia preguntar, perquè este cap de setmana s'esperen moltes coses, així al costat també teniu un escenari muntat on hi haurà també actuacions musicals. Què podrem gaudir este cap de setmana?
3: Bé, anem a tindre una proposta musical, cultural, però jo destacaria dues coses. Primera, l'arribada del tomacabús a Rafael Guaraf, perquè va vindre un miler de persones, el tomacabús, de diferents punts de la província de València, van a vindre en una línia discrecional ficada a propòsit per arribar així a esta capital de la tomaca durant el cap de setmana. 1.000 persones que van a gaudir de tot el... No sols de la tomaca, perquè la tomaca està bona, però també hi ha pernil, formatge, cervesetes, vins, anchoves, olives, i jo què més... No...
2: Dis-me que el tomacabús és roig, per favor.
3: El tomacabús és roig. I en la calor que fa van tots rojos allà dins, van encesos en flama. Estan encesos en flama dins de l'autobús, perquè el tomacabús tindrà aire condicionat, però quan baixaran s'enduran una tomacà en tota la cara, que pa què. I després tenim actuacions musicals. Tenim un taller

0: infantil perquè xiquets puguen també treballar en la tomaca i fer els seus, començar els seus inicis de Masterchefs, que així n'hi haurà molt de Masterchef així júnior, demà de matí a partir de les 11, durant dues horetes, i serà molt divertit. I clar, esta nit és el moment estel·lar en el qual s'arreplen els premis, perquè d'ací eixiran les millors tomaques de la Comunitat Valenciana en eixe concurs memorial Gonzalo Peiró, que va dedicat al germà de Paco, que va faltar, malauradament, però que ací al poble li fem eixe homenatge, perquè era un llaurador de gran categoria mundial, i volem que això, que quede en la memòria este concurs i esta fira.
1: Que bonic, este homenatge, que el concurs d'ací no res, no? D'ací mitja horeta.
2: No res, ara vaig a donar-li a Carles ja totes les mostres, que ha estat arreplegant des llauradors, ja està tot etiquetat, i ara el jurat ja s'encarregarà de fer la seva faena. Bueno, diu que sé que...
1: El jurat, tu t'encarregaràs de tastar alguna, Carles?
0: Jo m'encarregué de moment de tallar-les, perquè crec que hi ha unes 50 tomaques i tinc feina per davant, i jo no sóc samurai, Algun dit, em pot volar algun dit, tallant tomaca.
3: Amb la calma.
1: I totes aquestes tomaques, jo no sé si les podrem tastar este cap de setmana per ací.
2: A veure, ací, tota la gent que vinga, ací estem emplatant tomaca, gratuïta, així que poden vindre, provar cada varietat i elegir la que volen. Vale, això no ho veuran en ninguna fira.
0: Després, Paco és rubio, alt, en els ulls blaus.
1: Sí.
0: Ho deixo ahir perquè va vindre gent... És aixina, no? Pots corroborar.
1: Sí, la màgia de la ràdio és aixina.
0: La màgia de la ràdio. Paco està de molt bon vore, que el treball del camp dona molt bon tipo.
1: Igual de bon vore que les tomaques.
3: Un coloret bo.
0: Ahí estem.
3: Jo vull que me digueu, Paco i Carles... Ai, perdona, Mar. Però vull que
1: no,
3: me
1: digueu, digues, digues,
3: Paco
1: demà.
3: I Carles, quina és la manera preferida d'ells de menjar-se la tomaca? Va, Paco.
2: Jo, ja vos ho acabo de dir, jo no falle mai, jo és la tomaca, que estiga maureta, sal d'escames i oli d'oliva. Jo no li fiqué res més.
4: Mm-hmm. Home, si deixen caure una bona anxova, no, Paco?
2: Bueno, però l'anxova ja li... Sí, també
3: és que el Joaquí
2: bo,
3: és molt de l'anxova.
2: Tot el que li fiques està bo, però el gust de la tomaca...
4: El gust de la tomata,
3: ja té prou en això.
4: Amb ordre,
2: ja el varies un poquet.
3: I Carles,
1: tu abans parlaves de la paella, del fregitó.
0: Sí, jo parlo que la paella sense tomaca seria una cosa molt trista i molt insulsa, perquè quan tu sofregeixes la tomaca en el calder, el que fa és que aquests àcids arrepleguen tot l'oli rostit de la carn i ho converteixen en un, pues, el que és la paella valenciana, jo crec que el plat més internacional. Però a mi m'agrada molt la coca de tomaca, i ho deixo.
1: I així també n'hi haurà coca de tomaca?
0: N'hi haurà molta coca de tomaca.
1: Ah, escolta, a mi me fa molta il·lusió escoltar això, perquè jo sóc del team també coca
3: també,
1: de jo sóc team, jo sóc team tomaca, en general, la veritat.
3: Jo també,
1: però
3: jo també,
1: dir, també, sí. També, no sé si això és una qualitat també de la tomaca, aquesta versatilitat, no? Aquesta varietat que n'hi ha en la forma de que tenim de consumir-la.
2: Sí, sí, a la tomaca n'hi ha multitud de formes de consumir-la. I això és una d'estantes. I també gazpacho, les empanadilles, n'hi ha molt.
3: Jo us vaig a dir...
0: El gazpacho jo crec que és un aliment necessari. La nevera sempre hi haurà un litre de gazpacho o 2 litres o 3 litres, perquè és boníssim,
2: La gent va poder provar salmorejo, gratuït.
1: Oh, mira, entre coca de tomaca, salmorejo, els plats de tomaca en l'oli...
0: Estem donant tot.
3: És un sí, és un escàndol, cruza la passarel·la!
0: Estem donant tot. És un bateig sí, de tomaca. Tirem per les finestres, per els balcons, tirant tomaques, el caldo, el salmorejo, ara, està loco, està loco.
3: Ai, jo tinc una estampa de la meva infància molt xula i és d'estar nedant en la bassa, no en una piscina, en una bassa de regar, però neta i acondicionada per a prendre el bany, i sir de l'aigua, agarrar una tomaca que estava tota maureta penjant perquè mon pare feia tomaques i altres...
2: Ai.
3: I pegar-li, rentar-la i pegar-li un mos que te va xorre per el braç. Bueno, a mi, ixa és una de les... Ixa estampa, i la de, o de menjar-te una taronja o una bresquilla de secar, són les meves estampes favorites de la infància.
2: De la infància. Pues bueno, pots aprofitar i vindre i tornar a la teua infància, sí, que així...
3: Sí, senyor.
4: I tirar-li molt.
0: Bueno, i demà actuarà el grup Radiofònics en directe, un grup que fa unes versions ochenteres, noventeres, per a los jóvenes de 55 anys, que, a més,
3: sí,
0: si ho fan bé, estirarem tomaques.
1: Que això també ho teniu, oi, Marc?
2: Acaba d'arribar el salmorejo fresquet.
1: Ai, mira,
3: ara,
1: doncs, jo crec que és l'hora ja d'acabar esta connexió. Jo ho lamento molt, companys, però
3: sí,
1: les obligacions en criden, la veritat.
3: Les obligacions, he tastat el salmorejo. Ale, gràcies, Paco, gràcies, Carles, gràcies, Marc.
1: Moltíssimes gràcies, Carles, Paco, que vaja molt bé esta fira de la tomaca.
2: Adéu.

0: Claro que también queríamos contar con la película porque queríamos dar una sensación, bueno, un poco esperanzadora, porque es verdad que tocamos ciertos temas muy delicados e incómodos, pero sí que queríamos explorar que a pesar de todos hay un, yo creo que siempre hay un, bueno, un posible punto de encuentro, ¿no? Entre ells.
1: I el que és veritat és que a tots nosaltres la pel·lícula ens posa davant un espill, perquè jo crec que aquesta societat camina per ahir, per aquesta senda, per la de dir-se les coses de mala manera i a través de les xarxes, i que ens aniria un poquet millor la cosa si ens les diguérem a la cara i amb una miqueta d'empatia. Enhorabona, Javier Marco, per haver parit esta obra, a més, que en tan bones referències hem trobat, pues, de fotogrames i d'altres crítics. Moltíssimes ganes de veure-la, perquè nosaltres hem fet el tast amb el tràiler, però tenim ganes de veure-la, Ximó?
2: Ui, si el club va guanyar el Goya, per què no el va guanyar el llarg, no?
1: Ah, sí, ja por ellos, Javier, eh? I mentrestant...
0: Qui sabe.
1: Esperemos que sí. I mentrestant en el CAP tens algun altre projecte en marxa o què?
0: Sí. Siempre en esta profesión, bueno, en todas las profesiones, ¿no? Pero yo creo que en esta tienes que estar todo el rato creando y ahora estamos escribiendo para que, bueno, ojalá que pronto pues entren los proyectos ya en financiación y podamos rodar lo antes posible, que al final lo que quieres es rodar, rodar y rodar más.
1: I seguir rodando.
0: Eso es.
1: Això et desitgem, per tant, Javier Marco. Molts èxits. Enhorabona per esta pel·lícula. Sort en el Festival d'Alacant. Èxit i gràcies per atendre'ns.
0: Bueno, gràcies a vosaltres i amb salut.
2: Gràcies,
1: I hasta pronto. Bueno, i a tots que esteu escoltant-nos, aneu a veure a la carta del director de la Canti, Javier Marco. Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies. I em va sortir la teva conta
1: i tot el dia em vaig passar estalquejant. Que a voltes escoltes un hater i que tens ganes. Tens ganes de mossegar-lo, tens ganes. Mira, com estos gossos.

0: Per què hem triat este tema que leies? Tan important. Este sí que l'he escollit jo. I per què he escollit este tema, amics i amigues? Maravilla. Perquè per a tota la família tenim un plan fantàstic este dissabte 30 de maig a Canet de Berenguer, al Camp de Morvedre. El Wow Canet Fest. Això és per als nostres oients gossos. Si sou gossos i esteu escoltant, podeu portar a tota la família al Parc Blasco Ibáñez, amb xerrades, presentacions, exhibicions canines, ensinistrament, jocs d'habilitat, obediència esportiva, concurs de bellesa. I per a refrescar-nos, en este cas les persones que acompanyen els gossos, barram aperitius i begudes, ració de paella 6 euros, també. Ho han organitzat els clavaris de la Verge contra les febres d'enguany a Canet de Berenguer, així que una cita que no se podem perdre. Eixa i la que ve a continuació, Joaquim.
1: Que és una meravella, perquè de què és època? Bueno, és època d'algunes fruites, de tomates boníssimes. Però també és època de cireres. Yeah.

0: Dos festes de la cirera, la salsadella i a Serra. I si vols, comencem per la salsadella. Te pareix?
1: Vinga, anem allà.
0: Estem enfront de la setzena, o sigui, la número 16, Fira de la Cirera de la Salsadella, Art i Tradició. I ens l'explica més i millor l'alcalde del municipi, Cristóbal Segarra. Com estem, alcalde?
2: Hola, bona tarda.
0: Com això?
1: Bona tarda. Com estem, Cristóbal?
0: Ja ho tenim tot a punt.
2: Sí, sí, quasi que està tot a punt. Així estem tots els voluntaris i empleats col·laborant per ultimar els últims detalls i que tot estigui a punt per demà a les 10:30 que lluïsca tot com es mereix.
1: Ai, quina il·lusió de muntar un any més esta fira, una fira referent. I, alcalde, de quina manera la cirera forma part, no sé si dir de la identitat de la salsadella, no? D'alguna manera, sí, no? De la història, sí. De la tradició, no?
2: Claro, perquè és que hem sigut tota la vida coneguts per la cirera. No sé quan se va crear per primera vegada el primer cireu, se va plantar, però la veritat és que tots els que actualment estem vivint a Salsadella, tots recordem que sempre hem tingut cires i totes les famílies han tingut cires i el temps de la cirera pues, sempre s'ha treballat molt perquè durant l'any pues, l'economia se nota una miqueta més.
0: Evidentment és un element fonamental de la identitat de la Salsadella. I a més, té este poderós atractiu des de fa 16 anys, que és la fira. Ara parlarem d'ella, però com són les cireres de la Salsadella? Què tenen d'especial, pues, alcalde? Quines característiques les fan úniques?
2: Pues jo no ho entenc molt, però el que sé dir és que estem a un terreno que està en secà, ¿vale? I la cirera se veu que si està en seca en un terreno així un poquet pedregós, pues va molt millor que si és en regadiu. I això, pues, a l'estar en seca, pues, els fa tindre un sabor únic. I per nosaltres, pues, sí, són les millors cireres del món.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. I que, no és perquè sigues l'alcalde, que jo l'he tastat. Que, a més, tenen marca de qualitat Comunitat Valenciana, o sigui, que estan ben refrendades.
1: Certificades. I és de veres que depèn de on compres, si no mires... Claro, menges una cirera i allò està més amarg que la feu.
0: Sí. O no fa sabor a res, també.
1: O no fa gust a res, o són xoconines. Claro. Però una bona cirera, ostres,
0: dolceta, en aquest
1: sabor dolç, ben carnosa, això és una meravella. Així que mireu que siguen de la Salsadella a l'hora de comprar-les.
0: Dolcetes, però no massa, estan en el seu punt perfecte. Vinga, alcalde, parlem de la fira. Com és la fira? Què ens podrem trobar?
2: Pues mira, la fira, els dos dies, el dissabte i el diumenge, ens podem trobar un recinte que està fet per un 100 stands, que són 100 puestos, i dels 100 puestos que estan alrededor de lo que és la plaça Mèxic. La plaça Mèxic està rodejada de les casetes, i després tots els carrers que donen a la plaça Mèxic, igual, i en aquestes casetes pues, hi ha aproximadament unes 100 casetes, de les quals 80 casetes són d'artesans, fan el seu producte elaborat a mà, i després hi ha unes 10 associacions que també venen diferents productes i, entre altres, pues, productes derivats de la cirera, com són coques de cirera, pastissos, mermelades, licors, bunyols... Entonces, no només és cirera el producte alimentari, sinó que totes les associacions t'ofereixen una gran varietat de productes.
1: Bunyol de cirera, he sentit, Cristóbal?
2: Sí, sí.
1: Que mare,
2: de tot,
0: sí, sí, sí. És molt versàtil.
1: Mira, vella, com deu estar això?
2: Sí, sí, sí. I després pues, tenim també estants de cireres.
0: Clar.
2: Entonces és un recinte únic perquè a part de estar a la plaça Mèxic, que és el lloc més emblemàtic que tenim a la població, pues lo que és l'estètica de les casetes, totes són de fusta, són en el techo estat de canyís, i cuidem tots els detalls perquè estèticament siga un entorn rústic i acorde a l'entorn. I després, durant els dos dies, a part d'estos estants, d'estos expositors, pues, tenim moltes activitats per a tots els públics en general. Activitats de carrer, teatres, musicals...
0: Visites turístiques guiades pel nucli urbà, sí, exposicions... que, a més, podem aprofitar i veure, per exemple, perquè en exposicions està el Museu de la Cirera, a l'Ermitori del Calvari, n'hi ha exposició de fotos a l'estand de l'Ajuntament, hi ha una exposició permanent a la Casa Abadia, centre d'interpretacions a la plaça Mèxic, vull dir, aprofitem la salsa, i també els restaurants, si no m'enganya el alcalde, si no me rectifiques, fan menús especials per la commemoració d'esta fira.
1: Molt bé.
2: Sí, així no és. Sempre tenen... A tots els espais tenen algun ingredient de cirera, algun toque De Figueres, sí.
0: Sí que, per bona atenció. Jo vull parlar ara de la plaça Mèxic, perquè està explicant l'alcalde que la plaça Mèxic, que és on s'ubiquen les paraetes i també les carrers adjacents, perquè està de commemoració, no sé si és el 75 aniversari de la plaça, i per això se fan també actes especials.
2: Sí, correcte. Fa 75 anys se va construir la plaça Mèxic, que va ser a raïs de que dos veïns del poble se'n van anar de ben jovenets, de famílies diferents, se'n van anar a Mèxic a buscar un futur millor. I què passa? Que van arribar a Mèxic i van treballant molt, van crear les seues empreses i van fer molta fortuna. Entonces, lo identificatiu i lo peculiar que té esta història és que normalment el que feia fortuna, pues sí, se preocupava del seu patrimoni o de les seues famílies, però és que estos dos veïns, vale, a part de ser el patrimoni d'ells de casa, mos van deixar un patrimoni molt, molt important a fer-se allà, com és la plaça Mèxic, que se va construir en Jornal de Vila dels Veïns, però tot el que és el paviment, els bancs, els arbres, l'arc, tot se va fer a través de l'economia d'estos veïns que ens van aportar

0: en la seva
1: economia. Se'n van anar a buscar fortuna a Mèxic, però no se van oblidar de la salsa d'ella.
0: Correcte.
1: I van portar aquesta plaça.
0: Moltes més coses, que a l'església mos van pagar tot el retable de l'església, on està la Virgen de Guadalupe, que és la Verge de Mèxic, sí. I després està la Verge del Pilar, i van pagar també les campanes del campanar. Vull dir que ells cada vegada que venien al poble, si venien una vegada a l'any, una vegada cada dos anys, està als plenos, a l'Ajuntament, totes les actes, està exposat tot el que donàvem. Per això que la nostra manera de ser i el que vivim a Salsadella, pues és un poc el llegat que mos han deixat ells, que els ho devem i estem molt agraïts, i per això ara han fet el centre d'interpretació, on tot això que t'he explicat, però molt més extingut
1: i més detallat,
0: està està tot explicat al centre d'interpretació, que és la Casa Abadia, que mos ha cedida l'Obispat, la diòcesi de Tortosa, per tota la història que tenim d'estos dos indians, que els ho devem tot,
1: poder-la explicar
0: tot en aquest local.
1: Alcalde, pues moltes gràcies per contar-nos-ho, que torna a ser un gran èxit, disfrutem de les cireres i ens veurem per ahir, perquè jo este cap de setmana fuig a la Salsadella.
2: La Salsadella, clar que
1: gràcies,
2: sí.
1: Alcalde.
2: Gràcies, alcalde.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Les festes estan madures, esto lo sé, que tu eres joven. Que també hi ha Festa de la Cirera a Serra, la 20a Fira de la Calderona, que se suma a Fira de la Cirera. Millor dit, ells celebren diumenge la 54a edició del Dia de la Cirera i en el marc està la fira completa.
2: Pues podeu imaginar-vos què n'hi haurà. Llocs d'artesania, també tindrem producte local, molta gastronomia per descomptar. Estava comentant l'alcalde en la Salsadella, pues també hi ha tallers, hi ha animació, passacarrers, una miqueta de tot. Así en este cas a Serra tenen un museu de l'oli, que és de categoria, en la Torre de l'Ermita, que també val molt la pena visitar. Hi haurà música en directe, perquè ve el grup Convoy Mediterrani, masterclass de danses tradicionals, jocs infantils. Si aneu tota la família, sereu a passar de categoria. I a més, els nanos poden prendre contacte, diguem, amb la realitat rural. Per exemple, demostracions de com es feia espart, com es feia ceràmica, com es feia forja i moltíssimes coses més que connecten, pues, això, les nostres arrels, la nostra identitat.
1: Acompanyen a Serra altres municipis, Olocau, Gàtova, Marines, Altura i Sagunt, i per descomptat el Parc Natural Calderona Viva. I atenció, que l'acte central, el Dia de la Cirera, és diumenge, amb repartiment de cireres. Així que ja ho sabeu, producte, gastronomia, producte de proximitat, evidentment, gastronomia a les festes. Ara ens anem uns altres festes. Vinga. Dos palillos, dos tacones, y este arte tan gitano que nació en Andalucía. Ara convendreu, perquè hem ficat el Titi cantant Soy Alegría. Vinga, expliquem.
2: Perquè este cap de setmana pica entre les festes de la Miraculosa, el famós mercat medieval al carrer dels Furs. N'hi ha paradetes d'artesania, hi ha performances, hi ha gastronomia, una miqueta de tot, molta festa, processó, ofrena de flors i per descomptar pólvora, també, no? Castell de focs, mascletat, sí. Una meravella.
1: I activitats musicals, com la d'avui.
2: Per què venia?
1: A tu conté, a les 8:30 de l'Espa està el concert barroc de la Societat Musical de l'Hom.
2: Sí.
1: Però a les 10:30 de la nit l'espectacle Recordando al Titi en la plaça del Mercat.
2: Era bonico.
1: Això avui, demà l'Orquestra Montecarlo. O sigui, que planàs. I d'ahir a Jesús Pobre.

0: El combo.
1: Jesús, pobre, a la Marina ens encanta una miqueta de comboi. Mireu el comboi de lo que la que tenen muntada a Jesús Pobre en les seues festes patronals. El lema és Junts fem comboi. No pot agradar-nos més.
0: És perfecte.
1: Totalment.
0: Perfecte.
1: Què tenen en aquesta edició?
2: Bueno, enguany han presentat com a novetat la primera entrada de Moros i Cristians, per això han comptat amb l'ajuda de Filades de Benissa, però això va ser cap de setmana passat. Què tenim avui i demà? Esta nit és la nit del rock, a partir de les 23 hores, al Poliesportiu Municipal, amb Sangacho, Romàntic Dimoni i Escaparàpid, i continuen les reveles musicals gratuïtes cada nit, i dimà dissabte està, per exemple, la Vértigo, l'orquestra Vértigo, o sigui, que fantàstic. He dit que participaven els Moros i Cristians, volem una de Moros i Cristians, ració de Moros i Cristians.
1: Perquè la tradició dels Moros i Cristians a Elda està també molt arrelada i estan en marxa els Moros i Cristians a Elda des d'ahir i fins al pròxim 1 de juny.
2: Recordem que és un festes en honor a Sant Antoni Abat, que li rendís homenatge des del 1478. Són

0: Lardo, de matí a Lardo, a Embaixada Mora també, i de vesprada, l'entrada cristiana. Diumenge, Diana, ofrena de flors, la missa que és diumenge, i per la vesprada ja l'entrada Mora. I encara el dilluns hi ha festa de moros i cristians altres, que això és un no parar.
1: És un no parar, és la Lardo, és l'Embaixada Cristiana, per acabar amb la solemne processó. I si comencem amb música al Roig Arena, acabem amb música al Roig Arena. Perquè, a més de Paula Almorán, que hem dit des dissabte, diumenge actua a Maya, a Maya Arena. Salis 20 hores. Tu eres de Maya o de Pablo?
2: Jo...
1: Tu eres una de la cada. Sirena de la salsa
2: d'ella. Una de cada i un quilo de cireres. I un altre de tomates.

0: Esos años no volverán nunca más, date cuenta.
1: Què, si et sembla, escoltant a la Maya, apliquem a l'hora en punt i donem pas als companys de les notícies, l'actualitat. Mira, estan passant ara, no?
2: Me pareix magnífic.
1: Gusta avui sus muchachos, que es dic jo, sí, quan no me senten.
2: Bueno, equip d'informatius.
1: Som d'informatius, som seriosos.
2: Aquesta casa ja ens conten tota l'actualitat en un butlletí ben documentat i ben explicat. I ara després anem a parlar del mercat central i dels nostres mercats.
1: Que
2: i bona
1: guai.
2: Música, en la segona hora d'avui, en la vesprada de Punt de Divendres.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: No busques a Maya en internet.
2: Són les 5.
3: A punt. Notícies.
2: La Conselleria d'Educació i els sindicats han acordat reprendre les negociacions diumenge i no dilluns, com estava previst. Alejandro Molés.
4: Hores d'ara, els sindicats estan a l'espera de rebre un nou document de propostes de la Conselleria, un document que via telemàtica haurà de votar la plantilla de docents i decidir si l'accepta o vol continuar amb la vaga indefinida. Escoltem el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
5: Hem aconseguit, una, que avui tindrem sí o sí el document, i dos, que la mesa al final serà diumenge.
4: Com hem dit una vegada, els sindicats tinguen en les mans el document de la Conselleria, el faran arribar a les bases. De moment ha transcendit que hi haurà millores de ràtios i que l'assumpte retributiu del salari està tancat. La portaveu de Comissions Obreres, Txelo Valls, destaca la importància de participar en la votació telemàtica.
6: El document que estem esperant és important, no només per als sindicats que estem així, sinó per al conjunt del professorat, perquè establís el que seria fonamental i imprescindible per al professorat.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha presentat els comptes públics d'enguany, que seran aprovats de manera definitiva a les Corts a finals de juliol amb els vots de Popular i Vox. Parlem de més de 33.300 milions d'euros, és a dir, 1.000 milions més que l'any passat. Xavier García del Valle.
7: I segons ha dit el cap del Consell, el principal objectiu és sostindre l'actual estat del benestar. De fet, 8 de cada 10 euros aniran a parar a sanitat i educació. Una conselleria, esta última, que enguany rebrà més de 7.700 milions d'euros. Així ho ha avançat el president Pérez Llorca.
8: Y quiero resaltar las competencias de educación. Sin duda, este es, junto a la sanidad y las políticas sociales que hemos dicho siempre, este también es el presupuesto más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación. Aumenta el presupuesto en casi 500 millones de euros y que supera la cifra de los 7.740 millones. Por lo tanto, insisto, es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado en la història de la Comunitat Valenciana.
2: I les reaccions a la presentació dels pressupostos de la Generalitat no s'han fet esperar.
7: Des de Vox, que votaran a favor dels comptes, insisteixen que el concepte de prioritat nacional, basat en el criteri de l'arrelament, serà un dels pilars dels comptes públics, juntament amb la baixada dels impostos. José María Llanos.
9: Los españoles primero. Vamos a establecer prioritariamente, como ya se está haciendo en muchos municipios a nivel consistorial, prioridad nacional,

0: primero los nuestros y desde luego estableciendo medidas de arraigo, estableciendo un acumulado histórico para poder acceder a esas viviendas con prioridad, quienes lo pagan, quienes lo sostienen y quienes lo merecen.
1: Per a l'oposició, per contra, la baixada d'impostos del PP afavoreix només les rendes altes i posarà en perill els servicis públics. Ho diu el diputat de Compromís, Carles Esteve.
2: Esta baixada d'impostos als més rics l'està pagant la majoria de famílies valencians i valencianes en uns serveis públics que estan agonitzant. És difícil que ens sorprenguin avui en uns pressupostos que siguin útils per al que està patint la gent, i el que estem veient és això, que una altra vegada li donem un valor d'oxigen a Vox per a que parlem de coses que no és el que ens està passant a la majoria.
3: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat des de Paterna que només falta fixar la data per a reunir-se amb el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, per abordar el nou model de finançament autonòmic que ha presentat el govern d'Espanya i preveu lliurar vora 3.700 milions d'euros més a la Generalitat.
4: Jo li demano també al president Pérez Llorca que es reunisca amb mi en tota la normalitat, i així serà, i també, per favor, que es reunisca amb el senyor Feijó i que li demani a Feijó que no vote en contra dels interessos de la Comunitat Valenciana.
3: Rubén Dempere.
5: Sí, des del govern valencià, el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, assegura que estan a l'espera de rebre la telefonada del ministre d'Hisenda, d'Arcadi Espanya, i ha criticat, segons ha dit, la falta de concreció del nou model de finançament autonòmic presentat pel govern d'Espanya.
6: Nosotros seguimos esperando que el señor ministro de Hacienda nos llame. Y hablaron también de 3.669 millones de euros más para la Comunidad Valenciana, pero ocurre exactamente lo mismo. No hay ninguna concreción, solo hay anuncios y vaguedades. No hay nada serio puesto sobre la mesa.
3: I més economia, de l'IPC, d'este mes de maig.
7: Segons les dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa interanual es manté en el 3,2%, és a dir, la mateixa que hi havia a l'abril.
3: I pel que fa a les hipoteques, no arriben bones notícies.
7: I és que l'Euribor tanca el mes de maig per damunt del 2,8%, cosa que suposa un lleuger increment respecte a la taxa d'abril, però 7 dècimes més que fa ara un any. A més, té Euribor, la hipoteca de 150.000 euros a 25 anys amb un diferencial de l'1% i revisió anual, passarà de pagar fora 843 euros a pagar més de 900 euros, la qual cosa suposa pagar 58 euros més al mes.
3: La magistrada que investiga l'adjudicació de les vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan ha ordenat a la Policia Nacional que es persone en l'Ajuntament d'Alacant per a requerir documentació als servicis jurídics del consistori.
5: Una mesura que adopta la jutgessa després de no rebre resposta a 2 requeriments d'informació anteriors. En la resolució, la magistrada encarrega a la policia identificar el responsable dels servicis jurídics municipals i l'emplaça a lliurar la documentació requerida en un termini màxim de 5 dies. L'advertix, a més, de manera expressa, que l'incorriment el faria incórrer en un delicte de desobediència. També acorda citar en qualitat de testimonis els representants de 6 empreses relacionades amb l'adjudicació de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus. Per este cas, recordem, la jutgessa investiga, entre d'altres, l'exregidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez, i l'exdirectora general del govern de Luis Barcala, María Pérez Hickman.
3: L'Ajuntament de València ha adjudicat el contracte de les obres per a renovar el carrer més comercial de la ciutat, el de Colom. Allí s'invertiran vora 2 milions d'euros i està previst que les obres finalitzen com a molt tard a principis de l'any que ve.
7: La reforma del carrer Colom, que començarà quan finalitzen les obres de Pérez Galdós i Georgeta, preveu renovar el paviment amb l'objectiu de reduir el soroll i la contaminació que produeixen els vehicles. També es canviarà el mobiliari urbà, a més de traslladar de lloc les actuals estacions de Valenbici, mentre que desapareixeran els llocs reservats per a estacionar les motos. Així ho detalla el portaveu de l'equip de govern, Juan Carlos Caballero.
8: Es la renovación del mobiliario urbano, son 90 papeleras, 60 bancos y sillas. Nos va a permitir también renovar el pavimento con asfalto fonoabsorbente, lo que nos va a permitir también ampliar las aceras, tener espacios más amplios para los peatones, más seguras y, por tanto, pues dándole la dignidad que merece a una de las arterias principales de la ciudad de Valencia.
3: En successos, a les comarques del nord, la Guàrdia Civil ha desmantellat 2 plantacions de marihuana que creixien en espais interiors, concretament una en una nau i altra en un xalet de les localitats de Benicarló i Torreblanca.
7: Per aquestes fetges, agents han detingut a 2 persones i han confiscat més de 1.300 plantes de marihuana.

0: Este punt fem una ràpida ullada als termòmetres per saber on ha fet més calor avui al nostre territori.
1: Doncs, segons les dades facilitades per la Vamet, el rècord per damunt dels 38 graus el trobem en diversos municipis, concretament a Gavarda, Càrcer, Sumacàrcer, Cotes, la Pobla Llarga i també a Anna.
0: I en els esports parlem de tennis i de Roland Garros.
2: Sí, Rafa Jodar està jugant contra el nord-americà Mikkelsen en tercera ronda i acaba de forçar el quint i definitiu set en guanyar per 3-6. Si el madrileny es desfà de Mikkelsen, accedirà als octaus de final, on ja l'espera Carreño.
0: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Som la veu de tots. Som a punt.
4: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
7: Ja ha sortit.
3: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juany.

0: Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat, diu la cançó. Quina gran veritat.
1: És que ser de mercat és indissoluble a ser valencià.
0: A mi m'ha passat tota la vida que un dels punts de visita quan anava a altres ciutats era anar a visitar el mercat. Jo, clar, jo al meu poble he viscut tota la vida dalt del mercat, o sigui, al costat, i ha anat ahir al mercat de Xicotet, de poble. Però, clar, són persones... I veure com canvien els mercats ens fa un poquet de... Vaig a dir preocupació, perquè no serà el millor... Ens agrada la transformació, no ho
1: Parlem de present i de futur dels nostres mercats, que és una manera de ser, és una identitat,
0: és una
1: i a més
0: en
1: el nostre
0: ser.
1: Poble, tan vinculat sí. a la terra, tan vinculat al producte. Però estic molt d'acord en tu que quan visites països europeus o ciutats europees, jo crec que te'n vas al mercat europeus o de cita Espanya.
0: Ha sigut com el mercat, allà vaig a
1: voler. Ahí tens l'essència del poble.
0: Ahí... Sí, ahí està la gent autèntica d'allí. Vinga, i en aquests moments obrim les portes del nostre estudi per a rebre, vaig a dir-vos que és un company de professors perquè és periodista, és escriptor, és un apassionat de la gastronomia, i ara vaig acostant-me. Va ser creador dels Premis Cacau d'Or, que això vos sonarà, el que valora els millors esmorzars valencians, autor del llibre La cultura de l'esmorzar, també va crear la Wikipaella, que el seu cabet no para, Joaquí.
1: Bueno, el seu cabet i la resta del cos deu estar fet de rabo ensangrentana. En les xarxes el coneixeu per Paco a la naranja i ara ha posat la seva mirada crítica en els mercats. Què tal, Paco? Com estàs? Bueno, crítica i elogiosa
0: i documentada.
1: I d'estudi. Un llibre superxulo que el tenim així, La cultura del mercat, que ha fet en Bromera... Escolta, enhorabona, Paco, i a Bromera, perquè és un llibre superbonico.
2: Estic molt content i estic molt emocionat. Feia 30 anys que no entrava en...
0: Mare, 30 anys,
2: en
0: Paco.
2: Esta casa. I esteu igual de guapos.
0: És que Paco va ser cap nostre fa 30 anys.
1: Cap de programes...
0: Però el que tenia una relació molt xula.
1: Ser, Paco, sí. 90 i poc.
2: 95, sí. 96.
1: 95, 96.
2: Sí, 13 mesos.
1: I com te sents 30 anys després?
2: Molt bé, molt bé. La vida ha estat fantàstica.
0: La vida
2: mitja vida.
1: T'ha tratat bé la vida.
2: Molt,

0: sí. Molt, sí, tinc una dona meravellosa, tinc uns fills encantadors, tinc un treball...
1: Diria que acabes de complir el 50.
2: Està en Televisió Espanyola, que el podreu veure en els informatius.
1: Cabrón. Sí, un senyor que veieu en Televisió Espanyola contant...
2: Eso es. Bueno, notícies diverses.
1: Notícies diverses, perquè sí. Toques tots els pals, però molt vinculades quasi sempre al territori.
0: Sempre, no, clar, clar, som,
1: tocar
0: som també, tenim el mateix, tenim la mateixa regionalització, tenim la mateixa, el mateix puesto per contar-les.
1: L'entorn és el nostre, sí.
0: Sí, exacte, exacte, i ho fem bé. Jo, el que passa és que jo m'he tingut que buscar altres coses per a tornar-me boig, perquè sabeu que l'actualitat, les notícies...
2: Som a tornar-se boig, les persones.
0: Exacte, i tota per això la fugida ha anat cap a la gastronomia, i això és el que m'ha mantingut bastant equilibrat dins de lo boig que estic, perquè, bueno, ja sabeu que estic.
1: Cal un punt de bogeria per a fer també el que tu fas. En la gastronomia també hi ha un punt de bogeria molt interessant en la creació.
2: I per afrontar la vida està molt bé.
0: Algú em va definir com a agitador gastronòmic, però lo d'agitador ja no m'agrada tant, perquè ja això que hi ha per ahí d'agitadors periodístics i coses d'aixes no m'agrada ja, no m'agrada. Has dit una cosa fantàstica. És dos, l'heu dit. Una miqueta i tu l'has primfilat després. Ella ho ha dit, però has dit, per a conèixer un poble, per a conèixer una cultura, hi ha que anar als mercats. És fantàstic, és això. Jo quan vaig de viatge, el primer que vaig a veure d'una ciutat que visites és el mercat, per a conèixer realment com som la gent, com són els que viuen allí, quina és la cultura, què mengen, què tot.
2: Paco, i a través dels nostres mercats, si els hem visitat, si els visitem ara, si els vam visitar fa 30 anys o 60 o 100, veiem també com érem o com eren els nostres avantpassats, que és un poc que tu has escabussat sí, per escriure la cultura del mercat, en què està a punt de complir-se, és el centenari.
0: El centenari de l'apertura. En el 18 celebraren la primera pedra que van posar els reis, que van posar el rei Alfonso i la seva dona, sí. I però ara en el 28 celebrem exactament el centenari de l'apertura del mercat, que s'hauria de vesprada també. I bueno, la gent me diu, t'has avançat 2 anys? I jo dic, és que no sé si el mercat estarà com està ara d'aquí 2 anys, perquè diguem-ne que hi ha una no degradació, un canvi d'usos i costums que
2: com la societat.
0: Sí, però s'està accelerant moltíssim, sí, perquè el darrer any tres carnisseries, a més d'altres coses, però jo poso el focus en la carnisseria perquè és una professió que s'està perdent, també perquè no té relleu, no, carnisseries no s'obrin, la gent no té continuïtat, cosa que sí, abans el carnisser acabava comprar-li 2 puestos als 2 fills i acabaven tota la família continuant la tradició. Ara no. Les 3 carnisseries que es van tancar l'any passat, les 3 són delivery de paella. Ja sabeu que jo sóc un gran defensor de la paella, però el que està passant en el mercat central, jo crec que ha arribat un moment... Van posar el peu en paret en el tema de les tendes de souvenirs, que ja han fotracat dins del mercat. Això ja l'Associació de Venedors es va donar i va dir, cuidao. Però en tot el que és el comerç tradicional, producte fresc és el que li dona al mercat central.
2: Entitat.
0: Li ha donat tota la seva vida la identitat. El mercat de producte fresc més gran d'Europa, que ho era, sí, per a la gent, un mercat municipal, doncs això està perdent-se i jo crec que estem en un moment molt delicat.
1: Aquí has mencionat el tema de que no hi ha relleu en algunes de les parades. Però per què els mercats... Què més causes hi ha? És un... ho has investigat, parles, és periodista, has mirat, t'has documentat. Per què està perdent-se l'essència dels mercats en general, específicament del mercat central? Les parades de tota la vida estan desapareguent. Què més causes n'hi ha, a banda del relleu generacional?
0: Hi ha una molt important, la més important de totes. És qüestió de comunicació. Anem, i vos ho explique. La gent ara... Han canviat, evident, els hàbits de compra. La gent ja no pot anar diàriament. Tu, si veus el nivell d'edat de la gent que va comprar al mercat, als mercats municipals, al mercat central en concret, veus que dius, hòstia, això és de boomers. Tots és que és gent gran. Mm. Veus poca gent jove, perquè la gent jove s'ha acostumat a anar a la gran superfície, al supermercat, on realment no té què comunicar-se, no té per què. La gent jove, i t'ho dic per

0: els meus fills i per...
1: Pel nostre entorn.
0: Per el 6-7 que tinc jo de, dels meus fills, no es comuniquen. Clar, ja el poses en una situació peliaguda a una persona jove. Després parlarem dels horaris i de que la gent pues, té unes hores per anar a comprar i els horaris del mercat no són compatibles. Però el tema de la comunicació és fonamental, perquè si tu no et comuniques, no t'agrada comunicar-te, perquè a una persona jove anar a demanar tant d'anar al peix o anar a la carn, a demanar una cosa concreta, què demana, què sap? No té cultura, no sap quin tros de carn, quin bistec compra sa mare. L'abuela, la seua àvia, sí que...
2: Tenia
0: sí que sap.
2: Sí,
0: sí. Vull que me poses cadera, vull que me poses...
2: La pues, babilla.
0: La babilla, el puesto d'ahí, lo que siga. Sí. I sí que sap el que vol, però un xic jove, un matrimoni jove, no sap què anar a comprar. I el peix no te vull ni contar, perquè el peix és el que està realment fotut. O sigui, les pescateries són les que estan realment afectades de fet, fins i tot dins de la gran distribució, dins dels supermercats, que també volen llevar les pescaderies.
2: Cert,
0: però és un tema de comunicació, perquè tu vas a un supermercat i realment l'única comunicació que tens, l'únic feedback que tens en la gent que està treballant allí és ¿quiere ticket?
2: Sí.
0: Quiere ticket, quiere parking, quiere bolsa, i punto. No, la gent jove va agafant les coses sense preguntar, clar, i ahí ja també perds la teua independència i la teua llibertat de comprar el que vols, perquè ja quan vas al supermercat ja no compres el que vols, compres el que t'ha empaquetat el senyor que té...
2: L'empaquetadora,
0: sí.
2: El power.
0: El fill predilecte. Bueno, i si és aquestes coses que vos vull dir. O sigui, és un problema de comunicació.
2: Però que important és el que estàs dient, no?
0: Jo quan vaig al mercat, jo vaig d'una manera superorgullós. Quan vaig al mercat espentant el meu carrito, el meu Rolser de Pedreguer, perquè es fabriquen allà en Pedreguer, jo vaig espentant-lo. I vaig com si fos un torero. Entri allí mirant allí, saludant a tots, allà a l'esquerra, a la dreta, allà, com esteu? I tots, Paquito! El Pino! Que bonico estàs, i la teua dona té que estar pagada. I jo, avant.
1: Bon mangranes.
0: En canvi, quan entre al supermercat, entre amagant-me que no me veig a ningú, vaig a replegar el que vaig a replegar, que és el paper de vàter i les bosses de basura, i fugint d'allí no siga que se caiga al sostre. Saps? O sigui, és veritat, és això. I bueno, són coses... personals, són vivències personals, però després tot el que m'han contat, que aquí està molt ben reflectit, és el tema de les nissagues de venedors, de famílies, que porten 4 i 5 generacions
1: allà
0: en el mercat.
1: I el turisme, Paco? Estas hordas de turistes orientals o d'Europa central...
0: No li hem de tirar una miqueta perquè el turisme... O sigui, els estrangers, anem a parlar d'estrangers.
2: Però així, perquè l'edifici és bonic i on està ubicat, perquè sembla el meu poble que no és un edifici atractiu...
0: No. Bueno,
2: què fem ahí?
0: Se poden fer moltíssimes coses, eh?
2: Interessant.
0: Se poden fer moltíssimes coses. No és bonic. En l'entrevista que li faig a David Calvo, que és un arquitecte amant del mercat central, sí. no vos podeu imaginar com és. És que has donat també la clau, Gemma. Has donat la clau. Has posat el dit en la nafra. Ell, la seva família, eren venedors del mercat. I quan... estaven analitzant la situació actual del mercat i l'evolució i és de cap on va, és ixe forat, la pilota va cap al forat de golf, per al forat que és una cima i cap allí va, i jo li dic, hòstia, el futur, què penses, David? I David em diu, és que el mercat central és massa bonico per ser un mercat. Hòstia, ahí està el problema, que és massa bonico. És preciós, és un edifici espectacular, només per vendre enciams, seves tendres, i és per fer més coses. És per fer més coses.
1: La joia arquitectònica, certament.
0: Però requereix moltíssima inversió per a fer totes aquestes coses que es podrien fer en el mercat central, que podien ser moltes i molt bones, i mantindre l'essència. Jo em quedaria tranquil que me preguntaren què desitjaries per al mercat central en el futur. Jo, que el mercat central de València mantinguera dos coses només. O sigui, la venda de producte fresc i la venda de producte en identitat valenciana.

0: pogueren mantindre aquestes coses, tot el que vinga, tu me preguntaves per els turistes, els que fan el mercat és la gent del barri. Si no hi ha gent del barri, no hi ha mercat. El mercat central se salva perquè és tan interessant que venim molts de les rodalies dels barris a comprar el dissabte. Entre setmana veus poques malament coses. I anem molt pronte, de 7:30 a 9 a comprar, perquè després ja ahir se forma tal maranya que ja no pots caminar al carrito, ja tots són incomoditats, però els mercats es fan els barris, i en el llibre pues, el que he tractat ha sigut també més mercats.
1: Exacte, anava a dir-te, observant els mercats, o pot passar també en alguns municipis, però bueno, també assenyales alguns mercats d'alguns sí, municipis, home, perquè que... n'hi ha casos curiosos, com el de Montcada, que ve al cap. Que
0: el de Montcada, el de Manises...
1: No? O el de Manises. El...
0: Bueno, això són... Se pot dir Mercadona?
1: Sí, sí, són híbrids de...
0: Entre... Són mercats, bueno, inclús... completament. Sí. Alguns completament o ocupen la part baixa o la part alta.
1: Sí, sí, sí.
0: Però hi ha exemples de mercat que sí que tenen barri, sí que tenen muscle de barri, sí que tenen gent, com és el mercat del Girós, que funciona de meravella. És un mercat en una vida. Ahí totes les parades estan ocupades. A més, han vingut els emigrants que han vingut, que tenen molta cultura de mercat, la gent que ve sobretot d'Iberoamèrica, la gent que ve de...
1: Del nord d'Àfrica també són molt de mercadí.
0: Són molt de mercat. Són molt de mercat. Productes tropicals, productes... carnisseries, ojo, les carnisseries, perquè sobretot els colombians, i és gent que s'ha adaptat molt bé i que estan mantenint els llocs que es deixen buits per la falta de relleu familiar o professional. Funcionen gràcies a això, els emigrants, i per altra banda, el que me preguntaves, Ximo, del turisme, el turisme és una oportunitat, però és una oportunitat que jo no sé si posant en la balança és al final més bo o no. No lo sé. O sigui, no ho sé. És una cosa...
1: Està per estudiar, això.
0: Està per estudiar.
2: I en quant a les amenaces, parlaves del futur... quines amenaces té el mercat central concretament, en general, diguem, la cultura de mercat, perquè llegim en el teu llibre que n'hi ha grups d'inversió que puestos que eixen a la venda, que tenen uns preus increïbles, estan comprant-tos grups d'inversió d'ací 10 anys.
0: Sí.
2: Com veurem el mercat central?
1: Podrà ser un mercat de Sant Miquel o un altre mercat de Colón?
0: Cap ahir, el tema de la paraula gastromercat. Tenim ja experiments en València que ja es faran ara en el cas de...
2: El del Grau, no?
0: El del Grau és un projecte molt interessant. Molt interessant. Ahir Pepón Sigler ha combinat tot d'una manera. Ell és el president de l'Associació de Venedors. Però el mercat de Mossèn Sorell, per exemple, ara ja, aquest mercat s'ha quedat només... A més, en les filles de Broseta, que són les que ho explotaran, serà un gastromercat, un lloc per aprendre vins, menjar ostres, menjar formatges, endur-te els formatges envasats a casa, tindre càter, reunir-se la gent, menjar pues, el millor peix arrebossat, els millors calamars, salaures, conserves... Serà un mercat gastronòmic tipus Sant Miguel. Madrid. Tipo San Miguel, Madrid, pero el altre, el del Grau, combina tot. El del Grau combina tot. És també un entorn en un espai social per als veïns, per a que es puguen reunir, per a que puguen celebrar els aniversaris dels xiquets, les reunions de les associacions de veïns del barri.
2: En contra de barri.
0: Tenen la seva sala d'audiovisuals i un lloc per a fer concerts, per a tardear, per moltíssimes coses. És realment és un experiment que a mi em sembla molt interessant.
1: És interessant, sí.
0: Molt, molt interessant. El mercat central és altra cosa. Mm. El mercat central realment és una pena. A mi m'agrada anar a comprar allí. I jo crec que tenim, també és un símbol per a la ciutat, perquè és el lloc més visitat de la ciutat, de la ciutat de les arts i les ciències i el mercat central. I la gent, clar, va allí i és que està tot, és que jo quan vaig a... si vaig a fer una paella, una simple paella, o sigui, on trobe roget? On trobe tabella? On trobe la ferraura que necessite? On trobe el garrofó, el conill, el pollastre i tal? Però on el trobe de la manera que el tenen allí les germanes Folgado, com tenen la verdura? El Lloris, quan li demanes lo que siga a palanca, a Vicent...

0: en Bau, els Figatells, bueno, Figatells, aquí no els coneixem fa 10 anys, però ara ne tenen.
1: Parlant de la comunicació, s'ha fet molt bona comunicació també del Figatell, però hi ha una qüestió contractual o de temps, sí, hi ha un punt en el que el mercat central pot perillar tal com el coneguem ara?
0: Sí,
1: Paco?
0: Sí, és un punt bàsic, que és el fi de la concessió.
1: S'acaba la concessió. Quin any?
0: En el 37, el 1 de gener del 37.
1: D'ací 10 anys.
0: D'ací 10 anys. D'ací 10 anys, i tu dius, a quin preu se pot traspassar poden traspassar un local per a que la persona que l'agafe le siga rendible? No te pots imaginar, perquè abans pues, eren com a molt 30.000, 25.000, 35, unes coses així, no? Ara multipliqueu això per 4, per 5. L'últim que... Un que s'ha traspassat ara fa poc. Ese moment... La gent allí estava tranquil·la. El meu llibre el que fa també és posar davant de l'espill al mercat central i a dir-los als venedors, que estan molt preocupats, Estan molt preocupats, això m'ho han traslladat. I m'han dit, bueno, Paco, alguns diuen, ostres, i si no... Perquè abans ha sigut, i si sí, però i si no, perquè abans era no, som el mercat central, mos prorroguen, clar que mos prorroguen, home, si som el mercat central. Però ara tinc la percepció que ara no es donen les mateixes condicions de sempre, per això de que és un mercat molt bonic, que València té una pressió turística important, que hi ha molta gent interessada en el mercat, molta gent. No sabria dir-vos qui, però molta gent.
2: Tenen perretes,
0: grups d'inversió. Mireu el mercat central, mireu-lo com si fos el Mestalla.
2: Bueno, a Camarena...
1: Ja has donat una pista.
2: A Camarena les pregunta també, perquè
0: sí,
2: ja està allí.
0: Camarena té un projecte preciós, Jo li vaig dir, me pots contar el projecte? I me diu, bueno, sí, pensant en quan eixirà el llibre, sí, t'ho puc contar, perquè... Bueno, lo de Ricard Camarena ha sigut una troballa descomunal. Ell va... L'únic bar que té permís en el mercat central per a... com a bar, és el d'ell. Només pot haver un. És ell. I ell va comprar la illa que estava al costat. Una illa que donava
2: a dos carrers,
0: exacte, sí. Que està al costat del Central Bar, i quan van tombar tot, ai, sabeu que apareix al mig lo que era la divisòria de les parades, lo que era l'esquena de cada parada, i és allí la tanca antiga del mercat, la tanca antiga, i això, clar, la tanca antiga,
1: i
0: ell, que és una persona molt té moltíssim trellat, pot ser que siga l'hostaler més trellat del món, diu, ojo, teníem un projecte, però això ho canvia tot. Ho canvia absolutament tot. I parla amb patrimoni, parla amb l'arquitecte, i li pegaren una volta total per a salvaguardar aquest aspecte. I jo estic segur, si aneu ara, en estos moments es veu la valla, però està, diguem, la cosa parada. Però el més gran homenatge que farà Ricard Camarena al mercat serà precisament aquesta ampliació del bar, on es podrà apreciar, i això estic segur perquè he vist coses, puc parlar en coneixement de causa, serà el lloc on més bé es podrà apreciar com era el mercat fa 100 anys. És un homenatge que li fa a patrimoni, al patrimoni del mercat, i a tota la cultura i als valencians. Serà una cosa meravellosa. Estic absolutament segur.
1: I ben orgullós.
2: El que és meravellós és el llibre. A més, és un estudi seriós, però Paco és una persona sentida i l'humor fantàstica.
0: Ah, sí.
2: I té moments, jo, en els mercats, bueno, de generacions de mercats.
1: El manual per a mil·lennials.
2: En el de sexta generació, me pixava de risa.
0: Fes tot el spoiler que vulguis. A mi hi ha una de les coses...
2: És que el de sexta generació diu mercat marcià. parle del mas, de Jeff Bezos, però en definitiva es tracta d'un tub umbilical per qual subministraran els nutrients necessaris per a la supervivència humana.
1: Que tu... T'agrada apanyar.
2: Que tu ni compraràs

0: ni t'estaràs, tu arrearem a través d'un tub.
1: Ai, claro. Ahí no estarem.
2: Claro.
1: No, ay, no, no sé on, no. Però comprarem en un mercat, Paco.
0: Jo no soc d'este team. És una joieta.
2: Jo vos dic, a mi el que més m'agrada és precisament el manual del mercat per a millennials. Això sí que és una canya.
0: És genial.
2: Això sí que és una canya perquè és a veure si tenim l'oportunitat d'ensenyar als joves a anar a comprar al mercat.
0: Perquè una cosa faig a dir-te, a nosaltres ens ensenyaven les nostres mares i les nostres iaies, que eren les que anaven, però si no t'han donat aquesta oportunitat, tu ves que els mateixos venedors t'ho expliquen. Este peix, perquè sàpigues si està fresc, mira-la així, mira-la allà, se diu qual.
1: Però, xico, pregunta-li al qui sap i ell te recomanarà. Això és cultura, és la nostra tradició i és cultura del mercat. El mercat central, per descomptat, és molla central també del llibre, però hi ha moltíssim al voltant de la cultura de comprar producte, el nostre producte, en els nostres mercats. Paco, gràcies pel treball, per la feina, com sempre, i pel que fas per la gastronomia.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Un plaer.
0: Ai, és una il·lusió molt gran, francament.
2: Esteu igual de bonicos.
1: Anem aguantant, Paco, anem aguantant. Tu tampoc estàs mal, no tan malament en això de la gastronomia. Se nota que vens ben menjat, com sempre.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Paco Alonso.

0: La vesprada d'A punt.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A punt Ràdio.
4: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A punt Ràdio.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A punt.

És cert que de vegades a la vida les coses tarden temps en arribar a un time com, però ara, com també diu ella en la cançó, estem flotant, estic volant, diu ella, estic flotant, estic volant, estic rient i sóc lliure. És el tema que ha donat títol al nou àlbum d'una cantant, intèrpret i compositora d'origen als Països Baixos, afincada

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: Comencem a Alacant, on la jutgessa que investiga l'adjudicació de les vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan ha ordenat a la Policia Nacional que es persone en l'Ajuntament per a requerir documentació als servicis jurídics del consistori. Rubén Dempere.
3: Una mesura que adopta la magistrada després de no rebre dels servicis jurídics municipals i l'emplaça a lliurar la documentació requerida en un termini màxim de 5 dies. En cas de no fer-ho, podria ser acusat d'un delicte de desobediència. A més, la jutgessa ha citat a declarar, en qualitat de testimonis, els representants de 6 empreses relacionades amb l'adjudicació de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus d'Alacant. Recordem que per este cas estan imputades l'exregidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez, i l'exdirectora general del govern de Luis Barcalá, María Pérez Hickman.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja han començat la tramitació parlamentària després que este matí el ple del Consell aprovara uns comptes que superaran els 33.300 milions d'euros, és a dir, 1.000 milions més que l'any passat. Alejandro Molés.
4: Ha sigut el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, qui ha entregat el document a la presidenta de les Corts per tal d'iniciar la seva tramitació, una tramitació que acabarà en el ple que tindrà lloc a finals del mes de juliol, on els comptes seran aprovats amb el suport dels diputats del PP i de Vox. Doncs el conseller d'Hisenda ha destacat, entre d'altres, els diners que es destinaran a la Conselleria d'Educació i que inclouen una partida per a pagar l'increment salarial del professorat actualment en vaga indefinida. Això sí, serà a partir del curs que ve.
5: Incluimos el incremento salarial para personal docente que se ha acordado desde el 1 de septiembre de 2026 y que posiciona a los profesores valencianos entre los mejor retribuidos de este país. Entre los mejor retribuidos de este país.
1: Pel que fa a la vaga indefinida del professorat, els docents continuen a l'espera de poder participar en una nova consulta dels sindicats via telemàtica per tal de decidir si volen signar el preacord, el nou document de propostes que avui els ha de lliurar la Conselleria d'Educació, o si volen continuar amb la vaga.
4: Una consulta que es farà unes hores abans que diumenge a les 6 de la vesprada es reprenguen les negociacions amb l'administració valenciana. Escoltem el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
6: Hem aconseguit una, que avui tindrem sí o sí el document, i dos, que la mesa al final serà diumenge.
1: I a esta hora el món pendent d'una reunió del gabinet de crisi de Donald Trump. El mateix president nord-americà ha anunciat que en la reunió prendrà una decisió final sobre la guerra a l'Iran. Xavier García del Valle.
7: Trump ho està anunciant en la seva xarxa social, on confirma que la decisió se centrarà en el pla de pau que han proposat a l'Iran. Un pla que desbloquejaria l'estret d'Hormuz i ampliaria 60 dies l'alto el foc per a negociar un pacte nuclear. A canvi, els Estats Units alçarien el bloqueig de ports iranians i estudiarien el final d'algunes sancions. Teheran continua negant haver rebut cap proposta. A l'anunci de la reunió de Washington ja ha fet baixar el preu del barril de petroli fins als 91 dòlars.
1: Fins així l'última hora informativa. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.

0: Terra de Bous. Germà Estela.
1: Que coneixies, coneixies a Miquel Erenxo, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale, molt bé, molt bé. Bueno, pues continuem endavant. Moltes més qüestions i sobretot l'enhorabona, no?, de les retransmissions d'esta casa d'Apunt en la televisió, perquè el resultat de l'audiència, que a la fi és el més important, està sent espectacular. Jorge Casals, company, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Germán, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i donar-te també l'enhorabona, no?, per aquesta resposta de públic a les retransmissions d'Apunt, que cada vegada més van en augment, van creixent.
2: Moltíssimes gràcies, hem eixit per la porta gran, la veritat, i bueno, sempre és bonico i reconfortant, no?, que et recolze l'audiència, i bueno, a poc ahí va la gent, jo crec que... vent, que és el que vol, que són les corregudes de bou, no? Així que ve molt content.
1: Esa és la millor resposta, no? Quan algú diu en veu alta, no, però tant de bou, bueno, pues ahí tenen la resposta. Si la gent escolta la ràdio, si la gent veu la televisió en temàtica i en matèria taurina, esa és la millor resposta, no hem de dir res més. I la plaça, en quin contingut arriba? Conta'ns.
2: Pues mira, sobretot durant aquestes setmanes, on totes les mirades estan ficades en la Fira de Sant Isidre de Madrid, evidentment fem un repàs de lo que està sent aquesta fira amb les faenes més destacades i més importants. Això no ho podríem deixar a rere, no? I després, com no, en la segona part del programa fem la nostra atenció a les festes populars, als bous al carrer, i en este cas hem anat a Vila-real, que fa les seues festes de Sant Pasqual, i bueno, és una ciutat molt important. Allí tots els aficionats peregrinen este mes de maig per a veure aquestes festes de Sant Pasqual, i bueno, que Vila-real no és només futbol, també són bous.
1: Home, també.
2: I allí hem estat, no?, per a conèixer aquestes festes de Vila-real. I se n'anem al camp esta setmana també a descobrir una de les ramaderies autòctones, perquè tot el món em diu, bueno, com hi sent tantes ramaderies de la nostra tara? Pues sí, és que tenim moltes ramaderies. De Castelló, de València, d'Alacant, i esta setmana se n'anem a Toràs per a conèixer la ramaderia de los Moicanos, que a més té una punta de vaques procedència al Dia Nueva, del Raboso, perquè li va comprar a la ramaderia salmantina del Risco, i bueno, la veritat és que està fent alguns tentaderos molt interessants, allí es preparen xoneguers com per exemple Israel Guirao, i compagina el que és la Lídia amb la seva exhibició, diguem, en les vaques per els carrers, del bou al carrer, pues bueno, per a poder també tirar endavant, no?, que no és fàcil ser ramader en la nostra terra.
1: No, clar que no. No serà l'últim moicano, no? N'hi haurà més, clar.
2: No serà l'últim moicano. A més, tenen una història de superació personal molt bonica, perquè fa uns anys, en aquell devastador incendi de Viver, es va cremar pràcticament tota la ganaderia. Queda una corraleta que estava feta de pedres, i allí s'arrinconaren totes les vaques en l'incendi,
1: sí.
2: Afortunadament no va haver ninguna baixa, es salvaren, veig com és l'instint animal, no? Totes les vaques se refugiaren allí, bueno, el ramadero ho conta i se me fiquen els pèls de punta, no? De contar-ho.
1: Jorge, pues perfecte, jo encantat, no?, de mostrar, no?, com la importància del bou és capital també en este temps, ja t'he dit, en la ràdio, en la tele, en els programes, en les retransmissions, en els directes, en tot, no?, els nostres arrels i la nostra tradició. Aixina que enhorabona.
2: Anem tots al capdavant, enhorabona a tu també, perquè sé que cada volta hi ha més oients que nos perden cada divendres Terra de Bous, i bueno, l'èxit és conjunt, Germán.
1: L'èxit és de tots i de vostès. Jorge Casals, moltes gràcies, un abraç molt fort.
2: Gràcies, un abraç.
1: Pues sí, és un èxit en conjunt, com és un èxit també eixe certament que també arriba ja pràcticament, que se va presentar en les ventes fa una setmana aproximadament, i que agafa tot l'estiu fins a arribar quasi a octubre, que és la gran final. Estic parlant del certamen del sureste de la Comunitat de Madrid. I per què dic això? Perquè, per dos qüestions. Perquè Javier Serranos és l'alma mater d'aquest certamen, que abans s'anomenava el de la Ribera de Tajuña, i perquè la presència valenciana és molt important. Cinc joneguers valencians estan ja anunciats i acartelats en aquest circuit. Dos de València, uno de Castelló y dos de Alacant. ¿Es correcto, Javier?
3: Así es, Germán. Hay cinco novilleros de la Comunidad Valenciana que van a participar dentro de este certamen. 13 novilladas vamos a dar.
1: 13.
3: 12 novilladas clasificatorias y una novillada final. Muy o sea, bien. Que en estos tiempos que corren, dar 13 novilladas sin picadores, creo que tiene su mérito, ¿no? Van a participar 35 novilleros, que son la creme de la creme del escalafón sin caballos. De hecho, ahora mismo podemos decir que entre ganaderías y novilleros en este certamen será difícil de superar, ¿no? Y creo que debemos de apostar por ello. Hablábamos antes de que Javier toreó 70 novilladas sin caballos. Javier debutó en este certamen. Uh-huh. Fue su debut de luces en Brea de Tajo. Debutó con una novillada de categoría de Victoriano del Río. Y en un cartel que ahora mismo pueden ser... Ese cartel que fue su debut de luces, sí, sí, ahora mismo sería un cartel de lujo en las novilladas picadas. El cartel fue Mario Vilau, que torea en la Feria de Hogueras, sí. Rafael de la Cueva.
1: Muy bien.
3: Y Javier Cuartero, ¿no? Pues ese es el objetivo que aquí se tiene, ¿no? Sacar chavales. Y bueno, hay 5 de la Comunidad Valenciana, porque ellos por méritos propios se lo han ganado. Están por Castellón, está Abel Rodríguez.
1: Muy bien. Jorge Escamilla y Israel Guirao por Valencia, ¿no?
3: Por Valencia, que creo que, fíjate, Israel, que hablaba Jorge ahora de él, que estaba tentando en esa ganadería, viene de ganar el Alfarero de Plata, viene de ganar el Kilómetro Cero y viene de querer comerse el mundo. Jorge Escamilla, aunque es un chico más joven, da gusto verlo. Y luego los dos novilleros de Alicante, que son Rodrigo Villalón y Cristóbal Ganero, que son lo que tiene que seguir a Javier en Alicante.
1: Claro.
3: Es decir,
1: la continuidad
3: de lo que tiene que seguir a Javier en Alicante. Y bueno, pues ese...
1: Pues está muy bien y tiene temor de mérito de Javier ese certamen, ese circuit, perquè és molt ample, perquè és un baló d'oxigen per a molts joneguers que, de no ser per a ese certamen, no torejarien res, no tindrien rellevància en la temporada. I això, que a més s'allargue tant, són 13 ajuntaments també els que estan implicats.
3: Són 10 ajuntaments.
1: 10 ajuntaments.
3: Perquè hi ha alguns ajuntaments de la Comunitat de Madrid que dan 2 festejos. Y también tienen su mérito, porque son la parte fundamental del apoyo a este festejo. O sea, 10 municipios, junto con el apoyo que hace el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid con Miguel Martín a la cabeza, que le está haciendo mucho bien a la tauromaquia, y lo recalco y lo digo, nunca me duelen prendas en hablar bien de Miguel.
1: Ha estado aquí Miguel, además, en este programa.
3: Hasta Miguel. Creo que él es el impulsor de esta nueva existencia de la tauromaquia en la base. O sea, él cuando estaba, no era director gerente, hizo un gran trabajo, creó Kilómetro Cero, crearon la Copa Chanel, pero el trabajo que hacen con la base y el apoyo que hacen con la base a este tipo de eventos es fundamental para que puedan salir los novilleros. Y eso tiene un nombre, se llama Miguel Martín Lorenzo. Y yo se lo reconozco públicamente.
1: I Miguel Martín, que és l'actual director gerent d'Assumptes Taurins de la Comunitat, que està fent un gran treball, jo estic d'acord, obrint també i sabent del batán. Per què? Quin és el secret? Hombre, la constància, l'amor per la professió i el coneixement. Conocer que la base és todo. Si no hi ha base, no hi ha nada, no hi ha futuro. I ahí està treballant. Passem per el bou al carrer? Anem allà.

0: I a aquestes hores també saludem, donem la bona vesprada a Daniel Meseguer, que és vicepresident de la Federació de Penyes de Vol, carrer de la Comunitat Valenciana. Daniel, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Germán. Què tal, com esteu?
0: Pues una vesprada més, un cap de setmana més, començant ja el cap de setmana. Conta'ns com arriba l'agenda este cap de setmana.
1: Pues molt bé. Sí que, abans de parlar de l'agenda, sí que m'agradaria, perquè l'altre dia es va fer la consultiva de Bous al carrer, i varen comentar una dada que me pareix molt interessant, perquè recordem que l'any passat va ser l'any que més festejos taurins varen haver de la història, i varen donar el dato que en este primer quatrimestre ja portem un 7% més d'actes taurins que l'any passat. I si l'any passat va ser l'any rècord, si este any ja portem un 7% més en el primer quatrimestre, pues això és una senyal molt important de la salut tan bona que tenen ara mateix els bous al carrer. I m'agradaria pues recalcar-ho, perquè és una notícia molt, molt bona.
0: Molt bé, pues això és una molt bona notícia i és un dato molt, molt important, no? Això és el que, en el que ens apoyem després també per a parlar de la importància del creixement, de l'evolució i de, sobretot, de com s'està sentant, no?, el bou al carrer cada vegada més. No és nada nou, Daniel, no és nada nou, no anem a descobrir res, però evidentment sí que anem a traure pit quan les coses se fan bé, no? I este és el cas.
1: Correcte. Al final la reflexió i el comentari és més que res, perquè quan les coses se fan bé n'hi ha que dir-les, i ara mateix pues s'estan fent molt bé les coses a la comunitat, i el premi és que el bou al carrer està creixent de manera molt considerable.
0: I si parlem de l'agenda del cap de setmana, que és el que la gent està esperant també, si estan pensant a última hora fer el pla a nivell comunitat per anar a un puesto a un altre, què han de fer i què se trobaran este cap de setmana?
1: Pues mira, esta nit comencen, per exemple, en Paiporta, així a la Comunitat Valenciana. En Paiporta fan, després també hi ha una penya, sí que és de veres, que està allà en Teruel, que és la de Mora de Rubielo, que és una penya molt important, i fan les festes del juguete, que també van a adherir de la Comunitat Valenciana i que poden anar als puestos que vulguin. Ara mateix la temporada ja ha començat i n'hi ha bous en tots els puestos. També tenim Vetera, que comença esta vespre, ara en un rato comença, i a la nit, i tenen de cuí i demà. O sigui que poden anar ara mateix a qualsevol puesto, perquè ja la temporada ja ha començat.
0: La temporada ja ha començat, i com que

0: estem en una climatologia totalment estiuenca, podem dir que estem en ple estiu per a disfrutar al 100% de cada poble, de cada nit. La nit, fíjate que és més agradable, no? Perquè en el que està pegant el calor, posar-se davant un bou ara al carrer, cuidao, eh?
1: Sí, sí, i damunt que diuen que este fin de setmana que venia en temperatures tropicals.
0: A més. Dani Meseguer, que ha sigut un plaer, com sempre, gràcies per apropar-nos a aquesta actualitat del bou al carrer, i jo t'espero així en persona d'ací a no res, eh? També per a que ens contes i ens portes també protagonistes. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Germán. Un abraç.
0: Forta abraçada, gràcies. Bueno, pues així ens quedem, Javier. Que tu saps que la comunitat valenciana, especialment a Castelló de València, a Alacant no tant, però que n'hi ha molta afició al bou al carrer, no? I que no només és una afició o una devoció, és una, jo m'atreveria a dir, una religió. Molts toreros han eixit del bou al carrer, no? Entre ells, sempre ho ha dit i sempre ha presumit això, el Soro, que va començar apropant-se al bou al seu poble, a Foios, i a partir d'ahí va dir, jo vull viure d'això, i vull ser torero. Però el primer contacte va ser en el bou. Això, eso es muy importante, yo creo, ¿no? Que muchas veces los jóvenes, en tu caso, por ejemplo, sí, no habéis tenido acceso al toro. Porque Alicante, por ejemplo, es una tierra que no te ramaderies. No n'hi ha. Aleshores, un xiquet que vol ser torero no pot saber què és posar-se davant, perquè no n'hi ha, ¿no? I s'ha de buscar la vida. I en molts casos ha d'eixir fora, ¿no?
2: Así es. Bueno, yo en mi caso, bueno, para torear sí que es verdad, tuve una temporada viviendo en Madrid. Eso ya fue más adelante, cuando ya se puso un poco la cosa seria. Pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Al no haber ganaderías o pueblos cerca que hagan novilladas, que hagan festejos, que hagan...
0: No hay nada.
2: O sea, hay el Moralet ahora, se han retomado, menos mal, que hacían unos años atrás que no se hacía absolutamente nada. Agos no hay.
0: Moraletes, Alicante, San Vicente, ¿no? La zona.
2: Así es. Uh-huh. Agos, este año no han habido vacas.
0: Tibi tampoco.
2: O sea, hay muy poquito. Muy poquito. Y lo que hay se va quitando poco a poco, ¿no? En Alicante. Entonces, bueno, pues lo que tú dices. Cualquier chaval que no conoce este mundo, que no se acerca, que no puede porque no tiene medios suficientes para poder ir a una corrida de toros o a un festejo popular, pues es complicado, ¿no?
0: Para la vesprada del Deneu en Alacant, ¿estrenarás vestido? Esa no te la esperabas, ¿eh?
2: El que vaya a la plaza, pues lo verá.
0: Yo creo que sí.
2: Yo lo dejo ahí.
0: Tampoco me ha dicho que no. Tampoco me lo ha negado. Hombre, que es una vesprada, Isa, ara parlant en serio, és una vesprada molt, molt important per a tu. No serà una vesprada senzilla, no per res, sinó per nivell d'estrès. I perquè, així, com s'ha dit, encara que sigui una frase feta, no se regala res, que ningú te regala res, és més, si poden, t'ho lleven.
2: Así es.
0: Que t'han donat. Així que guanyar-se, no només la presència, sinó guanyar-se també el triomf, és molt meritori. Jo he de dir-te, ho ha dit abans l'apoderat teu, que som, jo m'hi incluís, molts els que estem desitjant que Javier Cortero triomfe. Perquè t'hem vist al començament de tot, t'hem vist quan no sabies quasi agafar un capote i una muleta, hem vist eixa frescura innata. I pues això, estic parlant de l'empresari d'Alacant, estic parlant dels toreros d'Alacant, estic parlant de la premsa d'Alacant i de molta més premsa, no només d'Alacant ja, no, a tot Espanya, però parla dels començaments, no? I n'hi ha molta il·lusió depositada en tu, així que només des d'ací desitjar-te molta sort per el dia de neu. Muchísimas agrair-te gracias. També la presència avui, que hagis vingut des d'Alacant només per estar en este programa en Terra de Bous, tu i el teu apoderat, gràcies als dos per el detall d'estar ací i de el compromís d'estar en el mitjà de comunicació, la Ràdio Pública Valenciana, i molta sort i moltes gràcies per tot. El dia de neu estarem molt pendents tots del que facis.
2: Muchísimas gracias, Germán, por darme el placer, ¿no?, de poder estar aquí, tanto a mi apoderado como a mí. Y bueno, y quiero mandar también un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando en Terra de Bous, en Apun Radio.
0: Molt bé, pues ja s'han dit totes les coses, ja han escoltat a Javier Cortero. En eixes armes arriba Alacant, abans també torejarà, molt de camp que està fet. Javier Serranos, moltes gràcies.
3: Gràcies a ti, Germán.
0: Mucha suerte.
3: Y... y la suerte del torero será la suerte de la tierra.
0: Sí, así señor. Que Alicante necesita toreros.
3: Alicante necesita un torero y Alicante necesita rejuvenecer.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Continuen les reaccions a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per enguany per part del ple del Consell. Uns pressupostos que superen els 33.300 milions d'euros i que les Corts aprovaran de forma definitiva a finals del mes de juliol amb els vots del Partit Popular i de Vox. Rubén Dempré.
2: Des del PSPB, el portaveu a les Corts, José Muñoz, anuncia que presentaran uns pressupostos alternatius que, entre d'altres qüestions, elimine el concepte de prioritat nacional.
3: És un dia molt trist per a la Comunitat Valenciana. Eliminen aquest principi de prioritat nacional i sobretot que estiguen en les demandes reals. És que Abascal dirige la Comunitat Valenciana còmodament sentat en Madrid.
2: I des del Partit Popular, el portaveu Nando Pastor considera que l'acord aconseguit amb Vox és una mostra de lideratge i estabilitat.
4: Ver que la mano tendida, la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos del presidente Pérez Llorca no es papel mojado, no es un eslogan, es una realidad y la mejor prueba de hoy es que se han presentado presupuestos para 2026.
2: Recordem que, segons el Consell, la Conselleria de Sanitat s'endurà el 26% del pressupost global, més de 9.450 milions d'euros, i es compromet a contractar a més personal sanitari i a millorar l'atenció primària. També s'incrementarà en 400 les places de persones majors en els centres sociosanitaris.
0: Més qüestions de la jornada, més assumptes del ple del Consell, i és que avui el govern valencià ha aprovat el decret que regula la convivència entre el sector del taxi i dels vehicles de transport amb conductor, les conegudes com a BTC. Xavier García del Valle.
5: Un decret que, entre altres novetats, paralitza temporalment les noves llicències, augmenta les sancions fins a 6.000 euros, facilita que els ajuntaments puguen assumir competències sancionadores i vigila la ingerència de vingudes d'altres autonomies. Així ho detalla el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
6: Paralitzar temporalment les noves llicències davant de l'allau de milers de sol·licituds registrades en els últims anys. Esta suspensió es mantindrà fins que es dispose d'un estudi rigorós sobre la situació real de la mobilitat en tots dos sectors. També incorporem un règim sancionador contundent perquè la normativa es complisca de manera estricta. Qui incomplisca les limitacions establides podrà afrontar multes de fins a 6.000 euros.
0: Pel que fa a la vaga indefinida del professorat, els podem contar que a esta hora de la vesprada els docents comencen a votar de forma telemàtica en una nova consulta per part dels sindicats. Alejandro Molés.
7: Sí, en esta nova consulta hauran de decidir si firmen el nou document de propostes que la Conselleria d'Educació ha lliurat esta vesprada als sindicats, o bé si volen continuar amb la vaga. I tot això abans que diumenge a les 6 de la vesprada les dos parts en conflicte reprenguen les negociacions. Mentrestant, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, assegura que moltes de les reivindicacions dels professors ja tenen concretada la dotació econòmica en els pressupostos de la Generalitat, uns pressupostos que destinen més de 7.740 milions d'euros a la Conselleria d'Educació. En són vora 500 milions més que l'any passat.
8: Todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
7: Respecte al seguiment de la vaga, en el dia d'avui la conselleria baixa un dia més la participació dels docents en la protesta i situa el percentatge en poc més de l'11.
0: Continuem en l'àmbit educatiu. A pocs dies, perquè dimarts que ve comencen els exàmens de la Pau, la Universitat Politècnica de València fa una crida al diàleg i a l'entesa entre la conselleria

0: i els sindicats per la situació derivada de la vaga del professorat.
1: La Politècnica considera prioritari protegir el dret de l'alumnat a afrontar les proves d'accés a la universitat amb garanties, especialment en unes dates decisives, diu, per al futur acadèmic i personal. Recordem que la Universitat de València també va fer ahir un comunicat en la mateixa línia, dos escrits que arriben després de les crítiques per part de l'Associació de Professors Correctors de les Proves de Selectivitat, que van acusar les 5 universitats públiques valencianes de falta de suport.
0: I en este punt fem una ràpida ullada als termòmetres per saber on ha fet més calor avui al nostre territori.
1: Doncs segons les dades facilitades per l'Avamet, el rècord està a la Ribera Alta, concretament a Sumacàrcel, on s'han superat els 39 graus, mentre que a Gavarda els han fregat. Pel que fa a les capitals de província, destaca la ciutat de València, on el termòmetre ha marcat més de 34 graus i mig. És, de fet, el primer dia de l'any en què el cap i casal supera els 30 graus.
0: Un apunt de l'exterior, creix la indignació en la Unió Europea per l'atac rus amb drons contra un edifici d'apartaments a Romania, un país que, com saben, és membre de la Unió i també de l'OTAN.
2: L'impacte ha provocat ferides de diversa consideració a dues persones, tot i que s'havia evacuat als 70 veïns que residien a l'immoble ubicat prop de la frontera amb Ucraïna. El secretari general de l'OTAN ha qualificat l'atac d'imprudència russa i la Unió parla d'escalada temerària i irresponsable. De fet, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha afirmat que Rússia ha traspassat una línia roja. El d'esta matinada no és el primer atac que rep Romania per part de Rússia, però sí que és l'incident més greu, ja que per primera vegada la incursió es produeix en una zona densament poblada i la primera vegada també que deixa ferits civils.
0: I en els esports, tres apunts. Ciclisme, tennis i bàsquet. Comencem pel Giro d'Itàlia.
3: Sí, etapa reina a les Dolomites amb victòria per al nord-americà Sepp Kuss en l'arribada a Piani di Pezze. Jonas Vingegaard continua de rosa i no ha de tindre problemes per arribar així a Roma diumenge, dia en què acaba la ronda italiana.
0: Quant al tenis,
3: en Roland Garros, Rafa Jodar ja està en octaus de final. El madrileny ha necessitat més de 4 hores per a superar el nord-americà Mikkelsen. En octaus tindrem duel espanyol entre Rafa Jodar i Pablo Carreño. Per tant, hi haurà representació espanyola en els quarts de final de Roland Garros.
0: I acabem amb la Lliga ACB.
3: En menys d'hora i mitja, penúltim partit de la Lliga regular al Roig Arena per a València Bàsquet amb el Gran Canària. El rival es juga a la permanència i els taronja volen dependre de si mateix per aconseguir el segon lloc en el partit ajornat a diumenge contra el Barça al Palau.
0: Partit que escoltarem en el punt a punt. I ara es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: A la mar, senyores...
9: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: De bo que costa dir bona vesprada en un divendres on el termòmetre et fa creure que estem en juliol o en agost. Com m'agradaria en dies com avui trobar-me amb algú dels que neguen el canvi climàtic o les conseqüències que ja fa uns anys que estem patint del canvi climàtic. Sempre hi ha hagut dones de calor, ens dirien, no? O sempre hi ha hagut tronades, i tant, però no tan llargues, ni tan intenses, ni tan freqüents. Què vols llegir? Llegir sobre... Si llegirem un poc i un mes sobre el canvi climàtic, ens aniria un poc millor, sobretot en el canvi climàtic i qualsevol tema en general. Recorde quan fa 10 anys, més o menys, Andreu Escrivà ens deia encara no és tard. Només 10 anys i ja veieu com estem. Ell ja avisava, ell i tanta gent que en sap del tema, del que podia passar si no ens posàvem a fer la faena. No hem fet la faena, bé, alguns sí, i el que es preveia que podia passar en unes dècades, doncs ho tenim ja així, a casa, en pocs anys. Ara Andreu Escrivà podria dir aquella frase que tant ens tocava els nassos, que solien dir les mares i els pares de «mira que t'ho vaig dir, eh?», i hauríem de callar tots i totes. Saps? Està fent-se urgent que convidem a l'Hora de la Cultura Andreu Escrivà per parlar del seu últim llibre, La Terra no és el teu planeta, en sembra llibres. Perquè pot ser, podem decidir fer-li cas i traiem profit d'alguna manera. I perquè, a més, sempre és un plaer parlar amb ell. De moment, aguantem la calda que fa amb una hora de conversa al voltant d'experiències ben interessants que estan a prop nostre. Són les 7 i 10 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.
2: Té costeres i ponts, música de teleres, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan nàixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran.
0: I amb la veu de l'Ovidi em passa un poc, com diem sempre, que amb la sintonia de l'Urrit, no? Com costa trencar una cançó d'Ovidi per parlar damunt. Però és que ens n'anem ara a Alcoi. I és que veureu, la setmana que ve, de dilluns a dijous, es celebra la Mostra de Teatre d'Alcoi, que enguany arriba a l'edició 35, que això es diu molt prompte, 35 anys, no? 4 dies condensats on ens costarà prou arribar a tot, no? Des de fa molts anys, la Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana s'ha convertit en el referent, en l'aparador, per saber per on van el teatre i la dansa i el circ valencians. En total es veuran 19 propostes que han estat triades de les 650 que es van presentar. Per acabar amb les dades, dir només que s'han inscrit un total de 296 professionals a la mostra. També hi ha un augment notable de la participació d'associacions professionals que participen directament organitzant activitats sectorials. Què són? Doncs activitats que promouen l'escriptura, la producció, la distribució d'espectacles. Vaja, que intenten ajudar a posar dempeus això que tantes voltes comentem al programa, que és el teixit empresarial de les arts escèniques. La perseverància en l'organització de la mostra ha fet que el públic ompliga sales i espais, de manera que l'any passat, per les dades que ens arriben, més de 4.000 persones van donar suport acudint a les funcions. Però enguany, l'única fira de teatre que tenim ens va donar un esglai important quan pels retalls pressupostaris de la Generalitat va estar a punt de no poder-se celebrar. Com ho han fet per treure-la endavant i que ens tenen preparat, ens ho conta a l'Hora de la Cultura el seu director, Josep Policarpo, un home, un professional amb una llarguíssima trajectòria escènica que arrencaria en els anys 80 en la companyia Bambalina, la direcció de la mostra de Titelles de la Vall d'Albaida, els teatres de la Diputació de València, el Centre Escalante, la Conselleria Conselleria de Cultura, i així seguiríem. Josep Policarpo, molt bona vesprada i benvingut a l'Hora de la Cultura.
3: Hola. Molt bona vesprada, que enterada estàs i que quins guionistes ahí tens, fantàstics.
0: Els millors, tota la vida. A veure, Josep, hem parlat de 19 propostes escèniques entre teatre, de sala, de carrer, breu, llarg, dansa i circ. Però a banda d'això, hi ha un fil, o pot ser millor, un perfil en la programació d'esta 35a edició de la mostra?
3: Sí, bé, més que perfil, com tu bé has dit, d'alguna manera la mostra de teatre és un reflex de la creació artística en teatre, circ i dansa pràcticament de l'últim any. Per tant, jo crec que d'alguna manera la mostra ha de ser un espill, no?, que arreplegue aquesta vitalitat del sector, però és veritat que després mostrem una mostra molt reduïda amb els treballs més destacats, no?, que intentem pues, primar la qualitat, la innovació, les veus més personals. Aleshores, estem una mica en funció, per dir-ho d'alguna manera, de, diguem, d'aquesta collita d'espectacles o de produccions que s'han estrenat l'últim any. De tota manera, sí que és veritat que, bueno, que anem posant l'accent, no?, d'alguna manera, i cada any en una cosa o en una altra. I és veritat que bueno, per a ser fidels a aquesta diversitat del món escènic valencià i també estatal, també nacional, uh-huh, enguany sí que hem volgut dedicar com un apartat especial o una atenció especial a la dansa i als formats no convencionals. És a dir, aquells espectacles que, bueno, que a lo millor es configuren d'una manera diferent, que no estan especialment pensats per a teatres convencionals, sinó que poden presentar-se en qualsevol espai, i sobretot també a la dansa. La dansa, sobretot les peces curtes. Hi ha 5 companyies de dansa, 3 valencianes, una canària i una altra andalusa, que presenten 5 peces molt curtes, però molt intenses i extraordinàries.
0: Sí, sí, la programació és impressionant. D'alguna manera, això que tu dius, que la mostra és espill i és un poc reflex, no?, del que és la creació en l'últim any, és de veres que hi ha com una certa tendència a ser el programa, diguem, a trencar límits o marges, no?, i sempre estem parlant d'espectacles de dansa, teatre, o de teatre que incorporen la dansa o que estan en eixes fronteres difícils, no?, de delimitar.
3: Sí, són difícils de delimitar, però jo crec que enriqueixen en gran manera les creacions, saps? Perquè hi ha com un mestissatge i d'alguna manera les fronteres van diluint-se i cada un va agafant, diguem, coses d'altres disciplines, de manera que crec que totes en conjunt s'enriqueixen perquè hi ha més innovació, perquè la creació és més innovadora, explora nous terrenys, i crec que eixen produccions i propostes molt interessants. En el circ, per exemple, jo crec que ha hagut una revolució enorme en els últims 10-15 anys. Mm-hmm. Saps, per fi el circ ha començat a treballar la dramatúrgia, ha començat a treballar la música d'una manera més intensa, ha canviat molt el tractament de l'humor, per exemple, i jo crec que ara hi ha propostes de circ extraordinàries, sí, que poden connectar absolutament amb la nostra sensibilitat, bueno, sí, amb la sensibilitat actual dins de tota la diversitat, no?, de sensibilitats que puga haver.
0: Qui diria, no? Qui ho diria? Ara et pares a pensar en un espectacle de circ dels anys 80 i en, clar, el que s'està fent en estos moments i dius, ostres, pot ser és el sector o el llenguatge escènic que més ha evolucionat o que més s'ha transformat. És curiós. Per què heu volgut apostar per la dansa? T'ho dic, Josep, perquè la dansa sempre és l'oblidada de tots, en tots els llocs, no? Costa, els programadors te diuen que costa molt de programar dansa contemporània, els festivals compleixen, no?, i prou, i vosaltres en una situació així decidiu fer com un minicicle, no?, dins de la mostra dedicada a la dansa contemporània.
3: Sí, Reis, però ho has dit tu mateixa, precisament per la precarietat que patix el món de la dansa. I perquè, tot i que hi ha una fira de dansa específica, com sabeu, que és Dansa València, que és un gran festival, un gran aparador, amb una presència internacional important a nivell de programadors, però és veritat que a pesar d'això, les pròpies associacions professionals de dansa sempre diuen i sempre destaquen la falta d'oportunitats, no? Sobretot en fires i en llocs on realment hi hagi una presència de potencials compradors. Per tant, és veritat que, lògicament, nosaltres no hem volgut en cap manera competir

0: tirant els a València perquè no tindria cap sentit. Però sí que m'ha apostat pel format curt, perquè també la dansa, els processos creatius de dansa de vegades comencen un poc així. Comencen a treballar peces curtes, improvisacions, que després amb el temps van evolucionant i van convertint-se en peces més llargues. I d'alguna manera hem pensat, bueno, jo he pensat que aquesta especialitat de posar la mirada, diguem, en aquestes peces curtes podia ser una bona idea. I bueno, hem intentat com a mínim això, dedicar, com tu deies, un xicotet cicle i garantir que, bueno, que la dansa vagi guanyant terreny i que pugui ser equiparable al teatre, no? Que sempre és la gran reivindicació del sector de la dansa.
1: Home, clar, i més en un lloc com el Coll, on la dansa té molt de prestigi, té seguidors, vull dir,
0: sí.
1: Perquè a més estem parlant d'espectacles breus, no? Però no de companyies breus, ni que...
0: Vull dir, no.
1: Estem parlant de gent molt, molt solvent i molt consolidada, com puga ser
0: sí.
1: Cienfuegos Danza, que porta La Loca, que és un extracte de Migrades, que es va poder veure al Rialto
0: sí.
1: fa no res.
0: Exacte.
1: Tito Yaya, vull dir, que és una companyia qualladíssima, no? Vull dir que és, també haurem de canviar aquest concepte, no? Que potser tenim tants tòpics encara, que estem parlant de peces breus, però de gent molt consolidada i que paga la pena. Josep, me crida l'atenció també que programeu peces breus de teatre. Jo me pregunto des de fa ja un temps si és també una nova manera en estos temps, no sé, de velocitat, no? On tot ha de ser curtet, si és una altra manera o és un llenguatge específic al que hem de parar-li atenció, no? Per què,
0: no,
1: creus
0: jo crec que...
1: per què creus que s'ha d'apostar per este format?
0: Sí, bueno, mira, vaig estar present en l'última edició de Russafa Escènica, que com sabeu és un festival que es fa de manera anual al barri
1: sí.
0: de Russafa.
1: I donant eixit espectacles i companyies fantàstics.
0: Exacte. Pues les dues companyies que hem programat són dos espectacles que van néixer en l'última edició de Russafa Escènica.
1: Sí.
0: I jo sempre he posat molt la mirada en aquest festival perquè crec que té moltes virtuts. I a banda de tindre una configuració molt especial, però alhora molt, molt meditada, de participació del barri, d'implicació de tot el teixit social, cultural del barri, etc., dona oportunitat a sobretot a valors emergents, a gent
1: sí.
0: molt jove, alguns altres no tant, però sí que és un aparador per a la gent jove. I possiblement les durades tinguin a veure un poc amb això, amb la idea de ser col·lectius joves que acaben de començar, i, bueno, i que realment es posen en un procés creatiu però possiblement no tinguin la capacitat per a desenvolupar una peça d'una hora o d'una hora i quart. Però sí que es posen en processos d'investigació i en processos creatius que són molt interessants. I precisament jo també volia donar com veu a aquesta nova generació o a aquesta gent que està començant a crear. Però en realitat és que són propostes molt interessants i molt intenses. I de vegades jo sempre he dit que d'alguna manera la brevetat o no anar a formats llargs de duració, els espectacles sempre guanyen en intensitat. Hi ha com una concentració d'energia, de voluntat, de propòsit, de tot, que fa que siguin propostes molt intenses.
1: Clar. M'imagino també que perquè quan un és jove, és emergent, tinga l'edat que tinga, no? Aquest xicotet format et permet deixar-te dur molt més, no? Actuar amb molta més llibertat, no? No tens aquest pes de... he de fer una obra que dure una hora i tants minuts o... pot ser, és un element, no? que ajuda,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. També és veritat que n'hi ha moltes propostes que són unipersonals, perquè possiblement, com comentàvem, no puguem fer grans inversions en
1: la
0: producció.
1: La precarietat. Sempre
0: sí,
1: és la precarietat del sector.
0: La precarietat. Però que de vegades la precarietat no està renyida amb la intensitat artística, perquè concretament hem presentat dos espectacles interpretades únicament per una actriu, en cada cas, però és que són espectacles, no sé, deliciosos, de veritat. I sobretot també quan treballes a soles, d'alguna manera, tot depèn de tu. Aleshores, ja com una implicació i un segell personal en aquestes propostes i en aquests espectacles que els fan molt especial.
1: Que bonic. Escolta, parlant del Russafa Escènica, que deies que és un festival que segueixes molt de prop, i parlaves de com aconseguir la participació i la involucració del barri. Amb la mostra passa un poc igual, parlàvem de 4.000 persones van anar l'any passat. De fet, en la presentació, si no m'equivoque, parlo de memòria, crec que l'alcalde agraïa la fidelitat del públic, no? Això com s'aconsegueix?
0: Bueno, tu jo crec que tu ho saps possiblement millor que ningú perquè eres d'Alcoi. Quizás la vinculació que té la ciutat amb el món del teatre des de fa moltíssims anys. I saps que, bueno, que hi ha molts grups amateurs que han eixit grans noms de l'escena des de la ciutat d'Alcoi, actors, actrius professionals, començant per Ovidi, però bueno, acabant per la gent que encara està en actiu.
1: Juli Cantor, Rosana Espinós, i tants altres.
0: Castellet,
1: Neus Agulló, tants, sí, sí.
0: Sí, per tant, hi ha un vincle, jo crec que molt especial i molt emocional de la ciutat amb el teatre, a tots els nivells, des de gent més jove fins a gent més major i més adulta. Aleshores, està el Premi de Teatre, també, que anem per la 50a edició. Vull dir que hi ha com una atmosfera, no, un clima molt, molt, molt favorable al teatre. De fet, quan arriba la mostra de teatre, també hi ha una part, sobretot, de totes les associacions amateurs i professionals o grups professionals de la ciutat que es volquen d'alguna manera amb el teatre. I després també, bueno, perquè intentem fer una oferta molt variada que jo crec que respon a interessos molt diferents, per tant, respon a interessos d'un públic molt gran. I per altra banda també el fet de complir 35 anys... Clar, que en són molts, també crec que, bueno, que això ha deixat un solatge en la ciutat, en el públic, i la mostra de teatre, és un, jo que sóc de fora, que no sóc de la ciutat, veig que és un referent cultural, un dels referents culturals més importants de l'any. I per altra banda, per al sector igualment, jo també he vingut a la mostra de teatre com a companyia, i el Coll era un referent dins de l'agenda teatral de l'any. El Coll era una cita imprescindible i continua sent-ho. I la gent ve amb ganes de celebrar-ho, amb ganes de compartir, amb ganes de reflexionar, amb ganes de veure espectacles dels companys, i tot això genera com una empatia molt gran, i finalment, bueno, pues el Coll es converteix durant 4 dies en un espai, bueno, en un gran escenari, no?
1: Escenaris a més de tot tipus, no? Escolta'm, jo no vull deixar passar un tema que ens ha preocupat, i ho deia en la introducció, no? Ens va preocupar molt quin esglai ens vau donar. Veure que perillava la mostra de teatre d'Alcoi pel retall en un 30% en el pressupost. Vull dir, quan un està amb un pressupost molt ajustat, que li retallen un 30% és com per a dir, què fem, no? A veure, com ho heu solucionat al final, això?
0: Bueno, pues va ser un colp gran, és veritat, i sobretot un colp que va arribar tard, perquè portem molts mesos intentant negociar amb la Conselleria de Cultura i tancar un pressupost, perquè lògicament un esdeveniment d'aquestes característiques s'ha de fer amb molta precisió. Comencem amb pràcticament 9 mesos d'antelació a preparar la fira. I bueno, sobretot perquè també, no sé, el fet de dir aquest retall tan important no és tant un atac a la ciutat d'Alcoi, sinó un atac al sector professional, perquè és una fira d'arts escèniques.
1: És l'única que tenim, si no m'equivoco,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és l'única que inclou d'alguna manera les tres disciplines, teatre, dansa i circ.
1: Sí.
0: Aleshores, bueno, no ho entenem, ningú ho entén, ni ho entenem des de l'Ajuntament d'Alcoi, ni s'entén per part del sector, i així ens hem manifestat tots, tant l'Ajuntament com les associacions professionals, totes elles, les 10 associacions o 11 que existeixen. I bueno, jo crec que és un poc símptoma de la desconnexió que hi ha entre la Conselleria de Cultura i el sector professional. I bueno, al final, pues això acaba, no sé, minant un poc la confiança de tot el sector en la Conselleria, i per altra banda, pues comença a desdibuixar, no?, d'alguna manera, les polítiques culturals que ja estaven assentades i que lamentablement ara s'estan requestionant. Sí. Però bueno, tot i això, sí que t'he de dir, com preguntaves, que bueno, l'Ajuntament ha fet un esforç extraordinari, ha posat més recursos, i, bueno, i entre tot l'equip d'organització ens hem posat a replantejar d'alguna manera el festival, a fer un replantejament dels espais per tal de rentabilitzar-los al màxim, i, bueno, i hem posat tot l'esforç personal que hem pogut afegir perquè d'alguna manera pues, bueno, aquest retall es notarà el menys possible. No? I bueno, jo crec que tenim una mostra molt digna, possiblement molt. Igual que la de l'any passat o l'anterior, però sí que és veritat que amb quatre companyies menys, i això sí que ens dol a tots especialment, sí. Perquè finalment les perjudicades són les companyies i els professionals.
1: I perquè m'imagine també des de la direcció de la mostra, no sé si en algun moment somies en anar fent-la créixer, no encollir-la, no? És a dir, o tindre... no sé, espills com Avinyó, per exemple, no? O salvant totes les distàncies, perquè allà se ho creuen, és que allà la cultura se la creu tot el món, des de les administracions fins a tota la societat. Aleshores, és una llàstima, no?, haver d'encollir.
0: Sí, totalment, perquè seria lo desitjable. Més que res perquè, d'alguna manera, la mostra els principals esdeveniments culturals de tota la comunitat, no només el nostre, que d'alguna manera acompassen el creixement del sector. Vull dir, perquè, clar, si nosaltres rebem 660 propostes de companyies, tant valencianes com de la resta de l'Estat, i finalment hem de seleccionar 19, lògicament estem ajudant d'una manera molt, molt limitada al sector. Si en lloc de 19 poguérem arribar a 30, doncs, pues, bueno... hi hauria més cabuda i contribuiríem d'alguna manera a aquest creixement del sector, si no el sector està cada volta més estancat.
1: Sí, 560 companyies. No sé, és que em costa d'imaginar això, aquest treball de tria, de garbellar, decidir... Uf, ja m'imagino que és el menys agradable del teu treball, no, Josep?
0: Bueno,
1: el més complicat, no és el més complex.
0: És complicat, sí. No és que no sigui agradable, perquè de tant en tant el trobes moments molt satisfactoris perquè descobreixes espectacles que són veritables joies i que tu desconeixis absolutament la companyia, l'espectacle, la trajectòria. I sí. Això és molt bonic, saps?
1: La veritat és
0: Però
1: que...
0: després és veritat que és un treball molt complex per a mi, perquè bueno, he estat molt a soles en aquesta selecció, precisament per falta de recursos, i he dedicat molts mesos a un visionat de vídeos continu i permanent. I és molta responsabilitat, saps? És una faena, sí. Una tasca que has d'assumir amb molta responsabilitat perquè saps el que es juguen totes les companyies.
1: Efectivament.
0: Aleshores, és un treball difícil, dur i complex, eh? Complex prendre les decisions. De vegades he repensat una, dos, tres i quatre voltes la decisió. He vist dos, tres voltes un vídeo del que tenia dubtes. En fi, és complicat. Això sí. És complicada.
1: Escolta'm, Josep, sempre surt en l'ambient quan parlem dels retalls pressupostaris en arts escèniques, és que... I sempre surt aquell comentari de... Ah, és que, home, no es pot viure de les subvencions. Fins al punt que molta gent es pensa que una companyia de teatre o de dansa o de circ viu de les subvencions. Res més lluny de la realitat. Quin és el paper econòmic que juguen les arts escèniques?
0: A veure, les arts escèniques tots ho sabem, que són una indústria. S'ha parlat molt de les indústries culturals i de la quantitat de diners que aporten al PIB, que és un percentatge important, molt més que altres sectors. De tota manera, també s'ha de dir això i s'ha de reivindicar la cultura com a una activitat econòmica. El benefici que té en termes econòmics i el benefici que té en termes socials.
1: Clar.
0: Vull dir que això és una cosa que sovint, de la que sovint no parlem i que ja s'ha dit moltes vegades, per exemple, situacions complexes com la pandèmia, no? El paper que va jugar la cultura. Però el paper que juga la cultura també de cara a la infància, per exemple, o de cara a la joventut, tot el treball formatiu que pots fer amb xiquets, xiquetes i joves, no? Per altra banda...
1: O amb col·lectius amb risc d'exclusió o amb tantíssims col·lectius, no?
0: Sí, sí, amb diversitat funcional, per exemple, també.
1: Sí.
0: Vull dir, la cultura fa un treball extraordinari, per exemple, amb aquests col·lectius. El fem durant la mostra i nosaltres, per exemple, a la ciutat d'Alcoi el fem al llarg de tot l'any. De manera que jo crec que la cultura té un paper social fonamental dins de les nostres societats. I per altra banda, també el que comentaves de les subvencions són ajudes. I no cal ara entrar en altres sectors que reben ajudes, perquè és que ja ho sabem.
1: No, perquè no acabaríem. No, a més, no el que dius, ho sabem tots. Sí, sectors industrials, efectivament.
0: I les quantitats són astronòmiques, des de qualsevol activitat industrial, ramadera, agrícola, bancària, etc. Per tant, sí que és veritat que és un mantra que es repeteix constantment, però que no es correspon amb la realitat.
1: Doncs volem quedar-nos amb això. No es correspon en absolut amb la realitat, perquè cada euro que inverteixes en cultura, crec que, si no m'equivoque, te'n retornen 4. És a dir, l'activitat cultural te'n retorna 4, però és que, a més, hi ha aquest benefici que estava ara remarcant-nos Josep Policarpo, que és el benefici social. No només en col·lectius, sinó per a tots nosaltres, perquè quan tu vas a una bona funció de teatre, ixes, ja has crescut un poquiu més, has eixit un poquiu més gran del que entraves abans de veure la funció. Josep Policarpo, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura. Moltíssima sort en eixa 35a edició de la mostra de la Ciutat de les Costeres i els Ponts.
0: I
1: seguim en contacte.
0: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i, lògicament, esteu tots convidats a fer
1: passejos. Anem a agafar-te la paraula,
0: Passejos teatrals per la ciutat d'Alcoi, que a més és un passeig molt agradable, tu saps, està tot concentrat en el centre de la ciutat i les distàncies entre els espais on hi ha actuacions són de 5 o 8 minuts com a màxim. O sigui que hi ha espectacles gratuïts també cada vesprada a les 6 i a les 6 i mitja de la vesprada en el Cada i en la plaça de Vint, i després la gent que vulga continuar pot fer-ho al Teatre Calderón i al Teatre Principal.
1: Doncs ja ho sabeu, de dilluns a dijous. Nosaltres t'agafem la paraula. Josep, una abraçada.
0: Igualment, una abraçada. Moltes gràcies.

El teatre que ens fa viure històries, que ens posa davant d'espills, com també cançons, cançons precioses, com la que estem escoltant de Maria Faubel, El banquet dels amants. Una història que podria donar, per exemple, per a una funció de teatre, siga llarga o siga breu. I amb Maria Faubel encetem un repàs per l'agenda del que podeu fer estos dies. Avui mateix, divendres, a les 10:15 de la nit, el Jimmy Glass Jazz de València acull el concert Andy Hack Quartet, una cita de jazz liderada pel trompetista britànic Andy Hack, una figura destacada de l'escena de Bristol. I amb ell, Jim Bloomfield al piano, Borja Flores al contrabaix i Simon Zaniol a la bateria. Oferiran un directe inspirat en el hard bop i en el so Blue Note, quasi que res. A les 11 d'avui, la sala 16 tonelades de València acull el concert de Les Green, cantant i compositor nord-americà que combina soul, rhythm and blues i rock clàssic amb una veu poderosa i una gran presència escènica. La cita amb el so més elegant i enèrgic de la música negra contemporània dins la seva gira europea. Demà dissabte, el poble d'Otos, a la Vall d'Albaida, el poble dels rellotges de sol, continua la programació del Festival d'Alger 2026, una cita d'arts escèniques, música i cultura comunitària que ompli els carrers i els espais públics del municipi amb activitats per a tots els públics. El festival, que se celebra del 29 al 31 de maig, aposta enguany per portar als espais compartits temes que estan relacionats amb la memòria, les relacions humanes i la vida quotidiana a través de propostes artístiques contemporànies. També demà dissabte, a les 11 del matí, l'Etno, el Museu Valencià d'Etnologia, acull

Una nova sessió de Biblioteques Humanes, una activitat participativa organitzada junt amb València Acull, on les persones substitueixen els llibres per compartir les seues històries de vida. No em direu que no és bonic. En esta edició, vinculada a l'exposició Catàleg de Tanques Steve, persones migrants de diferents països conversaran amb el públic en grups reduïts per fomentar l'escolta, el diàleg intercultural i la convivència. Demà a les 11 en l'Etno. I seguim endemà. Continua la programació de Festín 2026, el Festival d'Art i Gastronomia, que se celebra en diversos espais de València, Gandia i Riba-roja de Túria. Una cita cultural que combina patrimoni, creativitat i gastronomia a través d'experiències úniques que proposen una manera diferent de viure l'art i la cultura, amb activitats repartides al llarg de tota la jornada en diferents seus del festival. I si esteu per Borriana, demà continua la programació del desè Maig di Gras, un festival de música negra i cultura popular que se celebra a Borriana amb concerts, sessions de DJs i activitats vinculades a l'esperit festiu de Nova Orleans. Esta edició especial del desè aniversari combina soul, rhythm and blues, brass bands i cultura comunitària, convertint diversos espais de la ciutat en un punt de trobada musical i cultural. I tanquem l'agenda. Tanquem l'agenda amb un esdeveniment per als amants de la música. Ja sabeu que fins al 6 de juny es duen a terme els concerts del cicle Nits de Vivers als Jardins de Vivers de la ciutat de València. Avui el recinte obrirà portes a les 8 i el primer concert serà a partir de les 9 i quart. Esta nit podreu escoltar a dos de les bandes principals de l'indi a nivell nacional, Carlos Ares i Niña Polaca, dos grups que continuen la seva gira presentant els seus últims treballs i que ja han demostrat ser dos de les bandes referents en l'escena indie actual. Escoltem ara una de les cançons que conformen l'últim àlbum de la banda de Madrid, Niña Polaca. L'àlbum és ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? I el tema és La codicia y capital de las fuerzas extranjeras.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Iaio, una coseta, tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
4: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
3: De què?
4: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
3: I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
4: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
3: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
4: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
3: Ah, una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som serfs de les pantalletes?
4: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud.
3: I què conreaven?
4: Blat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
3: Però com a mínim ara, jo que sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
4: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
3: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
6: De tu a tu.
7: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
12: Palmando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algún lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
14: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
0: Escoltes l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio.
15: Buenas noches. Me llamo Marta de la Cruz y estoy aquí por culpa de unas torrijas. Durante 50 años me convertí en una experta en todo tipo de cromosomas masculinos. Toda una vida con testosterona a mi cargo. Y seguiré escribiendo canciones para nadie. Yo me voy a quedar hasta el final de la fiesta.
16: Déjalo ya, olvídame ya, no quiero oír ni palabra.
15: Estábamos destinadas a perder, habíamos nacido mujeres. ¿Quieren ustedes saber cuál fue el primero? No haber creído lo suficiente en mí, pero eso ya se acabó.
16: Es algo más lo que querías, lo que esperabas de mí, vivía por ti.
15: Ahora solo tenemos que pensar en nosotras mismas. Quedémonos con el amor, con el

0: Cuando entré en aquel café, no había Dios que entendiera que era una chica cualquiera. Y
1: no programa teatral, el de avui. I ara, des d'Alcoi, on hem parlat de la mostra, tornem a València per anar a la Rambleta, perquè demà a les 8, a la Rambleta, l'actriu i cantant Mamen García ens convida a gaudir de Hasta el final de la fiesta. Versàtil com poques, Mamen ha destacat en tot el que ha fet. Ha destacat com a actriu, com a cantant, pianista, compositora. Els més grans, els que tenim ja més anys, la recordem en aquell mític programa Si jo fuera presidente, amb els Pachinger Z, amb qui va gravar dos discs. Un resum molt resumit del seu treball en teatre ens duria a parlar de funcions com Teràpies amb Pavana o el paper de Mama Ubu en Ubu amb Bambalina, Folies en el Teatre Espanyol, dirigida per Mario Gas, Éramos tres hermanas amb l'Abadia, dirigida per Carles Alfaro, i això només seria un xicotet tast del que ha fet en teatre. Però és que a més parlaríem del seu treball en doblatge, del seu treball com a pianista i cantant, de les seues gires per festivals internacionals. Avui volem parlar del present, un present que recull el gran bagatge que porta la maleta esta dona vitalista com poques i tocada d'un què màgic que jo no sabria explicar. Hasta el final de la fiesta està produïda per produccions com Icalla i Entre Cajas. En escena Mamen García i el pianista que estem escoltant, que no sé si vos passa que el cervell te se'n va a aquest piano, Albert Sanz. Tots els dos dirigits per David Serrano, qui firma el text junt amb Marta Bertoldi. Mamen García, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de l'Hora de la Cultura.
2: Sempre a tu, Reis. Estic encantada, perquè feia molt de temps que no et sentia.
1: Sí que és de veres, que feia molt de temps que no parlàvem.
2: És de veres.
1: Hasta el final de la fiesta és l'excusa perfecta, no?
2: Possiblement. Per a estar connectades.
1: Clar. En la funció eres una dona gran que es planteja viure la vida fins al final de la festa, com si en tinguera 20, 30... És una celebració, és una reivindicació, és una festa, com diu el títol. Què és exactament?
2: La festa,
1: o què és per a tu?
2: La festa és la vida i la vida gratificant que tu busques a la mateixa vida, valga la redundància. I la festa és arribar al final complint els desitjos i les il·lusions que has tingut de menuda. M'entens?
1: Sí.
2: I jo he pogut arribar a fer-lo a aquesta edat, perquè tinc 70 i molts, i he pogut fer-ho perquè era un deute a mi mateixa, m'entens?
1: Sí.
2: O sigui, la meva vida, la meva com a compositora, cantant i tal, m'ha costat moltíssim. I la vida m'ha portat per altres llocs que han sigut encara més gratificants. El teatre musical, ara la televisió, és que no puc queixar-me, saps?
1: Clar.
2: Jo, la meva salut no és que esté malament, però patís moltíssim de falta d'equilibre i quan estic fent tot això me n'oblide de lo que tinc. No sé, algo
1: que somat, dius?
2: No sé.
1: Sí?
2: Sí. No tinc molt d'equilibri i tinc que anar molt en compte, saps? Però bueno, d'un de les anells com si s'oblidara tot i de repent és que era una altra mama. No ho sé res. No sabria dir-te.
1: El teatre deu de tindre una medicina.
2: Algo terapèutic.
1: És terapèutic.
2: És algo terapèutic.
1: Totalment, sí. Totalment. La dona que hi ha en escena, que eres tu, és Marta de la Luz. Una dona que, ho hem escoltat en el teaser, no? Ha passat la vida envoltada de testosterona, que no li han... criant fills, que té una col·lecció, com diu, de cromosomes masculins, és fantàstic.
2: Efectivament.
1: Però que això no li ha impedit volar ni somiar.
2: Efectivament, o sigui, és inherent a mi, o sigui, jo encara tinc il·lusions, encara tinc desitjos, i bé, he tingut la gran sort d'aquesta aventura s'ha implicat David Serrano. Quan sabia que jo havia fet un disc amb Albert, que es diu Amor,
1: sí.
2: I li va agradar moltíssim. Jo dic, és que
1: és preciós.
2: No tinc ganes d'anar a clubs ni a bars. Jo vull fer-ho teatral, perquè és a lo que estic acostumada. Aleshores, hem de dir, si lo feix Alberto i tu, lo hago yo. I es va ficar i bueno, vam arribar. vaig trobar les teves productores amb les que havia treballat abans en Ojos que no ven i bé,
1: és a dir, que la funció que al final, que ho intuïem tots, no? La funció que escriuen Marta Bertoldi i David Serrano te posen a tu davant, no? Per a escriure, està pensada en tu, absolutament.
2: Sí, està pensada...
1: En tu i en Albert.
2: Sí, en mi i en Albert, perquè inclús Albert també fa una mica d'actor, molt simpàtic.
1: Sí?
2: Fa d'un cubà, sí, té moltíssima gràcia.
1: Mira, el que ens faltava, que Albert, a més del tremendo pianista que és, fora també actor.
2: Però Albert és molt actor i és molt còmic. Però, claro, sembla que tocar jazz és massa seriós, però no. De fet, per exemple, un tipus com Tete Montoliu, que ja era molt còmic i molt divertit.
1: Sí que és de veres, sí que és de veres.
2: I ja està. Aleshores, pues, ell també, David Serrano, li va dir, tu t'incluyes, tu te metes també en els personatges de que dice, per exemple, pues això, pues, un representant cubà, té molta gràcia. No sabia explicar-te més. I Marta Bertoldi, que és una... Ella ha sigut actriu en Buenos Aires i lleva molts anys així, ja ha fet els guions de Betty la Fea, també d'una sèrie que ara està Alicia, molt interessant, sí. Una dona que viu amb dos homes, no sé. Està molt embiscada i el seu, diguem-ne, puntet feminista està en tota la funció, saps?
1: Sí. És a dir, és una obra... que es veurem reflexades les dones que tenim una edat, és una obra que poden gaudir la gent jove. Quin és el públic d'esta funció?
2: Jo crec que és tot tipus de públic, perquè ha vingut gent jove a veure... que clar, això no té res que veure amb el personatge que estic fent d'aquesta vecina, i que jo tampoc pensar, però són els adolescents els que me demanen fotos i els que volen saber més. La gent de 13, 14, 15 anys. En aquest cas, el públic, evidentment, la gent més major es sentirà molt reflexada. Però es fa tot els públics, perquè falten tot el món té mare, té iaia, m'entens?
1: Sí.
2: De fet, jo crec que la gent major de la meva edat ho entendrà perfectament i serà còmplice, que és el que jo pretenc, que siga còmplice.
1: Escolta'm, qualsevol edat és bona per a fer la revolució a partir de l'amor?
2: Qualsevol edat.
1: Uau.
2: Jo no tenia que anar per la ràdio l'edat que tinc, però molt, molt, molts més de 70.
1: Val.
2: No te la dic, però sí. Però
1: doncs,
2: sí se pot.
1: Si tu ens ho dius, ens ho creiem.
2: Ho tens que creure, per suposat. Si trobes... I jo, per exemple, per a fer els discos, jo m'he arriscat en els meus mitjans econòmics, amb tot, però això també m'ha donat ales per a fer altres coses i saber que tu no pares de treballar artísticament, m'entens? Perquè la distribució de tot això ha sigut quasi efímera, però ara tinc ocasió d'agarrar tot aquest material i a través d'aquesta gent ficar-ho en escena.
1: Oh, quina meravella, hem d'anar a la Rambleta precís demà. Per cert, no ens queda temps, però tu em diries d'on trobes l'energia? Perquè sabem que estàs rodant una pel·lícula. Tens una,
2: no, no,
1: tens una bosseta amagada en algun lloc d'energia?
2: Com se nota que eres alcoyana. El teu humor. Res, escolta, no, ja m'agradaria tindre... No, jo crec que jo sóc de la vella escola de que la gent m'importa, els altres m'importen. Jo faig les coses no per a mi. En el meu cas ho faig perquè no puc quedar, no me ve la paraula, quan alguna cosa no ve per raons que tu no pots dominar, no puc quedar impune. Jo dic, el que no pot quedar impune, tinc que tirar jo endavant, m'entens?
1: Oh.
2: Jo no sé, l'energia és necessària. Si no la tens, la tens que buscar en altre lloc o trobar coses que t'ajuden a espantar.
1: Clar.
2: I jo fora d'això que te dic, que l'altre dia en una funció que vaig fer en l'Ejido vas caure perquè un tauret se'ls va esbarar, jo vaig caure cap enrere, vas fer una ferideta, van córrer les cortines, però jo després vas tornar a sortir i van fer la funció amb la més energia que n'hi ha, perquè te la guardes un poquet per aquests moments. Jo pràcticament no vaig a res. Saps? Però
1: sí.
2: me reserve molt.
1: Doncs, mamen, ens veiem demà a la Rambleta.
2: Ai, que bé, Reis, que bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Hi ha pressupostos, bona vesprada, que naixen tranquils i d'altres que ja venen amb soroll de passadissos, de vagues i de negociacions sindicals incorporades de sèrie. La Conselleria d'Educació preveu dins del projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026 que ha presentat avui el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, un augment notable en educació, 450 milions d'euros més. Això és un 6% d'increment respecte a l'any passat i quasi la meitat d'aquest increment, la meitat d'aixòs 450 milions, es concentraran en personal. Una pujada de personal que doncs es sentiria acord a el recent pacte signat amb els sindicats CESIF i AMPE per millorar salaris i intentar desactivar la vaga indefinida en l'ensenyament públic. Una pujada de salaris que creix en 71 milions en primària. En secundària ho fa en 108 milions d'euros i això seria la principal la diferència substancial respecte als pressupostos de l'any passat. Hi ha també altres circumstàncies que criden l'atenció i és com es manté la pràcticament mateixa quantitat d'inversió en salaris en FP, malgrat les protestes que també hi ha hagut en aquest sector. Així les coses, mentre els números pugen, baixen o es queden quiets, segons el passadís administratiu corresponent, la pregunta que continua planant és la de sempre, si este pressupost compra certa pau social o només compra temps fins al següent capítol del conflicte. Un conflicte, l'actual, que continua en marxa. De fet, a hores d'ara estan votant per enèsima vegada de forma telemàtica els professors si accepten la contraproposta de la conselleria o mantenen la vaga.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge, després d'un dia de ple estiu, amb màximes que, com saben, han fregat els 40 graus en comarques com la Ribera Alta o la Costera, demà comencen a baixar les temperatures. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: On es notarà aquest descens tèrmic?
2: Es notarà especialment al nord i al litoral i prelitoral de València, però encara farà molta calor demà. En general, demà continuarà fent molta calor, però ja ens allunyarem d'aixòs 39 graus de màxima a Sumacàrcer, a Gavarda, 37 a Alzira, 37 graus i mig a Llíria, 38 a Xàtiva, 34 al Coll, 35 a Gandia. De fet, podem dir que avui és que des de 2015 no es vivia un dia tan càlid en un mes de maig. Algunes dades, per exemple, a l'Eliana, amb dades de més de 30 anys, avui han assolit 35 graus. És la quinta més alta d'un mes de maig. A Morella, amb més d'un segle de dades, és la segona més alta en un mes de maig. S'ha arribat als 31 graus. Sí que tenim ese 2015, concretament el 14 de maig de 2015, que va ser més càlid que este, perquè va bufar ponent, però avui hem tingut aquestes temperatures tan elevades sense ponent. Anem a la previsió. Una previsió que ens indica que aquesta pròxima nit i matinada serà molt càlida. Atenció a aquestes nits tropicals, a pràcticament tot el litoral. Demà s'espera un descens tèrmic de 4, fins i tot a 8 graus, sobretot al nord i al litoral i prelitoral de la província de València. Però encara aplegarem o superarem els 35 graus a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. Per tant, serà un dia molt càlid i això sí, demà de vesprada augmenta el risc de ruixats, especialment entre l'Alt Millars i la Serrania. També podrien arribar al Camp de Túria. El mar es manté prou tranquil, amb brises. Diumenge continuarà fent calor, baixaran un poquet les temperatures, un poquet més les temperatures a l'interior i això sí, diumenge de vesprada augmenta el risc de ruixats i

0: tronades. De fet, hi ha un avís a l'interior de Castelló perquè es podrien arreplegar 20 litres per metre quadrat en una hora.
1: Gràcies per la informació i bon cap de setmana, Lluís Obiols.
0: Igualment.
1: I per davant, un cap de setmana intens. També, informativament parlant, els sindicats consulten els docents sobre la vaga indefinida i la negociació amb la conselleria es reprèn diumenge en una reunió avançada. Conselleria d'Educació, Àlex Sant Jaime, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Gustavo. Una reunió, efectivament, que s'ha avançat a diumenge a les 6 de la vesprada. No és un horari habitual per a unes negociacions, un diumenge, però la veritat és que ens endinsem possiblement amb la quarta setmana de vaga indefinida i, per tant, cal que uns i altres, que les parts, tracten de trobar una solució. Ja ha sigut esta cita, diguem, provocada després que els representants dels tres sindicats convocants de la vaga s'han presentat este matí, així, a les portes de la conselleria per tal de demanar dos coses. Una, que reprenguin les negociacions, i dos, que els arribi l'última proposta de la conselleria que ja els ha arribat esta mateixa vesprada, que estan ara mateix analitzant i que s'està també compartint amb la resta del professorat, que s'ha volgut connectar a una assemblea conjunta que ara mateix continua, que porta tres hores i que s'està condient analitzant aquesta qüestió. Els professors també han de decidir, han de votar, tenen de temps fins a les 2 del migdia de demà, si van endavant amb la vaga indefinida o quina manera de o quina classe de protesta consideren que s'hauria de continuar, i també que els sembla l'últim document de la conselleria, que, pel que sabem, pel que ens ha arribat, hi ha alguna, diguem, millora pel que fa al tema de les ràtios, un dels cavalls de batalla de la negociació. L'objectiu és que, a partir de l'any 2027-2028, aquest curs en infantil i en primària siguin 22 el màxim d'alumnes, en l'ESO 25, però ja estarem parlant d'una aplicació progressiva, i en batxillerat passarien dels 35 del curs 27-28 als 30 alumnes del 31-32. Ja dic que aquesta és l'única millora que detectem ara mateix en el tema de les ràtios. La veu, com diem, que s'ha d'escoltar és la dels 78.000 professors i mestres que estan citats a aquesta consulta, i amb el resultat d'aquesta consulta són el que aniran els sindicats diumenge a les 6 de la vesprada i a la conselleria per tal de continuar amb la negociació.
1: Gràcies, Àlex Sant Jaime, per esta última hora des de la seu de la conselleria. Continuem en l'àmbit educatiu, a pocs dies, perquè dimarts que ve comencen els exàmens de la PAU. La Universitat Politècnica de València fa una crida al diàleg i a l'entesa entre la conselleria i els sindicats per la situació derivada de la vaga del professorat. Rubén Dempere.
3: Sí, la Politècnica considera prioritari protegir el dret de l'alumnat a afrontar les proves d'accés a la universitat amb garanties, especialment en unes dates decisives per al seu futur acadèmic i personal. Recordem que la Universitat de València també va fer un comunicat ahir en la mateixa línia, dos escrits que arriben després de les crítiques per part de l'Associació de Professors Correctors de les Proves Selectives, que van acusar les 5 universitats públiques valencianes de falta de suport.
1: I el Consell, com dèiem, ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per al 2026, 33.300 milions d'euros, que comporten un increment del 3% sobre els comptes de l'any passat, que, com saben, estaven prorrogats des de gener. Els pressupostos han arribat avui mateix a les Corts, que preveuen un calendari que situa l'aprovació definitiva el 24 de juliol, amb els vots del Partit Popular i de Vox i l'oposició del PSPB i de Compromís. Xavier García del Valle, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Estos pressupostos registren un increment absolut de 1.014 milions i el president Juanfran Pérez Llorca ha destacat en la presentació que ha fet dels comptes que la despesa social, ha dit, serà la prioritat.
5: Son los presupuestos más centrados con las personas. El refuerzo de los servicios públicos de sanidad, educación, atención social y vivienda se convierte en el pilar fundamental de estas cuentas 2026.
4: Sanitat, com és habitual, serà la partida més quantiosa, vora 9.500 milions que comporten el 26% del total. Però, com deies abans, Gustavo, amb el conflicte del professorat encara obert, és en educació, amb 450 milions més, on Pérez Llorca ha posat el focus.
5: Junto a la sanidad y las políticas sociales que hemos dicho siempre, este también es el presupuesto más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación. Aumenta el presupuesto en casi 500 millones de euros, supera la cifra los 7.740 millones. Es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado en la historia de la Comunidad Valenciana.
4: i inclourà també, ha dit, partides relacionades amb aquestes reivindicacions que s'estan negociant amb el professorat, i tot amb més rebaixes fiscals.
5: Van a ir acompañados de unas medidas fiscales que van a permitir que haya menos impuestos y vamos a demostrar que con menos despilfarro y con mejor gestión se pueden ofrecer también mejores servicios públicos.
4: Arguments que no convencen l'esquerra. El PSPB anuncia la presentació d'uns pressupostos alternatius per a superar, diu el síndic José Muñoz, la submissió a l'extrema dreta.
6: Que eliminen este principi de prioritat nacional i sobretot que estiguen en les demandes reals. És que Abascal dirige la Comunitat Valenciana cómodamente sentado en Madrid. La debilitat de Pérez Llorca és de tal calibre que Vox està aprovechándola i lo aprovecha imponiendo su ideario político en la Comunitat Valenciana.
4: I Vox no ha amagat la seva satisfacció per haver inclòs la seva prioritat nacional, que explica així el síndic José María Llanos.
7: Los españoles primero, en las ayudas sociales, en el acceso a la vivienda, en todas esas medidas que dependen de la administración pública y que se están sosteniendo con sus impuestos.
4: Per a Compromís, que també votarà en contra, el pressupost és una nova amenaça per als serveis públics. Carles Esteve.
8: Esta baixa d'impostos als més rics l'està pagant la majoria de famílies en uns serveis públics que estan agonitzant. És difícil que ens sorprenguin avui en uns pressupostos que siguin útils per al que està patint la gent. Una altra vegada li donem un valor d'oxigen a Vox per a que parlem de coses que no és el que ens està passant a la majoria.
1: La presentació d'estos pressupostos ha coincidit amb una visita a València del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
4: Sí, i el seu homòleg en el Consell, José Antonio Rovira, li ha tornat a recordar el deute que arrossega la Generalitat i que en un 80% correspon a l'infrafinançament. Per això ha insistit a demanar al ministre el fons d'anivellament que aporte diners fins que s'aplique el nou model de finançament.
9: I reiterar la urgència de que el govern apruebe un fondo de nivelació transitorio para la Comunitat Valenciana. Un fondo que el señor ministro de Hacienda, Arcadi Espanya, cuando era conseller de Sanidad, de Hacienda, aquí lo pedía. Pero ahora parece que desde que es ministro se ha olvidado.
4: El ministre Espanya li ha respost que la Generalitat eixiria molt beneficiada si acceptara els 3.700 milions del model de finançament proposat pel govern. I també ha criticat que el PP hagi votat en contra d'altres aportacions. Recorda que només falta fixar una data per a reunir-se amb el president Pérez Llorca i reclama que els diputats valencians del PP no torpedegen, ha dit, els interessos valencians al Congrés.
10: En els 1.300 milions d'euros que el govern d'Espanya ha transferit a la Generalitat per ajudar-lo a fer front a les despeses de la dana, la primera volta van votar en contra. Hem tingut que dur-lo una segona volta. Jo li demano també al president Pérez Llorca que es reunisca amb mi en tota la normalitat, i així serà, i que li demane a Feijó que no vote en contra dels interessos de la Comunitat Valenciana.
1: Més assumptes del ple del Consell, i és que avui el govern valencià ha aprovat el decret que regula la convivència entre el sector del taxi i dels vehicles de transport amb conductor, les conegudes com a BTC.
3: Pel que fa al sector del taxi, el decret reconeix reivindicacions històriques com l'ampliació del nombre de conductors per llicència, l'eliminació de l'exclusivitat que permet als taxistes treballar també en un altre sector o poder traspassar la llicència en l'àmbit familiar. Quant als BTC, s'estableix un règim sancionador de fins a 6.000 euros i la immobilització del vehicle, si no es complix la normativa. També els permet el transport urbà. Este és el principal, o era el principal punt de polèmica entre els dos sectors, i elimina la restricció d'esperar 15 minuts entre la contractació i la prestació de servici. Així ho detalla el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
11: Paralitzar temporalment les noves llicències davant de l'allau de milers de sol·licituds registrades en els últims anys. Esta suspensió es mantindrà fins que es dispose d'un estudi rigorós sobre la situació real de la mobilitat en tots dos sectors. També incorporem un règim sancionador contundent perquè la normativa es complisca de manera estricta. Qui incomplisca les limitacions establides podrà afrontar multes de fins a 6.000 euros.
1: I la jutgessa que investiga l'adjudicació de les vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan ha ordenat a la Policia Nacional que es persone en l'Ajuntament per a requerir documentació als servicis jurídics del consistori.
3: Una mesura que adopta la magistrada després de no rebre resposta a dos requeriments d'informació anteriors. Entre d'altres, es demana a la policia que identifique el responsable dels servicis jurídics municipals i l'emplaça a lliurar la documentació requerida en un termini màxim de 5 dies. En cas de no fer-ho, podria ser acusat d'un delicte de desobediència. A més, la jutgessa ha citat a declarar en qualitat de testimonis els representants de 6 empreses relacionades amb l'adjudicació de vivendes centres de protecció pública en el residencial Les Naus d'Alacant. Recordem que per este cas estan imputades l'exregidora d'Urbanisme, la popular

0: per Rocío Gómez i l'exdirectora general del govern de Luis Barcala, María Pérez Hickman.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
2: Y en la crónica política española, el PNB i Junts estan en el focus mediàtic pels possibles moviments que puguen fer, ja que advoquen perquè convocar eleccions podria ser una solució. El PNB considera que la legislatura ha tocat fons i Junts refreda la idea de la moció de censura. I tot enmig de l'anunci de Sánchez per a compareixer a finals de mes al Congrés. Marxem cap a Madrid per saludar la nostra companya Alba Rocher. Bona nit.
3: Sí, bona nit. Junts se suma a la petició d'avançament electoral, ho ha dit la seva portaveu Míriam Nogueras.
4: No estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles, no esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque eleccions.
3: Junt amb el PNB, un altre soci de l'executiu, aquestes dos formacions estan en el punt de mira pels possibles moviments de cara a una possible moció de censura. El PP fa una crida, escoltem Alma Ezcurra.
5: Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente esto se ha acabado. Así que quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos.
3: Qüestió que Junts descarta i posa com a línia roja a Vox. Sánchez donarà explicacions al Congrés pels casos judicials després que els socis li ho demanaren la ministra Mónica García de l'Ala Sumar.
6: Pues espero nada más y nada menos que lo que hemos exigido que den explicaciones.
3: Avui el ministre Òscar Puente qüestiona els informes de l'UDEF i l'executiu en boca d'Arcadi Espanya acusa el PP de filtrar sumaris judicials.
7: Unas filtraciones hechas formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo, adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado, algo extraño.
5: Tiene toda la condena del Partido Popular. Están conspiranoicos.
3: Per cert, que el PP dirigirà les acusacions populars del cas Plus Ultra contra Zapatero.
2: Gràcies, Alba Rocher, des de Madrid. I el CIS ha publicat avui el baròmetre del mes de maig. L'enquesta, que inclou intenció de vot, la van elaborar durant la campanya andalusa i abans de conèixer-se la imputació de Rodríguez Zapatero i les novetats del cas Leire.
0: Segons el baròmetre, el PSOE manté una diferència d'11 punts per davant del PP. Els socialistes obtindrien el 36,2% dels vots si avui hi haguera eleccions generals contra el 24,9% del PP. Vox es manté com a tercera força amb una intenció de vot del 16,2%, Sumar amb un 5,7% i Podem amb el 2,5%. Qui pugen són el PP, 1,3 punts percentuals, Vox, el que més, un 1,5%, i Podem lleugerament, 3 dècimes. I el PSOE en baixa 2 dècimes i sumar només una. El CIS també ha preguntat per la prioritat nacional que s'ha incorporat en els pactes de govern de Vox i el PP a Extremadura i Aragó. 4 de cada 10 enquestats avala que els espanyols vagin primer que les persones migrants en l'accés als servicis públics. El 44% la consideren constitucional. Per contra, vora un 40% opina que no ho és.
2: I pel que fa a les hipoteques, no arriben bones notícies.
8: No, perquè l'Euribor tancarà el mes de maig per damunt del 2,8%. Sembla un increment lleuger respecte a la taxa d'abril, però són 7 dècimes més que fa ara un any. Amb este Euribor, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1% i de revisió anual, passarà de pagar vora 843 euros al mes a 900 euros, és a dir, 58 euros més en cada rebut mensual.
2: I més economia, en concret, una dada de l'IPC d'este mes de maig.
8: Segons les dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa interanual es manté en el 3,2%, és a dir, la mateixa que hi havia al mes d'abril.
1: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.
2: L'Ajuntament de València ha adjudicat el contracte de les obres per a renovar el carrer més comercial de la ciutat, el carrer Colón. Allí s'invertiran vora 2 milions d'euros i està previst que les obres finalitzen com a molt tard a principis de l'any que ve.
0: La reforma del carrer Colón, que començarà quan finalitzen les obres de Pérez Galdós i Giorgeta, preveu renovar el paviment amb l'objectiu de reduir el soroll i la contaminació que produeixen els vehicles. També es canviarà el mobiliari urbà, a més de traslladar de lloc les actuals estacions de Valenbici, mentre que desapareixeran els llocs reservats per a estacionar les motos. Juan Carlos Caballero és el portaveu de l'equip de govern.
9: És la renovació del mobiliari urbano. Són 90 papereres, 60 bancos i sillas. Nos va permitir també renovar el pavimento con asfalto fonoabsorbente, lo que nos va a permitir también ampliar las aceras, tener espacios más amplios para los peatones, más seguras y, por tanto, pues dándole la dignidad que merece a una de las arterias principales de la ciudad de Valencia.
2: En successos, la Guàrdia Civil ha desmantellat dos plantacions de marihuana que creixien en espais interiors, concretament en una nau i un xalet de les localitats de Benicarló i Torreblanca.
0: Per estos fets, els agents han detingut a dues persones i han confiscat més de 1.300 plantes de marihuana.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
2: Un parell d'apunts de l'exterior. Creix la indignació en la Unió Europea per l'atac rus amb drons contra un edifici d'apartaments a Romania, un país que, com saben, és membre de la Unió i també de l'OTAN.
8: L'impacte ha provocat ferides de diversa consideració a dues persones i ha obligat a evacuar 70 veïns de l'immoble on ha caigut el dron, ubicat en una ciutat pròxima a la frontera amb Ucraïna. El secretari general de l'OTAN ha qualificat l'atac d'imprudència russa i la Unió parla d'escalada temerària i irresponsable. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat que Rússia ha traspassat, ha dit, una altra línia roja. Este no ha sigut el primer atac que rep Romania per part de Rússia, però sí que és el més greu, perquè ha afectat una zona densament poblada i perquè, per primera vegada, deixa ferits civils.
2: I Donald Trump estudia a hores d'ara la seva decisió final sobre l'Iran i el memoràndum d'alto el foc de 60 dies. Trump està reunit amb els màxims mandataris de seguretat a la coneguda com a sala de situació a la Casa Blanca.
10: Poc abans d'entrar a la sala de màxima seguretat a la Casa Blanca, Trump ja planejava la seva principal demanda. L'estret d'Hormuz s'ha d'obrir immediatament, una via marítima que, per cert, estava oberta abans de la guerra. Al preacord s'amplia la treva 60 dies i, com pretén la Casa Blanca, l'Iran no pot tindre un arma nuclear perquè si la tinguera ja l'hauria utilitzat. Trump manté que l'acord millora per als Estats Units i que el Pentàgon seria l'encarregat de retirar l'urani enriquit de l'Iran. L'agència de notícies iraniana Fars ha desmentit este punt. El president nord-americà manté que el bloqueig dels Estats Units als mercants iranians finalitzarà immediatament. Una font iraniana d'alt rang ha afirmat que és imprescindible que hi hagi un alto el foc complet al Líban. Washington manté que queda poc per a consensuar un text comú. En realitat, el que s'obri pas és un nou període de 60 dies de més negociacions.
2: Ha informat per a Contrapunt Rafa Salom. Es queden amb els companys del Punt a Punt per a viure el València Bàsquet Gran Canària. Nosaltres tornem amb la informació general actualitzada en el temps de descans i a la conclusió del partit en la tertúlia d'actualitat.
1: Som a punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
12: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
13: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
14: Hola a tots, hola a totes, són les 8.

0: 20 i 24 minuts. Estem a punt d'arribar a les 8 i 25 de la vesprada. Això és el Punt a Punt en A Punt Ràdio. Avui dia de bàsquet, avui dia de felicitat, de bones notícies, com la que ens ha dut el València Hockey Club Femení en ascendir a la Lliga Iberdrola. Per què? Perquè li han guanyat avui 4-1 al Jolaseta en les felicitats en el Final Four jugat al Club de Camp Villa de Madrid en les semifinals, però com en l'altra part juguen dos filials, pues el que guanyara ja havia ascendit. Així que tindrem en la Lliga Iberdrola en la temporada 26-27 al València Hockey Club. Enhorabona a l'hockey femení de la comunitat. També des de les 6 i mitja, després comunicarem amb Matías Oliver, s'està disputant des de l'Etriquet de Villarreal el campionat individual d'escala i corda de pilota, però ja dic que això serà després, segurament, al final del primer quart del partit de bàsquet, perquè avui este Punt a Punt de divendres se'n va directament al Roig Arena. Avui conclou la fase regular de la Lliga ACB. Juguen València Bàsquet i Gran Canària. Ahí està Nacho Rodilla amb els comentaris. Salva Gomis amb la narració. Hola, Salva, molt bona vesprada.
1: Què tal, Carlos? Què tal? Com esteu? Salutacions a tots els oients del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Com dius, en esta última jornada en casa, en el Roig Arena, per a València Bàsquet davant de Dreamland Gran Canària, la jornada 34 encara restarà la del Barça, que ahir se dirà tot ja de cara al playoff, però avui se juga molt l'equip de Pedro Martínez. Queden 3 minuts per a que arranque el partit i la notícia és que es queden fora del roster, a més dels lesionats Josep Puerto i Xavi López Aróstegui, Nate Rivers i Darius Thompson.
0: I el meu estimat, el meu mante, Nacho Rodilla, com està? Hola, Nacho.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs? Tot bé?
2: Bé, molt bé. A disfrutar d'un altre partit de València Bàsquet i anem a veure. Realment és l'últim partit de Lliga regular, però, clar, aquesta obligació de València Bàsquet de refer-se a aquests partits aplaçats, no a aquest partit contra el Barça, pues, restarà aquest últim enfrontament i València Bàsquet, que vol mirar cap a dalt, cap a aquestes places que ha estat pràcticament, bueno, ha estat tota la temporada, no? Aquestes places capdavanteres, i davant té un rival que se juga la vida, eh? Sí, la vida, sí, este sí. Gran Canària, sí.
0: Se juga la permanència, Nacho.
3: Sí, se juga la permanència. El equip de Néstor García, que arriba com a nou tècnic en el mes d'abril, i que, bueno, és de veres que la reacció de Gran Canària ha estat bona, ha millorat en defensa l'equip canari, i, bueno, veurem quina és la imatge que dona així davant del València Bàsquet. Lo que també és notícia en la resta de la jornada és la derrota del Real Madrid, Nacho Rodilla, perquè Manresa 94, Real Madrid 87.
2: Estava seguint-lo tot el rato com anava el partit. Ha arribat a tindre Manresa en el segon quart, ha tingut el més d'èneu, a favor, i ja per ahir hi ha declaracions, bueno, ha sigut en un test mort de Sergio Scariolo, diguem, al seu jugador, despertat, esto es el Real Madrid, per tant, esta dinàmica última del Madrid. Nosaltres en aquestes semifinals de la Final Four de Euroliga parlàvem, és que el Madrid no està massa bé en quant a continuïtat. Ho està demostrant, en aquests resultats últims de Lliga ACB. Finalment, el marcador s'ha apretat en la segona part, però ha tingut domini pràcticament tot l'encontre Manresa per a tornar a pegar-li un colpet en aquestes últimes derrotes que està patint l'equip d'Escariolo. I si aquesta part més alta és que venien un poquet, estan pitjor, Baskonia, Barça, un Camp Murcio que ha estat al llarg de tota la temporada prou bé, estan agafant un peliu ara de força en aquest tram final.
0: Salva, n'hi ha que recordar per què és tan important este partit. Portem molts partits molt importants, inclús a la Final Four per a València Bàsquet, perquè cal assegurar aquesta segona posició i el factor canxa.
3: Sí, ara mateix València Bàsquet és quart classificat en 23 victòries i 9 derrotes. És de veres que com a local, en el cas de guanyar avui, bueno, també es col·locaria com el segon millor local de la categoria de la Lliga ACB, i és molt important, Nacho, guanyar en el dia d'avui, perquè l'objectiu de València Bàsquet és estar quan més alt possible, si pot ser aquesta segona plaça, millor, però si no la tercera, perquè el que te garantix és no creuar-te o no emparellar-te en el Real Madrid fins a una suposada final, que ja ho parlàvem l'altre dia en el partit de Saragossa, en el que, bueno, pues teníem teories diverses, però la realitat és que el que no volem és juntar-nos en el Madrid fins a lo més llarg possible, no?
2: Allargar.
3: Sí, correcte.
2: Allargar.
3: Fins a última hora, no?
2: Fins a última hora.
3: A veure si cau el Real Madrid abans.
2: Bueno, mira com van dubtes, molts dubtes. Jo crec que en esta és la quinta derrota consecutiva en els últims partits que ha jugat el Real Madrid en Lliga CB. Per tant, bueno, pues ahí, bueno, obri la porta a pensar que este Madrid se li pot pegar un colpe, però jo buscaria això, evitar aquesta quarta, quinta plaça, perquè són les que primer ja te fiquen en un compromís, perquè segurament aquest primer enfrontament de quart-quint pot ser Baskonia o Barça, i ahí pues, també podria ser complicat el poder trobar-se en aquests equips en els quarts de final i després unes possibles semis en el Real Madrid. Bueno, tot va de càlculs, perquè tots aquests partits van a decidir per a uns i per a altres, per a la part de dalt i per a la part de baix, quins són els equips que tenen aquests llocs de privilegi. I anem a veure si València Bàsquet té la contundència habitual així al Rochalera.
3: Bueno, tot això és el cuento de la lechera, no?, que sol dir. La realitat és el que anem a viure d'ací a uns instants. I Pedro Martínez ja té claríssim el seu quintet, perquè va començar ja el partit. I en Branc Cubadio, en Jaime Pradilla, Sergio de la Rea, Jan Montero, en Ilsaco, el balón a l'aire, i el guanya en Ilsaco. La primera possessió per a València Bàsquet, Nacho.
2: Sí, la primera possessió per a València Bàsquet, ja organitzant Montero ahí en una dupla de bases entre ell i de la Rea. És Montero qui encapçala esta primera possessió, buscant el pick and roll per a regalar-li la Saco. Eixa situació interior i Pradilla executa el llançament i la primera que toca la cistella, però no entra.
3: No entra el triple de Jaime Pradilla i ja recupera la pilota l'equip de Gran Canària. Ahí està l'acció ara per fora de Gran Canària, tractant de trobar l'espai. I lo que li xiulen...
2: Falta en atac.
3: Però aquí...
2: A Metu. En eixa acció, de...
3: Pensa que era Brusino. No, el que es queixava més. Per cert, que Néstor García eixen...
2: Ah, no, li ha caigut a Brusino. Diu que, clar, que se lleva el jugador. No ser el bloqueig i aquesta situació d'intentona de bloqueig per part de Metu, sinó que li assenyalen a Brusino que se llevava el jugador de damunt.
3: El llançament des de Larry no entra. El rebot espera d'ells. El rebot espera que l'agafe Metu. El quintet que conforma l'equip de Néstor García. Ara en la primera cestella del partit la fica Gran Canària, la fica el nigerià Chimesi Metu.
2: Wow.
3: I l'esmaixada és la resposta immediata de València Bàsquet en les mans de Nil Saco, que està ben refrescant el quintet. És Isaiah Wong, un dels jugadors més en forma des de Gran Canària, Andrew Albici, Nico Brusino, Mike Tobi, ex-València Bàsquet, i Chimesi Metu. I anem a consumir pràcticament els dos primers minuts de joc. El llançament ara és de 3, no entra, el rebot espera València Bàsquet, les mans de Jaime Pradilla apareixen després del triple errat per Albici. I ara, novament, Ilsaco en la passada baix de la anella per a que anote i ja fiqui a València Bàsquet, Nacho, per davant del marcador.
2: En dos accions del mateix color, eixa forma d'atravessar els interiors del camp per part de València Bàsquet i, en este cas, Ilsaco, trobava el corredor una altra vegada a la velocitat i ara aquí l'esclafa a Mike Tobi. Li recriminava a Mike Tobi abans als seus companys que no agafaren la transició i eixa caiguda de Ilsaco.
3: Ara les manetes ahí de Isaiah Wong per a tractar de furtar-li la pilota a Branc Cubadio. I efectivament ho aconseguís, perquè serà valor per a València Bàsquet des de la línia de banda. Ahí està ficant la marxa Jan Montero.
2: Se pica en zona, després d'aquesta treta de banda, Gran Canària protegint-se una espècie de...
3: Montero a punt de perdre, ixa pilota llarga per a buscar les mans de Sergio de la Rea. Està Larry tornant l'espai, li fa el bloqueig a Ilsaco, arriba con les mans de Montero, el triple a tauler no entra i el rebot espera que el toque en última instància a Branc Cubadio. Jo crec que sí. Jo crec que era de Branc Cubadio, encara que el papi dia que no, que l'últim a tocar era Mike Tobi.
2: Home, ho deia perquè el baló no està massa controlat, fica la mà...
3: Sí, li rosava, no?
2: I rosava una micoteta, sí que és cert que l'espenta forta, l'espenta grossa, diguem, era de Branc Cubadio.
3: Ataca Dreamland, Gran Canària per fora, les mans de Mike Tobi, ara el llançament mitja distància, en aquesta mecànica curiosa que ja coneguem també així en València Bàsquet, erra el llançament i el rebot espera Jan Montero, i està el problema, se'n va d'un llançament a mitja distància en la cara de Mike Tobi dins...
2: És que Montero, en la mirada li deia a Tobi, no ixes, no ixes, pues me plante así. a 3 metres baix, un poc per baix de la línia de tirs lliures per enxupar-la de manera fàcil.
3: I Toby li deia allò que deia José Mota, ir panar és tonteria, no?

0: Eso.
1: Ara el llançament de 3, no entra el triple i no s'entenen ahí Jaime Pradilla i Nilsa con el rebot perquè ho intentava novament Isaiah Wong de 3. El balón no entraba y entre Nilsaco y Jaime Pradilla la han tocado. El balón será en carapera. Gran Canaria desde la línea de fondo en pista de Valencia Basket. Se va Nilsaco y entra Matt Costello. Ahí la maneja por fuera nuevamente. Es Mike Tobi. Aquí le arriba la pilota. Lanzamiento de 3. Brusino Dins triple. Es fica per davant. Dribbling Gran Canaria en este triple de l'argentí Nico Brusino.
0: En Brusino no te pots despistar perquè és un engatillador i també connecta molt bé. És Pradilla, que fa de base, diguem, jugant en la pintura, però trobant la passada i seta i cap a cistella del xaval de la Rea.
1: És base, però les rebenta també Jaime Pradilla i Sergio de la Rea, la combinació per a que acabaran el remat ahí de Larry i la pilota l'espera Gran Canària, que vol trobar l'espai, les mans ràpides per anar al cantó. Brusino de 3, triple. Penalitzant de la línia de 3 Gran Canària en les mans de l'argentí. Ui, la passada filtrada. Estava soles i hasta la cuina. Entra Jaime Pradilla per a igualar el marcador. 10-10, Nacho, quin ritme.
0: Quin ritme. I València Basket que a base de velocitat, penalitza cada vegada que el balanç defensiu per part de Gran Canària. És fluix perquè no arriba ni a emparellar-se. Ho aprofitava bé, també ho aprofita ara en la caiguda, en ese bloqueig directe i continuació. Mike Tobi.
1: Falta de Matt Costello.
0: No entra, però trau la falta.
1: Trau Petroli ahí, Mike Tobi. La falta personal, la primera per a València Basket, la primera per a Matt Costello. Per tant, seran llançaments de tir lliure per a Mike Tobi, l'eslové, ex-València Basket. N'hi ha triple canvi en València Basket. Entra Álvaro Cárdenas, també Cameron Taylor i Omar Imur. Se'n van Sergio de la Rea, Jan Montero i Branco Papi Badeo.
0: Rotació.
1: Protagonisme, per a Cárdenas també, el dia d'avui.
0: Sí, està donant-li cada vegada que pot, en la Lliga ACB. Recordem que en Eurolliga no podia perquè ja estava fora de plaç, però el xaval que ve de competir a Grècia i que ja està en la, pues, en la dinàmica, no?, habitual de València Basket de cara a este tram final.
1: Ahí va Mike Tobi a la línia de tirs lliures. El primer de Tobi fora. Toca l'anella per darrere. Ix rebotadíssima fora la pilota de Mike Tobi. 10-10 al marcador. Igualtat de faltes en este primer quart. Igualtat en pràcticament tot. Ahí està Mike Tobi. Anota el segon. Però és una mecànica curiosa, la de Mike Tobi també. No està tal volta a l'alçada de Robocop Saco, però també té una mecànica curiosa i ara no estava molt content Mike Tobi.
0: No, ni ha discussió, ni ha discussió ahí en la banqueta,
1: Perquè
0: li han recriminat que 3 vegades el seu jugador acabava la transició, el seu emparellament.
1: El valor de Cameron Taylor, que ja està a la pista, trobant a Jaime Pradilla del cantó, espera Omar Imur de 3, triple. Triple de Omar Imur.
0: En esta situació també defensiva de Gran Canaria, que el que fa és protegir-se. No té ambició, diguem, d'anar a forçar la maquinària, sinó esperar més la errada de València Bàsquet, i ahí que troba Omar Imur i se llança ben còmode.
1: Ahí està el bici, trobant ara les mans i xaferís. Un home que a mi me fa molta gràcia, el seu cognom, sempre m'ha fet molta gràcia, que és Pierre Pelos.
2: Pierre Pelos, has dit.
1: Igual és Peló, no?
2: No, Pierre Pelos.
1: Però en francès igual se pronuncia diferent, no ho sé.
2: Peló.
1: Sí, podria ser, però si no és Pierre Pelos, que és graciós. El dorsal 13 de Gran Canària, el francès, l'ala pivot d'este Dreamland Gran Canària. 13-11 és el marcador i prepara canvis també Néstor García, perquè va entrar en pista, crec que és, no, Courcois no és, és Brandon Jefferson, no?
0: Sí, Jefferson.
1: Sí, correcte, és Brandon Jefferson. Courcois és una de les absències destacades en el dia d'avui en Dreamland Gran Canària. I ahí està el base nord-americà per a jugar estos minuts en Gran Canària. Ui, l'acció ara que trau Petroli Omar Imur en les gatxetocames, en els molls que té per cames Omar Imur per elevar-se per damunt de tots i damunt, Nacho, traure el 2-1.
0: Una vegada arranca en ixa sancada que té Omar Imur, ja és tard si vas a taponar-li perquè s'enlairava, i ahí Metu que intentava ficar-li un tap i el que acaba convertint-se en un 2-1.
1: I anota, ve d'un triple i torna a anotar 3 punts més Omar Imur. És el Omar Imur que volem veure en este tram final de temporada i en els play-offs.

0: Posat molt bé, ara porta la cartera, camino en Taylor, Mani Mor, novent Pere Braxton, quilòmetre de la màscara, traguem cap al cantó, Matt Costello de 3, no entra el triple, el rebot espera Brusino. El rebot espera Gran Canaria, però ha menetjat bé el baló València Bàsquet. A la defensa, ahí Cárdenas, en les mans a Jefferson, troba Brusino, Brusino que fa l'step back, llançament de 3, no entra el triple i el rebot espera que s'enisga el baló per línia de banda, vale, Pere València Bàsquet.
1: Sí, les seleccions, diguem, de València Bàsquet són bones, eh? Bon treball, situació coral, extrapàs i per part de Gran Canària, més a base d'individualitat, sí. Incidir molt sobre el dribbling i això, en esta defensa tan agressiva de València Bàsquet, acaba ofegant-los.
0: Ara és Cárdenas el que volia fer la seua cistella per estrenar-se en el marcador. Ahí està, en un poquet de dubte, no? Perquè tocava un parell de voltes la ganella, però és una bona idea per part d'Álvaro Cárdenas.
1: Però, ell ha anat convençut, eh? Vull dir que no ha dubtat en ningun moment, una espècie de paraeta per a xicotar com si fos una bombeta, eh? Sí. Però acabava tocant la ganella i cauia dins, però la convicció la tenia en la seva execució i ara Wong també, que buscava el triple, no entra, reboteja Pierre Pelos.
0: Ahí està el llançament d'ara de Jefferson de 3, tampoc entra. El baló que arriba a les mans de Metu i este obri, no, en cap a fora per a Brusino. Ahí estava pressionat per Cárdenas, li fa el bloqueig, Pierre Pelos, li troba l'espai, troba les mans de Wong, que llança de 3, no entra el triple i el rebot espera Cameron Taylor, l'últim en tocar és Pierre Pelos, per lo tant és valor per a València Bàsquet.
1: En tres intentones, que ha tingut Gran Canària, tot des de la llarga distància, i esta última ben defensava, aguantava
0: molt bé. Difícil, Wong,
1: molt difícil, és que estava davant Tomari Moore aguantant-lo bé a Wong.
0: Ui, poden ser passes, no li xiulen a Cameron Taylor, trobava ahí dificultats per a tractar d'avançar el jugador de València Bàsquet i no entrava a ese llançament, tampoc li xiulen en passes. La pilota per a Wong, Wong que trau cap al cantó, el llançament de 3, no entra novament de Metu. Y el rebote espera València Bàsquet. Ahí está en las manos de Álvaro Cárdenas. Álvaro Cárdenas que vuelve a penetrar. Trau la falta. Li donen continuïtat o no? Seran tirs lliures per Álvaro Cárdenas, tirs lliures.
1: I ho fa molt bé, perquè el que fa és anar a carregar sobre el defensor i una vegada ja carregues i t'avances, diguem, a l'acció defensiva, l'espenta o el contacte és evident per a anar-se'n al tir lliure, però se frena, se frena el partit després d'esta acció, i era que Néstor García, l'entrenador d'este Gran Canària, demanava el test mort, però s'ha apropat a la taula per a dir que l'anul·lava, veient que el que traguia la falta era València Bàsquet, anul·lava aquesta situació, ho refà la taula també per anar carreres al tir lliure.
0: 18-11 el marcador i tirs lliures per a València Bàsquet d'esta Cárdenas, fora el primer tir d'Álvaro Cárdenas. Però resten 2 minuts 54 segons i és un -7 per a València Bàsquet. Ahí va el segon llançament de Cárdenas i entra també en un poquet de pausa, tocant dos vegades novament l'anella, però de 9-11 al marcador perquè puja ese tir lliure d'Álvaro Cárdenas, que ja defensa l'acció ahí en les manetes en Brandon Jefferson, este que té com mirar en Metu, entrega per a Wong, té que ir a l'ajuda Jankuba Sima, que ja torna a la pista, minuts per a Jankuba Sima en este moment de la temporada, Pierre Pelos. Ahí està tractant de fer-se fort i el que troba l'espai que pareixia que no existia és Wong per anotar 19-11. De 9-13 i ara era Braxton Key el que penetrava i troba la falta de Pierre Pelos. De 9-13 i seran tirs lliures per a Braxton Key.
1: Altra vegada, a base de velocitat. És cert que l'acció de Wong era de tio de talent, perquè de primer es frenava bé, arrencava, però apareixia l'ajuda per part de València Bàsquet i així tot se la inventava ell perquè allargava els passos marcant-los a un costat i a l'altre per a finalitzar i València Bàsquet és que no, espera, trau ràpidament, fica el baló en joc i al contraatac Braxton Key que troba la falta.
0: El segon llançament de Braxton Key que sí que entra, 20-13 al marcador. Torna el -7 per a València Bàsquet, 2 minuts 20 segons. Ahí va Jefferson, perseguit per Álvaro Cárdenas. I li col·loca ahí la defensa ben alta també de València Bàsquet, que eix per a no deixar avançar metres a Dreamland Gran Canària. I Wong, pressionat per Omari Moore, canvia la possessió novament per a Jefferson. Este en Metu perseguit per Braxton Key. Braxton Key que no li vol deixar, es gira molt bé, però el llançament va fora i l'últim en tocar és Jefferson. En el rebot col·locava la mà esquerra i serà valor per a València Bàsquet, Nacho.
1: Sí, dos situacions per a mi complicades, les que intenta Gran Canària en bona defensa de València Bàsquet. Ara met una altra vegada a la mitja volta, però te diria que a 5 metres pràcticament, sí. Acció dificilíssima per a l'interior de Gran Canària.
0: Una acció més pròpia tal volta d'un base o d'una escorta, no? Aquesta agilitat, no? També.
1: Tens que tindre molt de talent, sí, per a poder executar aquesta situació. Ui. I el que té talent és este tio, que ho fa fàcil, no entra, però la palmeja acompanyava bé Jankub Asima.
0: No entrava, però en segona instància li ajuda Jankub Asima a entrar.
1: Que fàcil ho fa Omari Moore, eh? Sí. La defensa l'està esperant, està intentant tancar-li la penetració i així tot.
0: Però és que és com que balla, no? Omari Moore balla sobre la pista i ara el drible és una barbaritat, el que acaba de notar Brandon Jefferson. El nord-americà de drible en Gran Canària per al 22-16. Està també uno que sap de lo que és ballar. Ahí està Montero. El baller de Montero, que semblava que anava cap a fora, es frena en sec baix del tauler i anota el 24-16.
1: En que està buscant-lo Pierre Pelos.
0: Sí, sí. Ja ha fet el lío, eh?
1: Ja ha fet el lío. Quan ja la podia pujar de primeres, encara s'allarga un poquet més en el dribbling i després en habilitat.
0: I pareixia que se n'eixia, no? Per a tornar a trobar per fora alguna solució. I és Jefferson el que torna a intentar el triple, però ara no entra i el rebot a la dafa Jan Montero. I està el problema, el dominicà. Millor jugador de València Bàsquet en quant a qualitat, que troba també un dels millors com és Sergio de la Rea. Espera que se la juga Jankub Asima de 3, no entra el triple. No entra el triple de Jankub Asima, evidentment el flotaven, li deixaven llançar. I ja està a punt, Ha estat a punt d'entrar, Si entra el triple de Jankub, ja espera tancar la paraeta pràcticament.
1: Que en apunt que vols dir, que toca cistella.
0: Sí. Ah, vale. Home, per a d'ell, no?
1: Dir, és
0: no
1: com veure, si... La defensa ha oferit això. Lo que està clar és que es preferixen, evidentment, sí, que la tinga Jankub Asima en aquesta situació des del triple.
0: Últims 10 segons, 24-18. I la vol rematar Jan Montero, que se la juga Jan Montero. No entra, el rebot espera d'ell, encara li resten 2 segons. Jefferson se la té que jugar, se minxa la possessió. Se acaba el primer quart. 2 minuts de descans per a tornar ja al segon round d'este partit, 24-18. Guanya València Bàsquet.
2: Per 24-18, la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla. De seguida tornem així en el punt a punt al Roig Arena.
3: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
5: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
6: L'esport per a tocha. Punt a punt.
2: 8 menys 12 minuts. De seguida continuem amb el bàsquet, però els havíem promès en el començament d'este punt a punt anar-nos al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Ahí està el nostre company Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
7: Hola, Carlos, bona vesprada.
2: Perquè s'està jugant la semis del campionat individual d'escala i corda.
7: Efectivament, Carlos, s'ha disputat la primera de les semifinals del campionat individual d'escala i corda, on ja tenim classificat per a la final és Xiner, després de vencer a José Salvador per un resultat de 60-40 en una partida on des d'un principi Xiner ha tingut una declaració d'intencions, ha guanyat els dos primers xocs. És de veres que és una partida on també la pilota li ha dit molt, és a dir, qualsevol indecisió, rebot, galeria, li ha a favor a Xiner, i damunt és que el de Murla ho ha passat tot. En tot això, Xiner ha pogut sumar altres xotes del rest, situar el 40-25, això ha fet que José Salvador tinguera més pressió, estava més obligat a sumar aquest xoc des del rest, però és que tampoc tenia sort el de quart de les baix, I quan més ho esperàvem, una pilota que es queda en galeria, una altra correguda, i José Salvador troba l'espai per a trencar eixe dau de Xiner, retallar uno dels que li feia falta, i ja ha tingut dos xocs seguits per a...

0: situar el 45-40, parecía que li donava gasolina a José Salvador. Ha hagut un moment que Xiner se queixava del cotxe, aturava una miqueta el xoc, però ha sigut intranscendent en aquest sentit. José Salvador ha tingut dues vegades un 15 per a situar Val, la galeria li l'ha escopit i Xiner ha ressuscitat amb un balinet des del res i a partir d'ahir ja no ha deixat escapar el duel des del dau. I Xiner torna a una final de dues edicions després, recordem, és el campió de l'any 2024, l'any passat va patir unes lesions que el van deixar fora de xoc gran part del calendari, i una semifinal que podríem dir que és una representació de la nova fornada, la fornada de l'any 1998, que ja és una autèntica realitat, perquè en l'altra semifinal tenim a Salva Palau, que també és del mateix any, jugarà contra Marc, que és el mitjan campió. Això serà el diumenge a Vilamarxant, però que també tenim a De La Vega, que no ha pogut jugar en guany perquè està lesionat, que també és de la mateixa fornada, i un divendres que també hem tingut partida en raspall masculí, on Ivan ja s'ha confirmat com a primer del grup B en aquesta modalitat, després de vèncer el 25 per cap a Lorja, un grup que s'acabarà de definir demà amb la partida Marraí contra Sebe, a Bellreguard, estarem allí presents. Qui guanya serà l'altre semifinalista, del raspall masculí. I tancarem la jornada el diumenge amb la gran final del campionat individual de raspall femení, on Victòria i Anna es disputen de nou i serà la millor en esta modalitat del mama de la pilota.
1: I la generació del 98, boníssima. El nostre esport, la pilota valenciana, des del Salvador Sègols de Vila-real. Matías Oliver, Matías company, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
1: 9 minuts per a les 9. Tenim ja en marxa el segon quart, Salva Gomis, del València Bàsquet Dreamland Gran Canària.
2: Sí, ho ha tingut que parar, el tècnic de Gran Canària, Néstor García, en estos moments de temps mort, i Nacho ha aprofitat València Bàsquet per a, bueno, pues, felicitar, no?, el cadet, a l'equip cadet femení, campiones d'Espanya. I, bueno, pues en este aplaudiment i en esta ovació del Roig Arena per a les xiques de València Bàsquet de categoria cadet.
3: Sí, xiques de València Bàsquet, que venen de ser campiones del campionat d'Espanya, i, bueno, aquesta dinàmica s'està convertint quasi en habitual, en lo que és la cantera del València Bàsquet femení, ratllant a gran alçada, i, bueno, pues això, aportant...
2: Fabricant equips guanyadors, l'alqueria.
3: Equips guanyadors, jugadores, alguna xiqueta ja n'hi ha ahí que apunta molt alt, està la filla de Lixu, que és l'exjugador de València Bàsquet. Bueno, encara són xiquetes, encara estan en aquesta etapa, però ja van marcant una dinàmica de, pues això, de poder anar poquet a poquet abastint al primer equip de València Bàsquet femení.
2: Torna el xoc, així al Roig Arena, 8 minuts 44 segons per arribar al temps de descans, i és un 28-18, és un més 10 per a València Bàsquet. El llançament ara de mitja distància es queda curt i el rebot torna a les mans de l'equip taronja, i està Jaime Pradilla avançant, tratant de trobar la pintura, però el que té que trobar és allà Montero, que vol fer matxer allà Montero, li fiquen el tap tancat, ahí estava Mike Toby. Quin tap defensiu de Mike Toby allà en Montero.
3: S'ha confiat, jo crec, perquè la podia finalitzar de manera més clara. Espera tant, s'ha quedat un poc compenjat en l'aire i ho ha aprofitat ahir Toby per a ficar-li el tap. I ara Eric Vila.
2: Eric Vila de 3 que no entra, i el segon llançament tampoc, i es valo per a Jaime Pradilla, que està agafant també rebot. Si torna a pista, un jugador al que, bueno, pues li tenim molta fe, ens agrada, i, bueno, sobretot el que transmetix a l'equip, com és el Doberman Isaac Nogués, però quina meravella de Jaime Pradilla.
3: De manual, de Pradilla, mira el que transmitís Isaac
2: Nogués. El Doberman, per a furtar al Ted, per a recuperar la pilota per a València Bàsquet, i la falta és clara de Mike Toby, la personal per a Gran Canària, 30-18, però una cosa que és innegable que té Isaac Nogués González és que furta a munt de balons.
3: Té una habilitat increïble per a recuperar balons, i ara d'una passada que semblava fàcil, o tindria que ser fàcil per a Gran Canària, que era ficar el baló en pista.
2: Aparegut ell.
3: Apareix ell, en el, també ficant la maneta, ixa sarpa per a recuperar baló, i és el que té Isaac Nogués, que així també és com se guanya un poc a l'afició, a este Roig Arena, a base de disciplina defensiva.
2: I de treball, i d'entrega, que és algo que és innegable en Isaac. El llançament de 3 no entra, de Branco Badio, però està molt atent el francès Nilsaco per agafar el rebot i tornar a començar l'atac de València Bàsquet en les mans de Jan Montero, sense mirar, no look pas per a Branco Badio, que està en el cantó, vol tractar de ficar a Ballar a Metu, i a Ballar en Papi Badio. Cistelló de mitja distància, 32.

0: Os diu Ignacio.
1: Cistelló fàcil per a ell i la defensa de Gran Canaria que no, no ofega, no condiciona la elaboració ni l'execució en aquestes situacions de València Bàsquet i que se troba l'equip de Pedro Martínez comodíssim en la parcel·la ofensiva.
0: I és que és molt ràpid en el dribbling. Branco Badio, és difícil de seguir, te fa dos fintes i te pot trencar en qualsevol moment. Baló en marxa ja per a Gran Canaria. Està Wong jugant per fora, l'equip que avui vesteix de blau, i l'acció ara de Wong, també una meravella, no pot defensar-lo Branco Badio. 32-20 més 12 per a València Bàsquet, que encara no ha fet ni cap temps mort ni cap falta en este segon quart. Està Nil Sacco trobant l'espai i fent-se gran. Nil Sacco
1: s'apartava Brusino, que no volia ni fer ni la falta, s'allunyava de la situació ofensiva de Nil Sacco i pues facilet perquè se girava cap a la seva mascarra per a deixar-la dins.
0: És que estira els braços Nil Sacco i està ja ahí en l'anella.
1: Sí, però també Brusino, que té desventatge física. Ara
0: falta de Nil Sacco, que ha caigut a terra. Pensava que s'havia fet mal, però no, no. Se'n va a la banqueta Nil Sacco, també Jan Montero i també Isaac Nogués. Tornen a pista Larry, Matt Costello i Álvaro Cárdenas. 6 minuts, 38 segons per arribar al temps de descans. 34-20, més 14 per a València Bàsquet. Ja en marxa la pilota. Ahí està Metu, le fa la finta, espectacular. Metu, mare de Déu. Mare de Déu, quin tap de Matt Costello. Que ara ho parla en ell, però quina acció de Matt Costello quan ja se n'anava Metu cap a Cistella per esclafar-la. Ha aparegut com la seva ombra Matt Costello per a ficar-li el tap. El valor de línia de fons per a Gran Canària. Menejant ja per a Brusino, este per a Wong. Wong que s'estira, que està perseguit per Branco Badio, que vol trobar l'espai, que troba Sales el llançament sobre la botxina d'Eric Vila, no entra, i el rebot és per a Jaime Bradella.
1: Ofegues l'acció de Wong, li obligues a donar ixe passe extra i acaba tirant Eric Vila. Ve la defensa voltejant-se sobre Wong per a generar ixa passada de més.
0: Ixe extra pas de Wong era quasi un càstig per a Vila, i això és una delícia. Parlem de càstigis, de càstigs i delícies, perquè el que acaba de fer Branco Badio és espectacular en aquesta cistella. 36-20.
1: Espectacular Branco Badio, és que sí. Ho fa...
0: Sembla que siga fàcil, eh?
1: Ho fa fàcil, perquè després la complica, o sigui, l'acció se li complica, però com té tantes cames, tant de poderio per a clavar-se i anar cap amunt, el defensor no arriba a puntejar-li aquesta finalització.
0: Una agilitat.
1: Agilitat bestial per a inventar-se-la, per a generar aquestes xicotes d'espai i pegar el primer colp important en el marcador, este 36-20.
0: Mira, jo no sé si ho va a veure o no, però fa uns mesos, quan Branco Badio començava en aquesta línia ascendent en la que jo crec que continua en este moment de la temporada, jo estava en Instagram, això que deixen vídeos, i a mi me deixarà molt de bàsquet en Instagram, l'algoritme d'això, que sap ara que estàs molt centrat en el bàsquet i
1: te controlat.
0: I te fiquen vídeos de bàsquet.
2: Però controladíssim.
0: Sí, i me ficava en vídeos de dribbling d'estos espectaculars, de molta velocitat, i jo vaig dir...
1: Vas a provar a fer-los?
0: No, enviar Branco Badio.
2: Sí. Saps què passa? Que no se pot comparar, Salva.
0: No,
2: mira, per cert, me donava records, Nacho, el dimarts en Madrid, que vas dinar en una altra llegenda del bàsquet i que te coneix prou, que és Juan Aisa.
1: Home, clar.
2: Estudiante, sí, que te vol molt. Sí.
1: I
2: dile al xiquet, a Salva Gómez, que quan fas el scroll ixe, tu saps el que veig a mi? A mi veig la River, i és la diferència.
0: A mi un altre Larry, que és Sergio de la Rea. No, són però... diferències generacionals, evidentment no tenen res a veure, no?
1: Tampoc estem tan lluny, el que passa que la mentalitat de Salva és... Pues això, de voler demostrar joventut, però en realitat no d'edat tampoc hi ha tanta diferència.
0: Soc un viejoven, vaig a fer 29 ja en este estiu.
1: No ho digues això, va, centra't en el partit.
2: Per cert, parlant de centrar-se, el que ha volgut centrar-se però no ha pogut, notícia de tenis, ha sigut Novak Djokovic, que acaba de perdre, de caure eliminat. Sí, en el Roland Garros davant Joao Fonseca. De 19 anys, la mateixa generació de Rafa Nadal, uns dels millors tenistes del món ara mateix, tot i que encara li falta un poquet de regularitat i de consistència, però quin partit més èpic, que tio que estava a vora 40 anys Djokovic, m'alegre moltíssim per Joao Fonseca, i Djokovic segueix sent un grandíssim campió.
0: Que anava a dir-te que està llarguíssim el partit, no? Sí. Quant ha durat al final?
2: Molt. moltíssim. 5 sets, imagina. Igual que el Rafa Jodar, que ho ha guanyat també en 5 mànegues. Està, i després d'ahir que quasi se desmaia el pobret en la pista Jannik Sinner, imagina si està d'obert el Roland Garros d'enguany.
1: De tindre un part

0: com un aca. Sí, que és veritat, i no te, no te perdona.
1: El partit començava a les 4, eh? El de Djokovic, mare de Déu. A les 4, són les 9 de la nit ja, eh? En punta, sí, en el punta, punt de Napo, ràdio. Tornem al Roig Arena per a contar-vos que 38-22 i de pòster. De pòster, l'esmaixada d'Omari Murk que vola per la pista del Roig Arena per a fer el 40-22, però... Nacho, en la meva col·lecció de pòsters en l'habitació, este també el vull, eh?
2: Però que des de te pots fer pòsters tot les setmanes, pràcticament, perquè és espectacular.
1: És molt estètic.
2: Ara ve Brusino trobant el contacte per a fer el 2-1. Feia Wong una intentona de pressió sobre el baló. Ara Néstor García li diu, el seu entrenador diu, se para d'ell, perquè volia apretar-lo, volia ofegar-lo, no apareixen les ajudes. Jo crec que la intenció de Wong és positiva, però clar, el entramat defensiu d'este Gran Canària no existeix, uh-huh, i això propicia que el corredor siga claríssim.
1: I que estiga estirant València Bàsquet del marcador, perquè ja són 40-24 i això són problemes per a Dreamland Gran Canària, que ara transforma en les mans de Nico Brusino de l'argentí el 40-25, però... Nacho, està jugant-se molt Gran Canària i no pot. No
2: jugant-se la vida, t'ha de dir una cosa, depèn de si és capaç de guanyar Saragossa en camp de Breogán. Ara, que ve el xaval Cárdenas,
1: s'estrena el xiquet.
2: Des del triple. És una de les seues especialitats, per a Cárdenas, però...
1: Pues clar, ho acaba de demostrar, eh? Jo crec que jo no li havia vist encara un triple a casa, en el Roig Arena, no sé, Álvaro primer. Cárdenas.
0: Pues ja l'has
1: visto. I acaba d'estrenar-se en ese llançament, 43-25. Damunt baixava en neu, eh? I ese valor la tira molt alt, eh?
2: I apareix en este escenari del Roig Arena, en esta samarreta de València Bàsquet, però el nano no té que ser fàcil, no? I està... Por tanto, en naturalitat, engatillant-la des del triple i ajudant també en un treball defensiu sempre de pressió màxima al baló.
1: 3 minuts 40 per arribar al temps de descans i està novament. Ara es queda curtet, jo crec que li han palmejat ahí el tir i es queda curt el tir d'Álvaro Cárdenas. Ara el contracolp i la Gran Canària que té que esperar a que passe la separadora Wong. Per això no li la passava, la teme tu, driblant davant Braxton Key, que té que fer la falta. I serà baló per a Gran Canària, la tercera falta de València Bàsquet. És la primera per a l'home de la màscara, per a Braxton Key.
2: Ben utilitzada per a mi, per part de Braxton Key, que quan veu que meto li fa aquest crossover, aquest canvi per davant, el que buscava generar aquest avantatge, no?, i arrencar cap a la cistella, pues Braxton Key ja anava per darrere de l'acció ofensiva, li fa la falta per a frenar l'atac.
1: Pues ahí està de nou el baló per a Dreamland, Gran Canària, jugant al bici, trobant el llançament de 3 i el triple a la seua manera, de Mike Toby, però entra.
2: Però sempre ha sigut un jugador fiable, des de la llarga distància.
1: És que quan tira així sembla que no va entrar. Ara Braxton Key, el que llançava era també a tauler, no entra el triple i el rebot espera d'ells, encara que n'hi ha falta de, crec que Omari Murk. Sí, correcte, Omari Murk, per a que siga ja la quarta de València Bàsquet, però evitant aquesta transició ràpida de Dreamland Gran Canària, que té que treure des del seu propi terreny de xoc. I ja ho fa en les mans d'Andriu Albici, el francès.
2: Aquesta temporada, bueno, ha estat molt, molt irregular. Albici, que és el jefe, el gestor d'este Gran Canària, que està passant com l'equip esta temporada.
1: El llançament, ja. I ara el triple de Brusino.
2: Però ho ha allunyat,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: més enllà de la línia. Li recriminava Pedro Martínez a Omari Murk, tens que puntejar-li ja, però és que està... A San de tres y pico.
1: Claro. Estaba prácticamente antes de la Pampa Argentina, Brusino. Y ahora es pasecha per baix del tauler, Larry Perat. Obrir cap a Omari Murk, el llançament de 3 i el rebot espera Mike Toby. El rebot espera Gran Canària, 43-31, 2 minuts 20 segons per arribar al temps de descans. Ahí està el bici, la pilota per atraure-la cap al cantó, no. Obert cap al triple, no entra el triple de Metu i el rebot espera València Bàsquet com el córrer. En les mans de Omari Murk, ahí està trobant a Braxton Key, que no troba petroli en el 2-1, però sí anirà a la línia de tirs lliures.
2: Bé, aprofitant també una altra vegada ixa carrera dels interiors, ixa espai a camp obert, Braxton Key, que dona opcions als exteriors, molta solució, per què? Perquè ella acompanya, no espera obert, sinó li dona eixida a la passada d'Omari Murk per a trobar el corredor. La llàstima és que ballava sobre l'anella, cedeix, però el primer tir lliure ja està dins.
1: Ahí està, notant el primer tir lliure, Braxton Key en pista ara mateix per a València Bàsquet en estos últims 2 minuts. En Omari Murk, en Jan Montero, en Cameron Taylor, Braxton Key i en Kuba Sima. El segon de Key dins també, 45-31. I estava repassant els màxims anotadors del partit fa un moment.

0: Era Omar Imun en 8 punts, però clar, en ese triple Brusino s'ha ficat en 12 ja. I és el màxim anotador d'este encontre. En el moment, a 2 minuts d'arribar al temps de descans, atacant drible en Gran Canària, i està el Vici, perseguit per Jan Montero, maneja el baló molt ràpid Gran Canària per a tractar de trobar l'espai en la pintura, però es fa un embolic, recupera València Bàsquet, i està Cameron Taylor sense mirar avançant mentre Cameron Taylor per a llançament de 3 de Omar Imun. Teu canta el Roig Arena. Triple d'Omar Imun. 48-31.
1: A veure, ara és jugar a favor, però a este tio li tens que donar. Per sí. què? Perquè té algo que és quan està en gracieta, en velocitat, sí, és imparable.
0: I ho va demostrar en la primera part de la temporada.
1: Sí, després... però últimament, ja que reconeixer, escolta, últimament sí, jo crec que li has otorgat a altres que estan fent-ho molt bé, el cas de Branco Badio i Montero.
0: Clar.
1: Però és que per a mi Omar Imun, el llistó físic el fica per damunt de tots els altres, no?
0: És que és el que anava a dir.
1: I també troba punteria a peus parats.
0: És de veres que de 3 li ha costat molt esta temporada, eh? Avui està molt bé.
1: No però... és tirador, Salva. No és un tirador pur. És un tirador més d'esperar el moment, de saber quan té que tirar. Ell selecciona prou el llançament exterior.
2: Això te l'ha dit, això de seleccionar.
1: Clar, és que ell té que seleccionar. Ell no pot fer lo que fa Montero, lo que fa el Guadio, però és que...
0: Ui, la lió!
1: Té... tantes coses com esta passada.
0: I la rebenta Jankuba Sima, connexió Mur-Sima en el Aliup per al 50-31, menys d'un minut ja per arribar al temps de descans. Jo el que te diria és que ha estat eclipsat, no?, en molts moments de la temporada per Badio, per Montero, inclús per Cameron Taylor. Però bueno, està apareguent en el dia d'avui i tant de bo siga així en el que resta de temporada en estos playoffs de la Lliga. El baló ara espera Gran Canària, 40 segons, ahí està Wong trobant al Vici, el llançament de 3, no entra, es queda curt i el rebot espera per a Sima, que ja juga ràpid en Cameron Taylor, li fan ahí un poquet la tarascada, però troba les mans d'Omar Imun oferint-se en el cantó, Omar Imun per a ballar, safata en la cara d'Eric Vila. Omar Imun està avui...
1: Ui... Està en gràcia i damunt té un rival...
0: En la maneta calenta.
1: Un rival davant Gran Canària que...
0: Jo I en defensa. Deia... I en defensa també apareix ara.
1: Semblava que Saragossa era un dels equips que estava fluix o més, un dels més fluixos de la categoria. Jo crec que xunten Gran Canària, eh? Perquè
0: sí.
1: A nivell de físic, fixa la sensació, de vores atropellades per un València Bàsquet que sí. A base de dinamisme, de frescura, de córrer el camp i de la velocitat,
0: i ara
1: està imposant la diferència.
0: L'ovació per a Omar Imun, que es va a la banqueta, falta de 10 segons, va apurar la jugada Wong. Ahí està Gran Canària, defensat per Branco Papio Badio. Ahí està Wong, vol trobar el cistelló de Wong, eh? 2 segons, 1 segon, se la té que echar Braston Key des de sa casa. No, pareixia que sí, eh? Semblava que anava directe a la cistella, però s'acaba. S'acaba el segon quart, arribem al temps de descans en el Roig Arena. 15 minuts per davant per a descansar, per a reposar, per a pensar en el que tenen que fer de cara a la segona meitat. València Bàsquet 52, Dreamland Gran Canària 33, mana l'equip de Pedro Martínez.
2: La veritat és que sí, 9 i 8 minuts. De seguida estem amb el contrapunt i amb el nostre company Gustavo Clemente. Però primer anem a Nacho Rodilla a fer un resum del que ha sigut una primera meitat en la que té igualtat en els primers minuts, però ja després la superioritat del València Bàsquet ha sigut de jerarquia i de no donar opció, eh?
1: Sí, de no donar opció, de pegar un colp en la taula i d'imposar a base de... d'eixe dinamisme, no? D'eixa frescura en quant a cametes i a córrer la pista que imposa València Bàsquet. Jo crec que en això és com ha començat la primera estirada en el marcador, arribant els interiors per davant de la defensa rival. Això provocava també que se recriminara, eh? Entre els jugadors de Gran Canària, inclús des de la seva banqueta, que no podia ser que a base de velocitat, d'imposar ritme, aconseguira tanta facilitat anotadora València Bàsquet. I ha anat això, de frescura física, de trobar solucions en el camp obert, desbordant també, apareguent evidentment de manera claríssima en València Bàsquet Omar Imun, i un Gran Canària que busca defensivament protegir-se, més resguardar-se, però davant d'este València Bàsquet això és morir en l'intento i sense massa ambició. Un Gran Canària que està obligadíssim, però que no té ningú tipus d'ambició en el partit, no està forçant la maquinària, se veu atropellat per este València Bàsquet en esta primera part.
2: Salva, el teu resum.
0: Bueno, jo crec que un València Bàsquet superior en totes les facetes a Dreamland Gran Canària, que avui ha aparegut en noms propis com és el cas de Omar Imun, i que jo crec que de cara a la segona meitat el que no té que baixar és el pistó. Així que, bueno, resten 13 minuts, ara en espectacle de ball al més pur estil High School Musical. No heu vist aquesta pel·lícula segurament vosaltres, el vostre fill sí, però en espectacle en la pista, temps de descans, 13 minuts per a que comenci la segona meitat, València Bàsquet 52, Gran Canària 33.
2: I per cert, una pregunta, una duda que tinc jo, Salva, després de la il·lusió que no va poder culminar-se a Atenes, d'alguna manera, algun jugador creus que li ha pogut afectar un poquet la ràbia? Perquè jo crec que tot l'entorn va demostrar que cap reproche i tots orgullosos de l'equip.
0: Jo crec que no, jo crec que n'hi ha que ficar en una balança, no?, lo que va ser la, arribar a la Final Four, i bueno, de veres que no va ser el millor partit davant del Real Madrid, però jo crec que en la balança evidentment pesa moltíssim més l'haver arribat a ese moment de la temporada, i encara queda molt per davant, no? És de veres que pues, ve un estiu mogut en situacions de mercat, però jo crec que la gent, bueno, pues en la seva primera temporada en el Roig Arena, jo crec que està contenta en l'equip, en el club, i en com, o com està transicionant València Bàsquet cap a un equip que dona por en la Lliga i que està seguint important en Europa.
1: Jo crec que, Carlos, que el sentiment de tot a favor, diguem, de la grada respecte a jugadors i al cos tècnic, està. Els jugadors estan un poquet tocats en l'orgull, perquè jo crec que ells mateixos pensaven que en la Final Four tenien la capacitat. Jo veia aquest sentiment, no?, quan viatjàvem en l'avió. I ara, possiblement, en aquest tram final, va tindre que aparèixer aquesta vena competidora que tantes vegades li hem ressaltat i té aquest equip. Per què? Perquè ara sí que en esta màxima igualtat que té este tram final de Lliga TV és quan se va a veure i se orgull de València Bàsquet.
2: Bé, pues 9 i 12 minuts de la nit en directe, en Apunt Ràdio, en directe en el Punt a Punt, en la nit xapata, conclòs el segon quart del partit que estem vivint al Roig Arena entre València Bàsquet i Gran Canària. De moment, victòria 52-33, més 15 per al conjunt de Pedro Martínez. De seguida tornem amb Salva Gomis, amb Nacho Rodilla, per ara és moment de connectar amb el Contrapunt i amb el nostre company de la redacció d'informatius, Gustavo Clemente.
3: Salutacions, Carlos, companys del Punt a Punt. Pendents dels Estats Units, Donald Trump ha confirmat que ha aconseguit un preacord amb l'Iran i ha anunciat que decidirà durant les pròximes hores si l'accepta. De l'altre costat, l'Iran no diu el mateix. Ha desmentit els Estats Units, ha insistit que el seu equip negociador no ha donat el seu vistiplau a este preacord de pau amb Washington, i veurem com acaben les coses. I amb quasi 8 mesos d'endarreriment sobre els terminis legals, el Consell ha presentat avui el pressupost per a 2026, pactat amb Vox, el més tardà de la història, i que apenes tindrà 5 mesos de vida si no hi ha sorpreses i els socis l'aproven en les Corts a la fi de juliol, com així teòricament passarà. Quedarà temps just per poder executar tot allò projectat. I allò projectat que és, doncs, un augment substancial en la inversió respecte a l'any passat, un 3% més que l'any anterior. L'augment, sobretot, es notarà en educació, 450 milions més per a educació, i d'aixòs 450, la meitat aniran destinats a el salari dels docents. Veurem si esta mesura pot suposar certa pau social conforme estan les coses. I com estan les coses? Doncs, a hores d'ara, pendents d'una reunió, d'una assemblea telemàtica entre els docents, que estan a hores d'ara pendents de saber o de consensuar quina serà la postura cara a la reunió prevista per a este diumenge. Diumenge, nova reunió entre els sindicats i la conselleria en espera de saber si es manté endavant la vaga que encetaria la seva quarta setmana consecutiva o hi ha alguna mena de novetat al respecte. Tots els escenaris, a hores d'ara, estan oberts.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
3: Així que, moment de saber el minut i resultat. La continuïtat de la vaga està pendent del resultat d'eixa consulta als més de 78.200. Una consulta que conclourà demà, per cert, Rubén Dempere, a les 2 del migdia.
5: Així és, una nova consulta via telemàtica que ha començat esta vesprada després que els sindicats reberen els documents definitius de la nova proposta d'educació. Entre les novetats destaca una millora en la reducció de ràtios, un dels cavalls de batalla en la negociació, una reducció progressiva que arribaria fins al curs 2030-2031. Els sindicats estan estudiant els detalls dels documents i demà, a les 2 del migdia, es tancarà el termini per a la consulta als 78.200 que hauran de dir si accepten o no la proposta de conselleria i si es manté o es desconvoca la vaga. I tot això abans que diumenge a les 6 de la vesprada la Conselleria d'Educació i els sindicats docents s'assenten de nou a negociar. Així es referia avui a l'ànim dels docents el representant de l'STPB, Marc Candela.
6: La gent està aguantant, però també té ganes, òbviament, de que tanquem un acord. La conselleria també sap que ha de donar la resposta, perquè si les mobilitzacions continuen, el desgast per al govern és impressionant. Ara falta veure això, fins on arriben.
5: Mentrestant, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, assegura que moltes de les reivindicacions dels professors ja tenen concretada la dotació econòmica en els pressupostos de la Generalitat.
7: Todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
5: Respecte al seguiment de la vaga, en el dia d'avui, la conselleria situa el percentatge en poc més de l'11%.
3: Com dèiem, el Consell ha aprovat avui uns pressupostos, concretament, de 33.300 milions d'euros per al 2026. Xavier García del Valle.
8: Sí, és un 3,1% més que l'any passat i tindran una dedicació especial, com estaven comentant, al Departament d'Educació, amb aquest conflicte del professorat encara obert. Així ho ha destacat en la presentació el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
7: Junto a la sanidad y las políticas sociales que hemos dicho siempre, este también es el presupuesto más importante de la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación. Aumenta el presupuesto en casi 500 millones de euros. Supera la cifra de los 7.740 millones. Es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado en la historia de la Comunidad Valenciana.
8: Els pressupostos seran aprovats a les Corts a finals del mes de juliol amb els vots a favor del PP i de Vox i els vots en contra del PSPB i de Compromís.
3: Estes han sigut algunes de les notícies d'avui. Avancem altres de demà.
8: Demà, a més d'estar molt pendents de la consulta telemàtica oberta per al professorat, estarem atents a estos temes. Demà tornarà a recórrer el centre de València una manifestació de protesta contra la gestió de la Dana. El lema tornarà a ser Mazón a la presó i la marxa començarà a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament per a finalitzar en la plaça de la Mare de Déu.
5: Demà també el dia de les Forces Armades. Enguany els reis i la princesa Eleonor presidiran l'acte central a Vigo, acompanyats pel president de la Junta, Alfonso Rueda, i la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: I els partits a l'esquerra del PSOE celebraran a Barcelona un acte unitari amb la participació de Sumar, d'Esquerra Unida, dels Comuns i de Més Madrid, Gustavo.
3: I en un divendres de temperatures rècord, com el que estem experimentant en el dia d'avui, hem de contar que lleugerament suavitzaran les temperatures cara al cap de setmana. Tampoc massa, però un poquet sí, veritat, Lluís Obiols?
9: Es notarà especialment al nord i al litoral i prelitoral de València, però encara farà molta calor demà. En general, demà continuarà fent molta calor, però ja ens allunyarem d'aixòs 39 graus de màxima a Sumacàrcer, a Gavarda, 37 a Alzira, 37 graus i mig a Llíria, 38 a Xàtiva, 34 al Coll, 35 a Gandia. De fet, podem dir que avui és que des de 2015 no es vivia un dia tan càlid en un mes de de maig. Algunes dades, per exemple, a l'Eliana, amb dades de més de 30 anys. Avui han assolit 35 graus. És la quinta més alta d'un mes de maig. A Morella, amb més d'un segle de dades. És la segona més alta en un mes de maig. S'ha arribat als 31 graus. Sí que tenim ese 2015, concretament el 14 de maig de 2015, que va ser més càlid que este, perquè va bufar ponent, però avui hem tingut aquestes temperatures tan elevades sense ponent. Anem a la previsió. Una previsió que ens indica que aquesta pròxima nit i matinada serà molt càlida. Atenció a aixes nits tropicals, a pràcticament tot el litoral. Demà s'espera un descens tèrmic de 4, fins i tot a 8 graus, sobretot al nord i al litoral i prelitoral de la província de València. Però encara aplegarem o superarem els 35 graus a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. Per tant, serà un dia molt càlid i això sí, demà de vesprada augmenta el risc de ruixats, especialment entre l'Alt Millars i la Serrania. També podrien arribar al Camp de Túria. El mar es manté prou tranquil, amb brises. Diumenge continuarà fent calor, baixaran un poquet les temperatures, un poquet més les temperatures a l'interior, i això sí, diumenge de vesprada augmenta el risc de ruixats i tronades. De fet, hi ha un avís a l'interior de Castelló perquè es podrien arreplegar 20 litres per metre quadrat en una hora.
3: Gràcies, Lluís. Bon cap de setmana. Es queden amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part del València Bàsquet Gran Canària. Nosaltres tornem a la conclusió del partit amb la tertúlia.
10: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: 21:21, les 9 de la nit i 21 minuts. Continuem en el Punt a Punt després de sentir els nostres companys de la redacció d'informatius amb Gustavo Clemente. És moment de tornar a la Roig Arena, però abans recordar la gran notícia del dia en l'esport i en l'esport femení. En hoquei, el València ascendix a la màxima categoria de l'hoquei femení a la Lliga Iberdrola després de guanyar 4-1 a Jolaseta. A la Final Four, que s'està disputant al Club de Camp Villa de Madrid. És semis, però com per l'altra banda juguen dos filials i no poden ascendir, ja és equip de la màxima categoria de la Lliga Iberdrola, el València Hockey Club de Hockey Femení. Tornem al Roig Arena. Salva Gomis, Nacho Rodilla, València Bàsquet guanyant amb comoditat al Dreamland Gran Canària.
0: Carlos, així estem des de descans i si podem arreglar el so perquè ens arribes superlluny, com si estigués en altre planeta, pràcticament.
2: Pues estic
0: així. I de fet ara m'escolti jo també dos vegades, vull dir, és complicat així. Però bueno, resta un minut per a començar la segona part, 52-33. A veure si podem arreglar això, ràpidament.
2: Molt bé, està fent màgia Juan i en quan puga ho arreglarà. Te digo yo que estoy así al costado del micro y en el... No estoy en cap planeta, ¿eh? En los estudios centrales en Dapunt Radio, así el centro de producción de programas de Burjassot. De tota manera, si és prou, mentre s'arregli, però el més important és que em sentiu a mi més llunto, més a prop, que vosaltres tingueu un retorn de la vostra pròpia veu, Nacho Salva, per tal de poder amb comoditat narrar la segona meitat, el tercer i el quart que estan ja. Propet, Salva, has començat.
0: 8 segons, en temps rècord, per a començar la segona part d'aquest tercer quart en el que Nacho va començar València Bàsquet amb Jan Montero, en Cameron Taylor, Jaime Pradilla, Nil Sacco i Branco Papivadios. El quintet en el que és Pedro Martínez quan arranca ja el tercer quart en el Roig Arena, 52-33. És avantatge còmode, podríem dir, Nacho, per a València Bàsquet de la primera acció en la que Jan Montero vol transformar a una mà i el que n'hi ha és falta personal i tirs lliures per al dominicà.
1: Comença en comoditat la primera elaboració per part de València Bàsquet generant aquesta situació d'avantatge per a trobar la falta i la banqueta de Gran Canària, que preguntaven, estaven sondejant els resultats perquè estan depenent.
0: Sí.
1: Evidentment, mirant la diferència del marcador del que faig a Saragossa i, bueno, aquest partit va per la via del domini de Breogán, però més igualat ara al finalitzar el segon quart, però tant estaven preguntant, estaven sí. mirant, no paraven d'uns als altres preguntar-se com estava aquí, com va aquest partit.
0: Anota el primer, Jan Montero, el segon no, és possessió encara per a València Bàsquet, està 4 segons, la pèrdua de València Bàsquet, recupera Metu per a Gran Canària. I el torn és ara per als visitants. Ahí està en Wong, la penetració fa volar a Nilsak, el llançament ara de Pierre Pelos de 3 i entra el triple. I encara temps de descans la resta de partits. Este és el primer que ha començat. Baskonia 46, Unicaja 39. Bàsquet Girona 44, Joventut 42. Breogán 47, Bàsquet Saragossa 44. Sí. La Laguna Tenerife 34, Bilbao Bàsquet 32. Moravanca Andorra 30.

0: 39, Barça 41, cuidao ahí, y UCA Murcia 58, Lleida 46, sobra de momento el equipo de Murcia.
1: Murcia va a la seua, está fent sí. Un temporadón, la verdad, el equipo de Sito Alonso, y marcante territorio también en esta última jornada, y todo el mundo prácticamente está jugando... pues això, sí, un postet amunt, avall, no?, en esta classificació, i estos que estan jugant per baix també, pues veure qui és el que evita el descens.
0: Ara l'erra va metu el Torres per a València Bàsquet i el llançament de Branco Badio.
1: Que si li passes el bloqueig directe per darrere com feia Won.
0: Per a sumar 1, 2 i 3.
1: Clar, és que vas endarrit en la defensa de Branco Badio i ahí te penalitza la mínima.
0: 58-37. És la, de moment, victòria per a València Bàsquet. I el tap de Nil Saco a l'esmaixada de Metu, però n'hi ha falta. I seran tirs lliures per a Metu, que volava, Nacho, per damunt de tots, però apareixia ahí Robocop Saco per a clavar la mà i evitar l'acció de highlight per a... sí, Messi Metu, el nigerià de Gran Canària.
1: Volia evitar, jo crec que, pues això, eixir en la foto, jo diria, que Nil Saco, sí, no? I d'ahí que el frena, acció espectacular també de Metu.
0: En l'esquerra, volava, en l'esquerra.
1: Talent li sobra, jugador que va passar per el Barça, que va patir aquella lesió, però que té un talent bestial, que ho ha demostrat en esta acció, però en tot l'altre, en el que és treball d'equip, treball defensiu, bueno, ahí... és, moltes vegades s'aparta, no fica aquest llistó físic ben alt, i ara també se deixava este segon tir lliure.
0: Bueno, el físic el té,
1: El físic el té.
0: I de sobre, i ara toca València Bàsquet, Jan Montero la bombeta i trau la falta. Quan s'alçava Jan Montero, i se llançament a una mà no entrava, però sí que ha trobat petroli, Nacho, perquè anirà el Dominic a la línia de tirs lliures.
1: Sí, ell va cap a dins i l'ajuda... sembla que vol anar, però no acaba de frenar-lo. I ell va avançant, i damunt, quan se va cap a dalt, és que se queda penjat, és la veritat. Sí. És que Montero se queda com mig segon suspès ahí en l'aire, i ahí és on troba finalment aquesta acció que acaba en falta.
0: Anota el primer Jan Montero i València Bàsquet supera la barrera dels 20 punts d'avantatge. 59-38. Jan Montero, mà dreta, el segon dins també. 60-38. Va camí de pallissa este partit de València Bàsquet, però encara queda molt. I és que resten pràcticament 8 minuts per arribar a la fi del tercer quart. El tornar a esperar el llançament de 3. Podria ser 3 tirs lliures, però no la xiula l'àrbit. Se n'eix el triple de l'argentí Brusino. I la resposta ara espera Jan Montero. El triple no entra, el rebot espera Saco. Troba Cameron Taylor, Cameron Taylor ha alliberat. Troba en el cantó novament a Jan Montero. De 3 no entra el triple i el rebot és encara Pera. Baló Pera, Gran Canària, l'últim en tocar. Un jugador, per a mi dubtosament, de València Bàsquet.
1: Perquè per a mi la tocava Metu en aquesta situació. I ja buscava també la transició ràpida en un triple per part de Wong, que no entra. Que Cameron Taylor en costat contrari. Facilet per a Dave, mitja distància cap a dins.
0: En gatilla Cameron Taylor per a superar ja els 60 punts València Bàsquet. 62-38, ataca Gran Canària, fa en Brusino, la pilota trobant ahí la connexió en Jefferson, perseguit per Montero, i ara és Taylor el que ajuda també novament en Brusino, que no troba l'espai, finalment troba Jefferson novament en llançament de 3 i el triplas. Triplas de Dreamland Gran Canària, triplas de Brandon Jefferson.
1: Sí, Jefferson, que té aquesta especialitat, després de dribbling, clavar-se i executar el llançament.
0: Molt ràpid.
1: Molt ràpid, sí. Damunt fa una espècie de xest de portar-se cap a rere. La resposta té aquí.
0: De Branco, papi, Badio, que també vol jugar a això. Si me das, yo también te doy, que deia la cançó d'Enrique Iglesias, pues ahí ho tens. Branco, Badio, de 3, 65-41. Anota València Bàsquet, novament un triple. És Jefferson, espera, que vol repetir l'acció Jefferson, i esta es queda un poquet curteta, però era calcada la mateixa acció del triple d'abans. I ara les respostes de València Bàsquet, ahí està Branco Badio, rebent des de les mans de Jaime Pradilla, connecta amb Cameron Taylor, mitja distància, fa la finta, perseguit per Pierre Pelos, té que trobar a Jaime Pradilla, que novament entrega per a Cameron Taylor de 3, el triple no entra, el rebot espera, espera, que el recupere Jaime Pradilla, està alliberat Branco Badio de 3, triple de Branco Badio.
1: I és que l'equip juga...
0: pues, de 2?
1: De 2, semblava que xapava, però juga a la perfecció sobre...

0: Una defensa que no l'ofega, és que passar des d'uns als altres, girar el valor de costat, trobar una situació primera inicial de Cameron Taylor, la gira cap a Pradilla per a trobar també aquesta situació des del triple, un extrapàs més per a Branko Badio, i li toca a Néstor García frenar-ho, perquè se'n va al més 26 València Bàsquet.
1: 67-41 és la victòria momentània en este tercer quart, a falta de 5 minuts 56 segons per arribar a la fi de l'encontre. I és un avantatge còmode per a València Bàsquet, on ahir veiem a Pedro Martínez donant indicacions als seus jugadors, també ajudat pel seu staff. I
2: sobretot, Salva, l'alegria que dona veure el València Bàsquet córrer i jugant això, amb alegria, que és l'estil de Pedro Martínez i amb l'intensitat.
1: És la identitat, Carlos, clar, és la identitat, sí, sí, sí, a la que no vol renunciar Pedro Martínez. Sí. En tota la temporada i en els moments difícils també, és de veres.
0: Trobar la frescura, aquest equip viu d'això, aquest equip se troba a gust en esta...
1: Anar i tornar, en velocitat...
0: I després, Salva i Carlos, que l'equip ha millorat molt, sí, en aquestes accions que al principi de temporada eren molt més de focalitzar en el 1 contra 1, i ara fixa't que cada atac la pilota la toquen pràcticament tots els jugadors, xines el valor de costat...
2: Això t'anava a dir, Nacho, que tinc la sensació de que quan se toca correr, correr, però quan toca parar, circula la pilota prou, sí, com per a seleccionar el tir.
0: Correcte. És que els tirs són lliberats perquè se seleccionen bé, sí, no? I perquè la pilota no para. És que ara tu en l'últim atac pocs jugadors han botat el valor.
2: Exacte.
0: Pues inicia
2: rep, passe, rep, passe, pim, passe.
0: Correcte. Rep. Si l'acció no l'ha començat un exterior, la gira, la invertixes i a partir del valor en costat contrari comença a generar una altra vegada l'avantatge. En això ha millorat molt l'equip, per a trobar millors solucions a base d'elaboració.
1: Es reanuda el joc en cistella per a Mike Tobi, que feia volar a Jan Montero, i este és el que se vol prendre l'avantatge per... La venganza de la seva mà, i estava en la safata Jan Montero per a transformar 69-43, trobava l'avantatge i trobava la venganza, les dues coses.
0: L'ha fet de pillo. Per què? Sí. Perquè l'ensenya a considerar a clavar la pernal i la fica per baix del braç del defensor, ahí Montero.
1: El valor espera el llançament de 3 i el triple de Chimés i Metu. Anota el nigerià, 69-46. Torna la pilota a les mans de Jan Montero. Ahí està atacant València Bàsquet. València Bàsquet en Jan Montero. Dribla, es frena, troba Costello. Ahí obert en el triple. Costello que no troba solucions. Y digo, pues me la chue yo. Y ahí está el llançament de Costello, que es queda curt. Y el rebote espera que el últim en tocar siga Jaime Pradilla. Pero tant, valor per a Dreamland, Gran Canaria.
0: Ahí tenía que soltar la Costello. O sea, que li negaven, sí, les primeres passades. El que intentava era un bot lateral per a generar
1: aquesta acció. Ui, les manetes ara de Pradilla per a furtar la cartera. Ixa el contracol València Bàsquet. Ahí està Larry, la passada d'esquenes. No connecta. Era la passada per darrere de l'esquena de Sergio de la Rea cap a Jaime Pradilla. La decoració excessiva en este cas de Sergio de la Rea. 6-B. Pues evidentment se porta l'elogi i l'aplaudiment, però en este cas no ha sigut bé. I el triple és novament de Metu, que torna a penalitzar a València Bàsquet, i això segur que no li ha agradat a Pedro Martínez.
0: L'acció última de la Rea, per a mi el que té que fer és marcar el passe, i això el que faria que la defensa se girara un poquetet i acabar ell, sí, però ell ja anava massa focalitzat i s'ha passat, que és espectacular, però en donar-li el valor, no? Quan té que fintar, té que amagar, i això li haguera propiciat que trobava el corredor, i en aquesta última acció, com tu comentaves, Salva, pues torna a enxufar la Metu des del triple.
1: Canvis en València Bàsquet, se'n van Jan Montero i Jaime Pradilla, tornen a pista Álvaro Cárdenas i Braxton Key. La pilota espera Jan Montero, Montero que troba el corredor, safata de Montero. És que on fica el cap Jan Montero, Omari Moore, quan s'alça, és una barbaritat com... Com bota, eh? Omari Moore fica el cap per damunt, de l'anella.
2: Més 20.
1: I ahí està l'ataca de Dreamland Gran Canària, un ex-València Bàsquet, com és el cas de Cassius Robertson, que volia trobar ahí una cistella complicadíssima. I espera, que arranca la moto Omari Moore, que va a una altra velocitat i que torna a notar en el partit per anar-se'n als 17 punts ja. En la seva faceta personal.
0: Yo, si fuera entrenador de Gran Canaria, me agafaría algo, ¿eh? No podría soportar eso. Es que es ser que Omari Moore te cames, no, te
2: muelles,
0: te rodes y mois. Pero después tu tens faltes per a utilitzar, eh? Sí, tu tens mans per a poder frenar-lo. I xequeix a la banqueta de Gran Canaria a l'àrbit i el que se requereix és dels seus jugadors que no frenen aquesta intentona, eh, de Omar Imur.
1: Veus ara en la passada de Cárdenas, que volia trobar ahí en el corredor central a Braxton King, i la pilota serà no en possessió per a l'equip de Pedro Martínez. Quan hi ha canvi, torna a pista Jancuba Sima, se'n va Matt Costello, 73-51. De moment guanya València Bàsquet, llançament de mitja distància de Marimur, no entra, el rebot espera Mike Tobi, recupera Gran Canària i està novament les mans de Nico Brusino, l'argentí que creua la separadona, vol trobar l'espai, i el que troba és la falta de Sergio de la Rea, falta personal de Larry, se la való per a Dreamland Gran Canària. La segon personal de... Mira, mira, mira les protestes, eh? Les protestes ara l'àrbit per... Mira, mira, no el deixa en pau, eh? Està ahí... treballant la dialèctica molt al bici.
2: Últims 3 minuts del tercer quart.
1: Jugant-se la tècnica, eh? Sí, sí. 2.50. El baló arriba a les mans novament de Metu. Està alliberat per al triple. No entra i el rebot espera Larry. Més mal, perquè estava a soles Metu. Ara el baló per a València Bàsquet. Està Larry pujant el baló i entregant cap a Braxton Key. Este li torna a Sergio de la Rea. Dribla a Sergio de la Rea. Li ajuda en el bloqueig ahir, Jancuba Sima, en companyia, ara sí, l'Isles, la passada d'esquenes per al llançament. És un triple de Jancuba Sima?
0: És un triple, però Salva, no te ho creus? Sí, l'enxufa. Jancuba Sima, de quan en com, prova des de la llarga distància i possiblement sigui el primer triple, de Jancuba Sima.
2: En la seva vida.
1: Sí. No, València Bàsquet crec que és el segon o el segon, perquè vaig llegir una estadística que portava 3 en Lliga CB en la seva carrera. No, jo portava 2 i un l'havia fet de València Bàsquet, este és el segon.
0: Bueno, però el que
1: no
0: sí
1: és l'habitual, eh?
0: No és l'habitual, però el que sí que té clar és que quan juga contra interiors que li floten, ell sí prova. Sí, prova sí, una vegaeta o el que siga. Bueno.
2: I la mecànica de tir llarg no és roïna, eh? És bona.
0: No, per a ser un interior és
2: correcte, decent, diga. És correcte.
1: Metu! Anota, no? A Menchi, Messi, Metu. Està seguint el més destacat, de Dreamland Gran Canària, 76-53. Ja són 15 punts per al nigerià. I ara Storm per a València Bàsquet. Està en la Larry tractant de trobar la safata a l'esquerra. Es queda curt i el que li xiulen és falta personal o tap il·legal. Quina de les dos? Falta. Sembla que és falta i que anirà a la línia de tirs lliures.
3: Segona falta personal al bici.
1: Ahí està la falta per al bici. I seran tirs lliures per a Sergio de la Rea. No. Falta des... No, pues la... li xiulem que era... és abans la falta, eh? Pues línia de fons. Valor per a València Bàsquet, línia de fons. Ahí està Cárdenas jugant per a Sergio de la Rea. Este per fora. Larry driblant, trobant l'espai. Larry perseguit, una altra falta. I ara sí, ja som... ja és bonus per a Dreamland Gran Canària. Ja és bonus per a Dreamland Gran Canària. I per què li diuen de treure línia de fons? No ho entenc. Ah, digo, se n'anava l'àrbitre a línia de fons, no s'enteren?
0: Està confós, sí, està confós. No.
1: Porta 5 faltes ja? Són tirs lliures?
0: No s'havia d'anar a compte.
1: Ahí va Larry. Els tirs lliures, Sergio de la Rea, mà dreta, el primer dins. En suspens, però dins. El tir lliure de Larry, 73-53. 1 minut, 35 segons. Per arribar a la fi del tercer quart. Ahí está Larry, el llançament. Torna a anotar Sergio de la Rea. 7-8-5-3, Nacho.
0: Bueno, es que va per la via de la tranquil·litat total, de València Bàsquet, generant moltes avantatges ofensives. Darrere continua en la seva disciplina, d'ahí que este Gran Canaria ha estirat tan sols 53 punts. Ara forçant la maquinària per a que Metu trobar un llançament complicat.
1: Molt
0: en
1: bé, Sima. Prou,
0: sí, i molt bé.
1: Molt bé, Sima, per a recuperar. Arranca la moto uno que també vol ficar-li velocitat, però no li fica el mateix en cerca a Marimur, que era Álvaro Cárdenas. Erra el xiquet de València Bàsquet. I recupera novament la possessió de Dreamland Gran Canària. Ahí està la pilota trobant a Mike Tobi, ha alliberat Metu, però un extra pas encara per a el triple, que no és una bona selecció de tir de Siga Samar, de l'Eslové. Y ese balón nuevamente para Valencia Basket. Ahí está Braxton Kiko, mirante en Yacuba Simal. Y ayuda en el bloqueo ahí a Cárdenas. Cárdenas que fa un embolic, no troba ningú. Sí, menys mal. En un poquet de carambola troba ahí a Braxton Kiko, que en mitja distància s'eleva i en suspensió anota. Arriba els 80 punts, Valencia Basket.

0: I este...
1: Què t'ha semblat la jugada,
0: no,
1: Nacho?
0: A veure, la passada, al ser picada, va massa forta, li sorprèn un poc a Braxton Key. Era un passe difícil, però...
1: Inventa.
0: Després, Braxton Key, que faci el que vulga, perquè
1: inventa.
0: Tir és complicadíssim, és de més d'exterior que d'interior, no? Però acaba clavant-se, generant-se una xicoteta avantatge i després enxufant-la de mitja distància davant del seu defensor.
1: Continua patint el Barça, eh? 42-48 davant Morabanca Andorra. En este tercer quart, on està ja també les acaballes, este partit de València-Bàsquet, 12 segons per arribar a la fi del tercer quart. Ataca Dribbling en Gran Canària, Wong per fora, perseguit. Ahí està, les manetes, recupera Álvaro Cárdenas. Vinga, que queden 5 segons Álvaro Cárdenas. La pelota per a València-Bàsquet, per a la red de 3. Entra el drible, el rebot, espera Cárdenas, però s'acaba. S'acaba el tercer quart en el Roch Arena. 80-53, la victòria comodíssima des de Pedro Martínez davant Dribbling Gran Canària.
2: La veritat, Nacho, és que no es pot afrontar l'últim quart de millor manera, eh?
0: Sí, amb molta tranquil·litat, amb molta facilitat. Primera, perquè tu trobes aquest xoc coral, aquestes situacions, no?, d'elaboració, de molta passada, de trobar el jugador en millor selecció de llançament, perquè en tot l'altre també, diguem, els intangibles, eres contundent, no descuides res, no?, en el treball defensiu sobre la pilota, en les ajudes, les situacions de tancar el rebot, i tot això València Bàsquet ratlla a la perfecció, i davant tens un rival que no t'incomoda, que no t'ofega, que no t'apreta, i d'ahí tot este repertori de l'equip de Pedro Martínez per a pegar un altre colp, un altre tironet al finalitzar este tercer quart, i se'n va a 80 punts, en un dia en el que a lo millor pareix que vaig a mitja canya, diguem, però que acaba siguent diferencial des d'esta aportació ofensiva de jugadors de Pedro Martínez.
1: Estem en l'entretemps, el tercer quart i de l'últim quart, i està mirant les dinàmiques, i la dinàmica del Real Madrid és preocupant, Són 5 derrotes consecutives.
0: Sí.
1: 5 derrotes. És que el que ha provocat és que s'acosti moltíssim, en este cas, Baskonia, que és qui ocupa la segona posició en aquests moments, però també UCAM Múrcia i també València Bàsquet, que en esta victòria també es ficaria en ese 24-9, que jo crec que sí que el col·locaria segon, no?, ara mateix, València Bàsquet, si guanya en el dia d'avui. 24-9, empataria en victòries i en derrotes en Baskonia i en UCAM Múrcia. Jo penso que sí.
0: El que ens interessaria és que el Barça se pogués deixar el seu partit contra
1: Andorra,
0: perquè també te pot permetre el tindre... Jo crec que València Bàsquet va guanyar així de 12 en el partit de Lliga contra el Barça, el poder jugar també en ixe bàsquet a veratge,
1: sí,
0: directe, en el Barça. Però bueno, són moltes cabales ara.
1: 46-48, el Barça. Guanya de 2, tan sols, davant Morabanca Andorra. Bueno, reanuda el xoc així en el Roch Arena en este últim quart. És que estem parlant d'altres partits perquè això està pràcticament el peix està venut.
2: Més 27, imagina't.
1: Clar, és que així està no tot dit, encara queden 10 minuts, però sí que està molt encaminat a una victòria de València Bàsquet, quan ara n'hi ha falta personal ràpida en este començament d'últim quart. Matt Costello, i a la línia de tirs lliures va Isaiah Wong.
0: I altre partit que també ens interessa, Salva, és el del Baskonia-Unicaja, que guanyava Baskonia còmodament, però
1: sí.
0: Unicaja que està apretant, 51-50, tan sols un punt de ventatge per a l'equip de Vitoria.
1: Anem en els boquerons, no?
0: Anem en els boquerons,
1: Els boquerons ara a mitjanit. El tir lliure va fora.
0: M'ha entrat fam.
1: Ho vols dir?
0: Sí.
1: Bueno, que és hora de sopar.
2: Vinagre per la nit. M'ha quedat,
0: home, no,
2: m'ha
0: però...
2: valent,
0: No, una... però ahir en una platgeta de Màlaga...
1: Ah, és que Nacho sap coses. Quina acció defensiva de el Doberman per a furtar des de terra el llançament de 3. Entra el triple de Badio, però quina acció que representa perfectament les qualitats d'Isaac Nogués González. Anant a terra per a furtar Branco Badio en suspensió, li fiquen el tap, evidentment, perquè era impossible entrar per ahir.
0: Jo parlava, ara... Carlos, d'un espeto.
2: Sí, exacte. Més a la brasa, tu.
0: Més a la braseta.
2: No,
0: tocant l'areneta en els peuets.
2: Oh.
0: Bé, no? Això ja t'agrada més, Carlos. No?
1: Els dos sabeu coses. Els dos sabeu coses.
2: Tenim molta vida, els dos. Però han sigut molt bons, també és veritat.
1: 80-56, ataca València Bàsquet, Álvaro Cárdenas. Apoyant-se en el tauler per a fer el 82-56 a favor de València Bàsquet.
0: Dos accions semblants, de Cárdenas, sí, d'este tipus, de carregar sobre el defensor, sobre l'home gran. Ara Samar també, que troba aquesta mitja penetració clavant-se en el cor de la zona per a finalitzar. I Cárdenas, que té l'habilitat d'aquesta, quan va cap a dins, clar, és xicotet.
1: Té l'espenta, no?
0: Se clava baix del gran i ahí contacta per a poder finalitzar còmodament.
1: Espera, que ve la festa, Isaac Noguer! Triple del Doberman. 85 a... el dolent de dos.
0: La nova de dos. És que quan llança ahí té tendència... Isaac Noguer té tendència de tirar el peuet cap avant. I ahí xafava la línia.
1: Per favor, Isaac. Ara després l'agafaré de l'orella. Isaac, espera, que vol un altre. Mira, li animava el Roig Arena. Li deia el Roig Arena, tíratelo. I ara troba la falta. Isaac, que riu. Se somriu el Loverman perquè, evidentment, pues sap que la gent del vol i li convidava, el Roig Arena a tirar el triple. El davant és una llàstima que estiguera xafant la línia perquè era un cistelló.
0: Jo t'haig de dir una cosa. Quan tu no eres un tirador, en este cas li costa molt a Isaac Noguer enxupar-la, ha fet bé. I algú, pot dir, ostres, està en el triple i fa bé en no llançar. No és per a tu això. I pensa, si puc trobar un company, si puc trobar una penetració, és millor que executar el tir per part meua.
1: Bueno, doncs ahí va Isaac. El llançament dins. Anota els tirs lliures Isaac Nogués González. I el balón espera a Gran Canària. Ahí está, trobant en el cantó a Samar, fa volar a Isaac Nogués i anota el triple. Ara sí que ha fet volar, a Nogués en aquesta acció defensiva en la que volia evitar el triple de Samar, però puja finalment al marcador. 85-61, 7 minuts i mig per acabar el partit, guanya València Bàsquet. Espera, ara sí, se la xuga de 3, no entra el triple d'Isaac Nogués, que demana disculpes. Demana disculpes, alça la mà i es riu. Isaac Nogués, espera, l'acció ara... Increïble, Wong trobant l'espai, el corredor per a la safata i la cistella. I damunt traure petroli perquè va a la línia de tirs lliures. Una altra falta per a Matt Costello, ja és la tercera personal per a Matt Costello. I els tirs lliures, Isaiah Wong.
0: Demana disculpes perquè sap que no està per a aquestes coses, és a dir, que pot trobar...
1: Se li ha quedat l'espineta d'abans i ha dit ara sí que la tira.
0: La tentació, no?, de no haver executat aquella i ara...
1: I d'anar còmode en el marcador, també, i, bueno, evidentment, n'hi ha que fer les coses quan se pot, no?, entre comilles, com ara Branco Badio, que sempre que pot es clava hasta la cuina sense preguntar per a fer una safata com l'acaba de fer, 87-64, 7 minuts per a la fi.
0: És que ell és molt disciplinat, diguem, Isaac Nogués sap el que li requereix l'equip, el que li demanda quan està en pista Pedro Martínez, i això fa que pues, respeta al màxim cada baló, cada situació, cada llançament, i ara se n'anava com volent trencar-se la camiseta, no?, perquè se veia un poc pues, això, sobrepassat, mirant que aquest tir se quedava molt curt. Però bé, l'aportació del nano sempre és positiva. Per a mi ara, per exemple, en mitja pista se deixa el baló Gran Canària perquè ell està ahí en la pressió, no espera a que passi el miscamp, sinó busca l'atacant i provoca aquesta errada.
1: Li fan bromes ara, en la banqueta, el cos tècnic.
0: El pitjor és suportar això.
1: Que te vacilen, no? Que te vacilen. Ah. Bueno, però torna el xoc ara en el llançament de 3 de Cameron Taylor i el triple.
0: Cap a dins.
1: El triple de Cameron Taylor per arribar als 90 punts quan la pregunta... En honor a Luis Urrutia, es Nacho, arribem als 100 punts.
0: Clar que arribem. Ja fa rato que sabem que arribem, perquè...
1: Ja?
0: Sí. Sobrepassem clarament això 100 punts.
1: Ara Samar, que erra, i el rebot espera Nil Saco. I ja fa temps que no te facis la pregunta que te solia fer jo, la d'estem vius, perquè és que en este cas és que sobra fer la pregunta, Nacho, perquè està molt viu València Bàsquet. Ara la combinació de Jaime Pradilla i Nil Saco, que la rebenta.
0: Avui la pregunta seria... ¿Está vivo este Gran Canaria en la Lliga ACB? Bueno, pues per ell mateix no, per el que passa en una altra pista, en un altre camp, pues ahí està, no? Perquè també va per la via de lo apretat i segue Breogán Saragossa.
1: Sí, i també l'Andorra, 58-59 davant del Barça,
0: Estem fent forceta per a que el Barça se pugui aixer partit, i l'Unicaja acaba d'empatar el partit contra Baskonia.
1: correcte, 56-56. Gran Canària el que vol és que guanyi el Barça.

0: evidentment. Nosaltres el que volem és que guanyi Andorra. Així és l'esport, un lluita per unes coses, un altre per altres, i en este cas València Bàsquet lluita per lo bonico que és clavar-se en els play-offs, que ja està, però lo més alt possible per arribar, tant de bo, lo més junt possible en estos play-offs per el títol de Lliga. Temps mort en la pista del Roig Arena, mana València Bàsquet al marcador 92-64.
1: La veritat és que no pot ser més còmoda la victòria. I la gent, Nacho, tenim la imatge de la televisió, disfrutant, passant-se-ho, pues això, de festa.
2: Sí, passant-se-ho de festa, disfrutant al màxim. La gent és que ve així, està habituat a vindre així, a la so, a passar-se-ho bé, a disfrutar, que l'equip té...
0: Estan mal acostumats a so,
2: Sí.
1: Per cert, que ràpid està anant el partit, que estem sí. Ja, són els 10 menys 9 minuts. És 10 menys 10, encara.
0: Sí. I mira que portem tota la vespre patint, Carlos?
1: Ja.
0: Tu no patis. En l'hora, en sí, en no...
1: I jo, que sóc el vendrà que tenim. No t'hi preocupes. Passa.
0: Estava colant-se el so de la tele, ahí, sí. En l'àudio. 92-64, 5 minuts, 50 segons, i ara la cistella que anota València Bàsquet, el triple de Cameron Taylor per arribar pràcticament ja al 100 punt. Ahí està, 95-64, s'alça Pierre Pelos, li fan la falta, estava en terra com a un espectador de luxe, Jaime Pradilla, observant com lluitaven Pierre Pelos, Cameron Taylor, Neil Sacco, tots. I ell estava en terra, tombat, mirant l'acció, i ara els tirs lliures seran per a Pierre Pelos.
2: Pradilla maneja també molt bé el tema del sàndwich, És dur, és intens, no? I després sap apropar-se un poc.
0: Té l'àvia, no?
2: Explicar les coses, sí.
0: Està pegant una turra a l'orella a l'àrbit que...
1: Que país Luis Castro, l'entrenador de Llevant.
0: No, però jo crec que este... Mira, palmetes ahí a la butxaca, Palmetes a la butxaca a l'altura del cul de l'àrbit.
2: Apreta... Pam, un poquetet a l'àrbit i després se l'acosta.
0: El palo i la zanahoria,
1: Exacte.
0: El palo i la zanahoria de Jaime Pradilla. I això és intangible també, no? Pot sumar, no? Com a...
2: Això suma.
0: Situació... Ui, mira la passada filtrada ara de Jaime Pradilla per a trobar a Cameron Taylor, i anota Cameron Taylor. Està també creant xoc, Jaime Pradilla. Ara l'acció és per a Gran Canària. Tractava de percutir ahí Carlos Alocen. I Joan per fora, Samar de 3, el triple no entra, el rebot espera Taylor, l'últim en tocar és l'argentínico Brusino. Serà valor per a València Bàsquet des de l'ània de fons.
2: En ninguna de les intentones de Gran Canaria ha generat, Vull dir, ha intentat anar cap a dins de l'Ocen, l'ha tingut que traure cap a fora perquè el frenaven, una passada complicada.
0: Mira.
2: I València Bàsquet, de situacions de bloquejos, d'incidir, troba diverses accions, i és Branco Badio qui vol encarar este 1 contra 1.
0: Mira, vol ballar, Branco Badio, balla!
2: L'ha marejat!
0: I a punt d'entrar el llançament de Branco Badio en la cara de Mike Tobi, que ara té l'oportunitat de traure una acció en la que troben alliberat el llançament de 3 de Pierre Pelos, i el rebot espera Nil Sacco. Guarda-la, el valor per a Branco Badio. Ahí està, pujant i creu a la separadora. Vaya amb Branco Badio de 3, no entra el triple, i el rebot espera a Lucen. El rebot espera a Gran Canaria, ahí corre el xiquet de Canària, i el triple ara de Mike Tobi no entra, però el rebote l'agafa Pierre Pelos, el palmés també Pierre Pelos, i el segon rebot espera Cameron Taylor.
2: Ni de primeres ni de segones, no? Ni se... Esa situació que trobava Pierre Pelos, i ara recupera l'Ocen, una pèrdua ahí de Cameron Taylor, finalitza el base de Gran Canària.
0: Ahí està l'acció de l'Ocen per apropar-se ja als 70 punts Gran Canària, 68 porta Gran Canària, 97 València Bàsquet, a punt de perdre Larry, la recupera que passava per ahí pràcticament Nil Sacco, entrega novament per a Sergio de la Rea, que vol trobar la safata i el 2-1, però no entra el tir, i serà valor per a València Bàsquet. Veurem si en continuïtat o no, sembla que sí, tirs lliures per a Sergio de la Rea.
2: Sí, perquè ja recollia el valor, ja estava... buscant ese passet i enlairar-se, i d'ahí que la falta de Brusinov siga ja acció finalitzadora per anar al tir lliure.
0: Ja són 3 faltes personals per a cadascú dels dos equips, 3 per a Gran Canària, 3 per a València Bàsquet, en este 97-68, al que encara li queden 3 minuts i 55 segons per acabar a la fi de l'encontre.

0: Com van la resta de partits, Nacho?
1: Pues te ho vaig a dir. Andorra 62, Barça 61.
0: Ui, ui, ui.
1: En l'últim quart, en aquest partit encara resten 9 minuts i mig.
0: Estan passant cosites.
1: Estan passant cosites. I l'altre, de Baskonia Unicaja, que és el més interessant per a lo nostre, 65 Unicaja, 65 Baskonia, 64 Unicaja. Un punt s'ha ficat.
0: Vinga, va.
1: I l'altre que ja és un poquet el que li determina Gran Canaria, si baixarà de, a primera FEB o no, és el Breogán 73, Saragossa 71.
0: I anota els dos tirs. Sergio de la Rea torna a pista. Braxton Key. Yomari Moore, ahí està. La pilota per a Gran Canaria, Pierre Pelos, ahí defensant Braxton Key en el cos, tractant de no deixar-li que avance cap centímetre, però Pierre Pelos es fa gran i el que trau és la falta de Braxton Key, que en cada acció que pot es lleva la màscara, eh?
1: És que això és portar màscara és super incòmode,
2: molt incòmode, sí. Sí.
1: T'ofega, no tens la sensació ixa de... de respirar bé, diguem, no?
2: Que t'està perquè... tocant la cara a algo sempre, sí. I per molt que els ulls tinguin un forat, quan fas, Nacho, visió perimetral, només ves
1: fosc. No, no és igual, no és igual.
0: El reull no se veu igual. Els llançaments dels tirs lliures que entren per part de Pierre Pelos, 99-70, estem a un punt d'arribar al 100, i que Carlos Urrutia convide a sopar.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Jo te convido a lo que vulguis, però quan li pegues mos al meu bocata, ahí ja te dic jo...
1: Ahí li talles un dit.
0: Ahí problemes.
2: Home, no, però sense dubtar, Nacho.
0: Triple ara per a Pierre Pelos. 99-73, 3 minuts, 15 segons. I atacarà València Bàsquet. Tornarà a pista de si no res el Doberman Isaac Nogués González. Ahí està, la pilota per a València Bàsquet en atac. Cameron Taylor, que vol tractar de penetrar, que vol fer-se l'espai, que es fa l'embolic, que està a punt de perdre la pelota i que la perd. Furta Gran Canària en les mans d'Isaiah Wong. Trobant ahir a l'argentí Brusino, perseguit per Omari Moore. Li ofereix solucions a Pierre Pelos, però que també està molt fatigat. Ahir troba Mike Toby, però les mans de Cameron Taylor són més ràpides. I ara la falta de Brusino, la personal, falta tàctica de l'argentí per arribar a les 4 faltes de Dreamland Gran Canària. En este 99-73 a 2:45 per acabar, se'n va de la pista Cameron Taylor.
1: Entra... El protegís, eh?
0: Sí. Entra Isaac Nogués González.
1: Cameron Taylor que jo que ara ja ahí busca Pedro tratar de resguardar-lo, eh? Mirant tot el que ve. També partit seriós una vegada més, da un punteig per a d'ell, per aparèixer en este tram finals Isaac Nogués.
0: Ahí está la chora de Cárdenas, que trobava el corredor, lateralizante, pero no entra el tir después de tocar la anella. Y el rebote espera Gran Canaria, que ya transiciona cap a la pista de València Bàsquet. Ahí está el baró per a buscar a Pelos, per a aparèixer en les mans ràpides de Cárdenas, per a furtar la cartera i entregar cap a Omari Moore. La liup d'Omari Moore, no és en Jankuba Sima, passat de, yo creo que de altura, ¿no? Y se baló de Omari Moore.
1: Tens que saber a qui li pots penjar el baló.
0: Sí, bueno, abans ho han fet bé, eh?
1: Sí, però això, el tema de Jankuba Sima, ell és més de rebre i pujar-la, sí, que d'anar-se cap amunt en velocitat i esclafar-la.
0: Ara la falta serà de Cárdenas i és la quinta, ja entra en bonus València Bàsquet, per tant, a la línia de tirs lliures, Brusino. Per a Gran Canària, 99-73. Està resistint-se, el cent.
2: Sí, sí. Té jo una gana ja d'arribar als tres dígits, però encara no.
0: Està ahí. S'arribarà. No vol arribar. Anota el primer Brusino, 99-74. Un minut, 58 segons, i la cara que fa Néstor García en la banqueta.
1: Que estan pendent del resultat i s'ha igualat ixe enfrontament. És que està...
0: Anota Brusino.
1: Breogán 75, Saragossa 75, que estan seguint-lo, des de la banqueta.
2: Exacte, i ho han sobreimpressionat ara també en la tele.
1: Els caretos són tremendos, que un clàssic Gran Canària fa unes temporades li va llevar a València Bàsquet la plaça d'Eurolliga, a veure...
0: Cistelló de Omari Moore.
1: Després van renunciar i la va... Però vull dir-te que este equip de Gran Canària és un equip habituat a play-off, a estar en la lluita de sempre competició europea, no? D'estar en aquesta lluita d'Eurocup, i que avui se'n pot anar al club en aquest possible descens.
0: Supera València Bàsquet els 100 punts en esta cistella de Omari Moore, 101-77, perquè la resposta està rapidíssima de Isaiah Wong. I torna a atacar València Bàsquet, 1 minut i 20. Ahí està el llançament de 3.

0: Entra l'ull, no?
1: Entra l'ull.
0: I l'ull en el cos, Salocenca anota el primer. 101-78. Saragossa per davant de Breogán en estos moments. I Basc i Barça guanyant de 1 a Andorra.
2: Tinc quasi tots els resultats en viu. De veritat que estan tots jugant a algo, és veritat.
0: Sí, sí. Ahí està l'acció ara de València Bàsquet. Ara sí! La rebenta Jancú Basima en el aliú per Omar Imur i li ho dedica a Nacho Rodilla.
3: Per a tu, me diu.
0: La miradeta de Jancú Basima. Digue-li, Nacho, què dius? Que no se me donen els aliups. Ahí tens un altre. Ui, molt bé Braxton Key furtant-li la pilota al contracolp i Sisar.
3: Està no sí!
0: És de pòster!
3: Una esta altra! Sí.
0: Una altra de pòster de Omar Imur volant i aprofitant d'una gran passada del Doberman. 105-79, estira a terra en tot, ahí en actitud Cárdenas.
3: I li reconeix també la banqueta de València Bàsquet, se'l saben tots els entrenadors, Pedro i els seus ajudants, per agrair-li aquest esforç a Cárdenas.
0: Sí, perquè ja veus tu, 105-79, 32,4 per a la fi. I es fica per davant Breogán, eh? Es fica per davant Breogán. Això...
3: Que Breogán no s'està...
0: Enviaria el Pou...
3: Enviaria el Pou
0: a casa de Mont Saragossa.
3: A Saragossa. I el partit d'Andorra-Barça, que havia agafat el més 4, eh? Andorra, ara empatat a 67, a falta de 6 minuts i 53 segons per acabar.
0: El llançament ara, el palmeig de Mike Toby. A lo tonto estan fent punts, eh? Ja han arribat als 81.
3: Bueno, maquillatge total.
0: Últims 17 segons.
3: No crec que estiguin massa pendents ja, eh? Del no, que s'està jugant així, estan pendents.
2: Està igual per drenatge, per 30, per 20 i per 25. És el mateix.
3: Dona igual.
0: Últim atac de València Bàsquet, llançament de 3. No entra el tir de Braxton Key, el rebot espera d'ells i la pilota que ja no la van a jugar. Se va acabar. Se acaba el partit en el Roig Arena. València Bàsquet 105. Dreamland Gran Canaria 81, la victòria dels de Pedro Martínez, que ara mateix el ubiquen en segona posició a expenses de lo que puga passar en el partit de Baskonia. Estem pendents també de la resta d'encontres, perquè evidentment està tot en xoc en la part de dalt i en la part de baix de la taula classificatòria, però lo que se jugava sí, que era este partit davant de Gran Canaria, València Bàsquet l'ha resolt de manera excel·lent en un 105-81, en un partidàs, en una activitat coral, com li agrada dir a Nacho Rodilla, on jo crec que el que ha brillat per damunt de tots és Omar Imur. En la nit d'avui, 21 punts per a Omar Imur en el partit d'avui davant Gran Canària. Actualitzant la classificació, València Bàsquet ara mateix es clava en segona posició en un balanç de 24 victòries i 9 derrotes.
2: Nacho Rodilla, quin resum podem fer del partit?
3: No, pues com han comentat en la primera part, jo crec que l'encontre per a València Bàsquet ha sigut molt còmode. És cert que nosaltres hem mantès aquesta dinàmica, no?, de pressió defensiva, de darrere no concedir res, de dominar rebot, d'eixir en velocitat. Bueno, la marca, diguem, la forma d'entendre el bàsquet per part de Pedro Martínez i els seus jugadors, i aquesta inèrcia més física és la que acaba sobrepassant a Gran Canària, que intentava viure més d'accions individuals, no?, de trobar a Brusino, de trobar a Metu, de trobar aquesta acció, aquesta inspiració de certs jugadors, però que evidentment no li ha donat a gran aplasta València Bàsquet a base de contundència física, de ritme, per a sumar una victòria que anem a veure com acaba esta jornada, però que li pot possibilitar agafar-se a aquesta segona, tercera plaça, no? Està mirant cap a dalt i anem a veure, perquè pot ser importantíssim el poder abastar aquestes primeres posicions per a tindre relativa comoditat en el que seria el play-off.
2: Abans, Salva Gomis, de tancar la línia de narració amb el Roig Arena, el teu resum, la teva valoració en esta última, que realment, recordem, és penúltima per al València Bàsquet, perquè té el partit ajornat per la Final Four contra el Barça.
0: Sí,
2: però no
0: correcte.
2: Afecta la classificació.
0: És el comiat de la fase regular en casa, de València Bàsquet. Encara li resta ixe partit davant el Barça, un Barça que de moment està caigent davant de l'Andorra. Per tant, és positiu per als interessos de València Bàsquet, però en el que respecta avui, bueno, pues

0: victòria de València Bàsquet dona, per a mi, una altra imatge de lo que estem veient esta temporada de València Bàsquet, que no es rendís, que va, que és superior als rivals, que imposa el seu xoc, que imposa el seu ritme, que troba a diferents jugadors protagonistes durant els partits. I en el dia d'avui, a mi m'agradaria que esta versió que han vist d'Omari Moore continue, no?, el dia del Barça, però continue en el playoff, perquè necessitem a tots. I sobretot, el missatge d'Omari Moore de cara a la temporada que ve és: se'n van molts, se'n va algú, jo me quede.
1: Jo estic així.
0: Ese és el missatge que té que donar Omari Moore.
2: Sí. Pues espera que siga... Sí, Nacho.
1: No, que és un missatge que necessita plasmar-lo ara per a confiar en ell. És a dir, és un jugador que va estar així, però confiar en ell perquè té la capacitat i avui ha fet una exhibició, jo diria que ell junta amb Branko Badio.
2: Anava a dir-vos que qué bonico que és contar victòries i qué bonico que és donar alegries als oients i als aficionats que estan sentint en A Punt Ràdio, el punt a punt. Nacho Rodilla, Salva Gomis, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, adeu.
2: Un abraç. Així no, Salva, ja tranquil·lament pots arreplegar els equips.
0: Vas cap allà.
2: I tranquil·les, sense anar a 3 per hora, tens temps de sobre per arribar a la ràdio.
0: No m'arriba el cotxe, perquè tampoc podria. Un abraç.
2: Vinga, adeu.
0: Fins ara, Carlos. Ara.
2: 10 i 7 minuts de la nit. De seguida continuem amb més coses en els pròxims minuts d'este punt a punt, en este divendres 29 de maig del 2026.
3: Punt a punt.
4: Som la veu de tots. Som A Punt. De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
3: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
4: Amunt i avall.
3: El magazín que et fa viure el territori.
4: Amb Sergi Olcina. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
5: De tu a tu.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
13: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. Som A Punt. Sometimes you just feel tired.
2: Són les 10 i 10 minuts de la nit. Hem viscut la victòria en directe en este punt a punt de divendres del València Bàsquet per 105 a 81 davant del Dreamland Gran Canària. En quan comparega Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet, en roda de premsa, la punxarem i la escoltarem. L'oferirem a tots els oients d'este punt a punt. Però n'hi ha més coses, perquè avui la jornada ha sigut molt bona per a l'esport valencià. Avui, amb protagonisme de hoquei femení, perquè el València ha ascendit a la Lliga Iberdrola després de guanyar en les semifinals de la Final Four per 4-1 al Jolaseta de Sant Sebastià. En les semifinals que es jugaven al Club de Camp de Villa de Madrid, no cal jugar la final, se jugarà, però no cal guanyar la final, que és demà, perquè per l'altra banda n'hi havia dos filials que no poden pujar. Així que enhorabona al València Hoquei Femení, que estarà la pròxima campanya, la 26-27, jugat a la màxima categoria de l'hoquei femení nacional, a la Lliga Iberdrola. I una de les coses que a mi a voltes, mira que tenim hores sempre de ràdio, d'esport, que més ràbia me donen és quan tenim que dir als companys a pressa, a pressa, i moltes voltes li toca al meu amic Matías Oliver, i mira que volem i mimem i tractem bé la pilota valenciana. I abans hem anat un poquet ràpid, però com ràpid ha acabat el partit del València Bàsquet, ens dona este xicotet espai ara mateix per a tornar a connectar amb ell, i en xina que, a més, a traïció, sense avisar-li. Matías, bona nit. Hola, Matías, bona nit.
5: Hola, bona nit, Carlos.
2: Te sent perfectament, perquè avui ens has contat les semifinals del campionat individual d'escala i corda de pilota que s'ha jugat al Trinquet Salvador Sagols de Vila-real, a mixa generació del 98, que ens dies que ha pres la iniciativa.
5: Efectivament, és un canvi generacional completament, ja se veia vindre els darrers anys, però ja en aquestes semifinals són tres jugadors, són d'aquesta generació, d'aquesta fornada. Es veu molt clarament aquest pas següent en la pilota, i on Xinet s'ha imposat a José Salvador 60-40 i és el primer finalista d'aquest campionat individual d'escala i corda. Torna a una final dos anys després, on quan va proclamar-se campió en el 2024, i una partida on Xinet ha aprofitat el bon inici que ha tingut, ha sigut en una declaració d'intencions total, guanyant el primer xoc des del rest, després ha pogut augmentar i se marxa també des del rest per a situar un 40-25, que és de veres que José Salvador, que veia com tota l'estona la pilota no li deia, la galeria li escopia la pilota, ha pogut refer-se una miqueta, s'ha pogut situar a 45-40, només un xoc, però no ha pogut continuar aquesta ratxa ja, i Xinera ho ha aprofitat en un últim xoc des del rest i ja des del dau ha sentenciat el que és aquesta eliminatòria, que, com deien, classificat Xiner com a finalista i que espera contendent que hi serà el diumenge de Vilamarxant en la partida de Marc contra Salva Palau.
2: Això serà, Matías, diumenge, però demà n'hi ha marxa també?
5: Sí, demà tenim campionat individual de raspall masculí. En este cas se definirà el segon semifinalista del grup B, perquè el primer l'hem definit avui. Ivan tanca com a líder d'aquest grup B després de vèncer a l'Orja per 25 per cap al Trinquet del Genovés, i el següent deixirà entre Marraí o Sebe, que juguen demà a Bellreguard a les 6:30.
2: Company, que saps que t'estimem moltíssim i t'agraïm sempre. Dime.
5: I Carlos, no voldria deixar-me, com no, la gran final de raspall femení, de l'individual de raspall femení, on els grans noms d'esta modalitat, Victòria i Anna, es tornen a veure les cares. Anem a viure una nova final de Victòria contra Anna. No sabrem qui guanyarà en esta ocasió, però de segur que ens deixaran el pavelló venal de la pilota femenina.
2: Jo, Matías, tot és tirar-te flors, però recorda que en setembre te vas dir me tens que convidar un dia a tu a tenir que tenir càstig esperant, i estem, mira, ja a 40 graus. Estem ja quasi en xunt. O sigui, que
5: doncs mira,
2: afanya, que
5: el cap de setmana que ve és la final de l'individual d'escala i corda a Pelayo en el centre de València, o sigui que millor impossible. Doncs
2: pues mira, demanarem a Luis, a Juanjo, que me donen un trosset, unes horetes de festa i sense presentar i te vaig acompanyar, val?
5: Genial.
2: Matías, a mi, gràcies. Demà seguim parlant de pilota amb tu.
5: Una abraçada, Carlos.
2: Arribem a les 10:15 de la nit. Moment de parlar de futbol, perquè el diumenge es juga l'última jornada de la segona divisió, la gran final que jugarà el Castelló a Castàlia el diumenge a partir de les 6:30 de la vesprada, perquè ja han ascendit els dos primers a primera divisió, Racing i Depor, i ara se juguen una plaça, quatre places de playoff, però una plaça que queda d'ascens, del tercer al sisè, és a dir, Almeria, Màlaga, Las Palmas, Castelló, però amb opcions també per a Burgos i per al rival del Castelló, l'Eibar. El Castelló depèn de si mateixa, però té que apretar el cul per tal de guanyar-li a l'Eibar i assegurar el playoff. I després en el playoff ja veurem, perquè de 4 només ascendirà, només pujarà un. I d'això, avui ha parlat l'entrenador del conjunt albinegre, Pablo Hernández. Anem a sentir la roda de premsa de l'entrenador del Castelló, 2 dies abans del grandíssim partit

0: A punt de fer 50 anys, Alicia Guerola viu atrapada en un malson. Algú li ha robat la identitat. Un desconegut aposta per internet, obre comptes bancaris i compra criptomonedes fent servir el seu nom i el seu DNI. Mentrestant, és ella, Alicia, esta valenciana, de pràcticament 50 anys, encara tota la vida per davant, qui rep les cartes d'Hisenda, qui rep les sancions i qui rep inclús l'amenaça de convertir-se en morosa. La història va començar amb una aparent oferta de treball, una entrevista que mai no va arribar, però que li va arrabassar alguna cosa encara més valuosa que una oportunitat de treball, la seua identitat. Tres dies després d'enviar una fotografia del DNI, per davant i per darrere, una altra Alicia començava a existir en el món digital. Ara, entre denúncies, recursos judicials i nits sense dormir, Alicia Guerola lluita per demostrar una evidència dolorosa, que és innocent del que algú altre ha fet en el seu nom. I mentre espera que la justícia la rescate, només repeteix una frase que resumeix tota la tragèdia: m'han robat la vida. Enmig dels grans titulars informatius de la jornada, esta que signa Arturo Checa en Las Provincias, baix el titular del dia que cloraron a Alicia, és, al nostre parer, la història del dia. Patri Orduna, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Anun Ramírez, bona nit.
2: Bona nit, Gustavo, què tal?
0: Com vos heu quedat en llegir este matí la història d'Arturo?
1: Sorprendida. Me parece un caso que ojalá sea excepcional de verdad, que no ocurra más veces, porque debe ser un auténtico infierno, en este caso para Alicia. Además, lo has dicho tú mismo, Gustavo, con 50 años, con toda la vida por delante, como quien dice, y verse pues entre la espada y la pared, con Hacienda persiguiéndola por algo que ella no ha hecho y que confía plenamente en su inocencia, y así parece que es, ¿no? Con lo cual, no sé de qué manera se podría solucionar. Ya leyendo el reportaje, pues te das cuenta de que sí, se están haciendo investigaciones, falta confiar en la justicia, en la gente que sabe hacer esto y que de verdad pues puedan cazar a la Alicia falsa y devolverle a la vida a la Alicia de verdad.
2: A mi no m'ha sorprès tant, m'ha preocupat moltíssim i m'he quedat disgustada, però crec que el que ha fet Arturo, amb una ploma magistral, com sempre, perquè és un artista, no?, d'aquestes peces, ha sigut posar-li nom i cognom a una cosa que jo crec que no és només, no està patint només esta senyora. Crec que passa no tan greu ni en un import, una quantitat tan exagerada, però crec que no serà l'única i que també hi haurà moltes altres persones a les quals encara no els posem nom. El que ha fet Arturo en este cas ha sigut posar-li nom, perquè de veritat parem atenció a molts dels actes que fem a diari i que no som conscients de la transcendència que poden tindre. De manera que m'ha colpit llegir la història, però no per el que era, sinó perquè té nom i cognom, i possiblement siguen moltes altres persones les que estiguen afectades, igual no en tanta quantitat, però sí en algunes coses semblants.
1: Sí, además yo creo que las estafas están a la orden del día, por desgracia, de una forma o de otra, pues no te das cuenta, al final estás en tu día a día, aceptas sin querer las cookies, ¿no? La gente también más mayor pues procura no aceptar las cookies, al final lo tenemos muy interiorizado y por eso precisamente también las cookies es algo que igual también deberíamos mirar antes de aceptar, pero en cualquier momento nos puede llegar una situación así sin darnos cuenta, un correo que parezca que es verdadero, de algo que estamos esperando, un pedido, una cuenta bancaria que te dicen que se ha bloqueado y que tienes que meter algún dato tuyo para poder desbloquearla. Y si no te das cuenta, si estás en un momento que tienes un montón de cosas que hacer, que vas con prisas o que te cuadra con esa tarea que estabas haciendo en tu día a día o algo que estabas esperando, pues confías, le das al botón y puede que esto derive en una situación como la de Alicia.
2: I en estos temps que cada volta la identitat digital és més important, que es gasta pràcticament per a tot, inclús jo l'altre dia m'enfadava un poc perquè mos pares no tenen per què saber d'aplicacions i demés, inclús per a la sanitat, ja estan fent que o entres a l'aplicació de sanitat o no t'arriba la notificació de que tens una cita

0: anar acabant amb una certa esperança, deies en un que ja hi ha mecanismes i se li posa interès per a aportar-li un poc de pau a Alicia i aprofundint un poquet en això, no? En la pau d'Alicia, que és el que volem. Com es pot a poc recuperar una persona quan sent que li han robat la vida? Com pot fer-ho a poc?
1: La sensació ha de ser brutal, i més quan Hisenda te reclama una i altra volta, quan estàs dient que no eres tu. Jo crec que paciència i deixar-se ajudar, pot ser també ajuda psicològica, perquè és un impacte molt fort, i rodejar-se de gent que l'estima, però sobretot crec que professional, perquè aquestes situacions amb afecte i estima se duen millor, però sobretot en una ajuda professional crec que la canalització d'aixòs sentiments pot ser òptima, i sobretot molta paciència.
2: Intentar siempre confiar en que todo se solucionará, ¿no? Pensar un poco en positivo con esa ayuda que decías de psicólogos, de gente, de familia, de amigos, que yo creo que puede ser un poco mejor, porque al final yo creo que si no entras en un bucle de jolín, me están reclamando 15.000 euros, yo no he hecho nada, ¿cuándo he metido la pata para que a mí me ocurra esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Ya va a ser todo malo? Y puede que no, que sea simplemente un descuido gordo o más gordo de lo normal en este caso, pero todo tiene solución y al final es pensar un poco en positivo, pensar en el medio largo plazo, ojalá corto, y que se va a solucionar.
0: Hi ha la sensació que ja estem davant un dels grans delictes del present i aparentment també serà en el futur, i hem de mentalitzar-nos i hem de crear esta consciència, ¿no, Patri?
2: Sí, sobre todo eso, porque realmente la tecnología como la conocemos yo creo que nos acaba de llegar. Lo que pasa es que evoluciona tan rápido que no sabemos lo que será lo siguiente. Y siempre tenemos que estar muy alerta y parece que siempre vayamos un paso por detrás. Y al final o nos actualizamos y somos conscientes y llevamos siempre cuidado, porque es un mundo tan grande, tan amplio, tan diverso que no lo conocemos, que si no pues pueden ocurrirnos descuidos como este.
1: La identitat digital serà cada volta més valuosa, perquè estem usant-la per a tot, i com més valuosa siga, més atractiva serà per als delinqüents. D'aquesta manera, crec que el que ara usem d'una forma un tant més com entreteniment que com precaució, la identitat digital, que la usem cada volta per a més coses, crec que ser més conscients serà el que faça que els delinqüents no desapareguin, però puguen intervindre menys.

Patri, en el teu cas no t'han suplantat la identitat perquè eres única, però vull dedicar-te una xicoteta reflexió perquè avui no acomiadem només una contertúlia. Avui acomiadem, almenys de moment, una companya de viatge que ha deixat empremta des del primer dia en Contrapunt. Encara recorde aquella alumna jove, inquieta, amb ganes d'aprendre, tímida, reflexiva, que va fer un excel·lent reportatge sobre Merchina Peris, però sobretot amb una qualitat que no s'ensenya en cap aula: la capacitat de pensar per tu mateixa. Ja aleshores destacaves per tindre criteri, per anar contracorrent, contra allò fàcil, per fer preguntes intel·ligents i per mirar la realitat amb esperit crític. Per això, quan va néixer esta aventura, Contrapunt, vaig pensar que volia que ens acompanyares, perquè sempre en la teua parcel·la havies posat un contrapunt. I el temps ha demostrat que has posat cada nit que t'hem convidat un contrapunt. Has fet honor al nom d'este programa en companyia de...

0: en un, i ho hem passat molt bé. La teua joventut mai ha sigut sinònim d'inexperiència, sinó de frescor, d'energia i d'una mirada diferent que ha enriquit cada nit de ràdio. Has aportat reflexió, sensibilitat, arguments i també eixa capacitat tan poc habitual de discrepar amb elegància i convicció. Ara emprens una nova aventura professional i encara que ens sap greu perdre't cada setmana davant este micròfon blanc al que cada vegada li tenim més estima, ens alegra immensament veure't créixer i obrir nous camins. Des de Contrapunt, Patri, et desitgem tota la sort del món. Estem convençuts que allà on vages deixaràs la mateixa petjada que has deixat sobre esta taula. Intel·ligència, esperit crític, compromís, preparant-te els temes cada vesprada i una enorme qualitat humana. I com no podia ser d'una altra manera, entre dos apassionats de les falles com nosaltres, no direm que és un adeu, direm que és una planta nova, perquè després de cada crema sempre arriba una nova falla, més gran, més valenta i plena d'il·lusió. Així que ves preparant la pólvora i la metxa, Patri, perquè estem segurs que la falla que ara comences serà de secció especial. Molta sort, Patri, esta sempre serà ta casa.
1: Jolín, muchísimas gracias. No he dejado de llorar en todo el día y tal cual has empezado, pues lo he vuelto a hacer. Ha sido un día de un montón de despedidas, en este caso pues cambio de aventura profesional, cambio de trabajo y también me es incompatible conseguir aquí, pero el tiempo que he estado, de verdad, Gustavo, desde que me llamaste, estoy súper agradecida por esta oportunidad. Me hacía mucha ilusión, porque nunca había estado en APUNT, ¿no?, la Radio Televisión Autonómica Valenciana. Me hacía ilusión compartirlo contigo, Gustavo, también con Anun, como con tertulia, que ahora me sabe mal porque la abandono, no vamos a ser ya esa dupla que le encanta a nuestros padres en general, que nos escuchan cada noche. Pero muy afortunada, ¿no? Hay una frase que últimamente leía mucho, me salía, no la buscaba, que era: no llores porque terminó, sino que sonríe porque sucedió. Al final, pues me tengo que escudar un poco en eso para dejar de llorar, pero de verdad que me emociono porque ha sido una aventura increíble y ojalá volvernos a encontrar más adelante, seguro que sí. De todas formas, vosotros sois más que dos contertulios, vosotros ya sois amigos, más allá de compañeros y más allá de periodistas y de grandes profesionales también.
2: Jo vull ser breu perquè estem així quasi tots plorant. He de dir que tinc enveja de Gustavo perquè jo no he tingut a Patri en l'aula. Però ha de ser d'aixòs estudiants que tots desitjaríem tindre, perquè ha de ser un goig tindre-la com a estudiant. Jo ja l'he coneguda com a professional, com a col·lega, i en aquest sentit puc dir que és una gran professional i encara és millor persona. De manera que, Patri, només t'esperen coses bones, estic segura, sense por, perquè tu vals molt, i a més eres una curranta i gran persona. Te va anar fenomenal. Em deixes òrfena, però t'ho perdone.
1: Ah, bueno, gracias, muchísimas gracias de verdad a los dos. Nos escuchamos pronto.
3: Contrapunt amb Gustavo Clemente. Som la veu de tots. Som APUNT. APUNT, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
4: De tu a tu.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Hora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En APUNT Ràdio.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: APUNT Ràdio.
8: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
8: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial pel govern de l'Estat.

0: com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de ben fusta, com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda, com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió, com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses, que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
1: A dinar!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Viu l'ascens a la Lliga F al Punt a Punt. Des de les 12 del matí, tota l'actualitat esportiva amb atenció especial al partit decisiu entre el València i el Villarreal femení. Un dels dos pujarà a primera. Serà este dissabte. I ho contarem al Punt a Punt de Punt Ràdio.
6: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
7: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
6: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
8: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
9: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
8: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
10: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.

Hola, què tal? Salutacions i benvinguts a 90 minuts. Són les 11 i 5 minuts i per davant tenim 90 minuts de ràdio així, en el programa en A.Punt Ràdio, a la seva casa. Avui amb Juan Alpuente, el control tècnic de la nau, i ja saben, des de fa unes setmanes, però d'ací en avant serà així, en les novetats de que les veus que vos porten este programa són les de Carlos Urrutia, en l'edició i producció del programa, i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que des de les 11 fins les 12 i mitja de la nit els farem companyia. Són veus que vos conviden a quedar-vos un ratet amb nosaltres i que vos recorden que, a més, podeu sintonitzar-nos en totes les freqüències d'A.Punt Ràdio, en la seva app, en la seva plana web, i que podeu escoltar el programa en format de podcast en iVoox una vegada s'acabe i ens dona temps a pujar-lo. Ja també sabeu que, com sempre, podeu participar, com si fóreu un mes del programa, amb les vostres opinions i missatges en les nostres xarxes socials. A on? En X, en @90minuts, 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram, 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok, per als més moderns, com Carlos Urrutia, @90minutsradio, el 90 en xifra, i la resta en lletra. Si voleu que la vostra veu s'escolti en el programa i participar en la vostra veu, bueno, pues 6 de 9, 42, 18, 01, 6 de 9, 42, 18, 01, és el WhatsApp del programa.

i ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha, bueno, pues cada cap de setmana, ara sense hi ha competició, bueno, pues les notícies, no?, que envolten al teu club en la, en el cap de setmana, en la, en, durant la setmana també, i sobre la pregunta que vos deixem en les nostres canals, que en la nit d'avui és: quin estiu esperes del València Club de Futbol? És una pregunta en un espectre ampli, perquè pots esperar moltes coses, de lo social, de lo econòmic, de lo esportiu, dels fitxatges, bueno, en general, quin estiu esperes del València? En un divendres que venim del Roig Arena, un València Bàsquet ha guanyat 105-81 i on ha descendit Gran Canària en una nit frenètica en l'última jornada de la Lliga ACB. A València Bàsquet encara li queda un partit ajornat davant el Barça el diumenge a les 7 de la vesprada, però on la majoria dels equips es jugaven la vida o la mort, i en el cas de Gran Canària, durant molts minuts ha estat viu, però Casa de Montsaragossa, sobre la botxina i en un triple, ha salvat la categoria. Per tant, Gran Canària serà equip de primera la pròxima temporada. Baixa a la segona divisió l'equip de Dreamland Gran Canària, que avui ha estat el rival de València Bàsquet al Roig Arena. No vaig a enrotllar-me molt, sol és dir com a dada que avui, si no calcule mal, se complís un any des de que el València va fer oficial l'arribada de Ron Garley al club com a CEO de futbol, i que la sensació és que l'estiu que ve per davant, un poc en línia de la pregunta que fem avui en el 90 minuts, és que és un estiu en el que el missatge del club està clar, o almenys la idea està clara, i és millorar l'equip, és tractar de fer una, un mercat de fitxatges millor, de conformar una plantilla que puga tindre opcions d'entrar a Europa per a d'aquesta manera estrenar el nou Mestalla, perquè cal recordar que la temporada que ve és l'última de l'estadi de Mestalla a l'avenida de Suècia, a l'avinguda de Suècia, i que serà l'última temporada de Mestalla sense partits europeus, sense competició europea. Es compliran 7 anys sense Europa en el València Club de Futbol, i l'objectiu d'aquest estiu és fer un equip que li doni per a clavar-se en competició europea. Una temporada com la que hem viscut este any, bueno, pues donaria a entendre que a poquet que milloren l'equip ja tindries opcions d'encara que siga entrar en Conference. Però això és futbol, l'any que ve anem a veure si és una altra temporada tan barata en quant a la classificació europea i tan cara en quant al descens, és a dir, de tant de nivell en la part baixa mitja de la taula, o si, com ha estat altres temporades, pues el nivell és de, jo crec que d'apretar dalt, de jugar-se-la molt per als equips d'Europa, de necessitar molts punts, molts més punts dels que has necessitat aquesta temporada per entrar en Europa, i per tant s'apreta també el descens, i tornem a aquests descensos d'equips que pateixen en 40 punts per a salvar la categoria. Això ho dirà el futbol, ho dirà la temporada que ve. Queda molt, queda tot l'estiu per davant, i és per això que avui la pregunta pues va per ahí. Són les 11:10, avui ja no n'hi ha primera divisió, no, encara no n'hi ha segona divisió. Este cap de setmana sí que és de veres que se la juga al Castelló davant de l'Eibar, i venim de la victòria de València Bàsquet 105-81 davant Dreamland Gran Canària. Així que són les 11:10, així comença el 90 minuts, i per davant ens queda molt per contar.

Avui les fotos venen de futur. Victòria important per al play-off. València Bàsquet ha vençut 105-81 a Dreamland Gran Canària al Roig Anera en un partit completíssim, on han destacat les figures d'Omari Moore, Cameron Taylor i Papi Badio. Ara, els de Pedro Martínez tindran que jugar davant el Barça el partit que els queda pendent abans de disputar el play-off per el títol de Lliga CB. Es rumoreja canvi a la banqueta del València Bàsquet Femení. Una vegada acabada la temporada per part de València Bàsquet Femení, l'equip taronja deu d'enfocar-se en la pròxima temporada, on sembla que Rubén Burgos no continuarà al capdavant. Avui, des d'un conegut i prestigiós

0: 18 de la nit, esta cançó pues, sempre pues, genera que els peus se'n van per als que estan així en la taula de, del 90 minuts, almenys els gestos, no? I la, les mirades. Ara de seguida li preguntaré a Sergio Arlandis i també després a Pablo Oliva, que van estar presi ja en la tertúlia, però abans, Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit, quant de temps?
1: Pues sí, la veritat que sí, no havíem coincidit, sí. S'han escoltat molt, però junts, poquet.
0: Fa una horeta estàvem en directe els dos, però és de veres que ja feia uns dies que no sabíem les cares. Anem en els temes del dia, lo més concret possible, perquè ara de seguida s'endinsem en la tertúlia, però en quant a info del València Club de Futbol, ja s'acaba la Lliga, evidentment, ara comença l'estiu, és la pregunta que fem als oients, per ahí va un poquet ja, comença l'estiu, el caloret ja en el València, i sobre el mercat tenim una informació que ja fa unes setmanes dèiem, tenim un porter que sabem que han oferit i a veure si podem contar el nom. Bueno, pues, ha arribat el dia que podem contar el nom, d'ací a que es doni o d'ahir a que es doni el fitxatge, pues, evidentment no depèn de nosaltres, però la informació és que el València té damunt de la taula a Orlando Gil. És porter de 25 anys que va jugar el Mundial en Paraguai. És porter de 1,98 m, de peu esquerrà, i que esta temporada està fent un bon any en San Lorenzo de Almagro, a Argentina. Al jugador li agradaria pegar el bot o donar el salt a Europa i concretament a Espanya, i és per això que ha estat oferit al València en les últimes setmanes. Un València que, tal i com hem comptat en este programa, busca porter, estudia este perfil de porter jove, 25 anys, que acaba contracte en desembre del 27, és a dir, encara li queda contracte en San Lorenzo de Almagro, i que, segons hem pogut saber, se busca, per part del jugador, sobretot, la fórmula per a, econòmicament, trobar una eixida que al València li encaixi. Des de ja fa uns dies el jugador ja no estava a Buenos Aires amb San Lorenzo perquè ha marxat a la concentració de Paraguai de cara al Mundial. Un Orlando Gil que estarà en Paraguai en aquest grup D al costat d'Estats Units, d'Austràlia i de Turquia, i que a l'Argentina fa uns mesos ja el tasaven entre 3 i 4 milions d'euros. I el que sabem és que el València, pues, evidentment, no vol fer un desemborsament important en porteria, va renovar a Dimitrevski, i és per això que escolta i analitza els oferiments que arriben. S'ha parlat d'Aaron Escandell, són 5 milions la seva clàusula després del descens de categoria de l'Oviedo, i estudia les fórmules econòmiques també, en este cas, del jugador paraguaià, per a, bueno, pues, tractar de veure aquesta fórmula. És el porter que nosaltres ens hem assabentat que han oferit al València, un porter que vindria, en teoria, a competir amb Dimitrevski. Ara es busca la fórmula, a mi em diuen, bueno, es poden trobar fórmules de cessió en opció de compra obligatòria, d'un traspàs per el 50% de la fitxa. Bueno, són fórmules que això ja no som nosaltres els que negociem, sinó que serà el València el que escolte la part del jugador.
1: I tot i que siga també motiu de sentir l'opinió dels nostres contertulis d'ací un ratet, que vaig a per davant una cosa. Uh-huh. Un porter mundialista en Paraguai, que és una selecció de segon nivell, però no és de Chicha y Nabo, que té 6 milions de valor de mercat, que ha jugat la temporada, Sant Seu ha jugat tot en San Lorenzo, que medís 2 metres i que li queden torneig i mig de contracte, any i mig, per menys de 5 milions no te'l lleven. Per perquè té 6 milions de valor de mercat,

0: i per més de 5 no té, no, San Lorenzo no és que estiva tan malament econòmicament. Una. Dos, és paraguaià, no és comunitari. Anem alerta en això. Gastar una plaça d'extracomunitari que són limitades en un porter que és fixe, que sempre te resta. I tres, de veritat anem a tornar a tocar-li els collons a Dimitrescu? Vull dir, no podem fabricar un nou Jaume Domènech que tinga garanties de rendiment quan jugue, però que no passa res.
1: Podria
0: que, clar,
1: estar Cristian Rivero, no? Té contracte en el València.
0: I... Pues això te dic. És que jo n'hi ha coses que
1: el
0: no...
1: El València busca porter, no vull dir, massa. Això és la informació.
0: Sí,
1: és ixa.
0: Però si és low cost, no pots fixar-te en un que te van a demanar
1: una pasta.
0: Per això
1: el jugador vol trobar, el que ens contaven, és que vol trobar aquesta fórmula per a tractar d'arribar d'una manera
0: mira,
1: com
0: si
1: troba
0: la fórmula de la Coca-Cola. La veritat és que...
1: Tu veus difícil, no?
0: Home,
1: difícil.
0: Clar, sí. Molt.
1: Bueno, és la informació de mercat que tenim sobre el València. Esta setmana parlàvem també, Salva i Manolo, sobre el mercat de Jesús Vázquez. Després també la tertúlia pararem d'aixe tema, però avui ha eixit a parlar, Carlos, el president Pablo Sánchez del Llevant, que, evidentment, després de quedar-se a primera divisió, bueno, pues li preguntaven què suposa la salvació a Pablo Sánchez per al Llevant i deia lo següent.
2: A nivel financiero, lo fundamental y lo más importante para mí es que mantenernos en primera división nos da oxígeno. Todos sabíamos que el club era solvente, o nosotros decíamos que el club era solvente en segunda división, pero evidentemente estar en primera división nos da un balón de oxígeno para cumplir con nuestros compromisos de pago, para seguir cumpliendo con el plan de reestructuración de pagos que tenemos aprobado. Esta es una temporada, si Dios quiere, que va a ser por primera vez positiva en cuanto al resultado del ejercicio. Tenemos ahora mismo una proyección sin ventas de 4 millones de euros de beneficio, con lo cual esto nos va a ayudar a crecer. Esta consecución de la permanencia nos ayuda a crecer, nos ayuda en cuanto al fair play para intentar conseguir llegar a esa ecuación, ¿no? A ese ratio del 1-1, porque el año pasado, como sabéis, teníamos el fair play, el límite salarial más bajo de la primera división.
1: És l'explicació de Pablo Sánchez a lo que suposa, evidentment, deixar bossa d'oxigen, no? Ese valor d'oxigen.
0: Atender a los pagos, ho ha dit claríssim.
1: Clar, és que és per on apreten els clubs. I en este cas, el Llevant, bueno, pues mantindre's en primera divisió és una notícia excel·lent a nivell econòmic, però no és... no vull dir suficient, però no serà prou, no? En este estiu, perquè evidentment, bueno, pues el Llevant té que fer front a més coses, a més deutes, a més pagos, a una situació econòmica delicada. És de veres que quedar-se a primera divisió, com deia el president, és important, però li han preguntat per un nom propi, com és Carlos Espí, que este estiu sembla que va ser ixe flotador econòmic de milions al que agafar-se per part del Llevant. I sobre el davanter de Tavernes, deia lo següent.
2: Espí, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pues ha sido una sorpresa, no una sorpresa, porque los que le conocíamos sabíamos que podía dar esto de sí, ¿no? Pero es verdad que en primera división es muy difícil y ha sido algo extraordinario, volviendo a la palabra que utilizaba al principio, lo que ha hecho este chaval de 20 años. Si alguien viene con la cláusula, evidentemente, no se puede hacer nada. Él tiene todo el derecho del mundo a seguir creciendo y el club tiene una oportunidad importante también para como decías tú, rebajar deuda, tenemos que cumplir el plan de reestructuración y parte de ese dinero, no te sé decir ahora mismo en qué porcentajes, porque no lo tengo en la cabeza, no me quiero equivocar, pero evidentemente parte de ese porcentaje irá a pago de deuda, sí.
1: Parla pràcticament com una realitat ja, vull dir, com donant per fet que Carlos Espí, que té una clàusula de 25 milions d'euros, pues este estiu se n'anirà del Llevant Esportiva.
0: Mira, ara mateix Espí no val 25 milions. Espí, un preu just per a ell ara mateix és de 10 milions i, lògicament, el Llevant tindria que guardar el 20 o el 30% de la futura compra. Però les coses són així. Si algú se torna loco, sí que és veritat que si continua en esta progressió en 20 anys, pot valdre 40-50 milions en dos anys.
1: En mitja temporada.
0: I és qui s'arrisca, això. I això és Premier, és Bundesliga, que són els més grans. A partir d'ahí, pues, no és que oferisca a jugador, diu que no negociarà, que se n'anirà per la clausa. I 25 milions ja no és la tonteria de 6 milions ni una estupidez d'aixes. És raonable. Però diu, o sea, fica el tema en safata.
1: No, clar.
0: En jugador,
1: un percentatge...
0: Deute.
1: Clar, un percentatge va a pagar deute. Un altre dels noms propis en el dia d'avui, i perquè és una de les estrelles d'este Llevantina Esportiva, és Carlos Álvarez. La gent està pendent del seu futur, de la renovació, no renovació, o de l'eixida en este mercat d'estiu. Li preguntàvem a Pablo Sánchez i el president del Llevante es pronunciava sobre Carlitos Álvarez.
2: Bueno, Carlos Álvarez no ha renovado aún porque no era el momento, porque estábamos enfocados y focalizados en la salvación, pero yo creo que Carlos Álvarez está muy contento en Valencia, es el club que le ha dado a conocerse en el fútbol europeo. Y para mí sería muy bueno que Carlos Álvarez se pudiese quedar, pero he dicho antes, vamos a empezar el mercado y vamos a ver qué opciones hay. Seguro que va a haber ofertas por Carlos Álvarez porque, como digo, es un grandísimo jugador. Se tiene que dar la circunstancia de que él esté de acuerdo con lo que le proponen y que nosotros también.
1: No era el moment, diu Pablo Sánchez.
0: No és el moment ara. Sí que era el moment. És moment ara de, no és moment ara de vendre'l, que es revalorisse.
1: Ara és de renovar, no?
0: Era de renovar abans, eh? Però tens que renovar-ho sempre.
1: Si no te quedes en primera, no? Vull dir, jo crec, pense que igual anava per ahí, no? Per el fet de...
0: No, perquè se supedit els contractes de renovació.
1: Sí, però clar, fiques una clàusula de si descendeix, pues ja no val esta renovació. Però va ser una de les querelles calentes en este estiu per a el Llevant. Igual que dos noms propis com són Matthew Ryan i Pablo Martínez, que acaben contracte, que han fet un bon any, sobretot en el cas del porter australià, i que li han preguntat a Pablo Sánchez, perquè ha començat la roda de premsa, diguent qui acaba el contracte, i ha anomenat a Matthew Ryan i a Pablo Martínez. I li preguntaven què va passar con ellos, i el president deia lo següent.
2: Te hablo a nivel personal, bueno, a nivel personal, soy el presidente de Levante, pero a nivel personal yo no tengo ninguna duda con los dos. Han hecho una temporada espectacular, con un compromiso increíble y son dos muy buenos jugadores. A mí particularmente me gustaría contar con ellos la temporada que viene. No, es que no te lo puedo asegurar porque se reunió ayer el míster con Pepe Danvila, con Héctor y con Gila y se está trabajando sobre la temporada que viene. Imagino que esto será en breve.
1: El futur en l'aire, eh? De dos peces fonamentals. Un és un dels capitans del Llevant, com és Pablo Martínez, i l'altre el porter, que ha estat, jo crec que, molt important, sobretot en este tram de final de temporada en Luis Castro.
0: Sí, el que passa és que, sabem tu i jo un poquet de mercat, ara mateix, perquè cada club és diferent, per a renovar a Pablo, per a renovar a Ryan, els seus agents el que tenen que fer és... comprendre la situació que té el Llevant. No ficar les coses massa difícils perquè no pots estirar o no n'hi ha, no ha elasticitat, no n'hi ha marge. I el Llevant té que renovar els dos per rendiment, vamos, claríssim.
1: Sí. Parlaves de marge i una de les seccions que no ha tingut molt de marge en esta temporada és la del femení. S'ha rumorejat moltes vegades la seva venda, vendre aquesta secció femenina del Llevant. I avui li preguntaven al president, a Pablo Sánchez, perquè el Llevant femení ha baixat a la segona divisió, a la primera federació, que es diu així, en el futbol femení, i li preguntaven per si està en venda o no el Llevant femení.
2: Bueno, en cuanto al femenino, sí, el femenino no se vende y apostamos por hacer un equipo competitivo para subir el año que viene. Estamos viendo que en esos posibles compañeros de viaje todo el mundo muestra interés por el femenino, lo cual nos hace ver que no tenía sentido pues vender el femenino, la sección de femenino, a un tercero. Además, evidentemente, lo que hay que hacer del femenino es una sección sostenible económicamente y que se pueda pues autofinanciar, ¿no?, de manera propia. Haremos un equipo competitivo para ascender el año que viene.
1: Autofinanciarse un equipo femenino, yo veig molt difícil, no per res, sino perquè no està, i menys ara en segona divisió, no genera el que costa.
0: O sigui, genera el Barça femení ja és deficitari, tot i que per
1: és molt difícil,
0: que paguen.
1: És molt difícil. És molt difícil. Bueno, doncs veurem què és el que passa l'any que ve. Diu Pablo Sánchez que van a fer un projecte per a tornar a la primera divisió, que és on té que estar el Llevant femení. Respecte a prèvies i

0: de bo que costa dir bona vesprada en un divendres on el termòmetre et fa creure que estem en juliol o en agost. Com m'agradaria en dies com avui trobar-me amb algú dels que neguen el canvi climàtic o les conseqüències que ja fa uns anys que estem patint del canvi climàtic. Sempre hi ha hagut dones de calor, ens dirien, no? O sempre hi ha hagut tronades, i tant, però no tan llargues, ni tan intenses, ni tan freqüents. Què bo és llegir? Llegir sobre... Si llegirem un poc i un mes sobre el canvi climàtic, ens aniria un poc millor, sobretot en el canvi climàtic i qualsevol tema en general. Recorde quan fa 10 anys, més o menys, Andreu Escrivà ens deia encara no és tard. Només 10 anys i ja veieu com estem. Ell ja avisava, ell i tanta gent que en sap del tema, del que podia passar si no ens posàvem a fer la faena. No hem fet la faena, bé, alguns sí, i el que es preveia que podia passar en unes dècades, doncs ho tenim ja així, a casa, en pocs anys. Ara Andreu Escrivà podria dir aquella frase que tant ens tocava els nassos, que solien dir les mares i els pares de «Mira que t'ho vaig dir, eh?», i hauríem de callar tots i totes. Saps? Està fent-se urgent que convidem a l'hora de la cultura Andreu Escrivà per parlar del seu últim llibre, La Terra no és el teu planeta, en sembra llibres. Perquè potser podem decidir fer-li cas i traiem profit d'alguna manera. I perquè, a més, sempre és un plaer parlar amb ell. De moment, aguantem la calda que fa amb una hora de conversa al voltant d'experiències ben interessants que estan a prop nostre. Són les 7 i 10 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: Té costeres i ponts, música de teler.

0: en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran.
1: I amb la veu de l'Ovidi em passa un poc, com diem sempre, que amb la sintonia de Lou Reed, no? Com costa trencar una cançó d'Ovidi per parlar d'amunt. Però és que ens n'animarà a Alcoi. I és que veureu, la setmana que ve, de dilluns a dijous, es celebra la Mostra de Teatre d'Alcoi, que enguany arriba a l'edició 35, que això es diu molt prompte, 35 anys, no? 4 dies condensats on ens costarà prou arribar a tot, no? Des de fa molts anys, la Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana s'ha convertit en el referent, en l'aparador, per saber per on van el teatre i la dansa i el circ valencians. En total es veuran 19 propostes que han estat triades de les 650 que es van presentar. Per acabar amb les dades, dir només que s'han inscrit un total de 296 professionals a la mostra. També hi ha un augment notable de la participació d'associacions professionals que participen directament organitzant activitats sectorials. Què són? Doncs activitats que promouen l'escriptura, la producció, la distribució d'espectacles. Vaja, que intenten ajudar a posar dempeus això que tantes voltes comentem al programa, que és el teixit empresarial de les arts escèniques. La perseverància en l'organització de la mostra ha fet que el públic ompliga sales i espais, de manera que l'any passat, per les dades que ens arriben, més de 4.000 persones van donar suport acudint a les funcions. Però enguany, l'única fira de teatre que tenim ens va donar un esglai important quan pels retalls pressupostaris de la Generalitat va estar a punt de no poder-se celebrar. Com ho han fet per treure-la endavant i que ens tenen preparat, ens ho conta a l'Hora de la Cultura el seu director, Josep Policarpo, un home, un professional amb una llarguíssima trajectòria escènica que arrencaria en els anys 80 en la companyia Bambalina, la direcció de la mostra de Titelles de la Vall d'Albaida, els teatres de la Diputació de València, el Centre Escalante, la Conselleria de Cultura, i així seguiríem. Josep Policarpo, molt bona vesprada i benvingut a l'Hora de la Cultura.
2: Hola. Molt bona vesprada, que enterada estàs i que quins guionistes ahí tens, més fantàstics.
1: Els millors, tota la vida. A veure, Josep, hem parlat de 19 propostes escèniques entre teatre, de sala, de carrer, breu, llarg, dansa i circ. Però a banda d'això, hi ha un fil, o pot ser millor, un perfil en la programació d'esta 35a edició de la mostra?
2: Sí, bé, més que perfil, com tu bé has dit, d'alguna manera la mostra de teatre és un reflex de la creació artística en teatre, circ i dansa pràcticament de l'últim any. Per tant, jo crec que d'alguna manera la mostra ha de ser un espill, no?, que arreplegue i sa vitalitat del sector, però és veritat que després mostrem una mostra molt reduïda amb els treballs més destacats, no? que intentem pues, primar la qualitat, la innovació, les veus més personals. Aleshores, estem una mica en funció, per dir-ho d'alguna manera, de, diguem, d'aquesta collita d'espectacles o de produccions que s'han estrenat l'últim any. De tota manera, sí que és veritat que, bueno, que anem posant l'accent, no?, d'alguna manera, i cada any en una cosa o en una altra. I és veritat que bueno, per a ser fidels a aquesta diversitat del món escènic valencià i també estatal, també nacional, uh-huh, enguany sí que hem volgut dedicar com un apartat especial o una atenció especial a la dansa i als formats no convencionals. És a dir, aquells espectacles que, bueno, que a lo millor es configuren d'una manera diferent, que no estan especialment pensats per a teatres convencionals, sinó que poden presentar-se en qualsevol espai, i sobretot també a la dansa. La dansa, sobretot les peces curtes. Hi ha 5 companyies de dansa, 3 valencianes, una canària i una altra andalusa, que presenten 5 peces molt curtes, però molt intenses i extraordinàries.
1: Sí, sí, la programació és impressionant. D'alguna manera, això que tu dius, que la mostra és espill i és un poc reflex, no? Del que és la creació en l'últim any, és de veres que hi ha com una certa tendència així al programa, diguem, a trencar límits o marges, no? I sempre estem parlant d'espectacles de dansa, teatre, o de teatre que incorporen la dansa o que estan en eixes fronteres difícils, no?, de delimitar.
2: Sí, són difícils de delimitar, però jo crec que enriqueixen en gran manera les creacions, saps? Perquè hi ha com un mestissatge i d'alguna manera les fronteres van diluint-se i cada un va agafant, diguem, coses d'altres disciplines, de manera que crec que totes en conjunt s'enriqueixen perquè hi ha més innovació, perquè la creació és més innovadora, explora nous terrenys, i crec que eixen produccions i propostes molt interessants. En el circ, per exemple, jo crec que ha hagut una revolució enorme en els últims 10-15 anys. Mm-hmm. Saps, per fi, el circ ha començat a treballar la dramatúrgia, ha començat a treballar la música d'una manera més intensa, ha canviat molt el tractament de l'humor, per exemple, i jo crec que ara hi ha propostes de circ extraordinàries, sí, que poden connectar absolutament amb la nostra sensibilitat, bueno, sí, amb la sensibilitat actual dins de tota la diversitat, no?, de sensibilitats que puga haver.
1: Qui diria, no? Qui ho diria? Ara et pares a pensar en un espectacle de circ dels anys 80 i en clar, el que s'està fent en estos moments i dius, ostres, pot ser és el sector o el llenguatge escènic que més ha evolucionat o que més s'ha transformat. És curiós. Per què heu volgut apostar per la dansa? T'ho dic, Josep, perquè la dansa sempre és l'oblidada de tots, en tots els llocs, no? Costa, els programadors te diuen que costa molt de programar dansa contemporània, els festivals compleixen, no?, i prou, i vosaltres en una situació així decidiu fer com un minicicle, no?, dins de la mostra dedicada a la dansa contemporània.
2: Sí, Reis, però ho has dit tu mateixa, precisament per la precarietat que patix el món de la dansa. I perquè, tot i que hi ha una fira de dansa específica, com sabeu, que és Dansa València, que és un gran festival, un gran, sí, aparador, amb una presència internacional important a nivell de programadors, però és veritat que a pesar d'això, les pròpies associacions professionals de dansa sempre diuen i sempre destaquen la falta d'oportunitats, no? Sobretot en fires i en llocs, sí, on realment hi hagi una presència de potencials compradors. Per tant, és veritat que, lògicament, nosaltres no hem volgut en cap manera competir amb els a València perquè no tindria cap sentit, però sí que hem apostat pel format curt, perquè també la dansa, els processos creatius de dansa de vegades comencen un poc així, comencen a treballar peces curtes, improvisacions, que després amb el temps van evolucionant i van convertint-se en peces més llargues. I d'alguna manera hem pensat, bueno, jo he pensat que aquesta especialitat de posar la mirada, diguem, en aquestes peces curtes podia ser una bona idea. Uh-huh. I bueno, hem intentat com a mínim això, dedicar, com tu deies, un xicotet cicle i garantir que, bueno, que la dansa vagi guanyant terreny i que puga ser equiparable al teatre, no?, que sempre és la gran reivindicació del sector de la dansa.
1: Home, clar, i més en un lloc com el Coll, on la dansa té molt de prestigi, té seguidors, vull dir, sí, perquè a més estem parlant d'espectacles breus, no?, però no de companyies breus, ni que... Vull dir, estem parlant de gent molt solvent i molt consolidada, com puga ser, sí, Cienfuegos Danza, que porta La Loca, que és un extracte de Migrades, que es va poder veure al Rialto, sí, fa no res. Exacte. Tito Yaya, vull dir, que és una companyia qualladíssima, no? Vull dir que també haurem de canviar aquest concepte, no?, que potser tenim tants tòpics encara, que estem parlant de peces breus, però de gent molt consolidada i que paga la pena. Josep, me crida l'atenció també que programeu peces breus de teatre. Jo me pregunto des de fa ja un temps si és també una nova manera en estos temps, no sé, de velocitat, no?, on tot ha de ser curtet, si és una altra manera o és un llenguatge específic

0: al que hem de parar-li atenció, no? Per què creus que, s'ha d'apostar per aquest format?
1: Sí, bueno, mira, vaig estar present en l'última edició de Russafa Escènica, que com sabeu és un festival que es fa de manera anual al barri de Russafa.
0: I donant així espectacles i companyies fantàstics.
1: Exacte. Pues les dues companyies que hem programat són dos espectacles que van néixer en l'última edició de Russafa Escènica. Sí. I jo sempre he posat molt la mirada en aquest festival perquè crec que té moltes virtuts. I a banda de tindre una configuració molt especial, però alhora molt, molt meditada, de participació del barri, d'implicació de tot el teixit social, cultural del barri, etcètera, dona oportunitat a sobretot a valors emergents, a gent molt jove, alguns altres no tant, però sí que és un aparador per a la gent jove. I possiblement les durades tinguin a veure un poc amb això, amb la idea de ser col·lectius joves que acaben de començar, i, bueno, i que realment es posen en un procés creatiu però possiblement no tinguin la capacitat per a desenvolupar una peça d'una hora o d'una hora i quart. Però sí que es posen en processos d'investigació i en processos creatius que són molt interessants. I precisament jo també volia donar com veu a aquesta nova generació o a aquesta gent que està començant a crear. Però en realitat és que són propostes molt interessants i molt intenses. I de vegades jo sempre he dit que d'alguna manera la brevetat o no anar a formats llargs de duració, els espectacles sempre guanyen en intensitat. Hi ha com una concentració d'energia, de voluntat, de propòsit, de tot, que fa que siguin propostes molt intenses.
0: Clar. M'imagino també que perquè quan un és jove, és emergent, tinga l'edat que tinga, no? Eixe xicotet format et permet deixar-te dur molt més, no? Actuar amb molta més llibertat, no? No tens eixe pes de he de fer una obra que dure una hora i tants minuts o... pot ser, és un element, no?, que ajuda,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. També és veritat que n'hi ha moltes propostes que són unipersonals, perquè possiblement, com comentàvem, no puguem fer grans inversions en
0: la
1: producció.
0: La precarietat. Sempre és la precarietat del sector.
1: La precarietat. Però que de vegades la precarietat no està renyida amb la intensitat artística, perquè concretament hem presentat dos espectacles interpretades únicament per una actriu, en cada cas, però és que són espectacles, no sé, deliciosos, de veritat. I sobretot també quan treballes a soles, d'alguna manera, tot depèn de tu. Aleshores ja com una implicació i un segell personal en aquestes propostes i en aquests espectacles que els fan molt especials.
0: Oh, que bonic. Escolta'm, parlaves ara, parlant del Russafa Escènica, que deies que és un festival que segueixes molt de prop i parlaves de com aconseguir la participació i la involucració del barri. Amb la mostra passa un poc igual. Parlàvem de 4.000 persones van anar l'any passat. De fet, en la presentació, si no m'equivoque, parlo de memòria, crec que l'alcalde agraïa la fidelitat del públic, no? Això com s'aconsegueix?
1: Bueno, tu jo crec que tu ho saps possiblement millor que ningú perquè eres d'Alcoi i saps la vinculació que té la ciutat amb el món del teatre des de fa moltíssims anys i saps que, bueno, que hi ha molts grups amateurs que han eixit grans noms de l'escena des de la ciutat d'Alcoi, actors, actrius professionals, començant per Ovidi, però bueno, acabant per la gent que encara està en actiu.
0: Juli Cantors, Anna Espinós, i tants altres.
1: Cartellet,
0: Neus Agullo, tants, sí, sí.
1: Sí, per tant, hi ha un vincle, jo crec que molt especial i molt emocional de la ciutat amb el teatre, a tots els nivells, des de gent més jove fins a gent més major i més adulta. Aleshores, està el Premi de Teatre, també, que anem per la 50a edició. Vull dir que hi ha com una atmosfera, no, un clima molt, molt, molt favorable al teatre. De fet, quan arriba la mostra de teatre, també hi ha una part, sobretot, de totes les associacions amateurs i professionals o grups professionals de la ciutat que es volquen d'alguna manera amb el teatre. I després també, bueno, perquè intentem fer una oferta molt variada que jo crec que respon a interessos molt diferents, per tant, respon a interessos d'un públic molt gran. I per altra banda també el fet de

0: bueno, de complir 35 anys, que
1: clar, ahí anàvem.
0: Clar, que en són molts, també crec que, bueno, que això ha deixat un solatge en la ciutat, en el públic, i la mostra de teatre, és un, jo que sóc de fora, que no sóc de la ciutat, veig que és un referent cultural, un dels referents culturals més importants de l'any. I per altra banda, per al sector igualment, jo ara veig, jo també he vingut a la mostra de teatre com a companyia, i el Coll era un referent dins de l'agenda teatral de l'any, el Coll era una cita imprescindible i continua sent-ho. I la gent ve amb ganes de celebrar-ho, amb ganes de compartir, amb ganes de reflexionar, amb ganes de veure espectacles dels companys, i tot això genera com una empatia molt gran, i finalment, bueno, pues el Coll es converteix durant 4 dies en un espai, bueno, en un gran escenari, no?
1: Uh-huh. Escenaris, a més de tot tipus, no? Escolta'm, jo no vull deixar passar un tema que ens ha preocupat, i ho deia en la introducció, no? Ens va preocupar molt quin esglai ens vau donar, veure que perillava la mostra de teatre d'Alcoi pel retall en un 30% en el pressupost. Vull dir, quan un està amb un pressupost molt ajustat, que li retallen un 30% és com per a dir, què fem, no? A veure, com ho heu solucionat al final, això?
0: Bueno, pues va ser un colp gran, és veritat, i sobretot un colp que va arribar tard, perquè portem molts mesos intentant negociar amb la Conselleria de Cultura i tancar un pressupost, perquè lògicament un esdeveniment d'aquestes característiques s'ha de fer amb molta previsió. Comencem amb pràcticament 9 mesos d'antelació a preparar la fira. I bueno, sobretot perquè també, no sé, el fet de dir aquest retall tan important no és tant un atac a la ciutat d'Alcoi, sinó un atac al sector professional, perquè sí, és una fira d'arts escèniques.
1: És l'única que tenim, si no m'equivoco,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és l'única que inclou d'alguna manera les 3 disciplines, teatre, dansa i circ.
1: Sí.
0: Aleshores, bueno, no ho entenem, ningú ho entén, ni ho entenem des de l'Ajuntament d'Alcoi, ni s'entén per part del sector, i així ens hem manifestat tots, tant l'Ajuntament com les associacions professionals, totes elles, les 10 associacions o 11 que existeixen. I bueno, jo crec que és un poc símptoma de la desconnexió que hi ha entre la Conselleria de Cultura i el sector professional. I bueno, al final, pues això acaba, no sé, minant un poc la confiança de tot el sector en la Conselleria, i per altra banda, pues comença a desdibuixar, no?, d'alguna manera, les polítiques culturals que ja estaven assentades i que lamentablement ara s'estan requestionant.
1: Sí.
0: Però bueno, tot i això, sí que t'he de dir, com preguntaves, que bueno, l'Ajuntament ha fet un esforç extraordinari, ha posat més recursos, i bueno, i entre tot l'equip d'organització ens hem posat a replantejar d'alguna manera el festival, a fer un replantejament dels espais per tal de rentabilitzar-los al màxim, i bueno, i hem posat tot l'esforç personal que hem pogut afegir, perquè d'alguna manera, pues bueno, aquest retall es notarà el menys possible, no? I bueno, jo crec que tenim una mostra molt digna, possiblement molt, igual que la de l'any passat o l'anterior, però sí que és veritat que amb 4 companyies menys, i això sí que ens dol a tots especialment,
1: sí,
0: perquè finalment les perjudicades són les companyies i els professionals.
1: I perquè m'imagine també des de la direcció de la mostra, no sé si en algun moment somies en anar fent-la créixer, no encollir-la, no? És a dir, o tindre, no sé, espills com Avinyó, per exemple, no? O salvant totes les distàncies, perquè allà se ho creuen, és que allà la cultura se la creu tot el món, des de les administracions fins a tota la societat. Aleshores, és una llàstima, no?, haver d'encollir.
0: Sí, totalment, perquè seria lo desitjable, i més que res perquè d'alguna manera la mostra i els principals esdeveniments culturals de tota la comunitat, no només el nostre, que d'alguna manera acompassen el creixement del sector, vull dir, perquè clar, si nosaltres rebem 660 propostes de companyies tan valencianes com de la resta de l'Estat i finalment hem de seleccionar 19, lògicament estem ajudant d'una manera molt, molt limitada al sector. Si en lloc de 19 poguerem arribar a 30, pues bueno, hi hauria més cabuda i contribuiríem d'alguna manera, sí, a aquest creixement del sector, si no el sector està cada volta més estancat.
1: Sí, 560 companyies, no sé, és que em costa d'imaginar això, aquest treball de tria, de garbellar,
0: uf,
1: de decidir,
0: sí,
1: uf,

0: Ja m'imagino que és el menys agradable de del teu treball, no, Josep?
1: Bueno,
0: el més complicat, no és que, el més complex.
1: És complicat, sí. No és que no sigui agradable, perquè de tant en tant el trobes moments molt satisfactoris, perquè descobreixes espectacles que són veritables joies i que tu desconeixis absolutament, la companyia, l'espectacle, la trajectòria. I sí, això és molt bonic, saps?
0: La veritat és
1: però
0: que
1: després és veritat que és un treball molt complex per a mi, perquè bueno, he estat molt a soles en aquesta selecció, precisament per falta de recursos, i he dedicat molts mesos a un visionat de vídeos continu i permanent. I és molta responsabilitat, saps? És una faena, sí, una tasca que has d'assumir amb molta responsabilitat, perquè saps el que es juguen totes les companyies.
0: Efectivament.
1: Aleshores, és un treball difícil, dur i complex, eh? Complex prendre les decisions. De vegades he repensat una, dos, tres i quatre voltes la decisió. He vist dos, tres voltes un vídeo del que tenia dubtes. En fi, és complicat. Això sí, feina és complicada.
0: Escolta'm, Josep, sempre surt en l'ambient quan parlem de retalls pressupostaris en arts escèniques, és que, i sempre surt aquell comentari de és que, home, no es pot viure de les subvencions, fins al punt que molta gent es pensa que una companyia de teatre o de dansa o de circ viu de les subvencions. Res més lluny de la realitat. Quin és el paper econòmic que juguen les arts escèniques?
1: A veure, les arts escèniques tots ho sabem, que són una indústria. S'ha parlat molt de les indústries culturals i de la quantitat de diners que aporten al PIB, que és un percentatge important, molt més que altres sectors. De tota manera, també s'ha de dir això i s'ha de reivindicar la cultura com a una activitat econòmica. El benefici que té en termes econòmics i el benefici que té en termes socials.
0: Clar.
1: Vull dir que això és una cosa que sovint, de la que sovint no parlem i que ja s'ha dit moltes vegades, per exemple, situacions complexes com la pandèmia, no? El paper que va jugar la cultura. Però el paper que juga la cultura també de cara a la infància, per exemple, o de cara a la joventut, tot el treball formatiu que pots fer amb xiquets, xiquetes i joves, no? Per altra banda,
0: O amb col·lectius amb risc d'exclusió o amb tantíssims col·lectius, no?
1: Sí, sí, amb diversitat funcional, per exemple, també.
0: Sí.
1: Vull dir, la cultura fa un treball extraordinari, per exemple, amb aquests col·lectius. Els fem durant la mostra i nosaltres, per exemple, a la ciutat d'Alcoi els fem al llarg de tot l'any. De manera que jo crec que la cultura té un paper social fonamental dins de les nostres societats.
0: Mm-hmm.
1: I, per altra banda, també el que comentaves de les subvencions són ajudes. I no cal ara entrar en altres sectors que reben ajudes, perquè és que ja ho sabem.
0: No, perquè no acabaríem. No, a més,
1: no
0: el
1: acabaríem.
0: Que dius, ho sabem tots. Sí, sí, sectors industrials, efectivament. Clar.
1: I les quantitats són astronòmiques, des de qualsevol activitat industrial, ramadera, agrícola, bancària, etc. Per tant, sí que és veritat que és un mantra que es repeteix constantment, però que no es correspon amb la realitat.
0: Doncs volem quedar-nos amb això. No es correspon en absolut amb la realitat, perquè cada euro que inverteixes en cultura, crec que, si no m'equivoque, te'n retornen 4. L'activitat cultural te'n retorna 4, però és que, a més, hi ha aquest benefici que estava ara remarcant-nos Josep Policarpo, que és el benefici social. No només en col·lectius, sinó per a tots nosaltres. Perquè quan tu vas a una bona funció de teatre, ixes, ja has crescut un poquiu més. Has eixit un poquiu més gran del que entraves abans de veure la funció. Josep Policarpo, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura. Moltíssima sort en eixa 35a edició de la mostra de la ciutat de les costeres i els ponts.
1: I
0: seguim en contacte.
1: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. I, lògicament, esteu tots convidats a fer
0: passejos. Anem a agafar-te la paraula,
1: Passejos teatrals per la ciutat d'Alcoi, que a més és un passeig molt agradable, tu saps, està tot concentrat en el centre de la ciutat i les distàncies entre els espais on hi ha actuacions són de 5 o 8 minuts com a màxim. O sigui, que hi ha espectacles gratuïts també cada vesprada a les 6 i a les 6:30 de la vesprada, en el Cala i en la plaça de Vint, i després la gent que vulga continuar pot fer-ho al Teatre Calderón i al Teatre Principal.
0: Doncs ja ho sabeu, de dilluns a dijous. Nosaltres t'agafem la paraula, Josep. Una abraçada.
1: Igualment, una abraçada. Moltes gràcies.

El teatre que ens fa viure històries, que ens posa davant d'espills, com també cançons, cançons precioses, com la que estem escoltant de Maria Faubel, El banquet dels amants. Una història que podria donar, per exemple, per a una funció de teatre, siga llarga o siga breu. I amb Maria Faubel encetem un repàs per l'agenda del que podeu fer estos dies. Avui mateix, divendres, a les 10:15 de la nit, el Jimmy Glass Jazz de València acull el concert Andy Hack Quartet, una cita de jazz liderada pel trompetista britànic Andy Hack, una figura destacada de l'escena de Bristol. I amb ell, Jim Bloomfield al piano, Borja Flores al contrabaix i Simon Zaniol a la bateria. Oferiran un directe inspirat en el hard bop i en el so Blue Note, quasi que res. A les 11 d'avui, la sala 16 tonelades de València acull el concert de Les Green, cantant i compositor nord-americà que combina soul, rhythm and blues i rock clàssic amb una veu poderosa i una gran presència escènica. La cita amb el so més elegant i enèrgic de la música negra contemporània dins la seva gira europea. Demà dissabte, el poble d'Otos, a la Vall d'Albaida, el poble dels rellotges de sol, continua la programació del Festival d'Alger 2026, una cita d'arts escèniques, música i cultura comunitària que ompli els carrers i els espais públics del municipi amb activitats per a tots els públics. El festival, que se celebra del 29 al 31 de maig, aposta enguany per portar als espais compartits temes que estan relacionats amb la memòria, les relacions humanes i la vida quotidiana a través de propostes artístiques contemporànies. També demà dissabte, a les 11 del matí, l'Etno, el Museu Valencià d'Etnologia, acull una nova sessió de Biblioteques Humanes, una activitat participativa organitzada junt amb València Acull, on les persones substitueixen els llibres per compartir les seues històries de vida. No em direu que no és bonic. En esta edició, vinculada a l'exposició Catàleg de Tanques Steve, persones migrants de diferents països conversaran amb el públic en grups reduïts per fomentar l'escolta, el diàleg intercultural i la convivència. Demà a les 11 en l'Etno. I seguim endemà. Continua la programació de Festín 2026, el Festival d'Art i Gastronomia, que se celebra en diversos espais de València, Gandia i Riba-roja de Túria. Una cita cultural que combina patrimoni, creativitat i gastronomia a través d'experiències úniques que proposen una manera diferent de viure l'art i la cultura, amb activitats repartides al llarg de tota la jornada en diferents seus del festival. I si esteu per Borriana, demà continua la programació del desè Maig di Gras, un festival de música negra i cultura popular que se celebra a Borriana amb concerts, sessions de DJs i activitats vinculades a l'esperit festiu de Nova Orleans. Esta edició especial del desè aniversari combina soul, rhythm and blues, brass bands i cultura comunitària, convertint diversos espais de la ciutat en un punt de trobada musical i cultural. I tanquem l'agenda. Tanquem l'agenda amb un esdeveniment per als amants de la música. Ja sabeu que fins al 6 de juny es duen a terme els concerts del cicle Nits de Vivers als Jardins de Vivers de la ciutat de València. Avui el recinte obrirà portes a les 8 i el primer concert serà a partir de les 9:15. Esta nit podreu escoltar a dos de les bandes principals de l'indie a nivell

0: Estàs en l'Hora de la Cultura.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: Apunt Ràdio.
4: Iaia, una coseta. Tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
5: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
4: De què?
5: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
4: Oh! I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
5: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
4: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
5: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
4: Una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som serfs de les pantalletes?
5: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud.
4: I què conreaven?
5: Plat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
4: Però com a mínim ara, jo què sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
5: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
4: Que tens molta raó, iaio.

0: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
3: De tu a tu.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
11: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i el bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
1: Escoltes l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio.
12: Buenas noches. Me llamo Marta de la Cruz y estoy aquí por culpa de unas torrijas. Durante 50 años me convertí en una experta en todo tipo de cromosomas masculinos. Toda una vida con testosterona a mi cargo. Y seguiré escribiendo canciones para nadie. Yo me voy a quedar hasta el final de la fiesta.
13: Déjalo ya, olvídame ya, no quiero oír ni palabra.
12: Estábamos destinados a perder, habíamos nacido mujeres. ¿Quieren ustedes saber cuál fue el primero? No haber creído lo suficiente en mí, pero eso ya se acabó.
13: Es algo más lo que querías, lo que esperabas de mí, vivía por ti.
12: Ahora solo tenemos que pensar en nosotras mismas. Quedémonos con el amor, con el primero de mayo. Esta es mi reflexión.
13: El rol. Yeah. Cuando entré en aquel café, no había Dios que entendiera que era una chica cualquiera. Y no.
14: Programa teatral, el de avui. I ara, des d'Alcoi, on hem parlat de la mostra, tornem a València per anar a la Rambleta, perquè demà a les 8, a la Rambleta, l'actriu i cantant Mamen García ens convida a gaudir de Hasta el final de la fiesta. Versàtil com poques, Mamen ha destacat en tot el que ha fet. Ha destacat com a actriu, com a cantant, pianista, compositora... Els més grans, els que tenim ja més anys, la recordem en aquell mític programa Si jo fuera presidente, amb els Pachinger Z, amb qui va gravar dos discs. Un resum molt resumit del seu treball en teatre ens duria a parlar de funcions com Teràpies, amb Pavana, o el paper de Mama Ubu en Ubu, amb Bambalina, Folies, en el Teatre Espanyol, dirigida per Mario Gas, Éramos tres hermanas, amb l'Abadia, dirigida per Carles Alfaro, i això només seria un xicotet tast del que ha fet en teatre. Però és que a més parlaríem del seu treball en doblatge, del seu treball com a pianista i cantant, de les seues gires per festivals internacionals. Avui volem parlar del present, un present que recull el gran bagatge que porta la maleta esta dona vitalista com poques i tocada d'un què màgic que jo no sabria explicar. Hasta el final de la fiesta està produïda per produccions com Icalla i Entre Cajas. En escena Mamen García i el pianista que estem escoltant, que no sé si vos passa que el cervell te se'n va a aquest piano, Albert Sanz. Tots els dos dirigits per David

0: Serrano qui firma el text junt amb Marta Bertoldi. Mamen García, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de l'Hora de la Cultura.
1: Sempre a tu, Reis. Estic encantada, perquè feia molt de temps que no et sentia.
0: Sé que és de veres, que feia molt de temps que no parlàvem.
1: És de veres.
0: Hasta el final de la fiesta és l'excusa perfecta, no?
1: Possiblement. Per veure, estar connectades.
0: Clar. En la funció eres una dona gran que es planteja viure la vida fins al final de la festa, com si en tinguera 20, 30... És una celebració, és una reivindicació, és una festa, com diu el títol. Què és exactament?
1: La festa,
0: o què és per a tu?
1: La festa és la vida, i la vida gratificant que tu busques a la mateixa vida, valga la redundància. I la festa és arribar al final complint els desitjos i les il·lusions que has tingut de menuda. M'entens?
0: Sí.
1: I jo he pogut arribar a fer-lo a aquesta edat, perquè tinc 70 i molts, i he pogut fer-ho perquè era un deute amb mi mateixa, m'entens?
0: Sí.
1: O sigui, la meva vida, la meva com a compositora, cantant i tal, m'ha costat moltíssim. I la vida m'ha portat per altres llocs que han sigut encara més gratificants. El teatre musical, ara la televisió, és que no puc queixar-me. Saps?
0: Clar.
1: La meva salut no és que esté malament, però patís moltíssim de falta d'equilibre i quan estic fent tot això me n'oblide de lo que tinc. No sé, algo
0: que sopat, dius?
1: No sé.
0: Sí?
1: Sí. No tinc molt equilibri i tinc que anar molt en compte, saps? Però bueno, d'un de les anells com si s'oblidara tot i de repent és que era una altra mare. No ho sé res. No sabria dir-te.
0: El teatre deu de tindre una medicina.
1: Algo terapèutic.
0: És terapèutic, no?
1: És algo terapèutic.
0: Totalment,
1: sí.
0: Totalment. La dona que hi ha en escena, que eres tu, és Marta de la Luz. Una dona que, ho hem escoltat en el teaser, no? Ha passat la vida envoltada de testosterona, que no li han... criant fills, que té una col·lecció, com diu, de cromosomes masculins, és fantàstic.
1: Efectivament.
0: Però que això no li ha impedit volar ni somiar.
1: Efectivament, o sigui, és inherent a mi, o sigui, jo encara tinc il·lusions, encara tinc desitjos, i bé, he tingut la gran sort d'aquesta aventura. S'ha implicat David Serrano, quan sabia que jo havia fet un disc amb Albert, que es diu Amor,
0: sí.
1: I li va agradar moltíssim. Jo dic, és que no tinc ganes d'anar a clubs ni a bars, jo vull fer-ho teatral, perquè és a lo que estic acostumada. Aleshores hem de dir, si lo feix Alberto i tu, lo hago yo. I es va ficar i bueno, vam arribar. Vaig trobar els teus productores amb les que havia treballat abans, en Ojos que no ven, i bé.
0: És a dir, que la funció que al final, que ho intuïem tots, no? La funció que escriuen Marta Bertoldi i David Serrano, te posen a tu davant, no?, per a escriure. Està pensada en tu, absolutament.
1: Sí, està pensada...
0: En tu i en Albert.
1: Sí, a mi i en Albert, perquè inclús Albert també fa una mica d'actor, molt simpàtic.
0: Sí?
1: Fa d'un cubà, sí, té moltíssima gràcia.
0: Mira, el que ens faltava, que Albert, a més del tremendo pianista que és, fora també actor.
1: Però Albert és molt actor i és molt còmic. Però, claro, sembla que tocar jazz és massa seriós, però no. De fet, per exemple, un tipus com Tete Montoliu, que ja
0: sí.
1: Era molt còmic i molt divertit.
0: Sí que és de veres, ja. Sí que és de veres.
1: I ja està. Aleshores, pues, ell també, David Serrano, va dir, tu t'incluyes, tu te metes també en els personatges de que dice, per exemple, pues això, pues, un representant cubà, té molta gràcia. No sabia explicar-te més. I Marta Bertoldi, que és una... Ella ha sigut actriu en Buenos Aires i lleva molts anys així, ja ha fet els guions de Betty la Fea, també d'una sèrie que ara està Alicia, molt interessant, sí. Una dona que viu amb dos homes, no sé. Està molt embiscada i el seu, diguem-ne, puntet feminista està en tota la funció, saps?
0: Sí. És a dir, és una obra... que es veurem reflexades les dones que tenim una edat, és una obra que poden gaudir la gent jove. Quin és el públic d'esta funció?
1: Jo crec que és tot tipus de públic, perquè ha vingut gent jove a veure, que clar, això no té res que veure amb el personatge que estic fent d'aquesta vecina, i que jo tampoc pensava, però són els adolescents els que me demanen fotos i els que volen saber més. La gent de 13, 14, 15...

0: anys. En aquest cas, el públic, evidentment, la gent més major es sentirà molt reflexada. Però és per tots els públics, perquè parten tot el món de mare, de iaia, m'entens?
1: Sí.
0: De fet, jo crec que la gent major de la meva edat ho entendrà perfectament i serà còmplice, que és el que jo pretenc, que siga còmplice.
1: Saps? Escolta'm, qualsevol edat és bona per a fer la revolució a partir de l'amor?
0: Qualsevol edat. Wow. Jo no tenia ara per la ràdio l'edat que tinc, però molts més de 70.
1: Val.
0: No te la dic, però sí. Però doncs, sí se pot.
1: Si tu ens ho dius, ens ho creiem.
0: T'ho has de creure, per suposat. Si trobes... I jo, per exemple, per fer els discos, jo m'he arriscat amb els meus mitjans econòmics, amb tot, però això també m'ha donat ales per a fer altres coses i saber que tu no pares de treballar artísticament. M'entens? Perquè la distribució de tot això ha sigut quasi efímera. Però ara tinc ocasió d'agarrar tot aquest material i a través d'aquesta gent ficar-ho en escena.
1: Oh, quina meravella. Hem d'anar a la Rambleta precís demà. Per cert, no ens queda temps, però tu em diries d'on trobes l'energia? Perquè sabem que estàs rodant una pel·lícula. Tens una, tens una bosseta amagada en algun lloc d'energia?
0: Com se nota que eres alcoyana. Que humor. Però, escolta, no, ja m'agradaria. No, jo crec que jo sóc de la vella escola de que la gent m'importa, els altres m'importen. Jo faig les coses no per a mi. En el meu cas ho faig perquè crec que no pot quedar... no me ve la paraula. Quan alguna cosa no ve per raons que tu no pots dominar, no pot quedar impune. Jo dic, el que no pot quedar impune, tinc que tirar jo endavant. M'entens? Oh. Jo no sé, l'energia és necessària. Si no la tens, la tens que buscar en altre lloc. O trobar coses que t'ajuden a espentar.
1: Clar.
0: I jo fora d'això que te dic, que l'altre dia en una funció que vaig fer en l'Ejido vas caure perquè un tauret se'ls va esbarar, jo vaig caure cap enrere, vas fer una ferideta, van córrer les cortines, però jo després vas tornar a sortir i van fer la funció amb la més energia que n'hi ha, perquè te la guardes un poquet per a aquests moments. Jo pràcticament no vaig a res. Saps? Però sí. me reserve molt.
1: Doncs, mament, ens veiem demà a la Rambleta.
0: Ai, que bé, Reis, que bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que esteu a gust.
1: Home, i tant que estarem. És un privilegi. Se'ns acaba el temps, és una pena, però tant fa. Perquè, si
0: no passa
1: voleu,
0: res.
1: Clar, perquè demà tenim més temps per a veure Mamen García a la Rambleta en hasta el final de la fiesta, a partir de les 8, en la Rambleta. Ja ho sabeu, guardeu energia, perquè sempre vos farà falta. Una abraçada molt gran, Mamen.
0: Igualment, res per a tu.
1: I a tots vosaltres. Tornem dilluns quan siguen les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat. O no. Que sonó tu risa junto a mí.
2: Definitiva sensación. Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
5: Clar que sí.
6: Sí.
5: Clar que sí.
6: Sí.
5: Molt bé.
4: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
7: No, no, no.
4: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
8: Ah, vale.
4: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
9: Molt ben pensat, doctor.
4: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
10: No és possible, no és possible.
4: Vinga, va, que ja va la cosa. Uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
11: No, no, no.
4: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
12: És igual, amiga.
4: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
5: I és correcte!
4: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima, llengüeta!
2: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
6: De tu a tu.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
8: Què és això? No tinc ni idea.
4: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
11: Sí!
4: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
13: La iaia li la dona.
4: Has encertat! Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
14: No sé, no sé. El iaio els les regala?
4: Ho has fet de categoria? L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
13: La iaia li l'explica.
4: Molt bé, impressionant! Ha guanyat la iaia! L'enhorabona!
15: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
16: Ho fas molt bé.
17: Això és el més gran del món.
18: Està de categoria.
4: Fins a la pròxima, llengüeta.
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
6: De tu a tu.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Ja hi ha una coseta. Tu vas ser serf de la gleba? Quan eres jove?
14: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
4: De què?
14: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
4: I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
14: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
4: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
14: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
4: Ah, una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som serfs de les pantalletes?
14: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud. Ah.
4: I què conreaven?
14: Blat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
4: Però com a mínim ara, jo que sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
14: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
4: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima, llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
6: De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, és l'últim divendres del mes perquè és 29 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada calorosa, però amb bona ràdio, en valencià i en directe. Comencem perquè avui el Consell ha aprovat el decret llei que regula el sector del taxi i els VTC. Entre les novetats, se suspèn per 2 anys la concessió de noves llicències i els VTC podran realitzar transports urbans. A més, també s'endureixen les sancions. De seguida, ho veurem en detall i analitzarem des del punt de vista de la mobilitat urbana com impactarà este nou decret. Per altra banda, avui hem conegut les xifres de l'IPC. La inflació va mantindre la seva taxa interanual al mes de maig en el 3,2% i acumula ja 3 mesos consecutius per damunt del 3% en ple xoc energètic per la guerra a l'Iran. A més, la inflació subjacent, ja saben, sense els aliments no elaborats ni productes energètics, va avançar en el mes de maig una dècima fins al 2,9%. Per tant, quin impacte tenen les mesures anticrisi del govern central en aquestes xifres? Es podran prolongar? I què podrem fer per evitar que la inflació ens lleve el poder adquisitiu? Intentarem donar resposta a tot això. Per si fora poc, atenció, perquè l'Euribor torna a pujar en el mes de maig per tercer mes consecutiu, situant-se en una mitjana mensual estimada del 2,8%, i això tindrà conseqüències en aquelles persones que hagin de revisar les seues hipoteques de forma anual. A més de tot això, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món del dia d'avui.
0: Economia, actualitat, finances... En Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem per a tancar setmana i ho fem arrencant el programa d'avui analitzant aquestes xifres al voltant de l'IPC.
1: La inflació s'ha mantingut al mes de maig en el 3,2% interanual, encadenant així 3 mesos per damunt del 3% a causa de l'impacte energètic del conflicte a l'Iran. Segons l'INE, la pujada de preus en el transport i l'oci s'han compensat gràcies a l'estabilitat dels aliments i també al descens en roba i calçat. Però a més, ja saben que l'indicador més interessant és la inflació subjacent. On es situa aquesta, Arturo?
2: En este cas, la inflació subjacent, recordem, és aquella que no inclou l'energia ni els aliments no elaborats per ser productes molt volàtils. Ha pujat una dècima fins a arribar al 2,9%. El Ministeri d'Economia aposta perquè l'anomenat escut renovable i les mesures del govern estan funcionant per a protegir el poder adquisitiu de les llars. Analitzem este tema amb l'economista i docent de SIC Marketing and Business School, Mabel Pisa. Molt bona vesprada, Mabel.
3: Bona vesprada.
1: Mabel, com hem vist, la inflació general s'ha estancat en el 3,2%, la inflació subjacent sí que puja una dècima, al 2,9%. Quina valoració fem d'aquestes xifres?
3: Pues mira, jo diria un poc que la situació a dia d'avui és de precaució, ¿vale? Sí que és veritat que a priori pot pareixer que aquesta inflació congelada del 3,2% siga un aspecte positiu, però tampoc tenim que oblidar que portem 3 mesos ja en una inflació per dalt del 3%. I després, al final, el que diguem sempre, que la que de veres ens interessa és la subjacent. I esta no havia pujat, però sí que és cert que este mes ha pujat una dècima respecte al mes anterior. Entonces, lo que ens està dient un poc esto, bueno, o jo ho analitzaria, diria que la inflació, en el pujar subjacent, lo que ens diu és que la inflació pareix que ja no siga tant un problema temporal del petroli o d'esta crisi, sinó que esto ens indica que s'està començant a traslladar ja a aquests serveis i productes que consumim dia a dia. I si passa això, sí que és més difícil de baixar a llarg plaç.
1: En aquest sentit, Mabel, l'INE destaca que el transport i l'oci han impulsat els preus cap a punt, una situació que s'ha compensat temporalment amb el manteniment de la roba i de l'alimentació. Creus que aquest equilibri es podria trencar ara de cara a la campanya d'estiu o es mantindrà perquè, per exemple, venen les rebaixes?
3: Pues mira, jo pense que sí que es va trencar i que el que va passar al final és que van a pujar un poc els preus, ¿vale? Perquè de cara a l'estiu, al final la pressió turística, ¿vale? Les ganes de viatjar, el consum, el que va fer és que aquests serveis, aquests béns i l'oci pues es mantinga car. ¿Vale? Sí que és veritat que igual les rebaixes poden ajudar un poc, però les rebaixes no salgo de manera indefinida. Entonces va a ser algo com un efecte temporal. ¿Vale? I així el que ens preocupa més, el que hauríem de tenir en compte un poc és el preu dels aliments. Vale, perquè al final, si el transport es manté car, debut a la crisi i a tot el que està passant, sí que és veritat que se va encarir la distribució i al final el que va passar és que se va traslladar totalment al preu dels aliments.
1: Clar, davant d'esta situació, com comentes, no, estos tres mesos que ja portem en la inflació per dalt del 3%, s'encarís una dècima la inflació subjacent, tot això, tinguem en compte que estan actives aquestes mesures anticrisi del govern central. Estan fent efecte aquestes mesures i el més important, es poden prolongar?
3: Pues mira, sí que estan fent efecte com es veu, però jo pense que totes no es poden prolongar, ¿vale? Hi ha algunes que ja tenen fecha de caducitat i que a final de juny desapareixen. Però sí que és veritat que en el que és eficiència energètica i sí que les anem a mantenir un poc hasta final d'any, però pense que totes no es van a poder mantenir. Entonces no mos queda altra que ho estem fent molt bé, que és apostar un poc per aquestes energies renovables que mos donen un poc de fortalesa davant tota aquesta volatilitat que hi ha avui en dia en el petroli i en aquesta crisi.
1: Mabel, si hagués de donar un consell pràctic per a tots nosaltres, per a intentar protegir els nostres estalvis en aquest context on els preus continuen alts, però estables, això sí, quin seria?
3: Pues mira, si tenim estalvis, jo sempre dic que al final els estalvis parats l'únic que fan és perdre valor, ¿vale? Entonces, si també podem aprofitar un poc de que l'Euribor està alt, entonces si tenim estalvis podem buscar algun producte segur, ¿vale?, que tinga poc de risc, i per tant el que va a fer invertir en aquest producte és que per lo menos el nostre poder adquisitiu no baixi, vull dir, mantindre un poc aquest valor dels nostres estalvis, aunque la inflació puja. Una recomanació que faria.
1: Ens quedem, per tant, en tot això, Mabel Pisà, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per ajudar-nos a entendre com ens està afectant aquestes xifres que tenen a veure amb la inflació.
3: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Bona vesprada, gràcies.
3: Bona vesprada.
2: Ho acaba de mencionar fa res Mabel Pisà, i és que l'Euribor està alt. De fet, l'Euribor torna a pujar al mes de maig per tercer mes consecutiu, situant-se en una mitjana mensual estimada del 2,8%. Es tracta del nivell més alt registrat des de setembre de l'any 2024, un repunt impulsat directament per la guerra a l'Iran i el temor a una nova crisi energètica que dispare la inflació en tota Europa.
1: Xifres importants, ja que trenquen la ratxa d'alleujament financer provocats un encariment notable en els pràctics préstecs per a l'habitatge. En concret, a les famílies que revisen la seva hipoteca variable de manera anual, amb aquest indicador afrontaran una pujada d'uns 673 euros a l'any, mentre que les de revisió semestral pagaran uns 256 euros més al semestre.
2: L'indicador sembla haver tocat sostre perquè ja anticipa possibles pujades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, fins a arribar al 2,5%. El futur de les quotes dependrà d'un equilibri delicat, que es normalitza el trànsit marítim a Orient Pròxim i que el Banc Central Europeu aconsegueix frenar els preus de l'energia, això sí, sense ofegar per complir l'economia general.
1: I continuem parlant de preus i de l'encariment, perquè resulta que els preus d'exportació dels productes industrials van pujar un 3,7% al mes d'abril respecte a l'any anterior, registrant la seva major pujada en 14 mesos. Per la seva part, els preus de les importacions d'aquests mateixos productes es van disparar un 6% de manera interanual, marcant l'increment més elevat des de febrer de 2023. Estos dos indicadors encadenen dos mesos consecutius de pujades a causa de l'impacte directe de la guerra a l'Iran. Ara bé, què vol dir tot això, Arturo?
2: Això vol dir que la importància d'aquestes dades radica en l'encariment de l'energia i de les matèries primeres, com el cas de la química i els fertilitzants, que són claus per a la indústria. En les importacions, la factura de l'extracció de cru i gas natural va pujar en més d'un 15%, sols en un mes, mentre que en el cas de les exportacions, l'energia es va disparar en una xifra superior al 35% interanual, impulsada pels costos del refinament del petroli i l'electricitat.
1: La rellevància d'esta escalada és que pressiona a l'alça la inflació de tota l'economia. Estàvem parlant abans amb Mabel Pisà, ja que encareix els costos de producció que les empreses valencianes han d'assumir en comprar fora. Encara que vendre més car a l'estranger alleuja el marge comercial, la forta pujada del 5,9% en el que importem afeblix la competitivitat general i amenaça amb traslladar-se directament als preus finals del consum. Moment ara d'obrir una finestra al món, perquè Mar Hernández ens porta els titulars internacionals.
4: A França, l'economia ha començat 2026 amb una lleugera contracció del 0,1% del producte interior brut en el primer trimestre, segons les últimes dades de l'Institut Estadístic INSI. La caiguda s'explica principalment pel descens del consum de béns, la frenada de la construcció i una forta reducció de les exportacions. Al mateix temps, la inflació ha repuntat al maig fins al 2,4%, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia i dels aliments frescos. Anthropic continua guanyant pes en la carrera global de la intel·ligència artificial. La companyia ha captat 65.000 milions de dòlars en una nova ronda de finançament que situa la seva valoració en 965.000 milions, molt a prop del bilió de dòlars i per damunt de la valoració estimada d'OpenAI, creadora de ChatGPT. L'empresa destaca també el fort creixement de la demanda dels seus models d'intel·ligència artificial i assegura que els seus ingressos anuals ja superen els 47.000 milions de dòlars. Mango i Puig han iniciat accions judicials als Estats Units per a reclamar la devolució dels aranzels pagats entre 2025 i 2026, després que la Cort Suprema declarara il·legals bona part d'aquestes taxes impulsades per l'administració Trump. Les dues empreses asseguren que els gravaments els van generar costos addicionals importants i reclamen el reemborsament amb interessos, en un procés que podria obrir la porta a noves reclamacions d'altres companyies espanyoles afectades.
0: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio amb Javi González.
1: I tornem així a casa nostra, la nostra economia. Notícia d'avui perquè el Consell ha aprovat un nou decret llei de mobilitat per a regular la convivència entre el taxi i els vehicles amb conductor, els VTC, així en la Comunitat Valenciana. Com a mesura principal, se suspèn temporalment per 2 anys la concessió de noves llicències per als dos sectors. L'objectiu al final és reforçar la seguretat jurídica i frenar el conflicte després de diverses sentències judicials que van anul·lar les normatives anteriors.
2: Per al sector del taxi, la norma el que fa és eliminar l'exigència de dedicació exclusiva i permetre que una mateixa persona física acumule fins a 3 llicències normals i 5 si són per a vehicles adaptats, buscant així crear més ocupació assalariada. A més, es flexibilitza

0: s'habilita la concessió de llicències si hi ha una alta demanda i es regula també la transmissió d'estes als hereus, fins i tot si són menors d'edat, a través d'un representant.
1: Pel que fa a les BTC, se'ls habilita provisionalment per a realitzar transport urbà durant 2 anys i s'elimina, això sí, l'obligació d'esperar 15 minuts per a poder contractar-les. Ara bé, a canvi, es crea un règim sancionador estricte que permet als ajuntaments multar amb fins a 6.000 euros i immobilitzar vehicles si les BTC busquen clients pel carrer sense la contractació prèvia. Volem analitzar este tema amb l'expert en mobilitat urbana, Jorge Melero. Jorge, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Jorge, per què era necessària esta regulació des del punt de vista econòmic, però també des del punt de vista de la mobilitat?
2: Doncs ara mateixa existia una inseguretat jurídica que feia que tant BTC com taxis estigueren en permanent guerra per la qüestió de llicències, de quins vehicles podien agarrar a quines persones, en quins trajectes, en moltes facetes, i feia falta, calia una nova regulació que tinguera en compte els dos grans actors d'aquest sector de la mobilitat en cotxe. Uh-huh. i per això s'ha aprovat.
1: Amb aquestes noves normes, qui és guanyant? El taxi o les BTC? Perquè ja sabem que portem setmanes de mobilitzacions perquè fa al sector del taxi demanant precisament que se regule esta situació. Ara bé, no sé si aquestes eren les mesures que esperaven.
2: Doncs el que ha succeït, pel que he pogut llegir en la llei, uh-huh, és s'ha obert la mà, si es pot dir així, amb el sector de les VTC, perquè ara mateix abans tenien limitats, tot i que de fet un podia agarrar una VTC a València i fer un trajecte dintre de la ciutat. Ara mateix se li dona en part dintre de la llei a que puguem fer aquests trajectes urbans. Uh-huh. També es fa una moratòria de totes les llicències, tant de taxi com de VTC, per això, bueno, sense mullar-me, perquè en teoria el decret diu que s'ha sentit a tots dos actors.
1: Exacte.
2: S'han atès demandes dels dos bàndols. Uh-huh. Tot i que la VTC ha agarrat algunes coses, però també el taxi, també, per altra banda, també ha desaparegut la identificació exclusiva, es poden tenir més llicències per particular i unes altres mesures que busquen equilibrar els dos.
1: En este sentit, ho estaves comentant, Jorge, el decret preveu la suspensió temporal durant un màxim de 2 anys, l'atorgament de noves autoritzacions de taxi, uh-huh, també de BTC. Però què suposa això, sobretot pel que fa a la mobilitat de la ciutat, de València, per exemple, o Castelló-Alacant?
2: Aquesta moratòria que n'hi havia, que s'ha fet, té que veure en el fet de que al caure la normativa anterior n'hi ha hagut com una avalanxa de sol·licituds de creació de noves llicències de BTC i de taxi. Clar, no podem inundar una ciutat en llicències perquè es desregularia el mercat de dins. Sí que és veritat que el que van a fer-se va fer-se una situació de mobilitat per a veure com està, i després es mirarà que de fer si es continua si s'atorguen noves llicències. Ara, sí que es diu que en el cas del taxi, si és necessari per un increment de la demanda, s'obrirà una altra volta el procés d'atorgament de llicències.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, ara les BTC sí que podran fer els trajectes urbans. És positiu un model amb els dos negocis dins de les nostres ciutats?
2: Bé, dintre de que la competència estiga ben feta, perquè no n'hi ha que oblidar que el taxi és un sector regulat, amb unes tarifes regulares que es posen per llei, i la BTC, per una altra banda, és un sector que les tarifes les pot posar com vulga, és a dir, com el del mercat, com l'oferta i demanda. Segur que un ha provat agarrar un VTC després d'un partit de futbol i veu que el preu puja, i un diumenge per la vesprada que no hi ha ningú, pues probablement siga molt
1: sí, sí, és així, és així.
2: Molt més barat.
1: Molt més barat, sí.
2: Per aquest punt de vista, bé, en altres països, de fet, la VTC, pot ser qualsevol persona en un cotxe pot tenir una VTC, però jo pense que s'ha de fer una regulació per a tindre, no fer-li mal a un servei públic com és el taxi.
1: Uh-huh. I aquest tipus de serveis són una opció al vehicle privat? Vull dir, són una opció per a reduir el nombre de vehicles dins de les nostres ciutats, o precisament van al contrari, no ajuden?
2: Eixe punt jo diria que és delicat, perquè un si pensa els trajectes en taxi o en

0: la majoria, pensant particularment com es fan els taxis, per exemple, i els, les VTC, jo crec que, per exemple, tenen moltíssima importància per a turistes, per a turisme de congressos, per a events. Eixa gent fa servir moltes coses, molts d'aquests vehicles, per la naturalesa dels viatges. Però per a lo que és el desplaçament en massa dintre de l'àrea metropolitana, jo crec que ha de ser una combinació de transport públic, de ferrocarril, autobusos interurbans i urbans. Això és el que ha de desplaçar la majoria de la població. Aquests serveis també han d'ajudar, són part de tot aquest ecosistema i també juguen un paper molt gran, però s'ha de veure tot en el seu conjunt.
1: Jorge Melero, ens quedem en esta lectura que en fas d'este nou decret. Moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: A tu.
1: Gràcies,
0: a tu,
1: bona vesprada. Adéu.
0: Bona vesprada.

0: I continuem el repàs a l'actualitat econòmica d'avui parlant d'eixa proposta de pressupostos de la Generalitat per a 2026, una proposta que supera els 33.300 milions d'euros, cosa que representa un augment de més del 3% respecte a l'any anterior. Es tracta d'uns comptes dissenyats pel Consell amb el suport de Vox. Arriben pràcticament a la meitat de l'any i es caracteritzen per una forta inversió en despesa social, sector on es destinaran 8 de cada 10 euros del total pressupostat.
1: En este sentit, i segons ha traslladat del Consell, Educació rebrà al voltant de 450 milions més, situant a la Comunitat Valenciana com la tercera autonomia amb la major despesa per alumne, mentre que Sanitat s'emporta el 36% del pressupost global per a reforçar el personal, l'atenció primària i les infraestructures d'hospitals, com per exemple el d'Ontinyent o el Clínic de València.
0: Així és, Javi. A més, la partida d'habitatge creix quasi un 15% com a prioritat social i Servei Social guanya 144 milions d'euros per a crear, entre molts altres projectes, 400 noves places en residències de majors. Tot i l'augment de la despesa general, la rellevància d'este pla econòmic també rau en la gestió fiscal, ja que el govern autonòmic destaca una reducció del dèficit de més de 1.400 milions d'euros en comparació amb l'any 2022. I tanquem avui el repàs a l'actualitat econòmica parlant de pensions. I és que l'Institut Santa Lucía ha publicat el baròmetre de les pensions, un baròmetre relatiu al primer trimestre d'este any 2026 i que ens dona unes conclusions ben clares. L'evolució recent de la incapacitat temporal a Espanya posa de manifest que es tracta d'una prestació cada vegada més rellevant des del punt de vista financer. De fet, es situa ja entre les principals partides del sistema contributiu de la Seguretat Social.
1: Hem de tindre en compte que en 2025 la despesa va superar els 18.400 milions d'euros, consolidant una tendència ascendent que, lluny de corregir-se després de la pandèmia, s'ha intensificat en el període posterior. El gasto de per afiliació ha augmentat un 85,9% en termes reals. L'anàlisi mostra que el creixement no correspon solament a una causa, perquè, per una banda, una part de l'augment respon a factors vinculats a l'evolució del mercat de treball, especialment l'increment de la població protegida i l'augment de les bases de cotització. I per altra banda, hem de tindre en compte també el fort creixement de la incidència de la incapacitat temporal que ha exercit un paper fonamental.
0: Des de la perspectiva dels comptes públics, els gràfics analitzats mostren que el gasto en incapacitat temporal ha incrementat de manera molt notable el seu pes relatiu respecte al PIB, als ingressos per cotitzacions socials i al gasto en pensions contributives. És una evolució que evidencia que la incapacitat temporal ha deixat de ser una partida secundària dins del gasto contributiu de la Seguretat Social per a convertir-se en un factor de pressió pressupostària cada vegada més rellevant dins del sistema contributiu.
2: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar el programa d'avui, de tancar també la setmana, hem de mirar la nostra agenda, el nostre calendari, saber per on vindran els pròxims dies pel que fa a l'economia, i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys.
1: Què tal?
3: De divendres, ja. Sí, doncs si mirem un poquet el calendari, este diumenge, este cap de setmana, per exemple, el diumenge tenim el Dia Mundial Sense Tabac. Mm-hmm. I si ho fem des del punt de vista de l'economia, podríem dir que igual trobem una dicotomia, una controvèrsia, perquè està revisant un poquet dades i és un negoci que genera 850.000 milions

0: de dòlars a l'any, arreu de tot el món. Però si és que si mirem la despesa de salut...
1: Ahí anem.
0: O sea, és que estem parlant entre 400.000 o 600.000 milions de dòlars. Aleshores, jo no sé si és un negoci que compensa, podríem dir, no?
1: Home, a la vista està que no. Ja no solament pel que fa que no, a nivell econòmic, que tampoc, sinó també pel que fa a la salut. Vaja.
0: Era una qüestió de salut, ja. Exacte. Perquè la xifra de despesa sanitària... també tinc present que no té en compte les baixes laborals, ni pitjor encara les morts, ni aquesta reducció de productivitat. Però bueno, tenim clar que el tabac no és un bon negoci.
1: Ahí
0: no,
1: està, en efecte, és aixina, Pere.
0: Aixina, si mirem ja l'agenda de cara a la setmana següent en clau local, per exemple, el dilluns, bueno, en clau local, però ja veuràs, o sea, el dilluns el director general de turisme participa en una jornada de promoció de la Comunitat Valenciana a Montreal, a Canadà, perquè en aquesta estratègia també d'obrir mercats, no? Que jo crec que sempre va bé.
1: No? Exacte, diversificar, no? Que és fonamental.
0: Sí. També tindrem, per altra banda, el dilluns una jornada commemorativa del 35 aniversari de l'IBI, l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, i des d'ací felicitar igual a tots els companys que han anat passant per el programa, que són prou, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: I tindrem, per altra banda, ja de vesprada, el dilluns, la reunió del jurat dels Premis Jaume I per a l'edició de 2026. Uns premis que s'entregaran que es celebren entre l'1 i el 2 de juny, i el 2 coneixerem els guardonats, i ahí sempre n'hi ha algun protagonista en matèria d'economia. Estarem presents, estarem pendents, també.
1: Clar, clar.
0: En clau global tenim, per exemple, que es publica finalment el PMI manufacturer al mes de maig per a les principals economies de l'eurozona i també per al Regne Unit, i també ho farà els Estats Units, que informarà del seu PMI manufacturer, però també de lo que suposa la inversió al sector de la construcció. I per últim, podria avançar que, per exemple, n'hi hauran borses tancades a països com Grècia, Xipre, Indonèsia i Nova Zelanda, però per qüestions de festivitats locals. Mira, com sempre, si ens dona temps, un poquet l'evolució del preu del combustible.
1: Sí.
0: Ja sabeu que sempre és una mitjana de preu, perquè basta que te'n vagis a una gasolinera que està a 400 metres de l'altra i el preu ja siga diferent.
1: Exacte, no? Exacte.
0: La mitjana en gasolina 95 està en torna a 1,57 euros el litre, mentre que el gasoil es baralla entre el 1,68 euros per litre. Aleshores, una última dada, que sí que acaba de veure també és aquesta revisió de l'Euribor a l'alça, el que suposa que les hipoteques per a aquells que la tinguen a un interès variable, pues, van a notar aquest increment. En torna a 60 euros al mes, si no m'equivoque.
1: Sí que van a notar-ho, sí. En fi.
0: Sí que van a notar-ho.
1: Pere Ferrer, moltes gràcies i molt bon cap de setmana, company.
0: Igual per a vosaltres.
1: Adeu.
0: Bon cap de setmana, adeu.
1: I d'ací uns instants comença també l'últim programa de la setmana de la vesprada de punta amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així. Ximo, com estàs?
2: Hola, molt
1: estàs
2: bé.
1: Estàs de divendres?
2: En ganes, en efecte, d'este últim programa de la setmana, últim divendres també del mes, rematant este mes de maig en una calor de ple juliol. Parlarem amb Lluís Obiols, el nostre meteoròleg, a veure quants dies va durar això. Sembla que dissabte i diumenge la cosa millora. La mala notícia és que dilluns...
1: No,
2: sí, bueno. Avís groc, atenció, sobretot a aquestes hores, avís groc fins a les 8 de la vesprada en el prelitoral de la província de València. Més coses, tindrem a Paco Alonso. Paco Alonso és un periodista fet de rabo de Sant Grandana, perquè, entre altres coses, va crear el Cacau d'Or, Premi als Barça Esmorzadors, va crear la Wiki Parella...
1: La Wiki Parella també podia...
2: La Wiki Parella... I es presenta el seu nou llibre, La cultura del mercat. És un enamorat del nostre temple del producte i ens contarà quins són els mals que té el mercat central i si està tocat de mort. I aquí diu que sí, que com a essència de mercat del que ha sigut tota la vida, el mercat central i altres mercats valencians estan ferits de mort davant les amenaces turístiques.
1: Sí,
2: ara en parlarem, si hi ha manera de revertir-ho, això. Una cantant molt interessant que camina entre el folk, el country, de vegades el bluegrass, és d'origen neerlandès, però fa 20 anys, 16 anys llargs, està afincada a València. Li diuen Nina May Harper. Presenta un àlbum molt interessant...

0: Long Time Coming. En influències de Lucinda Williams, Emilio Harris, toca una miqueta eixe pal. Està molt guai, ben, la seva guitarra presentarà algunes de les cançons d'este àlbum que anuncia que per a este cap de setmana té un encontre també amb fans i això, uh-huh, que està superguai.
1: Que interessant.
0: Entre els quals crec que Arturo Rico el Salamà, que estarà allà, no?
2: Ah,
0: la Viti Bar té un encontre molt xulo.
2: Estaré pendent. Moltes ganes d'escoltar-la.
0: Està molt, molt, molt guai. I més coses. Pablo Alborán, que no està en el programa, però que està en el Roig Arena, vos contem l'agenda del cap de setmana.
3: Ah, no? Val.
0: Jo ho hem intentat. Li hem dit que tenim piano de Clemente.
3: Sí.
0: Però no,
3: sí,
0: no. No, d'alguna manera. Més coses. Hi haurà un festival per a mans. És que tenim una agenda brutal. Si te molen els gossos, és un gos fest, és un can fest. Sí, sí, a Canet, és una cosa, un encontre, una cosa mundial.
3: Pes de més, eh?
0: Festival de cine en Alacant, ciutat. Festes de la Cirera, a la Salsa d'Ella, a la Calderona, Moros i Cristians, a Elda, festes a Picasset.
3: Bueno. Espectacular. Espectacular. Tot això és molt més en la vesprada de punt dels universitats. Gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, tanquem setmana, però tornem dilluns, Arturo.
2: Tornarem dilluns, com sempre, en l'horari habitual, a les 3:30 de la vesprada. Javi.
0: Adéu, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.

0: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
1: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Rematant este mes de maig, en este divendres, sofocant, que està anunciant-nos ja l'estiu. Ja vem, amics.
4: Ai, com esteu, Joaquí? Ah, mira, les xitxarres. Un divendres ple de propostes xules i de xitxarres i plans morons per a la cap de setmana i de xitxarres. Vinga, anem!
5: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Ja venen contant-nos els companys de l'horatge que arribava un estiu avançat i no s'encatjaven ni gens ni miqueta, eh? Quin dia de calor, vaja, de ple juliol. De fet, tenim avisos, ja sabeu, per calor d'AEMET, són avisos grocs, al prelitoral de València. Des de les 2 de la vesprada estan en marxa, ara mateix estan en color alt, fins a les 8 de la vesprada. Així que atenció a la calor, als cols de calor i a, bueno, i això, a l'exposició solar en general. Tot això, després d'haver passat, s'ha notat una nit tropical a costar dormir al litoral del territori. En fi, per als que diuen que el clima no està canviant, no vegeu el que estic fent, però això estic fent. Vinga, va!
4: Jo vull multiplicar-me per mil perquè en l'agenda del cap de setmana és un no parar. Pablo Alborán al Roig Arena. Un festival per als amants dels gossos a Canet. Anirem a Alacant, al Festival de Cine de la Ciutat. És temps de cirera i tenim festes de la cirera tant a la Salzadella o a la Calderona, a Serra, Moros i Cristians a Elda, festes a Picassera. Enteneu que jo vull acudir a tot i no me donarà la vida. Organització, com us ho dic, un no parar per a tots els gustos.
3: I el que tampoc no para, perquè sembla que està fet de rabó de Sant Grantana, és el periodista Paco Alonso, creador del Cacau d'Or. Sabeu, els premis als bars esmorzadors de la Wiki Paella. Ara ens presenten el seu nou llibre que se diu La cultura del mercat, un llibre bonico, bonico, de veritat, que ha fet bromera, unes fotos, una meravella.
4: Un enquadernat, és molt xulo.
3: I és versa, està al voltant de la cultura de mercat, la fotografia, i té la molla principal, és el mercat central de València, però parla també de molts altres mercats del territori. Paco és...
4: I de la filosofia d'anar a comprar als mercats.
3: Bien,
4: I de com ha anat canviant i a veure què tenim de cara al futur en aquest sentit.
3: Sí, una cosa que després la parlem en ell, però diu que el personal més jove diu que no s'ha comprat en un mercat, que no s'ha demanat quarta i mitja de quina cosa, o jo què sé,
4: clar,
3: o parlar en confiança de que te preparen un arreglo en la carnisseria. En fi, ell és un enamorat, com tots, no? Del nostre temple, del producte, del mercat central de València, que està assetjant amenaces turístiques.
4: Sí.
3: Que anem a parlar en Paco del futur dels nostres mercats a les 5 i 10.
4: I després, a les 5 i mitja, per a rematar el programa, sabeu que en divendres acabem a les 6, la bona música tindrem avui. Música d'arrel americana, de Nina Mai,